0: Quina meravella! Com ha invaït tot l'espai, la música, la veu, sobretot, la veu de Jorge Humbau, un jove apassionat de la música popular valenciana, evidentment. Una veu prodigiosa,
1: una podríem dir-te. Una veu prodigiosa.
0: Què més?
1: I que, a més, ha fet una tasca impressionant en recuperar totes aquestes cançons populars del nostre imaginari, no? Moltes d'elles, a més, que estaven perdudes o oblidades en la memòria de la gent gran dels nostres pobles, no? De les nostres comarques. I fa no res, fa uns mesets només, va treure un disc, Barreja. D'ací no res té concerts, té actuacions, i avui tenim la sort de tindre aquesta actuació privilegiada a l'estudi de la ràdio. Bona vesprada, Jorge.
2: Bona vesprada, el plaer és meu.
0: Jorge, que té 20 anys? 20 anys.
2: Només 20 anys.
0: I seguint, vaig a dir, l'estel de Pep Botifarra, ell i altra gent, però que tinguem així directament, no? I seguint aquest estel de Pep Botifarra, que busca en el treball, les cançons antigues que anaven passant dels nostres majors a nosaltres. A tu com t'agafa l'afició per estudiar tot això?
2: Pues bueno, pues la veritat, a mi des de ben xicotet m'agrada sempre cantar, sempre m'ha encantat, he tingut ixa sort, ixa fortuna de sempre la meva família cantar-me. Jo quan era xicotet, perquè vos feu una idea, me portaven mon pare i ma mare darrere d'on saïnés per a que m'adorguera. Era l'única manera que tenien d'adormir-me, perquè jo era un mal dormidor.
0: Tu volies música i marxar.
2: Ah, així no és. I sempre m'havia agradat. Un dia vaig a la plaça, veig un concert de Pep, el Botifarra, i dic, ostres, si este home ho fa, per què no ho faig jo també? Per què no puc posar-me a replegar les cançons del poble? Si no ho fa algú, és perd. I així anava a començar, i aquesta coseta d'anar a replegant tot primer del meu poble, perquè tenia 14 anys, per a que no s'aniguera perdent, clar.
1: I de la teva família, a més, comences, no?
2: Sí, sí, bé, tenia ahí a mi abuelo Antonio, sempre m'ha cantat, la meua revisuela, que era i és andalusa, però també m'havia cantat des de ben xicotet. Ella se'n va vindre així quan tenia 25 anys, no en tindria més. I clar, havia deixat de sentir i de cantar tot el que se cantava allà en la seva terra. I jo pues, he anat escoltant-lo, vaig anar gravant-li-ho, i a dia d'avui també hem gravat en el disc una cançó que es diu Dame la mano València, que són malaguenyes conforme les cantaven allí en la seva terra, en Almeria.
0: Barreja, es diu el llibre, ho ha dit bé?
2: Barreja.
0: Barreja, en força.
1: Ho has dit amb energia, eh?
2: Home, clar, perquè mira, és que a banda de ser una mescla de Casalla i Moscatell, també és això, no?
0: Estils musicals.
2: Claro, una mescla de tot, un poquet.
1: I què n'hi ha en eixa barreja?
2: Pues mira, tenim sotes, tenim romansos, tenim malaguenyes, tenim cançons de batre, cançons de taverna, cançons de bressol, cançons còmiques, cançons de sèquia. Pues això, una barreja, no?
0: Però entenc que totes les que s'han anat recollint no les ha pogut plasmar així. Com ha sigut seleccionar estes en concret?
2: Uf, ha sigut un treball difícil. Ha sigut difícil perquè pues tindré més de 400 gravacions de gent major d'ací, del nostre territori.
0: Això és un tresor, eh? Això ho has de tractar en carinyo, perquè això és un llegat important que tu has tingut el gust de recollir.
2: I anirem gravant-lo a poquet, però en este primer treball pues, hem tingut que seleccionar 12, perquè al final pues, jo crec que tot no cabia en el compact disc, i hem hagut de seleccionar aquestes 12. Tinc la sort de que algunes de les cançons no me les tinc que tornar a sentir, sinó que una vegada me les canten, se'm queden i han sigut aquestes 12 les que hem gravat.
0: A mi això és important, això que ha dit, perquè diu,
1: important.
0: Jo pensava, si Pepe ho fa, jo també, ja, però s'ha de tindre també aptituds i actituds, les dues coses.
1: Sí, s'ha de treballar i, a més, tu sí que portaves cantant de feia molt de temps, però al capdavall, este és el primer disc, el primer disc teu, que imagina que això sempre fa una il·lusió especial.
2: Sí, la veritat és un treball, bueno, molt il·lusionat perquè així jo vull fer un homenatge a tota aquesta gent que m'ha ensenyat les cançons, a intentar que n'hi hagueren des de diversos pobles de la meva comarca, i al final la gent que toca, la gent que està present, pues, és la mar d'especial, des de Gerard, que el tenim així al costat, hasta a m'abuela, que està ahí cantant un trosset de malaguenya.
0: A té una cosa, com han reaccionat tots aquells que t'han ajudat al rebre'l o al veure'l o a escoltar-lo?
2: Jo crec que la reacció ha sigut positiva.
0: Sí?
2: I a més, el dia que el van presentar el disc, jo sé això, jo penso que els homenatges s'han de fer en vida. I jo volia que tota aquesta gent gran vinguera a l'Auditori de Betxí i que estiguera escoltant-lo.
0: Vale, que no, com degué ser emocionant això?
2: Jo crec que ells estarien emocionats, però jo estava...
1: Més encara.
2: Jo estava més encara. I molt agraït de que hagin vengut i que se ho hagin pogut escoltar, perquè al final eren totes les cançons del poble, que sempre s'han cantat, sense música, sense cap arranjament de ningun tipus, i veure-les aixina, vestides de gala, jo crec que és un tresor.
0: És un got.
1: Vestides de gala, enregistrades, boniques, no? Precisament, Gerard, no sé si anaves a dir alguna cosa, que estaves ahí...
3: Bueno, no, res, la realitat és que va ser molt xulo, perquè pràcticament tota la gent que ens va col·laborar en el grup, a banda de que estiguem com a base Héctor, Dani, Jorge i jo com a base del grup, tota la gent que va gravar, Lluïsa, Ferran, Inma, Alexis... Bea, van estar en la presentació, va vindre també Noelia, la Titana, Lorena, Susana, Lorena Ballar, és a dir, tota la gent que ha col·laborat, o quasi tota la que ha pogut vindre, va estar molt xulo i va ser una cosa molt emocionant.
1: Que parlaves de Noelia precisament, bé, en el disc hi ha dos grans col·laboracions, una d'elles és la de Titana, que ara comentarem també, però l'altra és de la persona amb la que et compara la majoria de la gent, que és en Pep Jiménez, el Botifarra.

0: cantar.
1: Clar, que amb un concert de Pep Jiménez al Botifarra va començar tot, i ara cantes amb ell.
2: Clar, jo volia... Esta també és una peça especial per a mi, que és una xota.
3: La xota d'Eslida.
2: La xota d'Eslida. És també curiós perquè normalment la majoria de les gravacions me les ensenya la gent major, però esta me la va ensenyar gent jove. Vaig acabar el concert i me van a parar i me van dir que no te saps la xota d'Eslida? I jo dic, pues no, no me la sé. I me la van cantar i des d'aleshores que la tenim enregistrada al disc. Total, com el poble l'havia deixat de cantar i de ballar, pues jo vaig voler fer un homenatge a Eslida de la millor manera possible i amb les millors persones possibles.
1: Que xulo. I damunt que la gent jove s'implique també ahir i te ho conté, això em pareix curiós. També,
3: important,
1: no?
3: És això, eh?
2: Sí, jo crec que és una cosa important, perquè això no és un treball d'una persona, sinó que ha de ser el treball de tota la societat.
3: Emocionant que la gent jove continuï, emocionant d'esta participació en Pepe Botifarra i la de Noelia Llorenç. Esta cantautora de Godella, Titan, que també ha format part, conta una miqueta... Bueno, escolta'm-la primer, posa'm-la tot.

0: una malagueña que és una Daisy Devil, que a més és l'homenatge i que ens retrotrau el que contava esa des de la teua iaia que va vindre des de terres castellanes, castellanoparlants, vull dir.
1: Exacte, sí. Al final, jo volia, com me ho ha ensenyat ma abuela, i bueno, la majoria de gravacions jo crec que mos passa a totes les persones que hem fet pues, este treball d'arreplegar, la majoria són de dones, i és curiós, les dones que tant han estat invisibilitzades. I
0: vaig dir-te una cosa, perquè jo, pensant en la meva abuela, eren moltes, s'ajuntaven elles, anaven al llavaor, quan hi havia llavaors, anaven, s'ajuntaven en rogles, jugaven a la baralla en estiu, jo ho he vist, a les meves ties i tientes, quan jo era menuda, i en un moment d'anar, pam, pam, pam, pam, se posaven a cantar,
1: i se posaven a cantar.
0: Claro, i cantaven aquestes cançons que no trobaves registrades, ara ja sí, però que no trobaves registrades a cap de lloc.
1: I és així, vull dir, al final jo volia fer un homenatge, també, a banda de la meva revisuela, a les dones treballadores, també, i i com a símbol, per exemple, tenim en Llucena, la senyora Consuelo, que tant ha fet per mantindre la xota, i com la senyora Consuelo, tantes i tantes i tantes i tantes, i jo volia que sou cantar a una cantaora de categoria com és Noelia, que a banda de cantaora de categoria, una dona ben valenta.
0: Sí, senyor. I s'ho va pensar molt, va dir, no vaig a pensar meu, o va dir, sí, sí.
1: No, no, es va muntar al carro, enseguida es va muntar al carro.
0: Jo crec que tots, no, un poc, els que has com acomboiat de la sort.
1: Sí, hem fet una bona...

0: Una família.
1: Una familieta.
2: Sí. És de veres que la gent que vos dediqueu al cant d'estil, no? Els cantaors i cantaores, sou tirats cap avant. Vull dir, un comboi agrada sempre.
0: Home, claro.
1: Som del comboi.
0: Som fills del bureo, fills del sarau. Madres, demen tota la festa que neixca.
1: Mira, i ara que venim, per exemple, de les festes de Sant Antoni, llegint llibres de la història de com vivien les santantonès per la nostra comarca, i era molt d'això, molt d'ajuntar-se, molt de bureo, molt de cantar, molt de pujar en un moment el dolçainer, en altres no, en la guitarra, o simplement...
0: A la palmeta.
1: A la palmeta, a les
0: culleres... Al que fora, o en la botella
1: d'anís... És de veres que sí. Mira una cosa que vull posar, que vull llegir, te diu... El so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Això ho has dit tu.
0: Això ho he dit jo, i ho ratifico.
1: Lé-me-lo, Mayra, què vols dir en això? On et fa viatjar?
0: Pues em fa viatjar a altres llocs. Des de, no estem parlant de que viatge jo com en l'era de les galàxies, no me'n vaig a un altre planeta.
1: No
0: és un viatge físic, no? És un viatge de que jo estic cantant, jo estic escoltant i de manera involuntària, de manera inconscient, jo estic veient. Si estic cantant, estic veient a la persona que m'ha ensenyat això. I estic veient-li i m'estic imaginant la seva cara. Jo, per exemple...
1: O sigui, que te'n recordes de la dona decidida.
0: Exacte, i ara, per exemple, m'he estat escoltant la gravació de les Malaguenyes i jo tinc a ma abuela ahí davant. Jo l'estic veient ahí davant, a ma abuela. I l'estic veient com ho està disfrutant. A mi, pues, bueno, coses de l'edat, no? Ara s'ha fet major, la dona, i pues, la memòria pues, sempre està fotuda, s'afecta, no?
1: Sí.
0: I li costa recordar-se totes aquestes cançons. Però els diumenges, quan ve a dinar, sempre pregunta que hoy el cantador no viene.
1: Ai, per favor! Eh?
0: I poder traure'm la guitarra i poder disfrutar de tots aquests moments, jo crec que no te plau.
1: A mi entrevistarà un neurocientífic que ens deia, parlant de les malalties en les que perds la memòria, deia una cosa que sempre sintonitzen els seus sentiments i les seues emocions és la música, independentment de que no recorden que està parlant amb el seu fill o amb el tal, i això és espectacular. Mira, Gerard, què vols dir?
3: Tu que eres de Onda, pues nosaltres vam anar a cantar a la residència. Ens van convidar a anar, vam muntar allà un mini concert.
1: Sí.
3: I, bueno, estàvem cantant, Héctor, Jorge i jo, i de repente, en una de les cançons, Jorge, is corrents cap al públic, sí. I nosaltres, que on va, a parlar, i se va fer abraçar, van començar a cantar la senyora que li havia ensenyat la cançó que estàvem cantant.
1: Estava allí.
3: Va ser brutal,
0: La tia Elena, de Onda.
3: Sí, sí.
1: Bueno, parlem de la tia Elena un poquet. I també de l'experiència en Suera.
0: Bueno, jo crec que són dos pobles on tenim gran gent. Per exemple, en Onda, la tia Elena mos va ensenyar Avui és dia d'alegria, una cançó que també hem registrat al disc, té el videoclip, i parla de l'himne del Salvador, i sé que
1: claro,
0: te diu...
1: Claro, és dia d'alegria, i de cosa singular.
0: Claro, pues ahí diu, avui és dia d'alegria i dia de prendre pet.
1: I dia de prendre pet, que és agafar una xufla.
0: Agafar bufa.

0: la passarem avui.
1: Perquè un costum era canviar les lletres a les cançons conegudes, o bueno, sí, arreglar-les per la festa.
2: Reinterpretar-les una miqueta, sí.
3: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, esta és la segona part d'això, d'eixa cançó, d'avui és dia d'alegria. Comença en el himne del Salvador i després va a pues, un... Això també és curiós perquè va ser, traure esta cançó i me va escriure... Me va escriure una xica de la Vall d'Uixó i me diu el tío Sento Galí, el que eix en esta cançó, sí, estaria orgullós de sentir això. El tío Sento Galí era el meu revisuelo.
2: Wow.
3: És a dir...
1: Tienes lligasses més boniques.
3: A mi me la van ensenyar en Betxí i resulta que era de la Vall i on se reunia tota esta gent, era la casa del revisuelo d'esta xica que me va escriure.
2: Que bonic redescobrir, no?, els vincles entre els pobles, entre les famílies. Al final connecta amb la memòria, amb allò que som. Sí.
1: Amb el que som. Bueno, i en el cas de Suera, no van anar donant una lletreta escrita?
3: Sí, exacte.
1: Que
3: sí,
1: te
3: sí,
1: diria,
3: sí.
1: Jorge, vaig a saber si la... Què van dir?
3: Allí resulta que vaig anar a veure un home que és un crac, que li diuen el tio Pasqual. El vaig conèixer, tenia 90 anys, l'altre dia vam anar a cantar a les bodes dels 70 anys. 70, me pareix que eren. 70 anys casats.
1: Conec el tio Pasqual.
3: Ara en té 95. I me va cantar les albaes, que vam enregistrar també el disc, i en acabar el concert me va portar un paper d'una dona que portava escrit els romans de Sueras.
2: Que barbaritat.
1: Quines coses més bones.

0: I què s'està passant? També has dit una cosa. Havies de posar interès, havies de fer-hi recerca, la gent t'acosta i te fa propostes, tu ne busques. Però si tu no tingueres una veu per a poder a cantar o t'ensenyares o te prepararés tècnicament, vull dir, jo intento fer... I faig el ridícul més espantós. Tot això t'ho has treballat, criatura, o això és de naixement?
1: Bueno, a mi sempre me pregunten d'on t'ha eixit la veu?
0: I jo li dic,
1: pues pregunteu a ma mare, que és la que m'ha parit. No? Però... ella té el mèrit.
2: Però en ta casa sí que hi ha tradició de cantar, de cantaors, diguem...
1: Bueno, de cantar folklore no, i de cantar com a un nivell pues, més professional tampoc, pues, de cantar a tot el món li agradava. Per la part de, ja t'he dit, per la part de la meua revesuela andalusa, el meu revesavi, jo no el vaig conèixer, però sabeu que per allà en Andalusia, pa cantar les parrandes, pa anar als cortijos, sempre el buscàvem pa anar en la guitarra, per l'altra banda, m'agrada Antonio, que em parla d'ell, també cantava en la coral. Pues bueno, jo crec que mitja família la tinc ficada en la banda de música, el meu cosí Joel, la meva cosina Rocío, estan tots ahí. Vull dir, el vincle per la música al final és un poble.
0: La vena artística musical sí la teniu.
1: Exacte, sí. I així pues, som un país de músics.
0: Sí, totalment. Sí.
2: I la vena artística amb la veu, però també amb els instruments que qui t'has escoltat, haurà escoltat amb el pandero, pandereta, no sé exactament què és.
1: Sí, la pandereta.
0: Gran.
2: Però clar, els
1: dits... No,
0: la panderota.
2: Però és que t'han vist també en culleres, amb morters.
1: Sí, així n'hi porta, així n'hi porta.
2: El carregament, que fort. Clar, o sigui, tens facilitat per a convertir-ho tot.
0: Són culleres de veritat o són culleres musicals?
1: No, culleres de veritat.
0: Són culleres de prendre...
2: Culleres de veritat que...
1: De veritat.
2: De colpa una es converteixen en un instrument.
1: Exacte. A veure, normalment se toquen sense tindre este mànec de fusta, la gent no ho està veient.
0: Estan unides per un mànec de fusta.
1: Exacte. Normalment se toquen sense el mànec de fusta. Però què passa? Que jo agarrava...
0: Que te pot caure una cullera.
1: No era per això. És que jo cada dia li feia desaparèixer una cullera a ma mare de casa.
2: Ai!
1: I ma mare pues, se va fartar i me va dir o t'unisses les culleres o no vas... I vaig agarrar en una canya d'hort i les vaig prensar ahir ben fortes i ja s'han quedat per sempre. Ja no perd més culleres en casa.
0: Però això ho has integrat tu o també ho has recollit de la tradició? Vull dir, també era... També d'aquestes persones grans que t'han ajudat també t'he dit, no, i agarrar les culleres o la botella d'anís que deies a des i li pega bé amb el bombó.
1: I jo he vist sobretot a la família de ma abuela, ara ja no, però abans sí que agafava les culleres i feia ritmes bàsics, tocant les culleretes per acompanyar. El que passa que pues, jo pues, som el manegueta i tenia que investigar i tenia que traure ahí més coses.
0: Ho has més sofisticat.
1: Exacte, jo he agafat més tècnica.
0: Més tècnica.
1: Pregunteu-li als veïns que ells són els que m'han escoltat i els que tindran el cap com una carabassa.
0: Tu has agafat la tècnica, però és clar, el mal de cap és de més. Atent-me, Gerard, parla'm tu de la importància. Tu eres una persona vinculat i dedicat a la música en cos i ànima tota la vida. Però, Jorge, té 20 anys.
3: Sí, clar.
0: Parlen de la importància de que una persona de 20 anys tinga aquest interès, aquesta constància i aquestes ganes de treballar per la música tradicional valenciana.
3: La realitat és que és increïble, perquè trobar-se en gent més... Jo ja tinc una edat i trobar-se en gent més major és molt fàcil, bueno, però trobar-se en gent tan jove amb tantes ganes de dependre, d'investigar, de dependre, de dir-te, escolta, dime com s'entrem, no sé què. Jo veig en Jorge... O veig també en un xiquet de Llucena que toca en la rondalleta de Llucena, en Pepe, que me recorda moltíssima d'ell, perquè té 14 anys i toca la flauta, té moltíssimes ganes de tot, però la veritat és que és un lujo. És un lujo perquè nosaltres ens vam conèixer en un bureo, precisament, en Castelló, i al poc de temps ja estem quedant a muntar, a tocar...
1: Sí,
3: enseguida, doncs
1: vam
3: embolicar.
0: Lo que digues tu a des, Mar, del convoy.
2: Del convoy, sempre.
3: I en poc de temps ja estem en Héctor i en el meu fill i...
0: I donant-li vida
1: tot. El que s'apunta,
3: eh? El que s'apunta. Ha sigut, realment, jo... M'havien parlat. N'hi ha un xic amb el xic que canta i, bueno... Bueno, i al final vaig dir, hòstia, este el xic que canta.
0: Jo vull que, però clar, això, en un moment donat en què se pega un pas endavant
3: sí.
0: I se posa damunt d'un escenari, en un auditori davant ja seguint-te, que ja no és cantar així sí. En un corro d'amics.
3: Sí.
0: Com va ser això?
1: Bueno, pues,
0: o com ho vius?
1: La primera vegada que me vaig pujar a un escenari va ser quan tenia 16 anys. I... Bueno, m'ho vaig passar bé, l'experiència va estar xula.
2: I vas dir, repetix, això s'ha de repetir.
1: Claro, i vaig dir, bueno, pues l'he pillat el gustirrin, no? I ja vam continuar i està embolicant-nos al punt que estem ja, que ja, pues, ara tornar darrere, pues ja no és una opció.
2: Ja cap avant, i a més amb possibilitat de... Bé, Barreja s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, d'uns mesets, però ja té recorregut, no? Nominat als Premis Ovidi 2026,
0: ostres, sí.
2: A la categoria de millors disc de folk.
1: Ara estem en els de rock també.
2: En els de rock també.

0: que hem passat a la segona fase de la votació. Està oberta, si la gent vol votar,
1: pues la gent pot votar-te ara,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Fins al dia 18 o algo de febrer, sí. Per ahí, per
2: feu el favor de votar el criatura. Estàs content amb aquesta resposta? Com la vius? Com l'experimentes? Estos premis, estos reconeixements, a banda del públic, no? El que...
0: sí, bé, no han guanyat.
2: Bueno.
0: Per exemple, els Premis Ovidi va ser una nominació.
2: I
0: pues bueno,
2: matros estem... Tens 20 anys,
0: eh? No,
2: te farradaràs de guanyar-ne.
0: No reclame de guanyar ninguna cosa.
2: És
0: simplement dir que el fet d'estar nominats, jo crec que ja és un reconeixement, i ja no per mi, sinó per tota la gent que està ahí darrere d'este disc, des de la gent que m'ha ensenyat cançons, hasta els músics que ho han pogut fer realitat.
2: Uh-huh. Atén-me que tens també cançons de bressols, però veig que tens el Ball de Barril, que és la 304, tu no? Que és que està dedicat al teu poble. Això t'ho hem de posar, no?
0: Home,
1: un homenatge
0: a
1: Betxí.

0: Clar, que Sant Antoni ha sigut fan roig, jo te veia en l'Instagram, perquè no va fer bon dia, aixòs dies.
1: No va fer bon dia.
0: Però la festa se va fer igual.
1: Van pujar en paraigües, van pujar.
0: Paraigües van pujar a la muntanyeta de Sant Antoni. Què espera tu, Betxi?
1: Bueno, és el meu poble. És el meu poble. Jo està cansat la grave per això, per tornar-li al poble el que és d'ell. I la vaig gravar quan tenia 14 anys, sobre una base de donsaina, li ficaven els xiquets això en l'escola, que quedava fatal, era fatal, i jo vaig dir, quan faig un disco, la gravarem decentament. Exacte, de categoria internacional, que diu ma abuela.
2: Pa posar-li-ho als xiquets ara de l'escola.
1: Exacte. I per això vaig voler que vinguera també una persona que és un fenomen, és un crac, que és Ferran Brancal, un donsainer, té 17 anys, si no m'enganyi, no? 17 anys. 17 anys. Toca la donsaina, és la persona que està tocant ahir la donsaina, les dues donsaines que n'hi ha les està tocant ell. I pues, bueno, jo crec que el meu poble... Jo no tinc queixa del meu poble, però el meu poble queixa de mi tampoc.
0: M'encanta acompanyar. M'encanta acompanyar-lo, Jorge. Tens concerts de Si no res, en Picanya el 12 de febrer, en Rotova el 22 de febrer. Què estàs preparant per a aquestes posades en escena?
1: Pues mira, en Picanya és el lliurament d'uns premis i aleshores no serà un concert com a tal, sinó que seran actuacionetes pel mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran, qui va? I jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.
2: Sí. Doncs quines ganes d'escoltar-te, de veure't en escena, de veure't sobre l'escenari que tant gaudixes.
0: On vols aplegar, Jorge?
1: Pues hasta on la gent vulgui que aplegui, jo què sé.
0: I una altra pregunta que volia fer-te. Vas a començar a son 15 anys o 16, quan anaves a l'institut o a classe, què deien els teus companys? Cantamos
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno,
0: o no en tenien res? Com?
1: Jo era com... Sempre segur com el loco de...
0: Claro, que ells estarien en el
2: de
0: perreo.
2: De les cançonetes,
1: claro.
2: No?
0: Estarien en el perreo, i tot això, perreo, i tu...
1: A veure, la realitat és que això pegue a la joventut és més difícil. És difícil, però no és tan descabellat, eh?
0: No, perquè, exacte, no tiren...
1: Perquè nosaltres vam anar allí al carrer d'Amunt, a Castelló, i jo flipava, però estàvem allí flipant les coreografies que feien, en la Jota, en tot, fent un tall de coreografies,
3: sí. Que
1: vore i gent disfrutar, i gent jove disfrutant d'esta música, pues jo crec que no té preu, igual que la disfrute jo, pues també la poden disfrutar
3: altra gent. Gent jove. Te sorprens moltes vegades perquè hi ha molta gent jove que li agrada, que li agrada molt.
0: I... A mi m'agrada que això ho expliquem.
3: Sí, no sols pensem en gent més major. N'hi ha molta gent jove que està en un concert, hem estat en molts concerts. L'any passat, sense anar més junts, 2025, vam fer 21 concerts. O sigui, ja tenim tot el tipus, des d'ací fins a Alacant, i te trobes molta gent que està en el concert i se queda. Ja. I molts ballen, gent jove, i aquesta gent dius, ostres, està bé.
1: Jo tinc una aspiració i un desig i tot.
0: Vinga, quin? Que se pot dir?
1: Jo vaig anar, home, per això ho dic. Per això ho dic.
2: Queda per
1: escrit. Jo vaig anar a Múrcia, a Barranda, que és un poble on fan la Fiesta de les Quadrilles. I en la Fiesta de les Quadrilles, allí n'hi ha xiquells de 4, de 3, de 5 anys, de 14, tocant, ballant, en gent de 20, de 30, de 40, de 50, de totes les edats. I això és la meva aspiració, que algun dia així se puga fer això.
2: Eixa festa de les quadrilles d'allà.
3: En realitat mig l'ha complit, però no ho diu. Perquè vam anar a Onda, al Col·legi Mestre Caballero, en una mestra que balla ara de jotes, havia muntat un taller de jotes, i vam, els xiquets de classe els havia ensenyat a ballar, i vam anar, vam tocar, vam ballar jotes en classe, o sigui...
0: Ho vau disfrutar, ho vau passar d'allà.
1: I això és el pas perquè tot això se normalitza un poquet.
2: I quin gust també escoltar-ho de gent jove, de gent com tu, no, al capdavall, perquè sempre parlem de la importància de recuperar aquestes cançons dels nostres iaios, de les nostres iaies, però veure algú jove que està seguint aquests passos en el món de la música tradicional, en el món del camp d'estil, és una meravella.
0: És un exercici artístic, sentimental i de valor per a la societat important. Atén una cosa, que no te'n vas deixar sense tornar a cantar, criatura.
1: Home, jo això ho donava per fet.
0: Diu que vas a interpretar el voler dels sogres. Això què és?
1: Bueno,
0: els sogres no volen molt... No, que...
1: Això, resulta, això és una cançó que em va ensenyar la tia Carmen, la Nulera. I la tia Carmen, totes les coses que me conta sempre són en molta moralitat. sempre n'hi ha una moralitat, darrere. I esta pues, parla del voler que se li té al sogre, a la sogra, al gendre, a la nora... I imagineu si és greu la situació, que ni els més filòsofs del món han pogut resoldre, que encara està el tema ahí present, que estan posats hasta els alcaldes dels mateixos pobles.
0: Quina gràcia! He de dir-vos que aquestes cançons no sols són cançons, són històries.
2: Són històries, és tradició dels nostres pobles.
0: Quan veus un espectacle d'ells, a més, moltes ocasions conten d'on ve, d'on va, parlem de la tia fulana, del tio mengano. Doncs preparem i anem? Ara de tres? Vinga, anem allà, amics i amigues.

0: Es que escoltar el Xiquet de Betxí es siempre un regal, seguiu-lo y si podeu veure-lo en directe, aprofiteu que vos encisarà. Com a nosaltres, ens encisa també cada setmana que ens visita la nostra nutricionista Clara Llorenç, que ella ens ajuda a aprendre moltíssim. Avui recordem el que ens va ensenyar de com llegir correctament un etiquetatge alimentari. Que no ens deixem embolicar per alguns algoritmes, per favor, i atenció, el més sorprenent, la recepta d'un dolç fet amb fesols. Flipareu de nou.
1: Sardines fregides, bona abundància de pa, carn, costella, botifarra, cansalà.
0: Ai, parlant de calories. Bueno, aquí la cosa va d'etiquetatge, crec. Sí, que hem estat anunciant allà del programa, Clara Llorenç, com és la nostra nutricionista de referència.
2: Ara acaba de parlar ja de... Jo no he provat això, tinc que provar-ho, eh? M'ho he donat ahir.
3: L'empedrao?
2: Sí. No.
3: Vés-te'n per falles on festes a...
2: Aniré, aniré. Ha anat a provar la carn allí, però...
0: Són llegums, arròs...
2: Sí, no, no. No hi ha res, arròs amb fesols i naps.
0: Jo crec que molta més contundència.
3: Més contundent encara, sí.
0: Tu poses un empedrao i fiques una ratxoleta i anates...
2: I es fa... Cemento.
3: És d'una contundència, com, no, sí. Com, sí. Com el caldo no, està absorbit.
2: No és aquestes receptes de llegum que jo intente que la gent menge 3-4 vegades a la setmana,
0: són
2: no?
0: Molt consistents.
2: No.
0: Estes són molt,
3: molt, molt, molt. Una quantitat de greix important, de fet, a l'hora de mesurar-lo, jo crec que pràcticament en un llegó es podria fàcilment...
0: En un llegó, bon.
3: Te'l podies posar en emplatges, sin ningún problema. A veure, avui ens durs...
0: Ens encanta el tema.
3: Sempre, cultura nutricional, que sempre està molt bé, perquè sempre insistís, és que hem de dependre, hem d'integrar, que no és allò, el concepte de la dieta, del règim, abandoneu això, és tindre això, coneixements i adquirir cultura. Vale, molt bé. Ui, cultura de l'etiqueta.
2: Exacte.
3: Què passa, que ens la peguen, així? No...
2: Sí, i sempre parlem d'educació nutricional, però és de veres que si no donem aquestes ferramentes, pues la gent a casa, òbviament, que a lo millor no hem tingut aquesta educació nutricional que tocava, pues te la claven un poc, hola. Ja. Aleshores, pues bueno, si en este ratet podem intentar que la gent sàpiga i siga conscient, vale? Entonces, ja. Avui l'etiqueta que toca és el que vaig dir fa 4 o 5 anyets, que és este del Nutri-Score, que tots el coneguem, òbviament, que és este que va de la A a la E i el color de semàfors de roig a verd, pues...
0: Clar.
2: Que a simple vista...
0: Ens fixem en aquests colors, en els llibres d'alt en proteïna, zero sucre, natural, filtre, catacatà, però hem de saber llegir realment on estan les dades importants. Entenc.
2: Sí, sí, al final és donar-li la volta, com dic sempre, donar-li la volta al paquet i llegir. Però bueno, al final, pues, aquestes ferramentes, en la seva mesura, tenen parts bones, però n'hi ha un altres que no. Doncs anem a veure un poquet ahí.
0: Què té en compte el Nutri-Score?

0: dels colorinchis.
1: Vale,
0: que,
1: al final
0: que està valorant això.
1: Exacte, és una, és un, és una fórmula matemàtica, vale? Entonces, és un algoritme que l'únic que fa és sumar o restar punts a aquest producte.
0: Vale.
1: Què li suma punts a, què li resta punts al producte? O sigui, que punts negatius que poden excés de calories, sucre, sal i greixos. Vale? I ahí va restant.
0: Va.
1: Bé. I què li suma punts? Que tinga fibra, que tinga proteïna i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix, d'algo que siga nutricionalment correcte. Hasta així pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és un resultat que va de la A a la E, i si és A i B, pues és un perfil nutricional millor, i òbviament D i E, pitjor perfil nutricional.
0: Comprenc.
1: La qüestió és que al final el Nutri-Score, si te dones compte, és com aquest ChatGPT que no mira els ingredients ni la qualitat dels ingredients, només està mirant els números i el resultat que te dona. Això ja és un poquet... Ahí li dona igual...
0: Ahí està la clau per entendre.
1: Una de les claus és això. Ahí li dona igual que el producte, per exemple, unes galetes integrals, tinguen 20 ingredients, mentre el resultat siga positiu.
0: Però aquests ingredients poden ser, potser no té sucre, però té altres coses que no són sucre.
1: Exacte. Que... Al final, per exemple, si a ell li és positiu, perquè imagina't que siga un paquet de galetes que li han afegit fibra, té farina blanca, però també li han ficat un poquet de farina integral. Li han baixat la quantitat de sucre, però li han ficat molt edulcorants. A banda, perquè estiga bo, li han ficat diferents tipus de greixos. Però, siga com siga, el resultat és una B en compte d'una E. Pues, òbviament, és un resultat positiu, ¿vale? A tu t'apareix en el paquet una B, tu te penses que és un producte saludable, perquè al final, òbviament, la A i la B ho vas a associar a producte bo, però realment, nutricionalment, no és un producte bo, no és un producte que has de clavar de manera diària, ni és un producte que hauríem de recomanar ni de menjar com a tal. A més que, òbviament, si és un etiquetatge que no està obligat i que només van a gastar les indústries que els beneficia, doncs pues mira, ja en això saps que si un paquet de cereals du una A o una B, pot ser no siguen tan tan bons, però els beneficia aquesta A i aquesta B respecte a els altres, per exemple. I un altre és que, per exemple, només compara productes dins del mateix grup. O sigui, que no te compara, no te dius que cereals integrals, aquest tipus de cereals, per exemple, són meravellosos com a tal. Simplement diu que d'aquest lineal de supermercat de cereals és un poc millor respecte a l'altre. Un poc millor de puntuació, no millor a nivell nutricional.
2: Per exemple, més refrescos.
1: Claro.
2: Imagina que primarà més el 0 o el 0-0 que no el que,
1: sí,
2: no, el que té,
1: sí,
2: tota l'altra mandanga.
1: Exacte.
2: Però clar, estem parlant de, diguem, d'un nivell de chungo, de chungo,
0: de química pura.
1: És que al final...
2: Vaja, parlant-ho clar.
1: Sí,
2: este... Que vulgui que s'arre una cola o el que vulgui, però que sàpiga que bo no és.
1: Totalment, no? I al final... Què passa en això? Que la gent entén que A o B és algo que pots clavar a diari, el refresco light o zero du, o una, creo que du una B. Si tu veus una B, penses,
2: mira,
1: en compte d'au, ja puc veure la Coca-Cola tots els dies.
0: Però,
1: I no...
2: Claro,
1: realment
2: si
1: no.
2: La B del refresc... A tu a nivell, crec que a nivell de cervell.
1: Sí.
2: Com utilitza la indústria? Vaja,
1: però és el mateix que el light.
2: Ja.
1: I el fit i el fitness.
2: Ja.
1: Són eixos colors, claims...
2: Eixos, vale? Blaus,
1: la B
2: verds.
1: Que du eixe verdet, no du el verd oscur de la A, però la B que du eixe verde claret, tu dius, és que
2: pues
1: està
2: verd,
1: bé,
2: està,
1: és
2: guai.
1: Que està bé, i no li dones la volta.
2: I clar, una B, un refresc 0-0, i una B, l'oli d'oliva. Diu, anem a veure.
1: És que l'oli, no, pobre, l'oli va eixir molt mal.
2: Tu de què vas?
0: I però per què?
1: Per què? Perquè al final, al principi del principi, no diferenciava entre tipus de greix. No ara, per exemple, sí que diferencia i qualifica pitjor el saturat que l'insaturat o el monoinsaturat, com és l'oli d'oliva. I com també puntua molt mal els aliments molt calòrics, a l'oli d'oliva li va clavar una C.
0: Pel greix i pel calori.
1: Pel greix i les calories. Per què? Perquè al final només compara per 100 grans de producte, no compara per ració ni qualitat, que és el que hem parlat antes. Al final, per a mi, un processat bo que és un processat de poquets ingredients amb una qualitat dels ingredients bona. Nutri-Score no mira això, només mira que a ell, aquesta puntuació li isca positiva o negativa. Com tenia moltes calories l'oli d'oliva, encara que fora virge extra, i tenia molt de greix, una C. Claro, obviamente, la industria de l'oli va dir, no ho clave. No me...
0: Explica lo de l'oli o explica lo que tu dius de refrescos o del pa de molde que tu...

0: moltes voltes ens has explicat, atenció, com està fet.
1: Claro.
0: I també alguns tenen una puntuació que no està malament o...
1: Sí, pa de moldes n'hi ha molts que ja duen la A o la B, perquè al final continuen tindre 20 o 15 ingredients, val? Ingredients que si tu te dones la volta i comences a llegir no entens la meitat, però pues, a lo millor li afegeixen inulina, que és un tipus de fibra que pots afegir i ja fa que tinga un poc més de fibra. Afegeixes, li has baixat un poc la sal, perquè com també puntua negativament la sal. Entonces, és de veres que té més fibra, és de veres que té menys sal, però és de veres que continua sent un producte amb un munt de conservants i additius. Té millor nota que el blanc? Sí. Hauria de ser el pa que mengem tots els dies? No. Però és que costa molt. Exemple, jo ho entenc que és...
2: Per quedar-nos, diguem, en tips així, bueno, en trucs i que puguem entendre. No? És a dir, d'entrada, una etiqueta que planteja que un producte té moltes coses...
0: Sospitós.
2: Ja d'entrada, no.
1: Sí.
2: Quan menys ingredients...
1: Menys de 10 ingredients hauria de ser lo ideal. Vale.
0: Encara que porti una A o una B.
1: Encara
0: fixeu-vos
1: que
0: en els ingredients, la ratafila que diu Ximón.
2: Vale.
1: Si no enteneu algun ingredient, fora.
2: Vale.
1: Al final, el Nutri-Score, per exemple, és que no mira què tipus d'additius du. Això li dona exactament igual. Per això no puntua ni negativa ni positivament el producte.
2: Bueno, però hi ha additius que en analítiques i està comprovat, i la ciència diu, i vosaltres nutricionistes també, i els professionals, que no tots els additius són iguals.
1: Sí, no, totalment. I parlarem un altre dia d'això, perquè també és un menge gran.
2: Pues és un tema frescos, molt interessant.
0: Els frescos els aplega a analitzar d'alguna manera? Els productes frescos?
1: Productes frescos...
0: Verdures, fruites, ous...
1: No, i per exemple, després n'hi ha molta gent que no compra verdures congelades, que me dona una ràbia que pa què, o les llegums en conserva perquè se pensen que són productes negatius, ¿vale? Que no són saludables, i són processats superbons, que haurien de tindre Isa com una catedral, però no, només mira...
0: O llandetes de peix,
1: o les
0: i tot això és més sa
1: sí,
0: que un refresc, el que fèiem al·lusió antes, per molt de light que siga, o que altres coses havíem dit.
1: Perquè,
0: o,
1: bueno, les galetes, al final, galetes integrals, estos lactis proteics que n'hi ha ara, perquè al final, com hem parlat també al principi, com la proteïna fa que puja un poquet l'algoritme que han fet tota la indústria esta de barretes de cereals integrals, o inclús els lactis, que encara que duen un munt d'edulcorants o no tinguen ingredients correctes, li afegeixen proteïna en pols a aquest producte i ja fan pujar la numeració.
2: Ostres, pots parar una miqueta en el tema dels lactis? Ampliar una miqueta més? Perquè és un tema de consum habitual i que són... I cada volta... I tant que
0: una
2: sí.
0: Una gama inacabable.
2: És que hi ha un esmàrit allí refrigerat, que allò.
0: I els formatges curats.
2: 2.000 iogurts.
0: Que n'hi ha alguns que són de procés molt natural a la manera d'estar fets. Evidentment, molt sí. De greix. Tenen una puntuació fatalíssima.
1: Tenen una C, una D.
2: El formatge
1: mateix.
2: De la Valltorta, de l'altre dia.
0: Favor.
2: Sí. Per favor.
0: Que, és, que, és, que ha guanyat en
2: medalla
0: França.
2: Medalla en França allí.
1: I que si tu al final li dones la volta és... cuajo, llet, un poc de sal i ja està. I és un producte que podríem incloure en la nostra alimentació i deguem. El que passa que lo mateix, com té greix i té calories, li dona igual que siga un processat bo. Al final és la paraula que ell li dona bo, li dona igual que siga un processat bo. Al final és que tinga això a puntuació correcta.
2: I si no aprofita perquè no ho lleven. Vull dir, si això s'ha creat a través d'un algoritme. L'algoritme són dades i són números. L'algoritme que va tindre en compte la dieta de la meva gema, el que faig jo...
0: Casos particulars.
1: Bàsicament...
2: El nostre entorn...
1: Bàsicament, si tu eres una empresa d'alimentació, una indústria, i al final... tu saps que la gent se fija molt en l'envasat i a tu te convé perquè pues, has fet que el teu producte... Sí que és de veres que això ha fet que moltes indústries reformulen els seus productes perquè tinguin un poc millor puntuació, però al final continua sent enganyar un poquet a la població. Aleshores, si tu com a indústria...
0: Hi ha uns diners d'interès allà darrere.
1: Sí, totalment. Perquè, sí, perquè...
0: Per continuar venent el que siga.
1: Perquè n'hi ha empreses que continuen i empreses que no, pues les que continuen són les que es veuen beneficiades i les que no, pues són com, per exemple, les del formatge o les de l'oli d'oliva que diuen, pa què vaig a posar-ho? Jo ja sé que és un bon producte, però si és que si fico una C, no comprarà la gent el producte en qüestió. Vale?
2: I el que és la salsa? Salses també és una d'això, és un altre món.
0: La salsa, refrescos, els iogurts en proteïna, tot això.
1: Al final...
2: I t'ho posen tot verdet, i t'ho posen tot allà light, i tot això bajo en no sé quantos, i no sé quintos...
1: I tu t'ho compres.
2: I la gent en la nevera,
1: el que parlàvem antes...
0: I a més, mira els ingredients, i són tot... 4, 5, 2, 4, 8, 7, 5, 5...
1: Si compres el ketchup, totalment, la mayonesa light o el ketchup 0, per exemple, si tu li dones la volta i mires els ingredients, no t'ho prendes...

tindries en la vida. I per exemple, la maionesa light, per a que estiga bona i baixar-li el greix, encara és pitjor que la maionesa normal. Compra la normal. Al final és algo que has de menjar dosificat.

0: desfavorable que un altre producte similar.
1: I no tots els greixos són roïns si sabem quins són els greixos bons.
0: Totalment.
1: El que ve del salmó o d'aquest tipus de peix, l'oli d'oliva...
0: El del formatge, el del fruit secs. Per això els fruit secs també fiquen el tampoc fiquen en la bolsa. Ai, el Nutri-Score, perquè al final tampoc els convé, ¿vale? Al final, saps què passa? Que, per exemple, galetes o cereals amb una o una B, a tu te donen aquesta falsa sensació de són un poquet més saludables que l'homòleg del costat, i quan jo de les altres galetes no n'en menge tant perquè sé que no són bones, les galetes que duen la A o la B...
1: Me unfle. Me prenc més quantitat. Sí. I això és una errada molt gran.
0: Totalment.
2: I per a picar, això, a lo millor...
0: Això val la pena...
1: Bueno, el mundo...
2: El mundo snack, el mundo snack, rosquilletes, que diuen
0: així. El mundo
2: rosquilletes.
1: Pelotitas, pelo guacho, anirajano, cuchanito.
2: Mira, tenim unes quantes en la redacció.
0: A mi...
2: No diré culpables. No direm que se diu Sílvia.
1: No direm que...
0: Pobreta. En lo dels snacks, lo que parlàvem antes. Me dona molta ràbia perquè, per exemple, ja han agarrat molt el truco, ¿vale? I ara no sé si s'haveu fixat que fan molts snacks que duen afegit a lo millor un poc de o llentilles o fesols, ¿vale? Heu vist?
1: Ho hem vist.
0: Tu miraràs en el paquet i veuràs, ostres, un snack que du una B. I dius, ne puc menjar un montó, perquè a lo millor només és daxa o és creïlla, però li han fet un 20% de dentilla, que al final és no res, continua tenint prou sal i sent un producte que no, però com té un poquet més de fibra i un poquet de menys sal que la papa com a tal, ja té una B, perquè al final no és que siga saludable, és que és un poquet més saludable que l'homòleg, però no saludable, millor puntuació. Entonces, ja. Me dona, jo, és que mataria a...
1: Pues estem en tu, som el teu
2: fàcil
1: tío.
2: Que és tallar un boniato
0: i posar-lo
2: allí en la Satisfyer. I se fa enseguida en la
1: airliner. Un cigrons al Satisfyer, que dius tu.
2: Això de maravilla.
0: És tan boníssim.
2: En una miqueta de hummus.
0: Que sí. I si es lamines ahí finet i te'ls fas crunchy.
2: Claro.
1: Tu saps què m'ha passat este dissabte en la crompa? Que ho fet. Pues ell té problemes en la sal, entonces agafa, busca pernil o pernil dolç, baix en sal. I a la que mirem els ingredients, no se n'anava massa de la sal que tenia l'altre, i el que tenia era edulcorant afegit.
0: Claro.
1: Mira!
2: Ai, que malament.
0: Per a que estiga bo. Clar. Li baixen la sal, però li fiquen l'edulcorant per a que tu te continuï agradant, sinó al final n'hi ha que mirar-ho tot. Ai, això està superbé, però vau mirar els ingredients? Molt bé, al final és...
2: I el percentatge de mandanga que porta.
1: Clara, ja busques
2: de Tito, 98% de Tito.
1: Exacte. Però això ho hem de presar, jo no ho havia fet fins que no t'he conegut pràcticament.
0: Sí,
1: no,
0: però és normal, perquè al final, saps què passa? Que és el que passa també en aquest etiquetat i en la gent. Anem de cul. Tu vas a comprar i vas en el temps agarrat. Aleshores, pues, vas intentant comprar un poc el que a primera vista te sembla que és millor, i el mateix, pues, si n'hi ha dos pernils, pues, si veus baix en sal, diràs, pues, és millor que l'altre. I no t'ho pares ni a pensar. Tens que anar, per això no hi ha que aprofitar a fer la compra els cas de setmana, un poc més de temps, mirar els productes bé, i si no, fer-la online. Que jo la faig online i mire per darrere i mire les etiquetes bé.
2: Només de veres.
1: Que ens va la salut en el tema.
2: Bueno, clar, dius, bueno, ui, el tema, les etiquetes i el Nutri-Score, quina recepta farà?
1: Ui, no toca recepta.
2: No ho sé. Ui, fa recepta o com està això?
0: Sé que avui teniu més ganes que mai, perquè així...
2: A duberenar.
0: Perquè parlant sempre, quan parlem d'etiquetats, ¿vale?, sempre al final se n'anem a processats o salats o dolços, i això és la realitat. I què passa? Que jo em sap mal, però no n'hi ha ni galetes bones, ni cereals sí que n'hi ha bons, però ni galetes ni biscuits que pugues comprar en un supermercat que estiga bo. Així que avui ha volgut dur un biscuit de fesols.
2: Va.
0: I l'ha dut, no té farina.
1: De farina, de fesol. Ah, no, en els fesols fas la massa. Com has fet que has fet en el
0: fesol? Ara ho conté. Però ho ha dut, perquè si no la gent no sentirà i dirà, madre de Dios, això, i vull que proveu.
1: La imatge que té, que ja veureu en xarxes, si no vos ho expliquem, és com una coca de llanda, com una coca mal feta.
0: És més humideta que una coca de llanda, òbviament, perquè no té la farina. A mi m'ha recordat, quan ho ha provat, a tipo torrijeta, aquesta textureta.
2: Quan l'has provat, és a dir, són conillers d'Índies. És la primera vegada que ho fas, ho confesso.
0: És la primera volta que ho fas. Sí, no, totalment.
2: Però fesols de pot?
0: Aleshores, un pot de fesols blancs de pot, vale, 240, que és un potet xicotiu, tres ous, una poma, un iogurt natural, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que al final seran com tres cullerades soperes, i ara hi ha les cosetes xicotiues, vale, que és un sobre de llevat químic, una culleradeta xicotiua de bicarbonat, una culleradeta xicotiua...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Estem recordant els millors moments viscuts a les vesprades d'A Punt Ràdio allà pels principis del mes de febrer. Quina canya de xicón, eh? I tant a plegar al lluny. Bé, i tan lluny. La idea que té és conquerir l'espai, quasi res. A nosaltres viatjar tan lluny ens fa por. Ens veiem més prop de les nostres possibilitats de descobrir el món de la mà de Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. I ens va enlluernar quan ens va parlar de Casablanca, una destinació de pel·lícula que és ben preciosa i espectacular.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. Willy, Willy,
2: ja sabia, Xefina. Ja sí que ja m'ha arribat. Ja m'ha arribat.
3: Així ja,
4: d'alem. Ella ha vingut vestida per a l'ocasió. La nostra sí, Clara sempre sí. Que ve vestida de la...
3: Sempre que temàtic,
2: sí. Què portes exactament, Clara?
3: Això és com una capeta. Una capa. Perquè és una marca marroquina que m'agrada molt, que el que fa és com una adaptació com més moderna de la roba tradicional. Uh-huh. I això és com, sí, com una capa xilava en caputxa. A mi
2: m'agrada. És molt floral, és també, molt primaveral.
4: Atén-me, que anem a Casablanca. Sí. Dius, no? Vinga, comencem.
3: Clar, perquè la gent s'ubiqui, perquè Marroc és molt gran. Sí. Mm-hmm. Casablanca es situa a la costa de l'oceà Atlàntic, mm-hmm, i també té el port més important del Marroc i un dels més transitats de tota Àfrica. Perquè la ciutat és molt gran, té més de 4 milions d'habitants.
2: Wow.
3: I és la ciutat més gran del Marroc. Diguem que és la capital econòmica, perquè la seva capital administrativa és Rabat. Així que tots els negocis es fan a Casablanca. Mm-hmm. Des de fa molt de temps, ja.
4: Pues coneixem Casablanca, no m'hi quiuen la seva història, la seva cosa. Fascina'ns, sí,
3: anem a ficar-nos un poquet en situació.
4: Vinga.
3: El que avui coneixem com a Casablanca era, fa molts segles, la ciutat d'Anfa, que era un assentament fundat pels amazics, el que es coneix com els berbers, al voltant del segle VII després de Crist. I ja en el segle XV els portuguesos van arrasar la població. Els portuguesos, com anaven a les ciutats que tenien ports i s'ubicaven allí, van construir una fortalesa.
4: Això eren perretes i comerç.
3: Clar, els ports repartits, van construir una fortalesa militar i al voltant d'ella creixeria el que s'anomenava Casablanca, que és

0: que correspon ara al que és l'actual Medina. I quasi tota la ciutat quedaria destruïda en el segle XVIII pel terratrèmol de Lisboa, i uns pocs anys després el sultà Ben Abadia la va reconstruir i l'anomenaria Dar el Beida, que és Casablanca en àrab, i encara que després en el temps passaria a dir-se Casablanca, quan la coneguem ara. A principis del segle XX, França i Espanya es van repartir la influència del Marroc i Casablanca va quedar sota el protectorat francès fins a la seva independència total del país en 1956.
1: Històricament ja estem ubicats.
2: I allà què es pot veure? Vull dir, tu quan vas allà...
0: Moltes cosetes.
2: Moltes coses. A veure, és que, clar, vull dir, és una ciutat molt gran, 4 milions d'habitants, també en extensió, i imagina que també serà gran.
0: Sí, però està molt ben distribuït, vull dir, te'l pots manejar prou bé. O sigui, que el primer nen, diguem, el que és l'estrella de la ciutat, que és la mesquita de Hassan II.
1: Que era en el principi, això era la ciutat d'abans, no?
0: No, la Medina era el que era la ciutat. Això és la mesquita. La mesquita, de fet, és prou moderna. És una de les mesquites més impressionants del món. Sí? Està situada en la mar, però en una península illa artificial, per a que faci els efectes com que està surant en el mar.
1: Com si sorgira de l'aigua.
0: Sí, perquè ho va fer Hassan II, va dir que la vam anar a construir a Xina perquè es va inspirar en un vers de l'Alcorà que diu que el tro de Déu es va erigir sobre les aigües, i a Xina sembla que la illa està enmig del mar.
2: Molt bé, això és ambició. Això...
0: I de fet sembla, perquè la veritat és que en el tamany que té i com la veus de llunt i darrere el mar sí que...
1: Impressionant, sí que no?
0: Sí. Després de la seva inauguració, en els anys 90, es va convertir en aquell moment, ara ja no és, però en la tercera mesquita més gran del món després de la Meca i Medina, si estem parlant d'unes dimensions molt grans. És una barreja entre arquitectura morisca i, de fet, en la seua construcció es van emprar uns 80 milions d'hores de treball. Va treballar moltíssims artesans.
1: 80 milions d'hores?
0: De treball. Més de 12.000 artesans van treballar en la construcció, i artesania interior, que és espectacular, fusta, estuc, i cada un dels detalls està cuidat al mil·límetre, tot el que veus està com uau, tot.
2: Molt pensadet.
0: I una meravella, i per descomptat també van treballar milers d'arquitectes, enginyers i obrers. Tot és monumental, estem parlant d'uns tamanys. La sala d'oració pot albergar fins a 25.000 persones, i l'esplanada exterior fins a 80.000. Estem parlant del Camp Nou.
2: Però això és enorme, no?
0: El Camp Nou.
1: Fer-nos una idea.
2: Així,
1: no. Per favor.
0: No sé jo quantes s'ompli, la part de dins, sí, però la part de fora potser no, però la capacitat la té, o sigui que... Sí. I a més, la zona d'oració, hi ha un espai subterrani per a les ablucions i el hammam, una biblioteca pública, una escola alcorànica i un museu. I...
1: Molt ben gran tot.
0: I en la seva construcció es van aplicar totes les tecnologies capdavanteres. Per exemple, el sol és calefactable, o sigui que encara que faci fred, perquè Casablanca, com està a l'oceà, fa fresqueta a voltes, estàs calentet allí dins.
1: Els peus, quina calor de piso.
0: Com ells van en calcetins i en catifes, està calentet. Després, el sostre és corredor de 3.400 metres quadrats, pesa més d'una tona i s'obre i es tanca per complet. Es corre i s'obre.
1: Una barbaritat.
0: Les quantitats econòmiques no les sé, però una barbaritat.
1: Sí, ja m'imagino.
0: Jo quan ho vaig visitar vaig tenir l'oportunitat de veure el sostre obert i després va tancar. I és molt xulo perquè es veu tota l'artesania. Si està tancant no es veus tant, perquè la part que tanca té també pintat a mà i tot. I quan s'obri veus tota la part que, diguem, la façana que fa de lo que tanca. I després veus el cel i la llum il·lumina.
2: És
0: super impressionant. I es tanca en uns minuts, en apenes uns minuts s'obre i es tanca. El minaret també és molt alt, estem parlant de 200 metres.
1: I després no han trobat una màquina per planxar i saber fer totes aquestes coses. Jo flipo.
2: De veres.
1: Disculpa. Un parèntesi.
0: El minaret té 200 metres d'alt. I a més és que per la nit s'il·lumina en un raig luminós que arriba fins a 30 quilòmetres, que es projecta de nit cap a la Meca. O sigui que si estàs de nit en qualsevol lloc de Casablanca veus la llum.
2: Tu ho veus allà. Fins i tot de fora de Casablanca també podràs veure.
0: A 30 quilòmetres.
1: És
0: monumental. L'entrada
1: és bestial, no? Tot el que dius.
0: Tot.
1: De dimensions.
2: És a la gran.
1: Gegant, monumentals. Molt bé, molt bé.
0: I de fet l'entrada són per als no musulmans que vols fer la visita turística, són 13 euros, perquè és l'única mesquita de tot el Marroc que pot ser visitada pels no musulmans.
2: Ah, que curiós.
0: I te fan un tour i tot, o sigui que paga la pena
1: molt. Si us paga la pena. Sí, senyor.
0: Sí, sí. Ara recorreguem un poquet la part històrica, anem a la Medina.
1: Ara ja sí que anem a
0: la Medina. Ara sí que anem a la part original. A l'original.
2: The original Casablanca.
0: La Medina, que és la ciutat vella. Estem parlant de carrers molt estrets. És la zona més tradicional de Casablanca i està envoltada d'una muralla de 4 quilòmetres amb 8 portes i mereix molt la pena pedres, i dic pedres perquè literalment el perds, totalment, perquè són carrers que no tenen noms i ara uno que va i uno que torna, és localitzar un poc una porta i després dir, vale, pues si no, vaig endinsant-me i que
1: agafar
0: algú me diga...
1: Agafar punt de referència.
2: I ja trobaré alguna altra porta en algun
0: que
2: moment.
0: En algun lloc, i si no, la gent t'ajuda molt, perquè la veritat és que la gent és molt, molt maja, sí, i no n'hi ha problema. Però sí, probablement entres per un lloc, intentes eixir per un altre i no podràs.
1: I no.
0: I allí veus de tot. N'hi ha gent que viu, perquè és una medina que es viu molt, o sigui, que una part és més vivenda, després n'hi ha una altra que n'hi ha tallers, també d'artesans, mecànics de cotxes, des de xicotetes botigues, tenim els forns, per a comprar el pa, que el pa marroquí també està molt bo.
1: Està molt bo. Mm-hmm.
0: Molt bo. I els banys comuns, que també n'hi ha, però els banys comuns, els hammams però tradicionals, on va la gent. O sigui, que obris jo una volta, vaig entrar i allí pues, hi ha un horari, depèn, n'hi ha d'homes i dones, i n'hi ha uns que és un horari. Un dia, és que són mixtos, és un dia per les dones i un per als homes, uh-huh. I pots allà, anar allà a deixar les coses i banyar-te de la forma tradicional dels hammams. O sigui, no hammam turístic, diguem un hammam local.
2: Real.
0: I està molt, molt interessant. Aquesta part és molt, molt xula, perquè és com molt superlocal, i després hi ha una zona de la Medina que és molt interessant perquè tal qual és com un mercat senegalès, que és com si estigués viatjant a Senegal, perquè n'hi ha una comunitat senegalesa molt gran.
2: Uh-huh.
0: I creues un carrer i estan pentinant-se, fent ses monyos, tot tal qual com si estigueres a una part del mercat, que és tal qual com si creuaves a Senegal.
1: Mira, que guai. Ara.
0: Ara anem a una altra medina que es diu la Medina Nova, que és el Jabús, però que no és tan, tan nova, perquè estem parlant de principis del segle XX.
1: Clar, en diferència de l'altra, és més nova que l'altra.
0: I es diu la Medina Nova, però va ser construïda el 1916, més o menys, en els primers temps del protectorat francès. El districte de Jabús és un exemple de reconstrucció d'una medina on es van respectar l'estil i les costums tradicionals de l'arquitectura, van ser els francesos que volen fer, però van agafar l'estil anterior i en urbanisme modern. O sigui, que ahí podem trobar en el barri botigues de roba tradicional, per exemple, sí. La roba tradicional d'home i de dona, els caftans i la roba d'home. De fet, el caftan va ser declarat fa un parell de mesos, el caftan marroquí, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Patrimoni immaterial pel tema de tota la tradició de fer els caftans i dur-los. O sigui,
1: per la confecció.
2: Sí,
1: no?
2: Artesania.
0: I la tradició. No, diguem que tot el que envolta, el que és la confecció, la tradició per aportar-ho i tot, uh-huh. I ho van declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Jo també.
1: M'encanten.
0: Que ahí, clar, com és artesania, estem parlant d'uns preus, però espectacular. Espectacular. I es pot trobar això. És de dones i d'homes, està repartit per botiguetes i de molt bona qualitat, perquè allí són molt bons els artesans. I a aquest barri també hi ha molts edificis com de l'època de protectorat francès, com per exemple el que es diu el Magd al-Passa.
1: Això què és?
0: Que és un palau, el palau residencial del governador construït per francesos en 1940.
1: I avui dia encara és un palau de governació o és un edifici turístic?
0: Sí, un edifici oficial, però bueno, es va construir a finals del segle XX, però amb mètodes tradicionals. Diguem que van voler, els arquitectes francesos van voler fer un barri però conservant un poc l'estètica.
2: Clar.
0: I així veiem arquitectura tradicional, que és el que comentàvem, però té hispanoàrabs, per exemple, n'hi ha el que es diu el cellitge, que és un tipus de mosaic ornamental utilitzant trossos de taulellets de colors.
1: Ah, sí, molt tradició. Crec que és la imatge que veiem. Taulellets de colors xicotes com
0: a triangulets, sí. Fent formetes, ahir, estucs, per exemple, fusta de cedre tallada, sostres de teules verdes també, això és com molt hispan-àrab. I el palau és d'estil morisc, però està construït a la plena Segona Guerra Mundial. O sigui, que tu veus i dius l'estil, la còpia de l'estil morisc original, però construït després un poc així.
1: En etapa contemporània, recent. Que xula, més coses.
0: Ara anem a menjar un poquet.
2: Ai, molt bé, gastronomia, clar que sí.
1: Ella sap que ens ha de portar sempre.
0: Sí, que sí, a més, jo dic així sí que paga la pena. Està el mercat de la carn de Casablanca, que està molt prop del barri de Jabús, i allí els carnissers mateixa tenen els seus llocs, tu pots triar la carn, te la cuinen i te la menges allà mateixa. Pots fer les tres coses.
2: Sí. Ah, molt bé.
0: Triar la carn, te la fan i n'hi ha tauletes que te la pots menjar. I n'hi ha carn de molt de tipus. A mi, per exemple, m'agrada molt menjar allí la carn de camell, perquè la fa molt bona.
1: Jo la vaig estar al Marroc, però no he estat a Casablanca.
0: Allí...
1: I està molt bona.
0: És molt bona, boníssima, boníssima. Sí, és com molt tendra.
1: Sí, és com una ternera, molt tendreta, o una carn de cabell.
2: Me la imagino com molt dura, molt...
0: No, i de gust és com molt fina. A mi m'agrada molt. L'únic és que impressiona un poquet este mercat, per a la gent que sigui un poquet aprensiva, i és perquè la botiga que tinc a carn de camell té un cap de camell penjant.
1: Sí.
2: Clar.
0: Però bé, és el que toca.
1: Però no siguis que tiquismiquis. Si vas a casa, no siguis tiquismiquis, no. Perquè són coses que has de voler.
0: I t'ho cuinen fresc en el moment i ja. Molt, molt net.
1: I com cuinen o depèn?
0: Tenen allí, com sobretot, el foc un poc a la
1: parella. A la brasa.
0: Sí, a la brasa, diguem, barbacoa, t'ho fan allí i al gust un poc i tu te sentes i t'ho menges i no t'ho pots portar a casa, o sigui que superbé. I després tenim l'opció del Mercat Central, el Mercat Central, que és el mateix, però en versió de peix.
2: Clar, perquè és una ciutat de costa, sí. Pescadora també, imagina.
0: També, que... també. A Xina, que de fet les sardines també estan molt bones. Allí la sardina de l'Atlàntic estan molt bones, totes les sardines de Marroc, des de Tànger fins a Casablanca. I allí també, tu tries el peix...
1: I també te'l fan
0: i en una taula i te'l menges també.
1: Això fresquet, el veus torraet.
0: Un 360, pots triar el producte fresc, te'l fan i te'l menges.
1: Que guai.
0: I allí està, bueno, està en el barri Art Deco, diguem que este Mercat Central està en el barri colonial francès, i allí pots veure també els edificis molt característics de Casablanca, que són blancs i així en ornaments, que són els edificis colonials francesos. I ja, si busqueu, voleu un restaurantet així molt exquisit, molt...
1: Home, a mi la cosa està de la parrilla per Mercat de Fagràcia.
0: A mi m'encanta.
1: Però si ens recomanés si un restaurant exquisit, prendrem nota. Clar.
0: Perquè jo al Mercat de la Car vaig anar a sopar i a dinar. Em va agradar tant que va ser com... Ai, ahir a sopar i a dinar. Però si voleu així una coseta així més exquisiteta, està el restaurant La Scala, que a més de ser un restaurant morisc, és un monument històric de la ciutat.
1: L'edifici?
0: Sí, l'edifici mateix està dins... del que era un bastió fortificat dins de les muralles del segle XVII.
2: Això és guapet,
0: Sí, es va conservar molt bé, inclús els canons defensius són els originals, i en el seu interior n'hi ha un jardí andalús, i així anar tot el fort, les parets i tot, i ahir pots fer des de junis, que es fan molt bons també, és com un menjar marroquí, però un poc més sofisticat, un berenar, un dinar, les tauletes estan molt decorades, estàs dins del jardí, pots triar taula exterior, taula interior, és un lloc molt guapet, o per a veure-ho també, perquè està en la fortalesa d'aixa xantiga.
1: O sigui, estèticament és un lloc preciós per anar a veure, a més de que pugues anar a menjar.
2: I per un ull de la cara o sí que és assequible?
0: Mira, no tant, perquè el menjar local a Casablanca està molt bé de preu, pots menjar inclús per 3 euros molt bé, un tagín, 4, 5, així a lo millor pujaria 15, 20.
2: Però
0: està molt bé, sí, molt bé. Sí, molt bé, molt bé. I estem en la ciutat de Casablanca, no pot faltar. You must remember this. A kiss is
1: just a kiss. A sigh is just a sigh. Casablanca, baby.
0: Però és una cosa curiosa perquè la pel·lícula protagonitzada per Humphrey Bogart es va filmar sencera a Hollywood. No a Casablanca.
2: Per a res.
0: Diga que està inspirada en Casablanca, però realment seria la circumstància de Tànger més que Casablanca, perquè era la ciutat internacional. Però, clar, la gent anava a Casablanca i els turistes demandaven volen veure el bar.
2: La pel·lícula,
0: el Ritz Café, volia buscar. I que al final...
1: No existia. Claro, era una cosa de Hollywood.
0: I al final Casablanca va dir, voleu Ritz Café? Anem a fer Ritz Café.
2: Pa vosaltres, turistes.
0: El Ritz Café.
1: Aguanta'm el cubata.
0: I de fet està tal qual decorat com apareix a la pel·lícula, perquè és tal qual l'entrada a la porta i tot.
2: Que fort.
0: Com si fora, perquè és com, mira, la gent buscava sou, demanaven, pues mira, i és un lloc que està molt visitat i pots dinar allí, prendre algo també i un cafè. És un lloc de jocs turístics de nova creació, però bueno, inspirat a la ciutat, perquè...
2: N'hi haurà molta gent que passa per allà,
0: sí, segur.
2: Clar.
0: A demanar-li a Sam la música, o sigui que després n'hi ha més...
1: Sam, toca l'altra vez, Sam.
0: N'hi ha unes altres places així més monumentals, per exemple la plaça Mohamed V, que és el cor, diguem, el cor de Casablanca, té les joies arquitectòniques allí, i els edificis que l'envolten són d'estil mudèjar, i és influències marroquines en franceses, és un poc una barreja. Està el Palau de Justícia, el Consolat de França, el Banc Nacional i la Prefectura, i una plaça molt gran que la gent passa allí. La gent diu molt al carrer per les vesprades. Molt els xiquets, les
1: famílies... Són molt de viure al carrer, molt. Tot el Marroc. Bueno, nosaltres també tenim un poc
0: de tradició. Sí, deixa influència de... Sí. Fa
2: són atlàntics, però és cultura mediterrània
0: sí,
2: també un
0: clar,
2: poc.
0: Sí. De les places, estar sentat a les places i això fan. I també està el Parc de la Lliga Àrab, que igual, diguem que és el pulmó verd de la ciutat i la gent també passa allí les vesprades al parc. I després n'hi ha un edifici que és l'antiga catedral del Sagrat Cor de Casablanca.
1: També tenen catedral.
0: Però que mai va ser catedral, va ser església, però li diuen catedral per lo monumental que era...
1: I
0: va ser construïda a la dècada del... Bueno, l'any 1930, inspirada en l'estètica de les catedrals gòtiques europees, encara que edificada segons els cànons de l'Art Deco. Així com un poc neogòtic, diguem que és com una barreja. Però va deixar de prestar els seus serveis com a església en 1956 i després de la independència del Marroc, i es va construir un centre cultural en una rehabilitació, un centre cultural té vidrieres i tot. I tenim el bulevard, que el bulevard és llarguíssim, estem parlant de 3 quilòmetres paral·lel al mar, I allí n'hi ha una cosa molt interessant a la Corniche, que és, es troba un dels llocs més particulars de Casablanca, que és el santuari de Sidi Abderrahman, que és com si fos una xicoteta illa que va quedar connectada per un pont.
2: Eixa no la van construir de forma artificial com l'altra.
0: No, esta la van connectar després en un pont. I a més
1: la van aprofitar. Que
0: clar. És com una cosa molt tradicional perquè, bueno, allí està enterrat un moravit que es diu, que és com una espècie de sant en vida.

0: dels musulmans, i ell va arribar de Bagdad i es va estar allí al segle XIX i es va quedar allí, es va instal·lar. I va viure fins allí, fins que va morir, i la gent anava molt a peregrinar, i ara encara va la gent a peregrinar, però n'hi ha una circumstància molt particular d'aquesta illa, i és que n'hi ha dones que viuen allí en xicotetes cases, sí, que te llegeixen el futur que el fan testany.
1: Wow. El fenestany i te diuen...
0: Oh, sí, sí, sí, jo no vaig voler, però vaig veure les taques i segons com es mouen les taques, ells te poden dir si passarà una cosa o una altra, o sigui, una barreja a la illa.
2: La gent feia peregrinació per una raó, però ara faran peregrinació, sí, per a veure aquestes dones una miqueta
0: un
2: que els
0: de
2: conten.
0: Tot. Van a veure la tomba i després a veure ja de pas que m'hi
1: però fixa't que no són fulles de te perquè són de te, no? En l'estany, curiós. Home, jo tampoc sóc de que m'allisca en el futur, però veureu,
0: crida l'atenció. Estan com mig amagats, perquè com és una cosa que jo trobo que és legal un poc, tot el món sap que estan allí, tu veus l'estany, però has d'entrar a la caseta de cada una allí a preguntar què tal, però veus...
2: Toc, toc, toc, hola, vull que m'allisca en el futur.
0: Així que té aquesta barreja espiritual mística, un poc.
1: Com molt a Casablanca, és una gran...
0: A mi m'agrada molt, eh? I es menja super... Bueno, al Marroc en general es menja molt bé, però en Casablanca, en qualsevol cantó, trobes menjar casolà a molt bon preu, es menja molt bé.
2: I en això ja m'has guanyat, clar, extrems.
1: En allò del menjar, no?
2: Clar.
1: M'ha agradat molt Casablanca. Moltes gràcies, Clara Estrem. Quan se n'anem, Mar? Casablanca.
2: Ja, ens anem ja. Ah, no, ara que tenim una hora i poquet de programa,
1: ara
2: però...
1: Ara no podem, però quan puguem, ens anirem. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
4: I la següent parada la fem en un espai proper, un lloc del nostre interior que és una meravella. Qui ja ha estat al Santuari de la Balma sap que és un lloc especial, ple d'energies bones, de devoció, d'un paisatge extraordinari i de bon menjar. De bon menjar, també. En febrer parlarem amb Bea, que ha estat 27 anys de la seva vida treballant allí.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
4: Pues que al capdavant del restaurant del Santuari de la Balma, el coneixeu, el Santuari de la Balma? L'heu de conèixer, perquè és un lloc... Tu saps aquests llocs, Mar, que quan vas... És com si te carregares d'energia positiva per les vistes, per, no sé, té una peculiaritat.
2: Totalment. Té aquesta essència, no? Aquesta atmosfera màgica.
4: Això ho trobes al Santuari de la Balma? Doncs mira, durant 27 anys ha estat al capdavant del restaurant José Barberán i Bea Grau. Crec que podem saludar a Bea. Hola.
6: Hola, hola, què tal? Bona tarda.
4: 27 anys, quasi res. Tu vas entrar a ser una pipiola de 20 anys.
6: Pues sí. 24 i 25 anys teníem quan vam començar ahir a la Balma.
4: I te'n recordes com va ser, com va plegar, com se va quallar l'assumpte? Sí.
6: Per supost, això no se olvide. Pues no res, se jubilaen, és que estaen, i nosaltres pues treballàvem, bueno, jo soc de Morella, i jo treballava a Morella ja en restaurant. I mos vam decidir, mos ho van proposar, i vam baixar, ho vam mirar, i ho vam agafar. Així de ràpid, no vam pensar molt, eh?
2: Dit i fet, pràcticament. Clar, com era quan vau començar? Com era el dia a dia? Com era eixa vida sorita, els pobles dels voltants, la gent que anava per allà?
6: En principi, a veure, el que era l'edifici de la Balma era completament diferent. Uh-huh. Per fora, igual, però
4: sí,
6: per
4: perquè va haver una remodelació pel 2007.
2: Total.
4: Espectacular.
6: Sí. En el 2008, 9 i 10. Oh. Van fer la restauració, però clar, nosaltres vam començar l'any 1999.
4: Claro.
6: No, nosaltres vam començar a on era l'Ovell, el restaurant antic,
4: sí,
6: que està al puesto de pas que passava tota la gent per davant, per entremig del restaurant, hasta dins de la iglesia. Era diferent, completament diferent. I vam entrar, pues, claro, vam tindre que posar, muntar una cuina, posar làmpades, pa fer menjador, tot.
4: I conta'm una miqueta quines són les vostres especialitats, si totes les dies teníeu gent o penses, no, així acudia més gent, per exemple, entre setmana o quan hi ha un esdeveniment especial com una romeria.
6: Bueno,
4: perquè...
6: t'he dit que quan vam començar, nosaltres vam començar pel 15 de 9 de març.
4: Sí.
6: I passava la gent per davant i no se quedava ningú a dinar, i allò era... I diem, ui, què han fet, que així no se pare ningú. I ara podem dir que, dicem, una cartellera de clients, que si se manté, si segueix en els nostres clients, no es cal més que agafar telèfon i reserves. La veritat és que puc dir orgullosa que ho hem aconseguit, que ara estan a tope.
4: Sí. Entenc que han sigut 27 anys de sacrificis durs, perquè l'hostaleria és dura, però això sí, en un entorn fabulós. Conta'ns el millor, la millor...

0: millor sensació que heu tingut en estos anys d'experiència?
1: Bueno, la gratitud de la gent, això sobretot, perquè nosaltres ja no som clients, ja molts són amics. I ja tenim coneguts amics i gent molt que si anem a qualsevol lloc i te trobes algú que sempre te coneix. La gratitud de la gent de tots aquests anys, la veritat és que això me quedo en això. I després el paisatge, perquè no és estar a un restaurant normal. Perquè nosaltres estem treballant i, sin embargo, tenim les vistes, el riu, la muntanya. Això no ho té un restaurant normal, que té quatre parets i no té cap vista. Això és... I després la Mare de Déu. Nosaltres sempre, des que vam entrar, sempre ens hem cuidat de la Mare de Déu, de canviar-la, de limpiar-la, de netejar la església... És que no és un restaurant normal, és un santuari, també teníem habitacions...
0: Era una dedicació absoluta. De fet, la teva filla es diu Alma.
1: Correcte. Sí, la meva filla no podia ser...
0: No podia ser d'altra manera. Ha ballat les danses, a més, clar.
1: Sí, sí, des de que tenia any i mig. Des de que tenia un any i mig va ballar les danses fins este any passat, que se va retirar en 24 anys.
0: Tenim una cosa. I a més, per allà hem passat tots. Del nostre territori tots els que han pogut. Però persones famoses importants també n'heu conegut unes quantes.
1: Sí, sí. El que passa que també te dic que jo intentem tractar sempre a tota la gent, és igual que n'hi haguen conegudes, com gent que no és tan coneguda, com els veïns del costat, sempre hem intentat tractar a tota la gent igual. Saps? I entonces, també... Per això mos ha vingut molta gent coneguda, perquè tampoc han fet cap protagonisme d'aquesta esta persona o l'altra.
0: Agraïm que es tractareu amb normalitat i no farem més.
1: Sí, i a més sempre intentant passar desapercibits. Per exemple, no sé, qui te puc dir, va estar el futbolista Ibrahimovic. Sí, i després, el seu hospedat després va estar, no sé, de Jesulín de Ubrique, ha estat Adolfo Suárez, ha estat Jordi Pujol, ha estat, no sé, les escritores moltes, bueno, Junia Navarro també. Sí, sí que hi ha hagut bastanta gent coneguda. Però el que te dic, realment, intentant, pues això, no que la gent...
0: Estiguera pues, a gust, ja va, ni menjarà bé, estiguera a gust i disfrutarà del paisatge, que tot això està molt
1: rebut. I inclús n'hi havia vegades que me diuen, escolta, pues donamos de dinar les de Chimilla i Xina, ja, quan entra la gent, ja nosaltres ja...
2: Ja estem en marxa.
0: Ja estem arreglats.
1: Sí.
0: Ai, bé, doncs tindràs mil batalletes viscudes en estos 27 anys.
1: Mil, també vam tindre lo de l'incendi del 2011.
2: Què va passar?
1: Que allò va ser molt fort, sí. Sí. Allò va ser perquè un cable que hi havia per darrere de la Mare de Déu dels anys 36, claro, pues està, se va prendre foc per ahí.
0: Se va prendre foc.
1: I se van encendre soles, lo que diguem, detrás de l'altar, el que era cartó-piedra. Allò no era, saps? Vam aplegar temps, però susto.
0: Clar.
1: Sí. I després, bueno... Tot, mos van tallar una temporada a la carretera que feia.
2: Ai, mare meva!
0: Me'n recorde que costava plegar...
2: Han tingut de tot, Bea.
0: Sí, costava plegar
1: una vida. Han tingut de tot. En esta vida, en estos 27 anys...
0: 27 anys, és una
1: vida. Sí, han tingut una escola de tot en general.
0: Bea, i ara comenceu una altra...
1: No mos ha faltat de res.
0: No mos ha faltat de res. Comenceu una altra etapa al teu home i tu, perquè teniu ganes també de canviar d'ambient. El restaurant continua amb altres persones, entenc?
1: Sí. Nosaltres, a veure, canviem perquè ja tenim 50 i pico anys i això és una faena que la veritat és que
0: hi
1: ha molta faena, molta faena de moltes hores i ja necessitem un relax i ja necessitem passar a gent jove, noves generacions que tenen força i que ho agafen en molts ànims perquè això és aixina, no podem... I estos xics, pues, bueno, ara començaran, crec, o pel 14 o pel 17, perquè ara estan...
0: Pues, arreglant-se-ho.
1: Intentant arreglant-se-ho a la seva manera i tal, sí. I crec que començaran, pues, això, o 14 o 17 de febrer, ja obriran.

0: Ai, Bea, pues volem donar-vos les gràcies per estos 27 anys d'acompanyament des del Santuari de la Balma per donar-nos a menjar i a sopar i hospedatge de la millor forma possible, per este bon caràcter
1: de totes formes, que teniu. Digues. De totes formes, aunque no estiguem natres, pues igual la gent ha de seguir venint, ha de disfrutar del paisatge, del dinar que els donaran, de les vistes mentre es prens un cafè, que és tota la terrassa, tota és una terrassa coberta, però coberta natural en la roca. Té els seus arcs i veus la vista fora. Si plou no te mulles i veus igual la vista. Saps?
0: Sí, mos has convençut, no patis.
2: Una delícia,
1: claro,
2: una
1: claro,
2: meravella.
1: És que això és, mira, això és, després de tants anys encara m'agrada, encara ho disfruto.
0: Moltes gràcies sí. Per atendre'ns bé, per contar-nos part del que ha sigut la vostra i la nostra història en este restaurant del Santuari de la Balma. Besets!
2: Gràcies.
1: Pues moltes gràcies a tots. Gràcies.
0: Vos recomanem, si encara no heu estat, que visiteu el Santuari de la Balma. També vos recomanem que sentiu sempre que pugueu les seccions de Vicent Gil, el nostre gastroturista que ens porta al programa Gent Realment Extraordinària. En este recull dels millors moments de la vesprada de punt, no podia faltar el recordatori de l'entrevista a Francis Toru de la pizzeria Venezia de la Ribera Alta. Un pizzer que fa show, tan gran show, que ha guanyat mundials de pizzeria acrobàtica. A més de tindre bona carta de plats italians, té una capacitat artística puf, brutal. Ens ho vam passar pipa amb ell.
3: Tu saps, Gemma, que t'he pegat la vara en això, perquè jo sóc molt turra. Perquè jo vaig fer-me major i si tinc, no, i si tinc una idea... Plim, plom, plim, plom, plim. Tu saps que la pizza italiana, en realitat, és un invent valencià.
0: I en concret de les coquetes de per la teua zona.
3: De la Safor.
4: De la Safor, de la Safor. Bueno, estan renyits, no saben si és de la Safor o de la Marina Alta. Ells estan ahí a veure qui s'emporta el gat a l'aigua.
0: Jo aplaudís l'emoció, la idea.
3: El dubteu fent.
0: Com estem, Vicent Gil?
3: Què tal, Vicent Gil?
4: Com pues estàs, mira, estem...
3: Si no nevero, event trobato.
4: Exacte.
3: Què dia aquell, no?
4: Però bueno, sempre hi ha històries d'estes per tot. O sigui que igual sí, igual és veritat. No ho sabem. Però sempre, si sabem...
0: Anem a veure...
4: Si lleven la pizza sempre es quedarà la pasta, o sigui que no passa res si a l'Itàlia li llevem la pizza. O no, o sí. Perquè no sabem
0: més,
4: tampoc.
0: I també té igual com va començar la cosa.
4: És el símbol nacional, sí. No ho sé.
0: Té igual com va començar la cosa, que val la pena.
3: Val
0: el xocolate
3: pena.
0: No se demà vindre, però val la pena. La pizza...
4: Sí, el xocolate, la pena. El xocolate ho sabem. Va vindre d'Amèrica i entrar per la Vila Joiosa. Sí, ah. Sí, de veres. Allí hi ha una família molt, molt coneguda que teníem velers que feien la ruta, anaven carregats d'ací per allà en unes coses i tornaven d'allà per ací en unes altres. I una de les que portaven era el xocolate, per això la vila és la ciutat xocolatera per excel·lència. I parlant de pizzas, que tenim el convidat d'avui, que jo no sé molt bé si ell és, si és alemà, si és italià, si és espanyol, si és de la Ribera, no ho sabem molt bé, perquè clar, jo avui la sorpresa me l'han dut quan m'ha passat el DNI, dic, este DNI no és espanyol. D'on és Francis Toulou?
5: Ah, de tots els puestos i de ningú.
4: Perquè
5: no ho sé ni jo.
4: Vaig néixer en Frankfurt.
5: Nascut en Alemanya, pare italià, mare espanyola, nacionalitat italiana.
4: Ja veus. Què cosa més bonica.
0: I un accent d'ací que t'encà
5: el bàsic. Un accent d'ací que tots me parlen en castellà i vulguem dir, este no ho entendrà.
0: Claro.
5: I quan me senten parlar valencià, és perquè tu parles valencià. Claro. Des de que tenia 2 setmanes que visc
3: ací. On t'has criat? Has criat en poble?
5: En el Xinet. A les 2 setmanes me portaren d'Alemanya cap ací.
4: És que és una història molt curiosa, perquè sa mare, Virginieta la Mompona, se n'anà a veure el germà que estava allí en Frankfurt, i se'n va, i pues, se'n va el germà, vale, pues esta nit anem a la discoteca, i se'n van a la discoteca, i n'hi havia allí un xic que no més feia que anar a traure la ballarilla donant-li carabasses. I al final diu, el pròxim que me traga ballar, ja li dic que sí, perquè si no me'n vaig a casa i no balla ningú. I torna a anar el mateix. El sardo, de Cerdanya.
3: De Cerdanya.
4: Antonino.
3: I
4: va ballar, però es veu que la cosa... El ball degué d'eixir molt bé, perquè va anar tot molt
0: com
4: ràpidament, per carta, per ací, per allà, i a l'any estaven casant-se. I, bueno, i allí en Alemanya, en Frankfurt, va néixer Francis, el que passa és que ella, la de Francis, la del Fred, i allò va dir... Jo vull que anar-me'n a casa, unes ploreres de por, i al final Antonino va dir, bueno, pues a casa.
0: Que l'oratge d'Alemanya no li panyava igual que el...
5: Normal, el fred que fa allí.
4: Claro.
0: El
4: d'ací, el xinet. En el xinet. Claro. Estagué el primer any treballant en la taronja, portant la terra dels sogres i tal, però bueno, això tampoc era lo d'ell. I tenia un amic que li deia a Néstor, que deia, tio, pues si tu eres italià i has estat fent-li d'encarregat a ton tio allí en França,

0: confort de la pizzeria, perquè no muntem una pizzeria sinó el xinet. I així no va néixer la pizzeria Venècia en l'any 86.
1: Correcte, abril del 86.
2: Però això va ser la idea inicial, per tant.
0: Sí.
2: Però ja sabien fer-les, tal, o ahir va començar tot una aventura d'aprenentatge i de tot?
3: No, ahir treballava en Alemanya en la pizzeria d'un tio seu.
2: Ah, tenia ja carrera.
0: Ella tenia
2: experiència, vull dir. Sí.
0: Però era una cosa nova.
2: Claro, no és un risc.
0: La cosa va aixir endavant, fija, del 86, o sigui que en abril d'enguany, ens hem adelantat un parell de mesos, va complir els 40 anys la pizzeria Venècia.
2: Caram.
0: Que en aquella època així coneixíem ben poc de la gastronomia italiana.
2: És que en 40 anys ja cosa ha canviat de la nivell.
0: T'imagina't en una època que també va aterrissar Carlo així en València i tu, eren els espaguetis a la bolognesa i la pizza a quatre estacions i ja està, i poco más. I jo me recordo son pare que de cuando en cuando anés diga, prova això que, però això que són espaguetis frutti di mari, però che, com que això lo porten mejillons, sí, això com pot ser,
2: I era una novetat fa 40 anys.
0: I era una novetat, o sea que d'alguna manera ells el començaren a obrir un poc les portes de la gastronomia italiana en la Ribera. Però a més és que avui tocava, perquè des del diumenge que guanya el Caràs estem parlant de els rècords i tan jove i ha guanyat la final en Austràlia, de l'Open d'Austràlia i tal. I dic, si en el meu poble tenim a un tetracampió del món de pizza freestyle. Tetracampió del món.
1: Quatre.
0: Tetra. O sigui, el primer any que el vas guanyar, quan va ser?
3: En l'any 2000.
0: En el 2000 guanyes la primera vegada.
3: O sigui, vaig guanyar 2000-2003, farem una pausa de 20 anys sense arrimar-nos al Mundial, tornarem en el 2023, tornarem a guanyar, 2024 tornarem a guanyar.
2: Però els anys que no se va presentar van dir, ai, tenim esperança de guanyar els altres.
4: El del xinet ve. No, toca, va.
2: Perquè si ve, pam, arrasa.
3: De fet, ja ho feren ells perquè me cabrejaren no tornara. O sigui, 2000 i 2003 guanyi, 2004... quedi segon a un punt del primer perquè m'apagaren la música a meitat espectacle.
0: A meitat show.
3: Perquè no t'ho fa guanyar un tercer. Entonces ja vaig dir, sabeu què? Se quedeu així. I ara he tornat a canviar l'organització, canviaren unes certes coses i m'apetia tornar i pues anem a provar.
2: I pam. Expliquem això, no? De què és la... Com es diu?
0: Freestyle.
4: Freestyle.
3: Pizza freestyle.
0: Pizza acrobàtica.
4: Això què fas? Vas allí en xandall, te prepares i què fas?
3: Vas allí en el teu show, en lo millor que pugues, i és agarrar unes masses de pizza i durant 3 minuts fer el teu espectacle en una, en dos, en tres, muntar-te la teva coreografia i quan més gran és la pel·lícula, millor. O sea, jo l'últim any, el penúltim any, el 2023, guanyí perquè vaig aixir en un monocicle. O sea, ballan les pizzas sobre una bicicleta d'una roda, que mai s'havia vist.
2: Haguera caigut jo una bona.
0: No, allò fa molt bonico. Fa unes coreografies i sobre elaborant una base de foc per damunt de la flama. I bueno, i esta última, que ha guanyat el quart campionat, ha sigut molt emotiva perquè, a més, no sols la música, tota la coreografia per a recordar els anteriors campions de pizza.
3: Va ser un poema narrat per mi en una música de fons i anava nombrant a tots els campions mundials de pizza acrobàtica de tota la història i mentre feia un moviment clàssic d'ells. Perquè per a mi era com una despedida, diguem, no anava a participar més perquè ja els xiquets de 18 anys ja venen apretant i més tard o més pronte pedré. Entonces per a mi era com una despedida i fer un homenatge a tots. I ahí acabarem tots plorant. Jo, els xurats, el públic, els contrincants meus que també es nombrava... Va estar molt, molt, molt.
4: Però... com si t'acudís. No és com una despedida, vaig a fer un homenatge perquè coneixies algun dels campions.
3: Sí, clar, jo tenia els meus mestres, de fet, havien sigut campions mundials i damunt tenia contrincants que també havien guanyat altres anys. Sí. Entonces, pues, jo sóc molt creatiu i me va vindre aquesta pel·lícula. Tens que fer algo diferent, tens que trencar.
4: Però i el poema el tenies gravat? No, el dies tu de viva, mentre
3: l'havies gravat.
4: En una música.
3: En una música, moltíssima, molt...
0: Però això és curiós, perquè tu estudies en Pierre de To. I tu eres molt jovenet quan vas estudiar en ell. Tu ja d'entrada ja tenies clar que volies fer pizza acrobàtica?
3: No, jo no sabia ni que existia. A mi mon pare m'apunta al curset, m'envia a Roma i em va dir, prova això. I clar, quan ho vaig tocar, dic, ostres... Això està guai.
0: Que gran, Antonio.
3: Sí, la veritat que sí.
0: Que gran. Que tio.
2: És al·lucinant, la història.
0: Sí, no, és al·lucinant.
2: I el show també.
0: I mira, avui en xarxes...

0: he posat una foto tremenda, perquè estan son pare i sa mare abraçats en el diploma de quan guanyà eixe primer concurs. No pots veure una cara de felicitat més gran dels dos. El nene havia guanyat el campionat del món.
1: Com va ser allò?
2: No fàcil, no fàcil. L'any 2000, els espanyols érem nous en tot el tema de les pitches, dels campionats i tal, i allí eren 900 participants en el campionat, en totes les categories. I clar, quan allà dalt del pòdium solten Francis Tolú, dius, ostres, ah, pues sí, no m'ha arribat.
1: Uf, que emocionant.
2: Sí, va estar molt guai.
3: I quan estàs competint... Com és, perquè imagina que te prepares, és com una, sí, una, sí, part d'atleta, té una part, no, té una part creativa també, sí, desenvolupes el teu d'això. Vale, i te plantes allí, però tens equip, vas tu a soles, com és la posada en escena d'un campionat d'estos?
2: En un campionat tens una, vas tu soles, n'hi ha unes semifinals, i d'aixes semifinals els sis millors puntuats passen a la final. Entonces tu tens que portar dos números, uno més lleugeret, però sense que siga molt lleugeret, per si no passa el corde, tens que passar el tall,
0: tens que qualificar-te,
2: tens que donar-ho tot però guardar-te algo, i després ja en la final és el sant demà i és donar-ho tot.
3: L'esclafit.
2: És l'esclafit. I de fet l'últim campionat te classifiquen sis i eixes per ordre d'un sorteig, i cada un agarra un paperet i a mi me toca l'1. Així era el primer. El primer mai havia guanyat un campionat del món. Per què? Perquè a partir del primer... El primer és el que marca un poquet la puntuació. Entonces, quan vaig veure l'1, dic, buah, l'han cagat. Res. I vaig ser el primer en la història que guanyà un campionat del món, així era el primer en la final.
3: Que tio.
1: I tu com descobrissis aquest món de les acrobàcies pitxeres?
2: No, ja t'ho dic, mon pare va veure un curset en una escola i m'ha apuntat.
1: Una cosa, perquè estic entretingut.
2: Exacte.
1: Què és? Resulta que era un crac.
3: Com t'ha d'apuntar-lo a taekwondo o a natació.
1: Era un crac.
0: Jo crec que ell al principi tampoc tenia molt d'interès per la pizza. A ell, a Francis, sempre li ha agradat molt el món del show business, el ser de DJ i coses d'aixes, això sí que li ha agradat.
1: Home, això ho demostra.
0: I ara això li ha permetit el combinar aixes dues facetes, és una cosa. I jo he vist alguna foto, perquè ell farà un parell d'anys en Las Vegas.
2: Correcte.
0: I ell diu, no, ara en guany vaig a tornar. I ell va tornar i diu, sí, però la primera volta anir a veure allò que era, però ara ja vaig a... Ara ja vaig a per totes. A què vas a Las Vegas i quan vas a Las Vegas?
2: A Las Vegas en març fan una fira que se diu Expo Pizza, i dins de la fira Expo Pizza fan els World Pizza Games, que són, com si diguem, les Olimpiades de la pizza. I, pues, és un concurs molt interessant de fa molts anys, de fa més 25 anys crec que té, i fa dos anys anies quadrinyant a veure, perquè clar, no és el mateix que te juguen uns italians que te juguen uns americans. Els americans miren molt més el show que faig que les acrobàcies. Entonces anies a informar-me, anies a quadrinyar, i ara en guany, pues, anirem a participar, perquè crec que és l'únic que me falta.
1: Francis, que
0: valentes. Me contaves que n'hi ha 5 modalitats
3: a Las Vegas dins del concurs.
2: Sí,
3: no?
2: En el World Pizza Games està les acrobàcies, que n'hi ha primera divisió i segona divisió. Després està la velocitat, que te donen 5 pizzas per estirar-les lo antes possible. La pizza gran, que te donen una pizza de mig quilo i tens 5 minuts per fer-la el més gran possible.
0: Una massa de mig quilo.
1: Una massa que l'has d'estirar, que l'entenc que se trenca.
2: Sí, sí, si se trenca s'ha acabat. Després tens el concurs de muntar caixes de pizza, i després tens el triatlón, una mescla de pizza gran, velocitat i muntar caixes.
3: I tu a què t'has apuntat?
2: A tot. Anem en tot.
1: ¿Quién dijo miedo?
3: Tolú.
2: Anem en tot. Lo principal per a mi és l'acrobàcia.
3: Lo principal
2: és l'acrobàcia, perquè damunt en la primera divisió, diguem, en la segona s'apunta qualsevol, i en la primera soles van campions mundials. Entonces és...
1: Ahí vas tu. I com assatges? Com te prepares? Com entrenes? Com fa un campionat d'esta envergadura?
2: Ara mateixa estic 3 dies a la setmana fent entrenaments funcionals, estic anant a una escola de malabars, i estic ensenyant una hora amb les pizzas estes de plàstic i preparant el que és la coreografia.
1: Ojo, eh?
2: Això durant 2-3 mesos antes de cada...
0: I reformant la pizzeria. I reformant la pizzeria.
1: Això sí que és de valent. Entraré en obres.
0: Perquè, escolta, la gent després, jo sé que n'hi ha molt de mal pensat, diu, este sí, este és molt de fer mariconades i la pizza amunt i avall i tal, però després les pizzas no estan bones. Això te passa a algú que te diga tonteries d'aixes?
2: Ja, sí. A jugar sí que t'estem, sí. A jugar, però després veig gent a la pizzeria i no se queixa, doncs tinc que estar content. Algo estic fent bé.
0: No, i el sagrat.

0: Sí, eh? Perquè quantes varietats de pizza teniu ara en carta?
1: Ara tenim 24, més la pizza mensual, que la canviem cada mes.
0: 24 més a part, per suposar.

0: Si n'hi ha alguna que destaca sobremanera...
1: Faig patir. Fas... M'agrada no, fer-los patir.
0: Perquè... No, no, és que n'ha tret una que jo dic, jo vull provar-la. Diu, tinc
2: ja no.
0: No, diu, tinc tancat, encara no pots provar-la. Però n'ha fet una nova... A veure, explica-la.
1: Este mes, vols saber, sí. En primícia?
0: Sí.
1: Va. Este mes porta una cremeta de formatge manxec, pimento del padrón, unes querilletes a lo pobre al forn i torrendos.
2: Ai, que se'm fa la boca. Ai, va, se torna a parlar.
3: Que maravilla.
2: Això com ha d'estar? Pues buenísimo.
0: Té que estar tremendo. I això que vas veure jo que m'encanta, que era de xipirons, allets tendres i pernil.
2: Oh!
1: Correcte,
0: curiós, que a més no és la típica pizza normal, que és la que fas de massa grossa, la partixes la massa per la meitat, l'obris, li poses el relleno per dins, la tornes a tapar, sí, en plan napolitano, i allí en el gabinet de Serreta, allí partint-la.
3: Ah, sí, sí. Van farcides. És
1: sí,
3: com
1: sí,
3: el,
1: sí.
3: Salzone,
1: sí,
3: algo així.
1: És una pizza sembla... a la pala, una pizza a la pala romana rellena. I a part, la massa estava feta en taqueix de pernil. El mateix sens que se fa la massa en la massaora, jo li tiré taqueix de pernil i així no se queden dins tots de la massa.
3: I dic, igual que nosaltres vegerem el Olivier posar-li chorizo a la paella. Ja, no, serà l'Olivier, però, tio, a tu te va passar... perquè n'hi hauran també integristes sí, sí. De la pizza allà a Nàpols o a Roma o en Tòquio, on sigui la pàtria sí, de la pizza, sí. Que no m'ho sé. Jo ja dic que sé perquè són de la Nàpols. Perquè ho portarem els valencians bueno, a Nàpols i Sicília.
0: En Nàpols mos sorprendríem si veurem les pizzes que fan molt, ells, molt eh? Cuidao, que...
2: També són creatius,
0: que els napolitanos, sí, sí, sí, això són molt, molt violents i sobretot en les quantitats, eh?
3: Són violents.
0: Tio. Sí, quan veu les quantitats, jo, això s'ho mengen de veritat.
2: Sí, tota la raó.
3: Però què ha passat que hi ha gent italiana que són molt tancats, però tu no fas pizzas, tu fas...
1: No, de moment no, la veritat és que els italians i el tema de la pizza està molt, molt obert a noms ingredients i a molt a lo que és gourmet. No mos passa encara com el tema de les hamburgueses, que sí que es vale todo, o sea, ahir encara no hem arribat, però de moment som prou, sempre i quan agarres una línia, que no agarres galletes Lotus i les tires de la pizza, coses d'estes, una barreta d'estes, yeah. Però mentrestant...
3: Galletes Lotus ja... Sí, no. Ni en Las Vegas, eh? Sí.
1: No, no.
0: Tu saps que Carlo Danna, una volta que estigués en el programa, mos va dir que els plats més prostituïts de la gastronomia mundial eren la paella i la pizza.
2: Sí.
0: Vull dir que n'hi ha gent que igual que a la paella li han fet de tot, a la pizza li han fet de tot. O sigui, ell, per exemple, s'obsessiona quan veuen que li posen a la pizza, que li posen pinya i coses d'aixes, ui, ell això li senta mal.
3: T'esmussa.
0: Però tu sí que tens una...
1: Jo tinc una pizza amb pinya, lo admito.
0: La tropical?
1: La Hawaii.
0: La Hawaii.
1: Pinya, besugo i jamón york. I la veritat que se ven.
2: De la no. Sua parròquia, claro.
1: Sí, està bona.
2: És de seguidors.
1: Bueno, està bona. I n'hi ha gent, que te vaig a dir un mite com Gino Sorbillo, que és un des top de la pizza en Itàlia, té la seva pizza en pinya, en Nàpoles, en pleno centro de Nàpoles, i no passa res.
0: No, jo te tinc que dir que Magraner, en el seu restaurant, en el Bonaire, diu, jo tinc paella mixta. Diu, és que, Vicent, diu, és que me la demanen.
2: És turista, o que siga la demanen.
0: Madrileños.
2: Madrileños.
0: Diu, és que me la demanen la paella mixta, doncs pues jo si me la demanen, jo els pues la faig, i ja està, ja va.
2: I trobes que n'hi ha modes per temporada, o sea, per part de la clientela? Ara s'estila més, jo què sé, la carbonara no tinc ni idea, menjant-se. La carbonara, i aquesta temporada té un èxit, això, o la barbacoa, o la fruti di mare, o la espencati, no sé què.
1: Les modes, per desgràcia, últimament van a base de redes socials. De foodies,
2: ah, sí?
1: Influencers...
2: Ostres.
1: I ara, per exemple, està molt de moda la pizza contemporània, que és una pizza que té els ingredients així al centre i després té un moñigo aixina de cornichones rodant que medís 3 metres. No sé si s'heu vist d'aixer pizzas.
3: Cornichone, això què és?
1: El cornichone és...
2: Sí, una vora, una vora.
3: Cornichone,
2: vols dir...
3: La vora, diguem.
2: Però si la gent no se menja la vora, que a mi m'encanta la vora, de dir-vos.
1: Pues ara s'estilen molt vora, bona. Les vores que pareixen un flotador.
3: Com un toco
2: de cornichone. Però dins duen coses o no?
1: No, no porten res. Estan airejats.
0: Hi havia una cadena de pizzeries que em va traure una que tenia la voreta, la tenia rellena de formatge, una cosa així.
2: I això és el que ara està de moda en les xarxes socials.
1: No. Ara, si no té cornichone, ara ja no, aquesta pizza ja no està bona.
3: Ui.
1: Pues això són les modes que s'estilen ara i al final...
2: Però
1: no
2: això se passarà.
1: Okay. Claro, claro.
3: Tornaran els planetes.
1: Correcte.
3: Tornaran els planetes.
1: La típica napolitana que porta un cornichone normal d'un centímetre i ja està. O la romana que no porta pràcticament quasi res de borde. Ja, que segur lo de tota la vida.
2: Les clàssiques a Mèxic, incontestable.
3: Claro. Sí, parlant de clàssic, vull dir-te, o sigui, una pizza

0: és... No ho entenc, eh? Una paella és no sé què, i després pots afegir-li coses, però hi ha uns ingredients
1: un
0: i, diguem, una elaboració que és que no te'n pots eixir d'ahir. Ha de tindre tomaca fregida, mozzarella i coses, i la pasta, diguem, o sigui, la base, o tu pots dir, mira, sense tomata també és pizza, o sense mozzarella també és pizza.
2: Jo menjo més pizza sense tomaca que en tomaca, perquè són més creatives i tenen més color, més vistositat. Però després, per exemple, en els concursos està la categoria napoletana STG, que és la típica napoletana, massa, tomaca, mozzarella i fin. I albahaca, que és la margarita.
3: Aquí és la margarita clàssica de tot.
2: La margarita, sols pots presentar-te a napoletana clàssica en una margarita o en una marinara, que la marinara al final és tomaca i aix. I orégano.
0: Però, Francis, ja és que si això sota cavall i rei, ahí no pots esmerar-te.
2: Correcte.
0: Però que, ahí t'esmeres en la qualitat suprema dels ingredients i abans.
1: Ja està, creativitat.
0: I la massa.
2: Un bon formatge, una bona tomaca, que al final això també es nota, eh? Si tu pilles un bon formatge, una bona mozzarella, que moltes voltes a lo que li diuen mozzarella després te fiques a llegir i és de tot menys mozzarella.
0: Muy bien.
2: I la tomaca igual. La tomaca les corres i la meitat és aulla i l'altra meitat lo que queda la tomaca.
3: El tomatito del Vesubio, eh?
2: Claro, el San Marzano, que és el típic clàssic per a fer una pizza napoletana.
0: I què s'ha de fer? Cultivar aquesta tomaca italiana? Per a que isca...
3: O importar-la.
0: Importar-la.
3: Deixa una miqueta clara.
0: Això no xeme, si no podíem emplantar unes tomateres.
2: Aunque ja te dic que en el meu poble... Que som tomaqueros de mal nom. La tomaca està boníssima i més d'una volta la gastalla per fer pizzas i són espectaculars.
0: Però què vol? Dolçor? O què vol? Aquest tipus de tomata que dur?
3: L'equilibri en l'acidesa també.
2: Correcte.
3: És un equilibri. Està compensat. I que ell no ho ha dit, la massa. La massa que...
1: Ahí está la clau, ¿no?
3: Ells diuen que la massa madre té que ser mínim de quantes? 72 hores perquè la pizza eixi com demana.
2: Això és una altra moda, perquè, per exemple, la pizza napoletana, en les seues bases, són 8 hores de fermentació. Fin. Però, claro, ara, pues, 24, 48, hasta 72 hores. Tot això va depenent també del tipus de farina que gastes i la força que tinguis. Quan més força, més hores pot estar fermentant. I sempre diuen que és més lleugera quan més fermenta. Però universitats italianes ja estan dient que no té res que veure una cosa amb l'altra.
0: Francis, una cosa. Ens has portat les pizzas estes de plàstic.
2: Jo necessito que
1: si utilitzen per
0: a entrenar. Jo te la llance. Arreu, jo millor.
3: A l'aire, ell l'empoma i...
0: Tu l'empomes?
2: Jo l'empome.
1: Abans de començar la xerra ho hem intentat, el Joaquillo.
0: No, no hi ha manera.
1: Un desastre.
0: O sigui, tu, jo te la llance...
2: Una
0: cada un. Una cada un.
1: Va.
0: Jo te la llanço així, però t'enganxes com si fos un...
2: Com si fos un frisbee,
0: i tu no l'enganxes.
2: Jo l'enganxo, va.
1: No pots posar el dit al mig, no? Ha de ser com més proper de la vorera.
0: Mira tu.
1: Per favor.
0: Sé que crac.
2: Ara l'enganxes tu?
0: Vale, jo l'enganxo. Passa-la.
1: Jo em ferra a rodar, tinc prou.
2: Ja estava ahí, eh?
4: Jo ja t'he dit que no ho intentaré, que no podries.
0: I això que és de plàstic.
1: Imagina't.
2: És de silicona.
1: Esta és de silicona, que és la que utilitzes per entrenar.
2: Claro.
1: No per
2: la massa d'Acrobats és una massa especial que té moltíssima sal, que li dona elasticitat, però no vas estar tots els dies amassant per practicar. Entonces això te facilita.
0: I tu te pegues una hora, xiqui.
1: I la massa té aquesta consistència, la massa la que després és de veritat, la té pareguda a això que utilitzes per entrenar?
2: És molt pareguda, l'únic hàndicap és que se va obrint, se va fent gran.
1: Claro, té vida, allò.
2: I se va fent fina. I quan més fina, més ràpid se pot trencar. Entonces, tens que anar nivellant.
1: I tu això has de tindre-ho en compte per anar movent.
2: Claro.
0: I en el dit vas equilibrant la massa, la quantitat de massa, vas tirant la paca.
2: Sí, a veure, normal, quan les tires en les mans, sempre deixes una muntanyeta al centre, que és el més castigat.
0: És on roda més.
2: És on més castigues. I així tarda un poc més en trencar-se. Però sempre se trenca.
0: T'has tot pensat, eh?
3: És que la veritat és que 40 anys és una llàstima, perquè ton pare se n'ha anat jove encara.
2: Sí.
3: I tu creus que ell ara, si està des d'ahir dalt, està veient l'evolució de la pizzeria, estarà content, estarà satisfet?
2: Sí.
3: Sí. I en el xiquet?
2: Sí, perquè de fet jo li vaig dir, un parell d'anys antes li vaig dir, tinc que acabar fent això. I se posa a riure. Tu què t'has de fer, xe? I totalment l'any després de faltar, li vaig dir a ma mare, mira, ha passat això. Diu, ah, sí?
3: Sí.
2: O sigui, sí que anem per la bona línia.
3: És que son pare era molt catxotxes, no? Vull dir, ell no tenia ixe caràcter que tots imaginem dels italians, que s'encenen i tal, no? Toni era molt...
1: Era tranquil·lot.

0: Era molt tranquil, era molt calmat, era d'una altra manera. Era sardo. Jo no sé, els sardos... Tu has anat alguna volta a Sardenya?
1: Tots els anys.
0: Vas tots els anys?
1: Tots els anys, això és una meravella.
0: Tens allà encara família i tot, i vas a saludar-los?
1: T'ho dono compte que mon pare són 9 germans.
0: Buf.
1: Llevan dels abuelos que hi han faltat, tots els demés estan allí, els meus cosins. I allò és un... És Itàlia, però no és Itàlia. Té unes playes que flipes, té unes muntanyes espectaculars...
2: És el Mediterrani pur, l'essència.
1: Són molt de centro, de la isla, no? De la muntanya, i... No ho sé, és una cosa que s'ha de veure, s'ha de viure.
0: Pues jo fa un parell d'anys vaig fer un article per a la web que deia això: un corazón sardo late en la ribera. I així no és.
3: Continua bategant.
0: En la pizzeria de Venècia. I, a més, perquè Francis està preocupant-se per innovar i fer coses noves.
3: Mil gràcies, Francis.
1: Gràcies a vosaltres per l'invitació, sempre.
3: Vaig a per ton pare els èxits del 40 aniversari. Ja es contaràs,
1: hola.
3: Gràcies, Vicent. Gràcies, Francis.
1: Gràcies.
4: I així acabem el recordatori d'avui dels millors moments de la vesprada de Punt.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ja saben vostès que enguany el mestre alacantí Luis Francisco Esplà celebra els seus 50 anys com a matador de bous, mig segle d'èxits, de grans vesprades, de vesprades històriques, de grans records, d'alguna enganxava també greu, i 50 anys en definitiva per a retre homenatge a un dels toreros més icònics del segle XX i XXI. Diguem-ne més inclassificables. Alacant ha dedicat la seua fira de fogueres a la figura d'Esplà, però a més d'eixa gran fira, més actes, més homenatges estan omplint els carrers de la ciutat d'Alacant. Es va presentar un documental en el Teatre Principal, una pel·lícula que contava amb noms com ara Rubén Amón, Carmen Calvo, l'exministra, Fernando Cuadri, el ramader, Antonio Lucas, el poeta o Carlos Marzal, entre d'altres. Bé, més enllà d'això, una gran exposició està omplint estos dies l'antic edifici central de Correus per a reconvertir aquest edifici ara en edifici públic de la Generalitat Valenciana. Aquest edifici està donant a conèixer part de la vida, part dels secrets i de la història del mestre Luis Francisco Esplà. Fa unes setmanes es va inaugurar aquest programa i este programa Terra de Bous va estar allí, va ser testimoni. Van parlar amb moltíssima gent, amb moltíssimes autoritats que han conegut, que han disfrutat i que han estat al costat del mestre Esplà al llarg dels anys. Molt més que tauromàquia té aquesta exposició, és Esplà pensament, és creativitat i és també espiritualitat. Escoltarem en este programa avui a esos protagonistes en una vesprada única i també, bueno, pues anirem a conèixer com és ese circuit valencià de Jonegades que comença d'ací a 8 dies. Es va presentar també setmanes passades i la veritat és que té molt interès, té molt atractiu perquè n'hi ha molts toreros més desconeguts encara, bueno, pues que l'edició passada, i la veritat és que té molt d'interès ese circuit valencià de Jonegades que complís enguany 3 anys. Estarà Luis María Garrido així amb nosaltres. I molts més temes i molta més actualitat i la Fira de Juliol que ja està pràcticament tocant a la porta. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
2: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A.Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A.Punt Ràdio.

0: Molt especial, un homenatge que li ret a la canta al mestre Esplà, uno més dins dels 50 anys d'Alternativa. I estem amb Toni Pérez, president de la Diputació Provincial d'Alacant. Toni, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, esta és una exposició molt especial, no? S'ha fet en un edifici molt emblemàtic d'Alacant i jo crec que és un homenatge molt important que li fa tota Alacant al mestre Esplà, no?
1: Sí, efectivament, perquè Luis Francisco Esplà representa aquesta saga de, bueno, de la tauromàquia a la cantina i en una exposició en la que, a més, pot mostrar el seu art no sols en la tauromàquia, sinó en l'art de la pintura, fonamentalment, cartelista, literato... És que és un home polièdric completament i és mestre de moltes coses.
0: Se pot dir que la figura que representa Esplà és un tresor per a Alacant i la seva província?
1: Sí, per supost. No? I sempre està en aquesta referència. Com dic, el cognom Esplà forma part de la gran referència taurina, fonamentalment de la província d'Alacant, però també, com dic, en el cas de Luis Francisco, d'una persona llicenciada en Belles Arts que ha fet també d'aquest art, de l'expressió artística, aquesta passió per expressar que un dia va tindre les places, doncs avui, com a gran artista pictòric, i tot això és un conjunt que es pot mostrar i es mostra, de fet, en aquesta magnífica exposició.
0: En la presentació, en el discurs, el mestre s'ha emocionat i no és habitual veure el mestre emocionar-se, no? Jo crec que això és la millor demostració del que està sentint, no?, estos dies, en aquests 50 anys d'Alternativa.
1: Sens dubte, no? Jo crec que és un homenatge que probablement ell no ha valorat el que se li venia damunt, però una persona que ha assumit tants riscos en la seva vida, no?, voler-ho emocionar-se per la resposta del gran públic, per l'homenatge que li ret la seva terra, bueno, pues és una part fonamental per a reconèixer a la persona, no?, aquest gest humà de gent que ha fet molt i que no sempre s'ha sentit valorada i que, en certa manera, en aquests actes programats en el 50 aniversari de l'Alternativa estem tornant-li en agraïment a tota una carrera i, com dic, també en aquesta vessant de la cultura, de la pintura, de la literatura, en la que també és un mestre.
0: Esplà és un mestre per a tots, com dius, Toni, no només en el pla artístic taurí, sinó també en totes les altres esferes de l'art, no? I la Diputació està així present també? Havia d'estar present, no?
1: Sí, havia d'estar present perquè és alacantí, perquè l'entenem com a nostre, perquè ho és, no? I, per tant, ha sigut un plaer col·laborar en aquesta exposició, com hem participat d'altres actes i esdeveniments que s'han organitzat precisament per aquest aniversari i encantat de fer-ho.
0: Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant, moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies a vostès.
0: Les paraules de Toni Pérez en este començament de la inauguració, en esta vesprada tan especial, en eixa exposició del mestre Luis Francisco Esplà. Se parla de el seu toreig a França, se parla del seu toreig en moltes parts, en moltes zones, se parla també de moltes altres qüestions que envolten, no?, la figura del mestre Luis Francisco Esplà. I és molt important perquè d'alguna manera també el que se fa és rete un homenatge, jo crec que merescut, merescut. Verónica de Haro és la comissària d'esta exposició i volíem parlar en ella també. Bueno, Verónica, enhorabuena por todo lo conseguido. Ya es una realidad, una exposición que ha costado mucho.
2: Pues ha costado un poquito, como cuestan las cosas que suponen trabajo y que suponen poner de acuerdo a muchas instituciones. Pero bueno, estoy muy agradecida, solamente tengo palabras de gratitud a la Generalitat, a la Diputación, al Ayuntamiento, la empresa Mare Nostrum, que decididamente han arropado un proyecto expositivo necesario, yo creo que era necesario hacerlo en su tierra, hacerlo en Alicante, hacerlo en la tierra del maestro, en el momento en el que se conmemora hogueras y en el momento en el que se conmemora el 50 aniversario de su Alternativa, pero también el décimo de su puntual reaparición en Nimes, que se cumplirá el próximo mes de septiembre.
0: La gente que no haya podido ver la exposición todavía, cuéntanos qué se va a encontrar aquí. Cuando se habla del universo Esplà, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Pues el universo Esplà es, estamos hablando de un artista total, de un artista poliédrico, de un artista cuya faceta de toreador es quizá la más conocida, evidentemente, pero un artista del que cabía hablar en otros términos de proyección artística, intelectual. Se conoce poco en Alicante, que es un toreador que pinta y que pinta muy bien y que ha recibido encargos de las principales plazas de toros de España y Francia.

0: todas las iniciativas hasta ahora. Gracias.
1: Bueno, es apoyo de todos, es un equipo. Muchas gracias a vosotros.
0: Gràcies. Mari Carmen de España. I ara anem a parlar també amb aficionats. Aficionats que han vingut a disfrutar també d'esta exposició. Eliana Bellán, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buena vesprada.
0: Buena vesprada. Bueno, ¿qué te sembla esta exposició? Lo que así s'ha trobat la gent, has trobat tu, ¿no? Art, audiovisual, trajes de torear, no sé.
2: Yo creo que si el podem resumir en una paraula seria meravellós. Algo meravellós, únic. De tota l'obra del mestre i tindre l'oportunitat de vindre. O sigui, jo invito des d'aquí no solament a tots aficionats, sinó a la gent, no?, que s'apropi a la cultura tant taurina com no, perquè aquí hi ha quadres que tampoc són taurins, no? I veure de prop també els trajes de torejar, eixa despedida d'Arles, no?, eixa reaparició en els trajes aquí. Això és una forma de veure visualment i tindre-ho tan a prop, que és un regal del mestre per a Alacant i per al món sencer.
0: O sigui, que tu com a aficionada convidem a tota la gent que vinga i disfruti d'aquesta exposició.
2: Per supòs, i també per el documental, perquè el que no va poder assistir al teatre principal té una altra oportunitat de veure-ho aquí, en l'apartat visual, i tota l'exposició, jo crec que en general, no, els llibres, no solament els quadres, que és la gran majoria de l'exposició, no, però també els llibres, cada detallet que hi ha, perquè està tot molt cuidat, està molt dedicat al mestre i sobretot està fet amb molt d'amor. Se nota aquí l'amor per la terra, els colors blaus del Mediterrani i tot el que el mestre és per Alacant i per al món sencer.
0: Eliana Bellán, moltíssimes gràcies. Estem molt contents d'una exposició de la que estem disfrutant tots. Gràcies.
2: Moltes gràcies a tu sempre.
0: Com sempre, més veus i més protagonistes en esta vesprada. Pilar Tebar, així al capdavant ara de la Parc Cultural de la Diputació de València, molts anys com a secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat i també abans al front del, al capdavant de l'Institut Juan Giralbert de Cultura. Pilar Tebar, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Bueno, ja con esta exposició en marxa, jo crec que el homenatge al Maestro Esplà a los 50 anys, jo crec que està sent més que complet, no?
3: Es un homenaje muy interesante, muy necesario y desde luego se han hecho una serie de actos que pone de relevancia la importancia que ha tenido el maestro Esplà en la tauromaquia.
0: Tú también has estado coordinando esta exposición en su fase inicial, en su fase final. Ha sido difícil, ¿no?, llegar hasta aquí. No ha sido fácil reunir tanta obra pictórica repartida por tantos sitios.
3: Ha sido un proyecto muy complejo porque hay obra muy dispersa y había que traer y había que hacer una selección porque la sala es una sala maravillosa, pero no deja de ser el vestíbulo de una consellería y no se podía traer todo lo que hay. Y había que hacer una selección y ha sido un proyecto muy complejo.
0: Pero por fin el espacio, que yo creo que es un espacio perfecto, se ve la exposición de golpe y luego también tienes sitio y momentos para verlo despacito, ¿no? Cada cuadro del Maestro Esplà es muy diferente. Yo no veo que sea muy igual, ¿no? Eso habla también de cada uno de los momentos, supongo, del artista.
3: Sí, es una exposición muy ecléctica, fruto también de su evolución artística, y va cambiando y va evolucionando, y se ve aquí, se ve su trayectoria. Y él se empeñó y quería que fuese aquí, en este espacio tan emblemático para la ciudad de Alicante, en el espacio de la Plaza de Gabriel Miró, que era un espacio histórico de Alicante, donde vivía la cultura, la edad dorada de Alicante, pasó aquí en esta plaza.
0: Por eso no es casual que estemos aquí, ¿no?
3: No, no es casual. Era buscado el sitio y el emplazamiento.
0: Pilar Tebar, enhorabuena per tots els èxits, per el teu treball, no només d'ara, de molt de temps, i seguim endavant.
3: Endavant, gràcies.
0: Gràcies. Pilar Tebar també, les paraules de Pilar Tebar i com a gran remat d'esta vesprada dels convidats, també pues anem a parlar en l'empresari de la plaça de Bous, en Nacho Lloret, perquè ha tingut molt de veure en això, en esta exposició. Nacho, enhorabuena també per la part que te toca a nivell de ese homenaje grande, 50 anys, que jo crec que se van a recordar muchos años más, ¿no?, con todo lo que Alicante está haciendo por Esplà.
4: Bueno, Germán, pues muchas gracias. La verdad que es emocionante ver cómo todo va saliendo, cómo se van sucediendo los actos que tanto tiempo hemos estado pues concibiendo, trabajando, soñando y bueno. Y sobre todo, por supuesto, ver cómo Alicante se vuelca con el Maestro Esplà, pero lo que más reconforta a uno es ver la alegría del Maestro Esplà, ¿no? Ver cómo...
0: Bueno, la alegría y la emoción, ¿eh?
4: Exacto, la alegría y la emoción y al final...

0: valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Hola, soy Rubén Pinar y quiero felicitar al programa Terra de Bous por volver a hablar de toros en Apunt Ràdio. Os mando un fuerte abrazo.
2: Anem amb més protagonistes i més assumptes. D'un mestre consagrat, el mestre Luis Francisco Esplà, en tot el seu esperit, en tota la seva experiència, als joneguers menys coneguts, però igualment il·lusionants. Estem parlant del tercer circuit valencià de jonegades, després de les dues primeres exitoses fases i certàmens, dos anys que han sigut molt importants, arriba ja la tercera edició. D'ací a 8 dies començarà el primer festeig. Molt d'interès, molts protagonistes, representació de tota la comunitat, i anem a descobrir i saber una miqueta més què és el que ens ofereix aquest circuit valencià en la seva tercera edició. Lluís Maria Garrido és empresari d'aquest circuit i està al capdavant de tot el muntatge, l'organització i, evidentment, cada celebració. Lluís Maria Garrido, molt bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
2: Bueno, pues... No sé, ja se va presentar aquest circuit, ja se van donar els noms dels representants de cada capital de província que van estar lluitant per alçar-se en el títol, no?, de campió, de triomfador d'aquest circuit en València. No sé si enguany, en aquesta tercera edició, aquest circuit arriba en alguna novetat, en alguna qüestió diferent. Les ramaderies també són de la Comunitat Valenciana. Conta'ns.
3: Bueno, esta tercera edición pueden decir que es un proyecto que está totalmente consolidado, que la afición está esperando al llarg de l'any conèixer dels cartells y la composición del circuit de jonegades, y no podem més que estar ansiosos de la setmana que ve, pues, començar amb la primera jonegada, que serà en una de les places ja mítiques d'aquest circuit, una plaça que en estos anys sempre ha tingut un grandíssim ambient, com és la plaça de Bous de Vinaròs, i, sí. I a partir d'aquí ja començarem. En quant a les novetats que me preguntaves, una de les novetats, jo penso que principal d'aquesta tercera edició, en la qual l'estructura es manté el número de jonegades, pues l'estructura és la mateixa, no? Dins de l'aposta que se fa per part de la Fundació Torrelí i de la Generalitat Valenciana aquest any, sempre se tenia una política de preus molt, molt, molt atractiva, no? Estem parlant de que l'entrada més econòmica són 5 euros i la màscara són 12 euros. Tot el que avui en dia pues no se pot trobar en cap altre espectacle, no? Però este any se'n va un pas endavant, més enllà, i l'entrada serà gratuïta per a tots els menors de 18 anys.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Tots els menors de 18 anys acudiran gratis, sense que siga entrada gratuïta com per a adultos. No, allà anant ells soles poden gaudir d'aquestes entrades gratuïtes. Abans es feia fins a 14 anys i este any s'ha ampliat fins als 18 anys. Penso que és una de les medides, pues, que poden fer per a difondre i per a promocionar la festa dels Bous, i res millor que aficionar-se en una jonegada tan interessant com aquestes del circuit, que són ja, pues, una parada principal de la temporada de la Comunitat Valenciana.
2: Sí, totalment. A més, en la joventut ara que està pegant fort i que està tornant a les places de Bous, jo crec que és una mesura perfecta per a que la gent jove s'apropi al món del bou i, oye, no se sap mai, no? Però igual veient aquestes jonegades i veient sent testimonis del circuit, a lo millor arriben a ser grans aficionats. És de veres. Si parlem, Luisma, de la part final, tornem a coincidir en eixa plaça de Bous de Villena com a seu per a la final d'este tercer circuit també, correcte?
3: Correcte, sí. Començarem ara, hem dit la primera, que és Vinaròs. La pròxima setmana terminarem el 4 d'octubre en Villena, i des d'una hasta l'altra, pues, començant en Vinaròs, passarem per Utiel, en la província de València, i acabarem la fase classificatòria en Vilafranca del Cid, a la província de Castelló. Això serà la d'Utiel el 25 de juliol i la de Vilafranca el 1 d'agost, dissabtes, i ja passarem tot el mes d'agost ple de Bous en el carrer, Bous en les places, i ja se tornarem a trobar, pues, pràcticament amb l'inici del curs. La primera semifinal serà el 5 de setembre, que serà a la plaça de Bous d'Ondara.
2: Molt bé. La joia llevantina, no?
3: La joia llevantina.

0: per a aquest tipus d'espectacle. Serà el cas de la ramaderia de Castelló, d'Aida Joani.
1: Molt bé.
0: Que lidiarà la final. L'any passat tingueren Daniel Ramos, que lidiarà una final que sigui clamorosa, no? Espectacular.
1: No, va ser una meravella la qualitat del ramat de Daniel Ramos, el que va portar allí a Villena, i els tres finalistes també, recordem, que va guanyar finalment Mario Vilau, va ser una vesprada d'infart. Oye, per cert, els dos semifinalistes, o sigui, els dos segons i tercers classificats, estan de nou en guany en esta tercera edició del circuit. És Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos, correcte?
0: Correcte. Jo pense que totes aquestes decisions de l'estructura dels participants del circuit depenen de la Fundació Torrelídia, no? Les empreses,
1: sí.
0: Lo que fem és gestionar cadascun dels espectacles en les places i ells són els que marquen un poc la forma i el desenvolupament dels participants, de les ramaderies, etc. I pense que sí, una decisió molt bona i agrair, no?, per part de l'afició i per part dels aficionats valencians, en el qual jo també estic ahí, no? Al final són dos aficionats, sí, i volem el millor.
1: No, al final ens uneix a tots el mateix, l'afició. Després som empresaris, toreros, professionals, periodistes, però el fil conductor és el mateix, és l'afició, és correcte.
0: Correcte, i l'afició, jo estic molt content de la decisió de la Fundació Torrelídia de que els dos finalistes de l'any passat, Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos, tingueren una plaça assegurada en el circuit, en aquesta tercera edició, en el circuit de l'any 2026. Pense que és una forma d'agrair, no?, l'entrega al llarg de tot el circuit de l'any passat i també d'assegurar una competitivitat, no?, un alt nivell com el que estem gaudint en aquestes primeres edicions. I jo, Germán, no puc més que dir que estic desitjant de trobar els novilleros i trobar l'afició en aquestes places, que per a mi com a empresari és un honor i és un orgull seguir participant d'aquest projecte, i en el cas de la nostra empresa serem els organitzadors dels quatre primers fites d'aquest circuit de novillades, com són Vilarós, 18 de juliol, en este cas a les 8 de la vesprada,
1: claro.
0: Era un poc per el tema de...
1: Sí, la calor.
0: Sí, sí, sí. Continuarem en Utiel el 25 de juliol. Bueno, Vinaròs amb ramats de Campo Charro, no?, de Salamanca. Ramats de Melferro, de Pío, Tabernero de Bildis, que és una ramaderia d'encaste Aldeanueva. Continuarem el 25 de juliol en Utiel, també a les 8 de la vesprada. En aquest cas, amb ramat del Ferro, de la província veïna, com és Albacete, de la ramaderia de Los Chospes.
1: Molt bona ramaderia.
0: Molt bona ramaderia, procedència d'Omec, via Daniel Ruiz i Luis Algarra. I continuem amb Villafranca del Cid, dissabte 1 d'agost. En aquest cas, és una zona més de muntanya, no?, amb una altra orografia, un altre clima. Tornem a un horari més habitual, com és el de les 6 de la vesprada. I ahí se lidiarà una ramaderia de màxima categoria que, sense anar més lluny, ha estat aquest any en la novillada de la Mercè de Desamparats en la plaça de Bus de València, com és la ramaderia de Chamaco,
1: sí,
0: amb procedència Jandilla, una de les ramaderies més cotitzades per a aquest tipus d'espectacles. I també serem l'empresa organitzadora de la primera semifinal, la de Ondara, en la qual canviem d'encast. Passem a l'encast de Murube,
1: sí.
0: Una ramaderia del Campo Charro, que al dia ha tingut ara fa poques setmanes, ha lidiat en Soria, ha lidiat en Zamora, en places de rellevància, com és la ramaderia Castillejo de Huebra.
1: Muy bien.
0: Castillejo de Huebra, que també sigui una de les més destacades del circuit de l'anterior edició. Castillejo de Huebra serà la ramaderia d'esta primera semifinal que podrem viure el 5 de setembre en Ondara, la província d'Alacant, i això són les quatre parades del circuit en les quals estarà present i estarà al capdavant de l'organització la nostra empresa Tauro Management.
1: Tauro Management, tu saps que és molt important aquest circuit per moltes qüestions, ja ho hem dit, darrere està la Generalitat Valenciana, la Fundació Toro de Lídia, de veres, però la importància està en la recuperació de les places de bous d'aixes localitats que tu has anomenat perfectament, que enguany se tornen a repetir.

0: Anem als mateixos puestos pràcticament que setmana l'any passat, perquè de no ser per el circuit, a excepcions com per exemple Ondara, que ja sabem que s'ha fet la fira de Llevant, però si no és per el circuit, aquestes places estarien tancades per a l'activitat taurina, no? Així que de nou el circuit València de Pejón Agades ofereix esa doble possibilitat, no només la de veure un espectacle, sinó també la d'obrir les portes de places de bous que estaven tancades. Jo no sé si costa molt, Luisma, tornar a obrir una plaça que pràcticament només que s'obri d'any en any. És a dir, tornem, per exemple, a Vilafranca del Cid. Abans no ha hagut bous, no? Supose.
1: Per exemple, la plaça de Vilafranca del Cid, pues és una plaça a la qual, per el cas de la meva empresa, nosaltres ja havíem fet allí espectacles, Tronegades sense cavalls, amb la Diputació de Castelló, una plaça pues, que coneixíem, no? Però sí que va ser un repte, per exemple, la plaça de Bous de Vinaròs, perquè la plaça de Bous de Vinaròs, quan en la primera edició sigui la primera Tronegada del circuit, estem parlant de l'any 2024, sí que feien uns anys que no havíem fet bous. En el cas de la nostra empresa no teníem cap tipus d'experiència, i ahí sí que a nivell organitzatiu i de relacionar tots els diferents elements necessaris per a donar forma i dur endavant un espectacle taurí, pues sí que va revestir algun poc més de complexitat, no?
0: Però, sí, més costum.
1: Al final, una empresa que està acostumada, com és la nostra empresa, no? Que tenim un equip, que estem acostumats a treballar, a donar pues, un nombre de festejos important, i estem pues, per damunt dels 20 festejos a l'any, crec que el que tenim que fer és pues, ficar a disposició de les institucions la nostra experiència i la nostra tècnica per a dur estos espectacles endavant i per a poder oferir lo que l'afició espera en estos projectes tan il·lusionants.
0: Luis María Garrido, al capdavant d'eixa empresa Tauro Management, moltes gràcies, molta sort també en aquest inici, en esos quatre festejos de la teua responsabilitat directa, encara que bueno, tot el circuit també passa per les teues mans d'una o d'una altra manera. D'ací a 8 dies comença la primera jonegada, el primer festeig del tercer circuit valencià de jonegades de la Comunitat Valenciana. Luis María Garrido, l'ho dit, que moltes gràcies per contar eixe calendari, per convidar-nos a tots, estarem molt atents i molta sort.
1: Moltes gràcies, Germán, i ens veiem al circuit.
0: Gràcies, un abraç molt fort. Bueno, pues ja ho han escoltat. Serà d'ací a 8 dies en eixa tercera edició, gran començament d'eixa edició. Bueno, pues se n'anem ja, ha sigut un plaer, i ho fem amb un músic molt taurí, i vostès ja el coneixen, és Gabinete Caligari, i este Camino Soria. Gràcies, tornem a escoltar-nos la propera setmana. Siguen molt feliços. Fins així, Terra de Bous. Adeu.

A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor, del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record.
1: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio. D'on

0: Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Entenc la vida com un joc. Guarda un lloc especial al meu cor per a la il·lusió.
0: Sonem.

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

A opinar, entre altres coses, el WhatsApp al 619-421-801, 619-421-801, que teniu el nostre perfil en Twitter, @90minuts, en TikTok, 90minutsradio, en Instagram, 90minutsradio, que podeu opinar sobre la pregunta que vos hem fet esta vesprada. Quines sensacions vos desperta el fitxatge de Sato pel València, però que al mateix temps podeu opinar sobre el partit que heu vist de la selecció espanyola sobre la següent eliminatòria d'Espanya i ses semis contra la selecció de França i sobre si penseu que la selecció espanyola pot tornar a ser campiona del món, en este cas en este Mundial Triseu dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Mentre arriben més protagonistes d'esta victòria de la selecció espanyola, nosaltres el que hem de fer és posar en ordre, més enllà de la victòria de la selecció espanyola, la resta de l'actualitat de la jornada.

0: El València presenta a Sato, l'extrem és l'últim a posar amb la camiseta dels quatre reforços que ha fet el club, en el que portem de mercat d'estiu el japonès que ha firmat per 5 anys. Està feliç d'estar a València i té bones impressions en estos primers dies amb els de Corberán.
1: Abans d'arribar jo sabia que este club és molt important a Espanya. I cada dia que passa ho note i ho sent. I m'alegre moltíssim ser membre d'este club. Tots els jugadors japonesos saben que és el València. I tot el món ho valora moltíssim. Quan es van assabentar que jo era jugador del València, es van sorprendre molt i també m'han felicitat molt.
0: A més, Stole Dimitrievski i Senkoz Kachar s'han incorporat a la pretemporada del conjunt de Mestalla. Els dos han passat avui la revisió mèdica i el porter macedoni ha dit que espera millorar el rendiment de la temporada passada. Torna Juan Foyt, doble sessió de treball en la jornada d'avui des de la pretemporada del Villarreal a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. La nota positiva ha sigut l'aparició de Juan Foyt després de 6 mesos lesionat per una lesió en el tendó d'Aquiles. El Villarreal, a més, ha traspassat al migcampista argentí Thiago Ojeda al Valladolid. Ojeda, recordem, de 23 anys, va arribar al Villarreal en 2022, procedent de Vélez, i en este temps ha jugat cedit al Lugo i a la Cultural Leonesa. L'argentí tenia contra fins a 2028 amb el club groguet. Matina el Levante, l'equip de Luis Castro jugarà demà el primer amistós de pretemporada contra el Leganés en la ciutat esportiva de Buñol. Els granota que treballen per incorporar el migcampista del Celta, Hugo Sotelo, estrenaran la nova equipació que han donat a conèixer avui. L'Elx confirma l'horari dels dos primers amistosos. El equip del Chelmi jugarà al Pinatar Arena dissabte 18 de juliol a les 7 de la vesprada contra el Kaiser Chiefs sud-africà i dimarts 28 de juliol contra l'Alain a les 8 de la nit. El Castelló continua passant les proves mèdiques abans de començar la pretemporada. Dilluns serà el primer entrenament en vista a una campanya amb l'objectiu de l'ascens marcat tal i com han confessat diferents futbolistes per a punt. Escoltem Íñigo Córdoba, Álvaro Martín i Juanjo Nieto.
2: Querer jugar en campo rival, querer presionar arriba, querer ser dominador con balón, pues creo que yo puedo aportar en ese sentido verticalidad.
3: Poder ayudar al equipo pues con goles, con asistencias, con victorias y con todo.
4: Este año voy a dar más porque al final ese plus extra de estar aquí en mi casa creo que es lo que va a hacer que dé ese plus.
0: València Bàsquet pregunta per Trent Frazier, l'exterior estadounidenc amb contracte en el Zenit de Sant Petersburg. Ha sigut sondejat pel club taronja per a reforçar la plantilla de la pròxima temporada, segons s'ha pogut confirmar 90 minuts. D'altra banda, De La Rea ja ha debutat amb Dallas, l'exjugador taronja. S'ha estrenat amb els Mavericks i així de titular en la lliga d'estiu de l'NBA. Larry, triat en la posició 25 de la primera ronda del draft, ha donat detalls ja del talent que té amb 9 punts i 6 rebots, tot i que l'equip de Dallas ha caigut 90-101 contra els Warriors. Elena Puello i Virac Kiss completen el fitxatge de València Bàsquet. L'exterior balear Elena Puello i la interior hongaresa Virac Kiss ja són de manera oficial noves jugadores de València Bàsquet per a les dues pròximes temporades. La primera fins al final de la temporada 26-27, la segona després de completar satisfactòriament també la revisió mèdica i física. Les 11:23, un altre en el camí, una pausa i continuem escoltant protagonistes

en la seva compareixença, on ha estat acompanyat per Ron Garli, Javier Solís, cap dels dos, com és habitual, han parlat. Sato ha assegurat que és un orgull ser el primer japonès que formarà

0: del Llevant Unió Esportiva. Gràcies.
1: Un abrazo, gràcies, Alba, chao.
0: Adeu a Ismael Garra, són les 11:44. Anem a fer un alto en el camí, obrim tertúlia i a veure si és possible escoltar més protagonistes des del Mundial i des de la victòria 2-1 de la selecció espanyola contra Bèlgica.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcado.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Mare meua, que ha sigut això, una traca o un bombardeig?
5: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
4: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos en ben lluny?
6: Estic que sí, de passeu.
4: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
5: Estava desitjant-ho.
4: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
5: És de veres, és de veres.
4: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
7: Home, això és tradició de sempre.
4: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
8: Ah, vale.
4: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
9: Sí? Però que moderna!
4: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Concretament va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
11: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
4: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
12: Ah, ara ho entès.
4: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
5: I és correcte.
4: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
5: Cuidao!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
14: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
15: A base de bé.
4: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
16: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
17: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
18: Very, very beautiful.
4: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
19: Està tot molt mal.
20: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
21: Molt senzill.
22: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
23: Està de categoria.
24: Molt mal està tot.
4: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
25: I què li sembla?
26: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
5: Correcte!
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
12: Què diu? Què, què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
12: Ah, ara ho entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
27: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
8: Això és de veres, senyor. Sí?
28: Sí, ho fas molt bé.
29: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
29: Queda clar, sí.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
17: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
30: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les.
2: És igual, és igual, amiga.
0: I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
3: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
4: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
5: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
6: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
7: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
8: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
7: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
9: De tu a tu.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
8: Apunt Ràdio.
0: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
11: Sí. No.
0: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
3: Ah, ara ho he entès.
0: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
12: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
0: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
11: Home, pues clar.
0: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
13: Està tot molt mal. Està tot molt mal.
0: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
14: A base de bé.
15: A base de bé.
0: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
14: Ah, vale.
0: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
16: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
13: Molt mal està tot.
0: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
17: Això és un equip.
0: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
18: No!
0: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar, posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
17: Claro.
0: Com, per exemple, la síndrome d'Asperger.
13: Correcte!
0: Fins a la pròxima llengüeta.

0: A Punt Ràdio.
1: Is that really wise?
2: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes. Un dissabte més ací a Fem Banda. Com esteu passant esta setmaneta tan calorosa? Com sempre vos dic que és important hidratar-se i que no prengueu el sol a les hores centrals del dia. L'11 de juliol, que estem avui, se celebren dos commemoracions internacionals oficials de les Nacions Unides. D'una banda, és el Dia Mundial de la Població, instaurat amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i les oportunitats relacionades amb la població mundial i el desenvolupament sostenible. D'altra banda, des de l'any 2025 també es commemora oficialment el Dia Mundial del Cavall, reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides per posar en valor la contribució dels cavalls i al desenvolupament de la humanitat, l'agricultura, la cultura i el benestar de les persones, així com per a promoure la seva protecció i benestar. Si parlem de música, l'11 de juliol de 1937 va morir a Hollywood el compositor i pianista nord-americà George Gershwin, una de les figures més influents de la música del segle XX. Gershwin va revolucionar el panorama musical en combinar amb mestria la tradició clàssica amb els ritmes i les harmonies del jazz. Obres com, per exemple, Rhapsody in Blue o l'òpera Porgy and Bess són autèntics referents de la música universal i han deixat una empremta inesborrable en la història de la música. Feig estos recordatoris del dia, comencem fent banda, com sempre escoltant el concert d'avui dissabte dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i parlarem amb el director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Hilari García. Tot seguit farem una parada a l'agenda musical d'este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, entrarem en la secció Educació i Salut i parlarem amb dos professors de violí, Seo Perucho i Joan Furió, de l'aula del mètode Suzuki al Conservatori Municipal de Música Lluís Milà de Xàtiva. I acabarem celebrant el 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent. Així, ja sé que és matinet, però ara fa fresqueta. No hi ha millor pla que acompanyar-nos a nosaltres ací en Fem Banda.

En el concert d'avui aneu a escoltar quatre obres interpretades per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida pel mestre Hilari García. Començarem escoltant el primer moviment d'una obra mestra, una autèntica joia musical, La consagració de la primavera d'Stravinsky. Les sardines prétemps d'Igor Stravinsky és una de les obres més revolucionàries i influents de la història de la música, composta entre 1911 i 1913 per als ballets russos de Sergei Diaghilev. La seva estrena, el 29 de maig de 1913, al Teatre du Champs-Élysées de París, va provocar un dels escàndols més sonats del món musical. La combinació d'una música innovadora, plena de ritmes irregulars, harmonies atrevides i una orquestració espectacular, juntament amb la coreografia trencadora de Václav Nijinsky, va dividir el públic i va convertir aquella nit en una data històrica. L'obra s'inspira en antics rituals pagans de la Rússia precristiana i narra

una cerimònia en què diverses tribus celebren l'arribada de la primavera. El moment culminant arriba quan una jove és escollida per a oferir la seva vida en sacrifici, ballant fins a la mort, com ofrena perquè la natura renasca amb tota la seva força. Amb una escriptura orquestal d'una riquesa extraordinària i un llenguatge musical completament innovador per a l'època, Stravinsky va obrir nous camins en la composició del segle XX. Ara escoltareu sols el primer moviment, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida pel mestre Hilari García.

Brutal la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Més d'un segle després de la seva estrena, La consagració de la primavera continua sent una obra cabdal del repertori simfònic, admirada per la seva força expressiva, la seva modernitat i la profunda influència que ha exercit sobre generacions de compositors. Continuem escoltant una altra obra interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat. I ara van a interpretar el primer moviment de la música per a una pel·lícula documental valenciana del compositor Manuel Palau Boix. Música per a una pel·lícula documental valenciana és una de les obres més singulars del compositor valencià Manuel Palau. Va ser escrita l'any 1936 com a banda sonora del documental València i sus flores, una producció de la mítica productora Cifesa, amb guió de Francesc Almela i Vives i direcció d'Alfredo Fraile. La partitura va ser composta expressament per acompanyar les imatges del documental, mostrant la riquesa paisatgística, cultural i tradicional de la ciutat de València. L'obra reflecteix a la perfecció l'estil de Manuel Palau, un compositor que va saber unir el llenguatge simfònic europeu, influït per l'impressionisme francès, amb melodies, ritmes i colors propis de la música valenciana. El primer moviment, Allegro non tanto, destaca pel seu caràcter viu i lluminós, amb una orquestració rica i plena de matisos que evoca el dinamisme i la vitalitat del paisatge mediterrani. Malgrat haver sigut interpretada en el seu moment, la partitura va quedar pràcticament oblidada durant dècades. No va ser fins al segle XXI quan va ser recuperada gràcies a la tasca d'investigació i difusió del patrimoni musical valencià. L'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, sota la direcció d'Hilari García, la va enregistrar per primera vegada dins d'un projecte dedicat a recuperar obres inèdites o poc conegudes del contingut del grup dels joves, del qual Manuel Palau va ser el principal mentor artístic. Doncs anem a escoltar esta versió de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València.

Quantes coses s'aprenen així a la ràdio, perquè jo desconeixia per complet esta obra. Més enllà del seu interès musical, música per una pel·lícula documental valenciana és també un valuós testimoni del patrimoni cultural valencià dels anys 30 i una mostra del talent d'un dels compositors més importants que ha donat la música valenciana al segle XX. I continuem amb una altra compositora molt important de la música valenciana, Matilde Salvador. I aneu a escoltar una cançó titulada Valenciana. Valenciana és una obra que reflecteix amb gran sensibilitat l'essència musical i cultural del poble valencià. La compositora castellonenca, una de les

Figures més destacades de la música valenciana del segle XX, combina un llenguatge refinat i elegant amb melodies i ritmes inspirats en la tradició popular, aconseguint una música d'una gran bellesa i personalitat. Fidel al seu estil, Matilde Salvador no es limita a reproduir melodies populars, sinó que les recrea amb una escriptura rica en colors orquestrals i una gran delicadesa expressiva. L'obra evoca el paisatge mediterrani, la llum, les festes i el caràcter del poble valencià, convertint-se en un homenatge a la identitat i a la cultura de la nostra terra. També està enregistrada dins del CD de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Grup dels Joves. Doncs anem a escoltar esta peça valenciana i estarà cantada, interpretada per la soprano Marta Estal Vera.

Que rebonica és esta valenciana de Matilde Salvador. Més enllà del seu valor musical, valenciana representa el compromís de Matilde Salvador amb la llengua i la cultura valencianes, una constant al llarg de tota la seva trajectòria artística. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra Tríptic, cançons de batre del compositor Emilio Valdés per la CIA. Tríptic, cançons de batre, opus 10, és una de les obres més representatives del compositor valencià Emilio Valdés per la CIA, escrita entre 1933 i 1934. Forma part del moviment renovador impulsat pel conegut Grup dels Joves, un col·lectiu de compositors valencians que aspirava a crear un llenguatge musical propi, inspirat en les arrels i les tradicions del nostre poble. L'obra pren com a punt de partida les tradicionals cançons de batre, els cants que els llauradors entonaven durant les feines agrícoles a l'era. Junt de imitar-se, harmonitzar melodies populars, Emilio Valdés transforma este llegat en una partitura sinfònica d'una gran riquesa expressiva, on el folclore valencià es combina amb un llenguatge musical modern i refinat. El tríptic està estructurat en tres moviments, preludi i cobla, que introdueix l'ambient rural i el caràcter popular de l'obra. Segon moviment, cançó, subtitulada Cançó de Bressol, una pàgina de gran lirisme i sensibilitat. I l'última, la tercera, dansa, també coneguda com dansa rural, que culmina l'obra amb un caràcter festiu, vital i ple d'energia. El mateix compositor explicava que aquests tres peces eren impressions de paisatges i escenes viscudes, inspirades en l'espírit i la saviesa del poble valencià. Doncs anem a escoltar este tríptic Cançons de batre per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València sota la batuta del mestre Hilari García.

0: La crítica de l'època va destacar especialment la qualitat de l'obra, elogiant la solidesa de l'escriptura, la riquesa harmònica i els encertats detalls d'orquestració. Oui, Tríptic, Cançons de batre, és considerada una de les obres més significatives d'Emilio Valdés i una magnífica mostra del patrimoni musical valencià del segle XX. I fins ací, el concert d'avui dissabte, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Espero que vos hagi agradat. I ara farem una xicoteta, xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: El primer partit de la pretemporada en directe al Punt A Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit Llevant-Leganés de pretemporada. A més, l'etapa del Tour de França, la final femenina de Wimbledon, el Campionat d'Europa de natació i el Gran Premi MotoGP d'Alemanya, amb l'actualitat dels equips de futbol València i la partida més destacada de pilota valenciana. Tot en directe, este dissabte, des de les 12, al Punt A Punt.

0: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent que a partir de la

incorporar al programa Fem Banda. Abans ja he dit com heu passat o com esteu passant esta setmana tan calorosa. No em cansaré mai de dir que és important hidratar-se i no eixir o prendre el sol a les hores centrals del dia. Hi ha que cuidar-se. Bé, avui estem a 11 de juliol i es celebren dos commemoracions internacionals oficials de les Nacions Unides. D'una, el Dia Mundial de la Població, instaurat amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i les oportunitats relacionades amb la població mundial i el desenvolupament sostenible. D'altra, des de l'any 2025, l'any passat, també es commemora oficialment el Dia Mundial del Cavall, reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides per a posar en valor la contribució dels cavalls al desenvolupament de la humanitat, l'agricultura, la cultura i el benestar de les persones, així com per promoure la seva protecció i el seu benestar. Però, si parlem de música, l'11 de juliol de 1937 va morir a Hollywood el compositor i pianista nord-americà George Gershwin, una de les figures més influents de la música del segle XX. Gershwin va revolucionar el panorama musical en combinar amb mestria la tradició clàssica amb els ritmes i les harmonies del jazz. Obres com Rhapsody in Blue i l'òpera Porgy and Bess són autèntics referents de la música universal i han deixat una empremta inesborrable en la història de la música. Dos fets estos recordatoris del dia, seguim així fent banda. Com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui dissabte. Tot el concert ha sigut interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. A partir d'ara, seguim en la secció El rebost de la banda. I jo ja tinc així a Hilari García, director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. I anem a parlar amb ell en res, en un minutet. Tot seguit, farem una parada a l'agenda musical d'este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, entrarem en la secció Educació i Salut i parlarem amb dos professors de violí, Seo Perucho i Joan Furió. I parlarem de l'aula Mètode Suzuki del Conservatori Municipal de Música Lluís Milà de Xàtiva. I acabarem celebrant el 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent. Així que, com he dit abans, que encara que siga matinet, no teniu res millor que fer que seguir així, acompanyar-nos en Fem Banda.

Anem a parlar d'una orquestra, de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, OFUB, fundada l'any 1995. És una de les principals agrupacions universitàries del panorama musical espanyol. Formada majoritàriament per joves estudiants, té com a objectiu oferir una formació orquestral d'excel·lència, alhora que promou la difusió del gran repertori simfònic i del patrimoni musical valencià. Al llarg de més de 30 anys de trajectòria, més de 1.000 músics han format part de l'orquestra, molts dels quals desenvolupen actualment la seva carrera en orquestres professionals o en conservatoris d'Espanya i d'Europa. L'OFUB ha participat en importants produccions i estrenes, entre les quals destaquen, per exemple, obres de Carlos Santos i l'estrena a Espanya d'una composició d'Oliver Messiaen, a més d'interpretar ballets d'Igor Stravinsky, Erik Satie o Francis Poulenc. Ha col·laborat amb directors i solistes de gran prestigi, com ara Montserrat Caballé, Maria del Mar Bonet, i ha actuat en auditoris de referència d'Espanya i d'Europa, com el Palau de la Música, el Palau de les Arts, Reina Sofia, el Mozarteum de Salzburg, entre altres. L'OFUB forma part de la xarxa europea d'orquestres universitàries, ENUO, i va impulsar la creació de Sinergia, la xarxa d'orquestres universitàries espanyoles. Després d'una primera etapa al capdavant de la formació, entre 2011 i 2018, actualment és novament el director titular de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Hilari García, que ha desenvolupat una...

0: destacada trajectòria en el món simfònic líric i coreògraf. I ha dirigit nombroses orquestes tant nacionals com internacionals. I el tinc així a la meva dreta. I tenia ganes de veure'l perquè ja feia anys que no es veiem. Hilari, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada de que estigues així i que ens expliques tot el que esteu fent, perquè esteu fent una tasca, jo diria, excel·lència, no seria la paraula, no sé quina, perquè tu també eres filòleg, aleshores, una més encara, perquè esteu, jo, per exemple, en el concert que he muntat avui, jo desconeixia l'obra del mestre Palau, esta música per a un documental, no? Uh-huh. Això ho desconeixia. O, per exemple, les cançons de Batre. Uh-huh. I tot això que està guardat en un calaix, no? I que ho tragueu d'ahí i li doneu eixa llum, uh-huh, és importantíssim.
1: És important, perquè, com tu has dit, diguem que l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València té, a nivell interpretatiu, tres pilars fonamentals. El primer seria la interpretació del repertori simfònic i simfònic coral dels segles XVIII, XIX, XX i ja XXI, la recuperació del patrimoni musical valencià i és el que tu comentaves, no? Traure fora totes aquelles obres dels nostres compositors que amb el pas del temps s'han anat acumulant pols i s'han anat guardant i és important que tornen a veure la llum i tornen a ser interpretades i enregistrades. I la tercera pota de la voluntat interpretativa de l'orquestra és també l'estrena de nova música de compositors, mm-hmm, valencians i l'ajuda i el suport a solistes valencians i a joves músics valencians.
0: Perquè, i també a música contemporània,
1: sí,
0: perquè també doneu, mm-hmm, el suport a joves compositors, mm-hmm, en música contemporània més, sí, actual.
1: Sí.
0: Bueno, com van els concerts? Perquè vau fer serenates farà dues setmanes, mm-hmm, i la setmana passada, si no recorde mal, el dimarts passat vau estar en el Vals, que omplia 25 anys, i vau anar allí a fer un concert en l'orquestra.
1: Correcte.
0: Jo no sé si vau passar vosaltres el dimarts molta calor. Jo el dissabte vaig passar molta calor allí en l'auditori.
1: Vam passar molta calor, però era el nostre últim concert de la temporada, una temporada que ha sigut molt intensa i en la qual hem treballat obres molt, molt potents i molt exigents del punt de vista artístic i tècnic. I, com tu dius, d'alguna manera el colofó calorós d'esta temporada, que des d'un punt de vista ha sigut brillant, perquè fixa't que hem acabat tocant una obra de Janáček, una obra que és realment preciosa i que per les seues particularitats orquestrals es programa menys del que segurament s'hauria de programar. I abans havíem fet un concert en el Palau de la Música que era d'alguna manera el punt i final de la celebració dels actes del nostre 30è aniversari. Com tu has dit, l'orquestra es va fundar en el 95, en el curs 95-96, i en el curs 25-26 hem estat celebrant el 30è aniversari, que hem tancat amb un concert dirigit per Alexandre Libraix, el director titular de l'Orquestra de València, que, diguem, va ser el punt culminant, un dels punts culminants d'esta celebració.
0: Ja ho crec que sí. Doncs jo crec que s'haurà d'escoltar com sona l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, que sona, com jo dic, de bé com a so.

0: final.
1: Bueno, estem escoltant La Conservació de la Primavera. La podeu escoltar quan acabi el concert. Buscant Fem Banda en el podcast, podreu escoltar tot el concert, que és una meravella. L'orquestra. Quan es crea esta Orquestra Filarmònica de la Universitat de València?
0: Com hem comentat abans, en el curs 95-96. L'idea...
1: I una pregunta, abans de que contestes, sí, sí. Llari. Es va crear perquè tenia que omplir un buit que feia falta en eixa època, perquè, pensem, 30 anys enrere no havia orquestes, pràcticament, mm-hmm. Havia molt poques.
0: Molt poques. Orquestes joves segurament estaria la jove orquestra que avui es coneix com a jove orquestra de la Generalitat i no hi ha... Vaja, a nivell valencià, després a nivell espanyol sí que estava la Junta, que portava més anys, però a nivell universitari no hi havia cap orquestra. Era la primera orquestra que s'ha fundat en les universitats espanyoles i es va fundar amb la intenció de, d'alguna manera, donar cohesió i seguiment a l'activitat musical que ja hi havia a la universitat, perquè la universitat ja estava plena de músics. I el que passa és que no hi havia, diguem, una formació que aglutinara totes aquelles inquietuds musicals, i fou la veritat un encert, aprofitant que ells tenien en vista la commemoració del 500 aniversari de la universitat, que se celebraven en el 99, en 1999,
1: sí, sí, sí,
0: els 5 segles,
1: sí, sí, sí, sí, sí,
0: de la Universitat de València, i diguem que un dels plats forts, un dels punts forts era l'arribada o ja quasi després de 4-5 anys d'existència de l'orquestra.
1: Vaig a fer memòria. Jo crec que tu vas començar tocant la trompeta.
0: Sí.
1: I després vas començar en la viola.
0: Sí.
1: Tu, en eixos inicis de l'orquestra, tocaves allí la viola?
0: Vas començar un poc més tard, 98. No en els inicis, però tres anys després.
1: Aleshores, la primera etapa va estar dirigida per Cristóbal,
0: sí,
1: Soler,
0: mm-hmm,
1: que va estar allí anys,
0: mm-hmm,
1: fins que, al 2011,
0: sí,
1: vas entrar tu.
0: Sí.
1: I en eixa època, tu què recordes de ser músic, d'estar de músic, no?, allí en el faristol?
0: Uf, recordo moltíssimes sensacions i bones, vull dir, perquè quan toquem un instrument, moltes vegades pensem en nosaltres mateixos, però quan estàs tocant en orquestra, mm, i aquesta sensació d'escoltar els companys, de sentir tot un univers de 80 persones tocant amb el mateix batec, amb la mateixa sensació, és impressionant. La sensació que tens és realment extraordinària. I després, el temps que vaig passar jo allà, vaig poder aprofitar, o vaig poder veure amb ve alta, és a dir, nutrir-me,
1: sí,
0: de tota la formació que ofereix l'orquestra i, uh-huh, i el que era en aquell moment l'àrea d'activitats musicals o el patronat d'activitats musicals, perquè fèiem molts cursos de composició, d'anàlisi, de direcció, abordàvem també gran repertori, fèiem gires, jo recorde la gira on tocàrem en el Mozarteum,
1: sí,
0: que fou en el 22, vull dir que...
1: Competíeu també, feu competicions.
0: Això feu, crec que fou en el 97, van anar amb Cristóbal Soler,
1: sí,
0: i seria el primer concurs que participaren a Viena i guanyant el primer premi.
1: Sí, sí, jo ho crec que sí, sí, sí. Vau ser una orquestra, per a mi, va ser una orquestra pionera.
0: És una orquestra pionera.
1: Pionera, sí, però no sols així a lo que és la Comunitat Valenciana, sinó a l'estat espanyol, perquè,
0: sí,
1: jo no sé quantes orquestes n'hi han universitàries.
0: Sí, a veure, d'alguna manera, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València segurament va néixer arreplegant les orquestres universitàries de models europeus com l'alemany o les orquestres universitàries del model nord-americà, i a partir d'aquest naixement, en el 95, van anar creant-se altres orquestres en les universitats espanyoles. Nosaltres som la degana, som la més antiga. I el funcionament de l'orquestra nostra, d'alguna manera, també ha servit d'inspiració per a les altres orquestres que han anat sorgint arreu de l'estat espanyol. De fet, nosaltres fórem els impulsors de la xarxa Sinergia,
1: sí, sí,
0: en 2015, per a intentar aglutinar sinergies,
1: sí,
0: esforços, dinàmiques i punts de trobada entre les diferents orquestres universitàries espanyoles.
1: I actualment feu aquests punts de trobada, feu jo què sé, alguns intercanvis o feu concerts conjuntament en altres orquestres d'altres universitats així a l'estat espanyol? O, per exemple, també formeu part de lo que seria Europa, no? Aleshores feu...
0: Sí, sí, sí, l'orquestra participa L'última col·laboració que es va fer, o l'últim intercanvi que es va fer amb l'orquestra de la Universitat Complutense de Madrid, i també l'orquestra a nivell europeu va participar en un projecte, crec que anaren a... no estava jo en aquell moment, però crec que anaren a algun país bàltic, no sé si era Noruega o Suècia, i estigueren allà uns quants músics d'alguna manera participant i col·laborant amb els músics universitaris d'aquelles universitats.
1: I tu has dit ja els tres pilars que té l'orquestra, no?, com a objectius, però un altre objectiu, per exemple, és que a partir d'ahir ixen molts professionals. Molts d'ells estudien a la universitat, però sí que n'hi haurà molts d'ells que gràcies a tocar en una orquestra, en una terra de bandes de música, que en aquell 30 anys enrere era més difícil tocar en una orquestra. Ara ja diguem que han fet una evolució ràpidíssima, però en aquella època no. Aleshores, actualment, jo crec que és també un punt de partida de la gent.
0: A veure, no ho pensem, però l'orquestra com a formació és un instrument. I aquest instrument està un poc descuidat en els centres de formació oficials. És a dir, estudiem el nostre violí, estudiem la nostra trompeta, estudiem el nostre clarinet, però l'orquestra també té una tècnica. Tocar en orquestra també té uns protocols, té uns hàbits, i tot això és el que intentem transmetre des de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Per això, després, quan hi ha molts músics que avui dia estan treballant en orquestres professionals, molts d'ells ens diuen que realment trobaren una base molt important en la nostra orquestra, perquè ahir aprengueren a adquirir hàbits orquestrals, a adquirir hàbits que després han anat vivint en les orquestres professionals.
1: I Larry, estàs dient una cosa molt important que jo vaig a remarcar per una conversa d'esta setmana, no? Una amiga que me diu: vaig a fer un curset de direcció. I dic: això està molt bé. Dic: segurament que t'enganxarà, perquè a partir d'ahir enganxa molt per analitzar, per veure el que n'hi ha dins d'una partitura, no? Dic: però vaig a dir-te una cosa. Dic: la direcció és com un qualsevol instrument. Li vaig dir: n'hi ha que començar des de l'inici, no es comences això com es fa i voler avançar ràpid, perquè realment no és ràpid. És un instrument més que tu, que eres pianista, li vaig dir, comences en el piano i vas poc a poc. Dic: és així, eh?
0: Exactament, sí.
1: I això n'hi ha que saber, perquè no és menjar el palet, sinó és un instrument més que tens que començar a
0: menjar el palet és el més fàcil. això, com diria Muti, això pot fer qualsevol. Qualsevol, no és cert. Vull dir, moure els bracets al final no és una cosa especialment difícil. La dificultat està en conèixer les partitures, saber transmetre tota aquesta informació, el treball, i saber què cal treballar, saber el so que vols i com traure'l. Tot això, diguem, és la part més difícil, i sobretot, d'alguna manera, conquerir l'ànima dels músics.
1: Això és la gran dificultat
0: del director. Hi havia un gran director d'orquestra italià, un poc competidor de Toscanini, que li diuen Gregorio Cui, i ell deia, quan tenia 90 anys, deia: que pena que ara que estic a punt de morir és quan estic començant a gaudir o aprenent la direcció d'orquestra, no?
1: Sí, perquè jo moltes vegades tinc la sensació de que mai tens prou, mai saps prou, sempre estàs aprenent.
0: Sí. I aprens, clar, perquè al final del que es tracta també és de que hi hagi una interacció amb els músics de l'orquestra. És a dir, no, el director intenta transmetre la seva experiència, el seu bagatge, la seva saviesa, si es vol, però al mateix temps el director també ha de ser lo suficientment intel·ligent per a rebre els suggeriments, les idees, les altres possibles interpretacions que te poden suggerir els músics, que també són tan músics com tu.
1: Estem així en Fem Banda parlant amb Hilari García, que és el director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. I abans de fer-li la pregunta que vull fer-li, anem a escoltar una peça que jo desconeixia i és el que més m'agrada quan escolte una música que desconec d'un autor valencià com era Manuel Palau. i és esta que escoltem ara.

0: En el nostre concert d'esta matí la poden escoltar completa. Música per a una pel·lícula documental valenciana. Jo estaria com una xiqueta xicoteta cada vegada que obris, que poses a buscar, no?, a investigar, Hilari, i trobes coses que dius, com esta? Dius, això? És d'ací?
1: Sí. Sí, és un poc això. D'alguna manera, el treball que es fa quan es recupera música, que no és tan antiga, eh? Al final estem parlant de 80 anys, no? Però és un poc, a mi m'agrada un poc
0: comparar-lo. Però molt perduda, perquè això, sí, si no ho tragueu vosaltres, sí, estava guardat.
1: A veure, Manuel Palau, diguem, és el gran compositor valencià de la primera meitat del segle XX. Potser també estava López Chavarri, potser algun altre més, però Palau, diguem, és el compositor intel·lectual i formador d'una generació de compositors que té un catàleg immens que avui dia està morint-se de risa en la Biblioteca Valenciana, gràcies que el tenim, també, per un altre costat. I té moltíssimes obres que, evidentment, al final sempre es toquen les que tenim més a l'abast, Marxa burlesca i no sé si alguna cosa més...
0: Sí.
1: Però té un repertori extraordinari que entre nosaltres, la Jove Orquestra de la Generalitat, també a Manuel Galdú, va començar a fer un treball de recuperació d'algunes de les seves obres, com el seu concert per a piano, el seu concert per a guitarra, i la sensació és un poc, pel que comentaves, és això, no? aquells arqueòlegs que troben una àmfora i comencen a netejar-la i
0: sí,
1: a veure la bellesa.
0: Fa poc en Eivissa han trobat un vaixell baix del mar, no sé quant. Sí. És a dir, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè dius, és una música que fa a la millor 80 anys o 100 anys que no s'ha escoltat, i de cop i volta, pam, la recuperes i apareix fresca,
0: correcte,
1: i apareix...
0: Correcte.
1: A més, Palau era, des del punt de vista musical, era extraordinari, tenia un coneixement de l'orquestració. De fet, aquesta obra, per exemple, està orquestada per orquestra de cambra.
0: Sí.
1: Clar, tu l'escoltes i dius... Quina meticulositat, quina grandesa de saber posar els instruments...
0: Com toca.
1: Com toca.
0: Quan toca. Es nota, de seguida. Es nota en la sonoritat, sí. Es nota. Este pertany a un CD que vau gravar, que és del grup dels joves,
1: sí,
0: que hi van capçalar.
1: Sí.
0: Quan vau fer este treball?
1: Just fa 10 anys. Fa 10 anys.
0: 10 anys,
1: sí,
0: vau fer.
1: Va ser en el 2016.
0: Doncs aprofite, perquè tu vas estar la primera etapa, del 2011 al 2018. Com recordes aquesta etapa? En referència a la que has començat, que fa...
1: Tres anys,
0: que estàs ara.
1: Sí, la tercera.
0: Aleshores,
1: sí.
0: Com recordes aquesta etapa, del 2011 al 2018?
1: Doncs fou una etapa, he de dir-te que difícil, perquè tenint en compte que en el 11 veníem d'una crisi. D'una crisi que a nosaltres també ens va afectar.
0: Clar.
1: En molts aspectes, no? Tot i que a nivell musical la recorde molt gratament, perquè recorde que tenia uns músics extraordinaris, alguns d'ells, com hem comentat abans, estan avui en dia en el món professional en diversos àmbits. A nivell de planificació, d'organització, fou complicada, però a poc a poc vam saber, com es deia en aquell moment, reinventar-nos.
0: Sí.
1: I això, crearem sinergia, crearem altres plataformes, intentarem buscar altres maneres de fer concerts, i la veritat és que a poc a poc poguérem eixir d'un clot que realment fou complicat per a totes les orquestres, i sobretot per a les orquestres joves. Fou, diguem, una etapa de sentiments, per això, un poc contraposats, perquè per un costat tenies que a nivell musical fèrem coses molt, molt, molt impressionants, per això, Consagració de la Primavera...
0: El que estem escoltant, també.
1: Correcte.
0: El que estem escoltant.
1: Sinfonia Fantàstica...
0: Sí.
1: Fèrem un repertori realment molt ambiciós. Però sí que és de veres que a nivell de planificació fou dur, però bueno, vam eixir i crec que...
0: Ja, crec que sí, que vau eixir i ahí està.
1: Sí, sí.
0: Una frase que diu, ahí queda eso, no?
1: Sí, sí, sí. Pues
0: això. I actualment, tu fa 3 anys que tornes a reprendre la direcció,
1: sí.
0: Quin és el principal repte que tu trobes a partir de quan tornes a l'orquestra? Quin és el principal repte actual?
1: A veure, jo crec, des del meu punt de vista, per el que he vist, perquè realment em vaig trobar amb una orquestra diferent.

0: A veure, és el que parlem moltes voltes. Ells sempre tenen la mateixa edat. I sí. Nosaltres som els que ens fem majors, sí. No? No anem a dir envellim, sinó que ens fem majors. Madurem. Ells també maduren, evidentment. Però quan estan en l'orquestra sempre tenen la mateixa edat. I aleshores, jo vaig trobar que segurament la Covid va suposar un abans i un després per a aquesta generació. En molts aspectes. En aspectes de formació, en aspectes d'atenció, en aspectes de continuïtat, en aspectes de compromís. Coses que, per exemple, jo no trobava en aquella primera etapa, doncs he estat trobant ara. Però vaja, d'alguna manera l'orquestra el que fa és intentar suplir totes les mancances o totes aquelles situacions que d'alguna manera ha viscut tota una generació de gent que jo crec que fins que no passen uns 10 anys o
1: estarà present. És així.
0: Però bé, a veure, n'hi ha te trobes amb gent amb molt de nivell. Per exemple, em va sorprendre molt el nivell de la corda. Nosaltres estàvem acostumats a tindre unes fustes, uns metalls molt potents, que és possible que encara es tinguem, però és que la corda, el nivell de la corda
1: que
0: tenia ara...
1: És que ha anat
0: creixent, És extraordinari, sí, sí.
1: I la creació de moltes orquestes, de moltes societats musicals, tenen la seva orquestra i sents gravacions que dius... Sí. Carai!
0: Sí, sí.
1: Això, com és possible, no? Aleshores, Hilari, quina diferència n'hi ha entre una orquestra d'estudiants, com és esta, i una orquestra professional? Perquè nosaltres, si escoltem, per exemple, escoltem un altre tema també d'aquest grup de joves que Matilde Salvador, una pionera en el seu temps, va escriure, per exemple, esta valenciana, no? Esta valenciana. Quina diferència n'hi ha? Perquè escoltant, nosaltres, la gent que escolta dirà: no trobem res de diferència.
0: A veure, jo m'imagino que depèn d'orquestres joves, no? La nostra orquestra és una orquestra que per a accedir has de passar una prova d'accés i, per tant, d'alguna manera has de tindre una certa formació musical, un cert nivell, i, per tant, podem abordar repertoris ambiciosos. Però no podem ser una orquestra professional mai en la vida perquè... tècnicament ens costa, diguem, perquè no tenim encara la tècnica del músic professional i ens costa arribar a moments, diguem, de perfecció tècnica, però tenim una altra cosa bona, que segurament les orquestres professionals poden anar perdent en funció del repertori i d'altres factors, que és l'entusiasme.
1: Correcte. Ixa paraula, l'entusiasme i les ganes.
0: Clar, i això tu te... fa possible que hi hagi concerts realment extraordinaris perquè l'energia que transmet els músics joves, a vegades en orquestres professionals, pues, queda un poc en segon pla.
1: I això que els professionals cobren i vosaltres... Pues...
0: Sí, però el problema de l'orquestra professional moltes vegades és que amb el pas del temps acaba convertint-se en una rutina.
1: És per t'interès. Mira, tu ja has dit que per entrar ahir necessitem d'unes proves i està oberta la inscripció de proves d'accés.
0: Sí.
1: Fins quan està obert?
0: Fins a l'octubre.
1: Fins a l'octubre.
0: Sí.
1: Qui pot accedir ahir? Quins són els requisits? És a dir, perquè si tinguem, per exemple, n'hi ha vacant d'oboe, corno anglès, de tuba, de violins, de violes, de violoncels, contrabaix, és a dir, de corda, sobretot, perquè de vent anem molt sobrats, portem una tradició de molts anys darrere.
0: I no et cregues, que a vegades ens costa trobar fagots, ens costa trobar
1: algun instrument
0: de vent. Que...
1: Fagots, sí, mira, ara està fent-se... Esta setmana s'ha fet el perfagot ahir en Tavernes de la Valldigna, i sempre estan... Però això, que no es perga aquest instrument, que realment és un dels que n'hi ha que donar-li veu.
0: A veure, una de les característiques de l'orquestra de la Universitat de València és la renovació. Cada any es renova. Evidentment no es renova al 100%, perquè la permanència mínima a l'orquestra són 3 anys, la gent pues, pot estar entre 3, 4, 5 o 2, en funció de les, dels Erasmus i totes aquelles coses que a vegades, clar, la gent jove ha de fer i està bé que facin. Aleshores, cada any traguem proves. L'any passat, per exemple, renovaren tota la secció de flautes o tota la secció de clarinets, per tant, enguany no calia, però sí que hem de renovar la secció d'oboes i necessitem un tuba més i, per tant, hem hagut de traure aquestes dos vacants i quasi tots els anys, rarament és l'any que no traguem proves dels instruments de corda, perquè saps que la corda és la base, de l'orquestra. L'ideal seria poder tindre 16 violins primers, 14 violins segons i tot allò. Però, vaja, intentem que cada any la plantilla de corda sigui lo suficientment potent per a poder abordar el repertori. Requisits, perdona, Imma,
1: sí,
0: que em comentaves. Bàsicament, que estiguen estudiant o que tinguin uns estudis equivalents als últims cursos de les ensenyances professionals de música. Mm. És a dir, que ja tinguin...
1: Quart, cinquè, sisè, no?
0: Sí, que, perquè fins i tot no n'hi ha límit de... Vull dir, no n'hi ha un límit d'edat d'inici, sí que hi ha un límit tope d'edat de... En fi, si tens més de 30, 23 anys, perdó, ja ets, per nosaltres ja...
1: Era màxima 23 anys. Jo no m'ho pensava, em pensava que n'hi haurien allí gent de 27, 28...
0: A veure, n'hi ha gent, però que clar, que han entrat a lo millor en el límit, han entrat en 22. I tal, i sí que es pot ser que hi hagi gent un poc més major. Però sí, la mitjana d'edat és al voltant dels 20 anys. Per tant, l'únic requisit és això, és que estiguin cursant els dos últims cursos, o que estiguin cursant-los, o que, perquè a vegades saps que molta gent està estudiant de manera autodidacta i tal, que tinguin el nivell equivalent als dos últims cursos del grau professional.
1: I important, quan assageu i on assageu, perquè la gent voldrà saber, val, a mi m'agradaria anar, però a veure com està el tema dels assajos.
0: Doncs la gent molt, molt proper d'ací, ací al costat.
1: Em vaig enterar per res, eh?
0: Assagem en el campus de Burjassot, en l'aulari interfacultatiu, on hi ha una sala magnífica, que és la sala Charles Darwin, amb una bona acústica i on tenim, diguem, tots els dispositius preparats per a fer assajos regulars totes les setmanes, dilluns de vesprada i dijous de vesprada, dilluns de 7 a 10 i dijous de 8 a 10. No sempre són dos assajos a la setmana, allò normalment és quan ens aproximem als concerts, perquè intentem, nosaltres som comprensius amb els estudiants, són estudiants, estan en el conservatori, estan en la universitat i han de compaginar moltes coses i, per tant, sabem que estar dos dies a la setmana durant tot un any és molt complicat. Intentem, això, quan fem parcials, que hi hagi uns parcials el dilluns, uns altres el dijous, perquè no tots estiguen venint tots els dies, però sí que és de veres que quan s'acosten dates importants ens hem de posar més mans a l'obra i sí que assagem els dos dies de la setmana.
1: I l'altre, un dels requisits també, que estiguin estudiant o una carrera universitària o que estiguin al conservatori.
0: Sí, a veure, es té en compte que siguin estudiants universitaris i es té en compte molt positivament, perquè al final és l'orquestra de la Universitat de València. Al final també, i per un altre costat, doncs, n'hi ha gent que no està estudiant a la Universitat de València, però està estudiant en el Conservatori Superior o en el SMAR, que al final també són estudis universitaris. I nosaltres volem també que ells estiguen en la nostra orquestra i els necessitem també. Per tant, diguem que contem molt positivament que siguin estudiants universitaris i contem molt positivament que siguin estudiants dels conservatoris superiors de valencians.
1: I gràcies a formar part de l'orquestra, podeu oferir ajudes econòmiques, per exemple,
0: sí,
1: o, per exemple, reconeixement acadèmic, tenen un beneficis, no?
0: Sí, els oferim crèdits per a això. Tenim gent que ve del Conservatori de Superior de València, del Conservatori Superior de Castelló, de l'ESMAR, i diguem que les pràctiques orquestrals les poden fer amb nosaltres, reconeixem els crèdits d'aquesta assignatura, i a part d'això, doncs, els músics tenen la possibilitat d'oferir ajudes econòmiques per a la formació.
1: Per la formació, sí.
0: I cada any traguem unes proves perquè puguen accedir a aixes ajudes. A part d'això, oferim, com hem comentat al principi, formació d'alt nivell a nivell orquestral, a nivell interpretatiu, els oferim masterclass de grans músics nacionals i internacionals, els assajos parcials els fan professors de les nostres orquestres, de l'orquestra del Palau de les Arts, de l'Orquestra de València i també d'altres orquestres d'arreu del món, estic per dir-te, perquè han vingut, l'any passat han vingut de Düsseldorf, l'altre any vingueren de Manchester, de francesos també han vingut, que han vingut de totes les parts, i nosaltres intentem

0: d'alguna manera oferir-los aquesta formació per a que ells tinguin l'oportunitat de conèixer altres persones a part dels professors amb què treballen al conservatori. També els oferim la possibilitat de fer música de cambra, de formar grups de cambra, és a dir, tenen, diguem, un caldo molt potent per a...
1: Si ells volen
0: aprofitar-lo, poden traure moltes coses de l'orquestra.
1: I també esteu dins dels projectes europeus d'Erasmus?
0: Sí.
1: És a dir, que l'orquestra de la universitat, tot, ho abarqueu pràcticament?
0: Sí. Intentem fer projectes europeus, intentem això, vull dir, estar connectats amb les universitats europees que també tenen orquestra per a fer intercanvis o per a fer possibles gires internacionals i la veritat és que diguem que el contacte i la formació entre orquestres espanyoles i europees és constant.
1: Doncs anem a recordar als nostres oients, que estem parlant amb l'Hilari García, el director de l'Orquestra de la Universitat de València, i que estan obertes les proves d'accés per a oboe, corno anglès, tuba, violí, viola, violoncel i contrabaix, fins al mes d'octubre.
0: Fins al mes d'octubre. Les proves es desenvoluparan l'última setmana d'octubre.
1: Val. I podem trobar la informació, és a dir, buscant en la pàgina web?
0: En la pàgina web, sí.
1: Està tot fàcilment.
0: Allà explicat,
1: sí, no?
0: Ahí estan també els extractes, el repertori que han de tocar i els extractes orquestrals que han de tocar.
1: Doncs, ja que es parla de repertori, ja has dit que vau acabar la temporada i a setembre, suposo, o a octubre.
0: Comencem el setembre, però els primers concerts són en octubre.
1: En octubre. Uh-huh. Comenceu la nova temporada.
0: Sí.
1: I ja la tens programada?
0: Sí.
1: I pot ser algun intercanvi o se n'aneu a algun viatge o algo?
0: T'ho puc explicar tot.
1: Vale, va.
0: T'ho explicaré tot. A veure, doncs, tu saps que cada any intentem fer una obra potent del repertori. Enguany ha sigut la primera de Mahler, la primera sinfonia de Mahler, també la sinfonia italiana de Txec és una obra important del repertori sinfònic. L'any que ve, diguem que les dues grans obres del repertori sinfònic que treballarem seran les danses sinfòniques de Rachmaninoff i l'Ocell de Foc de Stravinsky. També treballarem una altra obra molt potent, que és l'Aprenent de Bruixot, de Duca. I això anirem repartint-ho al llarg de l'any. Començarem la temporada amb una estrena del compositor Javier Costa, que tu coneixeràs.
1: Sí, Javier.
0: És un concert per a viola.
1: Tinc que cridar-lo per a que vinga.
0: És un concert
1: tinc
0: per a...
1: Tinc ganes de veure-me,
0: sí,
1: la veritat.
0: Doncs, suposo que estarà encantat de vindre.
1: Sí.
0: És un concert per a viola i orquestra, que tocarà com a viola solista David Fons, que ha col·laborat amb nosaltres, un membre de l'orquestra, ja ha col·laborat amb nosaltres sempre que l'hem necessitat ha estat allí. I després, en la segona part, com que és any falla, tocarem Sombrero de Tres Picos, la suite número 2, i farem una peça d'Òscar Esplà. És a dir, el repertori valencià sempre està present a la nostra orquestra.
1: També és un compositor que s'ha de traure d'ell, perquè és important. Si em deixes un moment, l'any passat, en el concert d'apertura, que no sé si és en octubre o en novembre,
0: en l'octubre,
1: vau interpretar esta obra de Mendelssohn, esta obertura.

0: Hèbrides, de Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: L'any passat vam fer un concert que tocàveu dos peces de Mendelssohn. Després crec que era de Tchaikovsky.
1: Les variacions rococó de Tchaikovsky per a violoncel i orquestra que tocava Pau Cutanda, de solista.
0: I aleshores, enguany és el concert que estàs diguent més.
1: Correcte.
0: I això és el d'obertura.
1: Això és el d'obertura, sí, sí. El que farem Costa, sí. Falla i Esplà. És a dir, tres compositors espanyols, dos d'ells valencians, la qual cosa, això, continua mostrant el nostre realment a la música d'ací.
0: De tots els compositors valencians, compositores valencians, valencianes, hi ha hagut algun que per a tu ha sigut un descobriment brutal, que digues,

0: És que desconeixia, per exemple, l'obra d'Òscar Esplai, i resulta ser que este home...
1: A veure, Òscar...
0: El nostre Palau, per exemple, sí. Jo què sé.
1: A veure, jo considero que Esplai, Palau, segurament... Clar, hem parlat abans de Palau, però Esplai... Clar, Esplai, en realitat el que va passar va ser que va fer la seva vida artística a Madrid.
0: A Madrid, sí.
1: I això d'alguna manera li va obrir més portes. Tu quan optes per quedar-te a València, és com que dius, bé, és una decisió personal, sí. I prens el risc de que la teva música no tingui tanta difusió. Però, per exemple, dels grups joves, me va sorprendre molt la música de Valdés Perlàcia i de Olmos Canet. Em van sorprendre. Sabia que existien, coneixia algunes peces, però aquestes obres... realment em van deixar gratament sorprès.
0: Emilio Valdés Perlàcia. Per a mi també era desconegut, saps? La meva ignorància és gran. Així que esta peça és el tríptic Cançons de Batre que escoltareu ara de seguida. Cançons de Batre.

0: És que és una meravella.
1: Que música. Sí, sí, molt bonic. Molt bonic.
0: Jo desconeixia, sí, la sí. veritat, que quan escolte coses així, com que no conec això?
1: I la ràbia que fa és que quan pensem tot això, perquè Palau va saber crear un grup de deixebles molt destacat, Valdés, Olmos... Asensio no era deixeble d'ell pròpiament, però era ja un compositor també
0: potent. Sí.
1: I la guerra ho va desfer tot.
0: Sí.
1: La guerra ho va desfer tot. Quina llàstima, perquè avui tindríem segurament ahir un fonament musical molt més desenvolupat. Però, en fi, les circumstàncies històriques a vegades són tràgiques i acaben trencant.
0: Però ahir esteu vosaltres, per ahir, l'Institut de València de la Música també està ahir pendent. Uh-huh. Estàvem parlant, però no anar-se'n més... Estàvem parlant de la programació.
1: Sí.
0: I se n'anà,
1: sí.
0: Val? Per a tornar.
1: Sí, després, Nadal farem l'Aprenent de Bruixot, farem obertura festiva de Xostakovich i després, com tots els Nadals, col·laborarem amb grups corals de diversos cors de les comarques al voltant de la ciutat de València, l'Orfeo València Infantil, l'Escola Coral de Quart de Poblet i tal, i els juntem a tots i fem un cor de xiquets enorme i cantem fem una segona part de nadalenques i cançons festives. Molt, molt únic, és un concert molt únic i molt emotiu. I després ja en l'altra part de la temporada és quan treballarem danses simfòniques de Rachmaninoff i l'Ocell de Foc de Stravinsky, pensant ja les danses sifòniques per a primavera i Ocell de Foc per a el concert de serenates. Enguany, com a novetat, que era una cosa que fèiem ja fa temps i que s'havia posat un poc en stand-by, anem a recuperar l'orquestra de cambra, anem a fer la secció de cambra, perquè considerem que el treball camerístic és
0: imprescindible
1: per a després saber tocar en orquestra, perquè al final tocar en orquestra també és fer música de cambra, és escoltar-se, és estar pendents, és mirar-se, és...
0: Correcte.
1: I crec que és bàsic.
0: Estàs dient un repertori molt exigent.
1: Sí.
0: I la pregunta és, perquè sempre, no preguntem mai això, però hi ha que saber-ho, com es prepara el director? Com es prepara? Perquè tu has dit un repertori que déu-n'hi-do. Uh-huh. Aleshores, com es prepara? Què hi ha darrere que el públic no veu? Sols veu el dia del concert?
1: Doncs moltes hores d'estudi. Moltes hores d'estudi, perquè saps, tu saps massa bé què és una partitura i, en fi, tot el que implica desentranyar tota aquella taranyina de notes i saber un poc... Després, evidentment, has de planificar bé els assajos perquè el doni temps a treballar-ho tot i a poder arribar al concert amb, diguem, una visió conjunta i completa de l'obra a interpretar o del repertori a interpretar.
0: Doncs jo la veritat que em quedaria a parlar més així amb tu. Perquè,
1: jo també.
0: Perquè aprenc molt. Feia temps que no es veiem, feia anys que no es veiem, però estàs ensenyant-me moltes coses que per a mi...
1: Tu m'ensenyaràs moltes també.
0: No. I l'última pregunta. En una època marcada per la immediatitat,

0: immediatesa, perquè tot és ràpid, tot és ràpid. Tot és, desapareix, és, desapareix. Creus que la música simfònica continua connectant a les generacions?
1: Jo crec que sí.

0: gaudir del plaer de, dels sons, no? De la música.
1: Com està aquesta sonant el Llac de Cisnes, suite opus 20 de Tchaikovsky. Donar-te les gràcies per vindre, recordar
0: gràcies
1: que està obert el procés d'accés per a formar part de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Fins a l'octubre teniu de temps, que ho trobareu tot en la pàgina web, i que seguim veient i que seguim que és triomfant. Tens molta feina per estudiar.
0: Sí,
1: jo sé que t'ho puc dir.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Hilari.

0: I rapidé, rapidé, seguim en l'agenda musical, perquè sempre ve molt carregada. És una terra de concerts, de moltes activitats musicals. Per exemple, dins de la campanya d'activitats comarcal, avui, tercer cicle de masterclass de clarinet a les comarques dels Ports i al Maestrat, tot el dia a Cinctorres. Avui també, concert amb el títol de D'Orient a Occident per la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, avui a les 10:30 a la plaça de l'església de Villar de l'Arzobispo. Avui també, al llac de l'Albufera d'Agna, un lloc molt bonic, a les 11 de la nit, concert de la València Brass Band, que presenta el seu espectacle anomenat Brass Band en escena i pantalla. Seguim dient, avui també, des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Armada de la platja de Xilxes, concert de l'Associació Cultural Amics de la Música Sant Joan de Moró i la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. I per acabar, avui també és el 6è concurs de composició nacional de pasdobles Vila d'Ayora, organitzat per la Societat Musical Ayorense, a partir de les 7:30 a l'Auditori Municipal Mencia de Mendoza d'Ayora. Però per a parlar, perquè anem a dir quins són els tres finalistes, bueno, el nom no, solament el nom del pas doble. Quins són els tres finalistes? Tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Societat Musical Ayorense i organitzador d'aquest concurs de pas doble, Salva Luján. Bon dia, Salva.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantada de parlar tu. I anem a dir una primícia, és a dir, anem a saber quins són els tres finalistes que escoltarem esta vesprada, s'escoltarà els pas dobles i d'ahí eixirà un guanyador. És així, Salva?
1: Exactamente. Pues este año se han presentado un total de 28 pasos dobles. Uh-huh. Y bueno, pues han salido, según el jurado, han salido tres finalistas, que los lemas son Ayora en fiestas,
0: sí,
1: Brisas de Ayora y La Lonja.
0: Doncs deixa'm dir això de And the Winter Is, deixa'm dir això, deixa'm dir And the Winter Is, i tu tornes a dir els lemes, no?, dels pas dobles,
1: vale,
0: perquè no sabem qui són fins a la vesprada, que obriran el sobre.
1: Sí, hasta que no sea, cuando esté correcto, ya el jurado haya decidido el ganador, pues entonces se abrirán los sobres en el escenario y se dará a conocer, pues, las personas, los compositores ganadores, porque hay dos premios. Bueno, hay varios premios. El primer premio que son 2.500 euros para el ganador, que lo elige el jurado. Uh-huh. Luego hay 500 euros para el ganador, el más votado por los músicos de la Sociedad Musical Ayorense. Uh-huh. Y luego los dos finalistas que no ganan, pues sí, también tienen un premio de 250 euros.
0: Es a decir que todos tienen premio.
1: Todos ganan.
0: Todos ganan.
1: La música gana.
0: Siempre, siempre. Doncs dic la frase.
1: Molt bé.
0: The winner is, i tu ho dius. Aleshores, Salva, The winner is, quins són els tres finalistes?
1: Ayora en fiestas, Brisas de Ayora i La Lonja.
0: Doncs... és que tinc així una percussionista que és la canya. Patricia és la canya, és percussionista. Aleshores, si esteu escoltant-nos, ja sabeu que esta vesprada eixirà la persona guanyadora. Salva, a quina hora és el concert? Tornem a recordar, a quina hora és el concert?
1: Pues a les 7:30.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Molt bon dia, com estan? I benvinguts als informatius de la ràdio de punt d'este dissabte 11 de juliol. Amb els primers llums del dia torna l'esperança perquè els mitjans aeris volen de nou per sufocar els incendis forestals que assoten zones a banda de la de los Gallardos, Almeria, també al nostre territori. La majoria causats per llams de les tronades de les últimes hores que inclús han portat pedregades. A casa nostra, 7 mitjans aeris treballen en un incendi forestal a Llucena i els bombers lluiten contra 5 focs més com a conseqüència, en 3 d'ells, de l'impacte de llams. El de Llucena del Cidre, ubicat pels bombers a Villahermosa del Río, presenta evolució favorable, encara que la zona és complicada per l'orografia i té abundant massa forestal. Esta nit hi han continuat treballant per terra. El de

0: Orbe està extingit. També hi ha bombers al de Cirat, a Montanejos, i al castell de Vilamalefa, a l'Alt Millars. A les comarques alacantines, els equips d'extinció també treballen en un incendi declarat en una zona de vegetació a Cocentaina, estabilitzat durant la nit. També flames a cima de la Vall Digna. Mentrestant, al de los Gallardos, Almeria, 500 efectius han treballat tota la nit, mentre hi ha una altra localitat desallotjada les últimes hores. En total, 1.400 persones han passat la nit atesos a Mojácar. I sense treva es busca les 23 persones desaparegudes, mentre als hospitals s'atenen 8 ferits per cremades. La meitat d'ells estan greus. La majoria de les 12 víctimes mortals són estrangeres, una d'elles espanyola, i la investigació apunta, encara que sense confirmar, a l'origen elèctric per un cable caigut. S'han cremat unes 5.000 hectàrees i s'ha decretat 3 dies de dol per les víctimes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insistís en un missatge: les instruccions de les autoritats en situacions d'emergència no són recomanacions, són directius d'obligat compliment per a la ciutadania.
1: Quiero repetir algo que ha dicho este respecto el consejero esta mañana, según le he escuchado, la necesidad de que en todas estas ocasiones, en todas estas tragedias y emergencias, seguir las instrucciones que se dan, que las instrucciones no son recomendaciones. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
0: I alegria en els esports, perquè Espanya disputarà per segona vegada unes semifinals del Mundial després de derrotar Bèlgica nit per 2-1. Així ho han viscut els aficionats en un dels diversos punts amb pantalles gegants. S'avançaven els de Luis de la Fuente amb un gol de Fabián a la mitja hora de joc, però 10 minuts després els belgues aconseguien l'empat en una cabotada de Dekeleer. En el 88, Merino, que acabava d'entrar al camp, aprofitava un mal rebuig del porter substituït del lesional Courtois per a marcar el gol que donava el passaport a Espanya. Dimarts que ve, la Roja es veurà les cares amb França. I acabem amb la previsió de l'oratge amb Joan Carles Fortea. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Efectivament, un cap de setmana en el que no tindrem les temperatures tan elevades que hem tingut al llarg d'esta setmana, sobretot el dimarts i el dimecres, però serà un cap de setmana en el que tindrem molta nuvolositat com la que ara és present en moltes comarques, fins i tot tapant el cel, amb una humitat alta, sensació de basca acusada a primeres hores del dia. Al migdia, esta nuvolositat que tenim en moltes comarques anirà desfent-se, lluirà el sol, continuarem amb una humitat alta tot el dia en punts del litoral i prelitoral, i amb unes temperatures màximes que, en general, avui estaran entre els 30 i els 36 graus. La situació marítima tranquil·la, ara al matí, un poc més alterada esta vesprada, quan entrarà el vent de llevant. Pel que fa al diumenge, tornarem a tindre una situació similar a la d'avui, amb molts núvols demà de matí. Fins i tot demà no seria descartable alguna precipitació dèbil al sud de València, fins i tot acompanyada de fang, perquè hem de recordar que també, al llarg del dia d'avui i demà, arribarà pols en suspensió des del nord d'Àfrica, que deixarà un color del cel blanquinós, una vegada es desfacen els núvols, i les quatre gotes que cauran demà de matí vindran acompanyades de fang. També demà els núvols aniran desfent-se al llarg del matí i al migdia lluirà el sol amb una situació marítima demà més alterada. Per tant, un cap de setmana en el que el protagonista o la sensació de calor serà la gran protagonista, amb unes temperatures que es mantindran entre els 30 i els 35 graus i molta nuvolositat, sobretot al matí i al final del dia, amb més sol al migdia per a mitja pols en suspensió que es mantindrà tot el cap de setmana.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea, i amb aquesta previsió tanquem este butlletí informatiu. Els deixem ara amb el programa Fent Banda amb Inma Mateu i tornem a les 10.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu a tu.
5: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
6: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb

0: Passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: Som a punt.
3: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: Sabeu que escoltant esta sintonia comencem la secció d'Educació i Salut. I avui anem a parlar d'educació, realment. I anem a parlar del mètode Suzuki, una oferta acadèmica del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, i és una iniciativa que representa un pas important en el compromís del centre amb la innovació pedagògica i amb una educació musical de qualitat des de les primeres edats. El mètode Suzuki és una metodologia d'ensenyament musical creada pel pedagog japonès Shinichi, no sé si es pronuncia així, espero que sí, Shinichi Suzuki, a meitat del segle XX. Parteix d'una idea molt senzilla, però revolucionària. Tots els xiquets i xiquetes poden aprendre música de la mateixa manera que aprenen la seva llengua materna, sempre que cresquen en un entorn estimulant, afectuós i constant. Conservatori Lluís Milà, gràcies a esta metodologia, els xiquets i les xiquetes poden iniciar-se en l'estudi del violí des dels 3 o 4 anys, una edat molt més que primerenca, ja que els estudis reglats comencen un poc més tard. D'esta manera es crea una continuïtat educativa que facilita l'accés posterior als estudis oficials del conservatori. I tot això és gràcies als dos professors del violí del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, que són Seo Perucho i Joan Furió. I estic així al meu costat. Bon dia, Seo.
1: Bon dia, Inma.
0: I bon dia, Joan.
2: Bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així. I que acabeu d'explicar-me a mi, perquè ja m'han explicat alguna vegada el mètode Suzuki, no? Però jo, a mi m'agrada que m'ho expliqui com fora una xiqueta xocoteta. Diu, explica'm el mètode Suzuki. Mm. Però Seo, Joan, quan comenceu a impartir aquestes classes del mètode Suzuki a Xàtiva? Quan comença tota aquesta història?
2: Bueno, aquesta història comença en el conservatori en el 2018, però nosaltres ja portàvem un projecte privat d'uns anys enrere, perquè ens havíem format en aquesta metodologia, concretament en Sant Sebastià, en una bona mestra que forma mestres d'aquesta metodologia. I bueno, des del 2018 oficialment se van presentar un projecte a l'Ajuntament de Xàtiva i mos el van aprovar, i incorporarem esta oferta educativa musical en el conservatori, però sempre d'una manera no reglada, perquè no implica que aquestes ensenyances te donen un títol de, per exemple, grau elemental.
0: Sí, perquè vosaltres comenceu, si que comencen en 3 o 4 anys, realment el conservatori 1 accedís als 8 anys a l'elemental.
2: Així és, correcte. Sí, correcte.
0: Aleshores tenen que...
2: El que passa que el conservatori de Xàtiva no ofereix grau elemental, només ofereix grau professional a partir dels 12 anys. Aleshores tenim esta peculiaritat de que tenim aquesta oferta que no és reglada, però que tampoc és grau elemental oficial.
0: I aleshores estan en vosaltres des dels 3 anys, sí o no, fins a que, si estàs, diguem-ne, ja el professional, un xiquet crec que entra a formar part del professional als 12 o 13 anys.
1: Correcte, sí.
2: Sí, però no necessàriament els dirigim cap a les ensenyances professionals, sempre si volen.
0: Sí.
2: Generalment sí que veuen, perquè al estar en el centre veuen lo bé que se treballa allí,
0: sí.
2: I sí que desitgen, però no el 90... Això és el que passa en el 99% de l'alumne que tenim,
0: que volen després
2: continuar els estudis oficials, però no sempre passa.
0: Sí.
2: I aleshores poden continuar amb nosaltres tot el que vulguin, perquè no es regla i poden estar amb nosaltres el que desitgen.
0: I quan vau conèixer vosaltres este mètode, perquè vosaltres estudiaríeu en el mètode convencional, el tradicional de tota la vida, en el conservatori, es donen classe de violí i...
1: Pues, la veritat és que nosaltres el coneguerem per mig de Nico Vall. El coneguerem, el mètode, havíem sentit parlar, però després coneguent a Nico, ell ens va dir que estava cursant les ensenyances del mètode Suzuki. Nosaltres vam intentar indagar un poc i la veritat és que es va aparèixer molt atractiu. perquè la veritat era un món que dius, el que és aixina, no? De dir, ostres, que novedós, no? O sigui, venim d'una ensenyança i el parlem d'aquesta ensenyança on la implicació de la família, el que tota la gent té la possibilitat de poder estudiar, que el treball, a base del treball, les coses van eixint. Era una travessant, ens va pareixer atractiu i res, ens ficarem a l'obra, no? I ens ficarem en contacte amb la professora de Sant Sebastián, que era Anna Maria Sebastián, que va ser la primera dona que va guanyar el Premi Sarasate. Sí, a més era tot un referent.
0: Sí.
1: I res, és ficar-me en contacte, ens va dir que ens tenia que fer una prova per a poder-nos admetre i allà vam anar, Inma, allà vam anar. I
0: quants
1: la veritat,
0: anys vam estar allí? Quants anys eren els cursos?
2: Tenim tota la formació de 5 cursos, però no van ser seguits. Perquè,
0: sí, quan podíeu, perquè treballàveu.
1: Sí,
2: això, i perquè també ens recomanaren adquirir un poquet d'experiència de pràctica en alumnat impartint aquesta metodologia per a poder avançar i poder entendre de veres com funciona tot.
0: Clar. Ara entrarem a veure com funciona aquesta metodologia, però quins són els objectius que perseguiu vosaltres quan vau decidir incorporar-ho al Conservatori mitjançant l'Ajuntament? Però quin és el buit que vosaltres volíeu ocupar? O quins objectius volíeu?
1: A veure, jo una de les coses que veig molt important dins del mètode Suzuki és la implicació tan directa de la família. Val? Jo no sé si tu estàs d'acord amb mi que el conservatori, o sigui, tenim una gran sort de tindre els conservatoris per a gaudir d'aquesta formació, però a vegades la família està un poc apartada. I sí que des de la meva experiència, humil experiència, sempre considero que la clau de l'ensenyament d'un fill és la família. Aleshores, igual dona que siguin grans, perquè a vegades diuen, són majors i necessiten... No, però la família és el referent per a un alumne o per a un xiquet. I jo sí que vaig trobar en el mètode Suzuki aquesta implicació tan gran de la família. I aleshores, quan tu veus que la família està totalment implicada, el xiquet va a soles. I a més, quan el pare confia en el mestre.
0: Sí.
1: O sigui, el pare confia en el mestre, el xiquet. O sigui, va, que dius, això va que vola, no? La frase, i ja dius, que va que vola. Quan veus també eixos pares que tenen tantes reticències, tants dubtes, que no saben, que és normal.
0: Perquè
1: això és normalíssim, es passa en tot, no? Veus eixa evolució en el xiquet també. El xiquet no és... li costa des d'un altre punt de vista. Entonces, aleshores, per a mi va ser un dels més atractius, no? Eixa és com la pata, no? Que li faltava una caïra. Per a mi, eixa és la pata un poc que m'assenta en eixa cadira.
0: Aleshores, eixos inicis, eixa incorporació al conservatori, eixes negociacions van ser... d'orilles, és a dir,
2: bueno,
0: va ser
2: que
0: prou fàcil.
2: Això va néixer d'un conflicte laboral.
0: Sí.
2: Perquè nosaltres aleshores érem interins, funcionaris interins, i la llei de compatibilitat laboral no et permet tindre una segona activitat laboral.
0: Sí.
2: I nosaltres teníem aquest projecte

0: privat.
1: Sí.
0: Aleshores, no ho sabíem nosaltres, que no podies existir això. I va néixer d'això, va néixer... nosaltres plantejarem la solució sí. presentant este projecte que abans era privat dins del conservatori i, sí, sí. i ens l'aprovaren. D'un problema va eixir una bona, boníssima
1: sí.
0: solució.
1: L'acollida, i ese primer any 2018, va tindre acollida, és a dir,
0: sí,
1: la gent
0: tinguérem, sí, gent sí, d'espera, sí. de llista d'espera, perquè clar, ahí tenim un límit d'alumnat.
1: Sí. Quin és el límit que tingueu?
0: Arrel les hores lliures, no. Nosaltres no teníem la jornada completa i fins a complir aquesta jornada sí. podem treballar, més no.
1: Ja.
0: Tenim
1: ja.
0: un límit.
1: Ja està limitat. Escoltem, perquè ara jo vaig entrar en el mètode dins per a que m'ho expliqueu, perquè moltes vegades pense, este mètode, si el ficarem en altres instruments, pot funcionar, no pot funcionar, perquè la veritat que ha avançat molt, és una metodologia nova, però que va molt bé. Escoltem primer esta peça, que la coneixereu, eh?

0: Jo la conec com Estrellita del Lugar. Mm-hmm. També n'hi ha una altra
1: la
0: lletra.
1: La versió valenciana quan les oques van al camp.
0: Ah, sí, quan les oques van al camp, clar que sí, quan les oques van al camp. Aleshores, quan un xiquet comença, una xiqueta comença, va a classe, en 3 anyets, com feu per a que puga... És a dir, com són els eixos inicis d'agafar l'instrument del violí? Tingueu molta oferta de violins, perquè realment n'hi ha violins que no costen molt, poden accedir qualsevol persona, sí. No és un instrument com un oboe, per exemple, un fagot, que val la seva pasta, sinó així n'hi ha oferta. I... expliqueu-me.
2: Val, pues és...
0: com està basat aquesta metodologia?
2: Els primers inicis sempre és el contacte amb la família. No? El contacte amb la família...
0: La família deu d'anar a classe.
2: Exacte. O sigui, el primer contacte és explicar-los als pares, perquè sí que hi ha pares que venen, que venen assabentats de lo que és i ho tenen claríssim. Però hi ha pares que potser no. Les pares atractiu. Aleshores, hi ha que anar pues, dient què és, com funciona, quins són els objectius, i a partir d'ahir es expliquem que el pare ha de rebre la formació. Una xocoteta formació. Sí. Per què? Pues perquè ell és el que ha d'estar a casa i és el que ha de intentar solucionar els problemes que el xiquet té a casa.
0: Sí.
2: Si ell no sap fer-ho, evidentment a casa no el pot ajudar a un xiquet de 3 anys o de 4. Aleshores els pares venen, s'ensenyen a tocar el violí i a partir d'ahí és el treball. Jo sempre dic una cosa, Inma, no crec que això siga la panacea, val?
0: Sí.
2: Perquè és un mètode més, però sí que és de veres que aquesta implicació familiar desperta molt, es desperta molt. I aleshores, pues, quan van estan a casa, la faena és d'ells. Jo sempre dic que, a veure, això no és la varita màgica, però així tingueu molta faena.
0: Perquè... És a dir, les primeres classes els pares van.
2: Correcte.
1: S'ensenyen a tocar ells.
2: A tocar
1: primer s'ensenyen a ells.
0: I els xiquets estan allí?
2: Els xiquets.
1: No, bueno, almenys en les primeres classes no estan, sí. Perquè normalment el xiquet xicotet vol l'atenció dels pares.
0: I suposa que s'ensenyaran el bàsic, agafar un poc.
1: Sí, el que acabes de ficar, exacte. El que acaben d'escoltar, sí. I almenys, tema, almenys sí. Ha de ser això.
0: Sí.
1: Després n'hi ha molts pares que diuen jo vull continuar, sí. I vull aprendre més. N'hi ha molts pares, però després n'hi ha pares que no, que tenen la vida molt complicada i diuen sí, ja m'ha ensenyat a agafar l'arc, ja m'ha ensenyat a agafar l'instrument, la postura i tal, ja sé que guiar un poquet en casa, sí. En el xiquet. Sí, sí. Però les primeres classes, depenent de la evolució del pare.
0: Sí que fa unir més el fill o la filla.
1: Sí, perquè correcte. És una activitat de família.
0: Clar.
1: I se intenta fer algo en conjunt que normalment motiva molt el xiquet.
0: Entonces, esta peça que estaven acabant que hem acabat d'escoltar

0: conforme van avançant, aneu vosaltres posant la variació de la mateixa peça, per exemple.
1: Sí, n'hi ha més variacions, n'hi ha... bueno, pues, n'hi ha les clàssiques que va escriure Suzuki.
0: Sí, perquè hi tens el seu mètode.
1: També tenim de...
0: Que vosaltres heu adaptat.
1: Per exemple, Coldplay, La vida, Viva
0: sí,
1: la
0: sí,
1: vida.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El
0: sí,
1: ritme
0: sí.
1: de Viva la vida, per exemple, sí, sí, podríem sí, sí. adaptar-lo a esta... Saps?
0: I a partir de quina edat? De 3 anys ja poden anar els xiquets? A quina edat
1: poden,
0: teniu?
1: Depenent de la seva maduració.
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha xiquet que als 3 anys, vale, però n'hi ha xiquet que està
0: que no.
1: massa...
0: Que encara és massa xiquet.
1: Clar, és massa xicot, depenent de la seva maduresa. De...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, i com organitzeu les classes? És a dir, pues, com s'organitzen? Perquè n'hi haurà classes individuals, però també feu molta a les col·lectives.
2: Correcte, o sigui, és molt dinàmic i tenim la classe individual que va el pare i el xiquet. El pare ha d'agafar apunts, gravar-lo, perquè és important que després de lo que s'ha dit a classe... en casa ho treballen.
0: Mm.
2: I després les classes col·lectives, on fiquen de manifest pues, tot allò que estan fent individualment. I després en col·lectiu, perquè sempre sabem que el col·lectiu ensenya moltíssim.
0: Sí.
2: L'estar en grup és el que més aprèn.
0: I dona moltes ganes de motiva.
2: Exacte.
1: Els xiquets volen xiquets. Exacte. Quan se veuen que no estan a soles en el món.
0: Diran, estic així mon pare o ma mare,
2: exacte.
0: Jo veig xiquets o xiquetes.
1: Sí,
0: no?
1: I els pares assisteixen a aquestes classes.
2: Exacte. I després és de veres que siguem, intentem fer molts concerts que participen molt activament en totes les coses que es fan, per exemple, pues, si és a Nadal que vagin a la llar dels avis, dels
0: sí,
2: grans,
0: sí, sí, sí.
2: Per a que vegin totes les realitats i que col·laboren en totes les coses que es facen. En iniciativa, tot el que podem col·laborar, nosaltres estem ahí perquè creguem que és important que ells vegin que allò que estan fent té una finalitat, perquè al final el músic sempre té la finalitat, no? El tocar a casa, no?
0: Sí.
2: Jo crec que
0: sí, sí, sí.
2: Un és forma per a compartir i per a donar algo que
0: sí.
2: que
0: un, bueno, el punt més important d'esta metodologia és saber que tots els xiquets i xiquetes poden aprendre a tocar el violí.
2: Correcte.
0: I que no n'hi ha la frase. Jo no sé si a vosaltres vos l'han dit.
1: Sí.
0: Jo vaig a dir que sí, a mi me l'han dit, eh? Tu no servixes.
1: Ja,
0: tu no servixes,
1: sí,
0: tu no
1: sí,
0: servixes
1: sí,
0: per a tocar.
1: Sí, sí.
0: Tu no servixes
1: sí.
0: a molta gent.
2: Sí.
0: En una especialitat concreta, tu no servixes. A
1: sí,
0: mi
1: correcte.
0: Me l'han dit.
1: Sí, bueno, el doctor Suzuki en una demostració o en una demostració o en un concert pues, va reunir a una gran quantitat d'alumnes d'unes edats primerenques, al millor estem parlant de 5 anyets, tocant el concert de la menor de Bach, tots junts. I l'objectiu, el missatge que ell volia transmetre era que tots poden tocar si tenen un bon ambient. I en això està el tema, que si tu eres capaç de crear un bon ambient, i en això la responsabilitat dels pares és la de crear un bon ambient, i no em referisc al bon rotllo, sinó
0: sí,
1: a
0: sí,
1: que
0: sí,
1: escolten
0: sí.
1: música, bona música, i de manera... tots els dies els xiquets desenvoluparan, diu Suzuki, un bon cor, però estem parlant d'una bona oïda.
0: Clar.
1: Si tu escoltes bona música, influirà en el cervell del xiquet, etcètera.
0: I aleshores, jo vull que m'expliqueu la diferència que n'hi ha, o les diferències que n'hi ha, entre este mètode Suzuki i, per exemple, l'ensenyament tradicional. A banda de l'edat, és a dir,
1: sí, sí,
0: en l'ensenyament tradicional...
1: La responsabilitat de l'aprenentatge en l'alumne del tradicional recau en quasi tot.
2: En el mateix xiquet.
1: En el xiquet. I així és un triangle educatiu en
0: sí,
1: el que està el xiquet, el pare i el mestre.
0: Sí.
1: I la nostra mestra, per exemple,

0: recorde que va dir una cosa fa. El mètode Suzuki, a més, sobretot, és una cosa que utilitzen els pares per a, diguem, espavilar el xiquet, estimular el xiquet.
1: Sí, és una manera d'estimular-lo.
0: I també serveix també com una educació integral, perquè hem de gestionar, sobretot els pares, les frustracions dels mateixos xiquets quan no eix certa cosa.
2: Aleshores, este mètode treballa valors, esta metodologia treballa més enllà de l'aprenentatge musical.
1: Correcte, correcte. O sea, pense que una de les dels fonaments és valors. O sea, els valors són importantíssims. El fracàs, o sea, és una cosa que la gent avui en dia, el fracàs és i així no, si el fracàs és el que el fa que tingues ganes d'avançar. Perquè un fracàs, no hi ha que oblidar que és una manera d'aprendre i de voler superar-se.
2: Sí, és que el que estàs dient és molt important, perquè realment aprenem dels fracassos.
1: Correcte.
2: Tots vulguem ser, no fracassar,
0: perfectes,
2: però és que la vida no és això.
1: Correcte, correcte. Si no fracassarem, no avançaríem.
2: I contem els currículums com una meravella.
1: Exacte.
2: De aconseguir això, aconseguir allò, i realment jo això ho he parlat moltes vegades en inclusive professionals que m'han dit és que tindrien que dir els fracassos per ajudar a enfortir, no?, als alumnes, de dir hi ha que seguir.
1: Sí, perquè a més aleshores quan venen pares i veuen que els fills pues, el diuen, és que el meu fill és de 10, és que el meu fill ho trau tot bé, val, però és que la vida no es tracta de 10, la vida es tracta de molt més.
2: Així és. Seguim escoltant el tema de l'estrellita o de quan les oques van al camp.

0: Estem parlant així d'un mètode molt novedós, diguem, no és tan novedós perquè ja porta, ja té algun any. És també metodologia Suzuki, estem parlant amb dos professors del Conservatori Municipal de Xàtiva, Lluís Milà, en Seo Perucho i en Joan Furió. Estem parlant d'aquesta metodologia, la importància que té la família, perquè és important que la família estiga ahí. ¿Vale? Estem parlant de les diferències que hi ha entre aquesta metodologia i la tradicional, que normalment la tradicional, tu vas a classe, estàs una hora, i diguem, la família s'involucra poc o gens. És així, no? I compartiu alguna experiència, algun cas que vosaltres vos heu percatat per aquest objectiu que té, que tots són bons, tots són bons per estudiar música i violí, alguna experiència d'algun xiquet que recordeu que li costara i que aconseguís tocar el violí?
1: Sí, hem tingut diversos casos de xiquets que bueno, ningú haurà donat un duro per algun xiquet que hem tingut, i a base de la implicació de la família, a base de la nostra implicació i a base de que els xiquets cada un madura des d'un punt de vista, al final n'hi ha gent que sí que està dedicant-se al món de la música. O sigui, en alumnes que han començat en nosaltres.
0: I també feu, durant l'any, sempre feu o festivals o trobades, no sé com dir la paraula, o cursos, que sempre porteu algun especialista allí a Xàtiva per a que estiga un dia, dos dies, no sé quants dies, no sé, convivint amb vosaltres per a que funcione millor tot, per a que vagi evolucionant millor tot.
1: Nosaltres des de fa 11 anys o sigui, començarem a portar a professors, perquè nosaltres en la formació hem rebut formació de molts professors estrangers,
0: sí,
1: de tot el món, i clar, això ens ha fet que nosaltres puguem contactar amb gent per a poder vindre a Xàtiva. Entonces, nosaltres hem tingut la sort de portar a la gent més top, poguerem dir, del món Suzuki.
0: Hi ha algun que te recordes que a tu

0: et va agradar molt la seva manera de donar classes, d'expressar-se.
1: A veure, és que si el diguera uns i altres, estaria mentint-te. És que de tots hem après. Sí. És que de tots, des de Lilian, que és d'Islàndia, des de Kun Rens, que és de Bèlgica, des de Dan Dery, que és de Suïssa, des de
2: Christophe,
1: que és de França. És que, o sea, han passat un Jan Matissen, que ha vingut de Dinamarca. És que ha passat un elenc de gent que tota és tan fantàstica.
2: També t'he de dir que nosaltres també hem eixit d'Espanya perquè ens hem interessat perquè el que té de la formació de professorat és que tu observes com treballen altres professors.
0: Sí.
2: En l'objectiu d'agafar idees i d'agafar ferramentes per a després aplicar-les a l'aula. Aleshores, quan vegem molta diversitat de professors, el que ve a Xàtiva és perquè ens agrada molt.
0: Sí.
2: I quan han vingut ha sigut èxit perquè sabem que ja treballa bé, no ve un desconegut.
0: Jo trobo que en el món dels instruments de corda ha evolucionat molt en els últims anys, molt. En gran part pot ser per este metodologia, perquè n'hi ha molts professors, ja n'hi ha professors que la imparteixen, no? Mm. Perquè s'han donat compte.
2: I la comparteixen.
0: Correcte, i la comparteixen.
2: És el que es fa millorar cada dia.
0: Clar. Però teniu detractors d'aquest tipus de metodologia actualment? Jo crec que van tots molt.
2: Jo crec que va tot. Jo crec que no n'hi ha detractors cap a la metodologia en si.
0: Sí.
2: N'hi ha detractors cap a la competència laboral.
1: Correcte.
2: És això. No crec que... No, és que quan treballes d'aquesta manera, tal... Bueno, sí que hi ha tabús, com per exemple que la gent pensa que només toquen de memòria i no aprenen a llegir.
0: Bueno, aquest tema és important, perquè tocar de memòria és important.
2: Molt.
0: Treballar
2: és
0: la memòria...
2: És molt positiu per a desenvolupar...
0: Musicalment és molt important tocar de memòria, perquè nosaltres el sistema tradicional, menys els pianistes, que la treballen més, és del jazz, que la treballa, que treballen molt, però jo, per exemple, molts músics, si es llevem el paper de davant...
2: Però és que això existeix perquè quan se va crear al Japó, en l'educació general, s'impartia solfeig, s'impartia llenguatge musical.
0: Sí.
2: I aleshores, aquest tema no li preocupava al creador, al doctor Suzuki, perquè ja se donava en l'escola la lectura. Aleshores, què passa? Així que comencen en 3, 4 anys sense llegir, perquè no saben llegir els xiquets.
0: Però realment una llengua, quan comencem a parlar, no saben llegir.
2: No la
0: primer és escoltant-la. I a base de repeticions, quan el xiquet va avançant...
1: És tal qual. Si és que l'aprenentatge del Suzuki en violí és aixina, és tal qual. Com estàs explicant-lo? Un xiquet? Tu a un xiquet de 3 anys li sabria escriure't? No. I parlen com uns papagalls, però no saben escriure. Ni saben identificar ni les vocals.
0: Sí, sí, sí. Jo estic ara, per exemple, entrant a l'educació infantil, els 3 anys que tenen, i ahí van aprenent poquet a poquet, però el que fan és per imitació, moltes coses. I després jo no ho sé... mestres de primària, no ho sé, per favor, però jo crec que en el que és primer de primària ja saben llegir alguna cosa, però no és, diguem, tenen que entrar a primer, saben llegir molt bé. És de 6 anys, per exemple.
2: L'educació infantil i els mestres d'infantil pensa que han millorat molt, perquè i se li dona cada vegada més valor a aquesta etapa. I chapó a aquests mestres d'infantil.
0: Sí, aquesta etapa és important.
1: És la base de tot, de qualsevol... És aquesta base que si els xiquets se senten bé, és com una estructura d'una casa.
0: Clar.
1: Si una estructura de la casa té bons fonaments, la casa anirà... Bueno, serà fantàstica. Si els fonaments des de la base estan... Pues després pot tindre... O sea,
0: sí, perquè és que treballeu tot, és a dir, treballeu de la manera de que aprenen, igual que aprenen una llengua, una llengua, qualsevol idioma, aprenen, primer de xocotets que no tenen, diguem, no sabem llegir, no sabem els símbols que significa, ni res d'això, però comencem a parlar.
2: Sí,
0: comenceu

0: Molts pares deien, el meu xiquet té molt d'oí perquè canta totes les cançons dels dibuixos que veu, i clar, si és que es veu tots els dies.
1: Clar.
0: Entonces, per què canta? Perquè veu els dibuixos tots els dies.
1: Sí.
0: Aleshores, el que haurien de fer, el que ha de fer han de fer els pares en casa és això, ficar-li les oques quan van al camp o tot el llibre.
1: O esta que anem a escoltar ara, Song of the Wind.

0: Un altre tema. Per a que jo mantenga, conforme van agafant habilitat, aneu pujant el nivell.
1: Correcte.
0: Sense aprendre fins que arriba una edat que ja comenceu a ficar l'escriptura musical.
1: Mm. Així és.
0: És així. I això en els pares feu igual.
2: Els no, pares... els pares no han de llegir. Els pares, la veritat que arriba un moment que diuen prou.
0: Sí.
2: Perquè he de practicar molt o el tope, normalment, el pare que més avançat ha sigut és el llibre 3.
0: Sí.
2: I estem parlant que el llibre 1 té 17 cançons, sí. El llibre 2 té 12, si no m'equivoque, sí. El dia, etc. I a mesura que avança la dificultat, augmenta la durada de la cançó i la dificultat. Sí. Aleshores, tot està seqüenciat i ben pensat, per això, aleshores, no descobrixen els signes en nosaltres. Lo adequat seria que descobrisguen el llenguatge musical en altres classes.
0: Sí, sí, sí.
2: És a dir,
0: sí, sí, sí.
2: Algo en comú en el tradicional. Sí, el que sí, passa sí, sí. Que no li plantem una partitura en els 4 anys.
0: Clar.
2: Quan estan ja preparats i la seva maduresa dona per a poder aprendre a llegir, s'introduïix el llenguatge musical i
0: una pregunta, ¿y enseñeu la lletra de la cançó també?
2: No, bueno, no. Sí que podem, per exemple, els ritmes.
0: Sí.
2: El primer ritme que ens has ficat, sí. La variació A que ens has ficat, nosaltres li diguem xiqui xiqui bam bam.
1: Exacte, sí.
0: O li podem... mitjançant...
2: Sí, clar, home, que són xicotets, no podem dir...
0: Sí,
3: o
2: passen la pilota,
3: sí,
2: o coses
3: caramelo,
2: així,
3: o...
2: per a reproduir el ritme.
0: Exacte. Clar.
2: I
0: després, quan se va major, serà un descobriment que això té una simbologia.
2: Sí, perquè, per exemple, descobreixen que comencem en la major, sí, en tres sostinguts.
0: Sí, perquè va tot a l'aire, no?
2: Sí, és més fàcil per a
3: la fisonomia
2: de la mà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I després se van incorporant seqüenciadament altres variables.
0: I... A Xàtiva, el Conservatori de Xàtiva, com ha influït ficar este mètode? Suposo que positivament.
3: No, nosaltres, per lo que és la part de l'Ajuntament, tinguem que agrair el suport tan gran que tenim per part de l'Ajuntament, que a vegades és raro, però nosaltres, de veres que confien en nosaltres, en tot allò que diguem, en tot el que proposem, i això és molta sort, Inma, molta.
0: Però jo crec que el repte més gran que tingueu actualment és que esteu limitats a alumnat, com molts conservatoris que tenen les ràtios i aleshores no poden ampliar. Perquè jo no sé quants alumnes tindreu actualment en este mètode, però hem acabat un curs, s'obri matrícula. Quants poden... Suposo que tindreu llista d'espera. Perquè...
2: Sí, tenim llista d'espera.
3: Sí, tenim llista d'espera perquè, clar, nosaltres tinguem un límit. Tinguem una clàusula en el que, pues és el que hi ha. Però, bueno, ja és positiu. Inma, jo sempre considero que és positiu.
0: I com feu la tria? Perquè, a l'hora de... Perquè, clar, una llista d'espera... Per exemple, poden entrar només 3 vacants.
3: Sí, exacte.
0: Per exemple, no? Perquè exacte. Sempre va així, 3 vacants, 2 vacants. Aleshores... Com elegiu?
3: Pues elegim per ordre d'entrada i també per l'entrevista que tu fas als pares. Clar, i és important, perquè hi ha pare que ja el veus que dius, ostres, ho té claríssim, no? O sea,
0: sí.
3: què és lo que espera? I aleshores és el que el fa... pues un poc decidir-te de dir, pues a veure, n'hi ha 2 places i n'hi ha 5, pues bueno, el per ordre d'entrada, no? Perquè a vegades a lo millor el primer pot ser que hagi vingut i no tinga clar el que...
2: Sí, perquè una cosa que nosaltres sí que entenem és que el mètode Suzuki és bo per a tots els xiquets,
0: sí,
2: però no per a tots els pares. Perquè si un pare te diu, no, és que això me lleva temps per mi,
0: clar.
2: I, bueno, pues
0: és que tindre aquest compromís d'una hora.
2: És que això me lleva temps del meu temps lliure. I ja, però tu tens un fill que t'has d'educar. Tindràs una responsabilitat i si vols utilitzar aquest mètode per a
0: És a dir, que ja utilitzeu que no siga una guarderia, sinó que...
2: Sí, clar,
3: és que això no es volen
2: tracta qualitat, de... O sigui, volen qualitat, i la qualitat no n'hi ha un atajo.
0: En tots els meus respectes a les guarderies, que fan una tasca
3: grandíssima, grandíssima.
2: Sí, però que no totes les famílies venen en el que és el que contraballem.
0: Sí.
2: I arreglo la seva implicació, tenim un resultat. No, és que el meu fill plora i no vol practicar. Bueno, doncs com toca el teu fill? Clar. No, és que no li fique la música, que escolte, com afina el teu fill?
0: Esta és una altra, Alegro.

0: Què és el més gratificant de treballar este mètode en els xiquets i les xiquetes?
1: Per a mi el més gratificant és els xiquets. És aquesta sonrisa, aquesta purea, perquè treballar en xiquets és...
0: És el millor.
1: És el millor, jo què vols que digui.
0: No n'hi ha
1: més. Per a mi és la recompensa més gran quan venen, el veus per el passillo, correguent, en ganes de vindre... Per això crec que és la gratificació més gran, no? El que dius, en 3 anys que vulguin vindre a classe... Que de vegades es veus tan menuts que no poden ni sostindre's quan els col·loques en els peuets i veus que no se sostenen i dius,
0: sí.
1: Serà bonic això?
0: Clar que
1: serà,
0: sí.
1: Per a mi és el més gratificant, Inma.
0: I per a Joan, igual.
2: Per a mi, els abraços que te donen, perquè...
0: És que això no ho dona
2: una
0: ningú.
2: Cosa...
0: És que no ho dona ningú.
2: Clar, una cosa que és que els xiquets no són tontos. Si veuen que tu el que fas ho fas en cor i ho fas en carinyo, ho saben. I si no t'agrada l'ensenyança i estàs mig amargat, també ho saben. Aleshores,
0: t'ho demostren. I si abraç que donen és el més gran que pot passar a un músic. Mm-hmm. Diuen, el més gran és el concert, on vulguis tu. El més gran per a mi és aquest abraç que donen els xiquets i les xiquetes.
1: Correcte, Inma. Que a més no hi ha cap malícia, cap interès. Hi ha l'interès de voler aprendre i, a més, en els ulls mateixa ells te ho demostren, no? I crec que és...
0: És això. I abans d'acabar, ara penseu un poquetet, perquè ja no es queda més temps, ja estan diguem-me, ja s'ha acabat. Una paraula. En una paraula, per a vosaltres, què és el mètode Suzuki? Una paraula. Dos, va, vaig a deixar-vos en dos.
2: Respecte, per a mi. Respecte al xiquet.
0: Sí.
1: Per a mi és gratitud.
0: Que bonic. Doncs jo no em queda res més que dir que donar-vos les gràcies per vindre, per estar lluint per l'educació, que és tan important l'educació. Des de ben menuts, de conèixer més esta metodologia. I estem escoltant una gavot. Gavot. Gràcies als dos, gràcies.
1: Gràcies a tu, Joan. Inma, per donar-ho visibilitat.

I entrem en la recta final del programa d'avui. I a la Vall d'Albaida, la Unió Musical de Llutxent celebra enguany el seu 175 aniversari, una fita que posa en valor quasi dos segles d'història, tradició musical i compromís amb la vida cultural del municipi valencià.

Els actes commemoratius han inclòs dos esdeveniments principals. El primer va tindre lloc el 30 de maig, amb una gran jornada de convivència que va reunir músics en actiu

0: un important reconeixement institucional. La Diputació de València va distingir la trajectòria de la Unió Musical de Llutxent en un acte que va posar en valor el paper fonamental que exerceixen les societats musicals en el patrimoni cultural de la província. Dirigida actualment pel mestre Emilio Oltra, l'agrupació està integrada per prop de 60 músics i continua sent un pilar essencial del teixit sociocultural de Llutxent, formant generacions d'intèrprets i mantenint viva una tradició que, des de 175 anys després de la seva fundació, continua sent un dels principals senyals d'identitat del municipi. I jo tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Unió Musical de Llutxent, que és Emilio Oltra. Emilio, bon dia.
1: Hola, Ima, bon dia.
0: Encantada de parlar amb tu, de tornar a parlar amb tu. I jo no sé si tu ho saps, però jo te faig la pregunta. No sé si pot ser que siga una de les bandes més antigues, o la banda més antiga, perquè no ho sé, de la Vall d'Albaida.
1: Pues no ho sé, exactament no ho sé, però una de les més antigues segur, perquè, bueno, estem parlant, jo per exemple, ja saps que som membre de la Lira i enguany fem el 40 aniversari, hasta 175 anys que té la de Llutxent, pues...
0: Jo... Deixa que escoltem l'aniversari feliç, que estem escoltant-lo per ahir darrere.

0: Emilio, jo estic fent així les meues cabales, les meues... I sé que està la Unió Musical d'Ontenya, que no sé quants anys té, sé que estan les... De, bueno, la primitiva, el Gamell d'Albaida,
1: sí,
0: que no sé quant de temps tindrà, perquè no ho recorde. Estic pensant en algunes, no? O, per exemple, la cim de Benigànim, també. No ho sé. Però que 175, si no és la que més antiga, és una de les més antigues.
1: Molts anys, són molts anys.
0: Sí, ja ho crec que sí. Aleshores, molt ja ho teniu tot preparat per a esta nit, per a este vespre?
1: Sí, estem a tope.
0: Ja esteu a tope.
1: Sí, estem superemocionats, tinguem moltes ganes i, bueno, ja saps que bueno, normalment la Unió Musical de Llutxent fa 3 concerts a l'any.
0: Sí.
1: Fa uno sempre per Nadal, després fa el concert de festes, uh-huh. I sempre li posem un poquet més de... Bueno, sempre posem interès, no? Però sempre li posem un poquet més d'interès al concert que es fa en estiu en el monestir. I aquest any, pues, bueno, pues en el 175 aniversari, pues més interès encara i més ganes.
0: Home, lloc emblemàtic, el convent de Llutxent. Sí, sí. Ahir es fan concerts preciosos.
1: Sí, la veritat és que, bueno, però el claustre té una sonoritat especial i... Uh-huh. I la veritat és que és una meravella poder tocar allí.
0: Ja ho crec que sí. Però no és el primer acte que feu, perquè el dia 30 de maig, jo sé que vareu fer ahir una cercavila, vau fer un dia de convivència, i que es va formar una banda, o es va crear una banda, de més de 100 músics.
1: Sí, si no recorde mal, crec que vam comptabilitzar 106 músics. Sí, sí, la veritat és que va ser molt emocionant, perquè... Bueno, jo també vaig tenir una temporada on vaig ser músic d'ahir, de Llutxent, vaig estar tocant allí, una temporada allí en ells, i bueno, pues retrobar-te amb la gent que igual feia 20 o 25 anys que no es veies, va ser superemocionant. A més, quan estàvem fent la cercavila pel poble, només veure les caretes que feien la gent que així als cantons, a veure la banda, ja va ser super, superbé.
0: Segur que algun d'aixòs músics que feia temps que no anava a tocar a la banda, segur que li ha entrat el cuquet d'anar altra vegada a assajar. Ja, segur.
1: Sí que n'hi ha més d'una gent que diu m'ha passat tota la setmana estudiant per a poder fer avui el passacarrer perquè feia més de 20 anys que no tocava l'instrument. Diu, i tan pront te puga tornaré.
0: Vinga, va, a veure si és veritat això. A veure si és veritat. I avui teniu el concert. El concert
1: sí.
0: Que teniu una presentadora de luxe.
1: Sí, tinguem a Iva Canet, que,
0: sí.
1: Que Iva Canet és presentadora de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Correcte.
1: Ha sigut flautista de la banda,
0: uh-huh.
1: I a mi em toca de proper, perquè ha sigut alumna meva molts anys.
0: Veus?
1: I superbé, la veritat que superbé, és a dir, se va proposar i ella, clar, en seguida va dir que encantat.
0: Aleshores anem a contar un poquetet com serà aquest concert, perquè sé que n'hi haurà imatges
1: sí.
0: Mentre aneu tocant...

0: Van en diverses parts, no? I aleshores,
1: sí.
0: com serà el concert? Quin serà aquest fil conductor?
1: En principi, té 6 blocs.
0: Sí.
1: I comença en una... Tinc que dir que el repertori va ser de... Com dic jo sempre, de los viejos del lugar, que fa molts anys que estan tocant, pues, van triar entre tots, van passar un llistat del repertori que havia sigut significatiu per a la banda, com sí. Per exemple, pues vam tocar Carmesina, que és un pasodoble, que vam guanyar l'entrada de bandes en les festes d'Oliva, per això podríem fer-lo, i així ah. Vam confeccionar una llista...
0: Sí.
1: I a partir d'ahir jo ha tret el repertori per avui, perquè, clar, era impossible tocar tot. N'hi havia més de 3 hores de música.
0: Clar.
1: I sí, que n'hi ha 6 blocs. Començarem en una obertura. Uh-huh. I bueno, l'obertura la faran els metalls i la percussió. És una peça que jo ha compost per a l'ocasió.
0: Ah.
1: Entonces estrenarem la peça per a metalls i percussió. I després ja... com has dit tu, pues aniran posant-se imatges i m'anirà un poc... Jo tinc així davant el guió, un poc de lo que ella dirà.
0: Sí.
1: I bueno, pues el primer bloc, per exemple, és els orígens de la banda.
0: Uh-huh.
1: El segon és la banda i el poble.
0: Uh-huh.
1: El tercer fa referència als temps difícils que va passar la banda. Això va ser un poc la postguerra i tota la història aquesta. Sí. Després el bloc 4 és una cosa tan important per a nosaltres, per a si de la zona, com és la festa, no? Entonces sí. Farem ahir el repertori que anem a fer, bueno, anem a fer una 66 amb Ferrasses, que és un pas doble que li se va dedicar a la banda,
0: sí.
1: I després farem Músic i Llanero, la marxa de Rafa Mollor.
0: Sí, sí, sí.
1: El bloc 5, Festival i Cultura, bueno, això ja tenim, ahir n'hi ha una muntona d'obres, valencianes, com jo que sé, pues, el dia de Pasqua en Catarroja, tota mm-hmm. la història, el que passa és que al final m'ho van decantar per farem l'Arlesien, dos moviments de l'Arlesien, perquè tampoc mos cabia més minatatge, i Jesucristo Superstar, és una peça que li agradava a la banda, que van tocar fa molt de temps, i ja està. I el bloc 6, pues, es diu El Futur,
0: sí.
1: I ahir farem que tocarem una cançó popular i farem que vinguin els xiquets de l'escola a cantar.
0: Si no, molt bé.
1: Implicar l'escola també en el que és dins de la banda i bueno, i després ja pues suposo que està, tinc així en el guió que diu parlaments, pues parlarà el president, parlarà sí. l'alcaldessa, les autoritats, i acabarem pues en la línia Llugent.
0: Correcte. Si deixes un momentet, sentirem sí. com sona la Unió Musical de Llugent interpretar La Morenica, que és un pas doble, no sé si és quan van a Cocentaina, no recorde ara, que sona aixina de bé.

0: La Morenica. Emilio, sé que vindreu per ací per a l'estudi, més endavant.
1: Sí.
0: I ja que has dit que tu has compost una obertura per a l'ocasió, jo m'agradaria que fareu una bona gravació del que aneu a interpretar, perquè així, quan vingueu, ho escoltem, aquesta peça que has compost.
1: Mm-hmm. Vale? Vale. Perfecte.
0: Correcte, correcte. Esteu vivint una bona etapa, la Unió Musical de Llutxent, veritat que sí?
1: Sí, la veritat que sí. La gent està un poc... això ha sigut un poc... Lo del 175 aniversari ha sigut un poc per a pues, com sempre, no? Pues, crear unió, la gent té moltes ganes de fer coses. Va estar molt xulo el dia 30, quan sí. Es va acabar el passacarrer. El fet de veure ahir a més de 250 persones fent una paella gegant dinant tot junts va ser una cosa molt... De veritat és que molt xulo. I això, pues, al final, fa banda, ja ho saps que fa banda. No? Sí. Sol és fer música soles, és enjuntar-se i passar-se-ho bé i... I la veritat és que sí, que sí. Que
0: doncs jo crec que aquesta nit també serà molt emotiu, serà molt, molt emotiu. El lloc és emblemàtic i convidem sí. A tota la gent que vagi a este concert de commemorar els 275 anys d'una societat musical que no són pocs, que són molts. Aleshores, sí. Tornem a recordar que serà a les 10 o 10 i mitja? Quina hora es diu?
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja al convent.
1: Sí, en el claustre del monestir Corpus Christi de Llutxent.
0: Correcte. Jo donar-te gràcies, Emilio, per atendre's, per explicar el que va fer la Unió Musical de Llutxent esta nit. I jo vaig a despedir-ne perquè n'hi ha un músic que, entre tots els músics que n'hi ha ahir a Llutxent, que s'han format a Llutxent, n'hi ha un que té renom, que és Joan Enric Canet. I n'hi ha una marxa moro que... utilitzaré per a despedir-me de tu i per a recordar que aneu a veure el concert de 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent, que és esta marxa moro que es diu Façan, de Joan Enric Canet. Moltes gràcies, Emilio.
1: Gràcies, Ima. Molt bé, Gemma.
0: Vinga.
1: Molt bé. Adéu.

Esteu escoltant la Unió Musical de Llutxent interpretar una marxa mora del compositor Joan Enric Canet, Façan. I escoltant esta marxa mora, doncs tinguem que despedir-nos, tinguem que acomiadar-nos. Vos recorde que Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Jo vos desitge que passeu un molt bon dissabte d'estiu, que gaudiu del dia, que poseu protecció solar, perquè el sol crema de valent. I que nosaltres tornem demà a partir de les 7 del matí. Vos esperem. Moltes gràcies per acompanyar-nos i vos deixo escoltant esta marxa mora, Façan. Fins demà. Vos deixem en els companys de Fora de Cobertura. Adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Els mitjans aeris ja treballen per a sufocar els incendis forestals que assoten zones a banda de la de los Gallardos, Almeria, també al nostre territori, la majoria causats per llamps de les tronades de les últimes hores d'este divendres, que inclús han portat pedregades. L'última hora, a casa nostra, el de Llucena, reubicat pels bombers a Villamorsa del Río, ja l'han estabilitzat, mentre 7 mitjans aeris treballen en ese incendi, com a conseqüència amb altres 3 més de les caigudes de llamps. També hi ha hagut el de Segorbe extingit i bombers continuen el de Cirat a Montanejos i al castell de Vilafamera a l'Alt Millars. A les comarques alacantines, els equips d'extinció treballen en un incendi declarat a Cocentaina, que ja està estabilitzat esta passada nit, i el nivell de preemergència, recorden, de risc d'incendis forestals 8, decretat per la Generalitat Valenciana, és alt a Alacant, interior de València i l'interior nord de Castelló. Per tant, molta precaució en les activitats a zones forestals. Mentrestant, l'incendi de los Gallardos, Almeria, sense efectius, han treballat tota la nit. Hi ha més persones desallotjades, en total 1.400, han passat la nit a Mojácar. I es busca sense treva les 12 persones desaparegudes als hospitals de Sevilla. S'atén 8 ferits per cremades, la meitat d'ells, 4 estan molt greus. Les mostres biològiques estretes a les 12 persones mortes en l'incendi ja es troben a Madrid per a la seua analítica genètica i posterior identificació, segons informa la Guàrdia Civil. Recorden, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlarca, insistís en el missatge de que les instruccions de les autoritats en situacions d'emergència no són recomanacions, són directius d'obligat compliment.
2: Quiero repetir algo que ha dicho a este respecto el consejero esta mañana, según le he escuchado, la necesidad de que en todas estas ocasiones, en todas estas tragedias y emergencias, seguir las instrucciones que se dan, que las instrucciones no son recomendaciones. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
0: Més coses. El primer balanç d'accidents d'este cap de setmana a les carreteres valencianes deixa ja 3 víctimes mortals. Entre els accidents d'ahir a la vesprada, un al Verger, a la Marina Alta, a la Nacional 332, el segon a Albatera, a la Comarcal 873, i el tercer ja entrada la nit a la Pobla de Vallbona, també en una carretera comarcal. I la previsió de l'oratge ve ara de la mà de Joan Carles Fortea. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Efectivament, un cap de setmana en el que no tindrem les temperatures tan elevades que hem tingut al llarg d'esta setmana, sobretot el dimarts i el dimecres, però serà un cap de setmana en el que tindrem molta nuvolositat com la que ara és present en moltes comarques, fins i tot tapant el cel, amb una humitat alta, sensació de basca acusada a primeres hores del dia. Al migdia, esta nuvolositat que tenim en moltes comarques anirà desfent-se, lluirà el sol, continuarem amb una humitat alta tot el dia en punts del litoral i prelitoral, i amb unes temperatures màximes que, en general, avui estaran entre els 30 i els 36 graus. La situació marítima tranquil·la, ara al matí, un poc més alterada esta vesprada, quan entrarà el vent de llevant. Pel que fa al diumenge, tornarem a tindre una situació similar a la d'avui, amb molts núvols demà de matí. Fins i tot demà no seria descartable alguna precipitació dèbil al sud de València, fins i tot acompanyada de fang, perquè hem de recordar que també, al llarg del dia d'avui i demà, arribarà pols en suspensió des del nord d'Àfrica, que deixarà un color del cel blanquinós, una vegada es desfacen els núvols, i les 4 gotes que cauran demà de matí vindran acompanyades de fang. També demà els núvols aniran desfent-se al llarg del matí i al migdia lluirà el sol amb una situació marítima demà més alterada. Per tant, un cap de setmana en el que el protagonista o la sensació de calor serà la gran protagonista, amb unes temperatures que es mantindran entre els 30 i els 35 graus i molta nuvolositat, sobretot al matí i al final del dia, amb més sol al migdia per a mitja pols en suspensió que es mantindrà tot el cap de setmana.
0: I un apunt musical que també enllaça d'alguna manera en l'esport, perquè el Pirata Beach Fest de Gandia, el partit del Mundial de nit, va coincidir amb les actuacions del Narco, de Figa Flavas, Reincidentes. La Fúmiga també va actuar en el Festival de la Ciutat Ducal dins de la seva gira de comiat. Hi havia qui seguia la música i el partit alhora.
4: No me quería perder los conciertos. Estoy intentando ver el partido por todos los medios, no puedo. Pero bueno, con llevar la camiseta me siento orgullosa. Creo que le doy fuertas.
0: Inma Chisbert, la nostra companya d'Esports d'avui, sembla que l'afició acompanyava des de totes bandes. Bon dia.
5: Hola, bon dia, Inma. Pues està clar que l'afició va disfrutar de valent amb la selecció que disputarà dimarts una de les semifinals del Mundial després d'eliminar Bèlgica en quarts. Per un ajustat 2-1 es va imposar la selecció espanyola, que aconseguís arribar per segona vegada en la història a semifinals. Els gols de Fabián i Miquel Merino serviren per a superar un equip belga que havia aconseguit empatar a un abans d'anar al descans. Espanya encaixava el primer gol en el torneig, però la victòria li permet passar de ronda. De la Fuente ja pensa en el duel contra França.
6: Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más. Dos de las mejores selecciones del mundo, creo que ambas en un gran momento, con diferentes características, pero nosotros afrontamos ese partido obviamente con el máximo respeto al rival, pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo.
0: Una semifinal que donarà molt que parlar durant aquests dies. Inma Chisbert, moltíssimes gràcies. Això és tot per ara. Els deixem ara en el programa.

0: Hora de cobertura amb Doni Salvador.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
2: De tu a tu.
3: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
2: De tu a tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és dissabte, 11 de juliol, 11 de juliol, efectivament, de 2026. Jota González, com estàs?
1: Donis, estamos...
0: De ressaca futbolística, no
1: m'ho diguis. Perfecto, eh? Perfecto, sí, sí, ressaca emocional.
0: Tens anècdota, veritat? Te n'anaves ahí, estaves aguantant, vos plovia, tal, contala.
1: No, es que fue algo digno de contar, Donis, y es que justo en el momento que decidimos, porque estábamos viendo el partido en el exterior y veíamos que la tele pues se podía mojar, dijimos, pues es momento de apagar la tele, meternos dentro de la casa, y justo en ese momento marcó España el 2-1.
0: ¿Pero a desgracia te guau o para gracia?
1: Me alegré de que marcara Donis, pero me fastidió un poquito perderme el gol de la victoria, pero bueno, estamos en semifinales, que es lo importante, ¿verdad?
0: Te conté, Talvance, que Miquel Merino siempre marca en el último minuto para la victoria, ¿vale?
1: lo tendremos en cuenta, semifinales.
0: Bueno, Andrés Arapico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, pues muy bien, muy content por España, y estaba en lo que estaba en Ranan, ya pensante en el 14 de juliol. Ara Pablo mos contarà què passa el 14 de juliol.
0: Bueno, a veure, de totes formes, temàtica que es desenvoluparà com Déu mana en punt a punt, eh? Programa que parla de tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i en este moment del Mundial, evidentment. Però nosaltres ahí tenim la part no deportiva del Mundial, no? Entre altres coses. Pablo Fernández, com estàs?
3: Pues molt bé, ahir vam viure un partit emocionant i ja pues, anem a parlar en la secció de seguida del Mundial. I com tu dius, en l'apartat esportiu de Apunt, és la part esportiva, que hi ha que seguir-la al minut. Nosaltres per donar un poc la xispa. Anem a parlar de la roja, no, de la rojíssima.
0: De la part social, més...
3: Correcte, anem a parlar de la rojíssima.
0: I del salseo. Alfredo Estudio, com estàs?
4: Molt bé, encantada, a nit, a veure el que van veure. Que jo sóc poc, però ahir me tragui el partit, tot el partit, eh? O sea que, sí, o sea que estigui molt bé, molt bé. Molt emocionant i molt bé.
0: Però dius, me tragui el partit com si fos un sacrifici.
4: Bueno, no era un sacrifici, sinó que era motiu. O sea, jo pensé que era motiu. I una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció va ser que en vez de la roja, una de les coses que em deia així, que la gent ara va vestida de la blanca.
1: Mucha gente la lleva, de verdad.
4: Sí. Míralo. Se mete la roja y lleva la camiseta blanca. Yo no me di cuenta, sin querer, en mi profesión, digo, mira, están cambiando de roja por la blanca.
0: Cert. Sí. Però bueno, a veure, segon equipatge.
4: Són detalls, si queden xulíssims.
2: Bardem portava la roja, que vaig dir en imatges.
0: És el criticar i tal, i a veure, hi ha coses que el pots criticar, però hi ha coses que es criticar per criticar. I això, pues, criticar per criticar, pues no. O sí, jo què sé, sumar i començar. El Mundial en Fora de Cobertura, parlarem d'aquesta part social, de salseo i altres coses. En Pablo Fernández, com ja hem avançat. Atenció, perquè tenim també el debat que parlarem fa...

0: Uns programes. Crec recordar que el dissabte de la setmana passada parlàvem de quin era el polo més valorat de l'estiu. Com hi hagué diferents opinions i algunes basades en un criteri inexistent, hem decidit fer un rànquing i que, bueno, que sigui el que Déu vulga, ja està. Ja ho ha dit, ja ho ha dit. Ja ho ha dit.
1: En un criteri inexistent i decidim fer un rànquing.
0: No, com alguns.
1: Pues ja estaria.
0: Com els frigopieistes, sí. Per exemple, sí, que és Manolo Andrés Zarapico.
1: Ai, ai.
0: Tenen un criteri un poc escàs per a este tema, que no per a altres.
1: Comprendo. Bueno,
0: hem decidit donar-los una guia i una llum que els faça seguir el camí correcte. Tindrem, parlant de cine, Manolo.
1: Exacte, de cine, de sèries...
0: Cine i futbol, no?
1: Cultura popular i futbol, més que cine i futbol. Cultura popular i futbol.
0: Efectivament. Però del futbol en les pantalles, també.
1: Sí, per supost, tot en pantalles.
0: A veure, que el futbol en pantalles estem en el Mundial, però bueno, se referís a la cosa, evidentment, a ficcions.
1: Sí, a ficcions.
0: Ficcions. Molt bé, de moda, Milà i París. A París, contra París...
2: Quantes vegades m'ha trobat jo el dia 14 treballant en París? En eixos fotos...
0: És
2: increïble. La gent no sap el que és estar en eixa fecha en París. És València amb falles.
0: Perquè és la independència.
2: Exactament. I està tot tancat. Està Campos Elíseos tancat, Marbella Montany tancat. O sea, és que no se pot ni a caminar. És impressionant com ho viuen el dia 14 els francesos.
0: Menos mal que no xumem en París el partit de la semifinal.
1: Mos passaria en la guillotina.
0: El pla de València del dia per acabar la primera hora en Carolina Aquilis i en acabant informatiu i segona hora. Víctor Palmero, entrevista al nostre convidat especial Pablo Carrascosa. Tindrem també entrevista en la cantant Blanca Paloma. Rànquing musical, com és habitual en el nostre convidat especial, i Tarzán el musical. Tot això en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva i desgranat aquest partit del Mundial. Que estem esperant també per escoltar les opinions de les que saben. Sumari, comencem, no. Arranquem en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Pablo Fernández, desgranem aquesta part no futbolística del Mundial, en Fora de Cobertura.
4: Correcte, anem a parlar de coses que potser la gent no se n'adona de què és el que tenim per davant. Jo li he donat un titular, Donís, que diu 2010-2026, quantes coses paregudes.
0: De veritat que hi ha moltes coincidències. No mos aniria mal si realment aquesta coincidència fora en la final.
4: A veure, els humans solem comparar un poc les coses quan n'hi ha similituds i és que el Mundial està seguint...
0: Com us interessa.
4: Així ens interessa.
0: Com us interessa,
4: A França els interessarà menys. Recordem que juguen la semifinal el dia 14 de juliol, que és el dia nacional de França, on ells celebren la seva independència. Veurem què passa. Si celebren, tenen una doble celebració, o nosaltres anem a celebrar la nostra independència de cara a la final. Veurem què passa. Però anem a parlar del que parlem. Espanya va arribar al campionat mundial sent la vigent campió d'Europa desplegant un futbol excel·lent durant tot el torneig continental. En 2010 també ho va fer després de vèncer a Alemanya a l'Eurocopa de 2008. Per tant, una similitud. I això no és tot. En 2010 guanyàvem el nostre primer títol mundial partint del grup H. I és que en este cas també estem en el mateix grup, al costat de Suïssa, Xile i Honduras, i enguany també hem estat enclavats en el mateix grup.
0: Per cert, palmarem 1-0 contra Suïssa el primer partit.
1: Sí.
4: Així és.
1: Efectivament.
5: Esta vez no perdimos, però no ganamos.
0: Exactament. O sigui, tampoc guanyarem el primer partit, no?
4: Bueno, podem dir que el primer partit del 2010 i el primer partit del 2026 no va ser de l'agrado de tots els espanyols i les espanyoles.
0: Conta anècdota. En aquell moment, en una altra emissora de ràdio que estava treballant en aquell moment, vaig fer l'aposta perquè van a fer porra, no? A veure com anem a quedar, no? Contra Suïssa. I els resultats, a tenor dels antecedents, eren 5-0, 6-0, algú dia 12-0, i eren els oients que anaven cridant i dient el resultat. Total, que jo crec que vaig dir 4-0, 5-0, i agarra un i diu, perdem 1-0. Un oient que crida. I però com anem a perdre 1-0, Alma de Cantaro? I si perdem... I que sí, que jo apunta'm el resultat, que és el que jo he dit. Dic, vale, si perdem 1-0, jo demà faig el programa nuet.
5: Madre mía.

0: Llegueu a ser-ho i vaig, me vaig tapar una toalla per fer el programa, evidentment, però el, vaig tindre que posar la foto a les redes socials perquè la gent vera que havia complit la meva paraula, perquè estaven cridant i dient que complisca, que complisca, i al final pues, vaig tindre...
1: Qui voleu? Podem fer porra...
0: No. Estic escarmentat i al final una persona depèn dels seus errors, eh?
1: Correcte.
0: Sí.
1: Ara parlar de més similituds i ser 2010-2026 que esté a tots pendents, i és l'himne. Recordem que l'himne que es va fer feliços en el 2010 va ser el Waka Waka, no? Dista en For Africa de Shakira, que és molt semblant al Dai Dai, himne oficial del Mundial 2023, interpretat per qui?
2: Shakira.
1: Per Shakira.
0: Per Shakira.
1: Per lo tant, també ha sigut ella la triada en guany. Pot ser, també ens dona sort de cara a la final.
3: Però l'himne del Mundial sí, sí. No era el de Tim Payne. Jo és que me teniu embolicat.
0: No serà la copa de Jamal. Una cosa, però l'heu vist jugar?
2: A Jamal?
0: No, a Tim Payne, home.
3: A Tim Payne? Pues no. Crec que en un dels primers partits que va fer algo. Que va fer algo.
0: Jo el volia veure, però al final crec que se m'ha complicat, no l'ha pogut veure. No sé.
2: No l'he visto.
0: Bueno,
1: pues res. Bueno, anem a continuar. Tenim moltes similituds, no parem de dos o tres. N'hi han prou.
0: Tira-li, que en cabola.
1: Un inici pràcticament calcat, el del 2026 al 2010. El primer gran paral·lelisme arriba fins i tot abans del debut d'Espanya. Igual que va ocórrer en 2010, el Mundial va arrencar un 11 de juny. Un 11 de juny. Jota, què te pareix?
2: No, me estoy quedando...
1: I amb un enfrontament entre Sud-Àfrica i Mèxic. Una coincidència. Exacto. Que no ha passat desapercibuda entre els aficionats.
2: El partit inaugural del Mundial.
1: Correcte, sí, el mateix partit inaugural. I si va haver alguna cosa que va marcar l'estrena de la campiona del món a Sud-àfrica va ser la inesperada derrota enfront de Suïssa. Aquella derrota va generar una enorme ona de crítiques abans que Espanya reaccionara fins a conquistar el títol. En aquest cas no la derrota, era un empat, però bueno, això és el que estem parlant al principi, que el debut va ser un poc... agre, sí, no es va agradar. En 2026 la Roja tampoc va aconseguir guanyar la seva primer encontre de la selecció, provocant un clima de dubtes. Vull dir, partim d'un dubtes el 2010, dubtes 2026 i un inici pràcticament calcat. Parlem ara de Marcelo Bielsa, que torna a creuar-se en el camí. Un altre dels paral·lelismes que més crida l'atenció apareix en la fase de grups. A Sud-àfrica 2010, Espanya va disputar el seu últim partit de la primera fase enfront d'una selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa. 16 anys després, el tècnic argentí torna a aparèixer en el camí de la Roja, entrenant novament a un combinat sud-americà en l'última trobada de la fase de grup. Què vos pareix?
2: Este me parece increíble, eh? me parece increíble esta coincidencia.
3: Una coincidencia flipant.
1: Home, és que quan hem investigat, hem fet una investigació...
0: Un treball de camp, ahí.
1: De camp de xoc.
3: Anem allà. De camp de futbol, exacte. Camp de futbol.
1: Això se sumen a altres coincidències que també estan publicant els aficionats, com l'arribada de José Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
2: Vaya.
1: O la derrota de l'Atleti de Madrid en la final de la Copa del Rei. Crida l'atenció la presència blaugrana en el vestuari. Ojo, en la plantilla campiona del 2010 hi havia 8 futbolistes del Futbol Club Barcelona.
0: Hi havia 7, perquè Villa encara no havia jugat en el Barça. O sigui, Villa havia fet la temporada en el València, per lo tant, si vols dir que Cucurella ara mateix és jugador que el Madrid ha portat a la selecció perquè ha fitxat, però del Barça n'hi havia 7 i Villa el contem com jugador del València.
2: Però no rompas la estadística.
1: Claro, en la quiniela es diu que la convocatòria del 2026 torna a repetir-se exactament.
0: N'hi ha moltes altres. Però vull aclarir que n'hi havia 7 i que Villa... era jugador del València, sí. Havia anat a firmar, havia tal... tècnicament era ja jugador del... Sí, però bueno, no l'havia portat el Barça a la selecció. Però bueno, tècnicament sí, eren 8, val. Per no trencar-te l'estadística.
1: Vaig a donar-te una més. Les coincidències també aconsegueixen els clubs espanyols. En la temporada prèvia al Mundial del 2010, el Real Madrid no va aconseguir cap títol. En la temporada anterior al Mundial del 2026 torna a repetir-se aquest escenari.
2: Madre mía.
1: Alguna cosa que molts aficionats pues, consideren un altre detall que crida l'atenció. Què te pareix este? Pues ah, lleva meu, tècnicament.
0: No, clarament està escrit en les estrelles, està escrit.
2: No, vamos, que...
1: I anem a una similitud important que va continuar en les eliminatòries. Espanya va tornar a creuar-se amb Portugal en la primera ronda del quadre final i com va ocórrer fa 16 anys va aconseguir classificar-se gràcies a una victòria per 1-0. En aquella ocasió, el conjunt espanyol va dominar el joc i les ocasions de gol. La possessió de la pilota va ser superior per a la plantilla espanyola, igual que en aquest 2026, en el qual l'equip de Luis de la Fuente pues, va superar lleugerament la possessió. Serveis de Cantón, les rematades... i totes les posades en escena del joc. Què t'ha paregut les similituds, Donís?
0: Molt interessants.
1: Pot ser que el 14 de...

0: de juliol la independència la celebrem nosaltres?
1: A mi m'encantaria, què vols que et diga? Que per cert, n'hi ha una altra similitud.
2: Cuidao, cuidao.
1: Quants anys fa? Quants anys fa d'aquella final?
0: 16.
1: I avui estem en 2020.
0: 6.
1: I el 16 acaba en 6 i l'altre... Bueno, fins així la meva aportació a la secció.
3: Una aportació nula, una aportació nula, tal volta.
1: Però mira, però t'ha arrencat un segon ahí.
3: Sí, això és gui.
1: Per cert, què vos pareix lo que... No, no, lo que li passa... Lo que, o sea, el partit de... El partit d'Argentina i México. Això què?
2: Argentina?
0: Argentina i México.
1: Ah, Argentina... No, perdoneu. Argentina, Egipto. Egipto. Ah, sí. Egipte.
0: Ah, bé, bueno, hi ha una polèmica sobre aquest punt, de que pareix que els àrbits... Pues, eixa remuntada d'Argentina...
1: No, això no. Lo, me, o sea, això va ser una estafa, eh? Una estafa piramidal.
3: Bueno, i fins així, l'aportació la exacta, l'aportació de Doni Salvador, molt bé, moltes gràcies.
1: Sempre pensava que anava a guanyar, però sí. Va ser una estafa piramidal, clarament.
0: Voleu que parlem del que van a guanyar els jugadors? Crec que també és molt interessant.
1: Ràpidament, sí. A veure, mos toca algo?
0: El haver aplegat a la semifinal, la federació...
3: La pedrea.
0: La pedrea.
2: La pedra.
0: Bingo. Vamos al bingo. Estamos en línia. La semifinal, la Federació Espanyola s'embolsa 23,7 milions d'euros pel rendiment esportiu. Si apleguem a quarts, 25,9. Si apleguem a tercers, 27,6. Si apleguem a subcampions, 31,1 milions d'euros, parle de la federació. Uh-huh. I si guanyem, 46 milions d'euros. Wow. I els jugadors? Els jugadors per cada partit, una mitja de 25.200 euros per partit. O sigui que ja plegant a la semifinal tenen cada jugador un sou de 176.200 euros. I ojo, una prima que va la tindre la propet. Viva la prima! La prima, si els jugadors de la Rocha arriben a alçar la copa, de 800.000 euros.
1: No està mal, però que sabíeu que el xiste de l'estafa piramidal d'Argentina-Egipto tenia moltes ganes de contar-lo, ¿vale? I no ha sigut rebut, no. Conforme jo espero.
0: Però podem donar un aplaudiment al xiste?
3: Mira, un aplaudiment. Que guai, sí, ha sigut molt bo.
1: Ha estat molt bé. Seguim en fora de cobertura.

0: I seguim d'esta manera, en la manera promesa, que és el debat del millor polo de l'estiu. Perquè Manolo Andrés Tarapico pareix fer unes declaracions, fa uns programes, sobre el frigopié.
1: Sí. No? I no me retracte de res de lo que ha dit.
2: Declaracions polèmiques,
0: O sigui, és molt polèmiques. Perquè per tu és el millor polo de l'estiu?
1: Top 3.
0: Top, de veritat, top 3?
1: Top 5.
0: Si seguís apretant els top 100. Sí. Bueno, és un símbol, és un símbol, evidentment. Sí,
1: totalment.
0: És icònic, és icònic. Mm.
1: I però, fresquet. Ai, que bo.
0: Clar, però sí, però o sea, minxar-te un peu, tio, no sé.
1: Què? Però no sap a formatge?
0: No.
1: Que podria, però... Mira, no s'ha pensat ningú, però un polo que tinga forma de peu i que sàpiga formatge...
3: I aquell, sí? I aquell col·lage de la nostra època.
1: Home, el col·lage.
3: Home, el col·lage.
0: I el Dràcula, perdoneu, i el Dràcula.
1: Dràcula. Mira, jo és que si comencem a dir polos aixina, jo me retracte i me'n vaig a la... Vamos, el frigopié és una castanya, iau. Ja està.
0: I quin és el teu?
1: No ho sé. Soc volàtil. Soc volàtil. A veure on...
0: Que volubilitat.
1: Escolta, a veure a on mos porta el
0: rànquing. No?
1: Sí.
0: Bé, i en totes formes, jo sense ànim d'influir en el rànquing d'este home de J. González, jo vull trencar una llança en favor del Gran Pacífic. El Gran Pacífic, un polo extint, que era de vainilla, llima i i xocolata blanc per fora. Un poc d'armela. Era una cosa. Mm. Els millors chefs del món han intentat emular-lo, però no ho han aconseguit.
1: Jo no me'n recordo de...
3: Ara està en auge també.
0: Tu te'n recordes, Alfredo?
4: A Vidiesa.
0: Era...
4: Crec que era a Vidiesa, si no me falla la memòria.
0: Pues no recorde. Era de Cami. No, Cami.
4: Sí,
3: ara destaca molt el sabor de pistacho, que està també els polos de pistacho.
0: Però això són novetats, ja. Això són novetats, ara. No són els clàssics.
3: Viva el frigopié.
5: Y es que si nos basamos en su impacto cultural, innovación, éxito de ventas, estatus de mito, este es el indiscutible top 10, no admito dudas, de los polos y helados que marcaron un antes y un después, según para mí. En el número

0: i 3. Ja tinc unos anyitos, este sí, Frigopia.
1: Com diria Cristiano Ronaldo, que injustícia.
0: Que injustícia, feliç. I jo, personalment, en el número 1 he puesto el Magnum. Què us parece?
1: Me pareix que falta el Gran Pacífic. Però bueno, això és una opinió que ni el foc podria arrencar-me. Pausa publicitària i tornem en fora de cobertura.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
3: De tu a tu. Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instala mosquiteres. Seguís les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
3: De tu a tu.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: En un mes tan futboler, estava clar que tenia que caure esta secció, Manolo.
7: Sí, era de obligado cumplimiento, que se diu, una secció en la que anem a parlar de, jo diria, del mig audiovisual i del món del futbol, que està molt relacionat. N'hi ha molts temes a comentar en este respecte. Jo crec que podem començar a veure què vos evoca esta música.

0: Superman.
1: Sí, clar que sí. No, no, no. No. Esta música jo crec que és...
0: No, se pareix un poc, no?
1: Sí,
0: un
1: rotllo... bueno, no. Si te dic la veritat, no.
0: No?
1: No, no se pareix res.
0: Té un rotllet ahí.
1: Esta música és de Jerry Goldsmith, és de la pel·lícula Desafío Total, val? Aquella protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, de ciència-ficció de Paul Verhoeven, però que per als futbolers avorrona la pell perquè es recorda que era el partit de la jornada de Canal Plus. Era la música...
0: Mare meva, quants anys això?
1: Això, dels anys 90, començaments dels anys 90, quan van arribar les televisions privades a Espanya i Canal Plus tenia els drets del partit de la jornada i començava en esta música borronadora que per als que ens agrada el cine pues, identifiquen més en una de les obres mestres de Jerry Goldsmith. En concret, esta pista se diu The Dream i pertany a la pel·lícula Desafío Total. Com veureu, el cine i el futbol ja venien units de la mà per a una de les fites setmanals dels anys 90, que era veure el partit del Plus. I esta música l'he triat per a començar a parlar de la relació del futbol i, en concret, del cine. I per a parlar de futbol i de cine, cal parlar d'esta pel·lícula.
0: Sí. No, sí, home.
2: Home, és la ideal, eh? És la banda sonora.
1: No teniu ni idea de...
3: Jo crec que sí.
0: Sí, home, però si ha pelé...
2: Lo millor era veure esta pel·lícula mitjant un frigopi,
0: eh? I Sylvester Stallone.
1: Això sí, veus?
0: I Sylvester Stallone i pelé en la mateixa pel·lícula?
1: Efectivament.
0: What?
1: Evasión o Victoria, de l'any 1981, una pel·li de John Huston. La música és de Bill Conti, la que sona.
2: 81, l'any del frigopi, eh?
1: Exacte. Bueno, això és tot una fita dins del món del cine. És una pel·lícula que està basada lliurement en un fet real, un tràgic fet real de la Segona Guerra Mundial, el que se va dir Partido de la Muerte, val? I bueno, l'argument és que hi ha un camp de

0: prisioners. Uns oficials nazis decideixen fer un partit de futbol de propaganda en la França ocupada. Se fa una selecció de prisioners contra una selecció de jugadors alemans top. Bueno, i en la selecció de prisioners jugadors, qui estava? Bueno, pues gent com Pelé, com Bobby Moore, com Osvaldo Ardiles, Deina, Paul Van Himst, tots fent de actors. En esta pel·lícula, Sylvester Stallone era el arquero de l'encontre, era el porter, Michael Caine també eixia, com a l'oficial nazi fan del futbol feia Max von Sydow, i per als que se recorden d'esta pel·lícula, només vull fer un apunt, que és un dels moments decisius en càmera lenta i Pelé fent una xilena i marcant un gol. A mi se m'aborrona la pell, perquè, vamos, això és espectacular.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Sí, senyor.
0: Espectacular, espectacular. La pel·lícula és magnífica. Jo crec que és una de les pel·lícules dels anys 80 per excel·lència.
1: Mira que borda.
0: I que el pòster, per als amants del videoclub, vos en recordaríeu del pòster, que era alçant el puny de la victòria, Michael Caine, Sylvester Stallone i Pelé. Magnífica. Evasió o victòria.
1: L'he vist, Manolo, i tinc que dir-te que no puc compartir taula a ningú que no s'ha vist aquesta pel·lícula. L'heu vist tots?
3: Tots.
4: Le magnífic.
1: Sí, no?
0: Ah, se magnifica. Se magnifica. Parlem d'una pel·lícula espanyola de l'any 1954 que també parla de futbol i que té com a denominador comú en la que hem comentat abans la presència de futbolistes professionals en ella. És 11 pares de botes de l'any 54, que és de Francisco Rovira Veleta, un dels grans directors, un dels grans cineastes del cine espanyol de la postguerra. Té com actors a Elisa Montes, a Manolo Morán, a Marí Sampere, a José Isbert, José Suárez i Carmen Pardo, que eren la dupla protagonista, però dins del cas Justin, trobem a uns jugadors que no sé si vos sonaran en algun moment, no? Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala, Antonio Ramallets, Mercè Taldecoa, Agustín Pirugainza, Antonio Puchades, no sé si vos sona Antonio Puchades.
1: Algunos els que has dit.
0: Zarra, Molouni, Segarra, Biosca, el locutor en certs moments és Matías Prats, pare.
1: Yayo.
0: Matías Prats Yayo. Què vos pareix? O sigui, és impressionant. Fan un... Diguem que és un cameo, estos jugadors lo que fan és un cameo en contra de lo que fan en Evasió i Victòria, que són actors actius dins de la trama. Així fan un cameo perquè la trama és la d'un prometedor futbolista de poble que fitxat per un equip fictici, se complica la trama en el romance, en la filla...
1: 11 pares de botes.
0: 11 pares de botes.
1: Podem fer la part 2. 11 torce botas.
0: Sí, no serien ara, tan bons, exacte.
1: Ara després un parlem de Madros. No? Sí, ara sí, sí. Madros.
0: Vale, dins del cine espanyol vull fer dos comentaris breus de dos pel·lícules que són més recents, evidentment, i que parlen de futbol també, que és Días de Fútbol, de l'any 2003, que és l'òpera prima de David Serrano, que és magnífic, un cineasta magnífic.
1: Comèdia.
0: És comèdia, i va guanyar l'Òscar al millor actor revelació, Fernando Tejero, per aquesta pel·lícula.
1: Tingué Òscar al millor actor revelació.
0: No, he dit Òscar, Goya. Vale. Crec que se m'havia entès, però m'he equivocat. És el Goya, Goya el millor actor revelació.
1: Però un moment...
5: Has cruzat el chat. No,
1: però un moment m'he imaginat...
0: A Fernando Tejero.
1: A replegant l'Òscar i
0: dient...
1: Un poquito, por favor.
0: Pues sí, m'he enganyat, és el millor Goya a l'actor revelació, Goya el millor actor revelació per a Fernando Tejero en esta pel·lícula. I La gran família espanyola de l'any 2013, dirigida per un altre gran cineasta del cine espanyol actual, que és Daniel Sánchez Arévalo, i que té la particularitat de que transcorre el 11 de juliol de l'any 2010, que no sé si vos en recordareu, però va ser la final del Mundial de Sud-àfrica.
4: Olé.
1: ¿Qué cosas tú?
4: Una similitud.
2: 11 de julio es hoy también, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, 11 de julio es hoy.
2: Una coincidencia más.
0: Te vas a tornar loco, güey.
2: O sea, que hoy hace 16 años.
0: Sí.
2: Que ganamos el mundial.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo,
1: bravo, sí,
0: bravo.
4: Y una de las mejores cosas es que acaba en 6.
1: Es una coincidencia que igual a ningún se le había corregut, ¿eh?
0: Bueno, hem parlat de cine, però ara anem a parlar d'una altra cosa. Una altra cosa que també ve dels anys 90. I una altra cosa que sonava tal que així.
1: ¡Hola! Oh, bueno, bueno, bueno, bueno. Què dir? Què dir d'això?
0: Jo crec que és...
1: Una religió.
0: No té presentació.
4: Quins partits, eh?
0: Bo. Partits. Que durava, durava més...
1: Avorronat.
0: A veure si te saps.
3: Allà van con el balón en los pies.
1: Impressionant.
3: Y ninguno los podrá detener.
1: Vámonos.
3: El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
1: ¿A quién?
3: A los dos.
1: Bueno, tírali, Manolo, tírali. Sí.
0: Campeones, campeones.
4: Partidos telenovelas.
0: No sé, era més llarg que un dia sense pa i el camp era més llarg de lo que la física permet. I què més? I què mos donava? Això donava
1: igual. Espera, Manolo, espera.
0: Mira que viene.
1: Ole.

0: Ruidet. No, hay que marcar otro gol. Anaba en la segunda, tío.
1: Claro, claro.
0: Vosotros no, no me estoy dando cuenta que no sois fans, ¿eh?
1: No.
0: Estoy seriamente decepcionado. No sois fans.
1: Bueno, pues campeón.
0: Ara, no, es que va ahora. Perdona. Su
2: pasión, hay que marcar otro gol.
3: Ahora sí. Sí, señor.
1: Bueno, pues campeones, ¿val? No sería campeones, pero a la nuestra decepción. Sería Capitán Tsubasa.
0: ¿Eso qué va a decir?
1: Tsubasa, eso, el que va a crear el manga
0: y no tenía idea.
1: Que está basado este anime.
0: ¿Y ese qué sabe?
1: Y ese no sabres. Vale, es, en concreto es Yoichi Takahashi, qui va crear este manga en el any 1981, va arribar el seu anime en el any 83, que és el que ens va arribar també en les privades. En les
0: seria campiones, privades. O li podies dir Oliver i Benji, si volies.
1: Oliver i Benji.
0: Però Capitán Tsubasa...
1: Capitán Tsubasa. Ara, ara per a les noves generacions estan les ampliacions de la sèrie i se diuen Capitán Tsubasa, eh? No li han tornat el nom a campiones, que és com se diu l'original.
0: No me pareix
1: de totes formes.
0: No me pareix
1: però, com nosaltres... coneguem campeones Oliver i Benji, jo vull recordar la gent que mos va fer feliç a molts de nosaltres i sobretot a molts dels futbolistes top d'una generació. Vos en recordeu de Benji Price?
0: Hombre, Benji Price para lo todo. Para lo todo.
1: Para lo todo. Oliver Aton, Mark Lenders... Mark Lenders,
0: Tom Baker,
1: Tom Baker,
0: los hermanos Derrick,
1: sí.
0: Hombre,
1: sí.
0: Perdona.
1: Julian Ross, Philip Callahan, Ed Warner, Danny Mellow, Clifford Juma y Roberto Sendinho,
0: el
1: seleccionador de Brasil, entrenador de chiquets en el Chapó. O sea, era una cosa fantástica. ¿Y quién nos han recordado de la chilena, la catapulta infernal, el salto del huracán,
0: el tiro combinado?
1: El tiro combinado. Por el amor de Dios, ¿a eso? Això és mel. Això va ser... Això mos ha fet lo que som. Que no sé si és bo o ruim, però que mos ha fet ser lo que som. Ahí està.
0: Ahí estem.
1: Bueno, ara n'hi ha un manga també de futbol, però com canvien les circumstàncies dels temps. El manga de futbol que ara està de moda se diu Blue Lock i és un manga que té una premissa... molt dura, eh? Després del fracasso de Japó en el Mundial, un programa tanca a 300 delanters juvenils per a forjar el millor nou del món i qui queda eliminat no podrà ser mai de la selecció. Tenen que ser egoistes i tenen que lluitar per el gol per ells mateixos. Res que veure en campeones, que era tot l'equip. Així, Blue Lock se diu, eh? I vull concloure en dos apunts molt moderns, un de telerealitat i l'altre de teleficció. La telerealitat és Bienvenidos al Wrexham, que és una sèrie de FX que se pot veure en Disney Plus, en el nostre país, i que parla de la compra, de l'adquisició del Wrexham galès, el tercer club de futbol professional més antic del món, per part de dos actors, de Rob McElhenney, que és un actor de comèdia de televisió estadounidense, i un altre que vos sonarà, jo crec que molt més, que Ryan Reynolds. L'actor Ryan Reynolds, que van comprar el club i que el van fer, ells no, la seva gestió, que van fer que de la National League, de quinta categoria, a la Championship, que és la tercera categoria anglesa. En tres temporades van fer un rècord i això ho compta un programa de telerealitat que és este. Benvinguts al Wrexham, que és molt xulo, la veritat és que està molt bé, ha guanyat Emmys este programa i també és molt curiós, no?, l'adquisició d'este club galès per part dels actors. I terminem en esta sèrie. Això és una recomanació per a tots els que no l'hagin vist. És una sèrie que s'enclava dins del feel good.

se diuen de les sèries, les pel·lícules que te fan sentir molt bé, que parlen de drames o de comèdia, però que sempre te fan sentir molt bé. Se diu Ted Lasso, se pot veure en Apple TV.

0: Como el frigopié.
1: No, no, no, pero está en serio. De la última década. Magnífica Ted Lasso. Sí,
0: muy respetable, el frigopié. Sí. Muy respetable. Gracias, Manuel Andrés Tártico. Eres...
2: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Així, entre tant de futbol, no s'oblidem del comentari. Molt bon criteri que ha fet Alfredo Esteve al principi, i és la camiseta blanca està molt bé, no? Bueno, pues està molt bé, claro. Què passa? Que la cabra tira al monte. Alfredo Esteve, moda, i en particular parlem de Milà i París.
3: Bueno, ja anem a seguir un poc en el futbol. Quan tu has dit que quan vingué Villa a València, el primer que va fer va vindre a la meva tenda. Tots els anys que estigui Villa en València el vaig vestir jo de Die Square, a ell i a la dona. Que la dona també era jugadora de futbol.
0: La
3: dona de David era jugadora de futbol també. I es vestia dos perquè els agraden les camisetes, però això em fa gràcia quan diu de David. I si
0: sempre,
3: el conec, tinc molta amistat en ell.
0: Sempre anava
3: de
0: Square.
3: Sempre. I ella també.
0: Per aquesta tenda que tenies,
3: abans de molts futbolistes, però sí. Uno que era l'enamorat de Die Square era David Villa, la dona. I la dona era una gran futbolista.
0: Jo recordo que sempre anava... lo de la dona no ho sabia. Sí. Però... recorde que sempre anava a Discord, ho recorde, sí.
3: Sí, sempre. Bueno, anem a començar a parlar un poc del que ha passat en Milà, que han tingut ara molta moguda en Milà i en París. En Milà ha sigut la setmana de la moda masculina, a banda de Florència, el més important del món. O sigui, en este moment, o sigui, la Càmera de Comerç d'Itàlia, que va ser el que em dona a mi el premi en Florència fa ja 6 anys, va ser la Càmera de Comerç, o sigui, que el tinc afortunadament com un... com un gran triomfo, no?, del premi del Piti Uomo, pues ara està un poc tot molt marejat, no?, tant Florència com Milà està marejat. Enguany ha hagut ausències i invitats d'honor, o sigui que han canviat un poc la Setmana de la Moda. De la Setmana de la Moda s'ha reduït a 3 dies, i en els 3 dies les ausències han sigut firmes molt comentades, que s'han quedat molt estranyes, com és Hermenegildo Zegna, Die Square, no ha fet desfile enguany, o sigui que ha hagut un poc de moguda estranya enguany. I, sin embargo, han invitat molt als americans, sobretot a Tom Brown, a Ralph Lauren, aquestes firmes americanes que sempre han conegut un poc, sobretot Ralph Lauren que lo coneguen, però Tom Brown és molt poc conegut, però en Amèrica és superconegut. Ha sigut una de les sorpreses. Sí que han sigut els clàssics, com sempre, com ha sigut, o sigui, Prada, Armani, Philip Lane, tot això sí que han seguit els desfiles de la moda de Milà. Menys Dolce & Gabbana, que ha fet el desfile en Sicília, d'on ells són. O sigui, han tornat a la seva Sicília allí. Uno dels que també no ha fet desfile ha sigut Gucci, que la setmana passada van fer la pel·lícula de Gucci
0: ha fet
3: una presentació i ja està. Jo me'n recordo perquè van fer la setmana passada la pel·lícula de Gucci, que ha sigut, està en un procés de que està demandat, la família Gucci ha demandat als productors de la pel·lícula perquè no s'adapta a lo que en realitat és la família Gucci. O sigui, que ahí n'hi ha un poc de...
0: Segons ells consideren.
3: Exactament. Segons la família considera, la pel·lícula no s'ha adaptat a lo que és la família Gucci. Ara també hi ha un poc de moguda entre la roba Haute Versailles i estan intentant altra vegada a tornar la roba slim. O sigui, dius, per què? Perquè tota la gent no se troba còmoda, no se troba bé en la roba Haute Versailles. A mi m'agrada, però reconec que no és fàcil. Tornar al traje cruzat, al traje ample, a les camises coll mau, que és el que diuen baix de les americanes amples. O sigui, tot això és el que estan intentant. Però també està eixint ja una altra moguda, altra vegada tornar a la roba slim. Els colors són els de sempre, diguem, sobretot el mar i el cotxuat han sigut molt en els colors blaus, en el cotxuat del blau, des del blau marino al tinta, fins a acabar al celeste. L'Armani ha sigut un dels desfiles que més ha agradat. Encara que no estiga, però l'equip que està ahí treballant i ho troba molt bé. M'agrada. En el que m'han tots buscat molt els teixits, que sempre diguem així, penseu que això és per a primavera, estiu, pel 27. Els teixits estan tots a través apostant, que jo sempre faig hincapié en el cotó, en el lino, en tot això, no? O sigui, que és una dels que aconsellen també els dermatòlegs, perquè després de les oles de calor que tinguem, intentem sempre dur fibres naturals, ho aconsellem tots, perquè no sugam, perquè no tinguem problemes en la pell. Tot això que la gent se mentalitza que és aixina. O sigui, és igual que quan disquem al carrer, ficar-te crema de 50, però pues, en la roba pensem exactament igual. Sí, perquè te poses una prenda de fibra, a banda de que sugues, a banda de que no vas còmodo, te dona calor. Entonces, n'hi ha que tornar a les naturals. Una de les coses que també m'ha agradat molt ha sigut que lo de Ralph Lauren, que s'ha inspirat moltíssim en la pel·lícula que jo sempre he comentat diverses vegades, que m'encanta, que l'he vist un munt de vegades, que és Carros de Fuego. Són tot el món

0: del tenis, de tot això. És una de les pel·lícules.
1: Tu l'has vist?
2: Home, clar que sí.
1: Carros de futbol l'has vist?
2: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Jo l'hauré vist com a 20 vegades. I la música saps que l'has ficat en un munt de desfiles perquè
1: Vangelis.
0: Pues, Ralph Lauren s'inspira molt en la pel·lícula i en la vestimenta. Els picos,
1: que van molt blanc,
0: molt de blanc, de exactament.
1: Sí, sí.
0: El suèter de pico de cadenes, que diguem així, de trenes,
1: sí.
0: Combinat en els colors, en les ratlles típiques del tenis. O sea, és una inspiració total de la pel·lícula, que a mi jo sempre la defensa, perquè crec que és una de les pel·lícules que a mi més m'agrada, la prova que guanyaré l'Oscar en el vestuari.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, són les pel·lícules que a mi sempre m'han encantat.
1: Que això exemplifica també el que hem parlat moltes voltes, Alfredo, tu i jo, quan hem parlat de cine i tal, que ja no se fan ese tipo de pel·lícules.
0: Jo cansat de dir-ho i a mi ja sigo cometiendo. Mira, no jo, tu saps que jo soc un enamorat de les pel·lícules d'antes, de totes les d'antes, perquè veus tot. Mira, en el cant, una altra cosa que vull dir de Milán, ara ja passem a París ja, és que Dolce Gabbana ha fet el desfile en Sicília i en el cant, una de les coses que també ha fet Ralph Lauren també ha volgut combinar, igual que un poc en el Gran Gatsby. El Gran Gatsby Dolce Gabbana intenta buscar a través del Gran Gatsby pantalons alts, amples, en pinces, en tiranys, portar la camisa en tirant, el tirant s'ha de tendència a travegar perquè el pantaló té a punxa, portes tres pinces i és un poc la idea del Gran Gatsby. Tots són pel·lícules...
2: Te mola rotllo, Pablo?
3: Està bé.
0: Tots són inspiracions de pel·lícules d'antes.
3: Estem descobrint, és de veres, que el tema del vestuari en el cinema ara no està tan...
0: No, que va, no mos agrada. Allà, no mos agrada. No?
3: Recordem aquestes grans pel·lícules on la vestimenta era protagonista.
0: Mira, ara anem a parlar de París. París també està... S'ha acabat també la Setmana de la Moda, que ha sigut alta costura i Pret-a-Porter. Ha sigut uns dies de maratonianos. Han desfilat els clàssics, que sempre, con Givenchy, Céline... Tota aquesta gent ha desfilat en París com són els clàssics. Vuitton sí, ha tingut un desfile que ha sigut, ha tingut uns problemes perquè va fer una posta en escena d'una ola d'òvia, entonces fent el calor que estava fent en París, ha hagut protestes, ha hagut manifestacions en contra de Vuitton. Vuitton en el Gavant ha fet una manifestació dient que l'òvia se recuperava a través del riu, però bueno, ha hagut molta manifestació. Una de les firmes que també ha tornat a París, que és, a mi m'encanta...
2: Perdoneu, protestem per tot,
0: És que París, París és París. Jo París crec que és el lloc món de més manifestació m'he trobat. Sí, és la veritat. Des de los chalecos amarillos, des de tot m'altre. Han tornat a travegar els belgues. Els belgues, Dries Van Noten, que a mi m'encanta, és poc coneguda, però ha tornat a travegar...
2: Ahir s'han anat a casa.
0: Els belgues, penseu que té una de les més... de millors acadèmies d'alta costura que també el tenen els belgues. Cuidado, que Dries Van Noten és un dels grans. En el Cavant també ha estat una de les coses que també ens agrada molt, ha sigut que han tornat un poc inspiració en París, en diverses col·leccions, un poc inspiratges en la Índia. I si es planten els bombatxos, agarrats en un babaix, i si es prendes de cotó, que no donen calor... O sigui, una inspiració índia s'ha vist en totes les col·leccions en París. Una de les coses que també ha sigut molt comentat ha sigut el tema de Dior. Dior ha tingut això, ha tingut com a cert, ha tornat a la sastreria informal, i un dels grans punts que ha tingut ha sigut que ha desfilat el fill de Beckham. És una de les coses que ha desfilat en Dior, perquè ell és molt de Dior.
2: Ja es comença, no?
0: Exactament, ja es comença ahir. I bueno, això és el que puc dir, que ens ha tornat al seu món d'estampats i això. I una de les coses que també vull dir, que no ens oblidem, que és Florència és més comercial, Milán és més luxe, però volem així, vull recordar així un poc així que fa Adolfo Domínguez, que la gent la recordarà, que fa 50 anys que està en la indústria de la moda gallego, i jo tinc la sort de treballar en ell, i és vegetariano, i anar a Durrojo quan venia a València, jo el duia al restaurant poquets que n'hi havia en el barri del Camp vegetarianos, perquè ell és vegetariano. Li donen enhorabona per 50 anys en el món de la moda, ara estan les filles ja, però està ahí. I una altra enhorabona és a Nieves Álvarez. Nieves Álvarez se casà fa uns dies, i només se casà, ha desfilat. O sea, esta portada és impressionant, la gent no la pot veure, però és que és una dona que té 52 anys, sigui en una top mundial com a dona desfilant, però és que el que diguem, això se du dins. O sea, ella no és algo. Jo he tingut la sort de treballar en ella, perquè ella el primer home era un gran fotògraf italià del món de la moda, i jo en això coincidia en ella, i sempre que me veia en els desfiles estàvem junts. És una dona que he après molt en ella, i és impressionant el nivell cultural i personal que té.
2: Ahí van les enhorabones i les felicitacions. Gràcies, Alfredo, està bé.
0: A vosaltres.
2: A l'altre costat del fil telefònic està Carolina Aquiles en Casa Borràs, Pinedo, València. Carolina, què tal, com estàs?
4: Què tal? Molt bon dia, Donís.
2: Hola,
4: com estem?
2: Molt bon dia. Pues, ja acabem la primera hora, esperant el teu plat valencià del dia, com és habitual. I, bueno, en la ressaca futbolística, també.
4: Pues mira, no m'ha parlat de la salsuela de peix, Donís. ja que estem en temporada d'estiu i és un producte fresc de la mar. Mira, és un plat que naix dels pescadors, que se posa en diferents tipus de peix i marisc, i va en una salseta, no porta ni arròs ni quereguilla.
2: Se podia sospitar que naixia dels pescadors? Se podia sospitar? Així hi havia sèries sospites en l'estudi?
4: Pues saps què? Que últimament parlem molt de peix, però és que estem en temporada d'estiu i és el que se porta.
2: Clar que sí.
4: Anem a parlar dels ingredients. Porta rap, merluza, dorada, lubina, gallo San Pedro, mero o carbacho. Això ja va també funció, dependent de les zones que se faci, que com sempre diguem, dependent de les zones de la comunitat. Exacte. Porta també almejes, gambes, cigales i sèpia. Va en una salseta que porta ceba, tomata, all, oli, sal, armela picadeta o bé també n'hi ha poses que li posa pa xafaet.
2: Sí, estan tots en l'estudi. I
4: vi blanc.
2: En l'estudi diguen, i la barra de pa no la diu, per sucar.
3: Estem salivant.
1: I estaven fent estrès.
3: El sucar.
2: El sucar, jo dic, algunos somos agradits.
4: És que és un plat que està superbo.
2: Carlina, Sones, tota la costera, no?
4: Sones, Alacant, sí, lo que es, sí. En Alacant, Santa Pola, Torrevieja, Dénia, Marina Alta, en València, pues eso, lo que es en Valencia, capital, la zona del barrio marítimo del Cabañal, Gandía, Cullera, Sagunt. En Castelló, pues Vinaròs, Peñíscola, Benicarló, Oropesa del Mar, Borriana, todo lo que es la zona de mar.
2: Carolina Clis, Casa Borràs, Pineda de València, moltíssimes gràcies, un plaer.
4: Moltes gràcies a vosaltres, un beset.
2: Un beset, Carolina. Són les 10:59 i 30 segons. Així que en apenas uns segons anem al boletín informatiu i tornem ràpidament amb més fort de cobertura. Pablo Fernández, gràcies. Alfredo Estepe, gràcies. Manuel Andrés Zarpico, gràcies.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Avui és Sant Cristòfol, patró dels camioners i conductors, i moltes localitats celebren actes per a commemorar-lo. A València segueix la nostra companya Susana Golf. Bon dia, Susana. Quin és el recorregut i què fan?
2: Bon dia. Doncs estem ara a la plaça de l'Ajuntament i estan passant els camions, no sé si sentireu els clàxons, ara mateix per el carrer Sàtiva, però s'incorporaran uns d'altres punts per recórrer tota la ciutat, camí fins al port de València, on es farà la benedicció de l'imatge del Sant. Ells han fet primer una parada ací a la plaça de l'Ajuntament i és una ocasió molt especial perquè la fatxera major, Carme Prades, és la filla del president de la Federació de Transportistes, Carlos Prades. Sentiu els claxons?
0: Sí, se sent molt llunyà, però sí, sí.
2: Sí, és que van per ahí.
0: Per ahí.
2: Són 300 camions en total,
0: sí,
2: els que van anar recorrent tota la ciutat des de distints punts. Diferents punts per arribar, com dic, fins al port. Ahí pues es farà la benedicció, estarà, crec, el president de la Generalitat i es farà també un dinar.
0: Pues moltíssimes gràcies, Susana. Una celebració d'un sector bastant destacat a la nostra comunitat. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: I després ja hem de parlar també del primer balanç d'accidents a les carreteres valencianes, que deixa 3 víctimes mortals en 3 accidents, un al Verger, a la Marina Alta, a la Nacional 332, el segon a Albatera, a la Comarcal 873 i el tercer també a la Pobla de Vallbona, a una altra comarcal. Parlem dels incendis forestals, que ahir es van declarar diversos, com el de Llucena, a Castelló, i que s'ha donat per estabilitzar durant esta nit, i ara continuen treballant per a refrescar la zona. Segons s'ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències, també està estabilitzat el de Cirat. El Consorci de Bombers precisa que se van produir ahir fins a 6 incendis originats per llamps de les tronades d'últim hora, i la superfície afectada, se n'anem al tremendo, a l'important incendi de los Gallardos a Almeria, que ha causat 12 morts, pues la superfície forestal ja s'ha elevat a 6.600 hectàrees, perquè esta nit ha seguit avançant les flames. Malgrat aquest increment de la zona calcinada, el conseller andalús de Presidència, Antonio Sanz, confirma avui, des del punt de comandament avançat, que les actuals condicions meteorològiques, amb vents febles de 2 km per hora i una humitat del 50%, obrin per primera vegada una finestra d'una oportunitat. El balanç de víctimes mortals es manté en 12 persones, i la resta d'alerta de busca de persones que encara no se sap el seu parador corresponen a 20 ciutadans no localitzats temporalment. La xifra oficial d'evacuats se situa en 1.448 persones, i les mostres biològiques extretes a les 12 persones mortes ja es troben a Madrid per a la seva anàlisi genètica i posterior i d'identificació. I pel que fa a l'oratge a la Comunitat Valenciana, és sempre la contem de la mà de Joan Carles Fortea. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Efectivament, un cap de setmana en el que no tindrem les temperatures tan elevades que hem tingut al llarg d'esta setmana, sobretot el dimarts i el dimecres, però serà un cap de setmana en el que tindrem molta nuvolositat com la que ara és present en moltes comarques, fins i tot tapant el cel, amb una humitat alta, sensació de basca acusada a primeres hores del dia. Al migdia, esta nuvolositat que tenim en moltes comarques anirà desfent-se, lluirà el sol, continuarem amb una humitat alta tot el dia en punts del litoral i prelitoral, i amb unes temperatures màximes que, en general, avui estaran entre els 30 i els 36 graus. La situació marítima tranquil·la, ara al matí, un poc més alterada esta vesprada, quan entrarà el vent de llevant. Pel que fa al diumenge, tornarem a tindre una situació similar a la d'avui, amb molts núvols demà de matí. Fins i tot demà no seria descartable alguna precipitació dèbil al sud de València, fins i tot acompanyada de fang, perquè hem de recordar que també, al llarg del dia d'avui i demà, arribarà pols en suspensió des del nord d'Àfrica, que deixarà un color del cel blanquinós una vegada es desfacen els núvols i les quatre gotes que cauran demà de matí vindran acompanyades de fang. També demà els núvols s'aniran desfent al llarg del matí i al migdia lluirà el sol amb una situació marítima demà més alterada. Per tant, un cap de setmana en el que el protagonista o la sensació de calor serà la gran protagonista, amb unes temperatures que es mantindran entre els 30 i els 35 graus i molta nuvolositat, sobretot al matí i al final del dia, amb més sol al migdia per a mitja pols en suspensió, que es mantindrà tot el cap de setmana.
0: En els esports parlem de ciclisme i ho fem després de la victòria en l'esprint del belga Tim Merlier en l'etapa que va concloure a Bordeus. Avui el pilot encetarà la jornada des de Perigús. Recorrerà un total de 180 quilòmetres fins a arribar a la meta ubicada a Bragueira, que es tracta d'una etapa plana amb dos ports de quarta categoria com a principals obstacles. Si no passa res, el final es tornarà a decidir en l'esprint, en els últims metres. I això és tot de moment. Els tornem a deixar en Fora de Cobertura amb Donís Salvador. Tornarem a les 12.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu a tu.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alcoià, 98.7.
4: De tu!

0: És una broma. És una broma. Bueno, s'ha portat bé el Consell d'Experts, no?
1: Sí,
0: un aplaudiment per ells, per favor. Un aplaudiment per ells. Clar que sí, clar que sí. A l'altre costat del fil telefònic tenim una dona que ha conquistat el públic en una proposta molt personal, plena d'arrels, d'emoció i de força. Una veu que ha portat el nom d'Espanya per tota Europa i que ha demostrat que la música també pot contar històries des de l'ànima. Blanca Paloma, què tal, com estàs?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Hola, hola, hola. Per segona volta per telèfon, però volem també que passes a visitar-nos, eh?
2: Sí, la veritat que ja toca, eh?
0: Ah, sí, però bueno, ara mateix pues, també acabes de llançar el teu single. Per altra banda, tens pues, bueno, la teua presència en Maestros de la Costura. No sabia que sabies cosir.
2: Què te pareix? Pues mira, és que vaig heredar de la meva àvia, de la iaia Carmen, la màquina de cosir.
0: Sí.
2: I sí que havia practicat una miqueta, però això de Maestros és complicat, eh? Com t'ho dic. I també perquè has d'estar molt concentrat, que no se t'oblide res a la merceria. I a mi se'm va oblidar una cremallera que em va fer, pues mira, que fora la primera expulsada.
0: De repente dius, però bueno, i ara com me fique el traje, no? Si no tinc cremallera, no?
2: Ah, clar, vaig fer un apanyo, però no va ser suficient. Però me lo pasé tan bien. O sea, me fui contenta porque también había hecho como buenos amigos y fue una experiencia. Yo creo que de todo se aprende y la máquina la seguiré usando en casa sin problema, vamos.
0: Ara a banda de los teus tires y de estos concerts, ¿vas a hacer también apaños de roba en casa, si te criden?
2: Sí, per què no?
0: Per què no, no? En el moment donat, clar, ja que fer de tot. Blanca Paloma, en el, bueno, el single que acabes d'estrenar no fa molt, bueno, el single, no, el disco, Trenza Mía.
2: El disco ja està aquí. Fa un mes que va sortir, la Trenza Mía se llama. Y ese mismo día que lo lancé, el día de mi cumpleaños,
0: olay,
2: me corté la trenza porque era como ya una muestra de desapego, ¿no? Y de desprenderse y de coger esta nueva etapa más ligera, ¿no? Soltando pues todas las memorias que quedan trenzadas en el pelo, ¿no? Y que de alguna manera ya están plasmadas en las canciones de este disco, que ya podéis tener en las tiendas, en las plataformas, y que muy pronto, en septiembre, podremos escuchar en directo.
0: ¿Qué ganas? No, no, aún.
2: De momento en La Terreta tenemos el 30 de octubre en el Gran Teatro de Elche.
0: Molt bé.
2: Que mientras no salgan en Valencia o Castellón, si os apetece acercaros,
0: sabía que me ha hecho,
2: y de compartirlo con todos.
0: Molt bé, Blanca Paloma, són 11 temes els que porta este disco, però porta un potent simbolisme, no?
2: Sí, perquè per a mi era important deixar ahí retratada en aquesta primera carta de presentació, no?, que és aquest disc, la meva essència. I la veritat que després d'haver passat per tres discogràfiques en els tres últims anys, perquè després d'Eurovisió vaig estar componiendo y buscando pues los mejores aliados para poder lanzar este disco, y muy contenta. La verdad que ha sido un máster, porque nadie te enseña a trabajar en la industria musical, y bueno, pues contenta de todo lo aprendido y ojalá sea un viaje a largo plazo en la música. Y de momento te puedo decir que ayer tuve una de las experiencias más bonitas.
0: Ah, sí.
2: Vine a firmar los discos a mi pueblo, al Altés.
0: ¡Ole!
2: No, no,
0: sí.
2: No estás.
0: Mira, que es que ser profeta en tu tierra, pues escolta, ni tan mal, ¿no?
2: Ni tan mal, ¿no? Y había firmado en en Madrid, pero lo que no sabía es el éxito increíble que iba a tener en el Altés. Mig poble allí, saben todos junts, y van a firmar, van a cantar, también. Les vaig donar una sorpresa perquè ma germana Sara també canta i vam fer una cançó juntes, i això va ser, bueno, espectacular. Així que al Gran Teatre també farem aquesta...
0: Aquesta col·laboració, no?
2: Sí, aquesta col·laboració.
0: Molt bé, Blanca Paloma, un autèntic plaer tindre't en fora de cobertura. Gràcies per compartir amb nosaltres la teva manera d'entendre la música i l'art. Esperem trobar-te per així abans del 30 d'octubre, val?
2: Això esperem. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Un beso gran.
2: Una abraçada. Adeu.

0: Serà l'any d'amics de Fora de Cobertura i vos convidem a continuar en sintonia en punt a punt i tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del Mundial, que estem de ressaca futbolera. J. González, gràcies.
1: Fins demà.
0: Manuel Andrés Alpico, gràcies.
2: Molt bé, adéu.
0: Alfredo Esteve, gràcies.
3: A la pròxima.
0: Pablo Fernández, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Pablo Carrascosa, recorda el xiste que t'he contat de lo que li va fer a Argentina a Egipto en el Mundial, eh?
3: Una estafa piramidal.
0: Piramidal, sí, senyor. Molt bé.
3: Hoy, por cierto, el 1 de agosto estoy en Urban Café.
0: Olé.
3: Si alguien quiere venir a verme.
0: Bravo, bravo.
1: Sí, señor.
3: Bravo.
0: Ahí estem. ¿Cómo que así, por si alguien quiere? Tenim una cita, tenim una cita. Gràcies, Pablo.
3: El 8 de agosto en Canet.
1: Bravo, també.
0: Vols un altre aplaudiment? El primer valia ja. El primer valia ja.
3: Con ese ya para siempre.
0: El 1 en...
3: En Urban Café.
0: I el 8 en Canet.
3: Canet, sí, pero en Urban Café en El Paz el 1 de agosto.
0: Gràcies, Pablo Carrascosa, per estar amb nosaltres. Ha sigut un plaer, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres, guapos.
0: Amics, tornem demà a les 10 del matí i, entretant, l'ho dit, continuem en sintonia i, en este cas, en punt a punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, adeu.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: En este punt es desplacem a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, on es troba la nostra companya Ampa Caballero, concretament està a la localitat de Lubrín. Al tanatori es troba Ampa Caballero. Bon dia, companya. Quina és l'última hora?
2: Bon dia. Sí, efectivament, ens trobem a les portes del tanatori de Lubrín, que ha sigut el lloc on han passat la nit vora 200 persones que van ser desallotjades ahir de vesprada, 70 veïns dels barris d'este municipi i també altres menors d'un centre menor ubicat a la zona, desallotjades perquè el foc avançava amb moltíssima força a final de la vesprada d'ahir, però les condicions meteorològiques que han sigut favorables durant el matí i l'evolució nocturna també favorable han fet que avui s'obriga una finestra d'oportunitat, així ho ha tildat el conseller d'Emergències andalús. La humitat ha pujat, el vent ha disminuït i per això el foc s'inicia ara una nova fase, una fase d'atac. No obstant això, este foc, l'incendi dels Gallardos, ja ha cremat 6.600 hectàrees. En estos moments ja treballen 8 mitjans aèris, més els vora 500 efectius terrestres que continuen lluitant front a este foc per tal d'evitar, com diem, que avance, però ara ja en esta fase d'atac. Durant la matinada s'han pogut reobrir al trànsit la A7, que es va tancar ahir al migdia, i per tant continua aquesta evolució favorable. Bones notícies també ens arriben pel que fa al nombre de desallotjats, i és que no ha augmentat aquesta xifra de 1.448 persones. En aquests moments les persones que continuen així al tanatori de Lubrín esperen les bones notícies, l'arribada de l'alcalde, que serà imminent, per tal de saber si poden ja tornar a les seues vivendes i veuen com estan les seues cases. Hem de dir que aquest incendi té una xifra de morts de 12 víctimes mortals i es situa com l'incendi forestal més devastador i amb les conseqüències letals més altes del que fa als últims 40 anys aquí en Espanya.
0: Ampa Caballero i tot l'equip desplaçat allí, moltíssimes gràcies per una informació tan complida. Seguirem comptant amb la vostra presència en la zona. Mentrestant, a casa nostra, declarat un incendi de vegetació a les cases del riu Arrossell, a la comarca del Baix Maestrat, on a hores d'ara treballa un mitjà aeri i una brigada forestal. El nivell de preemergència de risc d'incendis forestal avui és alt a Alacant, a l'interior de València i l'interior nord de Castelló. Mentrestant, el declarat la vesprada d'ahir al Lluçen, a Castelló, s'ha donat per estabilitzat. I segons informa el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, també s'ha donat per estabilitzat el declarat ahir en el terme municipal de Cirat, a Castelló.

0: Més coses. La Guàrdia Civil confisca a València 34.000 puros abans falsificats per a distribuir-los per Europa. Hi ha 3 persones detingudes i 4 més investigades. La portaveu de la Guàrdia Civil és Marta López.
1: Les imputen delitos de contrabando contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación comenzó tras detectar una serie de envíos de puros habanos que se estaban enviando desde un mismo lugar a varios países europeos.
0: El registre dels punts de falsificació de puros en diverses marques comercials l'han fet a Mislata i s'han evitat 4 enviaments posteriors. En els esports, nova incorporació del València Bàsquet per a la pròxima temporada. Inma Gisbert, conta'ns.
2: Per a 4 campanyes ha fitxat el conjunt taronja el base espanyol Mario Sansupegui. El jugador, format en el planter de l'Unicaja Màlaga, i arriba després de disputar la Lliga Universitària dels Estats Units en el Gonzaga Bulldogs. El base debuta com a internacional amb Espanya en 2024 als 18 anys i ja acumula 13 partits amb la selecció. En l'Eurobàsquet va fer de mitjana 8,2 punts i 2,8 assistències per partit. Xavi Albert comença a perfilar l'equip de la pròxima temporada.
0: Molt bé, Inma Gisbert, moltíssimes gràcies. I acabem així este butlletí informatiu. Es deixem amb el programa Punta a Punta amb Carlos Urrutia i tot el seu equip.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu a tu.
5: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: Hola a tots, hola a totes, són les 12 i 6 minuts del matí, això és A Punt Ràdio, això és El Punt a Punt, des d'ara fins les 12 i mitja de la nit, amb molts continguts, amb moltes coses que tenim que contar-los. Avui tindrem, esta vesprada, tindrem pilota valenciana, tindrem el Tour de França, tindrem la final femenina de Wimbledon, però sobretot avui tindrem els últims dos partits dels quarts de final del Mundial a les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega, i a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, després de la fenomenal, fantàstica victòria d'ahir d'Espanya, de la nostra selecció, davant de Bèlgica. De seguida escoltarem Luis de la Fuente, seleccionador nacional, que ens servirà de pont per a mantenir, d'ací a no res, el nostre Mundial a punt amb la col·laboració de David Ferris. Però abans n'hi ha notícia bomba, n'hi ha notícia important en el món del bàsquet, en el grup de WhatsApp que tenim en el punt a punt fa, no sé, una horeta, un parell d'horetes. Salva Gomis, que avui no l'haurien de sentir perquè per això està de vacances, ha ficat València Bàsquet, ha fitxat a una joia com és Mario Saint-Exupéry. Nou fitxatge del València Bàsquet. Jo, la veritat, no el tinc, sé que és base, que medís 1,94, que va estar cedit al Tizona, però poquet més. Aixina que, tot i estar de vacances, obrim per a que ens conte amb el nostre company Salva Gomis, qui és este xiquet del que tot el món parla tant, i també Salva Gomis. Hola, Salva, bon dia.
1: Hola, Carlos, què tal, com estàs? Molt bon dia.
0: Bé, de vacances?
1: Sí, de vacances. De fet, estic així en un...

0: lloc en el que la cobertura és justeta, així que, bueno, si s'entretalla, que la gent tinga un poquet de paciència, que és per això.
1: Tranquil, és que si estàs de vacances, pues a currar un altre, encara que sigui un minutet i per telèfon. Culpa teua d'haver ficat en el grup la notícia del fitxatge, eh?
0: Sí.
1: Culpa meva no és. Bé, Salva, qui és este xiquet? Qui és este base Mario Sansuperi?
0: Bueno, pues es un talent español nascut a Málaga. Per a fer un poc la comparança, pues es com la eixida de Sergio de la Rea, pues calia suplir-la, no? En un jugador de almenys o que se li pressuposa aquesta projecció. Jo crec que Sergio de la Rea estava, evidentment, un parell de passos per davant, però la pinta que té Mario Sansuperi, el Principito, com és el mal nom que li fiquen...
1: Sí, perquè pues, el Principito és una obra, no? Escrita per Antoine de Saint-Exupéry, i la veritat és que s'assembla molt al seu cognom.
0: Sí. És bueno, pues, al final és això, tractar de trobar solucions i jugadors que a llarg termini puguen desenvolupar una tasca com la que venim, pues, per exemple, en el cas de Sergio de la Rea, que és el que te deia abans, no? És un talent jove que encara està per explotar. Veurem a Larry com li va en la NBA, però Mario arriba des de les lligues universitàries, des de la
1: NCAA. Des de la NCAA, sí.
0: Correcte. I bueno, és de veres que allí la sensació ha estat molt bona, no? I sempre se parlava molt de la seva tornada a Espanya, és internacional, l'altre dia contant en mitja partida de la selecció espanyola on ell va ser dels millors davant de Geòrgia, encara de tot la derrota, i sempre ha estat un nom dels que s'ha parlat molt des de la base i des que inclús n'hi havia gent que el demanava per al Real Madrid, per a que anés al Real Madrid. En este cas, jo crec que ha estat un moviment ràpid, intel·ligent, i jo crec que en el moment clau de València Bàsquet, que si tu me dius la temporada passada si el té que fitxar, te diria que no, però després de, bueno, pues, de totes les eixides i els canvis que n'hi ha en la plantilla, pues, evidentment, me sembla un moviment molt intel·ligent, i a més, signant un contracte fins al 2030, que és un contracte llarg, i que, això sí, anem a veure, no?, el tema de les clàusules que se poden ficar, perquè ha estat el problema, no?, de València Bàsquet en aquestes últimes temporades, o sobretot en aquesta última temporada, el fet del preu al que els jugadors poden eixir, no? A equips. Jo crec que d'això València Bàsquet també ha après, i la clàusula, evidentment, de Sansuperi, pues no crec que siga baixeta, eh? No crec que siga baixeta, tot i això que ja el coneixen en els Estats Units, que hi ve de, com diem abans, de les lligues universitàries, però bueno, pues veurem què és el que passa. Ha estat un any, eh? Un any als Estats Units i ara ja pues, sembla que volia tornar a Espanya, i jo crec que València Bàsquet ha fet un fitxatge molt important per a, bueno, per a aquest lloc d'organització, no? Que ha quedat un poc després de des de Montero, de Badio, bueno, i aquest lloc exterior també Mario Sansuperi, que l'estem veient en la selecció i que, bueno, pues, tant de bo, dona bons resultats també en València Bàsquet i en el Roig Arena.
1: Xiquet, moltíssimes gràcies. Salva, i a disfrutar les vacances. Gràcies al nostre company Salva Gomis, que ens ha parlat de qui és Mario Sansuperi, el que és substitut natural de Sergio de la Real actual, el vigent campió de Lliga, al València Bàsquet. Perquè després de l'escabetxina han pegat a fugir Pedro Martínez, un munt de jugadors, n'hi ha que reconstruir l'equip que durant tot l'any serà el defensor del títol de Lliga i el participant en la Final Four, la qual cosa no és poca broma. Enhorabona, per tant, per al fitxatge del València Bàsquet. Esperem que el seu rendiment siga tan alt com les expectatives que porta. Expectatives les que tenim tots amb la selecció espanyola de futbol ahir 2-1 davant de Bèlgica. Altra vegada, ara parlarem d'això, el segon gol consecutiu de Mikel Merino, i així des de la banqueta. Avui estem tots molt feliços. Anava a dir moltíssimes camisetes roges ahir per la comunitat valenciana, per tota Espanya. No, moltíssimes camisetes blanques, ese blanc, ese color cremeta, que ha sigut la gran triomfadora, més inclús que la roja. Però té igual, té l'escut d'Espanya, que és l'escut d'absolutament tots. Així de content estava Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
2: Y queremos transmitir el pésame y el dolor a familiares de las víctimas del trágico incendio de Almería. Terrible incendio. Y también, pues, lo que es la vida.
1: Contentísimo, pero presuposat, comenzante, solidarizándose en las víctimas de Almería, faltaría más. Sentim Luis de la Fuente.
2: También trasladarle el pésame a toda su familia. Así que sigue la vida, pero un abrazo muy fuerte a todos.
3: Gracias, Luis. Vamos con Antonio, aquí a la derecha.
4: Enhorabuena por Antonio Muela, Radio Nacional de España, en directo, tablero deportivo. Enhorabuena por la victoria. España consigue por segunda vez en toda su historia la clasificación para un mundial. Solamente lo habíamos conseguido una vez en 2010 y además ganamos ese mundial. Es ya algo histórico. Y te quería preguntar por, primero, el planteamiento. Dejas a Pedri en el banquillo, entra Fabián, marca Fabián. Y los cambios. De nuevo, Mikel Merino. Vuelves a confiar en Mikel. Y Mikel marca el gol de la victoria. Ya sé que para ti es todo el colectivo, ¿no? Pero has acertado en las decisiones importantes.
2: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí realmente no es importante el que más juega en el partido. Cada uno tiene su responsabilidad, tiene su tarea que realizar y lo hacen muy bien. Pero da igual que en nuestra visión del planteamiento, que salgas del inicio o que tengas que jugar los últimos 5 minutos, como ha hecho Mikel Merino hoy. Y es más igual de importante que todos que hacen, cada uno, insisto, su trabajo correspondiente. Y bueno, y lo de Pedri, ayer ya seguramente vosotros pensabais algo, pero no tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador otro superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto, de tener en el área rival a Bélgica. Insisto, esto es trabajo en equipo, nosotros lo entendemos así, no es más importante quien inicia el partido, todos son importantes, incluso los que no han jugado, lamento otra vez más no tener la oportunidad de haber completado algún otro cambio, pero estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más.
3: Antonio.
5: Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero, en directo para el larguero de la cadena SER. Enhorabuena por la victoria. España, estamos en el otro lado del mundo y daba la sensación de que costaba un poco engancharse al campeonato del mundo. Hoy España ya está en la calle, lo están celebrando en fuentes, en riadas de gente por las calles celebrando la victoria de la selección española. Pero ya estamos pensando en el futuro, estamos pensando en las semifinales, estamos pensando en Francia. Mucha gente califica este partido como el de final anticipada en el campeonato del mundo. ¿Para ustedes es exagerado?
2: No. Creo que también hablamos así, Antonio, cuando hablábamos con el partido de Portugal. Pues también podía ser otra final anticipada. Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente a priori pensaríamos todos que podíamos llegar a una final. Francia ha demostrado un potencial extraordinario, excepcional. Y nosotros exactamente igual. Tenemos creo que una expectativa muy alta en el próximo partido. Ahora sí que estamos centrados en ese partido, como no puede ser de otra manera. Y siendo conscientes, primero, del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros. Luego, el partido creo que está abiertísimo. Exigirá nueva gente enérgica, exigirá estar en la mejor versión, que siempre digo, exigirá mejorar, pero ya puestos ahí, pues vamos a dejarlo todo, claro que sí, y con mucha ilusión además.
1: Las palabras de Mister Luis aquí. De la Fuente, seleccionador nacional AIR, exultant, y a mí se volem més, claro que volem més, todos queremos más, que digo. En castellà. 12-17 minuts de la vesprada, moment de donar-li el bon dia al nostre benvolgut David Ferris. Hola, David.
6: Hola, Carlos, què tal, com estàs?
1: Molt bé, tu què tal?
6: Molt bé, també.
1: Bé, anem a parlar molt, a desgranar el per què, les raons de la victòria ahir de la selecció espanyola davant de Bèlgica, però abans, ja que estem en modo mundial, de les notícies de la setmana, Luis de la Fuente, content i seguís, però estan caiguent com a mosques. N'hi ha hagut 14 seleccionadors que han deixat el seu càrrec després del Mundial i l'últim ha sigut el veterà Hugo Broos, que estava al front de Sud-àfrica.
6: Sí, probablement el menys cridaner, perquè ja té també una edat, és normal que poguera deixar-ho, però és veritat que són 14 seleccionadors de 48 que participaven al Mundial. Seleccions que han canviat que van a canviar de tècnic són Mèxic, Portugal... Vale.
1: Mèxic, passa
6: Javier Aguirre.
1: Javier Aguirre, que estava allà.
6: Sí.
1: Jo crec que la seva dona...

0: volia matar.
1: Segurament.
0: No volia més que es jubilara i es quedara al càrrec dels Nets. I ahí tenien claríssim que el recanvi anava a ser Rafa Márquez.
1: Clar, sí, sí, sí. Després Portugal, amb Roberto Martínez, que no sé si anirà cap a algun club o buscarà una altra selecció, però també és un dels que abandona la, la seva selecció. Nagelsmann, òbviament, a Alemanya, sí, el que substituï Jürgen Klopp.
0: Que això, això és sensacional, vull dir, després de, se va publicar el rumor de que si a Guardiola l'havia oferit Holanda després de la sí, restitució de Koeman, ara parla de Koeman, el càrrec no s'ha dit res, però Klopp sí que no va dubtar ni un moment quan no volia entrenar,
1: a veure, jo crec,
0: i quan havia rebutjat el Real Madrid.
1: Clar, però jo crec que quan te crida la selecció és una altra cosa i també sí, ell va tindre molt de poder segurament en l'organització i l'estructuració de les categories inferiors, que és una cosa que a Alemanya li donen molta importància i que no està funcionant molt bé últimament. Després Koeman, que sí, has parlat d'ell.
0: Ronald Koeman, recordem, va ser entrenador del València i va guanyar la Copa del Rei del 2008, però sense voler, la guanyaren els jugadors. Però bueno, esa és la veritat.
1: Carlos Queiroz, un altre mític, sí, amb Ghana, Hong Myung-bo, de Corea del Sud.
0: Ghana té molta mala pata per a triar seleccionadors. Jo me recordo, clar, el currículum de Carlos Queiroz, que se va fer famós quan va ser assistent de Alex Ferguson en el Manchester United, d'ahir al Madrid. Bé, i després ha tingut una trajectòria pues, més junts que hombres, és la veritat. No és mal entrenador, però ja està totalment passat de rosca. Però és que Ghana, a la fi, ja que s'ha quedat amb l'eliminació del Marroc sense seleccions africanes,
1: sí,
0: m'ha faltat, i després també raonarem d'això, un poquet d'ànima, de jerarquia, de donar un puny de, un col de puny damunt de la taula. Per a Ghana, per a Senegal...
1: Sí, per a totes les africanes que al cap i a la fi han tingut moltes opcions d'avançar en les seues rondes. Perquè, per exemple, Egipte o Bambore, clar, Senegal... va tindre el, vamos, a Bèlgica la va tindre morta pràcticament.
0: Sí, que sí, que sí.
1: Però bueno, és el que està passant en les seleccions d'Àfrica. Steve Clark d'Escòcia és un altre que va,
0: sí,
1: fora.
0: I se me sap mal, perquè al final Escòcia, pues sí.
1: Sí, però no, ha fet un mundial roí.
0: Molt roí, però que són molt roïns.
1: Sí, també és veritat. Per a mi no pitjor que el mundial de República Txeca de Miroslav Kubek, que també va fora, sí, perquè ha sigut, sí, per a mi la gran decepció de la fase de grups.
0: Ara que parles de Txèquia. Dos tenistes txeques per primera volta en la història jugaran avui la final d'un gran slam de tenis. A partir de les 5, bueno, donaran en directe en el
1: Le ha anat millor
0: en Wimbledon
1: al tenis de República Txeca que al futbol. No n'hi ha cap dubte. Jamal Selami de Jordània també va fora. Sabri Lamouchi de Tunísia també va anar fora, però va anar fora en ple mundial.
0: Jo crec que...
1: Tunísia, la pitjor selecció africana, eh?
0: Sí, a un seleccionador francès, jo crec que segur.
1: Segurament.
0: De pelo, però Jordània jo crec que seguirà amb un entrenador local, lo qual és una errada, però...
1: Zlatko Dalic de Croàcia, sí, també va fora. Sebastián Becacheche de l'Equador.
0: Sí.
1: Marcelo Bielsa d'Uruguai. I l'últim, Hugo Broz de Sud-àfrica, que va ser una selecció simpàtica al Mundial, però que tampoc va poder fer més que... Bueno, va avançar de grups, que per a mi ja va ser un èxit, però tampoc ha fet molt més.
0: I el que més s'ha merescut que el tiraren, no se n'ha anat, que és Ancelotti.
1: Sí, perquè bueno, és veritat.
0: Que ridícul va ser.
1: Sí, però també és veritat que Brasil, a veure, té el que té. Per a mi el ja, mig del
0: Brasil.
1: Camp... Ja, però el mig del camp de Brasil per a mi no te dona per a molt, els laterals tampoc, i quan jugues davant d'una selecció com Noruega, que per a mi és un equip més complet, no és a sols Haaland, per a sí, molta sí, gent. Sí, perquè és el que conec. Coneix, però realment jo crec que és una selecció completa. A mi no em va sorprendre gens que Brasil caiguera, perquè crec que és una selecció molt anàrquica i que ha perdut tota la seva identitat, jo crec.
0: Per cert, que ara que anomenes a Haaland, faena té Anglaterra per eliminar a
1: després
0: Haaland.
1: Parlarem, però...
0: Parlarem després d'això.
1: Però
0: faena
1: és complicat,
0: té Argentina per eliminar a Suïssa, eh? Encara que siga en principi més senzill.
1: Va ser complicat per a les dos que són les favorites, per dir-ho d'alguna forma. Jo... m'espere qualsevol cosa. Una vegada estàs en quarts de final del Mundial, pot passar el que qualsevol cosa, perquè ahir ho vam veure amb Espanya, que per a mi va ser superior, i ara desgranarem tot com toca. Però és que en un partit poden passar moltíssimes coses que s'escapen del teu control. Entonces, va ser complicat tant per Anglaterra, que per a mi per nom és la favorita, com per Argentina, que bueno, no està jugant bé, és una realitat, però té més jerarquia que Suïssa.
0: Quedaven en els quarts de final... 6 equips europeus, un africà, el Marroc i un sud-americà, que és Argentina. I ara ne queden 3 europeus, França, Espanya per una banda, i si al final fora ixe Anglaterra-Argentina i només un sud-americà.
1: Sí, no, però encara tenim l'opció de que siguin 4 europeus.
0: Que sí, que sí, que sí.
1: Que seria cridaner perquè, bueno, s'ha parlat molt de la
0: supremacia,
1: de que en Sud-amèrica es juga molt bé al futbol, que és molt complicat, que si en l'altura, no sé què. Bueno, la realitat és que quan s'han jugat les coses de veritat, les seleccions europees han mostrat un potencial enorme, perquè tu tens una Noruega que portava moltíssims anys sense jugar un Mundial, que juga el primer Mundial pràcticament en no sé quants anys, i està en quarts de final, i pot classificar a semifinals. Suïssa, que és una selecció que ho fa bé, però que tampoc ha tingut un gran torneig.
0: No, no, però jo ja parlava bé després.
1: Es carrega a Colòmbia, que a mi Colòmbia m'agradava, eh?
0: Molt, molt, molt, molt. Colòmbia molt bé, però crec que té un tros d'entrenador que és Murat Yakin, que el segueix jo des de fa 10-12 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: I tot i que el primer partit Suïssa va estar horrorosa. Me'n recordo contra qui era, però va fer el partit en directe fa per dedicar-se
1: sí,
0: a la
1: setmana. Contra...
0: Mare, jo, és que Yakin...
1: Qatar, pot ser?
0: Pot ser.
1: Sí, però jo crec que també els mundials... és que els que els guanyen o el que arriben lluny són els que van creixent. Van veure, per exemple, Estats Units amb una exhibició el primer dia.
0: Exacte.
1: I per a mi va anar de més a menys. Sí. I acaba fora amb una col·lejada molt, molt dura amb Bèlgica. Bueno, jo sempre he dit que per a mi, en el cas d'Espanya, que va començar amb el 0-0 Cap Verd, no era res definitiu, perquè quedava molt, i en un Mundial on avançàvem terceres, inclús Espanya tenia molta capacitat per arribar lluny, ja està en semifinals, jo crec que ja, passe el que passe, és un bon Mundial per a Espanya, i ara esperem que en França pues, puguem donar la sorpresa, perquè el que diu tot el món és que França és la favorita número 1.
0: Per a mi no ho és, per a mi és Espanya. Però ara veurem si estem tu i jo d'acord en el juí i l'anàlisi.
1: Crec que anem a estar d'acord.
0: Espanya 2, Bèlgica 1. La teva primera impressió. Ja anirem desgranant punt a punt tots els aspectes d'aquest partit.
1: Bueno, jo crec que va ser un partit complicat, perquè una vegada tu estàs en quarts de final ja juguen moltes coses. I jo crec que Bèlgica eix al camp dient, bueno, si jo aconseguisc tancar la porteria, si van passant els minuts, si arribem a la pròrroga i tinc una, o si arriba als penals, ahir ja pot passar qualsevol cosa. I en un Mundial, la gent, jo crec que, perquè hi ha moltes crítiques a que Espanya no està jugant bé, a que no és l'Espanya de 2024, el que espere que Espanya jugui amb la verticalitat, amb l'alegria de 2024, jo crec que no sap el que és un Mundial. Un Mundial és una altra cosa.
0: Tinc la sensació, David, de que quan Espanya va guanyar l'únic Mundial que sé que té, l'única estrella que té al pit, al 2010, a Sud-àfrica, no va ser tan superior a totes les seleccions.
1: No, per a mi no.
0: De cap de les maneres.
1: Jo tenia 11 anys i tampoc em recorde massa. Però sí que és veritat que per el que jo vaig veure i el que he vist després, perquè s'han vist molts partits, molts resums, molts programes, crec que Espanya va patir en pràcticament totes les eliminatòries. Va patir en Portugal, va patir moltíssim en Paraguai, que jo crec que és un partit molt similar al d'ahir, en el que tu guanyes als minuts finals amb un gol d'aquella manera, perquè va ser un rebot de Villa amb dos pals. Ara te toca França, que és la millor selecció del Mundial, per lo menos per números, i en aquell moment te tocava Alemanya, que venia de guanyar 4-1 a Anglaterra, 4-0 a Argentina, i va guanyar Espanya 1-0. I jo crec que Espanya té una solidesa, té una capacitat per a madurar el partit, que en l'Eurocopa no es va veure, perquè era una altra cosa, era un altre estil, i jo crec que ara Espanya juga quan vol accelera. I, bueno, ahir és veritat que el partit va ser complicat, que també jugava Courtois.
0: Exacte.
1: I quan Courtois se'n va anar, pues, va entrar un altre porter, que per a mi és un bon porter, però és molt complicat entrar en el minut 70 tocar cap baló, i el primer baló és un xut des de lluny, que va en potència, que no saps com va el camp, perquè estava molt sec, i bueno, Espanya va aprofitar el que va tindre per a guanyar, i per a mi el partit no és brillant perquè falta una miqueta de determinació als metres finals, però el partit és bo perquè tampoc et generen massa perill.
0: L'important era guanyar, es va guanyar, classificar-se, Espanya es va classificar, però te vaig a dir una cosa. Igual que en el primer partit davant de Cabo Verde, Espanya va sometre a Cap Verd, sí, però no va tindre fluidesa, no va tindre ixa punteria, ixe tino, ixe encert en el filtrat de l'últim pas i tal, ixa és veritat. Però alerta que Cabo Verde ha fet un mundial sensacional.
1: És que jo crec
0: jugant
1: que ara...
0: a l'atac, jugant defensiu.
1: Clar, és que jo crec que ara...
0: En problemes a tot.

0: Ara tenim tota la perspectiva del que ha passat al Mundial. I en el partit d'Espanya, jo crec que són 20 i pico arribades d'Espanya amb poca concreció, amb poca fluidesa, amb poca determinació i amb molta especulació, per dir-ho d'alguna manera, però és veritat que Cap Verde a Espanya li va arribar 3 voltes i tampoc amb massa perill. Recorde un córner i poc més. Davant d'Argentina, que és una de les grans favorites per a guanyar el Mundial, Cap Verde va arribar 16 voltes. Va fer 2 gols. Crec que és una selecció que ha mostrat que era millor del que tots pensàvem.
1: Que sí.
0: I pense que si analitzem tot...
1: Jo crec que ha actuat millor de lo que és, però ha actuat
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, però jo crec que si analitzem el Mundial de totes les seleccions, no n'hi ha cap selecció que hagi sigut, podem dir França, però la resta tampoc han sigut superiors als rivals en tots els partits, perquè Anglaterra va patir amb Mèxic i va traure molta gallardia perquè és un partit que se li va complicar jugant amb 10 i tot el que tu vulguis, però va jugar d'aquella manera amb Congo, va jugar d'aquella manera en grups, Argentina el mateix, està patint en els dos encreuaments que ha tingut, amb rivals inferiors, i crec que n'hi ha que veure què passa, perquè Espanya està en semifinals i en un partit poden passar moltes coses, i jo crec que Espanya va tindre el seu gust per a guanyar.
1: Ara parlarem del gol que encaixa Espanya, del gol que marca Merino, però també vull que fem un poquet de repàs estadístic. Però ho farem d'ací a no res, perquè ara a punt d'arribar a les 12:30 tenim un paronet en este punt a punt i continuem amb David Ferris desgranant el Mundial a punt i en este tram parlant de la brillantíssima victòria d'ahir d'Espanya davant de Bèlgica.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
3: De tu a tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
3: De tu a tu.
7: Tot l'esport a punt a punt.
1: En directe, en A Punt Ràdio, en els estudis centrals on tenim una cadira d'honor per a David Ferris desgranant el per què i el com de la victòria ahir d'Espanya davant de Bèlgica. Primer, volia parlar jo de les estadístiques. De possessió, aclaparadora, 68 contra 32, 70-30. Els remats.
0: Sí, per a mi ahí està la clau.
1: 17 Espanya, 5 Bèlgica. Els remats a porta, entre els tres pals, 8 contra 2, clar, i les passades completades, 598 passes, 600 passos contra 244.
0: És que per a mi la clau està en que molta gent, perquè jo he llegit ja moltes coses, està dient, no, és que Espanya no està jugant bé, és que a Espanya li falta fluidesa, és que a Espanya li falta de tot, pareix. La realitat és que en un partit que molta gent qualifica de roïn o de justet, a Espanya li arriben 5 vegades. Amb molt poca claretat, amb una jugada, és veritat, per a mi, en el que es junten massa coses, perquè jo crec que, bueno, és el peu de Cucurella és el que trenca la línia de fora de xoc, perquè jo crec que si no està ese peu, l'acció defensiva de Cubarsí és bona, però és veritat que si se li avança de Keteler, que és un jugador amb una altura, crec que és un 1,92, si se t'avança, la realitat és que ja estàs mort. Unai pot fer

0: Hermès pot ser que no està massa ràpid, però bueno, per a mi és una acció aïllada i el que per a mi és important és que ahir vaig veure jo situacions de transició de Bèlgica amb Doku, amb el propi de Ketteler, i va defendre, per exemple, Dani Olmo, va defendre Lamine Yamal, van defendre tots. I per a mi, quan ja estem en semifinals del torneig, jo crec que et marca que Espanya és un equip molt sòlid a nivell defensiu. Que el primer gol arriba en uns quarts de final, per a mi és una sorpresa.
1: És que tenia la porteria verge, la teníem a 0.
0: Per això te dic, que jo crec que la sensació és més de per no haver experimentat rebre un gol en tot el Mundial de desolació per això. Perquè també t'arriba el gol d'ells quan Espanya per a mi està millor.
1: Estava ballant.
0: Per a mi estava per al 2-0 el partit i jo crec que descol·loca un poquet a l'equip. Però la realitat és que si tu analitzes les dades amb calma, Espanya és molt superior. Espanya no va patir realment res. Vas patint perquè passen els minuts, perquè va suar i perquè pot passar el que hem dit. Una acció ella, un córner, el que siga. Però la realitat és que en el xoc Espanya és molt superior.
1: El gol de Bèlgica, ja que ho estaves anomenant, parem ahir. Una, dius tu de la punteta del peu de Cucurella.
0: Sí.
1: Al final és offside o onside, és fora de joc o no, perquè ho diu la tele, perquè la raya...
0: A mi em va semblar, A mi em va semblar fora de joc, però bueno, és veritat que no vaig adoptar.
1: La rayeta podia haver sigut interpretada d'una altra manera.
0: Per això t'he dit, perquè si haguera sigut fora de joc, estaríem dient que bona acció defensiva, perquè Cubarsí manté la línia del fora de joc. En el moment en el que Cucurella fica el peu i diguem que no és fora de joc, ja pareix que és una errada. Sí, pot ser una errada.
1: Jo crec que no.
0: Però per a mi és una acció de mala sort.
1: Mira, la centrada és espectacular, sí, perquè és tensa, sí. És boníssima i va molt de dins cap a fora.
0: I el moviment de que te l'he escapa
1: fora. Ahí. Este entra com un bou des de darrere.
0: Que ja va fer-ho davant dels Estats Units. Okay.
1: Cubarsí, per a mi, perquè és el clàssic gol que és molt més mèrit de l'atac,
0: sí,
1: i que no de mèrit o errada de la defensa. Cubarsí, quan veu que aquell entra com si fora el AVE, com si fora un camió, intenta estorbar-li, vull dir, ell,
0: fa el que pot.
1: El fundament defensiu que fa és bo, perquè a la fi estava mirant la pilota i no s'assabentava que venia per darrere. I després sí que te dic que en aquest moment, en aquest moviment tal com està, que agarre al porter a contrapeu és el més malauradament normal del món i per a mi no té cap tipus de culpa, perquè li agarra... És que contrapeu o contrapeu?
0: Per això dic, tindria que veure el gol amb més calma, perquè el vaig veure ahir un parell de voltes, però tindria que veure-lo ara, però és que per a mi em pareix que estàs tirant la línia del fora de xoc i que tens eixa mala sort de que el peu de Cucurella a l'hora de defendre està una miqueta més enrarit, però realment jo crec que no és una acció... que és una bona acció d'ells, que també el rival, quan fa gol... també pot fer-ho perquè fa bé les coses, que no a soles fa bé les coses Espanya quan marca, que és que així en Espanya jo tinc la sensació de que juguem nosaltres i ja està, i que el rival mai juga, que sempre és perquè hi ha una errada d'Espanya, i quan ho fa bé el rival no es diu. Bueno, va fer una acció bona, per a mi Bèlgica va fer un bon partit per al que té.
1: Però,
0: recorde que és una selecció que és novena en el rànquing FIFA i que portava sense perdre des de març de 2025, és a dir, des de que va arribar Rudi García.
1: Més d'un any, sí.
0: No havia perdut cap partit. Per tant, no és una selecció tan senzilla com es vol dir.
1: No, en absolut. Una, perquè tens a Courtois a la porteria.
0: Perquè té bon equip.
1: I Courtois, si no és el millor porter del món, és dels dos, tres.
0: No, és el millor. Per a mi és el millor.
1: I això mediatitza molt. A banda del que mediatitza i de la part intimidatòria de la jerarquia, és que tot el que l'arriba ho va parar. Errades no va cometre. I no. Alguna no va poder... rebutjar cap a un costat, perquè la pilota venia molt fotuda o amb molta rasca, sí, o amb molta potència.
0: El primer gol per a mi no és una errada de Courtois.
1: No és.
0: És mala sort de que, bueno...
1: Fa el que pot
0: i ja està.
1: Però se lesiona. I això psicològicament jo crec que li mata un poquet a Bèlgica també.
0: Sí, perquè és el... A veure, jo, per a mi és el jugador diferencial de Bèlgica per el que és, perquè després està Lukaku, que a mi em donava por per els centres laterals.
1: I a mi també.
0: Donava por, però
1: molt esportiu, Lukaku, sí, molt bonic, igual que Bruyne. Tot i la picabaralla del final en Ferran Torres aquí, la selecció va jugar molt bé, Bèlgica, per a lo que té, i jo crec que va rendir molt bé, però van ser uns senyors en el desenvolupament del partit i a la manera de saber perdre.
0: Sí, i Lukaku, que per a mi era una amenaça pel perfil de davanter que és, Laporte el va defendre molt bé, perquè Bèlgica no passava de la meitat.

0: del camp. Entonces jo, bueno, crec que el de Courtois trastoca tots els plans de Bèlgica, perquè ja és bueno, juga un porter que no havia jugat cap minut al Mundial, clar, que és jovenet encara.
1: Comences nerviós, com que sigui el porter del United.
0: Sí. Clar, clar, és que la primera acció que tu tens és determinant. I, bueno, sap greu perquè no és de bon gust per a ell, però, bueno, és veritat que, mira, va guanyar Espanya, tots contents. Merino va aparèixer una altra vegada. I en semifinals, per a mi, sent superior en tots els partits del Mundial, que és lo important.
1: Jo crec que sí. De coses que semblaven importants i que jo crec que acaben ser anecdòtiques. S'ha acabat la ratxa d'imbatibilitat. A tu et preocupa? Perquè casi
0: no
1: tenen quarts.
0: Em preocuparia si ahir haguérem vist una Bèlgica que fa 15 remats, que fa 20 remats, que jo haguera vist fragilitat defensiva durant tot el partit d'Espanya. No crec que siguera així. Per tant, bueno, jo crec que és normal que et puguen fer un gol al Mundial perquè et jugues contra els millors equips del món, amb els millors davanters del món. Et fa gol de Ketteler, que és un gran davanter, i bueno, és un anecdòtic per a mi. Sí que és veritat que ara arriba a França, espero que si França fa un gol no ens portem les mans al cap, perquè seria lo normal amb el que té França en atac.
1: Bacola, bueno, Olise, Mbappé, Dembélé,
0: sí, clar,
1: Rabiot,
0: tenen de tot, per tant és normal. Lo normal és que Espanya, per a guanyar, necessite mínim dos gols, és el que n'hi ha que pensar.
1: Ah, parlarem del Espanya-França, que serà este dimarts a les 9 de la nit. Recordem que avui a les 11 l'Anglaterra-Noruega i a les 3 d'esta matinada, de la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa. L'alineació d'Espanya, només un canvi, Pedri a la banqueta, Fabián titular. Et va sorprendre?
0: Jo crec que no esperava cap canvi, però és veritat que el canvi, si m'hagueren dit fa un canvi, jo pensava, quan es va comentar que aniria a fer un canvi, jo tenia clar que anava a ser Pedri, perquè és veritat que no havia estat...
1: No havia brillat.
0: Clar, per a mi tampoc ha estat malament, no. Perquè t'aporta moltes coses que és veritat que no es veuen tant, però és veritat que no està amb la brillantesa del Barça, que jo crec que és un jugador superior per a mi a tots els migcampistes del món. I bueno, va entrar Fabián, que per a mi en el xoc tampoc va ser res de l'altre món en quant a, bueno, portar la pilota, però sí que és veritat que Fabián, que és un campió d'Europa, amb el PSG i amb la selecció espanyola, t'aporta també molta jerarquia, t'aporta determinació i que està on té que estar. I fa el gol ahir que obri el marcador. I és que per a mi lo bo que té Espanya és que té alternatives pràcticament per a tot. L'única mala notícia d'Espanya és que és veritat que en atac els jugadors no estan al 100% perquè han arribat molt justets, però per lo de més, de mig del camp per cap arrere, és que per a mi és la selecció més completa del Mundial, sense cap dubte.
1: Cap arrere?
0: Sí, per a, home,
1: i cap endavant també.
0: Sí, cap endavant, jo no el dic perquè tinc el dubte de pues, per exemple, Nico Williams, que ara parlarem, juga 15 minuts, per a mi està bé, per al que es pot esperar, per com ha estat Nico al Mundial i per com ha estat a l'Atlètic Club. Però és veritat que se li veu cansat jugant 15 minuts, que se li veu que no està al 100%. Víctor Muñoz és una arma una que tu no tens, una amenaça que tu no tens perquè ha estat lesionat. Lamin, per a mi està millor del que es diu, però és veritat que en els últims metres no està amb aquesta determinació que li caracteritza, amb aquesta màgia que li caracteritza. Oyarzabal jo el veig una miqueta també amb una lentitud que em preocupa, perquè està fallant en controls, està fallant a l'hora de girar, però encara i així estàs guanyant. És que tampoc podem demanar més.
1: És que és aixina. Part per part, perquè del bloc baix, de la defensa, volia sí que parlara. No puc ficar a Rodri com a pivot, perquè no és només destrucció, que és construcció, però anem a la línia de 4. Crec que l'aporte, en diferència, és dels 4 millors jugadors del Mundial i el millor defensa. El que sí està fent l'aport en guany...
0: Perquè està aportant molt a nivell defensiu i està donant-li molta calma a Cubarsí, que també està sent, per a
1: ahí
0: mi,
1: vaig
0: el millor jugador defensiu amb pilota.
1: Boníssim.
0: Una barbaritat.
1: I te dic una cosa. Si haguera fallat ahir, que no va fallar el gol, o si falla dimarts contra França, això és futbol.
0: Sí, val? clar.
1: Perquè si Bèlgica haguera tingut dos cabotades com els d'ahir, doncs te guanya el partit,
0: si,
1: o te l'empata.
0: Si falla Cubarsí serà perquè també està exigit, perquè també juga a França. Entonces, vull dir, per a mi el Mundial de Cubarsí amb 19 anys és una barbaritat. I jo crec que està molt potenciat per Laport, perquè és un jugador amb una veterania ja important, que ha jugat al Manchester City, que sí va guanyar l'Eurocopa sent titular, que t'aporta moltíssima seguretat, que Ayr quan ix

0: Lukaku es quien se encarga de Lukaku y es como ha de ser, porque es el jugador que podía cambiarte el partido, porque si Lukaku
1: que
0: comenzaba
1: sí,
0: a echar balones...
1: Ya, pero es que Lukaku, cuando veo a la puerta que fa a la Valpide,
0: claro, claro.
1: Lukaku para mí, digo, me cago en la mano.
0: Claro, es que ya no es lo mateix. Per a mí se estan complementant molt bé. Ara parlarem, m'imagino, dels laterals, sí, que per a mi també estan sent determinants. Ahir Cucurella és veritat que fa un partit més discret, però Pedro Porro fa un molt
1: Pedro
0: bon partit.
1: Pedro Porro és un cavall desbocat, intensíssim en defensa, no se li oblida que és lateral.
0: I que ataca.
1: Un poquet trompellot a voltes, però ataca i sobretot està, és tan solidari, està tan pendent de les vigilàncies, de cobrir les esquenes a la Minya Mal i de no complicar la vida i fer els passes curts
0: sí,
1: que té que fer-ne o a Fabián o a Dani Olmo o a Rodri, que
0: i que ja obliga a l'extrem de esquerra de l'equip rival, ja l'obliga a estar pendent en defensa de Pedro Porro, perquè va a pujar. Va a puchar, sempre pucha. I és veritat que a l'hora de centrar està malament en tots els partits. Per a mi no ha fet cap centrada bona perquè moltes van llargues, però t'aporta molt i s'entén molt bé amb Lamine.
1: Sí.
0: I per a mi això és important. A mi m'agrada Llorente, sí, però crec que en el context de la selecció necessites un lateral com Pedro Porro.
1: Jo crec que Llorente no és millor en cap de les maneres de Pedro Porro. De la mateixa manera que t'he dit que me sap fatal per Grimaldo. Me pareix un jugador
0: sí,
1: espectacular.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: és que Cucurella està en un nivell d'intensitat i de rendibilitat, perquè és que com el millor Gallà en la seva
0: és
1: època
0: que en un partit,
1: està sempre amunt i avall.
0: En un partit discret de Cucurella tampoc tens res roïn que destacar d'ell. Jo crec que ahir, pues és veritat que en atac pot ser que està més desaparegut o menys acertat o encertat, però la realitat és que te fa un partit correcte. En un partit roïn, te fa un partit correcte i per això és per a mi un dels millors laterals esquerrals del món. El millor per a mi és Nuno Mendes, però Cucurella en un bon nivell està ahí també.
1: Perquè jo crec que Cucurella en este més neurones que en Nuno Mendes hi ha molta diferència per les capacitats atlètiques que en la que es pugui ser superior Nuno Mendes.
0: Sí, sí, sí. No, Nuno és un jugador molt més ràpid, molt més físic, però és veritat que Cucurella crec que té aquesta intel·ligència per a tomar decisions als metres finals.
1: Els partits, normalment, David Ferri se'l guanyen, es prenen els jugadors, però els entrenadors, que per això no són els jefes, tenen molta importància. Parlàvem ahir de que no va estar Oyarzabal tan encertat, però no canvien a Oyarzabal. Vull dir, jo crec que Luis de la Fuente i el seu staff, el seu cos tècnic, són els millors entrenadors del Mundial en diferència a l'hora de llegir el partit, reaccionar, perquè a la fi fes els canvis, i el que fa quan fica Pedri, quan fica Ferran, quan fica Miquel Merino, el partit d'octaus i el de quarts.
0: Sí, sí, sí. L'altre dia en Portugal els canvis eren dubtosos per a molta gent, apareix Merino, gol. Ahir és veritat que sí, jo crec que també Pedri, esperem tant de Pedri que
1: és veritat.
0: Al no estar al seu 100% ja diem, està jugant malament. Bueno, jo crec que fa un partit que si el fa qualsevol altre migcampista del món, diem, bueno, ha fet un bon partit. Ahir, pues és veritat que té una pèrdua perillosa ja amb el 2-1. Bueno, és veritat que és el que jo li puc criticar a Pedri, que està tenint pèrdues perilloses per excés de confiança quan és veritat que no està a eixe nivell per a fer eixes coses. Però bueno, ahir una altra vegada eixe Merino per Olmo, que per a mi va ser una altra volta el millor dels jugadors de l'11 inicial, fa un canvi complicat perquè tens que traure a Olmo de l'11 i Merino i bueno, te dona el gol perquè Merino és això, és un jugador que llitx molt bé aquesta segona jugada, que en els metres finals és determinant i que tinc el dubte de si està per a ser titular per tot el que ha patit per la lesió o sigui que va tindre, però és que sí que m'agrada molt de revulsiu.
1: És que és veritat. Lamine Yamal, el nostre millor jugador, el més desequilibrant. Quan no està encertat, ho intenta tot,
0: sí,
1: participa...
0: T'aporta
1: no està...
0: molt,
1: Això
0: t'aporta molt, perquè ja obliga al seu lateral a estar més... a no pujar tant. És veritat que és el que he dit. Per a mi, en els últims metres, li està faltant millorar en la toma de decisió. Moltes vegades va on hi ha massa pressió del rival. Jo crec que bueno, té que jugar una miqueta més fàcil en determinats moments, però és veritat que és el jugador per el que passa tot l'atac d'Espanya. Si Lamine rep, té tres jugadors damunt i, per tant, n'hi ha altres jugadors lliures. Entonces, bueno, per a mi, espere i desitge.
1: Clar, és que

0: És que ara teníem la semifinal davant de França.
1: De Sitche,
0: i ara, és el moment de la mina.
1: De Sitche, que ara fa el millor partit del Mundial, és un jugador que pot fer-ho perfectament, i si la Min fa una bona semifinal,

0: Era muy importante el partido de hoy, no pensar en el siguiente, sobre todo pensar en este, porque como hemos visto ha sido muy complicado y no sé, de 1 al 10 no lo sé, la verdad. Estoy contento por el pase y mi partido, pues no sé, me he encontrado bien.
1: Hola Lamin, Eugenia Caroli de Telemundo Deportes. Yo sé que te frustra un poco no tener ese gol que tanto te hace falta, que tanto buscas y tantas ganas tienes, pero ¿qué significa para ti además ser un jugador tan determinante para esta selección y 2 veces MVP ya?
0: Bueno, la verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir, no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
2: Vale. Ni hay que analizar, David, eso que acaba de decir. Que no he marcado, me da igual. Perquè aporte, perquè l'important és l'equip.
3: Vaig guanyar l'Eurocopa marcant un gol.
2: Clar.
3: I qual va ser? En França.
2: Pues és que sí,
3: el dia que havia que aparèixer.
2: Quan, a més, lo de que ahir li triar el MVP és per morir, perquè no va ser el MVP, no, però ni de lluny.
3: Per a mi probablement va ser Rodri, probablement.
2: Rodri, o Laporte, o Cubarsí.
3: Sí, sí, un dels tres, possiblement.
2: Fer un partit, és clar, o per lo que suposa Merino. Però,
3: sí,
2: però per què li fiquen MVP? Perquè és una votació totalment oberta, que no n'hi tens que registrar-te ni res, que l'obri la pàgina web de la FIFA durant tot el partit.
3: Si Espanya guanya, sempre va ser MVP Lamine.
2: Pues això te dic.
3: Perquè sempre està amb la pilota, per tant, la gent diu Lamine.
2: És com Messi, encara que marqui Rodrigo de Paul 5 gols. Messi, tots.
3: Sí, sí, per això te dic. Però per a mi, i no em parla de Rodri, els 2 últims partits de Rodri són de nivell altíssim. I Rodri, per a mi, és una de les claus per a guanyar a França.
2: Tenim errades, perquè té errades, té un parell de pèrdues que donen sustos.
3: Perquè té molt de valor, també. És que
2: molt de valor i de valor.
3: Sí, sí, per a mi és normal que... És que tampoc podem pretendre que els migcampistes, quan tenen tant de pilota, no tinguen pèrdues o no erren. Per tant, per a mi el partit de Rodri és boníssim, perquè en la recuperació va estar espectacular, també ho va estar el dia de Portugal, i és algo que a mi em tranquil·litza, perquè Rodri sí que ha sigut un jugador que ha anat de menys a més, i quan Espanya té la millor versió de Rodri, Espanya està més a prop de poder guanyar. I per a mi, ja te dic, va ser una de les claus davant França, perquè França té molt de poder en atac, i si tu tens un bon Rodri que fa les cobertures, que ajuda en defensa i que a més en la distribució també és fiable, Espanya té opcions de guanyar a França.
2: I Àlex Baena, que va ser protagonista, està en perfil baix, sempre està intentant tot, està sempre molt a prop de fer coses grans, fer coses importants, ha marcat ja, i la veritat és que era un poquet sorpresa i aquesta confiança pràcticament cega de Lluís de la Fuente en ell.
3: Ahir per a mi està més discret que en altres partits, perquè per a mi Baena ha fet un bon Mundial, perquè ha sigut el jugador que, suplint a Nico, que és una cosa molt, molt, molt fotuda.
2: Exacte.
3: Ha llançat, s'ha desmarcat moltes vegades, que estava tota l'estona intentat anar cap a davant sense ser eixe perfil de jugador, perquè Baena és un jugador molt més per anar a zones interiors, per a combinar, i per a mi ha fet un bon Mundial per al paper que tenia, que és, ja dic, suplir a Nico Williams, que és un perfil totalment diferent, amb molta verticalitat. Per a mi, ja dic, ahir està pitjor. Jo ara tinc el dubte de si podria ficar a Olmo en l'esquerra i Merino de 10, perquè Merino amb els 2 gols que ha fet pot ser que s'ha guanyat la titularitat, però també tinc...
2: O
3: que...
2: no.
3: És que el dubte que jo tinc, Carlos, és Merino està per a jugar d'inici i poder jugar 70 minuts a un bon nivell? És el dubte que jo tinc.
2: Saps què passa? Que jo crec que el que té que jugar a banda de la Viñamal sí o sí davant de França és Fabián, perquè és l'antirrabiot.
3: Sí, sí, sí.
2: El que més sap com se maneja Rabiot, i el que, perquè al final Rabiot és el que arma el joc de França, que França, per cert, també parlar, té marxinadíssim de Champs, les jugadores de València, a N'Golo Kanté.
3: Sorprenent una miqueta. Jo pensava que amb la lesió de Tchouaméni, que en principi sí que va estar en la semifinal, Kanté podria tindre minuts. És veritat que ha jugat Kone, que ha fet molt bé també, jugador de la Roma. Té moltes alternatives. Per a mi el dubte en França és el que jo vaig parlar el primer dia, que és no té un generador de xoc com el té Espanya. Rabiot pot portar el xoc? Sí. Però clar, jo vull veure a França amb un equip que li furta la pilota. Perquè França ha jugat amb equips que estan darrere tot el partit. És el millor equip ara mateix? Pues possiblement sí. Però no ha jugat amb un equip que li furta el valor. I per a mi el dubte que jo tinc en França és eixe. França pot matar al contraatac.

0: és evident. Però si Espanya té la pilota, Espanya també té moltes opcions de fer mal a França, perquè França, per a mi, a soles ha jugat amb un rival d'un nivell alt, que és Senegal, va fer una primera part horrible, i després l'altre partit que és dur en la fase de grups és en Noruega, però Noruega amb 10 suplents.
1: Saps què passa? Que és que França no sap esperar, no sap defensar,
0: clar,
1: només sap sometre.
0: Jo
1: igual que
0: veure,
1: Espanya.
0: Vull veure ara el que passa, perquè per a mi Espanya té opcions de, si té la pilota,
1: ahí vaig,
0: de dominar a França, i França en defensa, jo crec que és una selecció que va a dubtar. De veritat que jo... Sí, Upamecano i Saliba són bons centrals, però Upamecano és un jugador que ixa errada per partit. Que ara, dient això, Upamecano farà el millor partit de la seva vida. Pot ser. Però la realitat és que en defensa Digne va jugar front a la Minyamal. Tindrà front a la Minyamal Digne. Jo no canvia a Digne per Cucurella.
1: Que no,
0: per exemple. Jo no canvia cap del mig del camp de França per el mig del camp d'Espanya. Que Olise de Déu està jugant molt bé? Sí, li dona aquest punt de creativitat que li donava Griezmann. És veritat que Griezmann a un nivell per a mi superior en aquest rol. Però ha trobat això Olise en mitja punta.
1: Perquè pensava que Barcolano va ser titular l'altre dia.
0: No, i va provar el primer partit a Dembélé en la mitja punta i no va funcionar. Dembélé juga millor com a extrem dreta. Olise millor en la mitja punta. Però és que ja t'he dit, per a mi està més igualat del que la gent pensa. I bueno, jo crec que Espanya té les seues opcions.
1: Serà un partit molt xulo de veure. Clar que volem que Espanya abaste la final. Clar que volem que Espanya guanyi el Mundial. Per suposar que si no volem una altra cosa en esta Copa del Món. Però la veritat, David, és que si no fora possible jugant a Xina de bé que Espanya li guanyara a França, doncs pues escolta, no passa res.
0: A veure, per a mi el Mundial ja està amortitzat, ja has arribat a semifinals. Jo, per a mi, ja has arribat al punt on quan acabi el Mundial, si tu no l'has guanyat, dius, hem fet un bon Mundial perquè m'ha arribat a semifinals. Jo crec que és el punt on una selecció com Espanya, amb el potencial que té esta selecció, perquè és la que millor ha jugat en els últims dos anys, al punt que tenia que arribar. Després tu arribes a una semifinal i depens de moltes coses, depens de l'estat de forma dels teus principals jugadors. I és veritat que en atac jo veig a Mbappé, i Mbappé està amb aquest punt de que l'ix tot, Dembélé també si té un dia bo, te va complicar molt, i és el que he dit, el dubte és que per a mi Lamine no està al 100%, però Lamine al 90% en un dia inspirat...
1: És inspiració, és el que t'anava a dir. Un altre nom propi del que volia parar a parlar, i per això el ficar, per a donar-li si rodatge, no sé si tu veus que li dona importància davant de França, Nico Williams, que el veig encara molt fora de la seva millor forma.
0: Jo ahir el vaig veure amb molta més participació que el dia de Cap Verde, que jo crec que va tindre els minuts.
1: Sí.
0: El vaig veure millor, però és evident que no està al nivell físic, no està. I això és un problema, perquè Nico Williams, si per algo pot destacar, és per físic.
1: Clar.
0: Després, a nivell qualitatiu, és un jugador espectacular, però té que acompanyar-lo del físic. Ahir suma 15 minuts que jo crec que li poden donar confiança i que li poden donar una miqueta més de forma. En França pot ser que jugui uns altres 20 minuts i que et puga donar. Esperem que Nico millore per a la semifinal, perquè jo crec que sí que va tindre el seu moment. Jo no espero un partit que estiga decidit al minut 70.
1: Perquè jo el que voldria és que Nico tinguera una implicació, una rendibilitat i una participació així de la banqueta com la que té el valencià de Foios, Ferran Torres.
0: Sí.
1: Que jugues minuts que jugue, és que sempre aporta, sempre dona perill i sempre entenc el moment concret del partit en el que entra.
0: Sí, és un altre que amb la pilota està errant en controls, en passades, però que sempre està, que sempre apareix, que dona sensació de que està al partit, que tu el veus. L'altre dia va donar el passe a Merino, que va ser clau. Ahir, bueno, te dona una pressió en cap contrari que també és molt positiva. Jo crec que Ferran va tindre el seu moment. Sí que crec, de veritat, que Ferran... I ho porto pensant des que va errar algun gol el dia de Cap Verde i des que davant d'Aràbia Saudí li va anul·lar un gol i té una miqueta d'ansietat, porto pensant que Ferran va ser el que faça un gol decisiu. I espere que, bueno, si té que fer-ho en França, serà en França, i esperem que estiga bé, perquè Ferran ve, i l'hem vist aquest any al Barça, Ferran ve és un jugador de primeríssim nivell. És veritat que no és un davanter com pot ser Haaland. Sí, bueno, òbviament, Haaland, Mbappé és una altra història, però sí que

0: que crec que Ferran és un davanter que també, si té aquest dia d'inspiració, d'estar on toca, és determinant. I jo espero que pugui tindre el seu moment el pròxim partit.
1: Els que no. I comencem, ja que estem parlant de jugadors d'atac, pels de Vanguardia. De moment, Borja Iglesias no és important, però en alguna situació de referència, pues ahí està, però està clar que no és...
0: Si Borja Iglesias no va aixir el dia de Cap Verd, que és un partit on ja no per rematar, sinó per jugar un espai reduït, que és el que hem dit a Molmo, des que ha eixit ha mostrat que té que jugar perquè juga molt bé en situacions on té que ser ràpid. Borja Iglesias pareix que no, però és un perfil que sap moure en
1: aquesta
0: situació on té que girar i ser ràpid. Si no va eixir aquest dia, jo crec que la confiança que té en ell no és com la que té Oyarzábal, com la que té el mateix Ferran, que ahir van veure que té que treure Oyarzábal, no passa res. O Ferran, que estava en esquerra, passa a jugar en punta, i que llisca Nico Williams per a jugar en esquerra. Bueno, jo crec que està molt clar quals són els jugadors importants per De La Fuente. A mi em sorprèn que Estuvimendi no ha jugat cap minut.
1: Ahí vaig ara. Però d'això anem a parlar, perquè estem parlant dels que no estan aportant de moment en quant a joc, en el terreny de joc, però també que estan fent grup i són igual de responsables de que Espanya estiga tan bé. És la una, això és el Punt a Punt de Sap Punt Ràdio. De seguida continuem analitzant tot això amb clau mundialista, amb David Ferris.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
3: De tu a tu.
4: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Chic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, le agrairía que no m'atropellara. Ay, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
3: De tu a tu.
6: Punt a Punt. Esport en estat pur.
1: En estat pur i en directe, que estem fent-lo des de les 12 del migdia. Passen 2 minuts ara de l'una de la vesprada. Recordem que estem analitzant en clau mundialista tot el que s'està veient des dels Estats Units, Mèxic i Canadà, les seus en d'esta Copa del Món, que tots desitgem i volem que guanyi Espanya, i estem fent-lo amb David Ferris. Diem els que no. De moment, clar, i a mi em sap mal, l'exjugador del Villarreal, Jeremy Pino, i Víctor Muñoz, lamentablement, estan acusats dels problemes físics.
0: Sí, sí, el problema és que bueno, Jeremy va tindre eixa lesió el dia d'Uruguai, que bueno, jo crec que el deixa fora de tot el que és ja el Mundial, perquè arriben moments decisius on també te dic que per a mi Jeremy pues, no està al nivell de Baena, del que ha mostrat Baena,
1: sí, sí, sí.
0: Per a mi no està al nivell d'un bon Nico Williams, jo preferís recuperar a Nico Williams si es pot, que tindrà Jeremy, i Víctor, el problema és que va recaure.
1: Sí.
0: A mi era un jugador...
1: De frescura...
0: Jo tenia la sensació de que si Víctor arribava a poder tindre minuts, anava a ser un jugador important al Mundial perquè te dona una verticalitat similar a la de Nico sense eixa... probablement deixa habilitat en pilota, perquè Víctor és molt més d'anar cap avant i que passi el que tinga que passar, però em pareixia un perfil molt interessant per a veure què podia fer en el Mundial. És una llàstima que, la veritat, és que si ja no ha tingut minuts, lo normal és que no els tinga en tot el Mundial.
1: Sí, és que queden 2 partits. Llàstima,
0: és que, clar. És que, i clar, queden 2 partits. De semifinal i pot ser una final. Uh-huh. Entonces, bueno, és una llàstima, perquè ja t'he dit, Carlos, jo crec que si Espanya haguera arribat amb els seus jugadors al 100%,
1: clar,
0: jo crec

0: que no tindrien cap dubte de que Espanya és la favorita per a guanyar
1: sí.
0: el Mundial. I per a mi té la seva quota de possibilitat per a guanyar el Mundial. Però és veritat que, per sensacions, entenc el que diu que França és la favorita.
1: Gavi Zubimendi.
0: Bueno, Zubimendi em sorprèn, ja t'he dit, perquè és veritat que no va finalitzar bé la temporada a l'Arsenal, de fet va perdre el lloc, però tenint en compte que Rodri no va començar bé, jo sí que tenia la sensació de que podia tindre minuts,
1: clar,
0: de que pot ser el dia d'Uruguai, però és veritat que Rodri ja va fer un millor partit amb Aràbia Saudita, però podia tindre algun minut, no t'he dit ser titular, però sí que eixir, donar descans a Rodri. Em sorprèn que no haya jugat, però bueno, també entenc que és molt complicat traure el teu capità del camp, siga el moment que siga, i en partits tan igualats com el que estem visquent este Mundial. I després Gavi, pues, va tindre...
1: És un problema, perquè quan necessites un gos de pressa, ale, Gavi, tira, perquè és que és tan bo, tan descarat.
0: A mi m'agrada molt per a jugar al mig, i el pobre xic va jugar a l'extrem el dia de Cap Verd i va estar assenyalat, però per a mi tampoc és responsable del que va passar aquest dia. O sigui, jo no crec que ell tinga culpa de jugar de l'extrem esquerrà sense ser-ho, i amb una defensa molt tancada. Jo crec que, bueno, és que és el que hem dit, tens un mig del camp tan bo,
1: tan bo
0: que és molt difícil entrar.
1: Que no te caben.
0: Però, per exemple,
1: Gavi,
0: Gavi en un context on Espanya necessita defendre un resultat, necessita pressió al mig del camp, pot ser important. Te pot donar molt. Perquè també sap jugar en pilota. Que pareix que ja sol és defend i també sap jugar en pilota. Però és veritat que per a crear xoc pues, tens una altra opció que és millor, que és o Fabián si és suplent o Pedri si és suplent. És que és molt difícil jugar a la selecció al mig del camp.
1: Però fixeu-se, el que estem parlant és que no estan disputant i probablement ja no facin ni un minut.
0: Borja va fer un minut amb Portugal, però com si no, i la resta, pues, és veritat, mira, Grimaldo ho hem dit, que no ha jugat.
1: Sí, de Grimaldo ja hem parlat, i de Marcos Llorente, però els altres dos centrals, Pubill i Eric García.
0: És que mira tu també.
1: És que podria ser els titulars
0: Pubill,
1: perfectament.
0: Pubill, que ha fet una temporada des de que va aparèixer al Atlètic de Madrid espectacular, sense ser central de naixement, perquè és lateral dret. I Eric García, pues lo mateix. Per a mi va ser el millor jugador del Barça com a central esta temporada, perquè jo crec que Quasi va notar molt l'absència de Íñigo Martínez, que és el que ara té amb Laporte, un jugador veterà que li cobreix. Però Eric, per a mi, també era un central de plenes garanties. És que per això te dic que, per a mi, de mig del camp cap enrere, Espanya té l'equip més complet, perquè té alternatives per a tot. Però sí que és veritat que jo entenc que tu has trobat el teu 11 i que ara mateix és que no pots canviar pràcticament res. Pots fer un canvi puntual com el d'ahir en el mig del camp amb Fabián, i que per a mi està justificat, però tu ara tampoc pots... aquí traus de l'11. És que no pots traure a ningú.
1: És veritat. Mira, els anys que Max Pubill va estar en el Llevant,
0: va debutar
1: des del juvenil.
0: Va debutar, si no recordo mal, en un derbi amb el València, en el Ciutat, si no recordo malament.
1: I pagar 7 milions, vora 8, l'Almeria per ell.
0: És que era un molt bon projecte de futbolista, eh?
1: I el xiquet és tan jovenet, és 2003, té 23 anys.
0: Sí, sí.
1: I quina carrera ha tingut. I és que jo, clar, així ho valencianissem tot, faltaria més, clar que sí, però és una cosa tremenda. I després, només un detall dels porters. David Raya i Joan García, per a mi, són igual de bons que Unai Simón.
0: Sí,
1: i Unai, sí, és que és Unai, i a mi la seva...
0: A ti t'agrada Unai, eh?
1: Molt,
0: a ti t'agrada moltíssim.
1: Perquè m'agrada, sí, sí, que estiguen un poquet loquets, que siguen tan valents, que tinguin la qualitat que té la sang freda en els peus. Però tinc una cosa, si ahir, en lloc de lesionar-se Courtois, es lesiona Unai Simón, Raya o Joan García, el que hagués dit acollonat igual i incòmode.
0: Sí, perquè eixes en una circumstància, clar, que tu no estàs preparat mentalment per afrontar-la. Sí que t'he dit que, bueno, jo entenc ara mateix, i ho he dit des del primer dia, que Unai Simón és el titular en aquest Mundial, però també entendré que a partir del Mundial puga jugar Joan García o que puga jugar David Raya, perquè em pareixen porters de primeríssim nivell a dos equips que són dels millors d'Europa ara mateix, com el Barça i l'Arsenal.
1: És que és així. I tornar a ficar en valor el cost tècnic de Luis de la Fuente. La veritat és que, perquè se parlava molt de la importància que va tindre quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, de Pablo Amo.
0: Sí, s'ha parlat moltíssim.
1: És amic meu.
0: I és molt...

0: Molt bo, també.
1: I és molt bo i no puc ser objectiu en ell perquè és molt amic meu. Però la veritat és que Juanjo González, Miguel Ángel España, entrenador de porters, el preparador físic, Carlos Alberto Cruz, Pablo Peña, que és el que porta el tema de l'anici, la veritat és que...
0: Sí, tampoc, està mal, tampoc està malament.
1: No. I, bueno, és que són molt...
0: Estan en semifinals d'un Mundial que ha passat a soles una vegada més. Entonces jo crec que, bueno, n'hi ha que valorar el que s'està fent en esta Copa del Món, que és algo que la gent de 20 anys, de 15 anys, no havia pogut viure pràcticament.
1: És que és així. Moltes coses. Jo crec que desgranant pràcticament tot del que s'ha parlat d'Espanya, de la part sentimental, de la part històrica, la ferida de fa 40 anys contra Bèlgica...
0: Jo no la vaig viure.
1: Va sanar.
0: La vaig viure, però molta gent ho ha dit. Sí. Jo l'he escoltat molt esta setmana, que feia 40 anys d'aquella eliminació en quarts de final davant Bèlgica. Jo crec que s'ha tancat un cercle. I, bueno, sí que és veritat que Espanya havia trencat aquesta maldició dels quarts, però jo crec que per a molta gent que sí que ho va viure, ahir va ser un partit especial per a això. Perquè vas guanyar a una Bèlgica en uns quarts de final, també en eixa part del món. Sí que és veritat que aquella volta era en Puebla, si no estic equivocat.
1: Sí, sí, senyor.
0: I, bueno, pues Espanya està en semifinals una altra volta, 16 anys després. Sempre passar els quarts per a mi és una barrera psicològica, perquè ja entres en l'última setmana del Mundial i ja saps que per a bé o per a mal te queden dos partits, la final o el tercer i quart lloc. I, bueno, jo crec que a nivell emocional és molt, molt important per a Espanya guanyar ahir.
1: Qui creus que arriba amb més confiança respecte del rival, Espanya o França?
0: Pues mira, jo crec que per sensacions al Mundial, França és la que diu jo sóc el millor equip, però sí que és veritat que si tenim en compte els precedents, que són dos en dos anys, en les semifinals de l'Eurocopa i semifinals de la Nations League, França, si tu li dius contra qui no vols jugar, és Espanya, perquè va guanyar 2-1
1: i perquè són superiors ara mateix.
0: Sí, ells ara mateix tenen aquesta sensació de no ens guanya cap equip, però l'any passat, fa un any, no fa més, Espanya en la semifinal de la Nations League va arribar a anar 5-1 amb França, amb els 4 atacants que juguen, O sigui que jo crec que França diu, bueno, si haguera guanyat Bèlgica haguera sigut millors per a nosaltres. Jo crec que tindran por i tindran respecte a Espanya, segur.
1: Jo que et dic una cosa, crec que el jugador amb més jerarquia, que és el xiquet este del Barça, Koundé.
0: Sí.
1: Per a mi, és que és tan bo. Siguen central, lateral dret, extrem, lo que sigui.
0: La bona notícia és que Lamin, no, que és el nostre màxim exponent ofensiu, jugarà, per a mi, amb el pitjor jugador de la defensa, que és Digne.
1: Sí, sí, sí, Lucas Digne. La trajectòria de França, el camí fins a trobar-se amb Espanya en les semifinals.
0: A veure, ha guanyat tot, perquè va guanyar a Senegal en un partit que sí, guanya 3-1, però la primera part és molt discreta.
1: La vida, sí.
0: Guanya després a Iraq amb solvència, guanya 1-4 amb Noruega en un partit que per a mi no és determinant, perquè Noruega hi ha tots suplents per a que França jugara amb Suècia, o sigui, va ser així, una altra explicació. I encara així, Noruega genera molt en atac, que per a mi és important recalcar-ho, perquè França ha patit. Quan ha tingut una selecció en front que ha atacat, ha patit en defensa. Després és veritat que fa 4 gols i no et pots dir molta més cosa. Amb una selecció com Suècia, guanya 3-0, que per a mi és una selecció amb un nivell similar a Àustria, tal volta un poquet pitjor. Després patix molt amb Paraguai, en un partit molt defensiu de Paraguai, sempre és difícil jugar amb seleccions sud-americanes, però guanya 0-1 amb un gol de penalt, però guanya i passa. I l'altre dia amb Marroc, que per a mi és una de les decepcions del Mundial, en quant a xoc.
1: Exacte.
0: Arriba a quart.
1: En quant a actitud, sí, a mentalitat.
0: Però jo esperava molt més de Marroc, i l'altre dia és un 2-0, que pot ser un 4-5-0 tranquil·lament, perquè Marroc no va tindre proposta, és veritat. No tenia Abde.
1: Marroc va eixir derrotada, es va sentir inferior.
0: Sí.
1: Jo crec que Marroc haguera pogut abastar amb la confiança de França o d'Espanya a la final, perquè no poden ser més bons els jugadors, són espectaculars.
0: És veritat
1: però
0: que...
1: se cagaren damunt.
0: Sense tindre Abde.
1: Yeah.
0: I sense tindre a Saibari, que és un dels jugadors revelacions, pues entenc aquesta sensació d'inferioritat. Però clar, és que ells sense cap davanter centre. Tenint a Raïm i tenint al Cavi i amb el Canús, que és un mitja punta espectacular, eh?
1: I extrem, però no és un referent
0: d'atac. Clar, és que renuncia a atacar. I per a mi això és el que mata, perquè si fa

0: defensa, tu li dones pilota i tu li dones poder per estar en el teu camp, te va clavar alguna, segur. I Bono va fer un bon partit, però sí, és que sí. no pots fer més.
1: És que és una cosa tremenda. Lo que va fer el Marroc, perquè jo me vaig quedar molt despagada i molt decebut, que no li plantara tanta cara a França. Parlant de decepcions, com allà balanç del Mundial, perquè ja queda poquet, l'equip que més t'ha espantat?
0: A veure, per a mi, si parlem de tot el Mundial, ja el vaig dir fa un parell de setmanes o tres, que era República Txeca, perquè em pareix un desastre el seu Mundial. Però si ja parle dels equips que han arribat a rondes eliminatòries, espantat, no? Però és el que dic, Marroc, jo esperava molt més en quant a actitud. Per a mi el partit amb Canadà és molt roïn en la primera part. Crec que Canadà, si arriba a ser una selecció amb una miqueta més de malícia, per dir-ho d'alguna manera, en àrea contrària, Canadà haguera carregat a Marroc, perquè va tindre moltes ocasions de gol. Després és veritat que a nivell individual tenen més qualitat i per això s'han plantat en quarts, però si repassem el Mundial de Marroc, és un bon partit amb Brasil en el que empaten,
1: sí, sí.
0: Però a partir d'ahir, partit molt justet amb Escòcia, 0-1, amb Haití guanya 4-2, però comença perdent 0-1 i després 1-2, després guanya a Holanda en penals, però patint molt perquè empaten el 92-93, i després el que hem dit, en Canadà per a mi fa una primera part que és una vergonya. Entonces, bueno, per a mi és un Mundial decepcionant per això. Després podem parlar d'Alemanya, que ja vam parlar la setmana passada, clar. I per a mi també Brasil, que no esperava massa, però sí que és veritat que, bueno, per ser Brasil, per ser la selecció amb més mundials i per tot el que engloba Brasil en quant a ideologia de xoc i per tot, per estar amb Ancelotti, per Vinícius, per tot, que per a mi Vinícius ha fet un bon Mundial, però, bueno, anar sent 8ens de final és una decepció.
1: És que Vinícius, no sé com va gestionar, perquè jo crec que tots no diuen més que mentides, Ancelotti l'ha gestionat del penal, però Vinícius, siguen Vinícius, en lloc de fer el mico i el tararot, tenia que haver anat a dir, el penal el vull llençar jo, el vull tirar jo, i que públicament se veja que no m'amague, que assumis la responsabilitat, però... Escolta, a la fi, cosa d'ell, que renove, que faça el que li doni la gana, perquè continua sent el pitjor eixample possible de professionalitat i de veres xiquets i com a futbolista, per molta qualitat que tinga. Jo mai el voldria en el meu equip, però mai en la vida.
0: No, n'hi ha jugadors del mateix nivell que t'aporten més coses.
1: I avui, els dos partits, Noruega-Anglaterra primer, com el veus?
0: Complicat de dir el que va passar, perquè...
1: Veritat?
0: Sí, per a mi Anglaterra com a equip és més complet. Si tu veus...
1: Anglaterra és que està jugant, David, en modo soc Anglaterra, eh?
0: Vull sí, dir, Anglaterra... A veure, Anglaterra està fent...
1: En la bandera.
0: Per a mi està fent un Mundial també... Està fent un xoc molt de Mundial, que és sí. Aguantar. Aguantar i saber quan tinc que aprofitar les meues oportunitats. L'altre dia, per a mi, en Mèxic, fa un partit de xoc amb... situacions puntuals on pot resoldre, perquè els dos gols primers arriben en 2 minuts, després Mèxic està en el 1-2 amb superioritat numèrica i 4 minuts després d'aquesta targeta d'aquesta expulsió a Kwanzaa arriba el penalt que marca Harry Kane i pràcticament sentencia el partit, i en els últims minuts, en el 2-3, és veritat que Mèxic penja moltes pilotes a l'àrea, però la defensa d'Anglaterra va estar espectacular. Entonces, bueno, crec que lo normal és que guanya Anglaterra també, perquè jo crec que en uns quarts de final de Mundial la jerarquia, l'experiència pesa molt, i Anglaterra ve de jugar una final de l'Eurocopa i, bueno, crec que té jugadors com Harry Kane. És que a mi Harry Kane m'agrada moltíssim,
1: Carlos. És que m'agrada tantíssim com Lewandowski.
0: M'agrada molt Haaland, però Harry Kane per a mi és un jugador que si guanya el Balón d'Or tampoc passa res, Aunque l'eliminen avui, sí. Però, bueno, crec que està molt igualat i que passarà a Anglaterra. I ara, pues, imagina que la pregunta anirà de l'Argentina a Suïssa, que és un partit també difícil de poder pronosticar. Però, bueno, sí que és veritat que si el partit està igualat, jo crec que se decantarà per Argentina. Per algun motiu o un altre, per Messi o per altres coses, lo normal és que guanya Argentina.
1: Estava mirant la estadística del rànquing FIFA de seleccions, i la veritat és que tot el respecte cap a Noruega, perquè és la que fa 31, quan, clar, les tres primeres són ja la primera Argentina defensora de gol, sí, Espanya, sí, França semifinalista, i la quarta Anglaterra.
0: Però tu li dones molta importància al rànquing FIFA, vull dir.
1: Ah, és l'única referència que n'hi
0: ha. Sí, però clar, per a mi està molt... És com difícil també de dir si és el nivell real, perquè jo veig a Noruega i Noruega no sé què seleccions pot tindre per davant, però estic segur que tu veus alguna que està per davant i dius és que és impossible, sí, sí, que siga millor selecció que Noruega. Que entenc que és la referència que n'hi ha que tindre i que, bueno, sí que és important, perquè mira, Bèlgica... Bèlgica, per exemple, jo crec que tots pensem que Noruega és millor selecció que Bèlgica. O molta gent pot pensar-ho. I Bèlgica és la número 9 i Noruega la 31.
1: Jo sí que veig millor a Noruega en moltes coses. I perquè al final tenien coses bones i jugadors bons, el pivot del Fulham, el xiquet este Verges molt bo,
0: sí,
1: el lateral dret del Borussia Dortmund també, Rierson.
0: A mi m'agrada molt Nusa del Leipzig, sí, sí, sí, i també Schelderup, que per a mi és una miqueta pitjor.
1: De Benfica.
0: Que Nusa, per a mi és més irregular que Nusa, però Schelderup l'altre dia va fer un molt bon partit. I jo crec que avui serà titular.
1: Però és que lo de Haaland ha sigut una barbaritat.
0: És una altra cosa.
1: Perquè, sí. I te dic una cosa. El davanter al que jo sempre, i no només per característiques, sinó també per context de Nordic, de que la selecció era molt fluixa respecte a ell, ha sigut Zlatan Ibrahimovic. Mai va aconseguir fer un Mundial com l'ha fet Haaland.
0: Ah, no. Per a mi Haaland, el Mundial que ha fet ja el fica en un escaló... d'un dels millors davanters, bueno, te vaig a dir de la història, però sí que dels més imponents, possiblement dels més imponents de la història, sí, sí, perquè és per tot, per el físic que té, per a mi el segon gol que fa l'altre dia, el remat que fa, que és com si, bueno, dona igual.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: He marcat el gol, me dona igual.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi me imposa molt, i en un partit d'Espanya-Noruega, jo crec que Espanya és superior, òbviament, però sí que és veritat que ixe davanter a mi em dona molt de por. I molta por. I, bueno, anem a veure avui, ja dic, per a mi són dos partits interessants perquè crec que van estar igualats. Espero que així siga. I, bueno, jo tinc les meues preferències. Òbviament, jo preferís que es classifique Noruega perquè em genera simpatia,
1: sí,
0: i preferís també que avance Suïssa.
1: Jo estic totalment d'acord. Jo no me fa...
0: Però veig complicat, lo de Suïssa.
1: Argentina a la final. Que per cert, les arbitratges que t'estan pareguent.
0: Per això te dic, per això te dic que,
1: Argentina...
0: que crec que sempre té les de guanyar. Crec que quan el partit estigui igualat, pues, sempre és veritat que Argentina... I això tampoc és una crítica. També penso el mateix a les lligues. És veritat que en Espanya, si juga el Madrid o el Barça, lo normal és que si n'hi ha una acció polèmica... pua caure d'aixe favor, pues Argentina és la selecció amb molt de prestigi, té a Messi amb 39 anys fent un Mundial espectacular, però l'altre dia per a mi les decisions que eren dubtoses van caure del mateix costat.
1: Jo crec que la furga que li pegaren a Egipte.
0: I te dic, per a mi no és a soles el gol que van anul·lar, per a mi són jugades
1: tot,
0: sí, que no són importants en l'anàlisi després, que són jugades pues, com una groga, que el Cuti Romero no ha vist cap groga en tot el Mundial.
1: És tremendo.
0: Que n'hi ha una falta que li assenyala a Salah quan se'n va a soles contra un defensa d'Argentina, que no és falta i se la xiulen. Per això et dic que són decisions que després del partit cap persona diu ui, és que està falta, però t'indiquen com estàs en el partit. I bueno, avui jo espero una miqueta el mateix. Crec que Suïssa va fer un bon partit. A mi m'agrada Suïssa. Físicament... crec que és on pot patir Argentina, però jo tinc clar que avui lo normal és que passa Argentina.
1: Queden 6 partits, en David. Els dos quarts, les dues semifinals, el tercer i quart, que és la data del Mundial.
0: Sí, més de l'esperat. És veritat que vaig començar...
1: És que estic d'acord, ja tant de ser...
0: Mira, vaig començar... Vaig començar i...
1: Jo és que des que millor m'ho ha passat.
0: Vaig començar dient, bueno, a nivell de xoc no hi ha moltes seleccions que estiguen sent espectaculars. Jo crec que és que ha sigut un Mundial amb tanta igualtat on s'ha demostrat que n'hi ha seleccions inferiors que poden competir de tu a tu amb seleccions més fortes, que a mi m'ha agradat molt conforme ha anat passant els partits. Hem tingut partits fins als quarts tots els dies. Vam tindre un mes sencer pràcticament de partits.
1: Sí, sí.
0: Molt de cansanci acumulat, també t'he dit, sí, perquè els horaris han sigut com han sigut. Sí. Però a mi n'hi ha hagut històries que m'han agradat molt. A mi lo de Cap Verde em pareix sí, d'un mèrit espectacular. El gol que fa Sidney López Cabral amb Argentina és un dels gols del Mundial. Per tot, per lo bonic de com és el gol i per també el significat que té. I bueno, després Egipte ha fet un Mundial molt bo. Suïssa està fent un bon Mundial. No sé, a mi m'ha agradat molt el Mundial. I la irrupció de les seleccions africanes que si aconsegueixen dominar els minuts finals poden donar molt del que parlaran en els pròxims Mundials.
1: Falta que li pegue

0: se passa endavant a Argentina. Però bé, la carpeta de l'escaut, abans d'acabar...
1: Ara ja és complicat, Ara ja és complicat perquè, clar, ja no n'hi ha tantes seleccions desconegudes. Ja, ja. Però, bueno, tinc tres noms dels últims que m'han, dels últims partits que m'han agradat. Que, mira, vaig que a començar per Bèlgica, que és Raskin, sí, el jugador
0: del... Nicolas Raskin.
1: Mig centre, gos de pressa, uh-huh. Gos que t'apreta molt en el mig del camp, que a mi m'ha sorprès perquè no, bueno, sí que el coneixia, però no l'havia vist massa, i crec que va ser determinant el dia dels Estats Units, que va ser una decisió amb molta valentia de Rudi García ficar-ho d'inici. Crec que va ser la clau per a que guanyara Bèlgica als Estats Units, i una de les claus. I és un jugador que m'ha agradat moltíssim. Jo crec que pot eixir del seu club perquè ha fet un bon Mundial, la veritat. I crec que, bueno, pot ser que isca del seu club perquè és jove tot, encara. Uh-huh. I m'ha sorprès. Després...
0: Espera. És 2001, té 25 sí. anys. Juga al Rangers, a Escòcia. Sí, sí. Té un valor de mercat baix per a ser un jugador... Però bueno, 12 milions.
1: Sí.
0: I el Benzer és que el xic ha estat tota la vida en Bèlgica, no li dona importància el Gent, ni tampoc l'Anderlecht, i al final l'Estàndard Lieja el va vendre per milió i mig al Rangers ja fa 3 anys.
1: Fitxem bé, signem bé a Escòcia. Escòcia té fitxatges. El Celtic, per exemple, també és un equip que té bons, bones incorporacions també del mercat asiàtic. I són dos equips que quan signen un jugador n'hi ha que estar pendent. I jo crec que, bueno, és un encert, que és veritat que pot ser que ha estallat ara a Raskin en el Mundial. Sí, però bueno, van a traure una bona plusvalia.
0: Jo crec que sí. I per cert, una curiositat, tu saps qui és el seu agent? Perquè fica en la transferma que...
1: No sé qui és.
0: Deal with my agent, una agència que es diu... Habla con mi agente, parla amb el meu agent.
1: Bueno,
0: no són molt simpàtics.
1: No,
0: però bueno,
1: no passa res. Després, Shobeir, el porter d'Egipte.
0: Sí.
1: Jo el vaig veure, no recordo qual va ser el partit, però ja em va agradar molt. I l'altre dia amb Argentina, per a mi fa un partit espectacular, malgrat els tres gols que va encaixar.
0: Uh-huh. 1,85 m, vull dir, no és que sigui a 2 metres i tal, però...
1: No, però és un porter que a mi m'ha sorprès, perquè és veritat que normalment, bueno, el millor porter africà, òbviament, és Bono. Uh-huh. Després, els porters de les seleccions africanes normalment no són els jugadors més destacats. Uh-huh. I este porter, per a mi, ha fet un Mundial molt bo. Ha sigut un Mundial de porters, també, perquè tenim el cas d'Orlando Gil en Paraguai. Bueno, hem tingut moltes exhibicions de porters, i este xic per a mi ha fet un bon Mundial. També te dic, no sé si el perquè no el segueix habitualment, no sé si en el seu club és el mateix, si ha sigut el fet de jugar a la selecció, de jugar un Mundial, que també potencia molts jugadors, però ha sigut un dels noms que m'ha sorprès. I per a tancar, Eric Lira, de Mèxic, que a lo millor tu el coneixes, perquè és un mercat que...
0: És que este, sí, però és que este xiquet... Crec que ningú no s'esperava que brillara d'esta manera.
1: Bueno, sí que va sonar per algun
0: Està
1: club.
0: Està en Cruz Azul, recordem.
1: Va ser un jugador que en aquest estiu ja ha sonat amb força per algun club europeu. I bueno, crec que ha fet una bona confirmació per a si té que eixir este estiu.
0: Això que no és tan jovenet, 26 anys.
1: No, però té una bona edat per eixir de Mèxic. Jo crec que és el típic jugador que eixa un equip europeu que jugaves a millor una Europa League i fa bons anyets, i bueno, ja té un estatus. A mi m'agradà l'altre dia el partit amb Anglaterra. Crec que va ser el millor jugador de Mèxic, un dels millors jugadors de Mèxic, i m'ha agradat en general el seu Mundial. També va fer una assistència al primer partit, o sigui que bueno, un jugador que jo no el tenia, no l'havia vist perquè no seguís ese mercat, però sí que sabia qui era.
0: Mai havia eixit en
1: Clar,
0: res, i sempre havia fet
1: això te dic.
0: Pumas, Necaxa i ja Cruz Azul, que pagaren 4 milions l'any 22.
1: Per això te dic que és un jugador que ha aprofitat per a veure este Mundial i m'ha confirmat que és un bon jugador, però sempre és veritat que en el cas dels jugadors que juguen a Mèxic o que juguen a Sud-amèrica n'hi ha que tindre també cautela, perquè és veritat que després passar a Europa, on el ritme de xoc és diferent, on ja s'exigeixen més coses amb pilota, pues bueno, pots dubtar, però és un jugador que a mi m'ha agradat.
0: David Ferris i el seu saber i tot el que tenia en la carpeta i en l'iPad preparat per a este Mundial a punt, del que espere que vostès, els nostres oients, hagin gaudit tant com ho ha fet jo parlant en ell.
1: Queda sols un dia, el pròxim dissabte.
0: Ja està.
1: Esperem que siga una prèvia d'una final.
0: La prèvia de la final.
1: És l'únic que demanava, arribar amb l'última setmana amb partit d'Espanya per jugar. Pues jugarà com a mínim el tercer i quart lloc, però m'espere que siga.

0: a la final, que jo crec que estarem més contents.
1: Que sigui així. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Carlos.
1: David Ferris, scout de Minnesota, equip de l'MLS, i amb molta experiència, sobretot en molt de futur i en molt de trajecte. En un minut serà l'una i mitja de la vesprada, un paronet, i continuem amb més continguts, així, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
3: De tu a tu.
4: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ay, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
6: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial. La pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió. L'etapa del Tour de França. La final masculina de Wimbledon. El Gran Premi de MotoGP d'Alemanya. I les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
3: De tu a tu.
6: Punt a Punt.
1: Continuem així en directe a la 1:31. Ens permetix este estiu obrir alguna finestreta per a recuperar algunes de les entrevistes o més originals, o més importants, o més transgressores que han pogut tindre al llarg d'esta temporada en el Punt a Punt, com la que el nostre company Paco Polit li va fer a un especialista en esport olímpic, com és Álvaro Coll, un home que, a més de ser periodista, és creador de contingut i que dona goig sentir-lo. Álvaro Coll parlant en Paco Polit, recuperant la xarxa esportiva.

0: La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.
1: Temps de xarxa esportiva, ja sabeu que és esta secció en la qual en el punt a punt sempre barregem lo que és l'actualitat esportiva, també el món de l'esport i el món de les xarxes socials. Nous formats, noves cares, nous protagonistes, noves formes de comunicar al món de l'esport i que en el cas d'avui, curiosament, va coincidir en una secció molt olímpica. Sobretot en un cap de setmana en el qual la Marató va ser protagonista en la ciutat de València. No ho he fet a propòsit, ja estava parlat des de feia dies, però efectivament avui anem a parlar en la xarxa esportiva molt d'esport olímpic. Segurament en una de les persones, o almenys jo no li coneixia a nivell personal cara a cara, però que sí que llegint-lo molts anys, més piloten d'esport olímpic ara mateix, no només en xarxes socials, sinó també a la nostra comunitat. Ell és periodista especialitzat en esport olímpic i també el director de molts mitjans, que anem a parlar de seguida d'ells i de molts projectes. Álvaro Coll, hola Álvaro, què tal?
2: Gràcies per los piropos, Paco.
1: Bueno, lo primer és benvingut a la xarxa esportiva, ja saps que esta és la vostra casa, la ràdio de tots, també la ràdio de l'esport olímpic, sobretot este cada setmana la ràdio de la Marató també, no?
2: Desde luego, a ver si se bate el récord olímpico, o el de la maratón por lo menos, sí. Desde luego. Y con Lema y con Amane, yo creo que son favoritos para estar ahí, a ver si tenemos buenas noticias.
1: Jo lo que flipe molt quan te llegís, sobretot en cap de setmanes en els quals passen moltes coses, no? Que sempre n'hi ha pues,

0: te da más tiempo a desarrollar lo que quieres decir. De la otra manera, tienes un vídeo corto de 30 segundos, de un minuto, y yo creo que necesitamos tiempo para desarrollar y exponer ideas y poder aportar un poquito de calma, ¿no?
1: És que, mira, m'agrada que digues això perquè se ha acusat injustament a esta secció de la xarxa esportiva de promoure l'esport més ràpid, no? Pues perquè n'hi ha molts protagonistes que, efectivament, perquè són una altra generació també, Álvaro, tu ets de la meua, o sea, nosaltres tenim més o menys la mateixa edat, però quan venen així xiquets de 23, 24, 25 anys, pues és la velocitat.
0: És normal.
1: La velocitat de la joventut ara mateix va a un altre ritme. Però jo sempre he estat molt partidari, sobretot perquè te dona el temps per a preparar-te les coses tu bé. Més enllà de dir, pues mira, quan estigui tot publicat ja la gent que descobrisca el contingut. Però a l'hora d'escriure, t'has trobat més còmode? Vull dir, tu que has fet ràdio també, que has fet multimèdia, que has fet audiovisual en YouTube també, què és el que més t'agrada ara mateix? O quin estil t'agrada més?
0: És verdad que yo soy de comunicación audiovisual, entonces me gusta
1: també,
0: mucho.
1: Correcte.
0: Me gusta mucho todo lo multimedia. Pero yo estoy muy cómodo escribiendo.
1: Sí.
0: Porque creo, tenemos una lengua preciosa y creo que admite mucho más matices a veces. Uh-huh. Depende de lo que quieres contar, no hay nada como un buen texto escrito.
1: Correcte, i currat, efectivament. Has parlat abans del teu pas per Marathon Radio, uh-huh. Que va ser molts anys també. En un cap de setmana com este, per a tu, com és d'emocionant? El fet de que demà n'hi hagi així pues una de les proves més... que poquet a poquet més prestigi està guanyant, sobretot en l'última dècada a nivell internacional.
0: Yo lo vivo muchísimo y ya es verdad que los últimos años ya madrugo, pero es un día para madrugar, para estar atento, y encima este año que tenemos a Alex G, que ya estuvo en la 10K y en la media maratón, tener un dos veces campeón olímpico de triatlón que se suma a esta modalidad, pues le da más caché todavía y es decir, están haciendo las cosas muy bien para que gente quiera venir, no solo a batir el récord de la maratón, sino de otras disciplinas que quieran venir aquí a probar cómo es el recorrido, porque el recorrido además a la ciudad le viene muy bien, porque todo lo que es el triatlón, la maratón, es publicidad, y el deporte, bien entendido, aporta mucho a la sociedad, tanto a nivel salud como a nivel turismo. Uh-huh. Y la maratón yo creo que, cuando ves las imágenes en aquí en Apunt o en Televisión Española,
1: sí,
0: gente se queda con Valencia.
1: Pues que, de fet, este cada setmana, evidentment, vosaltres, amics, oients, demà, pel matí, poseu la ràdio a les 8, punt a punt, i poseu la tele, i per la tele, a Apunt Televisió. Però és que demà hi ha 4 televisions que van a fer en directe en el nostre país la marató. I aquestes coses no les veus en cap esdeveniment. Per temes de drets, però que no se veu ja esta cobertura. Este enguany, el discurs del rei i després la marató, perquè el del rei està en 7 o 6 o 7 canals, i després la marató, en 4. N'hi ha que posar en valor això també, eh?
0: Sí, l'atletismo està treballant molt bé. Jo no soy especialmente fan de Raúl Chapado, però jo reconozco que lo está haciendo muy bien y que está siendo muy coherente con la idea que tiene para el atletismo. Y está recogiendo pues lo que ha sembrado. Por eso el atletismo hace cultura deportiva. A veces tienes que ir a... envidiamos al equipo por la cultura deportiva que hace en Francia.
1: Sí, sí.
0: Y aquí, a falta de un medio de ese nivel y de esa amplitud de miras, pues por lo menos tenemos algunas federaciones como la de atletismo que sí que hace, y en concreto Valencia.
1: Sí.
0: Que vamos a tener el año que viene, es 2027, el Mundial en pista cubierta.
1: Correcte.
0: Estamos haciendo las cosas muy bien y hay que reconocer. Cuando las cosas se hacen bien es cuando hay que aplaudir. Igual que atizamos cuando las cosas se hacen mal, sí. Pues...
1: Pues molt espanyol també, només parlar de lo roïn, no? Però de lo bon n'hi ha que fer-ho. M'envia José Navas, el nostre tècnic, que està de cap de setmana, m'envia imatges d'este matí, els carrers de València, i diu, n'hi ha una invasió.
0: Sí, sí.
1: Invasió de runners en la ciutat de València. Mm. Un abraç per al nostre José, que està escoltant. Però sí, no, efectivament, jo venim cap ací, estic en una zona de València en la qual, en principi, no va passar el recorregut, però tot i això, este matí, estava petat. Però estava petat de gent. Fent este rodatge últim, que mira, vaig a aprofitar i vaig a tractar d'extraure coneixement de tu. Com es diu la setmana prèvia a una marató en la qual baixen les revolucions, baixen les càrregues, baixa el nivell de...

0: esforç, és com... Té un nom en anglès, un nom tècnic, però és la setmana prèvia de descansar, de tractar de que les cames estiguin fresques per a la carrera.
1: N'has pillat.
0: No, però estan fent tiraetes de córrer, però curtetes, de 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, com vol dir que no estan carregant res, i avui hi havia gent vestida de multicolor, vull dir, això és una altra vessant, no? Els colors, les marques, les ropes, les sabatilles, absolutament tot. El món runner, quan la marató va començar a fer aquest pas endavant, ja fa 15 anys, no? En la broma, 10 anys, 10 o 12 anys, me pareix. Quan se va fer aquest canvi, n'hi havia gent que parlava de bambolla. Mm-hmm. 12 anys després, cada temporada és més, primer, més complicat fer-te en un dorsal per el tema del ballot, no? Mm-hmm. Però bambolla de bambolla res. Vull dir, això és sempre incrementable, no?
1: Sí. És una meravella.
0: Te volia preguntar, perquè a banda m'has comentat abans d'entrar a l'estudi, hem de fer el ping-pong, no se m'oblida, però en la plana web, en Liceo Coll, n'hi ha una pestanya que es diu Cicle en Flames. ¿Això què és?
1: Eso es un libro que ya ha concluido, estoy en proceso de editar, de acabar, vale, de maquetarlo del todo, que están los primeros 6-7 capítulos, están subidos en Wattpad, para quien quiera echarles un vistazo.
0: ¿Y de qué va?
1: Y son cuatro protagonistas hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Yo, después de tantos años de entrevistando a deportistas y de escucharles lo mal que lo pasan muchas veces por muchas cosas distintas, me parecía que tenía que escribir. Es ficción, pero quería plasmar un poco toda esa injusticia que por la que pasan. Entonces son dos personajes, un chico y una chica que son deportistas, una triatleta y un tirador de arco. Luego es una periodista deportiva que cubre el polideportivo, y un presidente que es el nuevo presidente de la Federación del Comité Olímpico Español, sí. Después de la corrupción que ha habido, llega él a como intentar cambiar las cosas. Entonces son el camino de ellos cuatro hacia París 2024.
0: Estaba pensando que el camino de los esportistas era complicado a nivel ficción, pero el camino de la periodista en ficción y en la realidad.
1: Efectivamente.
0: Es que me agradaría también hablar de... No recordo aquí, li vaig llegir l'altre dia, està fent tour, per cert, si en algun moment arriba per a València, el convidarem així a Rodrigo Fáez, que és company periodista fa molts anys d'Astúries i que està treballant ara als Estats Units i que ha escrit un llibre al respecte de la nostra professió, no? De com és ser periodista esportiu, sobretot com és ser periodista esportiu en 2025, tractar de buscar-te les faves per... I parlava de les nostres condicions en general i pensava, és que n'hi ha per a llibre pràcticament en cadascun dels casos de gent que tu coneixes, que jo conec.
1: Sí.
0: Històries, desventures sobretot, dificultats... És complicat, eh? I clar, periodista esportiu especialitzat en esport olímpic ha de ser més complicat encara.
1: Claro. ¿Cuánto espacio se le dedica?
0: Poquet.
1: Muy
0: en caps de setmana com este, més. Però fas la mitjana, no?, de tota la temporada i poquet, és de veres.
1: Había una cuenta, me sabe muy mal no poder darle el crédito que se merece, que durante todo el año cogía las veces que aparecía en los telediarios.
0: Ah, en el telediario.
1: Deporte por deporte.
0: Sí.
1: Todos los olímpicos. Insisto, me sabe muy mal no poder citarle. Y durante muchos años, y tuve, llevaba la cuenta. Y al final, el 31 de diciembre lo publicaba. Y era una vergüenza.
0: Sí, era una vergüenza.
1: Quitando el tenis, el baloncesto y poquita más, había deportes que era 1-0, 2-0.
0: Y que además dan moltes vegades... eren o per a coses roïnes o per a anècdotes. La anècdota, no? Esta dona està volant per mig d'un arc, en mig del tal, però no parles de lo bé que se fa, no?
1: Claro, o aprovechando momentos muy concretos, algo muy polémico, pues algo de María, o muy sexualizado,
0: sí.
1: Pues, María Vicente y la sacan a ella, o...
0: O no, o quan ha passat... pues això de que una esportista se queda embarassada.
1: Por ejemplo.
0: Y claro, y en ese momento dius, pues...
1: Lo llamativo, lo polémico.
0: Cridaner, no. Jo recordé, a banda, per a València Bàsquet, les xiques, el cas de Cristina Ubiña, que fa un any va... Que ha tornat als entrenaments i poquet a poquet se va reincorporar a l'equip, però que va ser una notícia explosiva. I vull dir, però això és normal? Hauria de ser normal? Com a societat hauríem de considerar-ho normal, però bueno... Sí, està la cosa molt malament, no?
1: Sí.
0: Bàsicament és el resum.
1: És la conclusió, sí.
0: Bueno, l'últim minut va per a, com deia, el ping-pong. Avui en Álvaro Coll, en el nostre periodista especialitzat en esport olímpic, ja sabeu quina és la mecànica, i a banda sempre anem a traure el vídeo d'este ping-pong. Jo faig una pregunta, resposta ràpida, lo primer que te vinga al cap. Uh-huh. El teu esport favorit?
1: Piragüismo.
0: Esportista olímpic favorit?
1: David Cal. En actiu?
0: Dona igual.
1: David Carl.
0: El esport més infra que coneixes. És a dir, divertit, entretingut, tal, però que la gent no el coneix. A mi m'agrada molt esta versió nova de l'escalada. Que se pode... És la canya.
1: La velocitat, el Alberto Giner és molt bueno. Sí, sí, sí. Pues mira.
0: Això està bé, no? En quin esport d'Espanya seria una potència si això se cultivara en els col·legis, per exemple?
1: Muchos, eh?
0: Clar, és que...
1: Muchos. No,
0: mira, jo pense que si se cultivaran més en els col·legis, per exemple, n'hi ha esports com, per exemple, voleibol... Com...
1: Voleibol tenen moltes fitxes federatives.
0: Sí. No, i cada vegada més, però ja per deixant de banda futbol, bàsquet, sí, sí. Igual, n'hi ha... A mi, jo penso que voleibol per cultura, per capacitat d'entrenament, de, en general, i també la història que tenim darrere. Podríem ser una Itàlia perfectament, que Itàlia sempre tradicionalment ha estat una selecció molt potent. Quantes medalles guanyarem en Los Angeles 2028?
1: 17.
0: Ràdio o escriure?
1: Escriure.
0: Tòquio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nova York, Sydney l'any que ve, este any. València va ser l'octau dels majors?
1: Jo crec que sí.
0: Algun dia?
1: Sí.
0: Entrevista somniada per a tu?
1: Buah. Ahora mismo creo que toda la gente que quería entrevistar la ha entrevistado.
0: ¿Sí?
1: Creo que sí.
0: ¿No n'hi ha cap que se t'hagi resistit?
1: Tampoco ha apuntado, pero sí, por pedir, pues... mira, Cravioto, Saúl Cravioto, por ejemplo.
0: Cravioto estaría molt bé, ¿no? Ya van
1: lo vos... que pasa es que Cravioto ya tiene la voz que...
0: Claro,
1: que,
0: ¿no?
1: A mí me gusta ir a los que no tienen esa voz. Por eso he dicho que... Es verdad que hay mucha gente que ha entrevistado a Peleteiro tampoco. Però tampoc la necessita.
0: No, efectivament. Bueno, però mira, Ana Peleteiro és un exemple del que parlàvem abans, de que és polèmica per el tema de tal, o que me diuen el tema del racisme, dels insults, que són vergonyosos.
1: És una vergüenza.
0: Però sí, són esportistes que ja tenen un reconeixement. I l'última per la meva part és si Espanya algun dia arribarà a tindre aquesta cultura olímpica com té França.
1: No.
0: Mai.
1: Jo crec que no.
0: Som aixina, no?
1: Se puede, però falta interès.
0: Correcte, no interessa, tindrà gent enganxada a aquestes coses, no? Pues ha estat un plaer conèixer les teves iniciatives, conèixer un poquet com és Álvaro Coll a nivell personal. Recordem com te pot trobar la gent, perquè estàs en xarxes socials, en Instagram, en Twitter també...
1: Sí, en les dues, pues, @AlvaroColl/. I luego en la pizarra de Doc, en YouTube...
0: Que hi teniu un arxiu molt llarg per a gaudir del que vull gau.
1: I luego en la web del Liceo Coll podeu encontrar pues, tots els articles que voy escribiendo.
0: Súper recomanable, ¿eh? La recomendació del chef, servidor, oui, si me feu cas, si no, pues mira, mala sort. Però pegueu-li una ullada perquè aneu a descobrir esportistes, esports, disciplines que estaven absolutament fora del vostre radar i que segurament vos canvien moltíssim la percepció que teniu respecte a l'esport olímpic. I demà, pues, m'imagino a disfrutar, no? A baixar al carrer, a respirar l'ambient de la marató i a veure què passa, eh?
1: A disfrutar.
0: En el tema de rècords o no rècords, eh?
1: Jo me vuelo el rècord, eh?
0: Tens bona...
1: Se nota en l'ambient, nota en València.
0: Tens bones sensacions, perfecte. Sí. Pues hem passat 30 minuts i no hem parlat de futbol. És una excel·lent notícia, això, eh?
1: Excelentíssima.
0: I per a tu, quasi que millor, no?
1: Sí.
0: Perquè esta temporada...
1: Esta temporada mejor no hablamos.
0: Álvaro, un abrazo y muchísimas gracias por venir a
1: Sesión. A ti.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
2: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
2: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Este diumenge, desde les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial. La pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió. L'etapa del Tour de França. La final masculina de Wimbledon. El Gran Premi de MotoGP d'Alemanya. I les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
6: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
7: De tu

0: Punt a punt.
1: Són les 2 i 5 de la vesprada. Això és A Punt Ràdio, això és el Punt a Punt, després de sentir l'entrevista de Paco Polit amb Álvaro Coll. Més coses que tenim per endavant. De seguida sentirem el nostre company Salva Gomis parlant amb el director esportiu del Club Voleibol Platges de Benidorm, del Servigroup, Ramon González. Però abans, unes pildoretes d'actualitat. Una, rumor. El Paris Saint-Germain sembla que vol al jugador valencià Ferran Torres, jugador del Barça i que està jugant el Mundial d'Estats Units. Veurem a veure el que succeeix, però aquest és el rumor ara mateix, que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique podria voler a Ferran Torres. En el Gran Premi de Motociclisme, demà es disputa el Gran Premi Huila Q2, males notícies perquè el pilot Marco Bezzecchi segueix en la seva pèssima ratxa. L'italià ha patit un fort accident en la Q2 de la sessió de classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que s'està disputant en el circuit de Sachsenring, i el resultat és que s'ha trencat la clavícula, fractura de clavícula del seu muscle esquerre, segons ha confirmat el seu equip Asprilla. Recordem que esta vesprada en el Punt a Punt, coses que tenen que passar, estarem pendents en Pilota Valenciana de l'edició número 51 del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de Galocha Carrer, les finals que se jugaran al Trinquet de Montserrat. Esta vesprada també serà protagonista el ciclisme, el Tour de França i l'etapa 8 entre Périgord i Bergerac, un Tour que té com a líder a Tadej Pogačar de l'equip de Emirats Àrabs Units després de la exhibició que va fer al Tourmalet el dijous passat, després ahir. Avui també, a les 5 de la vesprada, tindrem la gran final femenina del torneig de tennis de Wimbledon i que enfrontarà a dos jugadores de la mateixa nacionalitat, de Txèquia, a Carolina Muchova i a Linda Noskova. Avui és dissabte 11 de juliol, després de la grandíssima alegria d'ahir de la classificació d'Espanya per a les semifinals del Mundial en vèncer 2-1 davant de Bèlgica. Avui es juguen els dos últims partits dels quarts de final. Esta nit, a partir de les 11, Anglaterra-Noruega, i esta matinada, a partir de les 3 a.m., Argentina-Suïssa. I una de les notícies que ens ha deixat també el dia d'avui ha sigut el fitxatge, segons el nostre company Salva Gomis, fitxajón, del base Mario Saint-Exupéry pel València Bàsquet. Un moviment estratègic, ràpid, intel·ligent i esperem que també efectiu, així que li donem l'enhorabona al València Bàsquet. També d'ací d'un ratet obrirem una finestra per a fer-nos ressò de les notícies que ha deparat el València Club de Futbol en esta, la seva primera setmana després de tornar als entrenaments, després de començar la pretemporada. Per ara és moment de parlar de futbol sala i de sentir l'entrevista del nostre company Salva Gomis al director esportiu del Club Voleibol Platges de Benidorm, del Servigroup Benidorm, Ramon González.
2: Pues estem en este punt a punt en el que ja sabeu que

la concentració a partir del dilluns. I, bueno, una eixida important perquè el València ha de fer moltes eixides perquè ara mateix té un

0: Fa un any, l'estiu passat, es gasta 2 milions d'euros i el deixa anar de baix.
1: Clar, és que ja també el parlarem l'altre dia. No,
0: més el sou, no, més el salari.
1: No, que al final el jugador vol els seus diners perquè té contracte i és el que faríem tots. O sigui, al final que, per això t'he dit que tenia una solució complicada i que és el que n'hi ha. És que amb solament un any complit és el que toca, malauradament.
0: I dels, la resta dels nous... Quina sensació vos ha donat Sato estos primers dies?
1: Jo tinc confiança en este fitxatge. Tinc confiança, crec que pot ser molt interessant, crec que és important la seva adaptació, però crec que té moltes ganes, que està també amb l'idioma, que li agrada la ciutat i que està amb ganes d'ajudar a l'equip des del primer moment i crec que és conscient del club que ha arribat. Jo en tinc confiança, crec que pot ser un jugador molt interessant. Tant de bo siga un cubo, no? Un taque cubo, perquè crec que sí, que pot ser un jugador especial. Crec que dient és també un poc un experiment. I després,
0: el que sabem és que està més fort que el vinagre. Però
1: exacte,
0: jo tinc una pregunta que a més la faré i la faré esta nit en el 90 minuts. Heu vist jugar a Vigent? Perquè a mi no m'agrada res. I ho dic perquè un jugador que no t'agrada res pot funcionar perfectament, Laura, però a mi no m'agrada gens ni miqueta, però és la pilota dels peus, no m'agrada gens.
1: Ja, és que jo crec que és una moneda a l'aire, que solem dir, que és un poc experiment, és una aposta, i veurem si és aposta, que també és Sato, però és Sato un jugador molt més jove, que crec que també comercialment al València li va funcionar, encara que estem parlant de futbol, no? I lo important és que siga un bon futbolista, però és de veres que al final els jugadors asiàtics és el que té, és un experiment. La màxima garantia és Guido en estos 4 fitxatges. I de Haas crec que també és un central molt potent, que a més té gol, li agrada, i crec que també serà una bona incorporació.
0: Tornant a la part, a la vessant comercial, és important, però el cert és que al final Sato és un xiquet ofensiu, un xiquet de fora, de banda, en el que no és que tingui una responsabilitat defensiva massa important, i és lluïdor, vull dir. Jo el que sí que sé, perquè al final són els jugadors japonesos, tenen una capacitat d'adaptació limitada, però molt voluntariosa. És a dir, són xics que són molt disciplinats, li toque jugar o no li toque, i a la fi, en què se li puguen veure com fan coses, jo crec que l'afició serà generosa i benevolent en ell. Però te dic...
1: Sí, però jo te deia que l'adaptació era molt important, sí. I també l'idioma, no? que vol aprendre el castellà, i és que és fonamental que s'adapte el més ràpid possible per a estar amb l'equip i per a ajudar al València, que clar, ningú parla de l'objectiu, tots diuen que volen que el València estiga on mereix, però clar, per a mi on mereix el València és estar en Champions.
0: Sí. Però a mi,
1: clar, sí. Com l'objectiu encara no ha dit res, ningú no, no ha parlat i res, però tots venen un poc, pues dient, sí que és de veres que dient, sí que es va atrevir a parlar d'Europa de Champions, però després va rectificar i va dir que és la seva ambició personal, però és una temporada important, és l'última temporada de Mistalla, que també van parlar d'aquesta particularitat de la temporada, i esperem que l'última temporada de Mistalla acomiaden un estadi tan històric com se mereix. És de veres que és Champions, però òbviament Champions no, però amb competició europea.
0: Ja que estava pensant que dient que mai no ha jugat fora del context del nord del Sàhara, de la part nord d'Àfrica, a la fi no ho té senzill, però sobretot perquè és que siguem pivot, el València pot reforçar-se més menys, però l'afició és el que és. I l'afició és el València, i l'afició és exigent. I alerta, com este, no sabia tocar-li la pilota en Mestalla, Que és pivot,
1: Bueno,
0: ojo.
1: L'afició del València és molt exigent, però és de veres que quan veu que un jugador ho dona tot, també és molt agraïda. I jo és el que també demane quan fitxa un jugador pel València, pel qualsevol equip, que és que siguen treballadors i que ho donen tot, perquè fa més qui vol que qui pot, això, al cap i a la fi. Però sí que és de veres que, que un cert nivell han de vindre i veurem.

0: si dient OT o no.
1: Jo li ficaria vídeos als d'aquí de Condovia, de pivots posicionals de músculs, de Momo Sissoko del seu dia i que, i que deprenga. O sigui que...
0: Estaria bé, si és pareix un poc a d'ells, no li anirà mal al València.
1: Quan té que parlar Corberan? A començar a fer balanç de la pretemporada? Està previst o no?
0: Clar, jo l'altre dia parlava perquè és de veres que Corberan, que també recentment renovat, bueno, ha anunciat la seva renovació, no sé si en algun partit de pretemporada després parlarà per fer un poc d'anàlisi del partit o un poc de la pretemporada, però... De moment previst no està. Jo també el que he tirat de menys de la roda de premsa de Ron Gurley, que anava a ser després de la Lliga, a més, anava a ser que aquesta setmana de després i finalment no va ser. Òbviament s'està esperant a que tanqui el mercat per a fer balanç i també per a aprofitar que se'ns ha oblidat, que no ens s'ha oblidat de la temporada passada, però sí que de veres que jo crec que la de Gurley és també molt interessant, pot ser més que la de Corberan, perquè en Corberan tindrem temps durant la temporada de parlar en ell, aunque no diu moltes coses mai, però pues la de Gurley sí que és de veritat que jo crec que hauria d'haver-la fet al terminar la temporada.
1: A lo millor és que el Gurley està molt ocupat en les eixides de Seng, de Raba, perquè n'hi ha molt que tirar-se, llevar-se de damunt, eh?
0: Sí, no, és que per això te deia que estava molt enquistada aquesta operació eixida, que les arribades han arribat prompte, no? Que és també el que els agrada als entrenadors, que des dels primers dies de pretemporada estiguen els jugadors amb ells. Però és que són molts noms, és Raba, Santa Maria, Almeida... És que clar, sí, és que són molts jugadors que, per exemple, jo no sé què passarà amb Almeida, però és que Almeida tampoc va comptar molt per a Corberan. De veres que el van renovar fa no molt, però és que són molts jugadors que si Corberan ens fa la creu, ja és complicat, ja és molt complicat.
1: Això és segur. I per últim, Paula, quina sensació tens tu que pot passar aquest estiu en el jugador amb més valua i amb més potencial de venda cara del València com és Javi Guerra?
0: Els inputs que arriben i el que també vol el club és que Javi Guerra siga una de les claus i dels jugadors referents d'aquest València. És que, Carlos, tu no pots vendre i dir que vols anar-te en el nou Mestalla jugant competició europea i desfer-te del teu millor jugador de la promesa. No sé si al parlar de Javi Guerra podem dir-li promesa, però
1: no, és una realitat,
0: és un jugador prometedor que si el dones continuïtat respon, però és important aquest aspecte, que ha de tindre continuïtat, ha de jugar més lliberat, que ja vam veure al final de la temporada que va eixir aquesta millor versió de Javi Guerra, però el jugador ha de jugar, perquè sí que és de veres que la temporada passada per moments de la temporada no va tindre aquesta continuïtat i aquest protagonisme, i és un jugador que per a mi és molt valuós i que li fa molt de bé al València, i el València ha de tindre jugadors com Javi Guerra, perquè després ho lamentarem com passa sempre.
1: Després vindran els esplos. Pues, ja hem repassat un poquet, tindrem temps en este cap de setmana en el punt a punt de fer-ne més, però jo volia sentir l'opinió de la meua estimadíssima Paula Lerim, a la que agraeix molt que hagi estat estos minuts en directe en vosaltres.
0: Gràcies a tu, Carlos. Jo encantada sempre.
1: Un beset gran. Paula, gràcies.
0: Adéu.
1: Fins ara. Un minut per arribar a les 3 de la vesprada. Moment en què sentirem els nostres companys dels serveis informatius. El punt a punt tornarà a partir de les 3:30. En moltes coses que tenim que contar-los, perquè a les 3:30 ja començarem a parlar-vos del Tour de França. A les 5 és la final femenina de tennis de Wimbledon. A les 6 pilota des de Montserrat el campionat autonòmic de Galocha. A les 7:30, amistós de pretemporada, Llevant Leganés. I ho contarem així en el punt a punt, igual que l'Espanya-Ucrània a la final del Campionat Europeu Sub-19 a partir de les 8 de la vesprada. Una vesprada en la que n'hi ha Mundial, els últims dos partits de quart de final. A les 11, Anglaterra-Noruega, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Són a punt d'arribar de les 3 de la vesprada, són quasi les 3. Companys d'informatius, és el vostre torn. El punt a punt torna en només... Mitjoreta.
2: Són les 3.

0: Bona vesprada, com estan en este dissabte 11 de juliol, marcat pel voraz incendi d'Almeria?
1: Ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca.
0: 100 metres per minut, així explica el ministre Félix Bolaños la força del foc que des de dijous afecta la comarca andalusa i que ja ha calcinat més de 6.600 hectàrees. 1.400 persones continuen desallotjades i busquen 23 desaparegudes. Els cossos de les 12 víctimes mortals s'han traslladat este matí a Madrid per a la identificació. Molt en parlarem, com d'altres temes que els presentem ja en sumari. Els nostres equips continuen a la zona de los Gallardos. Ampa Caballero, última hora.
2: A Beudit, 6.600 hectàrees cremades i 12 víctimes mortals convertissen a este a l'incendi de Los Gallardos en el més mortífer d'Espanya dels últims 40 anys. Un foc, una extinció que inicia avui una nova fase, una fase d'atac gràcies als mitjans aeris i als més de 500 efectius. Tot per a que més pront que tard i 6.400 persones desallotjades puguen tornar a les seues vivendes.
0: I a punt de complir-se una setmana de l'incendi que va obligar a evacuar el poble d'Azuévar a l'Alt Palància, a poc torna a recuperar-se la normalitat.
3: O sea, a los que no os gusta la montaña, la verdad que pues es una pena, porque ves un paisaje que tenemos un pueblo muy bonito, el Espadán está muy verde, y ahora pues esa zona pues está negra, ¿no?
0: Això sí, amb la cicatriu del foc encara molt visible en el paisatge i en els ànims. I les onades de calor que també afecten el camp. És el cas, per exemple, de la Xufa, Alboraia, Rosa Mateu.
4: Un dels efectes de l'onada de calor es nota ja al camp, en cultius com este, la Xufa. D'ací uns moments es donem tots els detalls.
0: I una història musical. Cecília Arnau té 16 anys i ja té més premis que edat.
5: Estava a la cuneta, mon pare ja em tocava en el violí i als 3 anys va ser quan vaig agarrar el violí en la mà i vaig començar a tocar.
0: És que la violinista de Tavernes de la Valldigna acaba de guanyar a Polònia el guardó a millor intèrpret, un talent que li ve de família. Son pare és catedràtic de violí, sa mare pianista i el iaio director d'orquestra. De seguida els descobrim la seva història. I en els esports parlarem de la victòria d'Espanya en el Mundial, que ja pensa en França. Inma Gisbert, molt bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Inma. La selecció de Luis de la Fuente disputarà per segona vegada en la història una semifinal d'un Mundial. Recordem que en l'altra ocasió va ser campiona, parlem de l'any 2010. Ara l'atenció ja està centrada en el rival, una França que apareixia com a favorita en totes les travesses des que comença el campionat. A més, parlarem de l'actualitat d'alguns dels equips valencians de primera i de la nova incorporació del València Bàsquet.
0: Després més, t'esperem. I la previsió de l'oratge de la mà de Joan Carles Fortea. Bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada. Calor típica d'estiu, la que tenim este cap de setmana, o fins i tot un poquet superior a l'habitual, però no arribant als valors de més de 40 graus que hem tingut al llarg d'esta setmana, a l'inici i a mitjan de setmana. Temperatures màximes que ara estan en valors entre els 25 i els 30 en punts de muntanya i en algunes zones del litoral, i en general estan entre els 30 i els 35. Ara sí, amb una humitat molt elevada i amb una sensació de basca que és destacable en les zones costaneres on no bufa el vent. El vent ha estat bufant de matí de gregal, ara esta vesprada bufarà de llevant i alleugerís la sensació de basca, tot i que quan pare esta pròxima nit i matinada la humitat serà elevada i també esa sensació de calor. Les temperatures nocturnes seran semblants a la nit anterior, entre els 20 i els 25 graus en general cap al litoral i valors inferiors als 10 o als 18 en zones d'interior. Núvols baixos abundants que continuaran al llarg de la vesprada i també núvols mitjans i alts que entren des del sud. No esperem precipitacions i el que tenim per davant també és un diumenge molt similar al dia d'avui, amb més sol al migdia, núvols de matí baixos i núvols alts cap a l'interior de vesprada, amb la probabilitat d'alguna precipitació acompanyada de fang a primeres hores, perquè tenim molta pols en suspensió que està entrant des del sud i que deixa un aspecte del cel un color més bé blanquinós. Per tant, una calor de moment sense excessos, no arribant als 40 de màxim.

0: Ara bé, tot apunta que la pròxima setmana, a partir de mitjan de setmana, tornarem a registrar temperatures superiors als 40 que es mantindran fins a finals de la pròxima setmana. De moment, tornem a insistir, màximes les més altes entre els 30 i els 35 graus en general.
1: I ara sí, quan són les 3 i 5 de la vesprada, entrem en matèria. Tot això és possible amb Maite Freitas en la realització del control de so i en l'edició qui es parla, Inma de la Concepción.
2: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
3: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: Les noticias del cap de semana.
1: Els treballs d'extinció del foc declarar dijous a Los Gallardos, una zona de muntanya de l'interior de la província d'Almeria, han entrat en fase d'atac. Les millors condicions meteorològiques ajuden les tasques, tot i que, com diu el ministre de Justícia, que ha acudit al punt de comandament, és un incendi d'una força desconeguda. Anna Maure.
6: Ni de treball intens per tal de sufocar les flames de l'incendi que crema des de dijous la serra de la Cabrera Bedar a Almeria. Més de 500 efectius de l'UME i de totes les administracions lluiten per extingir el foc. Antonio Sanz és conseller d'Emergències d'Andalusia.
7: La noche ha transcurrido relativamente bien. Los frentes han permanecido menos activos y no se han producido, y esto es muy importante, nuevas amenazas directas a zonas habitadas.
6: Amb la llum del dia s'han incorporat als treballs 6 mitjans aeris. Avui han passat a fase d'atac amb punts ja estabilitzats i centrats a la zona nord, la més complicada. L'oratge, amb més humitat i menys vent, afavorix les tasques. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
6: 1.400 persones segueixen desallotjades de les seues cases, mentre estan continuen buscant 23 persones que no s'han localitzat encara, tot i que hi ha únicament 7 denúncies formals per desaparició. Raúl Aguilera, portaveu de la Guàrdia Civil d'Almeria.
9: Se están realizando esas batidas para ver si podemos localizar alguna víctima que no tengamos localizada.
6: 8 persones estan hospitalitzades, 4 d'elles en estat greu a l'Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Pel que fa als cossos de les 12 víctimes, s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar-les. De moment, el balanç de superfície cremada ascendís a 6.600 hectàrees.
1: Moltes gràcies, Anna. I en cas d'incendi hi ha unes recomanacions bàsiques que cal saber i posar en pràctica per evitar mals majors, Sònia Silvestre.
10: Sí, ens explica Ferran Dalmau, enginyer forestal, que si el foc sorprèn a la muntanya, la gent tendeix a fugir cap amunt i este és el primer error.
11: Primer, et canses molt més, i segon, el foc puja molt ràpid i, per contra, baixa molt lent. Si no tinc informació, abans d'escapar a córrer, és important mirar on està el foc i intentar allunyar-nos justament en la direcció contrària. I si eixir-se'n cap als laterals a buscar una zona fora de la línia de propagació d'aquest incendi.
10: També cal evitar eixir de casa si no hi ha ordre d'evacuació.
11: Una casa aguanta 3 vegades més radiació que l'equip de protecció que porten els bombers. Revisar l'entorn, tancar portes i finestres exteriors i tancar les portes interiors, perquè si el foc comença a cremar una de les parts de la casa, li costarà molt més arribar fins on estem.
10: I en cas que hi hagi una ordre d'evacuació, cal seguir-la al peu de la lletra.
11: Jo agafo el cotxe i no trie la via d'evacuació que m'han recomanat les autoritats, és probable que aquesta via estigui tallada, que hagi caigut una pedra, pot hi haver un arbre caigut.
10: Les veus expertes insistissin que no ens hem d'acostar a les flames, menys per curiositat.
11: Estem molestant els serveis d'emergència, deixant el cotxe on no toca, col·lapsant les vies d'evacuació, i si hi ha un canvi de vent no previst, que de vegades passa, ens podem veure en una situació molt, molt, molt compromesa.
10: I per últim, un consell difícil, però necessari, mantindre la calma.
11: Cal prendre

0: 30 segons, respirar fondo i dir, bueno, va, anem a eixir d'esta. Si no mantenim la calma, l'únic que podem fer és agreujar la situació.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Mentrestant, a casa nostra ha declarat un incendi de vegetació a les cases del riu Rossell, a la comarca del Baix Maestrat. Ha sigut este matí on treballa un mitjà aeri i una brigada forestal. El declarat la vesprada d'ahir al Llucena s'ha donat per estabilitzat durant esta passada nit, com també el de Cirat. El nivell de preemergència de risc d'incendis forestals avui és alt a Alacant, interior de València i interior nord de Castelló. I una setmana després, a Zueva recupera a poc la normalitat, però l'empremta que ha deixat el foc i la tensió que han viscut continuen encara molt presents. És una informació de Sheila Lluch.
2: En part del paisatge grisenc d'Zueva, a l'Alt Palància, les rutines diàries marquen el primer cap de setmana després de l'incendi. Jordi Pérez, veí de Zueva.
3: Ja la gent està tornant, la piscina està oberta, o sigui que més o menys la vida.
2: Però entre les converses del veïnat, els efectes del foc encara estan presents. Escoltem el forner Mario Gómez i l'estiuetxant Juan Carlos Martínez.
4: Ara hemos pasado unas circunstancias un poco complicadas, pero ya volvemos a la normalidad de lo que es aquí a Zueva. El mismo día que era el martes por la mañana, la gente empezó a llegar aquí a Zueva. Y aquí están todos ya.
5: Vinimos ayer a ver cómo estaba la situación. Ya nos habían dicho que había normalidad y aquí estamos.
2: De fet, l'hotel ha penjat el cartell de complet, com assenyala Roberto Fernández, gerent de l'hotel Espadán.
6: Esto es un hotel pequeño, pero sí no tuvimos cancelaciones.
2: L'empremta del foc ha deixat una ferida de 183 hectàrees cremades, part de les quals al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
7: Esta mañana hemos visto la parte de atrás del incendio y ahora vamos a dar la vuelta por aquí para ver cómo se ha quedado todo.
2: Un paisatge cremat on les primeres investigacions apunten. Les causes humanes estan darrere de l'inici del foc.
1: La calor s'ha convertit en un problema de salut pública que causa ja més morts que els accidents de trànsit. En la segona onada de l'estiu, la que hem patit esta setmana, han mort a Espanya 463 persones, 42 d'elles a la Comunitat Valenciana. Bona part corresponen a gent major, molt vulnerable. Però a banda d'estos casos, la calor ens fa la vida més difícil, inclús dins de casa, sobretot si no tenim aire condicionat o no el posem en marxa. I si parlem de casos com el de Marinella Ardila i la seva filla que comparteixen una habitació, la situació empitjora. Amb ella ha parlat Sònia Silvestre.
8: Marinella Ardila comparteix habitació amb els seus fills de 21 i 15 anys i no els resulta gens fàcil, sobretot amb esta calor sufocant dia i nit.
9: Noches que no podemos dormir del calor, es desesperante. Abres como la ventana y es como si tú abrieras un horno.
8: Diverses ONG, com Càritas, reivindiquen que el dret a l'energia estigui lligat al de la vivenda perquè l'habitatge siga un espai amable i no un suplici. Mariluz Vicent és treballadora social de Càritas.
10: Famílies que viuen en habitacions no poden encendre l'aire condicionat o no poden fer ús d'un ventilador, perquè suposa una despesa elevada per al rebut de llum.
9: El calor ha sido impresionante, estar los tres ahí, la casa no tiene, pues tiene un aire, pero la verdad no lo prende.
8: Repassar al detall la factura pot ajudar a reduir-ne el preu.
10: Els assessorem, els ajudem a interpretar les factures, quin ús estan fent, quina potència, i així també vegem si estan contractades amb una companyia que podria rebaixar un poc els rebuts de llum.
8: 4 de cada 10 persones ateses en Càritas viuen en habitatges precaris, en què una mateixa família compartís habitació.
1: I precisament centenars d'usuaris han aconseguit estalviar les factures de la llum i del gas gràcies a una start-up creada per 3 joves valencians de només 20 anys. Funciona a través d'un xat de WhatsApp i utilitza intel·ligència artificial. Rosa Mateu ha parlat amb els autors de l'enginy, Álvaro Medina i Álvaro Pérez.
11: Amb un xat de WhatsApp que utilitza la intel·ligència artificial, estos 3 valencians han creat una empresa que analitza les factures de la llum, gas i internet per a detectar sobrecostos.
12: Utilizar la tecnología a nuestro uso con el único fin de asegurar el ahorro de las familias. Entonces lo que hicimos es hacer un chatbot de WhatsApp, es totalmente gratuito.
11: Processa el consum real de cada usuari i ofereix recomanacions objectives per a estalviar.
13: Devolver el dinero, por así decirlo, a las familias que realmente, o sea, hemos visto casos de comercializadoras que estaban cobrando a clientes, incluso personas mayores, el precio de la luz 5 veces más caro de lo que deberían de cobrar.
11: Les famílies poden estalviar 200 euros anuals per tarifes mal ajustades o consums innecessaris i les empreses un 20% dels costos fixos.

0: Si no tienes ahorro, la inteligencia artificial te lo dice. Si tienes ahorro, pues enhorabuena, te puedes ahorrar X dinero, que estamos ahorrando más o menos entre 200 y 300 euros al año a las personas, que la verdad es que está muy bien.
1: En estos 8 mesos que estan funcionant, han analitzat prop de 9.800 factures en un estalvi global de 985.000 euros.
2: Que no és poc, i calor de rècord també a la resta d'Europa. S'ha decretat l'avís roig i taronja per altes temperatures en bona part de França. També a Itàlia, el Regne Unit i Alemanya pateixen aquesta inusual pujada de temperatures. Susana Fuster.
3: La calor extrema continua posant a prova Europa. A França el mercuri no dona treva. El país ja ha encetat la tercera onada de calor de l'estiu. I més de la meitat del territori continua en avís roig per temperatures que poden superar els 40 graus. El govern ha activat un nou pla de resposta mentre milers de persones es refresquen en les aigües del Sena. Les altes temperatures ja han provocat a prop de 2.000 morts al país. Els experts preveuen que la calor persistisca
4: a un nivell extrem,
3: almenys fins al 14 de juliol, coincidint amb la Festa Nacional Francesa. Europa s'escalfa a un ritme que quasi duplica la mitjana del planeta. Al Regne Unit...
5: It's been pretty insufferable, to be honest. Very, very hot.
3: És insuportable, diuen, amb màximes que han fregat els 40 graus. Mercuri pels núvols també a Alemanya, Hongria i Itàlia. Les grans ciutats europees són especialment vulnerables per l'efecte d'illa de calor urbana i perquè van ser dissenyades per a un clima més temperat. De fet, juny ha sigut el mes més calorós mai registrat a l'Europa occidental.
2: Gràcies, Susana. I les onades de calor que també afecten el camp. És el cas a casa nostra de la xufa. Els llauradors s'alerten d'un descens preocupant de la producció. En aquesta campanya s'han collit uns 5 milions de quilos, prop d'un 10% menys que l'any passat. Rosa Mateu.
6: Les elevades temperatures que estan registrant-se amb nits tòrrides que no han baixat dels 25 graus i temperatures màximes que han superat els 36 graus al migdia, així, a la comarca de l'Horta, estan afectant la productivitat de la xufa. El Consell Regulador de la DEO de la xufa advertís que l'última dècada la superfície total cultivada s'ha reduït en un 18%, mentre que la productivitat total ho ha fet en quasi el doble. Una situació que qualifiquen de preocupant. Per això han encomanat diversos estudis per a conèixer les causes. També demanen ajudes a la Generalitat.
1: Escolten José Ramón Panac, agricultor, i Antonio Jimeno, vicepresident del Consell Regulador de la DEO de la Xufa.
7: Tenim un problema, segurament el canvi climàtic també ens està afectant, el desconeixement de, o les ajudes d'obtindre millores que pogueren produir més quilos perquè som un producte molt minoritari.
8: No? Les nits són molt càlides, en la qual també hi ha menys humitat, i que n'hi ha molts dies per dalt de 40 graus, això fa que la xufa és un producte que s'ha d'adaptar i una de les conseqüències és que està produint menys quilos.
2: Canviant de tema, a Sant Pere, la Vall d'Albaida, s'han venut 7 cases amb poc més de 30 persones. És el poble menys poblat de la província de València i esta venda es tradueix en nou veïnat per a Padró. Tota una alegria per a este xicotet municipi, Verònica Marc.
9: És el poble menys habitat de la província de València. Per això l'Ajuntament celebra la venda de 7 cases, ja que suposa nous empadronaments. Són persones que busquen tranquil·litat i qualitat de vida. A més, l'Ajuntament rehabilita dos vivendes municipals per a lloguer social i ha construït un mirador al poble, accions que pretenen fer el municipi més atractiu i lluitar contra el despoblament.
10: Los habitantes, el entorno y la tranquilidad.
11: Muy bien, la gente aquí muy simpáticos, todo el mundo se saluda...
9: Altres, inclús, veuen una oportunitat de negoci, com la casa que s'ha adquirit per a fer un hotel rural.
12: Atenderlos bien y luego las comiditas que él pueda hacer seguro que van a estar encantados.
9: Estes noves compres donen alè al poble. Maria Dolores Hortolà, alcaldessa de Sant Pere.
13: Per a que el poble no desaparega i es repoble. Hem adoquinat el poble, han posat càmeres de seguretat, han posat faroles solars en puestos que estava... sense il·luminar.
9: Millores que vol afegir l'Ajuntament a un poble que ja compta amb metge, natura i municipis propers on comprar. Són passes cap endavant en la reactivació de Sant Pere.
2: Gràcies, Verònica. I en clau política, Sumar celebra avui l'assemblea extraordinària per a renovar la direcció després de la dimissió de la secretària.

0: Secretària d'Organització, Lara Hernández. El partit busca així superar la crisi interna i obrir una nova etapa ja sense Yolanda Díaz. Està previst que Verónica Martínez Barbero, actual portaveu al Congrés, sigui elegida la nova líder de la formació. I per la seva part, Alberto Núñez Feijóo ha clausurat este migdia el Congrés Nacional de Noves Generacions del Partit Popular. El líder popular ha aprofitat l'acte per a respondre les crítiques rebudes per les seues declaracions sobre l'assentiment laboral i la llei dels no nascuts.
1: ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual. Porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros.
0: Eixim al món, els Estats Units i l'Iran s'amenacen mútuament mentre els mediadors intenten eixir de la pitjor crisi des de la firma de l'acord. Donald Trump diu que 1.000 míssils carregats i a punt per a destruir la República Islàmica, i el nou Ayatollah acaba de replicar-li que hi haurà venganza. Remei Blasco.
2: L'estret d'Hormuz torna a ser l'arma de guerra amb què l'Iran han desbaratat els plans de la Casa Blanca. Els atacs de la Guàrdia Revolucionària d'esta setmana han reduït el trànsit a més de la tercera part. De les 76 embarcacions de mitjana, el dia s'ha passat a 22, el que ha disparat el preu del petroli. Donald Trump exigeix a l'Iran que anuncie públicament que reobri el corredor, com estava pactat en l'acord. Teheran vincula aquesta decisió al replegament de l'exèrcit dels Estats Units de la zona, un altre punt del memoràndum que s'està incomplint.
3: Most important thing is, for diplomacy to continue.
2: El més important és que la diplomàcia continua, diu el portaveu de l'ONU. De fet, el ministre d'Afers Estrangers persa està avui a Oman, també limítrof amb l'estret d'Hormuz, per a desencallar les negociacions. En una nova pirueta dialèctica, Donald Trump dona per trencat l'alto el foc mentre s'obri a parlar.
4: To me, I think it's over.
2: En l'últim missatge en xarxes diu que té 1.000 míssils carregats i apuntant a l'Iran i que els dispararà si intenten assassinar-lo. En aquest cas assegura aniquilarà totalment el país. Ni les paraules de Trump ni els centenars de missatges demanant la seva mort durant els funerals de l'Ayatollah Khamenei ajuden a reconduir la situació. Els atacs mutus de dimecres i dijous són els més greus des de la firma de l'acord el 10 de juny.
0: Gràcies, Remei. Venezuela, que entra en una fase crítica després dels terratrèmols que ja deixen 4.118 morts. Organismes internacionals alerten de la necessitat d'incrementar l'ajuda humanitària. Carme Pastor.
5: On haurien d'haver turistes, ja tendes de campanya i llargues cues de gent per a replegar l'últim enviament d'ajuda que ha arribat a La Guaira.
6: Nos hemos sentido bien porque nos ha llegado bastante ayuda aquí.
5: Però l'abast de la catàstrofe és enorme. L'ONU estima que fan falta 300 milions de dòlars per assistir durant 6 mesos 1,3 milions de persones afectades pel doble terratrèmol i ha demanat flexibilitzar les sancions a Venezuela per a evitar que afecten a la recuperació del país. L'Organització Panamericana de Salut alerta que la resposta sanitària ha entrat en una fase crítica. Es tem que el col·lapse del sistema, la falta de vacunes i les condicions de vida als campaments puguen provocar un brot de malalties i encara queden cadàvers per recuperar.
7: Hasta hoy, después de 15 días, pude rescatar a mi hija y a mi mamá.
5: Les excavadores s'afanyen a treballar a les muntanyes de runes perquè es calcula que hi ha 1,2 milions de tones d'enderrocs per retirar.
8: Tantos años construyendo las casas para que en 39 segundos se vayan, que es muy fuerte.
5: Als edificis que queden drets i equips d'enginyers s'encarregues de certificar si són habitables. Són els primers passos per a una reconstrucció que es preveu molt llarga.
0: I en els esports, la selecció espanyola ja pensa en la semifinal de dimarts contra França. Inma Gisbert, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. Una selecció espanyola que es va imposar per 2-1 a Bèlgica en quarts. L'afició disfruta de l'espectacle des de tots els racons del país i de la comunitat valenciana. Este era l'ambient que es va viure en una nit màgica per a la selecció.
10: Muy buen partido, muy buen partido. Vamos, finales ahora, por Francia, vamos.
11: Un buen partido, España.
9: L'emoció va presidir un duel on s'avançaren els de Luis de la Fuente amb un gol de Fabián a la mitja hora de joc. Però 10 minuts després els belgues aconseguiren l'empat en una cabotada de Deketeler. En el 88, Merino, als 2 minuts d'entrar al camp, va aprofitar un mal rebuig del porter substitut del lesionat Courtois per a marcar el gol que donava el passaport a Espanya. Dimarts que ve, la Roja es veurà les cares en França. Luis de la Fuente ja està centrat en aquest partit.
12: Estamos felices de llegar hasta aquí, pero

0: queremos más. Dos de las mejores selecciones del mundo, creo que ambas en un gran momento, con diferentes características, pero nosotros afrontamos ese partido, obviamente, con el máximo respeto al rival, pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo.
1: Esta nit, Anglaterra i Noruega lluitaran per altra plaça en les semifinals, a Miami. Els nòrdics arriben amb la moral que es dona haver eliminat el Brasil, mentre que els anglesos somien amb revalidar un títol que se'ls resistís des de 1966. Serà interessant el duel entre els dos canoners dels dos equips, Haaland per part vikinga i Harry Kane pels anglesos. A les 3 de la matinada, a Kansas City, l'Argentina buscarà passar a la final contra la sorprenent... a semifinals, perdó, contra la sorprenent Suïssa. Messi, empatat amb Mbappé com a golejador del torneig amb 8 dianes, buscarà deixar el francès per darrere. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, confia plenament en el seu davanter.
2: Es evidente que está dando todo lo que tiene. Y cuando da todo lo que tiene y cuando huele que puede crear peligro, es una máquina.
1: Pel que fa als equips valencians de primera, el Llevant disputa esta vesprada a les 7:30 el primer amistós de la pretemporada contra el Leganés a la Ciutat Esportiva de Bunyol. El gran atractiu serà veure en acció jugadors com Carlos Espí i Carlos Álvarez, però especialment l'únic fitxatge granota fins ara, el francès Enzo Barceli. Bardelli. El valencià, per la seva banda, el València ha celebrat avui al Sira la convenció de penyes amb la presència del japonès Raisato i de Guido, dos dels reforços per a esta temporada. L'argentí ha fet una crida a l'afició.
3: Lo que pasa acá en el club es todo, la gente es la que está siempre, así que nosotros necesitamos de ellos, como ellos necesitan que nosotros les respondamos en el campo.
1: I parlem de l'esport de la cistella perquè avui el València Bàsquet ha anunciat una nova incorporació. Per a 4 campanyes ha fitxat el conjunt taronja el base espanyol Mario Sansupegui. El jugador, format en el planter de l'Unicaja Màlaga, arriba després de disputar la Lliga Universitària dels Estats Units en els Gonzaga Bulldogs. El base debuta com a internacional amb Espanya en el 2024 als 18 anys. I parlem de motociclisme perquè Marc Márquez acaba de guanyar la carrera sprint del Gran Premi d'Alemanya, després d'haver sumat la 9a pole de la temporada, segona posició per al seu germà Àlex. El valencià Ivan Ortolà eixirà primer demà en la carrera de Moto2. I acabem amb un últim apunt de tennis, ja que esta vesprada a les 5 es disputa la final femenina de Wimbledon, que enfronta a les tenistes de la República Txeca, Carolina Muková i Linda Noskova. És tot, Inma.
4: Tot i molt bo. Moltíssimes gràcies, Inma Gisbert. Cecília Arnau té més premis que anys. La violinista de Tavernes de la Valldigna ha guanyat a Polònia el guardó a millor intèrpret, el talent a disposició d'una disciplina de ferro, en només 16 anys complits i un futur meteòric, informa Carmen Marc.
5: Des del bressol, la música de violí ha acompanyat el creixement de Cecília Arnau Toran a Tavernes de la Valldigna. El pare, catedràtic de violí, la mare, pianista, el iaio, director d'orquestra. El centre d'estudis musicals on entrevistem Cecília du el seu nom. La saga multiplica èxits. La neta Polònia.
6: Quan jo estava en la cuneta, mon pare ja em tocava en el violí i als 3 anys va ser quan vaig agarrar el violí en la mà i vaig començar a tocar.
5: Als 8 anys se li oferiren una beca, però la família decidí que era massa menuda per a volar a soles. Ara ho fa amb ajuda dels pares. La duen a Madrid 2 o 3 voltes a la setmana a l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Accepten només universitaris. Amb ella han fet una excepció per les seues dots artístiques. Eduard Arnau és catedràtic de violí i pare de Cecília.
7: Després diuen, Cecília Arnau, i alça't. I no sabien que havia guanyat. I se'n ve en diners, perquè els premis són eslotis, i el premi de la Fundació a la millor personalitat interpretativa artística del concurs.
6: Era un concurs que n'hi havia 37 candidats, però n'hi havia molt de nivell.
5: Compagina el batxillerat amb el Conservatori Joaquín Rodrigo de València. A més, de 4 o 5 hores diàries de violí entre setmana, dissabte i diumenge, sense límits de temps. Sempre amb el violí a mà, sempre amb el desig que soni insuperable.
4: Gràcies, Carme. I esta nit al Fas del Pi clausura la 38a edició d'un festival de cine que enguany declararà l'actriu Vanessa Romero ambaixadora honorífica. Anem a escoltar-la.
8: El año pasado estuve aquí donde recibí el premio a mejor cortometraje dirigido por una mujer, por Sexo a los 70. Era la primera vez que pisaba este escenario y dices, wow, ¿no? Este año vengo de otro...

0: altra manera, no? I tanquem amb música, perquè Alejandro Sanz actua esta nit al Ciutat de València en un concert que forma part de la seva gira I ara què? Les seguidores ja estan fent cua als voltants de l'estadi I Vanessa Martínez ha estat amb elles.
1: La passió per Alejandro Sanz no entén d'horaris I aquí porta dies fent cua ací a l'estadi Ciutat de València per assegurar-se el millor lloc per al concert d'esta nit, un concert que començarà a les 10, encara queden moltes hores per davant, que es viuen amb música, molta il·lusió I parasols.
2: Como hace tanto calor, digo, tenemos que ir preparadas.
3: Tengo 25 años, a 25 años escuchando a este señor por culpa de mi madre.
4: Vinguérem el divendres passat, començarem la cua, som un grup gran I anem tornant-nos pues per les nits I per el dia a fer cua hacia el estadi.
5: El primero que llega se apunta en la lista y conforme se va llegando se va apuntando. Entonces se hace noche. Mis compañeras han hecho noche, yo he venido a las 8 de la mañana a hacer el relevo.
6: 32 anys esperant a este concert. El concert de la meva vida.
7: Vamos a estar de charleta cantando sus canciones.
8: Mi persona favorita. Yo le canto esta cosita, que lo que quieren las guapas, que las guapas lo esperamos esta noche ansiosa.
0: I després de l'espera, segurament a gaudir. Això serà esta nit. Nosaltres ho deixem així I donem el relleu als companys d'esports del programa Punt a Punt. Fins després.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
1: De tu a tu.

0: 5:32 de la vesprada. Sí, continuem en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Anem acompanyant-nos fins les 12:30 de la nit, com cada dissabte, com cada diumenge, en hivern, en estiu, amb fred, ploguent, amb calor. Sempre al costat de l'esport valencià des de la Ràdio Autonòmica Valenciana. En una jornada en la que anem a estar pendent dels partits amistosos de pretemporada, perquè ja els tenim així. De fet, el primer d'ells ja s'ha jugat, ha estat en Zubieta, han jugat la Real Societat davant de l'equip francès del Po, partit que s'ha jugat a porta tancada. El club no ha donat detalls de com ha anat l'encontre, però el partit s'ha disputat este matí. Per a la vesprada d'avui, a 3-2 equips de primera jugaran. El Sevilla davant del Juventud Torremolinos, l'equip de Primera Federació, mentre que el Llevant Unió Esportiva jugarà davant del Leganés, partit que també juga a porta tancada, serà en Bunyol, però amb la retransmissió televisiva del canal de YouTube del Llevant Unió Esportiva, amb la qual cosa des de les 7:30 podrem contar-nos com va el primer partit de la pretemporada del futbol de primera divisió, que tornarà a comptar amb 4 equips en primera divisió i 2 en la categoria de plata del futbol espanyol després de l'ascens del Eldense. En una jornada en la que també tenim Mundial, clar que sí, tenen que dar resoltes les semifinals del campionat després de que ahir es tancara la branca superior amb l'enfrontament entre Espanya i França. En la vesprada d'avui, des de les 11, jugarà el Noruega-Anglaterra. A les 3 de la matinada tindrem l'Argentina-Suïssa. Estem molt atents i en un instant parlarem d'això, de la primera jornada de la Lliga, perquè fins ara ja són 4 els partits que seran ajornats i hi haurà un quint. No sabrem si serà el del València, el València-Betis, o el del Sevilla, el Sevilla-Rayo Vallecano. Però ja dic, en un instant entrarem en detalls. És que ja assegures que l'Atlético de Madrid-Màlaga, el Celta-Osasuna, el Barça-Atlètic i el Real Madrid-Real Societat, aquests partits no es jugaran en la data prevista. En el dia en el que l'Atlético de Madrid ha fet oficial el seu primer gran fitxatge de la temporada. Es diu Hulman, ve del Sporting de Lisboa i l'Atlètic de Madrid ha pagat 40 milions d'euros per este jugador. Pendents també del que ocorrerà a partir de les 8, final del Campionat d'Europa Sub-19. Espanya vol fer doblet després de la victòria femenina. Avui Espanya també vol guanyar a la selecció d'Ucraïna per a ser campions. Però, sense dubte, la notícia de la jornada és el fitxatge de València Bàsquet. Mario Sansuperi deixa la Universitat de Gonzaga per a vindre a València Bàsquet per a jugar la pròxima temporada. Estem pendents també de l'herba en Londres, Wimbledon. A les 5, en hora i mitja, comença la final femenina que enfronta Mujova i Noskova, però demà quedarà la final masculina entre Zverev i el número 1 del món, el tenista italià. Així que tot això és el menú del nostre Punt a Punt, que comença ja amb el ciclisme com a gran protagonista. La jornada 8a del Tour de França entre Périgueux i Bergerac. En principi, una etapa on pot haver escapada o no. José Luis Gual, Javier Castellar, estan preparats ja per a contar-nos l'etapa. Hola, José Luis.
1: Què tal? Salutació, Luis Urrutia. Amics, família del Punt a Punt, en Apunt Ràdio. En efecte, tenim ja en marxa. De fet, entrant pràcticament ja en els últims 80 quilòmetres del recorregut, esta 8a etapa que porta des de la localitat de Périgueux fins a Bergerac, als ciclistes, als supervivents del Tour de França, on el domini per part de Tadej Pogačar és absolut, és tirànic, diria, fins i tot després de l'etapa que van viure durant la setmana amb el final, en este cas, a l'estació de Gédré-Gavarnie. Avui és una etapa, en teoria, per als sprinters i crec que en la pràctica també, perquè ara te conte, tenim una escapada pràcticament des del quilòmetre 5 en tres corredors, en protagonisme de nou de Caja Rural i en este cas del corredor Otruba, que ahir ja va estar dins de l'escapada de la jornada. Però jo crec que el més important en esta etapa, Luis, és recordar que és una etapa històrica. 1994 va ser el quart Tour de França de Miguel Indurain. En aquestes dues localitats, Périgueux i Bergerac, es va disputar una contrarrellonxe d'algo més de 60 quilòmetres en la que Indurain va apallissar els seus rivals. Li va col·locar 2 minuts a Tony Rominger, que era un rival directe en aquell moment en la lluita pel groc. Va doblar a Lance Armstrong, posteriorment va ser un dels homes importantíssims en el Tour de França, i en definitiva va ser una demostració del exciclista navarrès que el tenim molt present, tenint en compte com està el ciclisme espanyol en l'actualitat, carent de referents que puguen lluitar de veres per ese major groc, però atenció, en la molt bona referència, i ara us ho comentarà Javier Castellar, de Juan Ayuso, que l'altre dia va donar la cara, es manté entre els millors de la general. Avui és un dia per a ells de certa tranquil·litat, n'hi ha que fer el recorregut, n'hi ha que estar molt atent per si n'hi haguera qualsevol incident, però evidentment en totes les possibilitats de lluitar per ese podi, per a l'Alacantí, per a Juan Ayuso, en una edició del Tour de França que molts diuen, després si vols entrarem en detalls, que està ja pràcticament decantada per a Pogacar i el que resta és saber quan li traurà a Vingegaard a París.
0: Tenim molt de temps per davant, tenim moltes ganes de parlar d'un esport que ens encanta, com és el ciclisme. Així que el mestre Castellar ja en este estudi. Com estàs, Javi?
2: Jo estic content, estic feliç i, de fet, és un espectacle ver el Tour, i de moltes maneres pot veure. Depèn dels coneixements personals de cada un, ho veu d'una manera o d'una altra. A mi me paren per el carrer i me diuen «Che, que s'ha acabat el Tour». Que va, tot lo contrari. Pues no n'hi ha espectacle que se va a veure. I, a més, n'hi ha moltes coses que comentar. I, efectivament, sí que va ser l'altre dia un espectacle i una actitud de superioritat de Pogacar, però, bueno, algo sabíem, però no descartem el 5 corredors que van darrere d'ells que poden encontrar-se en algun dia, en el moment seu, de que puguen sorprendre i fer coses. Això no s'ha acabat. No dic que no vaig a guanyar Pogacar. El candidat número 1 és Pogacar per guanyar el Tour. Però que s'acabi el Tour de veure espectacle, ni molt menys.
0: És que, efectivament, queda molta tela per tallar. No seria la primera volta en la que hi ha sorpreses en una gran carrera per etapes i més tan dura com és este Tour de França. El que sí que està clar, José Luis, és que l'espectacle que va donar en l'etapa de debats Pogacar va ser impressionant. Que la pujada al Tourmalet de Pogacar fent-ho en 2 minuts i mig d'avantatge respecte al segon històric són qüestions que deixen ben a les clares que va estar molt complicat llevar-lo d'ahir.
1: Sí, totalment. El ciclisme, ja que creuar la última línia d'arribada, en este cas a París, no? Ni sa última etapa, que serà espectacular, però si no n'hi ha de permís, malaltia, alguna caiguda, que esperem que no, que al final té que ser el que siga més fort, el que se col·loqui i se major groc, està molt, molt prop de Pogacar d'igualar, no?, els històrics del ciclisme, entre ells, com comentàvem anteriorment, Indurain, en esa cinquena victòria de la classificació general. Vaig veure aquesta etapa des del principi fins la fi, Luis, l'altre dia, dijous passat, i no només Pogacar, a mi el que més me va impressionar és la fortalesa que té el seu equip, és a dir, vam veure a Nils Polit fer l'ascensió a Aspen, que són 12 quilòmetres, però sobretot la segona part del port és prou dura, va deixar el grup principal en 35 corredors. Va deixar el grup principal en 35 corredors i després ja en el Tourmalet primer Willems i després entre Yates i Del Toro li van fer la feina de tal manera a Pogacar que no va atacar. Pogacar no va atacar. Li va fer el relleu a Del Toro i Vingegaard va alçar la bandereta blanca. Després, Castellar es podrà contar, sobretot per a aquells que estan escoltant-nos, si és encertat o no, per part de Vingegaard, utilitzar ese monoplat, que això pot condicionar en certa manera la baixada, perquè va perdre més temps baixant Vingegaard que Puchan. Puchan va cedir, crec que 30 segons, i baixar li van caure 40 segons, més tot el que li restava fins a arribar a Gavarnie Gedre. Però bueno, és el més fort, Luis. Quan no és el més fort, hi ha èpoques en tots els esports que hi ha algú que sembla un tirà, no?, que és inabastable, i el segon està a molta distància. Que pot haver lluita? Bueno, per supost que pot haver lluita, no? Però a hores d'ara se fa impensable pensar que Pogacar no guanyi este Tour.
0: Efectivament. Així que, està demostrant-se que és un jugador, és un ciclista superior a la resta, però, Javi, tu has sigut ciclista professional, tens 7 voltes a Espanya en les teues cames, ara mateixa com a organitzador d'events ciclistes, tots sabem que eres un coneixedor absolut del que està passant ahí dins. I jo crec que tots tenen clar que lo normal és que Pogacar guanyi.
2: Sí.
0: Però estic en tu de que falten moltes coses per passar.
2: Però, a més, sí, està clar. Pogacar és el candidat, el més fort. Però als aficionats, als oients que ens estan sentint de Ràdio 9,
0: a punt. Ja
2: he
0: canviat de nom.
2: Sí.
0: Vale, guai,
1: quan comentaves anteriorment, no hi havia encara canvi electrònic. Ara ja és el electrònic.
2: És que varen ser molts anys estiguent també de comentarista allí. Però comentem una cosa que n'hi ha que deixar clara. A veure, sabeu el que està fent Pogacar? És que Pogacar sap que és el més fort, però no s'ha adonat que no espera, que ataca. Això no ho ha fet ningú. I en res va ser històricament el millor ciclista de la història, superant a Eddy Merckx, superant a Bernard Hinault, superant Miguel, és que no volia comentar, perquè jo no, jo, sí, saps que el meu corredor és Miguel Indurain.
0: El teu cor és indurania.
2: Sí, totalment. Però bueno, per què dic això? Perquè no té por, perquè és valent. Però també, jo recorde que l'any passat li pegaren un repàs a Pogacar en el tema de l'última etapa en París. Que n'hi han excepcions de corredors que són especialistes i que li poden llevar aquesta actitud que té, que és el millor. Està clar que guanya el Tour si no té ninguna desgràcia, al 100%. Està clar que si no té ninguna lesió va guanyar el Tour de França, està clar. Però que n'hi ha espectacle servit cada vegada que se sentem a veure la televisió per veure el Tour de França.
0: I és cada dia, sí. Totalment. Això és cada dia. La etapa, esta vuitena etapa, algun col de tercera, quarta categoria, per on estan ara, José Luis?
1: Estan a 80 quilòmetres aproximadament. Ara comencen el primer dels dos portes xicotets que tenen en la jornada d'avui, fonamentalment plana, una jornada cantada que acabarà en sprint, i recordem, els tres homes que composen ixa escapada són Thibaut Gernalé, que el francès de Total Energies, que és el millor col·locat en la general, està a 1 hora 25 minuts de Tadej Pogacar. Està, com diem, adés, Jakub Otruba, el txec de Caja Rural, que ja va estar escapat en la jornada d'ahir, i també s'està manejant moltíssim el modest equip belga de Lotto, que té avui representat al ciclista belga també, Liam Slok, que al igual que la resta de companys, ahir se van emportar afortunadament una gran decepció, veient com la seva selecció era eliminada per la selecció espanyola en la Copa del Món 2026. Hem vist les imatges, no?, que se van juntar tots ahí en el camió, entre ells també Renko Evenepoel i companyia, però ahí Espanya va ser molt superior. Jo, Luis, el que sí volia dir respecte d'este debat de Pogacar, de la fortalesa, etc., és, jo sóc dels partidaris de que hi haguera alguna mena de sostre salarial, perquè torna a incidir en el que te comentava des respecte de l'etapa del Tourmalet. És que no és que Pogacar siga el millor del món, és que té al seu costat 7 ciclistes que són o estan entre els millors 15 del món. Per tant, és que n'hi ha tanta diferència d'un equip a l'altre que pràcticament els altres, quan veuen al tercer de la fila o al quart de UAE que se posa davant, ja diuen, bueno, puxe dos dents i vaig a pegar dos glopis d'aigua i de mañana serà altre dia. A mi m'agradaria que hi hagués una miqueta més de competitivitat i que del Toro a lo millor estiguera en un altre equip, que poguérem veure una miqueta més d'emoció. Ara mateix, ja no només per part de Pogacar, sinó la tirania de l'UAE. Bueno, l'any passat vam fer el rècord de victòries parcials i en guany manca de superar-lo. És que estan molt per damunt.
2: El ciclisme ha canviat. Així està clar que tots volen ser els millors. Entonces, el que més diners té...
1: Sí, però els diners estan en emirats, no estan...
2: Vale, pues per això, pues bueno, pues lo que tenen que fer és saber que si n'hi ha algú...

0: que té més diners i que vulga, pues que vaig a intentar fitxar els corredors per poder fer un bon grup i després no és fàcil tindre a un Pogacar, sempre sol eixir uno, ¿vale? Y en la época de Bernard Hinault es que uno, y en la época de Indurain, y en la época de Merckx, ¿no? Pero eso es complicado. Y además el ciclismo de ahora no te res que vore al d'antes. ¿Te crees que en el despatx se sapía lo que vas a hacer? Yo, cuando diuen, no, mientras tienes que manejar estos vatios, no sé qué, no sé cuándo, tienes que ficarte en la contrarredonche antes de ir en agua tibia para que la reacción de no sé cuándo, yo me torne un poco loco. Tengo que estudiar para poderlos entender. Eso es de despatch, a par de baldre, cuidado, el ciclismo ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es el espectáculo. Torne a repetir, vore un Pogacar, saben que va a guanyar el Tour, com ataca, que no s'espera, que no està a la contra, és pa tornar-se loco de felicitat i de gust.
1: Bueno, te estava dient, José Luis, sobre el plato que va triar per a pujar...
2: Monoplat.
1: Sí, el Tourmalet. Això de pujar un col d'estes en plat, en fi, pues no és algo a lo que estem acostumats, no? Ara ho fan i diu José Luis que això ho paga en la baixada.
0: Vale, jo, però si vaig a ser clar, José Luis, tu perdona que jo te parle clar.
3: No, parla clar, no vaig a mi t'agrada que parles clar.
0: Vale. Si va perdre baixant és perquè anava més lento. I no sé, baixant no és qüestió de donar pedals, és qüestió d'arriesgar, és qüestió de tirar-se a les curves i no frenar. Ja està. Jo volia baixar ràpid, jo era loco, valent, però no baixava com baixen estos perquè tenia una dificultat en els frenos. Mm-hmm. Però no me deixaven. I per què no me deixaven? Tenint una dificultat. Pues perquè estava loco i perquè volia que no me deixaren després d'haver sofrit tan puxant com me van a deixar baixant. Entonces, ese tema de Vinegan anava pitjor. Puxant i baixant. Lo que pasa es que baixant se li nota més el rabillo, que dic jo, no? Així que encara que no haverà tingut ixe plat...
2: No, però si està clar que Pogacar és superior. Jo el que dic és que per a mi és molt arriscant. No sé si són temes comercials, de marques, no sé si és Ramel, la marca que porten ells o aquí, però ells estan utilitzant molt el monoplat i jo crec que això condiciona molt, perquè portar doble plat tampoc és tan de pes extra i te dona molt més marge. Jo... més enllà de que al final el pinyó més menudet que hi ha és el 10, no sé si s'han inventat un més xicotet, no? però sobretot pujant, anar només en ese plat, no sé si portaria 52 o quin tipus de dentà portaria en el plat, però jo crec que te condiciona, és a dir, de tindre avui en dia la possibilitat de tindre 24 velocitats, ja tindre'n moltes menys, jo crec que això condiciona, no sé si més pujant o baixant, però que és un risc a ese nivell, me referís, que per part de Vingegaard, ojo, Pogacar és molt superior a d'ell.
0: Sí, lo que passa que està estudiat i, a més, les condicions personals, si ho tenen clar, que ho pacten, ho saben i decideixen. I jo crec que on va perdre va ser en no arriesgar més per poder intentar retallar-li a Pogacar. Lo que passa que Pogacar ese dia va ser tan superior en tot que, bueno, que tècnicament pot contar un poquet, però no ixa diferència que li tragué Pogacar el dia que estem parlant, no? Aixina que estic segur que està tot estudiat i que inclús els mecànics, els directors i els propis corredors decidixen fer les coses, però pa millor, no mai pa pitjor.
2: Però una pregunta, a un corredor que perdre 30 segons pujant i que t'encaiguin 40 baixant, això sí que fot, no?
0: Això no t'ho pots imaginar, és lo pitjor.
2: Clar, perquè dius, en tot el que jo he cremat pujant per a mantindre-la ahí, perquè va haver un moment que el tenia a 70 metres, i després que te clave un minut baixant...
0: Però s'heu parat a pensar, vosaltres que m'esteu preguntant i els oients que mos estan sentint, que si perdis ese temps no poden haver més coses? Jo faig la pregunta a vosaltres i vos la conteste si no me la contesteu. Clar que n'hi ha més coses. N'hi ha sensacions que se senten que te descontrolen. No saps traçar una curva. I en l'argot...
1: I li falta tècnica?
0: És que perds la força pujant de tal manera, Luis, que després baixes quadrat. Estic parlant en l'argot ciclista.
1: No, sí.
0: I dius, per què no estic fi? Vaig a tirar-li la culpa al plat? No. Vaig a tirar-li la... No, no estic fi, no estic fi perquè ho ha deixat tot pujant, que ara no me quadre, no entre fi, no vas com toca.
1: I baixes en por, ja no arrisques en cada revolta. Sí.
0: És que
1: està
0: passa.
1: Clar. Està somrient ara mateix a la graderia de Wimbledon perquè un dels seus, el britànic Patien, acaba de guanyar el dobles masculí junt al finlandès Elio Vara, així que almenys un britànic

britànic que guanya Wimbledon, encara que sigui en el dobles, no? I sí que estarà en compte, recorden, a les 5 en hora i 10 és la final femenina del torneig. En

0: en preparar ese sprint. Recordem que va fer una gran etapa durant la setmana l'equip d'Ayuso en la victòria final de Mats Pedersen i que ahir la volata se la va endur Merlier. Hi ha alguns que encara no han guanyat i veurem què passa en el dia d'avui. Jo simplement, per tancar el tema este de Vingegaard, sí que volia apuntar, Luis, que fa dos temporades Vingegaard i altres, però sobretot Vingegaard, va patir una caiguda quasi mortal, t'anava a dir, en el País Basc. Se va fer molt de mal, va estar molt de temps de baixa, i jo crec que aquestes coses, si no acabes de netejar-les mentalment, te poden canviar la carrera. Després, quan te claves a 100 per hora, ell que està molt damunt de les xiquets, de la dona i tal, si comences a pensar en tot això, Luis, automàticament te van caure en els segons damunt. Segur que Pogacar no estava pensant en què passaria si caïa, si s'eixia d'una curva, que si no podria córrer tal cosa. Ell estava centrat en anar el més ràpid possible sense pensar en res. Però jo crec que mentalment això Vingegaard no se ho va llevar del cap.
1: No se ho lleva del cap. N'hi ha moltes coses que poden influir. Bueno, pues ja les estem deixant clares. Està clar que, bueno, d'alguna manera tens que arriesgar, tens que ser valent de tot i tens que valdre pa tot, pa poder estar lo més prop possible pa intentar guanyar el Tour. Però no descartem que pa mi és el segon candidat a pujar al pòdium, eh?
0: Sí, sí, sí. De la resta, bueno, veurem què passa en Del Toro, eh? Sí,
2: és el millor dels humans.
0: Jo tinc dubtes en Del Toro, eh? Jo no acabo de veure clar. Jo crec que si no descartaria que si torna a pegar una altra petarda Vingegaard, inclús no acabi el Tour de França, eh? Jo tinc els meus dubtes, eh?
1: No, això no. Jo pense, jo crec que Vingegaard podrà estar en el pòdium, siga segon o tercer, o fer quart, és que això és molt important. I, de fet, suma de cara a que si l'any que ve l'equip que està no el vol ni n'hi ha tres equips que el voldran, ell no pot retirar-se perquè se sinta fracassat per no guanyar-li a Pogacar. Ell té que seguir, té que donar de si tot el que puga i a veure si té 10 millors i pot intentar, pues, almenys intentar guanyar alguna etapa i estar en el pòdium, no?
0: Sí, és dur, però bueno, també li va passar aquí a Pucci, a Buño i companyia en l'època de Indurain, que també eren ciclistes fantàstics. En aquells moments estàvem molt més contents nosaltres, no pensàvem en el segon i en el tercer.
2: I li va passar a David Ferrer. Per què té que trobar-se en Rafa Nadal? Doncs pues li toca competir contra monstres de l'esport com és Pogacar, no?
1: Vos conte una anècdota pels oients i pels altres. La que va guanyar aquella etapa tan famosa de Sestrier, Caputxí, sí, sí, que estigué 200 i pico quilòmetres escapat en el mallot de líder de la muntanya. Jo tinc la foto en el meu despatx d'ell. I personalment, quan vingué al despatx, dic, vull que me digues la veritat, Claudio. Vull que me digues com és possible que anares escapat 2-6 quilòmetres. I me digué en italià, més espanyol, amigo, hòstia, Claudio, huevos, I després parli en Indurain, i Indurain sí que és de veres que ixe any guanyà el Tour, i sí que també tingué algo de favor de cara a Claudio. Podia haver-lo agarrat, però com ja s'ha anat plegant, el que feu és, ahí tens el teu èxit, no? Que en aquella època totes aquestes coses se xuaven i se feien,
2: no? Generositat, no? Per part de Miguel. El deixar...
1: Miguel...
2: Perquè en aquell moment es parlava de que l'únic que li podia fer ombra a Indurain era Capucci en alguna muntanya.
1: Totalment. Però ixa etapa anava líder de muntanya, Claudio Capucci, però anava, crec que eren 200 quilòmetres escapat en Sestier, que va ser històric. Un corredor a soles, 10 quilòmetres escapat, aplega un moment que els últims quilòmetres ja pots tindre tota la força que vulguis, que te'n vens darrere. El que passa que darrere anava Miguel, que no li suponia ningú problema el test que li podia llevar Claudio Capucci, perquè ja anava molt més darrere per no llevar-li el Tour, i va ser generós. Entonces, entre Claudio i Miguel, ho tinc clar, aquella època se corria aixina. Però bueno, vull dir-te que el ciclisme també està canviant, però n'hi ha coses i anècdotes que els oients no sabem, però la realitat passa i és com té que ser i se té que fer,
2: Fixa't, després de Sainz el que digui, no, si jo podria, però que guai.
0: No tenia el mateix equip Indurain que el que té Pogacar,
2: ni el
0: que va tindre Armstrong ni el que va tindre Froome. Eren bons corredors que estaven totalment entregats a Indurain, però evidentment no tenien aquesta superioritat com a equip, i això parla molt d'Indurain, de la classe que tenia, del poderío i també del saber guanyar, perquè ell també sabia repartir xoc i no hi ha ningú que parli malament d'Indurain en aquest sentit, i que hagi sigut molt, molt egoista, no? Per exemple, Inol, no? Ho comentava la setmana passada
1: Inol
0: Castellà, que se va cabrejar perquè li va guanyar.
1: Trencar el manillar, la meva dona pobreta, me digui, li has fet algú, no?
2: 5 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Clara Alcover, com estàs? Bona vesprada.
3: Molt bé, moltes ganes de tornar, que us vaig trobar molt de menys la setmana.

0: van a passar.
1: Bueno, cosetes de l'actualitat, perquè tenim que mirar algun fenomen.
0: Sí, volia deixar per un moment del Tour de França per a parlar d'altra bona notícia pel ciclisme valencià, aprofitant que tenim així a dos superexperts, perquè Asier Forté ha aconseguit la medalla de bronze en l'Òmnium Júnior del Campionat d'Europa de pista i puja així al podi continental després d'una gran actuació, i ha sigut un resultat que confirma el talent de la pedrera valenciana i que, sens dubte, així al punt a punt, pues, ens alegra moltíssim tots els èxits de tots els esportistes valencians. I també volíem parlar del cap de setmana intens al Mundial de Motociclisme, amb la disputa del Gran Premi d'Alemanya i amb el protagonisme destacat per als pilots valencians i l'Espart Team. En Moto3, l'argentí Marco Morelli, pilot de l'equip de Guadassuar, partirà des de la segona posició de la graella, només per darrere de l'espanyol Marcos Uriarte, que ha aconseguit la pole. I el líder del campionat i també pilot de l'Espart Team, Máximo Quiles, arrencarà quart amb l'objectiu de continuar ampliant el seu avantatge al capdavant de la classificació. I per la seva part, el valencià Adrián Cruces eixirà des de la 17a plaça. En Moto2, el gran nom propi de la jornada ha sigut el de el nostre pilot beneït així al punt a punt, que és el pilot de Puçol, Ivan Ortolà, que ha votat el circuit de Sachsenring per aconseguir una brillant pole position, un resultat que el situa entre els grans favorits per a la victòria, i que també ha completat una gran classificació Daniel Olgado, pilot de l'Espart Team, que arrencarà des de la quarta plaça, i entre la resta dels valencians, Àlex Escric serà sisè, Sergio García 18è, Aaron Canet 21è, Ángel Piqueras 23è i Jorge Navarro 26è. He de dir que és molt difícil dir els noms així a tots seguidets, perquè tenim molts pilots en Moto2, i pel que fa també al Gran Premi, Marc Márquez ha tornat a demostrar que Sachsenring és el seu territori. El pilot català s'ha imposat en eixa cursa sprint per davant del seu germà Àlex Márquez, mentre que l'italià Fabio Di Gimantonio ha completat el podi. Així que de cara a demà diumenge arribaran les carreres principals, les del cap de setmana, Moto3 a les 11 del matí, Moto2 a les 12:20 i el Gran Premi de MotoGP a les 2 de la vesprada.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial. La pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió. L'etapa del Tour de França. La final masculina de Wimbledon. El Gran Premi de MotoGP d'Alemanya. I les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
8: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
9: De tu a tu.
4: Punt a punt. Esport en estat.
1: A les 7:30 de la vesprada veurem el primer partit de la pretemporada per als equips de primera divisió de la Comunitat Valenciana. Seran la Ciutat Esportiva del Llevant en Bunyol i jugaran el Llevant i el Leganés. Primera jornada de Lliga. Saben que es disputarà el cap de setmana del 14, 15 i 16 d'agost. Per esta jornada ja sabem amb total seguretat que quatre partits tindran que ajornar-se perquè alguns dels jugadors dels equips estan en semifinals del Mundial. Són l'Atlético de Madrid-Màlaga, el Celta-Osasuna, el Barça-Atlètic i el Real Madrid-Real Societat. Estos quatre partits, amb total seguretat,

0: s'ajornen perquè els equips tenen futbolistes en les semis. I encara hi ha un mes i podria afectar el partit del València. Per què? Partit Argentina-Suïssa. El Sevilla té dos jugadors en la selecció suïssa, Dibril Sou i Rubén Vargas. Així que sí, la selecció suïssa avança a semifinals i esta matinada li guanya Argentina. El Sevilla-Rayo Vallecano tampoc jugaria en la primera jornada, però si és Argentina qui supera a Suïssa, Lo Celso, el jugador del Betis argentí, jugaria a les semifinals del Mundial. Per tant, el València-Betis no es jugaria el cap de setmana del 14 i el 15. Així que, amb total seguretat, la meitat de la jornada no es disputarà. Els partits que no corren risc són l'Alavés-Getafe, el Deportivo de la Coruña-Elx, l'Espanyol Llevant i el Racing Villarreal. I ja dic, o bé el Sevilla-Rayo, o bé el València-Betis no es disputaran en la primera jornada del campionat. Però així no ho han triat, no? Vull dir, estava previst que la Lliga començara el 21, l'avancen per qüestions televisives, i ara, José Luis, mira, eh?
1: Sobretot a nivell audiències, m'imagino que tampoc li farà ninguna gràcia ni a la Lliga ni a Tebas, i sobretot a l'operador, que és el que posa al final els diners, no? Perquè els partits que estàs comentant, els partits que tenen futbolistes involucrats, que van a veure endarrerida i sa primera jornada...
0: Són els de major audiència,
1: efectivament,
0: sí.
1: Efectivament, no sé de quina manera van a repartir els horaris, però bueno, ja comencem en el peu canviat. Ja comencem malament la pròxima temporada a nivell d'horaris i de televisions, això és evident.
0: Ja comencem a jornar en partits, sí. En la primera jornada de la Lliga, en volta d'esperar el dia 21... I
1: que seria més lògic.
0: Ja, col·locar una nova jornada intersemanal, i en fi, pues és el que tenim. Així que, si esta matinada guanya Argentina, el València ajornarà la primera jornada, el València no començarà la Lliga. Això sí, almenys l'Elx, el Llevant i el Villarreal poden continuar el seu treball de pretemporada amb tranquil·litat, perquè ells saben que sí que van a començar el campionat en data. Tornem al ciclisme, tornem al Tour de França, tornem a situar esta carrera, etapa llana, on en principi deu d'haver volata en l'esprint final de Bergerac.
1: A cap a Bergerac van els ciclistes, encara es manté ixa escapada en tres homes que han reunificat després d'ixa cota de quarta categoria. S'ha ampliat una miqueta l'avantatge, 2 minuts i 4 segons és l'última referència, a falta de 66 quilòmetres per a l'arribada. Tenen ben a prop ja el pas per l'esprint, que és important per als punts. Jo pensava que igual pegava un apretó darrere el pelotó en busca de, sobretot, de lluitar per aquestes primeres posicions pel puntatge. Hi ha ciclistes com Pedersen que estan molt interessats, molt involucrats en la lluita pel maillot verd, però n'hi ha altres que també estan clavant-se en aquests esprints intermediaris. Evidentment, també hi haurà punts per al quart, per al quint, per al sisè, etc. Però de moment sembla que aquests tres passaran en punta de carrera i que van a esperar ja pràcticament els últims 30 quilòmetres per a pegar aquest apretó i preparar l'esprint, no, Javier?
2: El que sí que està clar és que el pilot ha consentit que estiguen i s'escapar, sí. Però bueno, és evident, mentre tinguen i s'escapar estos tres corredors, el pilot no és que vagi a espai, porta un control, van rellevant-se els equips que tenen interès perquè puguen replegar a estos tres escapats, però bueno, ixa és la forma d'anar més còmoda de cara al grup de darrere, no? Però a destacar i a comentar, sabeu lo difícil que és anar escapat? Perquè estos tres corredors, antes d'escapar-se, el gran grup, el primer que ha fet el director en les habitacions, els seus corredors, que no són corredors per guanyar l'etapa d'avui, que n'hi ha que lluir-se, que n'hi ha que escapar-se, i tots tenen aquesta mentalitat. Per poder fer-se bona i s'escapar, la quantitat de vegades en els primers quilòmetres que hauran atacat els equips, els propis corredors que no tenen res que fer, que tenen que lluir-se, perquè així van xuplant càmera i n'hi ha que ser rentables de cara a l'equip, que això els oients tenen que saber-ho.
0: Això costa molt, eh?
2: Però tu saps lo difícil que és que tot el gran grup, els que no són guanyadors, que tenen en el cap, m'ha dit el director que tinc que atacar, i estic atacant i no me'n vaig, i després aplega estos i se'n van. És que tot és qüestió...
0: Per a mi lo de Caja Rural té un mèrit enorme. Un equip al que, per fi, t'inviten a un Tour de França. Acudixes a què? Vull dir, Caja Rural a què va al Tour de França? A lluitar en Pogacar? Però si jo no sé en quina posició aplegaria el millor de Caja Rural al Tourmalet, però probablement aplegarà a 3 dies de Pogacar. I dius, on tinc jo el meu lloc en les escapades. I estan totes.
2: Muy bien, molt bé. I ho ha acertat este corredor, que ha tingut la suficient força per poder atacar, tindre la mentalitat perquè ell hi anava, i aconseguir-ho, que és lo difícil. I tu saps el soient, la quantitat de milions que estan veient el Tour i la publicitat que està fent? És incalculable. Entonces ja estan siguent rentables. I després està siguent un equip que està caiguent bé. Caixa Rural, vamos, me lleve el sombrero. Està xupant càmera i, de fet, està traient una rentabilitat molt, molt positiva.
0: Perquè és a lo que ha anat.
1: Sí, però també hi ha que dir una cosa, que tens que tindre el vistiplau dels equips de sprintes, en este cas una etapa com la de Wii. Ells saben que els tres que van davant són fruta madura. Hi hagueren un grupet de 7 o 8 en noms més reconeguts de grans rodadors, jo crec que no l'hagueren permès. I, de fet, això que explica Castellar té molta raó. Quan sempre s'hi filtra algun corredor que pot ser important i tal, això provoca que moltes voltes se passen 70-80 quilòmetres a 60 per hora. Fan molts quilòmetres en molt poquet de temps. En tot el respecte ho dic, per al ciclista de Caja Rural, de Lotto i companyia, però ja d'entrada, quan han cantat pel pinganillo segurament els noms, no? Castellar, en Soudal, Quick Step i tots aquests, han dit, bueno, vale, que se'n vagin, es donen 2-3 minutets i que estiguen ells.
2: Jo recordo que quan corria l'únic que volia és que passaren els 60 primers quilòmetres quan tantes, perquè era on venia la guerra i hasta que se feia l'escapa. Això era una agonia i sempre en el ganxo ficat. I jo sols mirava a dalt i dia, per favor, nostre senyor, que se'n vaig a algú que puguem descansar, perquè era el meu moment en aquella època. Se recordeu quan feia les bromes, sí, i xupava càmera?
0: Sí.
2: I jo sols volia que se feren les escapades per després poder eixir en televisió, perquè després Pepe Quiles me dia, tu no n'hi ha que negociar, firma ja que aixina tens un any més de contracte. En fi, canvis, el ciclisme d'antes diferent del d'ara, però el que està clar és que les escapades se fan en els primers 50-60 quilòmetres d'eixida.
1: I això està condenada a ser neutralitzada, no sabem quan, sí, però en la recta final,
0: bueno,
1: de l'etapa.
0: Està clar, a 10 quilòmetres de meta, no? Jo crec que això, cada etapa d'aquestes planes que hi ha en el Tour, en una gran ronda per etapes, passa aixina, i després vindrà l'esprint. Me va sorprendre, no sé si va ser despusahir, la facilitat en la que Merlier va guanyar l'esprint. Per a mi, sorprenent.
1: Jo crec que en condicions normals és el més ràpid dels sprintes que hi ha en el Tour de França. Està molt per davall del seu nivell Girmay, de l'equip NSN, l'equip que comentàvem d'Iniesta, però Merlier és un dels ciclistes més ràpids. L'altre és Philipsen. Jo crec que els dos més ràpids a dia d'avui són estos dos. Una de les etapes, crec que la que va guanyar Koig, l'holandès del Decathlon, va haver esa caiguda, sí, perquè al final hi van quedar totalment descol·locats, però Soudal, Quick Step, té un equip de gent que té les idees molt clares a l'hora de preparar l'esprint. Leader Trek també té un molt bon equip per a Pedersen, i el mateix Alpecin també està construït per a Philipsen. El que passa que jo crec que Pedersen no és tan sprinter pur, no? com Merlier o... Que, claro, col·locar-te en l'esprint, en una curva, a l'eixida de la curva, pes 2 metres i ja has tirat a terra. És que és molt complicat, també, la preparació d'un esprint, no?
2: No te pots ni imaginar. A més, és que estan bé en televisió, i és que no, que mos estan sentint. Sempre jo me fije dels 4 primers, no, dels 4 darrere. Tu no saps la quantitat de posicions, és prou, els sprinters, els que són favorits, el que tenen que fer, no? Te achues la vida. Ahí, entre obrir-te hueco, entre que a lo millor el teu gregari que has confiat en ell, que té que estar al teu costat perquè el vent ve de la dreta, se té que ficar i no el tens. Després te trobes una frena i estàs pensant en agarrar un hueco, i te ve una frena. És tan perillosíssim, perquè van a 70 i a 80 per hora. I després també està clar, tens que ser ràpid. Però el més important, a part de ser ràpid, tens que tindre l'equip adequat i els dos últims corredors que te deixen a punt del teu, de la teua posició. N'hi ha sprinters que arrenquen a 200 metres, a 3 a 100 i a 3 a 500, no? Però, bueno, l'esprint és preciós, sí, veus el que tens que veure i entens el que estan fent els propis equips de cada corredor que són els que van a optar per poder guanyar, no?
1: Establint el paral·lelisme en el futbol, Luis, els sprinters serien com els porters.
0: Sí, veritat.
1: Tens que tenir algun cable sol, sí, perquè si tens por estàs pelat, no tens res que fer ahí.
0: I això que des de les organitzacions s'ha treballat moltíssim per a, en les tanques, les potes que vagin una miqueta cap arrere, buscar la inclinació, no? Perquè, clar, la publicitat té que estar, perquè el ciclisme no es paga per anar. I aquesta publicitat té que estar per a garantir una...

0: un ciclisme sostenible. I han treballat molt, perquè és que van molt ràpids. Van molt ràpids. Jo tots els oients els convido a que quan vinga per ací una etapa de la Volta a Espanya, que vagin a la línia d'arribada, si poden, perquè va molta gent, i que esperen només al vent que fa el paso dels ciclistes. Sí, sí. És sorprenent com bufa el vent quan passen.
1: I després el que és professional, el que està loco, que jo això ho he vivit, que loco és que per guanyar és capaç de fer el que siga. Quan te va de cara a l'esprint en un gran grup, ¿vale? Jo ho he vist i ho he vivit, se tira a lo millor de cara a la curva i quan dius, bueno, pues si este passa, jo passe. Però això està loco, jo no creia que estava tan loco tampoc, no? I calcula mal i l'hòstia que se pega, sí, sí. Tu saps les muntoneres que n'hi ha?
2: És sí. Es que no se pot dir d'una altra manera.
1: Es que, perdó, els oients, però és que tu saps la quantitat de muntoneres que n'hi ha? És que és increïble, és molt bonic que el deport és molt dur, és molt sacrificat, però també molt arriesgat.
2: Tenim ara mateix a la punta de la carrera, només a 2 quilòmetres d'eixe sprint intermig. I, per cert, jo m'he tret així uns quants noms que poden ser candidats a la victòria sempre i quan s'arriba en arribada massiva. Tenim Max Pedersen, que ja ha guanyat, del Lidl Trek, de l'equip de Juan Ayuso. També un altre guanyador d'etapa ja en este Tour de França, el ciclista neerlandès de Decathlon, que és Olaf Koig. També Max Kanter, l'alemany de l'Astana, que també ha quedat molt ben col·locat en eixos sprints de manera sorprenent, no? Perquè segurament no era a priori un desgràs candidat a entrar en el top 5. Jasper Philipsen, el ciclista belga del Alpes, i un altre, Tim Merlier, que ja ha guanyat, el belga de Soudal, Dorian Godon, francès de Ineos, Binyan Girmay, el eritreo del NSN, del conjunt del qual és també patrocinador Andrés Iniesta, i per últim, este una, ja està una miqueta passant, no? Però bueno, també l'anotem, John Degenkolb, el neerlandès del Pinguic. Estos serien, sobre el paper, alguns dels grans candidats en aquest sprint massiu, encara que tots aquests equips no van a treballar. Jo m'imagino que segur Soudal, Quick-Step i Alpecin ho estan fent ja, i algú més s'afegirà, però ja en els últims quilòmetres, no?
1: Estic d'acord, a més estàs acertant. A lo millor Mats Pedersen l'has dit?
2: Sí, sí, l'he dit. Sí, sí,
1: sí, sí, perfecte. Entonces està clar que ara quan els propis líders, sprinters que puguen i saben que poden guanyar l'etapa, les sensacions que tinguen, el primer que van a donar és l'ordre als seus gregaris de dir, ui sí, anem a intentar-ho, clava'm, porta'm, ajuda'm, que puc aconseguir-ho.
2: Ahí el número 1, sense dubtes, era un altre amic de Javier Castellar, el Velo, Mario Cipollini, el treno, ahí va a inventar els trenos, no? Lo que ara se diuen els trens, no? Que són els 4 o 5 corredors que tenen aposta, no? Per a treballar per a un sprinter, jo crec que era el més gran, no només esportiva, sinó mediàticament ha sigut un ciclista que sense ser gripper ni ser un corredor de la general ha marcat una època absoluta i té un carisma increïble.
1: Totalment, jo el vaig viure, jo sols volia ser lo guapo que era ell i lo artista i lo... era espectacular. Recorde que tenia coles, però coles per demanar-li un autògrafo i però tot ple de xiques i totes les persones perquè volien una foto, el Velo, vamos, recorde. A més, era un tio molt potent i molt agradable i molt simpàtic, estava sempre pendent, però de quan venia l'esprint no tenia amics, eh? No tenia amics, se clavava per els huecos que feia falta soles per intentar guanyar. I recorde que podia ser el Saeco, l'equip d'ell.
2: Saeco, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Home, jo no sé si te recordaràs, però tenim temps per a contar una batalleta, Luis?
0: Abans contem que el corredor de Caja Rural ha guanyat l'esprint de Sant Ciprien.
2: O truba primer, per davant de Liam Slock i de... l'altre component que és Gernaek, Thibaut Gernaek del Total Energies, ahí està el pas d'estos punters per a l'esprint intermig, ahí està l'esprint clar, el de l'Energies ja va molt maduret, pràcticament no ha entrat ahí en la disputa, però sí Caja Rural, que l'altre dia també en Molinar, que va estar escapat en les primeres jornades del Tour de França, va tindre una caiguda molt dura i bueno, va tindre un col duríssim, el xaval molt peleó, molt lluitador Caja Rural, que està complint el seu paper de convidar de pedra, no? d'animar, no? Estos primers quilòmetres d'esta vuitena etapa del Tour de França. El que volia dir era, en una famosa anys, no? Una etapa de la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana, anàvem el senyor Castellar i jo en la unitat mòbil i no sé si te recordarás, Javier, pero se te va a ocurrir dir, bueno, parem así, dale en Segart, en la part més dura, ahí en esa puja que es durísima, a veure com passen, no?, els de davant i tal, i clar, van passar, entre que puges una altra volta en el cotxe, te han passat 30, 40, 50, i ja en la baixada venies a Eco en els 4 o 5 treballant per a Cipollini, acabava l'etapa en el port de Sagún, i crec que mos van donar algun recaet ahí a la unitat mòbil i alguna trompaeta també per a que es deixaren passar. Va ser un moment un poc tenso, eh?

0: Sí, sí, sí, sí, recorde, a més, també nosaltres no ho farem molt bé, perquè el que jo te
1: eren
0: diga...
1: Altres temps, eren altres temps.
0: No, però jo te digui de parar és perquè volia saborejar ahir, en aquest moment, on jo li guanyi a Inol, i després se clavarem a baixar en ells, per molt ràpid que sigues en un cotxe, l'habilitat d'un ciclista, i a més com portaven Saeco, portaven a Cipollini, i sabien que dades primers el que volien era tirar-se a tomba abierta per poder alcançar al cap de pilot i poder aconseguir plegar perquè guanyi, no? Bueno, anècdotes, sí. I records.
1: Sí, sí, i de com baixa esta gent de ràpida i que volen tindre, evidentment, tota la carretera per a d'ells. Bueno, pues poquet a poquet entra en l'etapa ja en el moment culminant. Arriba l'etapa de Veres, a aquest moment en el que veurem de Veres la lluita per el triomf final. Recordem que acaba en Bergerac després d'este trajecte de 180 quilòmetres en 400 metres. Acaben de superar els ciclistes i se sprint de Sant Ciprien, que està a 57 quilòmetres de la línia d'arribada. Recordem, s'ha imposat Jacobo Truba, el corredor de Caja Rural, per davant de Liam Slok, i tercera ha estat Thibaut Gernalec, el francès de Total Energies. Tots tres són encara a la punta de la carrera, a 57 quilòmetres, 600 metres, com dic, de l'arribada. Quedaria només aquesta darrera cota de Buisson de Caduin, que està a 40 quilòmetres de l'arribada. Jo crec que a partir d'ahí, no?, pot començar de veres ja, no?, a canviar el ritme del pelotó darrere, o no?
0: Sí, bueno, el ritme tot depèn de les actituds i dels equips com estiguen. El que està clar és que l'escapada la van agafar i, de fet, en el moment puxen el portet, automàticament els interessos dels gregaris en els que tenen els sprinters, el que van a fer és a tota velocitat perquè puguen haver poques sorpreses i que no ataquen. Les incomoditats venen quan estàs fent un treball i te venen i t'ataquen, no? I aquest canvi de ritme és el que te fa estar més incòmodo. I crec que va ser així. A partir de quan puxen el port se veuran encara més coses.
1: Recordem com estan les coses, encara que avui no té per què haver variacions. En aquesta classificació general, liderada, encapçalada per Tadej Pogačar, a 2.42 està el segon, que és Jonas Vingegaard, el danès de Visma Team Lisa Bike. Tercera plaça per al mexicà i del Toro, a 3.27, 3.30 se disa ja Renko Evenepoel. Tenim Ayuso a 3.34, la qual cosa en la lluita per aquest podi està molt bé, està apenas a 7 segons d'Isaac del Toro, i ja per darrere té que tindre en compte perquè està Pol Seixas a 3.55 i Lipovic a 4 minuts, 54 quilòmetres ara mateix per a la línia de meta, 1.48, comença a baixar aquesta referència, comença a baixar aquest avantatge que tenen els tres de punta, però el treball està fet per part de Caja Rural. Bueno, si pot passar també primer per la cota de quarta, ja no se li pot demanar més al xaval, eh?
0: Bueno, claro que no, més de fet l'ha aconseguit, lo difícil, l'escapar, s'ha clavat en dos dies seguits, i això ja és molt significatiu de cara a l'equip. Jo crec que van estar contents, i avui, aunque no se ho veguen, n'hi haurà xampany en segur en l'equip i en el quartel general de Caja Rural.
1: De moment estem veient els majors de Caja Rural, els de Movistar, no, eh? Parlant d'equips espanyols.
0: Ja, però és que ahir què passa? Jo no m'atrevisc.
1: No sé si vas veure l'altre dia en xarxes, va haver una qüestió molt viral en les xarxes socials, un missatge per ràdio, d'estos que televisa de quan en quan l'operador, en el que el director esportiu de Red Bull Bora, de l'equip de Benepul, van dir, bueno, ara serà el moment en què els equips xicotets, com Movistar, tal, Caja Rural i tal, buscaran l'escapada, no? I a molta gent li va cridar l'atenció que col·locara en ese grup d'equips menuts a Movistar. Així en Espanya ha sigut molt comentada esta qüestió en xarxes socials, però han perdut a Uydebros, que era el líder, i la resta de companys, per una raó o per l'altra, no s'estan deixant vore, lamentablement.
0: Bueno, n'hi ha que comentar, no? Jo crec que la baixa moral és total. Jo conec a Eusebio, conec a tots els components que porten el que és l'equip, i d'alguna forma la moral no la tenen molt pujada. Són conscients de que acaben en guany i que sponsor no tenen.
1: Però és que si no te deixes vore en el Tour, tampoc el tindràs. És ja, que la millor manera de trobar un sponsor és tindre visibilitat, no?
0: Ja, sí, però això n'hi ha que tindre molt de cap, actitud, i a més moltes ganes de poder demostrar tot el contrari a com se senten, no? És complicat, però també està clar que també pot passar que a lo millor ho estiguen intentant i no el sisca, que és el que he comentat jo antes. Ja pots atacar tot el que vulguis, pots fer tot el que vulguis, i a lo millor eres el que més ataques i no aconseguixes tindre eixa escapa que te va a rentabilitzar publicitàriament, no? Entonces, però bueno, jo crec que és més per la moral, per les actituds, i crec que he sentit dir que si el director que havia en Movistar...
1: Gente.
0: Sí, no està molt bé psicològicament.
1: Ell no està, eh? No està en la carrera.

0: hasta ya, Rojas, que, de director.
1: Ja ho sé, però per això ho dic. Sí. Entonces, què passarà ahí? Perquè, claro, Movistar, que dice, seguint tants anys en un equip tan rentable, hi ha coses que a mi se m'escapen, però bueno.
0: I l'altre dia hi ha que dir dos coses. Segurament estic sent injust en dos ciclistes. L'altre dia van fer un etapón tant Pablo Castrillo com Raúl García Pierna, però l'equip hi ha vuit corredors. Si has perdut a un, i dos se han donat ja la cara en esta primera setmana, hi ha altres que tenen que deixar-se veure, almenys intentar-ho, estar en estos, no?
1: Aixina és, però ja te dic, i me repetís, que pots intentar-ho mil vegades, ser més fort i tindre les actituds d'arrencar i d'intentar-ho i no eixir-te, i a lo millor ve uno de darrere que està menys fort i arranca, i a lo millor el pilot ho consentís. És que això també és, com aquell que diu, estar bé, però que te toque la loteria, eh? Que tingues la fortuna de que te deixen i de que te pugues anar.
0: Pues estem en el punt a punt, en A Punt Ràdio, a 52 quilòmetres per arribar a la línia de meta Bergerac. Recordem aquesta localitat històrica on va durar una autèntica exhibició ja fa molts anys. Miguel Indurain, en el que va ser el seu quart Tour de França, del 5 que va guanyar el ciclista navarrès. I en aquest recorregut, certament crec que hi ha no més de 50 quilòmetres entre les dues localitats, la que avui ha estat l'eixida, Périgueux i Bergerac. Per tant, estan fent un circuit per aquesta zona, que també destaca sobretot perquè hi ha molta vinya. Es fa molt bon raïm per ahir, també hi ha molt bones bodegues, estem veient els xatós i molta verdor, molta aigua també en esta zona de França, molt pròxima, com dic, a Burdeos. I en les pròximes jornades, demà tindrem una etapa molt més moguda ja pel massís central, i ahir segur que va haver moviment, o hauria d'haver moviment entre ciclistes que no estan molt a prop, en este cas, de Pogacar, pues no dels primers espais dels equips, però segurament del número 2 o del número 3, per amenitzar una miqueta la carrera, perquè així guanyar una etapa hi ha que lluitar-la i hi ha que ser protagonista, almenys estar com estan estos tres en el dia d'avui. Recordem, els components de l'escapada, que són el francès Gernalec de Total Energies, com és el txec de Caja Rural Otruba i com és Slok, el belga del Lotto, hi ha que deixar-se veure i almenys tindre uns segonets, uns minuts de tele.
1: Saps què pensava jo quan anava escapat? Jo dic, a mi me veuen en casa, que alegria. I en el meu poble, que me seguien, buah. I jo dic, que no m'agarren. Xe, i que mala pata. Ah, recordes? No sé si les recordeu, en una etapa de la Volta a Espanya, me agarraren en Oviedo, a un quilòmetre de meta.
2: I en això, la pancarta, eh?
1: Sí, però això, tu saps el mal sí. que te sap? És que ja te trobes guanyador.
2: Tu pensaves que guanyaves, eh?
1: Total. Claro, és que havia fet lo difícil. Estigui escapat durant els quilòmetres. I després me pegaren en un repàs. Però bueno, com en el argot ciclista, no? Se diu, me fumé un puro en el hotel. Sí. Tu saps lo content? M'he tocat tot el poble, la meva dona, la meva família, tots, perquè no havia guanyat, però deixi aquest sabor tan agridolç que aquest pobre corredor que podia haver guanyat tants quilòmetres escapat i a un quilòmetre l'agarren. Pues bueno, la meva batalla fiu i la meva publicitat tragui.
0: Sí, sí. I esto ja porta molt de càstig, eh? 8 jornades ja de Tour de França. Dilluns tindrem la primera jornada de descans, però abans queda, com no, la jornada de demà, que té un desnivell important. Són aquestes etapes que no tenen ports de molta llargària, però que se van acumulant i en la calor que fa i en aquesta zona central de França poden donar la seva cosa, no? Sempre i quan hi ha gent que tinga ganes, no? De venir una miqueta la carrera i de veure com es comporta, pues, UAE i la resta d'equips, perquè, bueno, ho hem comentat al començar la transmissió, que pinta que Pogacar va camí de sumar la seva cinquena victòria en la general, però n'hi ha que lluitar pel podi, n'hi ha que menetjar-se, i si tens una opció de col·locar segonets, ahir n'hi ha un client que és molt perillós, per exemple, per Ayuso, que és Evenepoel. Evenepoel hem comentat que fins ara no s'ha mostrat molt sòlid en les llargues pujades, l'altre dia se va quedar, però va aguantar allà en el grup d'Ayuso, i bueno, jo espero que si Juan és ambiciós se tope també, l'altre dia van veure bones sensacions per part d'ell, en quant es puga, estenya que col·locar-li més de 2 minuts per ajudar pel podi.
1: És que està clar, estàs dient-ho clar, però no és tan, difícil el que és el pòdium, i després estem parlant de Vinegan, Isaac del Toro, Renko Evenepoel, Ayuso, Seiskias, este xiquet, a veure, està ahí. Que complicat va ser. I després la guerra està entre el tercer, a veure qui va ser el tercer, no?
0: Però
1: si,
0: jo te dic.
1: Si Renko, si Ayuso o Seiskias. És que tot depèn de lo que estan sentint cada dia que va passant, l'acumulació de la fatiga i de poder encontrar-se millor o pitjor.
0: Si del Toro, diguem, si Pogacar va molt sobrat i a del Toro el tenen en butaca, com sol dir-se en l'argot, en aquestes etapes dures que no li toca treballar, si travessarem ara pel podi, jo crec que no ens equivocaríem

0: possiblement entre segon i tercer. Si segon seria del Toro, tercer Vingegaard. Estaria la cosa molt complicada. Ara bé, si per la raó que siga, perquè això està per veure, com dius, el ciclisme, n'hi ha que fer cada etapa, n'hi ha que córrer, i poden donar-se moltíssimes circumstàncies. Qui sap si un abanico, mil històries, no? Si a del Toro li toca treballar, ahí sí que n'hi ha una plaça del caixó i n'hi ha que lluitar-la com siga, eh? Perquè l'aposta que ha fet Ayuso, n'hi ha que córrer, eh? I des d'ací és molt fàcil. Algú dirà, bueno, que fàcil parlen estos, no? Sentats en la cadira, en aire condicionat, i estos tenen que fer 200 quilòmetres cada dia, no? Però si ell és ambiciós, ara és el líder clar del Lidl Trek i del Toro treballa, ahir n'hi ha que lluitar com siga per fer un podi en el Tour de França, que ja l'eleva a una altra dimensió, Javier, tu saps.
1: Sí, i de fet, tots porten aquesta idea. Creuen i saben que tenen que tindre l'actitud, la tranquil·litat i l'espera de que Vinigan puga fallar. Perquè el que està clar és que el que no pensen és en derrotar al líder Pogacar. Vale, això ho dicen clar, però claro, tu bé ho has dit, Isaac del Toro. Jo conec a Machín, jo conec a l'equip i conec a Isaac del Toro, el tinc i l'any passat parli en privat en ell, és un xiquet que és adorable, increïble, no té res cregut. Li dones una ordre i automàticament és disciplinat com ella soles. És tan feliç, és tan jove i està ben considerat, d'alguna manera, perquè el volen també perquè puga comptar-se en ell en el futur. Però tu ho has dit, si no el fan treballar perquè no el necessiten, vamos, jo m'atrevisc a dir que Pogacar i Isaac i Vinigan en el pòdium en acabar el Tour.
2: Això seria un èxit, eh?
1: Sí, però no és fàcil, Luis.
2: No, i més un ciclista mexicà. Jo no sóc un gran coneixedor de la història del ciclisme, però ciclistes mexicans...
0: Un, Raúl Alcalá. En l'època de Pedro Delgado, recordaràs, Raúl Alcalá, no sé si n'hi ha algú més. A mi però sí que no, me sona.
2: No em sonen massa, però no. Un país tan gran, sí, com és Mèxic...
1: A ixe nivell, no. Sí. Raúl Alcalá, sí, i ell.
2: Sí. I a poc que este xic... Perquè té una pinta tremenda.
0: Té més qualitat que Raúl Alcalá. Raúl Alcalá era batallador.
2: S'afanya, sí, ho aconseguirà. Bueno, són les 4 i 27 de la vespre. D'un instant continuem parlant de ciclisme. Encara falten 46 quilòmetres per a que conclogui l'etapa, però Clara Alcover ens té que parlar de bàsquet.
3: Efectivament, el bàsquet de formació espanyola viu dies importants amb la disputa dels campionats d'Europa sub-20, tant en categoria masculina com en femenina, i amb les dues seleccions immerses en la lluita pels seus objectius continentals. En la categoria masculina, Espanya ha debutat avui amb una contundent victòria davant Bèlgica per 58-81 en l'europeu que es disputa a Eslovènia, on els de Javier Zamora lideren provisionalment el grup C després d'esta primera jornada i tornaran a jugar demà contra Croàcia abans de tancar la fase de grups davant Grècia. I pel que fa a la selecció femenina, les de Rubén Burgos afronten esta vesprada una de les grans cites del torneig. Espanya s'enfronta a França a partir de les 7:30 en les semifinals de l'europeu que es disputa a Portugal. Així que després d'eliminar a Turquia en quarts de final, les espanyoles busquen una plaça en eixa gran final i continuar per la lluita per l'or continental.
2: Gràcies, Clara. Recorden que Ivan Artola es pole en Moto2 en el Gran Premi d'Automobilisme d'Alemanya. Demà, des de les 11, les carreres, que en 30 minuts va començar la final femenina de Wimbledon, que va a enfrontar a dos tenistes del mateix país. Anem a veure si Carolina Mujova o Linda Noskova són capaços d'aconseguir la victòria. Estarem pendents també de la pilota valenciana. Des de les 6, el 51è campionat autonòmic Trofeu El Corte Inglés. A les 7:30 estarem amb el futbol de pretemporada en la ciutat esportiva de Buñol. Es juga el Llevant Leganés. I a les 8, la final del Europeu Subdeneu, que en Gales va enfrontar a Espanya i Alemanya.
3: I anem a ampliar un poc també més informació sobre la pilota valenciana, perquè Victòria i Isabel s'han proclamat campiones del segon trofeu l'Illa de Raspall després de superar a Clara i Mar per 25-10 en la final disputada al Trinquer de Rafael Buñol. I a més, esta vesprada arrencarà també el nou trofeu Ciutat de Torrent, que és una de les cites destacades de l'estiu i on la primera semifinal enfrontarà Puchol segon i Hilari contra José Salvador, Héctor i Carlos, mentre que la segona es jugarà el pròxim dimarts. I pel que fa a les competicions federatives, hi ha a final de l'autonòmic individual de Galocha, que disputaran Òscar del Montserrat i Chato de Quart de les Valls, i en Raspall este cap de setmana es juguen les semifinals de l'individual trofeu Generalitat Valenciana, tant en categoria masculina com en femenina. I per a tancar esta informació sobre pilota valenciana, el trofeu El Corte Inglés de Galocha, la baronia s'ha proclamat

0: campiona de primera de Trinquet, mentre que el títol de tercera ha sigut per al Xúquer.
1: 4 i mitja de la vesprada, això és Punta a Punta, això és A Punt Ràdio, pendents de tota esta jornada, el dissabte, este dissabte, calorós, però ja no tant, després de la setmaneta que hem passat, José Luis, que no sé si has eixit en bici esta setmana, sí. Però...
2: Castellar diu que no toca mai una bici, però sí, eixit en bicicleta. Sí, sí, eixit en bicicleta.
1: Però caia, eh?
2: I caia, i la mitjana de temperatura me va eixir de 35 graus de temperatura.
0: Però a quina hora eixes tu?
2: Pues a les 8 i mitja, però arriba a casa a les 12, 12 i mitja. Sí.
0: No sabem quants quilòmetres faries, però un bon almorzarot te pegaries, no?
2: No, jo no esmorzo. Vull dir, me faig la meva barreta i
0: me
2: la
0: faria il·lusionar cola. En bici per l'esmorzar.
2: No, perquè després n'hi ha que tornar a casa. No soc d'això. Però la veritat que estos dies de calor és com si hi haguera algú en un secador gegant i te tirara l'aire calent a la cara. Se seca, com diu Castellar també, és una paraula molt de ciclisme, la boca molt ràpid.
1: Se te seca la boca.
2: I l'aigua del bidó és sopa, realment. O sigui, que, sí. Però al final t'acostumes a tot.
3: Una coseta ràpida. A mi m'anava bé el calor i a mi m'agradava quan l'alquitrà, que ara no n'hi ha alquitrà, feia olor i eixia del calor. Se recordeu?
1: Això només en la Perma Santa de la muntanya.
3: Però sí. Però tu no havies nascut en aquesta
1: època. Jo te contaré.
2: Estaven els peus camineros allí tirant l'alquitrà.
1: Allà en la pala tirant l'alquitrà. Això passava molt quan la volta a la comunitat anava a passar per alguna de les muntanyes que no estaven encara en la part més alta, encara no estaven asfaltades. Això s'asfaltava com
2: en brea, sí.
1: Dos o tres dies abans de que i quan pujaves encara ho estaven rectificant i a lo millor faltaven 3 hores per a que pujara el pilot i encara estaven tirant el quitrà ahí fent la carretera la part més alta de la muntanya. És una altra Espanya, no? És un altre país, però eixa olor era espectacular, eh?
3: Totalment, totalment. Anècdotes n'hi ha a muntó. Una bona que, a més, va passar i l'avió, els oients no ho saben. Sabeu que quan guanyava Isaac del Toro l'altre dia tingué una avería la bicicleta i els...
1: Però el la canviaren 2 voltes, no?
3: Sí, però el seu equip no se dona compte i la canvia un altre equip.
1: No digues.
3: Sí, home, claro. Això?
2: Va passar de llarg el cotxe, sí.
3: Sí, això passa, això passa, eh? Però tu dona compte, eh?
1: Però aquest companyerisme existís dins del món
3: del ciclisme? Sí, per favor, sí.
2: Depèn, eh? Depèn, eh?
3: N'hi ha alguna rivalitat, però a vegades n'hi ha coses que se tenen que fer, sí.
1: Sí?
3: Sí, home.
2: També hi ha algun assistent que el bidó, a la part de si tens justets, li el demana i fica la mà darrere per no donar-li, eh? Perquè van els bidós justets. Però després, sí, quan n'hi ha de sobre, sí que n'hi ha companyerisme.
1: Ah, però això és un problema, perquè les bicicletes entenc que estan més o menys fetes a la mida, no? Del ciclista i si li donen una...
3: Sí, però era una avería. Li arreglaren l'avería i automàticament decía pam, però no va ser el seu equip, que és que passa de llarg.
1: Ja.
3: En Isaac del Toro, eh? Això és tela.
1: Pues és el millor equip del Tour, eh?
2: Sí. Algú portaria algun repassonet, segur. L'assistent en el segon cotxe de l'UAE no tinc ningú dubte, perquè el que mana és Gianetti, però Machín també té galons, evidentment. Estan pujant els ciclistes ja i sa darrera cota de la jornada. Recordem, 180 quilòmetres d'etapa en esta 8ª etapa del Tour de França. I ahí comença a pujar la intensitat en el peloto, eh? Una dada que volia donar, 3 hores de carrera porten. Hem parlat de que són 3 ciclistes en tots els respectes desconeguts, podien dir, en el peloto del Tour de França. Thibaut Gernalec de Total Energy, Jacobo Truba de Caja Rural i Liam Slock de Lotto porten una mitja de 44 quilòmetres 800 metres a la hora en aquestes 3 hores de carrera. Ho dic perquè els que van en bicicleta saben el que costa i el que hi ha que remar per a fer 30 de mitja. Pues imagina per a fer 45 de mitja sobre el paper. Van volant.
3: Mitja, que això no vol dir que van a aquesta velocitat, van a més per traure la mitja, perquè estem parlant de pujades, baixades, i quan ve el vent de cara.
1: Bueno, pues ya pique, eh?
2: Otruba, se'n va Otruba, sí. Otruba que vol els punts d'este colle de quarta categoria. Ahí intenta, en el impuls, el que va més buit, sense dubtes, Gernalec, el del Total Energies. L'hem vist ja en l'esprint intermís que no ha pogut i ara és el ciclista del Lotto, Liam Slock, el que vol lluitar-li els punts de la muntanya, queda encara més d'un quilòmetre, però mira, tenim l'emoció en esta lluita, pels poquets punts, evidentment, que dona el passar primer per la muntanya, però n'hi ha que tindre protagonisme. El mallot de punts el porta Jonas Vingegaard, recordem, en l'etapa d'avui, el danès, segon classificat en la general del Tour de França, i va tirar-li mà a Castellar. Això, quan li tires mà per darrere, això vol dir que l'altre està ja al sac o què?
3: No, bueno, a veure, estan ahí, diguem, destreses, els dos més forts. Ha intentat el de Caixa Rural, arrancarse pavores si se anaba soles, y entonces el enfoque de

0: càmera podia tindre pues, lo que ell necessita, perquè en este moment no pensa plegar, necessita ser més rentable, però se'l va deixar, eh? Sí, està, sí. Ahí, està ahí en el ganxo i anem a veure. Lo que sí que està fent és un carrerón i, a més, gastant-se com se va gastar ahir. Sí. Xapó pa este corredor, eh?
1: Veiem el de Loto, com està pegant Chevaez a base de força per a que no se li vaig a trobar, que torna a alçar-se bé el sillí. Està lluitant-se, i se passa en primera posició en este port de muntanya de quarta categoria, 5,6% de desnivell mitjà, i això vol dir que ja en els quilòmetres que porten, en el calor que fa, la temperatura i demés, pues, ja se deixen notar en les cames. Me dona la sensació que si apreta una miqueta el pelotó, l'altre ciclista de Total Energies vorà abans al pelotó que als companys de l'escapada. Eh?
0: Sí, és que és normal, els quilòmetres que porten, i a més ja ara de cara a meta, quan el pilot diu allà va, no n'hi ha a haver només que intenció d'agarrar-los, i quan tantes sempre és molt més millor. No?
2: Per a tota aquesta legió de seguidors de Javier Castellar, saben que poden seguir el programa a través de YouTube, eh? Que sí, el programa s'emet en directe a través del canal de YouTube d'Apunt, i que poden veure en directe este estudi des d'on estem fent este programa i esta retransmissió d'esta etapa vuitena del Tour de França amb l'aparició estel·lar de Javier Castellar.
1: Sí, senyor, que ahí és el nostre capo, eh? És el cap de files, sense dubtes, en punt a punt de Javier Castellar. Mira, ara li ha arrencat el del Loto, eh? Li ha arrencat el del Loto, que semblava que anava pegant Chevaez, que estava fundit, però mira, li ha quedat ahí ese xicotete, apartat de força per a tirar-li l'esprint a Otruba, i va coronar en solitari, eh? Liam Slock, és el seu triomf particular en el dia d'avui, perquè tenim ja per darrere en vista el moviment de l'Education, ja ho diré, del conjunt nord-americà. Passa primer Slock.
2: Que bé ho ha fet.
1: Segon serà Otruba, sí. L'ha deixat plantat, eh? Ahir a Otruba, el ciclista de Caja Rural, que, bueno, ja ha tingut els punts de l'esprint intermig. I què està provocant ara mateix a Education, Javier? Per què tiren ahir?
0: Bueno, n'hi ha un interès ahí, està clar.
2: Per què? Perquè era quart en una muntanya de quarta?
0: Estem parlant d'ell. Estem parlant d'ell.
2: Sí, sí. D'Education First.
0: Està traient publicitat. A lo millor és l'ordre de que li hauran dit i que li hauran donat, i efectivament, això és així. Cada corredor té la seva filosofia de cara quan té les ordres que li donen els directors, i després el que sí que està fent és que jo crec que puntuen de cara a la muntanya més de 3, no? I si això, a lo millor...
2: En quarta jo crec que no, eh?
0: Ja, pues jo, entonces...
1: crec que esto lo que están buscando es un contraataque, ¿eh? Están buscando sorprendre el pelotó, y ahí se han juntat 10-12 ciclistes. Anava tirant Asgreen, el danés d'Education, que ja és un ciclista que ha guanyat etapes en el Tour de França.
2: Vols dir que està formant-se una escapada bé?
1: Jo crec que sí, que estan fent un contraatac. Ahí està també Mathieu Van Der Poel, el veiem ahí ben col·locat, el excampió del món de l'Alpecin, el veiem ahí en la part de la seva mànega, no? Com porta els colors d'haver estat campió del món. També tenim un ciclista del 1X, algun corredor del Sudal Cupesté, ja dic, 10 o 12 unitats per davant del pelotó.
2: Però els sprinters no poden permetre, no?
1: Bueno, depèn. Si Philipsen porta davant a Mathieu Van Der Poel, a l'Alpecin l'anirà bé, sí, que vaig davant Van Der Poel. L'Education First tampoc té gran cosa per anar a l'esprit.
2: Però l'equip de Merlier no pot permetre.
1: Això és una altra cosa, clar. Sí. Ha clavat un home, Sudal Cupesté, no puc veure qui és, però mira, veiem ja que entra molta més gent, sí, no ho estan consentint, sí, sí. Sobretot no, perquè Van Der Poel no és un bon client, per aportar-lo ahí, no?
0: No, però està clar que no se va a quallar res. Jo crec que van a plegar a l'esprint, perquè n'hi ha molts interessos de molts sprinters que tenen la seva actitud de cara a que, si són sprinters, els corredors, diguem, gregaris, tenen que treballar per ells. El que estem veient són arrancs que te descol·loquen un poquet, que te tallen, que en aquest moment saps que poden anar-se en uns metres, però ràpidament la llavor dels gregaris faran que se reagrupen, i després, de cara al final, pues a 80, 70 per hora, i pues això, a veure qui guanya.
1: 37 quilòmetres, coronada ja la darrera cota de quarta categoria. Hi ha hagut moviment ahir en alguns ciclistes. Asgreen, el mateix Van Der Poel, però sembla que el pelotó el tenen ahir. Està un minut 36 segons des de davant, perquè ara mateix allà tot el que era col·laboració, amistat, escapada entre tres, s'ha trencat absolutament. Està lluitant també, més enllà dels punts de la muntanya, el ciclista belga Liam Slock del Loto, per també el premi de la combativitat. Sabem que la escapada va caure, és qüestió de quilòmetres, i ahir sempre es diu que el que aguanta una miqueta més, el que resistís, que és l'últim en ser neutralitzat, pues té moltes paperetes per a ser el premi de la combativitat del dia. Pujar al podi val moltes perres també, Javier Castellar. Això, inclús en diners no se paga, no? I si era ahí en l'equip al dia següent, i les fotos del teu equip...
2: No és senzill. La policia de Sud-àfrica informa que ha mort un futbolista de la selecció sud-africana de futbol.
1: Vaja.
2: És Jaden Adams. Va jugar este Mundial, va jugar un parell de partits contra Mèxic i contra la República Txeca. Duia el dorsal 23 i, segons la policia, ha obert una investigació perquè este matí han trobat el cos del futbolista en una vivenda d'un barri cèntric de Ciudad del Cabo i que les circumstàncies d'aquest incident estan veient-se investigades. No? Això és el que ha dit la policia. No, no es desconeix quina és la mort del futbolista, que bueno, pues l'han trobat en, ja dic, en un barri residencial de Ciudad del Cabo. Jaden Adams, un dels jugadors, un dels futbolistes que han estat en este Mundial, en esta Copa del Món, i que ha mort en la jornada d'avui en Ciudad del Cabo, en Sud-àfrica. Bueno, pues que descanse en pau el jugador. Mentre, tornem a l'actualitat de la jornada. 36 quilòmetres espera que concloga l'etapa en poc més d'un quart d'hora. Final femenina en Wimbledon a les 7 i mitja, pretemporada, llevant Leganés a les 8, final del Europeu Sud-Dèneu. I en este Tour de França, minut 34 a 35 de meta, això és el que li queda al únic jugador que hi ha cap de carrera en esta vuitena etapa del Tour.
1: Que és Liam Sloc, que es manté en solitari, intentant aguantar el més possible, perquè ara sí que sembla que s'ha encetat l'etapa de Veres darrere el pelotó. Hi ha hagut ahir, com diem, un contraatac. Al final crec que hi havia un tall entre una quarantena de ciclistes respecte del pelotó, que estava molt a prop. Crec que la reunificació se va produir, però això dona mostres, no?, de que hi ha molta gent atenta i de que és que no poden guanyar a lo millor en la volata, no?, en l'esprint massiu, en els darrers 300-400 metres de l'etapa. També estan en una etapa que per a ells s'ha permet recarregar piles, de reposar energia, de recuperar-se. Javier, quan hi ha molta gent inclús que pot intentar sorprendre, no?, en els darrers quilòmetres i tratar d'evitar, no?, que al final l'esprint decidisca.
0: Sí, és que té que ser així. Tots tenen la llibreta o el llibre llegit, no?, les condicions personals dels equips, dels corredors que van a tindre l'opció de poder guanyar, que com a sprinters ho han dit clar. Però a comentar una cosa que ha passat, pareixia que el de Caixa Rural anava millor que el que va escapat. Sin embargo, tècnicament sempre també se treballa i se aconsegueixen coses que després te poden favorir. El que sí que ha fet, quan ha arrencat en principi el de Caixa Rural, el corredor que anava darrere pareixia que s'estava quedant i anava en el ganxo. I sols ho ha fet perquè se vaciara, perquè se aguidara més, sí, no? Sí, sí. I en el moment l'ha vista puraet, pam, l'ha arrencat i ahí està, xuplant càmera i per davant. Que, bueno, està clar que el van agarrar, però míralo, ahí està.
1: Sí, sí, sí.
0: Valent, això sempre és que això sempre és interessant, eh?
2: Sloc molt valent.
1: Sí, sí, i ahir té el premi, s'endurà la combativitat segur i també té els seus punters de l'alt de la muntanya de quarta categoria. Bueno, n'hi ha que dir i tornar a insistir en una qüestió, eh? Segurament per a molta gent avui, etapa de tràmit, el final en l'esprint i tot el que es vulga, però estos tres que estan davant porten una mitja que està quasi en els 45 quilòmetres a l'hora. És a dir, no és fàcil anar escapat en el Tour de França, encara que el teu nom no siga reconegut, i el nostre reconeixement a estos tres que han sigut protagonistes en els primers 140 quilòmetres d'esta vuitena etapa del Tour de França. Ara mateix a per davant Liam Sloc, el belga de Lotto, a un segonet se camina perquè encara no se rendís, eh? Jacob Otruba, el txec de Caja Rural, que està sent protagonista també en este Tour de França a la manera que pot, és a dir, en aquestes escapades inicials, i una miqueta més junt està Thibault Guernalé, que és el francès del Total Energies. Poquet a poquet s'acosten a la línia de meta a Bergerac, la tenim a 33 quilòmetres en este moment, i el pelotó que es manté ahí en esos 1 minut 36 segons, minut i mig pràcticament, entenc que si no baixa la diferència des de davant en el pelotó és perquè hi ha hagut reunificació, perquè si es fortifica aquest tall de 40 unitats estarien ja tots a tota velocitat, eh?
0: Sí, totalment, i estic d'acord amb tu. I després n'hi ha una cosa que me llama l'atenció: estem a 32 quilòmetres, ja tenia que haver menys temps de cara al pilot a poder agarrar estos, diguem, corredors que...
2: Ho tenen molt controlat.
0: Sí, però cuidado que no se descuiden, eh?
2: No, està clar, que no, es que no es despisten, però... És que ho mesuren amb un crono mil·limètric, eh? Saben que tenen que retallar a 4.3 segons per quilòmetre i ho fan, eh?
1: Sí.
2: Quan es posen, ho fan, perquè li diuen exactament a la gent que encapçala el pilot: tens que anar a 53 quilòmetres per hora. i ho fan.
1: De fet, tenies escapar de Jergues, Castellar ho sabrà millor, però crec que hi ha moments en els que peguen un apretonet per a veure en quina dificultat es troben a l'hora de reduir distàncies, i a partir d'ahí, efectivament, ve el dels números i diu: a esta velocitat, quan falten 30 quilòmetres, tenim prou. A vegades s'equivoquen, i això dona salsa, no?, al ciclisme.
0: Totalment, i després també, a lo millor, els piques dels equips que a lo millor diuen: jo perquè tinc que tirar si ja guanyi ahir, tira tu, que t'interessa, que encara no t'has lluit, i a lo millor també pot passar. No crec que en esta etapa passe, sí que és de veres que n'hi ha suficients quilòmetres per poder arreplegar.
2: Sí, però és de veres que crida l'atenció, eh? 30 quilòmetres a meta, minut i mig, sí. Dona la sensació de que és més de l'habitual, no? Que ara haurien de tindre pues, ahí a 35, 40 segons.
1: Però un en solitari, Luis, en la palissa sí. que porte és fruta madura. És fruta madura. En quant estos se posen de manera seriosa a tirar del carro ahí en el pelotó, y estén veient treballant ja al Pecín, que ha tractat ahí de clavar primera a Mantiu Van Der Poel en ese moviment que s'ha produït en el port de quarta categoria. També estan ahí els corredors de Sudal Quick-Step, Tim Merlier, que va guanyar l'altre dia, no vol deixar passar tampoc l'oportunitat, i en definitiva se van situant tots. Crec que Lidl Trek va correr una miqueta a la contra, ja té la seva etapa, i Matt Pedersen, com dia Castellar abans, quan parlàvem de candidats a guanyar avui en Bergerac, és un d'ells, però crec que en principi la responsabilitat de tirar avall l'escapada i de treballar ara mateixa és per a Sudal Quick-Step, perquè el favorit número 1 és Merlier, i també està INSN, això vol dir que Girmay està bé, no?
0: Sí, és que si estan fent-ho és aixina, però el que està tirant molt és l'equip de Van Der Poel.
1: Sí, tenen a Philipsen.
0: Ja, però i per què no té més equips que li estan ajudant per poder anar a retallar els minuts que porten els corredors davant? Això és el que a mi no me quadra i que crec que d'alguna forma no n'hi ha un acord, no n'hi ha un acord evident i un acord clar de dir: anem allà, que a veure si se'm escapa el bou, no?
1: Sí, com està rodant el belga, eh? Està mantenint de moment ahí la distància, ha baixat un segonès, no?, i sa renda que té respecte del pelotó, però és que en qüestió de quilòmetres tenim al ciclista de Caja-Rural Otruba a 35 segons i Guernalé, que està a un minut i dos segons. Tot això en apenes 10 quilòmetres, en el que està la pujada a ese port de quarta categoria, i els quilòmetres després de descens, ahí tenim a Otruba, que ja li han donat els bidons, que se refresque, que se hidrate, sí. El pelotó està darrere i ha
2: pensat... Ja ha fet la seva faena.
1: Efectivament, demà serà un altre dia, sí.
2: Este ja ha fet la seva faena, a partir d'ací, pues res, a fer estos 30 quilòmetres el més aviat que puga. Bueno, qui guanya l'etapa, José Luis?
1: Jo dic que Tim Merlier.
2: Merlier, Coig, Philipsen, Canter. Jo crec que estos són els quatre noms, no?, per a guanyar la etapa. Javi, qui guanya?
0: Jo, Jasper Philipsen.
1: Philipsen.
2: Sí. Tu vas per Philipsen?
0: Sí, però, claro, cuidado.
2: No, que... és una... És que saps què passa? Que el primer sprint del Tour... Hem tingut dos fins ara, no?
1: Sí.
2: Dos sprints. El primer... Jo també pensava que Philipsen el guanyava de carrer, però com tu dius, la caiguda aquella que va haver en els últims 5 quilòmetres s'ho va desbaratar una miqueta tot i... però jo de veres esperava una miqueta més de Philipsen en ixe sprint. I en el segon sprint que va haver, el que guanyava Merlier... ahí és que no tingué cap opció.
1: Va guanyar amb molta autoritat, sí.
2: Cap opció.
1: Merlier, sí. Sí.
2: Vull dir, és que els dos sprints que hi ha hagut ha tingut Philipsen, ha estat lluitant-nos, però no l'he vist com vas veure Merlier en el segon sprint.
1: Sí, i Philipsen és un ciclista que ha estat dominador en molts Tours de França, sí. En les arribades. Va estar a punt de tancar a Gaviria en aquest sprint que apuntaves, perquè Gaviria ja és un sprinter vingut a més, també de Caja Rural. No sé si al final va fer top 10 el colombià, però Philipsen, a més... a l'hora de tancar i de menejar-se és un ciclista també molt perillós, però segurament ells la tenen també ahí en el cap. Això també és molt mental, Luis, vull dir,
2: sí.
1: A nivell de confiança, Pedersen i Merlier, que han guanyat, el mateix Coig també està molt bé, i Philipsen necessita, no?, el vores ahí de veres per a recuperar ese puntet que te dona sempre, i al final són decisions a 80 per hora que prenen esta gent que estan com a boixos.
2: Pues estem a 28 quilòmetres de la línia d'arribada, la distància que va baixant ja és minut i 26 segons, l'avantatge que té el corredor escapat. 10 minuts per a les 7, 10 per a que comença la final femenina de Wimbledon. Més coses de l'actualitat esportiva en la jornada d'avui, Clara Alcover.
3: Per no deixar el ciclisme de costat, però parlant d'una disciplina cada vegada diferent i cada vegada més espectacular i amb més seguiment entre els joves, no sé si haveu escoltat parlar del pump track.
1: No, jo no.
3: pues és una disciplina nova que té ara molt de moda i de seguiment entre...
1: Però no té motor, no? Mentre no tinga motor, a mi me pareix bé.
3: Entre els més joves. I esta nit, a partir de les 8, la localitat a la cantina d'Agost acull ixe campionat de la Comunitat Valenciana en la modalitat de pump track, que és una modalitat que combina velocitat, habilitat i tècnica en un circuit ple de revolts i xicotetes ondulacions on els participants han d'agafar impuls pràcticament sense pedalejar i on la competició reunirà corredors de diferents categories en una cita que també està oberta a altres disciplines com els scooters, els rollers i les bicicletes sense pedals i que per tant, pues, des de un poc d'espectacle sí que pensem que pot donar i fer-se un weekend, no?, en

0: Pensa que seran els impuls, no? En els obstacles que hi ha gent aniran fent els impuls.
1: Els peus, imagina que seran impulsant. I hi haurà molt de descens, m'imagina, també.
0: Ho veurem segur perquè ho publicaran en les xarxes socials, així que demà, si voleu, ho comentem.
2: Jo una cosa ràpida que tinc que dir, perquè n'hi ha una cosa que tenen que saber.
1: Tu vols anar en motor, com has guanyat ja moltes carreres en la bicicleta normal, quan hi havia 6 pinyons només, ara vols portar motor.
2: És un èxit que les bicicletes hasquen vingut en niasquen elèctriques. Per què? Molta gent me diu, Javier, però com pots ser tu professional que has segut i que estigues a favor? Claro que sí, però a favor perquè n'hi ha molta gent que està en el sofà, n'hi ha molta gent que està incòmodo perquè no pot aplegar a estar en el grup dels amics, i la bicicleta elèctrica l'únic que te fa és que te alça del sofà, te fa eixir i la pots usar. Cuidao, quan dic usar-la no és pa guanyar, és pa poder entrenar. I cada vegada, si tens una elèctrica, deixes d'apretar el botó i el que estàs fent és salut i estàs fent deport. Guai, anota-te-la.
1: Este debat, Luis, té que ser un programa especial, eh? Així, sí. En 5 minuts no ho despatxem. Ja t'he dit jo que no.
3: Això no
2: resonem, en Instagram personal, sí. 97.000 persones varen veure els comentaris perquè tingui unes batalles importants, però ha convençut. Però això és un tema que podem parlar-ho quan tinguem més temps.
1: Jo me posaré l'equipatge de Pogacar i me agarraran a Bultaco d'estes de 200 centímetres cúbics i me n'aniré al Tourmalet a veure qui me guanya.
2: Pa guanyar no. He dit antes que pa guanyar no. Pa així ir del sofà.
0: Per a practicar esport, sí o sí.
3: Exacte. Per a disfrutar de l'esport. 25 quilòmetres finals, es manté el minut 25.
1: Sí, un minut 24 segons respecte del pelotó. Encara tenen renda, per a poder tirar-li mà, però la veritat que està rodant de manera extraordinària este ciclista belga, que té una planta damunt de la bicicleta espectacular, va quadrada damunt del manillar. Mira, no
3: té les cames molt llargues, sí. o les rodes són menudes, però...
1: No porta molt de perfil, sí.
3: No, té una pinta de rodador impressionant, este ciclista. Bueno,
1: no volia dir-te un altre tema de debat, sí. No sé si avui tenim massa debats. L'altre dia, no sé si vau veure, hi havia també una escapada de tres ciclistes, ara no recordo el ciclista de quin equip era, però va acudir un dels àrbitres, és que els àrbitres també moltes voltes avorrissen, passa com en el futbol, i tenen que fer alguna cosa per a ser protagonistes, no? I van fer una advertència de que portaven les mans dins de les manetes i que anaven a sancionar-lo, no? De que anara darrere del pelotó o que no tornara a fer, i ell, com anava calent de l'escapada i tal, va dir, a fer la mà, me'n vas darrere i ja està, no vull saber res més, perquè les portava cap a dins, no? I això, segons la UCI, no pot ser, perquè té que tindre les mans damunt de les manetes, en el freno i tal. I després han tret moltes imatges que els ciclistes, no sé per quina raó, però tenen la mania molts d'anar aixina, però, claro, va pagar poca perra, que no, és que ja te dic, no recorde el ciclista en concret, va passar durant la setmana en una escapada, però i és curiós.
3: I aquesta imatge del ciclista agafant-se de la barra horitzontal on no té accés als frenos és una imatge superhabitual,
1: Però això t'he dit.
3: Del ciclisme o no?
2: Home, és que tu no pots estar sempre com vol la UCI o com te diuen que tens que anar. Tens que anar canviant. Estem parlant de moltes hores, molts quilòmetres, i això, el corredor té que sentir-se segur i decidir com agarrar-se en el manillar. Per favor, és que està ahí, apleguem a unes coses ja. A mi m'haveren tirat, pues.
3: Sí, segur.
2: De carrera. Pues perquè segur. Haveren dit, tu millor te quedes en casa.
3: El freno, què?
2: En un freno, eh?
1: Una cosa ara, per exemple, que estan entrant en rotondes, tu tens que agafar, i van tots agafats la part de baix del manillar en el freno, tocant el freno per si fora menester frenar, però estem parlant de rectes molt llargues en els que el ciclista se vol tirar cap a baix. M'ha vingut al la ment per la imatge que hem vist de l'escapat, que anava aixina quadrada damunt de la bicicleta, una recta increïble de més de 2 quilòmetres. Pues ja t'he dit, va passar durant la setmana i això passa com en molts esports, no? Al final m'imagino que en aquest moment...
3: Ovació, no, Javi, per esto, home.
1: Sí, senyor.
2: Sí.
3: Però ho truba.
2: Dos dies, escapat. L'èxit no és sols aconseguir anar escapat, és que ha aconseguit escapar-se, vol dir que ha intentat atacar i atacar i atacar fins que ha aconseguit anar-se'n. Com ell, tots els altres ciclistes que no tenen res que fer avui en l'etapa i que intenten, per ordres dels directors i per les cases que patrocinen, poder-se lluir. I este home, xapó, dos dies escapat i ha aconseguit l'objectiu. Ja pot anar-se'n a casa si vol.
1: Pues havien fugit en el quilòmetre 5 i l'agafen a falta de 23 per a la línia de meta. Estem parlant de 157 quilòmetres pràcticament en solitari, juntament amb els que han estat els seus dos companys d'aventura. El primer en ser neutralitzat ha estat Gernalec, el francès de Total Energy, si només resta en la punta de la carrera el resistent Liam Slok, el belga del Lotto, que encara manté aquesta distància d'1 minut 21 segons a poc més de...

0: 22 quilòmetres per a la línia d'arribada. En principi, l'arribada és completament plana i ahí el pelotó se pot col·locar a una velocitat molt alta per a tractar de reduir quan abans millori sa renda, que poquet a poquet, de manera paulatina, però sí que va decreixent. Ara mateix a 1 minut 19 segons. Moltíssima gent, eh? Com es nota que és cap de setmana als dos costats de la carretera. I ahí tenim la demostració, eh? De com roda este jove corredor belga.
1: Està entregat en una actitud clara de poder intentar quants més quilòmetres faci per poder aplegar a intentar guanyar, no? No és fàcil i és molt complicat, però bueno, jo crec que el que ha fet, anar tants quilòmetres escapat i tindre aquesta velocitat que porta, que va a 56 per hora... Ojo, eh?
0: Sí, sí, és una barbaritat.
1: Que això n'hi ha que fer-ho, eh?
0: Sí, sí, és una barbaritat total. Total, el poderío que té este xic, el belga, el seu equip, recordem, els primers dies de Tour de França va ser notícia perquè Arnaud Bely, que era el seu cap de files, tenia problemes gàstrics i al final va acabar abandonant. Va estar les primeres dues o tres etapes pues, sempre despenjat, no en un company que li feia la feina per a tractar d'arribar dins del temps marcat. I ara mateix continuen sent protagonistes, és el que comentàvem també durant la transmissió així en el punt a punt, no? Que n'hi ha que reinventar-se perquè no saps mai la carrera que te va a presentar, quines seran les dificultats, que el teu cap de fil té problemes i té que abandonar, pues n'hi ha que reinventar-se, canviar objectius i sobretot tractar de ser competitius com està fent este modest equip belga, el conjunt del Lotto, i ara tirant tant al P5 com NSN, eh? Són els dos que han agafat ahir la responsabilitat, també n'hi ha crec un home del Sudal Quick Step al final. Estes tres formacions ja han col·locat ahí dos, tres corredors cadascun i bueno, el ritme és implacable i en quant apreten una miqueta i se minut i poquet que té d'avantatge anirà reduint-se, no?
1: Ara ja té que anar reduint-se i de fet ja tenen clar que els equips que estan tirant sí o sí tenen que anar a agafar a este corredor que va escapat. I la dificultat dels quilòmetres que ha fet, lo que li pot anar en contra i restar a este corredor és si ve algo de pujar.
0: Mira, està traient la imatge de quan m'han agarrat davant del manier en la part alta, en la part de les manetes. M'imagino que n'hi ha intenció, eh? També la gent de la realització ara en la part baixa del manillar donant mostra també, no? Del salitre que porta en ese mono de competició el corredor que continua mantenent i el dur que se fan esos repechonets, que no apareixen ahí en el plano de la etapa, però que quan porten els quilòmetres que porten en escapada, això fa molt de mal, eh?
1: I les cames de tants quilòmetres que porten i la sensació que té, aunque està demostrant que està millor de lo que jo podia pensar, anar a faltant a 20 quilòmetres de meta en ixa velocitat entre 50 i 54, cuidado.
2: No, però que aguanta el sí, minut sí. I mig, eh?
1: Sí, però bueno, estem ja en els últims quilòmetres i està clar que van a agafar-lo, eh?
0: M'ha aparegut, anem a veure si hi ha alguna altra imatge d'alguna bandera. M'havia aparegut que portava el vent també una miqueta de costat, però una poqueta en contra, i això pot jugar un paper fonamental, eh?
1: Això és importantíssim. O a lo millor a favor, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Si... És que depèn molt del vent, depèn dels últims quilòmetres, d'alguna manera, si és pla o si n'hi ha que pujar. I darrere, el que sí que està clar és que els equips interessats, sí o sí, en el treball que estan fent, tenen la mentalitat i la claritat i la seguretat de que van a agarrar-lo. Si no l'agarren, és un fracàs. I després la bronca que n'hi ha...
2: No, això ho podem permetre.
1: I després la bronca que van a tindre en l'hotel...
2: No.
1: Ai, per favor.
2: Els equips dels sprinters no es poden permetre que en una etapa com esta l'escapat arriba. Seria un ridícul mundial.
0: Sí, no sé si mundial, però sí que portarien repassonet segurament en el sopar de la nit a l'hotel, però és que este xic està caminant a 50 km per hora, eh? Estan en una velocitat brutal. Ara mateix aparça per la pancarta des darrers 20 km el pelotó, és a dir, es porta poquet més d'un quilòmetre d'avantatge. Això en temps se vol dir un minut 21 segons d'avantatge per a Liam Slok, el belga del Lotto respecte del pelotó. On diem, estan treballant fonamentalment tres equips, l'Alpecin per a Jasper Philipsen, està l'NSN per a Binyam Girmay i també Sudal Quick Step per a Tim Merlier. Recta final en esta vuitena etapa del Tour de França, 18 i mig per al final, i la emoció ara mateix està en saber si aguanta o no aguanta l'home que va davant, eh?
1: Bueno, jo estic segur que van a agafar-lo i que d'alguna manera el tenen ahí ja a un minut 20, falten 18 quilòmetres i està clar que lo que ha fet este corredor que va escapat, que porta 150 quilòmetres, li té que passar factura de cara al final.
0: De moment, els marxes estan ahí, eh? 1:18 ara.

0: Mateixa, l'última referència que donen, a falta de 18 quilòmetres, calcularem, no? Quan se deixa en 3 quilòmetres 15 i 10 per a meta, perquè això pot ser clau, encara així està en temps, el pelotó, de poder gestionar esta arribada massiva per a resoldre esta vuitena etapa del Tour de França. Han vingut en certa tranquil·litat, tot i que tenen que fer 180 quilòmetres i a la mitjana que s'estan fent, això sempre implica càstig i implica desgast, no?, per a tots els components del Tour de França, però els sprinters avui podem dir que arriben fresquets, no?, per a disputar, això sí, no?
1: Sí, home, els sprinters sols tenen que tindre la seguretat de no gastar i de tindre les dues persones de confiança, els dos gregaris, pendents d'ell, perquè si ve el vent de la dreta, pues el gregari que se clave a la dreta perquè l'esprinter no gaste. I si qualsevol cosa que necessita, cuidao, que és important menjar, que no estem parlant d'aquest tema, gel, aigua, hidratar-se, tot el que un esprinter que puga guanyar l'etapa i necessite de cara als últims quilòmetres o durant tota l'etapa, té que tindre alrededor els seus gregaris per poder demanar i poder servir-li, perquè, claro, ells sols són conscients de poder aplegar a l'esprint i poder demostrar el que són sprinters i guanyadors.
2: Però a mi té molt de mèrit el que està fent Schlock. Sap que està mort, sap que el pillen, falten 16 quilòmetres i ell continua ja 53, 54 quilòmetres per hora, sabent que el pilot t'agafa. I el pilot té que agafar més o menys tard, perquè... si no comencen a eixir també, i per als equips dels sprinters controlar és més complicat. Vull dir, és que és matemàtica pura, la que tenen que fer per a pillar-ho a quan? A 6 quilòmetres de l'arribada? A 4 quilòmetres de l'arribada? No, no pots agafar-ho a 15 quilòmetres perquè saps que van a començar a eixir com conills.
0: El que passa que quan falta una miqueta menys, simplement la inèrcia per buscar la col·locació de tots els equips va fer que segons vagin caent de manera molt ràpida. Encara estem a 16 quilòmetres per a la línia de meta i el que estic veient que hi ha una formació aixina molt en punta, això vol dir que se va a pressa darrere el pelotó, 55 quilòmetres hora marca ara la realització de la etapa, però estic veient que està tirant només un home, No sé si li dona algun relleu el que va darrere de l'Alpecin, però al final si és supera 1, és normal que no baixi tan ràpid i sa diferència, i està pot ser l'explicació. Si hi hagueren 4 o 5 ciclistes fent relleus, hi hagueren reduït moltíssim més, no?
1: Jo crec que sí, de fet m'ha llamat l'atenció que jo estic segur que va el vent a favor de cara, perquè havien els 7-8 corredors tirant, estan en fila índia, però després darrere se ha guardat molt. Ostres, en cap poden anar més a pressa i no van.
2: Sí.
1: Per què?
2: Sí, perquè necessiten agafar-ho en el punt en el que vol el director. Perquè si tu estàs agafes a 10 de meta, saps que hi han rodadors que t'eixen per a... els últims 2 quilòmetres i no el pilles, eh?
0: Sí, sí, totalment. Pues mira, 15 quilòmetres per a meta, en 5 quilòmetres li han llevat 5, 6, 7 segons màxim. Mm-hmm. Veurem ara del 15 al 10, perquè ara sí que la velocitat poquet a poquet que ser cada volta superior. M'imagino que algun ciclista més entrarà al relleu ahí darrere al pelotó. Ara sí que ha pres el relleu un corredor del Soudal Quick Step. Venia un tirant de carro per part de l'NSN. N'hi ha un altre ciclista darrere, però a poc a poc se van col·locant. Ja veiem darrere, a partir de la posició 10-12, com ahir ja, els sprinters se van ubicant en els seus llançadors. I ara sí que veiem ja molt de moviment i comença a haver la disputa habitual per aquestes posicions capdavanteres. Encara que per a un sprint, 14 quilòmetres, encara això és dir que queda molt, no?
1: Bueno, queda molt i queda poc. Anem a veure, jo quan veia 14 quilòmetres després de fer 180 dies, ai, que ganes tinc d'anar a l'hotel, de pegar-me una dutxa, i era una alegria.
0: Ja estic en la nevereta en la cola allí, no?
1: I quan veus la pancarta de 10, dius, uf, que gustet. I ja quan veus 5 i l'últim quilòmetre, pues no veges. Només que vols veure la caravana per clavar-te, pegar-te la dutxa i anar a l'hotel.
0: Pues ahí continuen els relleus, NSN, que li està posant moltíssima determinació a este final d'etapa, treballant ahí els homes de Vinyan Girmay, que de moment no ha mostrat estar en la millor condició, l'hem vist en algun sprint intermig i estar molt lluny, en este cas, del nivell d'altres rivals que té, però bueno, al final això és ciclisme, és Tour de França, i si estan treballant d'esta manera és perquè a bon segur li ha dit que té bones sensacions al seu director, ahí estan, bueno, si guanyen igual Puig Ainista, no? Si està per ahí encara al podi, no? Sí, ahí és un dels sponsors, un dels que posa perres en este conjunt, que és la continuació del que era Israel la passada temporada. Ara estan anant ràpid, 51 per hora dins d'esta localitat, a 13 quilòmetres per al final d'etapa, un setge, el que li costa llevar-li el temps al belga, que està caminant i està tirant de desarrollo, ahí no té molta cadència, però clar, imagina que anirà a una velocitat altíssima, eh?
1: Sí, va en tot lo que pot, en tot lo que té, i està donant tot, i és conscient de dir, si guanya serà, bueno, gràcies a Déu, no? Perquè fer un tio 150 quilòmetres o 170 escapat, darrere com estan, que van en una intenció d'agarrar-lo, i a la velocitat que va, està demostrant que està siguent un campió i que té gas. Però bueno, falten 13 quilòmetres.
2: Estem ja a 13.
1: A un per a... minut, sí, 13 sí, segons.
2: Per a que aplegue...
1: El tenen controlat, Luis, el que havies dit.
2: Controladíssim. 13, per a arribar a la última ratlla d'esta etapa, mirem des de França fins a Anglaterra. Allí, després de la victòria de Patien, un britànic en el dobles amb el finlandès Eliovaara, es torpera la final femenina. Carlos Urrutia.
3: Hola, Luis. Una final que, segur, ens depararà qualitat i emoció. La primera volta en la història del tennis que juguen dos jugadores txeques de la República Txeca una final de Grand Slam. A més, cap de les dos té un títol dels quatre grans, tot i que una d'elles, Semuchova, va bastar una final, la que va perdre en Roland Garros davant Swiatek en 2023. Són el cap de sèrie número 9, Lina Noskova, la cap de sèrie número 10, Carolina Muchova. Muchova té 29 anys, és més experta, Luis té més mate, més tenis, té més talent, més repertori, sobretot per a herba, però Lina Noskova, amb 21 anyets, és un canó tant en la treta, en el servici, com en la dreta, que és demoledora. Té una capacitat de la mònica d'acceleració espectacular. I suposo que la que més orgullosa estarà veient este partit és la millor jugadora txeca, quan txeca era Txecoslovàquia, Martina Navratilova, que va ser la gran campiona que ha donat el tenis txec. Així que el warm-up, el calfament ja ha acabat, a punt de començar, Luis, esta final del quadre femení individual del Wimbledon, entre les dos tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Este diumenge, desde les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial. La pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió. L'etapa del Tour de França. La final masculina de Wimbledon. El gran premi de MotoGP d'Alemanya. I les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
8: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
9: De tu a tu.
0: Estem en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, Tour de França, 8ª etapa. Entrem ja en els darrers 10 quilòmetres per arribar a la línia de meta instal·lada en Bergerac. Ara sí, sembla que darrere en el pelotó s'ha soltat la brida ja dels cavalls a tota velocitat, tractant de reduir esa distància que encara manté el home que es manté ahí en la punta de la carrera. Recordem el belga Liam Slock del Lotto, que ha sigut un dels protagonistes de l'etapa en esa escapada de tres homes juntament amb Otruba, el txec de Caja Rural, i amb el francès Guernalé de Total Energies. Després de l'última cota de quarta categoria se ha quedat en solitari Liam Slock, que està tirant-li el pols al pelotó i que en els darrers 5 quilòmetres ha perdut uns 18 segons. 18 segons perduts, per tant, manté ese minutet a 9 quilòmetres per a la línia de meta. Ara sí que la velocitat comença a ser alta per darrere. Se nota ja el càstig en les cames que porta el jove corredor belga, que en el pas per la darrera polvalació hem vist com s'ha tirat literalment dos bidons per damunt del cos perquè la temperatura és alta i se ho està deixant absolutament tot. Quina demostració de poderío de Liam Slow, pero la llei del pelotó sembra que una volta més Javier Castellar va ser inexorable.
1: Sí, el tenen a un minut, a 9 quilòmetres de meta. Està clar, ell es creu i pensa que va guanyar, però en cas que no guanyi i l'agarren a un quilòmetre o a dos, ha fet ja l'hazanya. I després, el que estem parlant, que és tan important, tants oients i tanta gent veient i seguint el Tour, doncs està traguent-li el seu partit. Però darrere n'hi ha interessos. Així s'aplega l'esprint. I n'hi ha molts sprinters a tindre en compte i que d'alguna manera estan jugant les seues bases. Jo pense que ara sí que van estirats i que ara sí que van a totes per poder agafar a este corredor i poder intentar jugar les seues bases els sprinters.
2: Ara sí que van a per ells. Com ha començat la final femenina en Wimbledon?
3: Amb autoritat per a la jove Linda Noskova, que començava traguent, ha guanyat el primer joc. Ara, la primera volta que trau Carolina Muchova, 1-0 per a la jove Noskova.
2: Tour de França.
0: Tour de França, 8 quilòmetres, ara tirant del pelotó un home del 1X, també curiosament, n'hi ha dos homes del Lotto, de l'equip del ciclista que està encara al capdavant de la carrera. Ahí està Liam Slow, que en esa cara d'agonia que porta després de l'esforç no para de refrescar-se i hidratar-se en esta recta final. Ja dic, sembla, veus el perfil, etapa plana, però té de quan en quan com ara un repechonet, 3-4%, això fa molt de mal en un ciclista que ja va les cames molt castigades i sobretot darrere en un pelotó que ha estat contemporitzant bona part de l'etapa i que ara té els ciclistes que tenen que fer la seva feina absolutament frescos, treballant ja per als seus sprinters. Recordem que avui n'hi ha noms propis des que tenim que estar pendents. Max Pedersen, el ciclista danès del Lidl Trek, que ja ha guanyat. Ola Coy, el neerlandès del Decathlon, també ha guanyat. Tim Merlier, el belga de l'equip Soudal Quick Step, ja ha guanyat, però a banda voldran guanyar i estaran segurament ahí en la lluita final. Max Kander, l'alemany de l'Astana, Jasper Philipsen, el neerlandès de l'Alpecin, Dorian Godon, el francès d'Ineos i Vinian Girmay del NSN, que està treballant i era la lluita ahí davant per tindre la posició com cada dia brutal, Javier?
1: I que barbaritat, el pilot a 60 per hora, 62 per hora.
2: És que si no l'agafen.
1: No, ja, però és que...
0: 46 segons, Com cau la renda,
1: El corredor que va davant estava en 45, 50 per hora. Està clar que...
2: Ahí està. Ahí al fons ja es veuen,
1: 47 per hora està anant de mitja,
2: Són 14 quilòmetres per hora, 15 quilòmetres per hora de diferència,
1: Però fija't la diferència que n'hi ha, que estem parlant de 44 segons, però on van agafar-lo? Van agafar-lo a 2 quilòmetres de meta? 3?
2: No, jo crec... Sí, per ahí, a 3
1: més menys, o a 1?
2: És que ho calculen impressionant.
1: És increïble, sí, home.
2: Cada cotxe és una màquina, una calculadora...
1: Però, Luis...
2: Però de les digitals,
1: És que hem anat a escola, tots els ciclistes.
0: No tots els dies, No tots els dies, hi ha que matisar,
2: Algun dia a l'hora del recreo.
0: Bueno, pues recta final de l'etapa i veiem les plaques solars, també. Sí. A poquets quilòmetres de la línia d'arribada, Bergerac, i com el pelotó encara manté esa formació, molta gent ocupant tot l'ample de la carretera. És prou ample, És prou ample la carretera, totalment exposada també a l'aire. I, no se nota en la formació que pegue de costat, així que estan buscant dos formacions diferents. Per l'esquerra, sobretot en presència de ciclistes de l'Astana, de l'equip de Max Kander. Per la dreta també apareix algun corredor del conjunt de Tudor, però fonamentalment els homes tant de Decathlon com de Soudal Quick Step, en quan te veuen els cotxes que van justament darrere de l'escapat, els ciclistes del pelotó ja diuen «Este ja està ahí, ja el tenim». 33 segons, en qüestió de 5 quilòmetres li han volat 30 segons del minut que tenia a falta de 10,
1: Sí, claro, lo que diu Luis i lo que esteu dient, que està tot calculat, però cuidao, que ara també pot ver un cabreig per part dels equips que tenen interès per plegar a l'esprint i que inclús, a lo millor, inclús en el cotxe director diguen, deixeu de tirar. I ixe que va per davant pot tindre hasta una sorpresa agradable per ell, però està clar que no crec que siga el que vaig a passar avui, perquè ja estan a 26 segons i que ara sí que el que anem a veure és el que varem veure. Una forma d'aplegar per poder aconseguir els sprinters guanyar i que va haver un treball dels equips i dels gregaris admirable. Esperem que no n'esca ningú back.
0: Esperem.
2: El primer és agafar-lo i després ordenar-se. Perquè, com dius, Javier Castillo, la preparació d'un sprint és tot un treball d'una temporada d'un director d'equip.
1: Totalment, i després els oients o els que estiguen veient en televisió que veguen les imatges a partir del quin corredor pa darrere. És on està el perill, és on està esperar el teu moment, perquè en eixa posició t'encontres que vas més cobert de cara al vent i estàs desgastant menys. Per poder desgastar, el que necessites desgastar en els últims metres, que això també n'hi ha que comptar.
2: Sí, sí.
1: Igual

0: que saber menjar, igual que saber descansar. És que el ciclisme té tanta història que són 24 hores del dia, siguem conscients de lo que n'hi ha que fer.
1: Vint i pensant en ciclisme, sobretot per als ciclistes.
0: Sí. Total.
2: En definitiva, avui el que hi ha que fer és llevar-se el sombrero, davant de la prestació, de la demostració de poderío que està fent Liam Sloh, que el ciclista belga del Lotto, que ara sí que ja... és qüestió de saber en quin quilòmetre cau, li resten d'avantatge 26 segons. Per cert, hi ha que dir que enguany el Tour de França ha ampliat aquesta zona, diguem, de protecció per als ciclistes de la General de 3 a 5. Han creuat ja pels darrers 5 quilòmetres, per tant, entenc que Pogacar, Vingegaard, Ayuso i companyia ja se desenteren una miqueta de la lluita de locura total que té que haver ahí en aquestes primeres 30-40 posicions, perquè ara sí que és el moment.
1: Vols dir que a partir de... en quan passen la pancarta del quilòmetre 5, tots acaben en el mateix temps?
2: No. A veure, si hi ha un tall, no, però evidentment tu te pots deixar caure darrere i en el temps del peloto no hi hauria res. Si hi ha una caiguda, donaria el temps del peloto. Abans era 3, i això resta nervis, evidentment, perquè, clar, fins que faltaven 3 quilòmetres, els equips de la General i els dels sprinters estaven tots en la part de davant, i ara és el moment, no?, de col·locar ahí els que tenen que lluitar.
1: Ahí van, a poc a poc. Primer descans en la final femenina de Wimbledon.
3: Guanya 2-1 Noskova davant de Muchova, 3 jocs cap trencament de servici. Estan imposant la treta del servici. Cada jugadora ara traurà Carolina Muscova per a empatar el primer set a 2 jocs.
1: Últims 3 quilòmetres en esta 8ª etapa del Tour de França.
2: I ara sí que va totalment estirat el pelotó. Només 13 segons conserva Liam Sloh, que encara és cap de la carrera, creuant per aquesta pancarta que li diu que li resta només 3 quilòmetres, 3.000 metres. Tan proper de la línia de meta, però tan lluny encara, perquè ara sí, per darrere té un pelotó que vola, que va buscant primer neutralitzar-lo i després acabar de tancar, de maniobrar per a buscar ixe sprint, ixa arribada massiva, i treballant molt bé, ara mateix a l'Astana, l'equip de Mas Canter, que li ha pegat 2 voltes al pal, que ha estat ahí entre els millors i que està clar que està en confiança també a nom del Jake Walula, el mateix batxe que el xec de Lidl Trek, treballant per a Mats Pedersen. Si fores el director esportiu de Merlier, Castellar, què li diries ara per la ràdio abans d'acabar?
0: Creu-teu i fica't en el puesto que tu saps, perquè d'alguna manera ell sap més que ningú per les circumstàncies que se va encontrar i veure. Mira la quantitat de codassos que n'hi ha i per poder clavar-se. Tu saps entrar en una curva que no coneixes, sí, a aquesta velocitat, entonces te tens que deixar dur. Entonces un director li pot dir tot el que vulgui, però el corredor és conscient de lo que té que saber fer, també.
2: Sí, xepenyen trampes, en aquestes carreteres de perdits de les poblacions franceses, moltes illetes i aquestes coses, les rotondetes, i a aquesta velocitat, 70 per hora, que segurament caminarà el pelotó, n'hi ha que tindre molts reflexos, per a no caure, i el tenen, Acaba de creuar els darrers 2 quilòmetres i encara conserva només 10 segones, però el que deia Castellar, t'endús el premi, Castellar, a falta d'un quilòmetre va ser neutralitzat.
0: És que jo sé aquestes sensacions, el que se viu, i el que passa i el que se sent. Que barbaritat, però cuidao, en el moment se descuiden, cuidao, que són 8 segons, però queda 1 quilòmetre.
1: No, ho tenen cronometradíssim.
0: Sí, jo crec... que jo volguera que guanyar este corredor.
2: Jo també.
0: És que no vull dir-ho tan clar, però és que jo volguera que guanyara.
2: Se ho mereix.
0: Hombre, tu saps el sacrifici que ha fet aquest corredor?
2: Mira,
0: ja tira la toalla.
2: Sí, ja
0: tira la toalla.
2: Ja ha soltat ahí cames. Sí.
1: A 1 quilòmetre i pico de meta.
2: Sí, a 300. A 300 li tirem mà a Liam Sloh, però el nostre aplaudiment, evidentment, i de la gent del ciclisme, reconeixent el seu esforç, també la seva valentia, però sobretot la seva qualitat, per aguantar tants quilòmetres i sa bonica renda que mantenia davant del pelotó, però ara ja té que ser la llei del més ràpid la que té que fer-se valer en esta línia d'arribada a Bergerac, la 8ª etapa del Tour de France. Anem a entrar en la Flamme Rouge, que diuen els francesos, en l'últim quilòmetre. Estiradíssim el pelotó, hem vist ja Pogacar entre la part final final del pelotó, també molt a prop de Vingegaard, i anem a veure ja la recta final, ahí el treball definitiu dels llançadors des d'equips, perquè estem ja, que són 250 metres, no, quan s'esprinta?
0: No, ara estan ja col·locant-se, estan tirant perquè no puguen sorpreses d'algú que vull arrencar.
1: A quina distància d'arribada deixen al líder?
0: Això depèn de cada corredor, cuidao, n'hi ha corredor que potser espera 200 metres, altre 300, altre 600, això depèn del corredor. El que és en esta plega és
2: prou... Anem al final, Javier, perdona, ara m'ho contes. Anem al final perquè estem ja en els 400 metres. Arranca el Pecín fent el llançament ahí a Jasper Philipsen. De moment està molt ben col·locat, així té molta violència, El ciclista ve al Pecín, com no, Mathieu Van Der Poel, és el que li està fent el llançament. De moment ha tardat molt. Arranca Tim Merlier.

0: arranca Tim Merlier, el corredor del Sudel, Quick-Step, quin poderío, també està Girmay. Girmay lluitant a Germier, Merlier. Ha guanyat Merlier, segon Girmay. No ha pogut veure si tercer ha estat John Degenkolb, però ha guanyat Tim Merlier. Per davant de Vinian Girmay, segona victòria d'etapa en este Tour de França per a Tim Merlier, que està demostrant ser el més ràpid. El celebra el corredor del Soudal Quick-Step, Merlier, guanyador de la vuitena etapa del Tour de França.
1: Ha guanyat Merlier. Bueno, i ho torna a veure amb la mateixa superioritat que l'altre dia, Javi.
2: Bueno, està clar, té la forma admirable. També n'hi ha que veure el gregari que l'ha deixat en el seu moment.
0: Philipsen no ha tingut cames, perquè li ho han ficat safata, sí.
2: Fijat.
1: Sí, sí. El treball sobre Philipsen, magnífic.
2: És que imagina't lo important que és tindre... Bueno,
0: mira, me rierdan arriba,
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Un equip, buah, és impressionant.
1: I com li passa a Philipsen, és impressionant. És que Philipsen no té cames, és que no. És impossible.
0: Tercer coi.
1: En un instant ho analitzem. Abans tenim el primer break en la final femenina de Wimbledon.
3: A favor de la més joveneta, de Linda Noskova, 3-1 en el primer set. Està jugant sense complexos la seva primera final de Grand Slam.
1: 3-1 en el marcador per a Noskova.
4: I volia fer-vos una pregunta ràpida per a tota la taula, a veure si algú l'acerta. Això igual li encanta, perquè li encanta quan li llancem una pregunteta. Sabeu quin esport va ajudar a modernitzar València fa més de 500 anys i que continua reunint l'èlit mundial avui dia?
3: No és el curling.
1: 500 anys.
4: No, 500 anys.
2: I ostres.
1: No. Jo no, 500 no ho sé. Anys. No, jo no ho recordo, tu ja, però Javi ja estava.
4: Sí. Juanjo Romero,
1: veus? Sí.
3: Javi ja havia organitzat un parell de criteris.
4: Efectivament, has acertat, Juanjo, perquè és el tauler d'escacs. I és que València acull estos dies el 7th Open Internacional, que es diu València Cuna del Ajedrez, i és una de les cites més destacades del calendari internacional. I la competició es celebra a la Universitat Politècnica de València i reuneix jugadors arribats de diferents països, entre ells grans mestres i mestres internacionals que busquen sumar punts i aconseguir normes per als grans títols mundials. Amb 17.000 euros en premis i 9 rondes de competició, el torneig torna a posar en valor el vincle històric de València amb els escacs moderns, ja que va ser així on es va documentar per primera vegada les regles que van revolucionar aquest esport i que encara avui continuen vigents arreu del món. Així que ja ho sabeu, ja se podeu xitar a dormir, que ja sabeu una cosa més.
0: Encara aguantarem una miqueta, però bueno, està bé de prendre, güey.
1: Bueno, posant els escacs. Victòria per a Merlier en la casa del Cyrano. En Bergerac, en esta vuitena etapa del Tour de França, en un sprint, José Luis, redó, altra volta per a Merlier.
0: Sí, hem vist les dues cares de la moneda. Tim Merlier ha arrencat, jo crec que de la vuitena posició per a imposar-se una claritat absoluta, i després el contrari, el millor col·locat que ha entrat en els 400 metres finals damunt, jo crec que el millor llançador el tenia d'ell, que és Jasper Philipsen, l'ha llançat Van Der Poel, i l'han passat quatre corredors, És a dir, ha fet quart en la línia d'arribada Philipsen. Ho hem comentat durant l'etapa, el tema mental és l'important que és. Ara mateix a Merlier se sent clarament el més ràpid del Tour de França, i Philipsen ho estarà passant fatal. Torna als seus temps en els que li diuen Jasper Disaster, li diuen Jasper Philipsen, i era un autèntic desastre el pobre xic en els sprints, ha perdut aquesta confiança. Però bueno, Merlier el més ràpid, Girmay ha estat segon, ha estat ahí millor que dies anteriors, i Coig, que ja ha guanyat etapa, ha sigut tercer, el corredor de Decathlon. Cap sorpresa, s'ha imposat un dels corredors més ràpids del món.
2: Està clar que ha guanyat el més ràpid, el més fort i el més segur actualment en el Tour de França. És que ha anat sobrat. Ha arrencat en la posició sexta, sèptima. Mira de quina manera, això vol dir que d'alguna manera no ha tingut l'apoyo dels seus gregaris adequat. Però bueno, ha demostrat que està més fi que ningú. Jo crec que si n'hi ha més etapes planes que n'hi ha, mos va a guanyar més de dos etapes,
1: Què ens espera per a demà?
0: Sí, tinc ja sí, el recorregut de demà. Una etapa molt interessant, que pot donar molt de joc, que 185 km i mig que portaran els ciclistes des de Malmö a Usal. N'hi ha quatre cotes, eh? Típica etapa pel massís central, en la temperatura també com a element important. La cota de Naps, de tercera categoria, una altra de segona, que és el Sucumei, la de tercera categoria, la Cot de la Croa, i la que està més prop de meta és el Montbressú, que està pues, aproximadament a una 24 quilòmetres de la línia d'arribada. Ja dic, és una etapa en molt de percentatge en quant a desnivell total de la carrera, en la temperatura, si la gent té ganes, podem divertir-nos.
1: Etapa trencacames?
0: Totalment, sí, sí, etapa de massís central i en la que si hi ha una escapada i se filtra un ciclista, algú que no estiga a lo millor, no el van avisar, evidentment, que s'escape sí. Ningú del top 10, però algú que tinga qualitat i pugui donar joc, podem divertir-se, sí, sí.
1: Què esperen, Javi?
2: Un desnivell de 3.300 metres és important, això n'hi ha que tindre-ho sí. En compte. De fet, se veurem coses com avui, deixaran, o més que deixar, intentaran els corredors atacar per poder anar per davant, però avui, demà serà més complicat. És un desnivell de 3.300 en una quilometrada de 185, més difícil, més complicat, però veurem espectacle com avui.
1: No serà etapa d'alta muntanya, però sí que serà etapa divertida, tan divertida com la d'avui, perquè en les etapes planes també s'ho passen bé. José Luis Gual, Javi Castellar, fins demà. Gràcies i molt bona vesprada.
0: Gràcies.
1: Les 5:27 de la vesprada, com deixem el partit, la final de tenis de Wimbledon?
3: Amb el break confirmat a favor de Linda Noskova, que ha guanyat el seu servici, per tant, guanya 4-1 a Carolina Muchova en el primer set. Trau ara la veterana Muchova.
5: Som a punt. Gracias por acompañarnos. Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol, una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
10: De tu

0: Punt a punt. Luis Surrutia.
1: 5:30 de la vesprada, anem a acompanyar-los fins les 12:30 de la nit, com cada cap de setmana, així en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Deixem la finestra tancada ja per al ciclisme. Demà a les 3:30 la tornarem a obrir i ens quedem amb el tenis en este duel, en esta final checa en Londres entre Mujova i Noskova, en el dia en el que Paula Badosa ha tornat a guanyar un torneig en el circuit. Se n'ha anat a jugar fins Bastad, torneig on per rànquing no li tocaria jugar, però són tan roïnes les sensacions de la tenista catalana que ha anat fins Bastad a jugar. Ha guanyat Walter en la final per un doble 7-5, però, en fi, Carlos, recuperar sensacions com siga, no?
2: Importantíssim. Bastad és que és un torneig perfecte per això, és que cauen eliminats en la primera setmana de Wimbledon, tots suets. A més, és un torneig que en xics i en xiques quasi sempre guanyen espanyols. Ha guanyat amb autoritat, amb suficiència, i ojalà siga aixina per a que Paula torni al seu millor nivell de cara a encarar el quart gran slam de la temporada, que jugarà l'última setmana d'agost i primera de setembre a Nova York, el Obert d'Estats Units. El quart, perquè el tercer és el que estem vivint ara mateix en Wimbledon, en Londres, la capital d'Anglaterra, i amb la atenta mirada de llegendes del tenis, grans campiones de Wimbledon, com Maria Sharapova, per suposat, com Martina Navratilova, la compatriota de les dos protagonistes que estan jugant-se esta final. Noskova, que li està guanyant per

0: 4 jocs a 2 a Mushova Tragent per a tornar a confirmar el break. Només té un break en d'avantatge, però la veritat és que Luis està Tragent, és que és un camió que a volta que trau, i això que està ficant-li menys potència, un poquet més de control a la dreta, però està manejant molt a Mushova, que tot i tindre més experiència, no sap com restar les canonades de cada servici, amb la qual cosa està clar que si no baixa, no es cova la intensitat del seu servici, es portarà de carrer esta primera mànega, este primer set de la gran final 2026 del torneig femení de Wimbledon. En el primer set, recordem, Mushova li guanya 4 jocs a 2 a Mushova.
1: Marcant diferències, el primer servici de Mushova, que tot i això acaba de cometre doble falta. Les 5 de la vesprada i 32 minuts, el punt a punt d'Apunt Ràdio, que mira més notícies, més actualitat de la jornada. Ricard Barrial, bona vesprada, què tal?
2: Hola, bona vesprada. Sí, en piragüisme tenim a la palista valenciana Bàrbara Pardo, que ha aconseguit la medalla de plata als K4.500 metres en la Copa del Món de Montreal. Juntament amb Sara Uzande, Lucía Val i Daniela García, l'equip espanyol només va ser superat per la Xina. Per altra banda, la segona medalla d'Espanya la van aconseguir Àngels Moreno i Victoria Yatsenska amb el bronze en C2 500.000 metres.
1: Carles, sí, hola.
3: Bona vesprada. En ciclisme a Europa, les categories inferiors també han premiat a una altra jove promesa valenciana, i és que amb només 17 anys, Vicent Andrés, que és natural de Canals, ha aconseguit la medalla de bronze en la prova d'eliminació del campionat d'Europa júnior de ciclisme en pista. Este nou èxit internacional reforça la presència dels ciclistes valencians entre l'elit europea, i és que confirma que té un gran futur en aquest esport a la comunitat.
1: Pues estas son tres noticias de actualidad también en el mundo del ciclismo, en este caso en pista, en esta jornada en la que recordem ha mort Jaidem Adams, el futbolista de la selección de Sudáfrica, en circunstancias encara no conegudes, ha faltat en Ciudad del Cabo. La policía ha obert una investigación. Victoria de Merlier en la etapa del Tour de Francia en la jornada de hoy, mentre veig que van cap a la cadira de descans de Nobles jugadores txeques en esta final de Wimbledon, Carlos.
0: Perquè Linda Noskova guanya per 5 jocs a 2 a Mushova en la primera mànega. Està absolutament sòlida, intractable amb el seu servici, Tragent Aixina. La veritat és que té pràcticament garantit adjudicar-se esta primera mànega. Ara traurà Mushova per a tractar de fer el 3-4. Només va un break, Luis, per davall, Mushova de Noskova, però n'hi haurà que veure quina capacitat de reacció té, perquè sobretot la maduresa que està mostrant la jove, la xiqueta de 21 anys, li estan fent de moment acreedora a estar guanyant el partit. Vegem també en el senyal televisiu a llegendes com Billie Jean King, que també és una habitual sempre, al igual que en xics Roger Federer, els grans campions que hi ha hagut al All Indian Lawn and Tennis Club en Wimbledon.
1: Lendl, Navratilova, grans jugadors de la història del tennis txec que estan vivint este somni de que dos de les seues jugadores disputen una final sobre l'herba de Londres. Algun dia el tennis espanyol, jo crec que només un dia es va plantejar esta possibilitat, que va ser en l'època d'Arantxa i Conxita. Més enllà d'allò, impensable, no?, que dos jugadores espanyoles puguen disputar una final de Wimbledon.
0: És que no n'hi ha hagut pràcticament, Luis, coincidint en la mateixa generació, en el mateix temps, després d'Arantxa i Conxita, perquè n'hi ha hagut el temps de Paula Badosa. Ara han tingut grans campiones, però la veritat és que cap d'elles, i ho vegem en els equips, en les eliminatòries de Copa Federació, que no n'hi ha dos supergrans estrelles com en l'època, pues, que ja fa 30 i pico anys, d'Arantxa i de Conxita. Ojalá pogueren viure, mete igual que siga en pista dura, en Australia o en Estats Units, que en terra batuda en París, o así en herba en Wimbledon, que n'hi ha que en dos espanyoles. Parlava, o adés, pues estava sentint de Javi Castellar, José Luis Gual i tu, de que no n'hi ha un nou Indurain ara mateix en el ciclisme nacional, sí que n'hi ha, per suposat, ara Carlos Alcaraz, que per cert s'està recuperant bé de la monyica, tot i espallet, i un Rafa Jodar, que és un cas molt raro perquè ha tingut una esclafita tardiu. La veritat és que no prometia tant fa 3 o 4 anys. Tornat al viu, al directe, ja està traguent amb 5 jocs a 12 Linda Noskova per a que, si guanya este joc, adjudicar-se el primer set de la final femenina de Wimbledon.
1: A 2 punts del primer set, Noskova, més coses, Clara?
4: En les xarxes socials també està comentant-se molt una de les imatges d'este cap de setmana al Mundial Femení de Motociclisme, on la pilot toledana Maria Herrera ha aconseguit la victòria en la primera cursa de la ronda de Donington Park i reforça així el seu lideratge al campionat, però el triomf ha arribat envoltat de polèmica, perquè quan lluitava per la primera posició, Herrera va protagonitzar un contacte amb la seva principal rival pel títol, que és Beatriz Neila, i va acabar per terra i sense poder sumar punts. Aleshores, la direcció de carrera va sancionar a Herrera amb 2 long lap penalty, però la líder del Mundial va aconseguir remuntar i acabar guanyant la prova. El resultat ha permès que Maria Herrera ampliés el seu avantatge al capdavant de la classificació general, mentre que la maniobra ha obert un intens debat entre aficionats i especialistes sobre si la sanció imposada va ser suficient o no. I com era d'esperar, les xarxes socials pues, han esclatat i aficionats que consideren que la sanció ha sigut massa suau i altres que defensen que són coses que passen en les carreres. Així que, en qualsevol cas, una victòria important en aquesta lluita pel títol, però que també ha sigut una de les més discutides, podríem dir, de tota aquesta temporada.
1: Tenim set poden, Londres.
0: Sí, perquè està a punt de fer break i adjudicar-se 2 pilotes de set. El primer set, la primera mànega, Linda Noskova, està traguent amb 15-40 en contra Carolina Mushova, i la veritat és que el resto de la jugadora, és potentíssim. Se li ha anat fora amb la qual cosa encara té una opció, 30-40 traguent Mushova per a salvar el coll, per a no perdre el primer set, diguem-ne, per la via ràpida en el que seria el segon break. A més, si vols, Lluís, a esperar a veure què és el que passa, perquè traurà a l'avantatge en 30-40 en contra Mushova, a veure què és el que fa, si preferís fer una treta oberta, no? Tacada a la T. Bona elecció, perquè el resto de Mushova s'ha anat fora, i aixina que dius, empat 40 iguals entre Noskova i Mushova, a més té 5-2 per a la jove tenista txeca.
1: Així que estem amb dius en este 8è joc del primer set d'esta final de Wimbledon. En el món del motor, recordem, Marc Márquez ha guanyat l'esprint de MotoGP en el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, mentre que el valencià Ivan Ortola ha aconseguit la pole position en moto 2, quart Holgado, 6è Escrits, entre els 6 primers, 3 valencians en Moto2. És una notícia realment impactant la que s'ha produït en Alemanya. Tornem al tenis, tornem a Londres, tenim de nou bola de set.
0: La quarta per a Linda Noskova, novament al resto, traguent Carolina Mushova a l'avantatge i tornant a triar la T per a fer-ne una treta directa. Un ace amb la qual cosa torna a fer-ne el dius. Així no n'hi ha punt d'or, aixina que fins que no se confirme un avantatge, aixina seguiran. Està Moscova traguent com pot, perquè està traguent amb intel·ligència, variant molt les direccions, però cada volta que encalta, sobretot en la dreta, Linda Noskova. El resto, la veritat és que assassina a la jugadora compatriota d'ella, a la jugadora més veterana, que després de no encertar amb el primer servici anirà ara en el segon per a tractar de posar-se per primera volta en este octau joc, com dius, per davant en el marcador. Però els restos són molt forts de la jove Noskova, que ara mateix en el duel de revesos des del fons de la pista li llança amb massa potència com per a preparar-se el revés Mushova, que tapa la pilota amb la xarxa, amb la qual cosa quinta pilota de set per a Linda Noskova, traguent Mushova el duel de tenistes txeques, la primera final de la història de Wimbledon de Txèquia, que de moment està dominant la jove de 21 anys, Linda Noskova, davant de la més veterana, té 29, Mushova, amb molta més experiència, però que avui no està gestionant tan bé com la seva compatriota este primer set, que si ara mateix en el globus que li ha fet guanya, i així sí. És, s'adjudica la primera mànega amb rotunditat, Lluís, amb autoritat, 6 jocs a 2, ha guanyat el primer set Linda Noskova a Carolina Muchova en la final femenina de Wimbledon.
1: Sorprendente este primer set de Linda Noskova, que guanya 6-2 el primer set de la final femenina de Wimbledon.
4: Lluís, estava revisant un poquet també les xarxes socials, no? Ja saps que sempre ens agrada ser el punt a punt, comentar en directe, perquè recordem que també ens poden escriure tant en Instagram com en Twitter, en TikTok, on vulguin, al nostre WhatsApp. Tot és benvingut així al punt a punt. Pues m'ha fet molta gràcia i llegir una notícia que segurament pues, molts aficionats de la selecció espanyola van entendre perfectament, i és que en vegada de seguir entrevistant a jugadors i demés, han entrevistat a una cardiòloga i s'ha fet viral perquè ha advertit que ella no és futbolera, però que veure els partits d'Espanya en un Mundial no sempre és el millor per al cor. Així que, segons expliquen els especialistes, els partits de màxima tensió poden disparar la freqüència cardíaca, la pressió arterial i els nivells d'estrès, especialment quan arriben els minuts finals, els penals o les revisions eixes eternes, no? que n'hi han del VAR. Així que la recomanació de la cardiòloga, que no és futbolera ni ha seguit ningú partit de la selecció espanyola, sinó que sols es basa en casos que li han anat a la consulta, és que s'ho prenguem amb calma, encara que després del partit de Bèlgica segur que més d'un haurà comprovat que això és molt difícil si eres seguidor de la selecció espanyola.
0: No estan fent patir tant la selecció espanyola, que vagin a qualsevol casos, partit que se juguen el descens a segona divisió o a primera rifa i veurà si és patiment.
4: Els casos
0: això
4: científics estan ahí. La cardiòloga diu que n'hi ha casos, que n'hi ha que prendre els partits d'Espanya en calma.
0: Vale, pues.
1: Bueno, pues qui puga, qui ho faça, però des de luego no serà gens senzill en absolut. Pretemporada del futbol espanyol, recorden que el primer equip que ha jugat en Espanya ha estat la Real Societat, que ha jugat, això sí, a porta tancada davant del Pau, l'equip francès, ho ha fet en Zubieta, i el partit no ha tingut informació. De fet, la Real Societat inclús no ha donat quin ha estat el resultat final d'este encontre. Següent equip en jugar serà el Sevilla, que enfrontarà el Juventud Torremolinos en esta pretemporada, i després serà el Levante Unió Esportiva, que a les 7:30, en poc menys de 2 hores, jugarà davant del Levante, el partit que podran sentir així en la sintonia del punt a punt. L'encontre és a porta tancada, però el Levante permet que tots els seus seguidors del Levante i del Leganés, clar que sí, i tots aquells que vulguin, puguen presenciar l'encontre a través del seu canal de YouTube. 15 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Això és el punt a punt, això és A Punt Ràdio, i estem amb més notícies, més actualitat de la jornada, Ricard.
2: Sí, en handbol, els hispanos juniors continuen la seva participació a l'Europeu Sub-20, que es disputa a Romania fins al 19 de juliol. La selecció espanyola, que defensa el títol continental, està disputant a hores d'ara l'últim partit de la primera fase davant Àustria. El marcador final ha resultat 32-28 favorable per Espanya. En la convocatòria hi ha una destacada representació valenciana, amb David Faile d'Alacant, Hugo Vila del Benidorm, Daniel Reinante del Agustinos d'Alacant i el valencià Anselmo Collado, actualment del Barça.
3: I en gimnasia rítmica, les gimnastes Jimena Gómez i Estela Gastián són oficialment campiones després d'una excel·lent actuació al torneig internacional de Portimão a Portugal. I és que van demostrar un gran nivell tècnic i una execució impecable que les han pujat a lo més alt del podi. I així estan sumant un nou èxit per a la gimnàstica rítmica espanyola i per a portar a la comunitat valenciana als tornejos líders a Europa.
1: La gimnàstica també protagonista en este punt a punt en A Punt Ràdio. En tenis va a començar la segona meitat, perdó, el segon set d'esta final de Wimbledon en categoria femenina. Este històric partit per al tenis txec, ha anat Muchova cap al vestidor, li esperava en la canxa Noskova, suposo que per a relaxar-se una miqueta. L'ha vist, Carlos, molt nerviosa des de l'inici.
0: És que no s'esperava no saber gestionar això, perquè ella lo que pensava és que Linda era la que anava a ficar-se nerviosa amb 21 anyets, però aquella diet, jo a canonades ho resolc, si m'eix bé, bé, i l'aixit bé, i si no, però és que, clar, ara Moscova ha demanat anar a l'Àsia i quan ha tornat, clar, estava aquella fent el torbellino del braç, està ja intimidat, de fet, va ser ella la que va atraure Linda Noskova, després d'haver guanyat el primer set per 6-2. Primer xoc ja de la segona manega en viu. Noskova al servici per a tractar de continuar intimidad, ya te dic que més que per col·locació, per pura potència, tirant-se la pilota molt, molt alta, per tal de que li arriben obusos a Mushova, que la veritat no sap com fer-ho. Tot i que ara ha tornat a fallar. El primer era cinta, la qual cosa era primer sac, altra vegada. Ara sí que va en el segon, amb molta càrrega de liftat i el paral·lel demoledor, així que continua manant en el partit, sometent Moscova en este arranque del segon set a Mushova.
1: Estem 6-2, primer set per a Moscova, en este segon set 15-0 també per a Moscova, que està des del servici superant en tota la...

0: la seva compatriota, que és incapaç de restar en condicions. Ara el servici a la té, el resto directament llarg, se'n va fora i no hi ha opció. Jo crec que Mujoma no ha tingut cap pilota de trencament en tot el partit.
1: No les ha tinguda, Luis, i ara, per exemple, veies que ella tenia que bloquejar la pilota traguent cap a dalt la cara de la raqueta en el drive, i clar, se li va llarga, però que no tens una altra, bloquejar per a intentar no fer-ho massa, massa llarg. Ara torna a traure amb molta velocitat Linda Noskova, 40-0, així que tres pilotes per a poder tindre ja el primer joc del segon set a la seva butxaca. 40-0 en segon servici, després d'haver fallat el verd, i torna a restar massa llarg Mujoba, un joc a 0 per a Linda Noskova en este segon set.
0: No hi ha manera de que puga jugar al rest Mujoba, i Noskova, que jo crec que va acabar de liquidar en dos mànegues este encontre, esta final de categoria femenina en Wimbledon. Els xics, Carlos, seran demà, no?
1: A les 5 de la vesprada, Alexander Zverev davant de Jannik Sinner, ara mateix els dos millors tenistes del circuit, mentre estiga lesionat Carlos Alcaraz. Començarà, per tant, a la mateixa hora que avui. Esperem que siga més disputada, segur serà més llarga, perquè de moment, ja en la segona mànega, només portem 38 minuts de final, amb la qual cosa està demostrant-se que està siguent molt ràpida. Ara traguent, després de perdre el primer joc del segon set, Carolina Mujoba, per a tractar d'imposar el seu servici. Està traguent bé, i tot això no ha pogut més que fer-ne dos jocs, perquè ha patit dos breaks en contra en la primera mànega. Recordem, 6-2, Linda Noskova ha guanyat el primer set davant Mujoba, que està traguent, i perder per 0 jocs a 1 la segona mànega.
0: No neix res a Mujoba en esta final en Londres. Més actualitat, Clara.
2: Anem a fer un apunt sobre vela, perquè Xavi es convertirà el pròxim 24, 25 i 26 de juliol en l'epicentre de la vela clàssica, amb la quarta edició de la regata Clàssics Comunitat Valenciana, on la cita reunirà embarcacions d'època, velers clàssics i també els coneguts com a Ior Clàssics, que són vaixells de regata dels anys 70, 80 i 90, que van marcar tota una generació en aquest esport, i que a més enguany la regata guanya pes en el calendari nacional en incorporar-se al trofeu Clàssics Mare Nostrum, integrat en la Copa d'Espanya de vela clàssica. Així que durant tres dies, la badia de Xàbia es transformarà en un espectacular museu flotant amb algunes de les embarcacions més emblemàtiques de la Mediterrània, i que t'asseguro els contarem així al punt a punt.
0: Parlem de pilota valenciana. Trofeu El Corte Inglés, Galoja, són les finals. Matías Oliver, com estàs? Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Luis. Efectivament, finals del trofeu El Corte Inglés. S'acaba de concloure ara mateix la final juvenil, on hem tingut la victòria de Ribarrocha 50-20 davant el conjunt de Massalfassar. I ara mateix tot disposat així al carrer de pilota de Montserrat per arrencar la final de primera categoria entre el conjunt local, entre Montserrat i el conjunt de Faura. Un campionat, com diem, sempre que expliquem, en l'estiu, la Galoja, modalitat molt semblant a l'escala i corda, però no se juga en un rinquet, sinó que se juga en un carrer, o almenys en una simulació de carrer, com és en este cas, on tenim els seus balcons, tenim les seues voreres, tenim els seus clavegrams, tot això per a intentar simular al màxim el que seria el xoc des d'un poble. I com tu bé deies, és el trofeu Corte Inglés, és la 51a edició, és la gran segona competició de la Galoja en el que correspon a la temporada. Per un costat tenim l'Interpoble, on juguen tots els jugadors formats o que són del mateix poble, i així el trofeu Corte Inglés, on sí que se permetixen com aquests fitxatges per a millorar els equips. A partir de les 6 i en directe per el YouTube de la Federació tindrem la partida entre Lanzadera Montserrat i Mobles Guillens Faura, en una final amb molt de relat, perquè no és només una final entre dos grans equips, sinó que és una final entre la història i la temporada. Per què? Perquè en el palmarès mana Montserrat, i en la fase regular d'esta temporada mana Faura. I avui a una sola partida, i així este carrer es decidirà quin pes compta més. Montserrat, que juga a casa, ho fa amb el suport del seu carrer, una canxa que coneix de manera perfecta, de manera especial, i com dèiem, els montserraters busquen el 8è títol del trofeu Corte Inglés, que van guanyar en el 83, 2005, 2009, 2013, 2015, 2023 i 2024. Carai. I també hi ha que dir que l'edició passada van caure contra quarts dels baix, o sigui que volen tornar a alçar el títol. I per la seva part, fa

ara busca el seu tercer títol, només ha guanyat dos, 92 i 2020, però sí que és de veres que en esta temporada, en la fase regular, ha guanyat les dues partides contra Montserrat, 60-70.

0: Andreu, Carlos i Rafa en la ferida, i possiblement Javi Campos, que és un dels jugadors que juga molt a trinquet i que m'estava confessant que diu, si se fica complicat me ficaré a jugar. Ah. Per què? Perquè és que... perquè enfront tenen al Puma, que és un jugador que toca molt de trinquet, a Héctor Segón, que és un jugador que ha inclús guanyat la Lliga en l'escalicorda, a Llopis i a Miguel Ángel en la ferida. I Xina, que tot en marxa així, ara mateix tenim ahí Dolçain al Tabal a punt de començar la presentació de la final i, com sempre, punt a punt, canta el va de bo i que la pilota li diga el millor.
1: Espectacular, esta presentació de la partida en Montserrat en este trofeu El Corte Inglés amb jugadors que... com la cosa es posa malament, deixen a jugar, amb el Puma preparat també per a donar-ho tot, és la pilota valenciana en la seua essència. Com està la final de Wimbledon, Carlos?
2: Està tractant com pot Carolina Muixova de portar la final cap al seu costat amb intercanvis un poquet més llargs, perquè té més tenis, més qualitat i més mà. Ha aconseguit guanyar el seu primer servici, amb la qual cosa ha empatat a un este segon set, però ara està traguent en Linda Noskova. I ara sí que està, a més, alternant només la potència amb les tretes més obertes, la qual cosa està marejant a Muixova, que s'està defensant com un gat i com pot, intentant també fer restades un poquet més profundes, però la veritat és que Linda Noskova...
1: està despertant Muixova, eh?
2: Sí. Està intentant traure, però ara mateix 15-30, primer, crec que és la primera volta en el partit que traguent Moskova no va per davant en el marcador.
1: 15-30, amb empat a un en este segon set. Una ullada més, Ricard Carla, cap a l'actualitat.
3: Sí, en voleibol, la selecció espanyola sub-22 femenina afronta aquest cap de setmana el partit pel bronze del campionat d'Europa, que està disputant-se a La Haia, als Països Baixos. Les espanyoles van caure en semifinals davant d'Itàlia per un 3-0 en un partit que més es reflectís menys competit pel que diu el marcador. El combinat espanyol compta també amb la representació de la Comunitat Valenciana gràcies a la presència de Marta Carro, que pot ser demà portavençada la medalla de bronze.
4: I en natació tenim una gran llista de campions, i és que el nadador de Petrer, Miguel Ángel Valiente, ha aconseguit la medalla de plata en el campionat d'Europa de natació Virtus. El valencià va pujar al segon eslau del podi després de finalitzar segon en la prova de relleus 4x50 metres lliures, i ha confirmat així el seu gran nivell en la competició continental. Però és que a nivell nacional tampoc ens queden curts, i és que la natació valenciana està representada aquest cap de setmana per 46 esportistes de 22 clubs al campionat d'Espanya Leví, que es disputa a Cádiz, fins al diumenge. Clubs com el Delfín, Ferca, Nados, Castalia, Tenis Elks o Club de Natació Xàtiva van a buscar les medalles en una de les cites més importants de la temporada per a aquestes joves promeses de la natació espanyola. I ja per a finalitzar en l'autonòmic, entre els noms propis destaca el de Ian Just, del Club de Natació de Xàtiva, que ha batut la millor marca autonòmica en els 200 metres esquena, amb un temps de 2 minuts i 20 segons.
1: En la Copa del Món a les 11 de la nit començarà el partit entre Noruega i Anglaterra, i després ja de matinada el partit entre Suïssa i la selecció d'Argentina. És jornades ja d'amistosos, perquè en 15 dies comencen ja algunes lligues europees. El PSV ha guanyat 3-2 el RAC Chestou, mentre que el Feyenoord ha guanyat 3-1 el Bruges. En tenis estem pendents de la final femenina de Wimbledon, Carlos.
2: Empat a un joc en este segon set. Després del primer, l'ha guanyat Linda Noskova davant de Muixova. Està traguent Noskova ara, però Muixova està ja començant a ficar-se en el partit. Té pilota de break per a ficar-se 2-1 per davant en esta segona mànega. Està traguent Linda Noskova, que està perdent un poquet de gasolina perquè està ja intentant i aconseguint controlar un poquet més Carolina Muixova. No ha encertat amb el primer servici. Segon, per tant, per a tractar d'evitar el break, la restada de revés de Muixova, més certera del que està imposant-se Noskova, però se li ha anat llarga la dreta amb la qual cosa dius. Empat a un joc entre Noskova i Muixova en este segon set, 6-2 a guanyar el primer la jove Noskova.
1: Ciclisme Tour de França, vuitena etapa entre Périgueux i Bergerac, victòria per al belga Tim Merlier a l'esprint per davant de Girmay, de Coig i de...

0: Jasper Philipsen, el primer español en aplegar a la línia d'arribada. Ha estat José Félix Parra, mentre que el valencià Juan Ayuso ha aplegat tots amb el mateix temps que el guanyador de l'etapa, Juan Ayuso, com dic, 47è en la classificació final d'esta vuitena etapa. Demà, mitja muntanya, de segur que tenim un bon entreteniment en el Tour de França. L'etapa la veurem demà des de les 3:30 de la vesprada. En hora i mitja comencen els partits de pretemporada per als equips de la comunitat. En la ciutat esportiva del Llevant, en Bunyol, juguen el Llevant i el Leganés. A les 8 estarem en Gales per a la final del Europeu Sub-19 de futbol entre la selecció espanyola i la selecció d'Alemanya. Abans tenim que resoldre este tercer joc del segon set en la final de Wimbledon.
1: El més llarg del partit, ja més de 6 minuts, trau Linda Noskova per a adjudicar-se el segon set, però torna a lograr restar bé Mushova, però la següent dreta de Noskova ha sigut definitiva, amb la qual cosa guanya el joc, guanya el seu servici en este segon set, 2-1 per a Linda Noskova davant de Mushova.
0: Així que se'n van cap al primer descans d'este segon set, les dos tenistes txeques, 6-2, 2-1, sempre per davant la tenista Linda Noskova. Tornem a mirar cap a l'actualitat, cap a les coses que estan passant en el món de l'esport a un minut per a les 6 de la vesprada. Carla Ramon i Ricard Barriol.
2: Sí, en atletisme, el campionat d'Espanya Sub-23, disputat aquest cap de setmana a Càceres, ha tornat a demostrar el gran nivell de l'atletisme valencià. La comunitat valenciana hi ha estat representada per una nombrosa delegació d'atletes, amb el Club d'Atletisme Valencià com a líder de la classificació femenina i amb el Playas de Castelló com el principal perseguidor. El cap de setmana també ens ha deixat un carregament de cites on destaquen les proves populars de les voltes a peu d'Alzira, la Pobla de Vallbona, Sollana, Bolbait o Quartell, a més del trail nocturn de Cullera, que reuniran centenars de corredors diferents punts del territori. Un cap de setmana intens pels aficionats del córrer.
3: I tirant cap a la mar, en rem, este cap de setmana Torrevella acull el campionat autonòmic de Beach Sprint, que és una modalitat que cada vegada més espectacular i amb més protagonisme dins del panorama internacional. Durant avui i demà, els millors especialistes valencians van a competir per proclamar-se campions autonòmics en una disciplina que combina carrera per l'arena i rem a gran velocitat. Una cita que servirà per a descobrir quins són els nous referents del rem de platja valencià.
0: Estava mirant ara l'audiència que va tindre ahir el partit de la selecció espanyola de futbol. 77% d'audiència, realment espectacular per a divendres per la nit on tanta i tanta gent queda per a poder veure este partit que ja pertany a la història del futbol espanyol amb el triomf d'Espanya davant de Bèlgica amb ixe gol ben tard de Miquel Merino que li dona a Espanya la possibilitat de jugar dimarts les semifinals d'este Mundial. Ho farà davant de la selecció de França. Veurem contra qui, perquè tenen encara que resoldre els dos quarts de final que resten. Ho faran en les pròximes hores, a les 11 de la nit, l'enfrontament entre Anglaterra i Noruega, mentre que a les 3 de la matinada Suïssa tindrà que jugar davant de la selecció d'Algèria. Tornem a la final de Wimbledon perquè Mujova necessita guanyar el seu servici.
1: I de moment sembla que ho aconseguirà, 40-0. En este quart joc del segon set està traient molt obert, està obligant a estirar massa el braç, perdent totalment el control. A Linda Noskova, recordem, un 7-0 guanya la jove de 21 anys, en Linda Noskova, cap de sèrie número 9, davant de Carolina Mushova, també txeca, compatriota d'ella, cap de sèrie número 10, que ara mateix està tractant de i aconseguint fer seu el quart joc, amb la qual cosa empaten a 2 el segon set. Final femenina de Wimbledon, davant la mirada també de la família reial britànica. Primer set per a la jove Linda Noskova. En el segon set, empat a 2 entre Noskova i Carolina Mushova.
0: Este és el marcador que tenim en la final de Wimbledon. Anem a ballar una miqueta. Quina és la música que sona en els vestidors del futbol valencià? Així tenim una mostra.
4: Hola, sóc en Díaz Motes, jugador del Silla Club de Futbol. Esta temporada ha sigut una temporada notable, la veritat, però tenim que exigir-nos molt més. L'any que ve és el centenari del

club i lluitarem per aconseguir algo bonico, que tant se mereix el club i l'afició. La cançó que més ha sonat ha sigut La Morocha. Res, una abraçada i bon estiu a tot el món. Gràcies.

0: Nos movemos los dos.
1: Soc Albert Valero, jugador del Buñol. Us desitja a tots un bon estiu. I la cançó que ha sonat més a Buñol este any ha sigut Ave Maria de David Bisbal.

Mena, soc Xumi, jugador de Borriana. M'agradaria des d'ací desitjar-vos a tots que passeu un bon estiu, que gaudiu de les vacances, que pugueu compartir tots aquests bons moments que ens venen ara a l'estiu amb els vostres familiars, amb les vostres parelles i amb els vostres amics. I res, l'any que ve espero veure-vos a tots en els camps de la Lliga Comunitat, que tornem tots amb les piles recarregades i amb força, que segur que és un gran any. També a la gent del programa, per esta llavor que feu pel futbol provincial, pel futbol més nostre. I per últim, la cançó que més s'ha sentit aquest any al vestuari del Borriana és Cacho a Cacho d'Estopa, i és la que ens dona aquesta alegria per afrontar els partits. Vinga, un abraç.

Hola, soc Daniel Iglesias, jugador del Recambios Colón. Espero que gaudiu de l'estiu i animar-vos a la volta de les vacances a continuar veient el futbol tradicional. Des de Recambios, es deixaré la pell en cada partit per a fer-vos disfrutar. La cançó que més ha sonat aquesta temporada i tornarem a fer sonar a la volta de les vacances serà Freeze from Desire amb el càntic de... Bam!

0: Pues esta es la música que les agrada a los futbolistas. Esta es la música que suena en los vestidores del Fútbol Valencia. Son las 6 de la vesprada y 10 minutos. Estem en directe, estem así en el punt a punt, en Apunt Ràdio, parlant d'esport per a tota la comunitat valenciana i mirant que a prop està Noscova d'aconseguir guanyar en l'herba de Londres.
1: Perquè guanya per 4 jocs a 2 el segon set després d'haver-se adjudicat el primer per 6 a 2. No n'hi ha manera per a Mushova de fer res ara mateix. Ells, per a Linda Noskova, que es col·loca amb 5 a 2. Acabava de trencar el servici de Mushova, amb la qual cosa en el següent joc, Luis, restarà Noskova per a guanyar el títol de Wimbledon.
0: 6-2, 5-2, és un repàs,
1: Sí,
0: que està pegant-li.
1: Saps què passa? Que és que està tenint molta confiança. A més, no és una jugadora que tinga repertori com el que està fent de deixades, de pilotes curtes, creuades en la dreta, i la confiança que té no se l'esperava Mushova, que està totalment afonada ara mateix en la seua cadira, mentre

0: crec que la que té la mirada del tigre és la jove Linda Noskova, que recordem només té 21 anys i que, a més, ha tingut un camí complicadíssim, per suposat, això és un gran slam, tot i que més mèrit tenia la manera d'abastar la final de Carolina Muixova, que havia eliminat a Coco Gauff en semifinals i a Naomi Osaka en quarts de final. Però, tot i que ha arribat bé de físic, bé de gasolina, no ha pogut, o no està poguent, de moment, amb Linda Noskova, que l'està desarbolant, traurà ara Carolina Muixova per a mantindre's viva en esta final de Wimbledon. Recordem, un 7-0 guanya Noskova, 5-2 en el segon set. Si guanya este joc, es programarà campiona de la edició 2026 del Grand Slam de Wimbledon.
1: Veurem què fa amb el seu servici i sobretot què fa amb el seu rest, perquè des d'ahir pot aconseguir la victòria, el colze que se'n va a l'esquerra de la pista, i serà 15-0 per a Muixova.
0: Perquè no ha pogut empalar bé de revés Muixova el quart colp d'este intercanvi, d'este rally. Per tant, 15-0 per a Carolina Muixova, que traurà al costat de l'avantatge, tractant de guanyar el punt. Preparada per a restar Moskova, prestant amb la dreta, la qual cosa sempre li complica la vida a Muixova, que se'l sabe, però la pilota se li va una altra vegada llarga.
1: Se li va llarga.
0: 15 iguals, per tant, 5-2 guanya Noskova este segon set, després d'haver-ne guanyat el primer, traguent Carolina Muixova la cap de sèrie número 10 del torneig de Wimbledon, primera final txeca de la història davant la cap de sèrie, la seed número 9, que està a punt, per tant, de guanyar el seu primer gran slam de la seva carrera.
1: A veure si aconseguís des del resto guanyar més avantatge Noskova, però
0: sí.
1: La Muixova molt intel·ligent creua davant de la mitja pujada de Noskova, fora de l'abast de la raqueta de Noskova, 30-15 per a Muixova.
0: Que està tenint una dignitat total en la manera d'encarar el partit, tot i que de moment no està tenint opcions, però en el punt que ara està ben mirant de Slide ha tallat el revés per a atraure a la xarxa a Noskova i després poder-la passar amb una dreta creuada. Trau 30-15, Carolina Muixova a l'avantatge, se n'hi va llarguíssim el servici, traurà per tant segon servici davant de Noskova per a tractar de fer-ne el 40-15. 30-15, ara sí que li entra, però la restada és potentíssima de Noskova, que fa que no puga controlar, ni encara que vulgui bloquejar amb la raqueta que té, fica la cara un poquet oberta, espera, que no se li vaig cap arrere, però se li va llarga. 30 iguals, per tant, en este que pot ser últim joc de la final femenina de Wimbledon, traguent Carolina Muixova, que perd per 2-5 este segon set davant de Linda Noskova, la jove de 21 anys que està intentant apropar-se al seu primer gran slam, en la qual cosa es podrà sentar en la taula de la New Generation de grans tenistes mundials anomenades i cridades a dominar el circuit. Intercanvi de colps ara, se li ha quedat el revés en la xarxa a Noskova, en la qual cosa 40-30 per a Carolina Muixova.
1: Que respira,
0: sí,
1: que respira perquè sap que ja olorava pilota de partit este punt, però ha confós la velocitat amb la precipitació i ha estampat la pilota en la xarxa. 40-30, Muixova servint per a continuar viva en la final.
0: A veure si tria la T o si tria obert, no? Obert per al revés de Noskova. Intercanvi ara de revessos creuats, però tot i que s'agatxa Muixova, no pot superar la xarxa, amb la qual cosa 40 iguals dius, és a dir, a dos punts Linda Noskova de guanyar Wimbledon. Anem a veure, perquè el més lògic ara mateix és que tracte de buscar una treta molt, molt oberta per a desplaçar cap a la dreta en el seu resto a Linda Noskova. Està ja tirant la pilota a l'aire, l'estampa en la xarxa, amb la qual cosa tindrà que jugar en segon set, la qual cosa és molt perillosa per a d'ella, per a Carolina Muixova, perquè se munta molt en les segons per a restar en la pilota i més

0: de dreta.
1: Muixova,
0: que és, fa la errada de Muixova i, com dius, Lluís, pilota de partit, primer match ball de la final femenina de Wimbledon 2026 per a Linda Noskova, 21 anys, número 9 del món i a punt de guanyar el seu primer Wimbledon. Relaxada, sense rictus, la veritat és que la cara que porta és de concentració màxima, tremolant com un flan la pobra Carolina Muixova. Traguen ja el primer servici que entra, resta bé i en profunditat Noskova. Anem al intercanvi, però erra Noskova, dius altra vegada, ha fallat en el revés que l'ha deixat en el seu costat de la pista. En la xarxa, novament, dius empat a 40 en este joc número 8, el joc més mític de cada set en el tenis. 5-2 guanya Noskova, trau Muixova, empat a 40, dius, anem a veure què és el que passa en este punt, que ara mateix té que tornar a ficar-se en joc perquè s'ha anat llarg el primer servici de Carolina Muixova. Va amb el segon, escorada cap a la seua dreta per a tractar de buscar la seua, el seu drive, com així ho fa, tirant-li unes bombes a Muixova. Lluís no pot en ella i mira que ho intenta, tractant de fer la paral·lela, però la pilota a la xarxa, novament pilota de partit, pilota de campionat per a Linda Noskova al resto. Segona pilota de partit per a Linda Noskova. Carolina Muixova, preparada per al servici, al resto Noskova, botant la pilota, Muixova, tirant-la cap al cel, buscant la T.
1: No.
0: No toca per molt poquet la línia, amb la qual cosa serà segon servici per a Muixova. Oportunitat, si resta bé, de guanyar el títol. Linda Noskova al revés. Així no està. No. Se li va alta, se li va llarga. Tercer, dius.
1: Se li va llarga la pilota, per tant, a la restadora. A Noskova tindrà que continuar lluitant Muixova en este joc de servicis 5-2, 40 iguals. Ja són dos pilotes de partit les que ha malbaratat la jugadora txeca Noskova. Però la cara que té Muixova és realment de circumstàncies. Ara fa un gran primer servici i tot i que la frega amb el marc de la raqueta no pot tornar la pilota, és opció de 5-3 per a Muixova.
0: Sí, almenys o maquillar el resultat o intentar que s'hi pot restar millor en el servici de Noskova, ficar-se en el partit, perquè fins que no se donen la mà mai es pot dir que això està fet ni en el tenis ni, per suposat, en qualsevol esport. Traguem per a guanyar el xoc. Muixova se l'ha anat llarg el primer servici, anirà amb el segon, recordem, 1-0 ha guanyat el primer set Noskova, guanya 5-2 el segon, avantatge per a Muixova, que trau per al 5-3. Ara resta de revés. Oh. Tan potent Noskova que si li tornarà llarga la dreta de Muixova. Així en que, altra vegada, dius, veus la careta de patiment?
1: El partit és d'una qualitat baixíssima.
0: Molt baixa, sí.
1: Baixíssima. Es nota que les superestrelles del tenis mundial no estan en esta final de Wimbledon i que la quantitat d'errades que estan produint-se supera en molt els encerts que puga haver en el partit. Així que estem de nou iguals. Ha tingut dos pilotes de partit Noskova, no les ha aprofitades. Ha tingut una pilota per a tancar este 8è joc. Muixova tampoc ho ha fet, així que continuem.

0: i altra vegada el resto important de la Xove Noskova, però el xoc que continua ara molt senzill per a la jugadora més jove, per a Noskova, que torna a tindre pilota de partit perquè s'havia acostat a la xarxa i li havia tirat una pilota a Mushova, que l'ha tocada però se li ha anat llarga. Tercer punt de partit, Lluís, per a Linda Noskova. 21 anys, la seva primera final de Gran Slam. Tot i que porta una temporada, unes dues setmanes prèvies, en herba molt profitoses. Traguent Carolina Mushova per a tractar d'evitar el desastre, per a tractar d'evitar a replegar el trofeu de subcampiona. Se li va molt llarg el primer servici. Anirà amb la segona treta des de la posició d'avantatge, no de dius. Avantatge per a Noskova, que resta per a guanyar Wimbledon. Ara sí, resta de revés amb la dreta creuada, dreta paral·lela de Mushova, i el rally ara és llarg. En duel de revessos, la pilota frega en la cinta, deixada guanyadora de Mushova. Ho ha fet molt bé, aprofitant que la pilota havia perdut velocitat perquè havia tocat en la cinta de la xarxa. Novament és el quart dius d'este set, que de moment està sent ja, Lluís, el més llarg del partit.
1: No era senzill, fer una deixada de dreta en una pilota de partit en contra, però ho ha fet molt bé Mushova i torna a elevar el dius fins el marcador. Quan veiem els palmitos ahí en Wimbledon.
0: Ui, fa calor.
1: Fa calor en Londres.
0: Era un dia que lluís el sol en Londres, cada 3 anys, pues, que lluïsquen els palmitos. I sobretot el més gran de la història del tenis femení mirant el partit des de la llotja. Mal primer servici de Carolina Mushova, l'estampa en la xarxa. Va amb la segona treta. Al resto, Noskova amb dius, empata 40 en este octau joc del segon set. Comença l'intercanvi, falla la pilota Noskova, és a dir, avantatge per a Mushova per a ficar el 3-5 al marcador i, per tant, tindre una nova oportunitat de poder continuar viva en esta final, la segona final de Gran Slam de la seua carrera. La primera va ser al 2023 i va perdre en terra batuda a París, a Roland Garros, davant de la polaca Iva Swiatek. Va en el servici, que se'n va llarguíssim també, quasi a Brighton. Avantatge per a d'ella, de tota manera, traguen ja el segon servici, molt més perfilada per al resto Noskova ara, precisament per a buscar el revés creuat, obri l'àngul i l'intercanvi que comença a veure qui li pega més fort, massa fort i errada de Noskova. Xoc per a Mushova, que de moment maquilla el resultat en esta segona mànega, 3-5, traurà ara Noskova 5-3 amb el seu servici, en principi favorita per al cruixar-se.
1: S'ha salvat Mushova en esta oportunitat, ha salvat tres pilotes de partit, així que el partit continua, mentre el punt a punt viatja fins a la galotja. Com va l'inici d'esta final, Matías Oliver?
2: Doncs estem ara mateix en el tercer xoc, màxima igualtat, perquè s'han repartit els dos primers xocs, un per a cada equip, i ara mateix Carlos el Puma està tirant del carro per a voltejar un balinet i situar el bal i 30 en favor de l'equip de Faura, un 15 més, i podrà defensar el seu vot en una partida que, com dèiem, està sent molt igualada. Sí que és de veres que Montserrat el seu vot l'ha fet molt més fàcil. Es pot jugar amb ells a localia, amb ells a canxa que coneix bé. De fet, el Puma me comentava abans de la partida, és una canxa molt llarga, això no es beneficia. Així que són dues maneres de veure la pilota, de veure este trofeu del Corte Inglés. Montserrat, un club molt més de cantera, els tres membres són nascuts i formats així en esta canxa de pilota. De moment no està formant Javi Campos, com dèiem, que està a l'espera de que se puga complicar, i en el cas de Faura és el que dèiem, és un trofeu en el que se poden fer fitxatges. Sí que tenim Llopis a la punta, que és de les Valls, però Héctor II, que és de Massamagrell, i el Puma, que és de Massalfassar, són fitxatges per a este trofeu, i fan el que jo crec que és, se puga considerar-los una miqueta favorits, perquè estos dos són jugadors, com deia abans, que han tocat molt de trinquets. Héctor, campió de la Lliga fa al voltant de 10 anys. O sigui que això no ho té Montserrat al capdavant, perquè Montserrat forma tant

0: vestuors que se formen a un nivell que són jugadors professionals, com és el cas de Marc Gimeno, que l'hem vist per així, veient els que són els seus amics, antigament companys que formava part d'aquest equip, i com és el cas d'Alejandro Gil, que és l'última sensació de l'escala i corda. Ara mateix, Carlos, que efectua un rebot increïble en el cristall de la zona del bol, la passa tallant corda, no pot arribar Carlos Almerón, convertís el 15 i ara mateix se fica per davant l'equip de Faura, 10-5 contra l'equip de Montserrat.
1: Este és el marcador que tenim en esta jornada de Garoja. Tornem a situar la final de Wimbledon, Carlos.
2: 5-3, guanya Noskova, que trau empat a 30 en este nové joc. Trau per a guanyar el títol Linda Noskova. Traurà al Dius a la dreta de Moscova buscant l'eix, però la pilota s'inert llarga, la qual cosa fa que tinga que jugar amb segon servici. De moment no està aprofitant la seva superioritat, ara sí que fica la pilota en joc, la tallada de Moscova, que intenta ser superior i tratar de sometre, i ho fa molt bé a la jove Moscova. Pilota de break per a Mushova. Com pot canviar això si el següent punt el guanya,
3: sí, sí,
2: i iguala a breaks este segon set?
3: Però fixa't com ja no està pegant-li a la bola Noskova, ja està tallant de dreta la pilota, ja els nervis que apareixen en una jugadora tan jove, només 21 anys, que ara, després de malbaratar tres pilotes de partit, té que afrontar esta pilota de break en contra.
2: Però ho fa amb una treta boníssima, que fa que el punt siga per a d'ella. Dius altra vegada, la treta oberta al revés de Mushova, no ha pogut fer-ne res més que ficar la pilota en joc, i ja després el winner havia intentat una filigrana per davall.
3: Falta de jugar-la per l'esquena, però això és realment molt, molt, molt complicat. Portadora de bones notícies, Clara Alcover.
4: Notícia per al motociclisme valencià, i és que Iker Lecuona ha aconseguit este dissabte la seva primera victòria al Mundial de Superbikes en la Ronda del Regne Unit, on el pilot de Chest ha pujat al més alt del podi després d'una actuació brillant en una carrera que, a més, ha posat fi a l'impressionant domini del líder del campionat, que és Nicolò Bulega, i on el pilot italià d'Aruba Ducati acumulava 25 victòries consecutives i ha hagut de conformar-se amb la segona posició en una prova que ja forma part de la trajectòria esportiva de Lecuona. Així que d'esta manera el valencià suma el seu primer triomf en la categoria reina de les superbikes i firma una de les grans alegries del cap de setmana per a l'esport de la Comunitat Valenciana.
3: I des d'ací el felicitem?
4: Per supostíssim, m'encanta. Sí. És que vaig obrir un caixó de felicitacions cada vesprada i cada matí al punt a punt.
3: Segona pilota de break per a Mujova. L'aprofita o no, Carlos?
2: No l'aprofita, la salva Linda Noskova. Novament Dius, després d'una dreta creuada guanyadora, però s'està liant, pobreta, per a tancar el partit. El més difícil en el tennis és tancar una victòria, perquè els nervis apareixen i és l'enanet que diuen en el tennis, se t'agarra del braç i ja no te funciona. Primer servici, que se'n va al llarg. Amb segon servici tindrà que jugar, empat a 40. Dius 5-3, guanya Noskova el segon set, n'ha guanyat el primer. Per tant, trau per a guanyar el campionat. Ara una pilota boníssima de dreta, molt oberta.
3: Pilota partit.
2: Que ha fet que R. Mushova, novament, crec que serà la quinta pilota de partit.
3: La quarta, Quarta i pilota campionat, de campionat.
2: La quarta. Mm-hmm. Però la primera que té al seu servici.
3: Al seu servici, això sí.
2: Anem a veure si tria saquinar o si tria col·locar la pilota.
3: No dubtes.
2: Normalment serà aixina, perquè la confiança és pegar-li el més fort que pugues. Trau Linda Noskova per a guanyar Wimbledon. La pilota que vola,
3: no,
2: la pilota és llarga. Segon servici, per tant, tindrà que ser amb menys potència, menys velocitat i més efecte. Se tira la pilota malament, demana disculpes i torna a botar la pilota abans de llançar. Molts nervis. Pilota quarta del campionat per a Noskova, que fa doble falta.
3: Doble falta, eh?
2: Els nervis.
3: Com estan els nervis en esta final de Wimbledon? Tornem a repassar l'actualitat amb Ricard i Carla.
5: Sí, parlant de golf, avui és un gran dia per l'esport valencià. Fins a tres esportistes de la nostra terra estan disputant finals del Campionat d'Europa de golf, amb la selecció espanyola, amb l'objectiu de penjar-se avui l'or continental. La primera és Dalma Ábalos, està competint a Irlanda amb la selecció absoluta femenina. Espanya busca davant França el que seria el seu 8è títol europeu. En aquests dos moments, el resultat és de 2-5 a favor de les espanyoles.
6: També està en xoc el títol per a Carlota López. La valenciana forma part de la selecció espanyola femenina sub-18, que està a Suïssa per a defensar la corona continental que va conquistar l'any passat. Les espanyoles estan enfrontant a Anglaterra en una final que està sent molt exigent, tant que a hores d'ara el marcador es manté igualat per 3-3.
5: I l'últim representant valencià és Raúl Gómez, convocat amb la selecció espanyola masculina sub-18, on l'equip està disputant la final al Campionat d'Europa en el recorregut de Montecastillo, també davant d'Anglaterra. El resultat a hores d'ara és de 5-1 per als espanyols.
6: Tenim tres finals, tres esportistes valencians i tres oportunitats perquè l'esport de la nostra comunitat continuï sumant èxits al màxim nivell internacional. Estarem pendents de com acaben aquestes cites europees, que de segur que ho fa de forma positiva per als nostres.
1: Esperem que sí, gràcies a Carla i a Ricard, amb el golf també com a protagonista. Tornem a la final de Wimbledon perquè no pot Noskova.
2: Però s'empara en el seu servici, ells ara mateix, perquè tenia pilota de break Muchova, però amb l'ells torna a ficar el dius, nega amb el cap la gran Martina Navratilova, que està mirant la gran llegenda del tenis txec, la final des de la llotja. Dius 5-3, guanya Noskova traguent, però descontrolant totalment la dreta, pegant-li darrere i fent que seus pares en la llotja i seus entrenadors estiguen a punt de l'atac del cor, perquè és que no...
1: Això és més o menys que la final del Mundial per als metges, eh? O que els quarts de final, en este cas, de la selecció espanyola. Quins nervis, eh? En este segon set, 11 pilotes de trencament, només una aprofitada per Noskova.
2: Trau a l'avantatge, Noskova pilota de break per a Muchova, que perd 3-5 esta segona màniga. A veure si el primer li entra i és ace. Sí. Li entra i és ace.
1: És el tercer ace consecutiu en pilota de break en contra.
2: I si te fixes, té la mateixa mecànica de treure a l'avantatge que Kyrgios, ficant molt la muñeca cap a terra.
1: Muchova no li llitja el servici a Noskova.
2: És que por a 190 km per hora, 114 milles, i el servici ara se li va ample.
1: Este no ha entrat per mil·límetres.
2: Sí. Però no ha tocat línia. El segon està segura en el segon servici. Ja comença el rally.
1: Molt bé,
2: Muchova. Pum, per a Muchova, que té més tenis, té més qualitat, i quan té oportunitat d'obrir un angle, ho fa. Torna a tindre pilota de break Muchova davant de Linda Noskova, que està traguent per a mantindre's viva, perquè els nervis, com si li ocorrisca pedre este joc, apareixeran, i de segur que seran molt complicats de gestionar. Ahí va,
1: altra volta. Altra volta igual, eh? Tercer servici igual, al revés de Muchova. Les tres voltes Muchova se'n va cap a la seva zona del drive. És com si li muñequearan el servici i no li llig per a res. És que són tres voltes servint-li al revés. Jo, a la pròxima, si n'hi ha, escolta'm, te traurà al revés, segur, eh?
2: Sí, perquè tu, quan te trauen tan fort, tens que triar un costat, no te pots quedar i reaccionar. Tries un, i si tens sort, és on va, i no ha sigut aixina. Dius, per tant, 5-3 per a Noskova, traguem per a guanyar Wimbledon. Primer servici a la xarxa, el segon, que el fica en joc, però crec que ha sigut llarga. Ha sigut doble falta, sí. Nova pilota de break. Quin joc més llarg, més de 10 minuts.
1: Però inestables les dos, en sí. Un servici ace, en el següent doble falta. En fi, de nou pilota de trencament per a Muchova col·locar-se 5-4 en este segon set.
2: Ahí està, en la dreta, i efectivament ara buscava la dreta ella, però Muchova havia triat bé, però la pilota se n'ha anat llarga. Segon servici per a Moscova. Ara el resto és bo de Muchova, la revés paral·lel que li força el error de la jove tenista, que perd el primer joc, el primer servici del partit, la qual cosa li costa el disgust de no tancar el partit, Luis, i de quedar-se, per tant, en 5-4. Servirà Muchova per a empatar el segon set a 5 en esta final tan irregular.

0: regular de Wimbledon.
1: 5-4 en el marcador, el segon set encara avantatge per a Noskova, que tindrà resto per a guanyar el partit. Estem a 25 minuts per a la 7 de la vesprada. Recorden, 7 i mitja, el futbol que torna a cridar a la nostra porta. Partit amistós de pretemporada entre Llevant i Leganés. A les 8, final del campionat sub-Deneu, amb la selecció espanyola com a protagonista i l'actualitat del món de l'esport en la veu de Clara Alcover.
2: Anem a parlar també de futbol base, perquè la Costa Blanca s'ha convertit estos dies en un autèntic punt de trobada internacional per als joves futbolistes. La 32a edició de la Costa Blanca Cup ha reunit més de 300 equips procedents de 24 països i 4 continents en una de les competicions de futbol i futbol sala de base més importants d'Europa. Tant Benidorm, l'Alfàs del Pi, Altea, la Nucía, Calp, Finestrat i la Vila Joiosa han sigut l'escenari d'un torneig que ha omplit la Marina Baixa d'esport, convivència i ambient internacional amb centenars de xics i xiques de fins a 18 anys, compartint una experiència que va molt més enllà dels resultats i que podríem dir que és una cita ja consolidada en el calendari esportiu estival, que any rere any continua situant la Costa Blanca en el mapa mundial del futbol formatiu.
1: Pues esta es la noticia també en la zona de costa del sud de la Comunitat Valenciana. Final de Wimbledon. Resta Noskova per a ser campiona.
0: I el primer resto ha sigut boníssim, paral·lel de dreta, picant el 0-15. Recordem que en este 5-4, si defen el seu servici Muixova, empata a 5, empata el set, però si guanya Noskova és la nova campiona de Wimbledon. Al resto, a veure si pot fer el que no ha aconseguit fer Tragent. Primer servici que erra Muixova, va amb el segon, perdent 0-15, este dècim joc del segon set. Ara té sort per li toca la cinta Noskova, però molt més tenista és Muixova en aquests intercanvis. Si li creua la pilota, guanya el punt. Muixova, empat a 15, 15 iguals. 5-4, guanya Noskova Tragent per empatar a 5.
1: Ha fet el mític gol del globo d'eixada. Perquè ha anat llarguíssima i allí Muixova, sense cap problema, ha col·locat el revés per a creuar la pilota fora de l'abast de Noskova. Així que 15 iguals, continua a 3 punts de conquerir Wimbledon la jove de 21 anys Noskova.
0: Trau Muixova, amb ixe 15 iguals, Tragent obert, resto guanyador
1: segon
0: de Noskova.
1: Sí.
0: Obert i al angle del revés de Muixova, 15-30 a 2 punts del campionat. Tornen a ficar-li la vesprada de pomes agres a Carolina Muixova, que està tractant de fer tot el possible, però que pràcticament guanya quan li permetix Noskova en les seues errades. Però que està traient ara Muixova amb 15-30 i...
1: Gran servici.
0: Potentíssim. Conseguint el punt, no ha pogut restar de revés Linda Noskova. 30 iguals, 5-4, guanya Noskova, trau Carolina Muixova per a tractar d'empatar a 5 jocs el segon set de la final de Wimbledon. Ha guanyat 6-2 el primer set Linda Noskova davant de Carolina Muixova, que està per a traure amb 30 iguals. A la posició del dius, logra restar Noskova. Duel de parades, estan jugant molt fort i ara erra Muixova. Després de la dreta, tan ajustada la línia de Noskova. Quinta pilota de partit, la sexta ja ha perdut el compte.
1: Sí. Esta al resto. Al resto, sí.
0: Sí. Que la gran diferència, concentrada, està sí. Nerviosíssima, està assustadíssima per...
1: Quin Champions per Point.
0: El que fa 5, que pot ser el bo o no, depèn de la qualitat del servici de Carolina Muixova. 30-40, 5-4, resta per a guanyar Wimbledon, Noskova...
1: Resta
0: aconseguir trasllar bé, però el winner de Muixova, molt bo. Dreta, paral·lela, i ni tan se vol fa intenció d'arrencar Muixova. Dius, per tant, quinta pilota de partit
1: que no
0: salvada
1: aprofita,
0: per Muixova.
1: Que no sí. Aprofita Noskova i que veu com cada volta que té l'oportunitat d'alçar el plat de guanyadora de Wimbledon, se li escapa el punt. Dius 5-4 al marcador. si Mujova guanya este servici, estarà molt a prop de remuntar esta final.
0: Sí, perquè començarà a veure tots els fantasmes i tots els dimonis del món. Linda Noskova, primer servici errat, va amb el segon, amb el dius, la empala mal i la falla Noskova, pilota per al 5-5, punt per a Carolina Mujova.
2: En les xarxes socials estan començant a fer-se viral, no?, tot tipus d'imatges i de declaracions, sí, arrel de la mort de Jayden Adams, sí, i ara són les de la seva dona, Chesney, que, bueno, ha parlat o ha escrit algo, ha fet mal, que s'està fent viral en xarxes socials, i és que ha dit que des de la mort de l'abuela fa 2 setmanes de Jayden no havia estat menjant bé, havia estat com lluitant contra una depressió, i que durant la disputa de la Copa del Món, cada vegada que el cridava, pues mai sonava com ell mateixa, i segons ella va jugar tot el torneig lidiant un poc contra eixa depressió que no va poder superar, pues, la pèrdua de la seva abuela, que era com una mare per a ell, que deixa entreveure un poc que probablement puga ser un suïcidi, o veurem què informacions donen al llarg del dia d'avui.
1: Pues hi ha una investigació policial per esta. Recorden molt de Jayden Adams, el futbolista de Sud-àfrica que ha disputat este Mundial en Ciudad del Cabo i que ha informat fa alguna hora la policia de Sud-àfrica. Tenia pilota per a l'empat a 5, Mujova, però ha empalat malament la seua dreta. Tornem a estar iguals en la final de Wimbledon.
0: Traguente Mujova. Restant B, Noskova, agarrant ja la iniciativa del punt, però ara errant, estava la pilota en la xarxa, avantatge per a Carolina Mujova, avantatge per a oportunitat de l'empat a 5 en este segon set, traguent a l'avantatge, lamentant-se Noskova després de 6 pilotes malbaratades de partit, de no haver-ne encara tancat el partit i fer-se amb el títol de Wimbledon. Està preparada ja per a treure este segon servici, ho fa bé, però resta també bé Moscova. El duel ara de revessos creuats, intentant llevar-se de dreta Mujova, i erra Noskova.
1: Empat a 5. Empata Mujova, que guanya 3 jocs de manera consecutiva. Este segon set passa del 5-2 al 5 iguals. Un quart d'hora per arribar a les 7 de la vesprada. Punt a punt en A Punt Ràdio. Fem una pausa en l'esport i busquem l'última hora de l'actualitat informativa en este dissabte de juliol. Imma de la Concepción, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Lluís, i en este punt acabem de confirmar que està cremant-se una fàbrica de reciclatges de cartró d'Aielo de Malferit. 6 dotacions hi treballen dels parcs de bombers de Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Torrent, Vallada, i 2 de bombers forestals. Té una evolució molt ràpida i està molt desenvolupat. Mentre continuen arribant dades, actualitzem l'incendi d'Almeria, en este cas ja sabem, forestal. Les condicions meteorològiques favorables permeten avui un atac directe contra les flames de l'incendi de Los Gallardos. La Junta d'Andalusia eleva a 6.600 les hectàrees cremades. Hi ha 1.448 persones evacuades. Escoltem Francisco Vicente, coordinador de la Creu Roja, Almeria, i una dona desallotjada.
4: Al final, esto es una fase de emergencia, las 24-48 horas pues hay que habilitar este tipo de espacios, pero teniendo la posibilidad de tener un espacio más digno, donde las personas puedan estar más tranquilas, con una línea de teléfono, con wifi, con cuartos de baño, pues es el mejor sitio, y a partir de ahí pues intentar a ver si en los próximos horas o días pues la Fuerza de Seguridad del Estado dan orden para que puedan volver a sus casas.
5: Bueno, vinimos rápido y estamos aquí. Yo anoche me pegué un ojo y estoy muerta. Ahora está ahí el médico, he ido al médico y me tengo la tensión subida.
3: Hi ha 23 persones ilocalitzades i les denúncies formals per desaparició es mantenen en 7. La Guàrdia Civil manté activa la recerca de possibles víctimes de l'incendi forestal originat dijous, víctimes que ara per ara ja són una dotzena, amb noves batudes per la zona afectada per les flames, alhora que treballa per a identificar els automòbils, almenys 4 cotxes i una motocicleta, que han trobat calcinats al terme municipal de Vedar. Finalment, hi ha 2 persones detingudes per per desobediència després de tornar a les seues vivendes que havien estat prèviament evacuades. I a la nostra comunitat, l'incendi de vegetació iniciat a migdia a les cases del riu Arrossell ja s'ha extingit i estan estabilitzats els forestals del Llucena i Cirat a Castelló. L'1-2

0: avisa que el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals per a demà és alt al sud d'Alacant, interior de València i interior de Castelló. I en cas d'incendi hi ha unes recomanacions bàsiques que cal saber i posar en pràctica. Sònia Silvestre.
1: Sí, ens explica Ferran Dalmau, enginyer forestal, que si el foc sorprèn a la muntanya, la gent tendeix a fugir cap amunt i este és el primer error.
2: Primer, te canses molt més i segon, el foc puja molt ràpid i per contra baixa molt lent. Si no tinc informació, abans d'escapar a córrer, és important mirar on està el foc i intentar allunyar-nos justament en la direcció contrària. I si eixir-se'n cap als laterals a buscar una zona fora de la línia de propagació d'aquest incendi.
1: També cal evitar eixir de casa si no hi ha ordre d'evacuació.
2: Una casa aguanta 3 vegades més radiació que l'equip de protecció que porten els bombers. Revisar l'entorn, tancar portes i finestres exteriors i tancar les portes interiors, perquè si el foc comença a cremar una de les parts de la casa, li costarà molt més arribar fins on estem.
0: I parlem ara del tifó Babi, que afecta a valencians. De fet, és el tifó que ja ha afectat Taiwan i algunes illes del Japó, que està a punt d'arribar a la Xina. Doncs bé, un grup de 400 investigadors i alumnes de la Universitat Politècnica de València que viatgen esta setmana al campus de Zhangzhou han patit retards en els vols. De moment s'ha hagut d'ajornar la cerimònia de benvinguda que tenien prevista per a dilluns. Marga Cabrera és professora i directora de l'àrea de la comunicació de la UPB i Mario Pérez és un alumne afectat.
3: Esto es un campus, un summer school que organiza la Universidad de Beihan. Han invitado a que alumnos nuestros puedan asistir. Un total de 360 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y 18 profesores. La inauguración estaba prevista para el lunes 13. Vamos a tener que posponerla un poquito.
4: Se han cortado carreteras, se han cancelado vuelos y se han cancelado trenes, por lo que tenemos incertidumbre sobre si mañana podremos volar.
0: I en la incertesa d'aquestes persones valencianes que formen part d'una expedició de la Universitat Politècnica de València a la Xina, tanquem esta finestra informativa que ens ha obert el programa Punt a Punt d'Esports. Jussi Urruti, endavant.
5: Gràcies, Imma, per este repàs a l'actualitat. En un instant fem una parada. Abans repassem marcador en la final femenina de Wimbledon, Carlos.
6: Girate el marcador. Muchova guanya 6-5 en la segona mànega. El segon set, primer set per a Noskova, 6-2. Segon, de moment, 6-5 per a Muchova.
7: Som la veu de tots. Som Apu. En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial, la pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió, l'etapa del Tour de França, la final masculina de Wimbledon, el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya i les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
7: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
10: De tu a tu.
9: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
5: Dominus, ja estarem en les 7 de la vesprada. Ràdio 9, en directe a Punt Ràdio per a tota la comunitat valenciana vivint esta jornada de dissabte on ens espera el futbol de pretemporada en 40 minuts en Bunyol, el partit entre Llevant i Leganés. A les 8, final de l'Europeu Sub-19, Espanya jugarà davant d'Alemanya.

0: Espanya. Abans, tenis, final de Wimbledon. Noskova guanyava 5-2. Com van, Carlos?
1: 6-5 i dos pilotes de set per a Muchova, que ha capgirat totalment el marcador. A més, traguent ella, la txeca de 29 anys, 40-15, dos pilotes de set per a empatar a un la final, la finalíssima femenina de Wimbledon. Trauen el primer i el winner, que li fa acreedora de guanyar el segon set. Per tant, set iguals en la final de Wimbledon. Li ha guanyat 5 jocs Luis del Tirón.
0: Com es pot explicar això? Com es pot explicar? Com el set passa del 5-2 al 5-7? 5 jocs consecutius, 5 pilotes de partit, les que ha tingut Noskova, i com

0: per a Montserrat, 20 per 15. Estem en un xoc molt clau. Per què? Perquè s'ha passat de jugar, de guanyar-se els xocs en el bot, a guanyar-se els xocs des de la ferida. Ha sigut primer Montserrat el que ha trencat aquesta dinàmica, buscant molta galeria per part de Carlos, quedant-se la pilota, i ara mateix iguala a 20 l'equip de Faura. Com dèiem, ha sigut primer Montserrat el que ha guanyat aquest xoc des de la ferida. A continuació, la resposta ha sigut immediata d'Héctor, trobant també aquesta galeria del bot on la pilota no tornava. Després, de nou, ha estat Montserrat el que ha tornat a respondre, i ara, en un xoc on han tingut oportunitat en val, 2 per a Montserrat, 3 per a Faura, ha sigut a la tercera Faura quan ha aconseguit igualar a 20, i així ara mateix jo no sabria dir que guanya, Lluís. Màxima igualtat, carrer de gom a gom, festa absoluta, tenim jugadors de trinquet que estan així actuant com a botillers, com és el cas de Marc Gimeno, que com deien és amic, s'ha format, este seria el seu equip, però al estar com a professional no disputa este trofeu, probablement disputeix Open de Galotxa, que ja la vam viure l'any passat també així al carrer de Montserrat. Així que les coses, Montserrat 20, Faura 20.
1: Empat a 20, el que tenim en tota l'emoció del món en el marcador en esta partida de Galotxa en Montserrat. Més actualitat de la jornada d'avui.
2: I si vos dic que n'hi ha un raconet de la Comunitat Valenciana on esta nit a les 11 es viurà uns quarts de final quasi com si estiguem a Oslo, vos ho creureu?
1: Jo m'he dit tant que sí.
3: Bueno, diré tango.
2: A veure si digue'm alguna
3: cosa. Costa Blanca,
1: no, si te dic, si vols te conte la que està preparada en Benidorm.
2: Però esta nit. Quasi. Parlem un poc de l'Alfàs del Pi en concret, perquè és coneguda com la xicoteta noruega valenciana. Viuen milers de ciutadans noruecs i cada partit de la selecció de Haaland pues, es converteix en tota una festa. Els bars, les terrasses, els carrers s'omplin estos dies de camisetes roches i de seguidors que somien amb continuar fent història en este Mundial. I m'ha paregut curiosa la notícia i volia comentar-ho, però vos veig que esteu molt posats, eh? Molt bé. Guau, acertar que sí, però... Sí. Entre l'Alfàs del Pi i Benidorm, n'hi haurà més d'una localitat, sí.
1: El que queda ben clar és que...
2: En la Marina Baixa n'hi ha molt de Noruega.
1: El Mundial crida portes que el futbol en general no ho fa. O no, Pepe Pla, com
4: què
1: estàs,
4: tal?
1: Amic?
4: Buenas tardes.
1: Estem en pretemporada,
4: sí.
1: Te veig fantàstic. El Mundial té unes coses que no té el futbol.
4: No tiene nada que ver. Es una competición, para mí la competición más especial que hay en el mundo del fútbol y sorprende tanto para bien como para mal, ¿eh? Entonces, bueno, nos quedan pocos partidos ya de Mundial, pero nos quedan partidos muy apasionantes.
1: Sí, cuando decidís que no siga cada cuatro años, le llevarán tot l'Àngel que té ara. ¿Eh?
4: Y que no sean tantísimos equipos, sí, que también sí. Un poco se hace largo. Sí,
1: pero en fin... Jo ho sé perquè en Benidorm esta nit està preparada una, però grossa, eh? Per a seguir Anglaterra, perquè són molts els que hi ha allí, ens deien Alfàs, els seguidors de Noruega. A nit 77% deixar en el partit de televisió, en la 1, impressionant el seguiment cap a la selecció espanyola, eh?
4: Sí, porque yo creo que ya no solo por el nivel del rendimiento, que seguramente gran parte del público esperaba muchísimo más a nivel de rendimiento de la selección, pero lo que es verdad, Luis, es que la selección, te guste más o te guste menos, acaba compitiendo, acaba rindiendo y de momento está en una situación ideal bueno, para poder seguir haciendo historia, y eso pues la gran mayoría del pueblo español en este deporte rey que es el fútbol. Es lo que atrae, es lo que gusta y la verdad que verlo desde fuera a un exfutbolista, por ejemplo, como yo te llena de mucha pasión y de mucho orgullo ver que todo el país, o casi todo el país obviamente, está con el equipo de fútbol.
1: Sí, es realmente fantástico, pero en fin, ho va aconseguir. En un instant parlem en tu. También en Javi Morey de el que té que passar en la ciutat esportiva del Llevant en la vesprada d'avui. Abans comença el tercer set en la gran final de Wimbledon.
5: I ho fa amb Mushova com a gran protagonista, perquè ara sí que sentís còmoda després d'haver-ne guanyat 5 jocs de carrereta, haver empatat a un set en la final de Wimbledon. De fet, Noskova està traguent en este primer joc del tercer set i anava 15-30, però ha pegat un eix ara mateix que ya él podía haber

0: sea volver otra vez al Levante Unión Deportiva. Yo creo que ahí sí que tiene que decir muy mucho Ryan y el propio Levante Unión Deportiva.
1: ¿Creéis que en esos dos laterales a esquerres, tan Pampín con Manu Sánchez? La historia de Morales es entendible, ¿no? Son ya 38 años, que estaba fuera de las convocatorias en els últims encontres. I sen dos centrals, un molt titular, com era Matías Moreno, també Maturro, i sen dos mitcentres, Hugo Raguber i Unai Vencedor, i sen va Losada, que, en fi, estava cantat que tornava a la seua sessió al Betis.
0: Però és que mucho de ellos, Luis, son cesiones.
1: Sí.
0: Entonces,
1: sí, sí.
0: Vuelves al lugar natural y yo creo que con el tiempo, como he dicho, como queda mucha pretemporada, queda mucho mercado... Sí. Yo creo que los equipos apurarán en ese mercado estival para poder darle alguna solución a los futbolistas que no cuentan, porque es así, hay algunos futbolistas que salen de Levante a sus clubes naturales, que sus clubes naturales no quieren contar con este tipo de futbolistas y le van a dar salida. Yo creo que el Levante estará en ese podio, en esa cabeza de salida para poder volver a incorporar a este tipo de futbolistas.
1: Porque el mercado está muy parado, ¿no,
2: Javi? Sí. Sí, no, a més, fa pocs dies estava parlant amb una persona de dins del Levante Unió Esportiva i ja sabem quin tipus com ofega, no? la lliga a equips com el Levante Unió Esportiva, i les paraules textuals eren que el Levante Unió Esportiva a dia d'avui pot oferir en quant a quantitats econòmiques el mateix que pot oferir un equip de descens de la segona divisió anglesa. La diferència és molt gran. Aleshores, jo crec que en el cas del Levante anirem cap a un final de mercat molt mogut per a tractar de veure aquestes últimes oportunitats de futbolistes que van veient que poden no tindre minuts en el seu equip i fer-se en forma de sessió. Recordem també aquesta nova normativa de la Lliga, que tan sols 5 sessions pot haver per equip aquesta temporada. Així que té molt de treball la direcció deportiva amb Héctor Rodas i José Gila.
1: Sí, així que anem a veure com ho fan. La única cara, la d'este Enzo Bardelli, el migcampista francès que ve del Dunkerque, del que jo no tinc cap referència, Pepe.
0: Bueno, yo lo he visto muy poco, pero es verdad que eres muy del agrado del técnico levantinista y que ya lo hizo con Raguber este año. En el momento pudo traerlo, se hicieron los movimientos muy rápidos para poder traerlo. Yo creo que este movimiento, yo creo que ya está prácticamente, o estaba ya certificado o atado desde antes que acabara la temporada pasada, porque es un futbolista muy del agrado del técnico portugués.
1: Bueno, pues en un instante anem a continuar parlant del Levante Unió Esportiva en este partit de pretemporada que comença en 25 minuts en Buñol. Abans tornem a Wimbledon, Carlos.
3: Totalment inconsistent esta final, ara mateix en el tercer set. Primer joc per a Noskova, que està manant també en el segon, 30 iguals, però portant pel carrer de l'amargura a Mushova, després de que ella s'haguera ficat en el partit, s'haguera sentit molt més còmoda, però ara sembla que reviscola Noskova després d'haver-la liat i haver malbaratat fins a 6 pilotes de partit i, per tant, de campionat. 1-0, no n'hi ha breaks, trau Mushova, 30 iguals en el tercer i definitiu set de la final d'enguany del torneig de Wimbledon.
1: Així que anem a veure com es resol l'encontre. Les 7 de la vesprada i 5 minuts. És moment de conèixer els detalls més desconeguts del estiu en el nostre Estiu a punt.

I ara sí arriba un dels moments més divertits del punt a punt de l'estiu. Anem a deixar per uns minuts els resultats, les classificacions i els cronòmetres per a endinsar-nos en la cara B de l'esport, en aquestes històries curioses, anècdotes, xarxes socials, celebracions, retrobaments i algun que altre safarreig esportiu que ens encanta. En definitiva, tot allò que també forma part de l'esport i que encara que no aparega en el marcador és digne de comentar. Així que poseu-vos còmodes perquè obrim les portes del vestidor, encenem les xarxes socials i anem a repassar tot el que ha donat de parlar esta setmana. Comença l'estiu a punt.

0: les muralles. Hem de dir, Carlos, que se mos acumula la faena perquè l'estiu a punt...
1: Ha començat pel guaca-guaca, així jo ja m'assuste.
0: No, perquè no podien començar d'altra manera que no sigues recordant, no?, que tal dia com avui, però en el 2010, érem campions del món del futbol, l'únic mundial fins ara que té Espanya.
1: 2010, i, fa 16 anys.
0: Fa 16 anys, i com molt sabeu, quants anys tenien les estrelles de l'actual selecció espanyola l'última vegada que Espanya va jugar unes semifinals d'un mundial, per exemple?
1: A veure.
0: Per, com a curiositat, perquè el mundial del 2010 ja l'hem recordat molt, però esta cançó era inevitable. Pues m'ha paregut molt curiós saber aquest tema, perquè, per exemple, Yamal tenia només 2 anys, Pedri 7, i clar, han passat 7 anys des d'aquell Mundial de Sud-àfrica, que és una cita que ens va deixar imatges que ja formen part de la història de l'esport, i a mi, inevitablement, me ve al cap 2. No sé a tu quin este venen, és ja de la part B de Crònica Social.
1: A mi
0: la del famós bes d'Iker Casillas
1: a
0: Sara Carbonero en directe, després de guanyar la final, que deia, no?, que era l'escena que confirmava públicament el seu romans. I també va eixir una altra història per al record, que va ser la cançó oficial del torneig, el famós Waka Waka de Shakira, que hasta la tenim, que se posarem a ballar-la, que es convertiria en tot un himne mundial, i que a més va ser l'inici també de la relació entre la cantant colombiana i Piqué.
1: Exacte.
0: I són històries, pues, que van més enllà del futbol i que encara avui continuen donant-nos que parlar.
1: I aquestes les preguntes trampes. A veure, de la plantilla campiona del món.
0: Vinga, a veure.
1: Fa 16 anys, qui està, qui està encara en actiu?
0: No ho sé. Vinga, va, pues vaig a demanar el código del comodín del público.
1: Vinga,
0: Javi.
1: Amore.
2: Pedrito.
1: I...
2: Ah, jo me'n recordo de Pedro, que està a la Lazio.
1: N'hi ha 2, perquè no ha anunciat oficialment la seva retirada. I Raúl Albiol.
2: Ah, és cert.
1: Gena
0: Maria. Molt, molt bon apunt, eh? Pues encara en són 2, pues
1: Albiol i Pedro.
0: Campions, que aguanten ahí.
1: Home.
0: Bueno, pues han canviat de sintonia, però no d'artista, perquè Shakira és com la gran primera dama musical de tots els últims mundials. I anem a parlar del partit de nit de la selecció espanyola, perquè tu vas veure quants VIPs n'hi havien en la grada.
1: Molts. Brad Pitt, la novia espanyola, Bardem, Penélope Cruz...
0: Efectivament, perquè...
1: Ryan Gosling...
0: Entre Espanya i Bèlgica també es va jugar entre les estrelles de Hollywood, i Los Angeles van reunir una autèntica catifa roja amb alguns dels noms més coneguts del cinema, de la música i de l'esport. Entre els més fotografiats estaven Javier Bardem i Penélope Cruz, que són 2 fidels seguidors de la roja, que no es perden cap cita de la selecció. Al seu costat també estava una de les grans sorpreses de la nit, que es va tornar molt viral, que era Brad Pitt, que va seguir el partit acompanyat de la seva parella.
1: I que portava la camiseta de la selecció dels Estats Units, Brad Pitt, però ella...
0: Inés de Ramon, que es diu?
1: Sí, la camiseta de la selecció espanyola, la retro eixa dels rombers, i s'ha que ha
0: redatat. Molt xula, la veritat. No sé si es va fer més famosa, perquè Brad Pitt era una novia espanyola, no?, per la camiseta, però...
1: I quina camiseta portava Javier Bardem?
0: És que...
1: La de Borja Iglesias.
0: Això l'anem a comentar ara després, perquè ha sigut com una de les imatges més comentades, no?, de la nit, entre Javier Bardem i Borja Iglesias, que va demostrar que les promeses, pues, estan fetes per a complir-les, i més si són futboleres. I clar, darrere de tot això no era casualitat que de repente apareguera Javier Bardem amb la camiseta de Borja Iglesias, sinó que hi havia un perquè, no? I era perquè l'actor espanyol va aparèixer a la graderia amb la camiseta molt especial, la de Borja Iglesias, d'una visita que feu Bardem farà uns mesos a la concentració de la selecció, i on el davanter gallec li va regalar la seva camiseta, i Bardem li va prometre que se la posaria en un dels partits importants del Mundial. I per a ell, ahir seria com el partit més important fins ara, i es la va posar. I després també hem vist imatges en les xarxes socials d'eix abraç que es donen a l'acabar el partit. I bé, pues una curiositat més de Borja Iglesias, que la veritat que no para de donar-nos momentazos en el Mundial.
1: Els actors de Hollywood.
0: Ja saben que qui porta amulets també, qui no canvia de lloc al sofà i de més, pues sempre du bona sort. Aixina que igual per a les semifinals contra França, pues també se la posa Bardem, no?
1: Però que la llave, que feia molt de calor ahí.
0: Vaig a deixar d'escoltar esta cançó per a que me la comentes.
1: Brasi. Ok, ahora, ahora.
0: Tenim molt guapos.
1: Inhumanos, me duele la cara, está guapo. Val. I...
0: Pues he decidit posar esta cançó perquè anem a parlar de...

0: De la selecció espanyola, sí. Pues no és que ho diga jo, que també ho pense, però és no que l'han etiquetat així en totes les xarxes socials, inclús del Mundial, que és Ferran Torres, perquè esta setmana també ha sigut notícia, no sols per el terreny de joc, sinó perquè, bueno, pues la gent ja saps tu que li agrada molt mirar, no?, a qui segueixen, a qui no i demés. Pues la notícia de la selecció espanyola segur que Ferran Torres, el soltero d'or del Mundial, perquè de repente...
1: A veure, guapo, que vos creías, el mollo ya, el tauró de pollo.
2: Es que es el pelo.
0: És que a raïs de tot això ha eixit que ese canvi de look és el que li ha donat i se passa.
1: ¿Tú te'n recordes que va ser novio de la filla de Luis Enrique?
0: Claro, y que ahora el vol altra vegada, a veure si se reconcilien. Bueno, no sabem ahí com anirà. Hem de dir que la pista definitiva per a saber que Ferran ha estat soltero és perquè la influencer Martina Hunter pues, han deixat de seguir i este xes pues, han cès un poc les alarmes i, segons diverses informacions, pues, han confirmat que la relació s'ha acabat.
3: Una notícia del dia és que el Paris Saint-Germain vol a Ferran, eh?
0: Claro.
2: O sea, a veure si ve per així, eh?
1: És el rescat del centre.
2: Espai, clar, a veure si estàs donant la clau del fitxatge de Ferran per el Paris.
0: Penso que seria molt important perquè Ferran, que és amic meu, ha estat molt enamorat de Sira i sa relació no està tancada del tot i qui no sap si la cosa pot acabar, eh? I no podíem deixar esta secció també sense parlar de la nostra dama de l'estiu a punt, que és Esther Expo. ¿No?
1: Home.
0: I direu, per què esta setmana? No? Pues està molt clar i s'ha tornat també molt viral en les xarxes socials perquè, clar, Kiliana va dir que les semifinals del pròxim dimarts l'actriu espanyola tindria que decidir-se entre l'amor o l'Espanya on ella ha nascut.
1: T'ho digui jo, molt senzill, que el deixi avui i que ja si vol que torni dijous. Au.
0: Pues les xarxes socials estan plenes de memes, de situacions molt còmiques, amb ha fent un poc de cachondeo també amb esta situació, la veritat.

0: I anem a seguir amb l'estiu a punt, perquè les xarxes socials s'han convertit en viral una escena que està donant molt a parlar i que de segur que haveu vist tots els que esteu així en la taula. El protagonista involuntari ha sigut a Haaland en el programa d'humor argentí que va decidir parodiar el davanter noruec amb una imitació que pretenia fer riure, però el resultat pues, ha sigut un poc diferent, perquè les xarxes s'han omplit de crítiques i molts usuaris han qualificat l'esquets de racista, considerant que ridiculitzava un poc els trets físics d'una manera ofensiva cap a Haaland. No n'hi ha com una denúncia oficial del jugador, ni a dir res, o sea, ni res més.
1: Per ser blanc. Vull dir, si jo te dic blanca a tu...
0: Jo pense que més que per això era per la postura,
1: per vikingo,
0: no?
2: Que, sí. Però és que ese programa ja lleva dos este verano, eh?
1: Sí, la va quedar fent lo del pare de Messi, és veritat. Però te dic una cosa, Haaland, a més d'un xoraç, molt simpàtic, no només el xiquet i té molt bon sentit de l'humor, se riu d'ell mateix i accepta tots tipus de bromes. I un animal, eh?
0: Clar, hi ha gent que defensava que es tractava simplement d'humor i d'una imitació sense mala intenció, però clar, el debat està servit i la polèmica continua creixent i demostrant una vegada més que en l'era de les xarxes socials una broma pot acabar convertint-se en un tema d'abast mundial i de debat mundial, vamos. Mira, quina casa te vaig a posar.
1: David Bowie. Sí, que... Sainaga. Si tenen que competir això, guanyo jo, eh?
0: I volia tancar esta secció express de l'estiu a punt amb dos temes que m'han fet molta risa esta setmana i que m'apetia també pues, comentar-los. I és que, si són del València, ja podem anar practicant allò de Konichiwa, no? Perquè Mestalla pues, parla des d'esta temporada un poc més de japonès, arigato, perquè el València ha fet història amb el fitxatge de... No sé si vaig a dir-ho bé, però bueno.
3: Sato. Bueno.
0: Rinosuke Sato. Podria ser pitjor, bé, eh? Bé, no? Es convertís en el primer futbolista japonès que vestirà la camiseta del primer equip en els més de 100 anys d'història i amb només 19 anys pues, ha arribat procedent del Tòquio, ha firmat fins al 2031, nada més i nada menos. I res, pues Sato ara serà només el segon futbolista asiàtic, perquè el primer, recordem que va ser Kang In Lee, així que els aficionats ja tenen un nou ídol i també un nou nom. Home, per a...
3: Ídol, tampoc, eh?
0: Un nom per aprendre a pronunciar sense equivocar-se. I després direu, per què hem posat esta cançó, no?
1: Eye of the Tiger.
0: Pues perquè...
1: De Rocky, a veure.

0: anem a acabar en un dels grans debats de l'estiu al valencianisme, perquè l'últim nou fitxatge, no sé si hem fitxat un jugador o hem fitxat uns braços, perquè te dic jo que tot el món, només que podíem mirar quan el varen veure aparèixer per la porta de l'aeroport, els braços que tenia. Dient, no?
1: Més fort que el vinagre. Ara, una altra cosa que sabia jugar a futbol, eh?
0: Ja, no sé. S'ha fet molt viral perquè el físic espectacular que ha mostrat ha deixat a tots amb la boca oberta, especialment pels seus braços, ja que són tot un fenomen a les xarxes socials, i n'hi ha que diuen que semblen més propis d'un culturista que d'un futbolista. Li han preguntat quin ha sigut el secret, hem estat indagant un poquet per a que tots ho pugueu aplicar si voleu fer-se aixòs braços, vale? I pues, el mateix futbolista ha explicat que són moltes hores de treball al gimnàs, una alimentació molt cuidada i una disciplina fèrrea des de ben jove.
1: Però anem a veure, xiqueta, tu has vist a Pepe Playa, a mi? Què més necessite? Però què més?
0: La veritat és que sí. I...
1: No te rigues.
0: La veritat que m'han fet molta risa perquè dic que els dos fitxatges del València i els dos són còmics, un
1: sí. Sí.
2: Bueno, el València, en general.
3: No. I sempre, són físicament tan diferents, no?
1: Home, no.
3: És com si practicaren esports diferents.
0: Però veurem què tal sobre el terreny de xoc, els anem a donar un vot de confiança. I ja per a tancar un poc este estiu a punt, anem a parlar d'un altre vídeo que s'ha fet viral en xarxes socials, que el protagonitza Luis Milla, que és el migcampista internacional espanyol, que és actual jugador del Getafe, i que li varen preguntar un poquet que quin era l'equip al que sempre seguís o que havia tingut un poc més de carinyo o patia al vore-lo, i ha sigut curiós perquè diria que l'equip que més ha tingut de cor ha sigut el València, pues perquè la seva infància pues, va ser així, i les xarxes socials pues, clar, no han tardat en omplir-se de comentaris valencianistes, de fotos de quan estava son pare al València, i bueno, unes d'aquestes històries de futbol que ens encanta recordar.
1: Que veritat, el flamant nou jugador del Como. Mira, va venir a València, son pare a jugar a València, es va criar a Mas Camarena, anava a veure a son pare a la ciutat esportiva. I en les dos o tres adossats del costat, en un vivia Juan Sol, que en glòria este, en l'altre vivia Juanmi, el de la Rosa, vull dir, tota mitja família estava ahí, i ell, clar, se va criar en el tot el valencianisme del món.
0: Jo el seguís Camilla no per això, sinó perquè actualment està de parella en la exdona de Iker Muniain. Va deixar a Iker Muniain.
1: Què pensarà Marisa, pues, la mare de Luisito Milla?
0: No, però la dona fan una parella molt
1: bé. Què pensarà Marisa?
0: És simplement un detallet. Així que anem a baixar la persiana de l'estiu a punt per avui, que hem viatjat a les xarxes socials, a les grades VIPs i un poc també a aquest safarreig que ens encanta dels futbolistes, i la setmana que ve més històries i millors.
1: Molt bé.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Sintonitza'ns a Els Ports 96.8.
1: De tu a tu.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
3: Les 7 de la vesprada i 22 minuts fins les 12 i mitja de la nit. El Punt a Punt en A Punt Ràdio des de les 11. Els últims 90 minuts abans tenim que viure com li va a Espanya en eixa final del Europeo Sub-19 que es juga en Anglaterra i viure l'inici de la pretemporada per als equips de primera divisió de la comunitat amb el Llevant Leganés que va començar en uns minuts en la ciutat esportiva de Bunyol. Abans, nova ullada a la final de Wimbledon que torna a girar, Carlos.
4: Tercer i definitiu set, 4-1, amb break d'avantatge, guanya Linda Noskova d'Andanda de Carolina Mushova, aixina que està a només dos jocs de altra vegada estar a punt de proclamar-se campiona de Wimbledon, tot i que Mushova està jugant molt bé, però inconsistent en este tercer set.
3: Així que anem a veure si Anna per fi és capaç de guanyar l'encontre. Torna a tindre, ara ho té més complicat que abans, eh? Abans eren dos breaks d'avantatge i ho ha desaprofitat, ara és només un, però este servici és molt important per a Mushova, que en cas de no guanyar-lo sí que tindria perduda la final perquè es col·locaria 5-1 Noskova en el marcador. Servici per a Mushova, que està 4-1 avall en el marcador en este tercer i definitiu set d'una final de Wimbledon, que a la fi és molt llarga, eh?
4: Sí. A les 5 que eixien a pista els jugadors, que a les 5 i 10 i 12 ja estaven jugant, i la veritat és que es presumia, perquè primer 7 i mig en 38 minuts, Lluís, que en 50 minuts estava el tema liquidat, però com s'ha vingut a ball, ha començat a tremolar les cames a Linda Noskova, ha permetit reviscolar a Carol Mushova, així no les coses, un set per a cada una, i en el tercer i definitiu set es decidirà la nova campiona de Wimbledon, en principi la gran favorita ara, Linda Noskova, perquè guanya 4-1.
3: 15-0 al marcador per a Mushova, que va servir de nou el servici que no entra i per tant tindrà que continuar l'encontre. 4-1 en el marcador. Primeres imatges de la ciutat esportiva de Bunyol, on van a jugar el Llevant i el Leganés, el primer dels partits de pretemporada. Anem a veure, no? Javi Morell, com està el Llevant, no? En quin estat, després de només 4 entrenaments? Vol dir, és un partit de pretemporada dels arriscats, no?
5: Sí, i ja hem repassat l'11, un 11 prou reconeixible, podria ser perfectament titular a la primera jornada de Lliga. No està Enzo Bardelli, que fins ara és l'única cara nova, haurà d'esperar el seu torn des de la banqueta, però amb ganes de veure un nou projecte des de pretemporada amb un Luis Castro que va deixar una molt bona sensació. Recordem, els números que va fer el tècnic portuguès en aquesta segona volta van ser de posicions europees, així que amb moltes ganes de veure el que depara el Llevant Unió Esportiva per aquesta temporada.
3: El partit, Pepe, pues, el col·loquem sempre dins de lo que és la pretemporada, eh?
6: Sí, porque yo creo que en estos cuatro días, cinco días, como tú bien has dicho, Luis, seguramente había habido muchísima carga de trabajo y lo que es hoy es meter un día más en la sesión de trabajo, meter un día más en lo semanal, en ese microciclo, y a partir de ahí exponer un poco con fútbol real todo lo que has trabajado durante la semana. Es verdad que vamos a ver muy poco a nivel táctico, muy poco a nivel técnico, porque
3: físico tampoco.
6: Físico, sí. Por supuestísimo que no, pero bueno, yo creo que es un poco trasladar al terreno de juego o exponer de cara al fin de semana en un partido real de fútbol. Como dicen los técnicos, cuando has trabajado casi toda la semana y has metido muchísima carga, darles ese partido de fútbol, ese fútbol real a los futbolistas y que lo puedan trasladar casi todo lo que han hecho durante la semana.
3: A mí me parece una magnífica idea, ¿eh?
6: Sí, totalmente.
3: En volta de donar totalmente. El cap de semana sense ser lliures jugadors, entrenes de dilluns a divendres, el dissabte jugues un partit, diumenge festa.
6: Totalmente, totalmente. Hay mucho técnico también que intenta, y esto antes se hacía menos, pero ahora intenta trabajar de ese lunes a viernes metiendo algún partido por dentro en ese de lunes a viernes y darle el sábado y domingo a los futbolistas libres para que también puedan desconectar un poco del trabajo, de las dobles sesiones, etcétera.
3: Porque es molt dur el treball que es fa en la pretemporada dels jugadors, sí, de segur que ho noten.
6: Lo que sí, Luis, que me ha extrañado

0: Viendo un poco la planificación del Levante, que casi todos los equipos, sobre todo al principio, hay mucha doble sesión. Y en esa planificación del Levante, a no ser que yo me haya equivocado, he visto que solo había una sesión por día. Entonces a mí me sorprende, sobre todo en el inicio de campeonato. Igual la planificación va por otros derroteros, porque cada técnico es un mundo. Pero solo una sesión de entrenamiento por día para meter este partido el fin de semana.
1: Es que está cambiando molt, ¿eh? La preparación física.
0: Cada staff técnico tiene una manera totalmente distinta.
1: Está cambiando molt en lo que entenen com a massa càrrega de treball i que no volen que les cames estiguen tampoc massa sobrecarregades. Estem anant cap a temporades amb massa lesions. Massa lesions en els planters. Vull dir, moments en els que 8, 9 jugadors es troben lesionats alhora. I això és qüestió d'això, no? De que carreguen en excés les cames de futbolistes.
0: Sí, hay mucha lesión también que son impactos, que eso no lo puedes evitar, controlar. O giros de rodilla o lesiones de larga duración producidas pues por un mal giro. Pero bueno, hay muchas lesiones de roturas musculares, de micro roturas musculares, que eso es, pues bueno, es debido a muchas cosas, pero una de ellas, como tú bien dices, es quizá el poder sobrecargar a los futbolistas, no solo de entrenamiento, sino de cuántas horas de entrenamiento son, porque si tú entrenas una vez por día, como estamos diciendo, pero empiezas a las 8 de la mañana y acabas a las casi a las 12 de la mañana, estás excediendo también al futbolista en mucha carga de trabajo. Por lo tanto, bueno, yo creo que en esa doble carga que yo me sorprendía de no ver durante las semanas, porque empiezas muy pronto, porque el calor atiza muchísimo en este momento de temporada. Acabas muy pronto en esa hora y media de trabajo y luego por la tarde, casi esa tarde-noche, vuelves a poder trabajar. Pero como tú bien dices, tiene que ser muy evitable que los futbolistas puedan empezar el campeonato y puedan empezar lo más sanos posibles.
1: El partit començarà amb retras, com d'altra banda sol ser habitual en estos partits de pretemporada. En el moment en el que estan a punt d'eixir els jugadors al terreny de xoc, aprofitem per actualitzar el marcador en la final de Wimbledon. Carlos?
2: Linda Noskova li guanya 5 jocs a 2 a Carolina Mushova, amb la qual cosa està a un joc de proclamar-se campiona de Wimbledon.
1: Recorden que Merlier ha guanyat a l'esprint de l'etapa en el Tour de França. No hi ha hagut cap novetat en la classificació general. Marc Márquez ha guanyat l'esprint en el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya, on Ivan Ortolà, el valencià, ha aconseguit la pole position en Moto2, quarta posició per Holgado i sisena per a Escrig, que estem vivint en la final de Wimbledon, la final femenina. Demà es jugarà la final masculina i la notícia luctuosa de la jornada és la mort de Jaden Adams, el futbolista de Sud-àfrica, produïda en la jornada d'avui en la ciutat de El Cabo. En pretemporada, a més d'este Llevant Leganés, es va jugar el Sevilla Juventud Torremolinos a les 9 de la nit. En un instant parlarem també de com està la jornada en primera divisió en el Mundial. Recorden, 11 de la nit per al primer dels partits, el que va enfrentar a Anglaterra i a Noruega. A les 3 de la matinada es disputarà el partit entre Argentina i la selecció helvètica de Suïssa, mentre que la notícia de la jornada és el gran fitxatge de València Bàsquet. Mario Santsuperi és el nou jugador del conjunt taronja de cara a la pròxima temporada en esta reconstrucció que està fent el València Bàsquet després de la fuga massiva de jugadors que ha tingut després de conquerir el títol de Lliga i de jugar la final a 4. En Wimbledon, podrà o no podrà Noskova aconseguir el títol, Carlos?
2: Depèn d'este joc en el que està servint Mushova, perdent 2-5, però portant l'iniciativa. Ara veurem quin és l'estat de nervis de Noskova, que ha malbaratat totes les ocasions que ha tingut. Mushova més centrada, però que el té molt coster amunt per remuntar esta tercera mànega, tot i que sí que ho ha fet en la segona. Empat a un set, estem en la tercera i, en definitiva, mànega 5-2. Guanya Noskova 15-0 amb treta de Mushova per a la tenista txeca de 29 anys, que l'altra també és txeca, però neta 21.
1: Estem veient per primera volta l'arriscada camiseta del Llevant en esta temporada, i dic arriscada perquè inclou un coll de color blanc, color poc habitual en la camiseta del Llevant, Javi.
3: Sí, sí, ja és poc habitual que tinga eixe coll al més estil vintage, que es diria ara, més blanc, no? Que vegem que trenca tota la tonalitat habitual del conjunt granota. Ja estan tots els jugadors, els 22 protagonistes, sobre l'herba de la ciutat esportiva de Bunyol per a encarar el que serà el primer partit d'aquest

0: esta pretemporada de la temporada 2026-2027 del projecte Granota, del projecte del Llevant Unió Esportiva.
1: Per què ven tant, Pepe, Leganés a jugar per a sempre temporada? Perquè quan no el veiem en la Ciutat Deportiva del València, el veiem en Oliva, si no el veiem així, és que...
2: Sí, bueno, en este caso yo creo que ha hecho mucha fuerza el técnico que vive
3: Rubén
2: aquí.
3: Alves, sí,
2: Rubén Alves vive aquí, así, y claro. Yo creo que por ahí, en temporadas anteriores también estuvo Paco también, y Paco sabemos que también es de aquí, Paco López, pero bueno, yo creo que son asiduos a venir, y más con los técnicos que, bueno, que da la casualidad que los últimos que ha tenido, casi los últimos dos de los tres, han sido, o por lo menos residentes en Valencia, y quizá hacen esa fuerza suficiente como para poder, aparte que el trayecto en AVE lo tienen a nada.
3: Sí, y el director deportivo Andrés Pardo es del Villarreal.
2: Por ejemplo.
4: Y Levante también.
1: Sí, sí que efectivamente. Bueno, no sé qué hincap es este de la...
2: Este es el de entrenamiento de ellos, el primero empezando por el último de allí, el fondo.
1: Sí, sí.
0: Sí. El que está, digamos, darrere de on juga habitualmente el filial y el femení.
3: La entrada es muy fluixa, ¿eh?
1: El partit de jugar, recordem, a porta tancada. Ens porta detalls de l'actualitat de la jornada. Clara Alcover.
5: Anem a fer un últim apunt sobre golf, perquè ha hagut triplet d'or per al golf valencià als campionats d'Europa. Els jugadors de la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, Balma d'Avalos, Raúl Gómez i Carlota López, s'han proclamat campions d'Europa per equips amb la selecció espanyola. Balma d'Avalos aconsegueix l'or amb l'equip absolut femení a Irlanda després de superar a França en la final, i per la seva part Raúl Gómez es corona campió d'Europa sub-18 masculí a Jerez amb una clara victòria davant Anglaterra, i el tercer títol arriba de la mà de Carlota López, que ha guanyat l'europeu sub-18 femení a Suïssa després d'una ajustada final també contra Anglaterra. Així que tres ors europeus que confirmen l'excel·lent moment del golf valencià i el gran treball de formació que realitza la Federació del Golf de la Comunitat Valenciana, i que a Carlos li encanten aquestes notícies, a que sí?
3: Carlota López, que era tenista abans i que va començar a jugar al golf fa només 6 anys.
5: Pues va com una màquina.
1: Guanyà campió d'Europa.
3: Amb 16 anys.
1: Tenis, Carlos.
3: 0-15 per a Noskova en el que pot ser últim joc. 5 jocs a 13 guanya Noskova davant de Mushova. Està traguent la jove jugadora de 21 anys. Recordem que és la final entre dos jugadores del mateix país, de Txèquia. Les dos
0: està... Arranca el partit a Buñol.
3: Està traient 15 iguals, 5 a 3, guanya Noskova.
1: Pilota valenciana, Matías, com va la jornada?
6: Doncs no sé si esteu escoltant els aplaudiments, perquè ara mateix Montserrat acaba de convertir un xoc clau des de la zona del res. Per què? Perquè Paura havia recuperat l'avantatge en la rebaixada, havia recuperat l'avantatge en el marcador. Eren 4 xocs consecutius de Paura, primer per a situar el 35-20, la màxima diferència en el marcador, amb una gran ferida de Miguel Ángel amb Héctor guanyant la batalla en el mig, provocant incomoditat en els roixos, canviant les direccions, descol·locant a Carlos, i amb un Puma també molt encertat, però és de veres que s'ha calmat la cosa. Òscar també està molt fort en el bot, recordem que és finalista de l'individual autonòmic, la màxima competició a nivell federatiu del que significa l'escala i corda i la galotxa. Montserrat necessitava dos xocs en el res, el primer ara per a igualar, ara té oportunitat d'arribar a igualar a 45, però necessitaria un altre perquè havia perdut la reballada. Si el que vol és guanyar així a casa, si el que vol és que se caiga així el carrer de Montserrat, que també està molt ple de veïns de Faura, la veritat és que l'ambient és magnífic, ara mateix és moment de tensió, és moment de crits, és moment de donar suport als seus veïns i companys, i comença el xoc decisiu on Montserrat podria igualar a 45. Ara mateix el marcador és Montserrat 40, Faura 45. Recordem, és a 70 punts.
1: Així que anem a veure si pot igualar o no. Tenim pilota de partit en Wimbledon.
3: Per a Linda Noskova, traguent, i ara mateix, per fi, guanyant, proclamant-se campiona de Wimbledon amb 21 anys d'edat. Ha guanyat definitivament per 6 a 3 el tercer set, un partit llarguíssim davant la seva compatriota Carol Mushova, aixina que Linda Noskova és la nova campiona de Wimbledon, primer gran slam de la seva carrera amb només 21 anys.
1: Així que l'enhorabona i la felicitació per a Linda Noskova, campiona en Wimbledon. 2 minuts ja de partit, Javi, en el inici de la pretemporada per a el Llevant Unió Esportiva.
0: Sí, xoc parat ara mateix a la Ciutat Esportiva de Buñol, es queixava d'un colp al turmell Paco Cortés, l'exfutbolista de la Cultural i Deportiva Leonesa, que va estar cedit en la primera volta a la temporada.

0: Està prou fotuda, per aixina dir-ho parlant clar, i és el que parla Pepe. Jo en la Lliga no el veig mercat més enllà de quedar-se en el Levant Unió Esportiva, perquè els equips dels que hem parlat econòmicament no poden fer front a un fitxatge com el que suposaria a dia d'avui Carlos Espí. Estem parlant de prou milions d'euros. Bé, l'ocasió...
1: Però quan, Javi? Quan costa aquest xic? 30, 40, 50, 60?
0: És que jo el situaria prop dels 30. És cert 30, que tan sols ha jugat 6 mesos a la Lliga Espanyola, però tu fas un fitxatge pel que te pot donar a futur, no pel que ha fet. I és un jugador que només té de 9 anys, que acaba d'eixir, que tindrà esa fam, i a més és un jugador que a mi personalment m'encanta, perquè és ese davanter que ja no està, ese davanter referència, corpulent, físic, que a més amb la pilota en els peus sap el que fa. Per a mi és un davanter molt, molt complet, i jo el veig en qualsevol equip d'Europa.
1: Encara que per a mi és un risc, eh? Però jo me poso en la pell d'un director esportiu i li dic al meu president: tens que gastar-te 30 milions en un xic de 10 anys que ha fet 6 mesos extraordinaris en primera divisió, que ha salvat el Llevant de baixar a segona divisió, però que no tinc molta més referència d'ell.
2: És que... Te lo iba a decir, es que es así, más conforme está un poco la economía, como decía. A ver, el tema es cómo vas al presidente y le presentas este tipo de negocio, que es verdad que, bueno, que si estás boyante a nivel económico y puedes hacerte cargo de este tipo de traspasos, pues fantásticamente bien, porque al final sabes que si este tipo de futbolista sigue creciendo, puedes sacarle ese rendimiento económico en un futuro, pero... Depende de tantos aspectos y, bueno, el modelo de juego del Levante prácticamente le viene como anillo al dedo al futbolista. Si va a otro tipo de club, bueno, pues vamos a ver de qué nivel puede rendir el futbolista, pero es una incógnita a mitad, yo creo, porque sí que ha demostrado que tiene capacidad, pero otro tipo de equipo que puede jugar a otra cosa, otro tipo de liga, es un poco riesgoso.
1: Javi Josquela, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás,
1: Luis? Que ens va acompanyar per a comentar el partit entre la selecció espanyola i Alemanya sub-DNU i especialista en futbol base. D'ahí ha eixit Espí. Sí. Tu com el veus?
3: Bueno, jo un poc estic en la línia que heu comentat, perquè jo recordé a Espí, Luis, quan va arribar al Llevant des de l'Alzira, que jugava en el juvenil B, i era un davanter que en Lliga Nacional ho feia bé, però al final, com dieu, l'explosió ho ha tingut en el primer equip, perquè tant se vol el filial l'ha tocat. Va poder passar del juvenil a campió de Lliga en la 23-24, i a partir d'ahir ha tingut una explosió molt, molt gran, i n'hi ha que veure, no?, l'economia de la Lliga quina és. Com heu dit, és molt complicada en la majoria d'equips, però és veritat que Espí, en 6 mesos que ha competit, diguem, des de l'eixida de Calero, per evitar que el seu valor de mercat ha pujat moltíssim. Sí, sí,
1: sí, però val 30 milions per a tu?
3: Per a mi, més prop de 20 que de 30. Sí, sí.
1: Però és una xifra alta, eh? Estem parlant de molts diners per a una economia també com la del Levante Unió Esportiva. Però, en fi, és Espí, titular en la jornada d'avui, ha tingut la primera oportunitat, ha forçat un córner favorable al Levante, l'encontre que continua en la Ciutat Esportiva de Bunyol, Javi.
0: Camí del minut 11 de partit, pel moment sense gols, Levante 0, Leganés 0, pilota que juga des de darrere Pablo Campos, el porter en el dia d'avui del Levante Unió Esportiva, obrint cap a la part esquerra, on rep Karim Tundé en la conducció, vol superar la línia de pressió que proposa el Leganés, ha de deixar-la per a Paco Cortés, bona pilota profunda, buscant a Roger Brugué, s'ha equivocat ara Ignasi Miquel, se la queda Brugué en la frontal, la vol Carlos Espí, que va a terra, diu el col·legiat que no hi ha res, i sa pilota que acaba en els dominis de Raúl Fernández.
1: L'àrbitre, que jo crec que no és de categoria nacional, no? Serà...
2: Bueno, será aquí del comité, sí, de la Federación Valenciana de fútbol. Y otro de los aspectos, Luis, que es verdad que no nos gustan este tipo de partidos a puerta cerrada, porque nos gusta que la gente pueda ver a su equipo independientemente de si fuera pretemporada, sí, o partido oficial. Pero una de las cosas positivas de estos partidos a puerta cerrada son los sonidos, el cómo pueden hablar los futbolistas, cómo se hablan, las indicaciones de los técnicos, incluso las protestas de los futbolistas sobre los colegiados, todo este tipo de cosas que de normal en un campo lleno prácticamente es imposible poder hacer. Bueno, pues este tipo de aspectos en este tipo de partidos a puerta cerrada, pues sería una maravilla el que pudieran dejar escuchar todo esto a la gente.
0: El árbitre, Lluís, es Sergio Escriche, del Comité Valencià.
1: Sí.
0: Jugante el Leganés per la part esquerra, pilota profunda, ve la centrada, el primer pal, la rematada, diu...

0: L'àrbitre, precisament, Sergio Escriche, veníem parlant d'ell, que està tot invalidat, fora de xoc, serà pilota per al Llevant.
1: En la pasta esquerra, segons atacava el Lega, ahí s'ha produït la posició avançada i el fora de joc per al Llevant. En esta temporada, Pepe, el Llevant no té el calendari que l'enemic li va donar la temporada passada. Jo crec que té un inici de temporada més tranquil. Recordem que l'any passat les 6 primeres jornades de Lliga a casa vingueren 6 equips europeus.
2: Sí, sí.
1: I a partir d'ahí està clar que en la segona volta, si guanyava tot a casa i ho va fer, es salvava, però clar, és que venia en un dèficit enorme.
2: Y es que según con los ojos también, Luis, que lo mires, porque las últimas jornadas que el Levante era donde se jugaban las situaciones importantes de clasificación, todos los equipos prácticamente eran de su liga, de la parte de abajo. Si hubiera sido a la inversa y hubiera empezado un campeonato de liga con los equipos de su liga, con los equipos que se podía jugar el descenso, estaríamos hablando de que se hubiera jugado el campeonato o el no descenso con equipos de superior nivel o equipos que se estuvieran jugando cosas europeas. Por lo tanto, bueno, prácticamente ni tan mal. Yo creo que es una situación ya para el Levante, que con este año que ha pasado, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y a partir de ahí, bueno, pues esos equipos que son más factibles a la hora de poder competir, seguramente veamos un Levante totalmente distinto a lo que pasó la primera vuelta.
1: Y que patirá menos, ¿no?
2: Seguro, seguro, sin lugar a dudas.
0: Recordem ese calendari del Llevant Unió Esportiva, que es començarà visitant Cornellà davant l'Espanyol. La segona jornada també jugarà fora al camp d'Osasuna i rebrà en la tercera jornada, en el que serà el primer partit a l'estadi Ciutat de València, al Real Betis Balompié.
1: Estes seran les tres primeres jornades de la Lliga, un campionat de Lliga que està pendent del que passa en el Mundial. Ja sabem que hi ha 4 partits que amb seguretat no es juguen en la primera jornada, perquè tenen a futbolistes en les semifinals del Mundial. Estan ja ajornats el Atlético de Madrid-Màlaga, el Celta-Osasuna, el Barça-Atlètic i el Real Madrid-Real Societat. Hi han 2 partits que un dels dos també s'ajornarà. O bé el Sevilla-Rayo Vallecano, si passa Suïssa, perquè tenen a Dibir Ilsau i a Rubén Vargas, o el València-Betis, si passa a Argentina, perquè allà està Lo Celso, jugador del Betis. Així que, amb seguretat, van a ser 5 partits ajornats en la primera jornada de la Lliga, la qual cosa em sembla propi de la banda de l'empastre.
2: És que no hi ni per on coger aquest tipus de situacions.
0: Mai entendré que pràcticament el segon cap de setmana d'agost esté donant començament ja a la Lliga.
1: En un cap de setmana com el un estiu com el vinent, o no n'hi ha res.
2: Claro.
1: Perquè el proper estiu no n'hi ha
2: res. Però si lo quieres hacer, Luis, pon un mínimo de futbolistas por cada equipo, en los que si son 5 los que se pierden el partido porque están con su selección, pues bueno, accedes a poder suspender ese partido. Pero ¿por qué tienes que suspender o aplazar el Betis-Valencia por Lo Celso? Entiendo que el Betis tiene 200.000 futbolistas de la capacidad de Lo Celso también para poder participar y poder ganar ese tipo de partidos. Es que no hay por dónde coger este tipo de situaciones.
1: Pues per a mi és, de veres, una de les grans chapuzas que s'han fet, perquè la Lliga no pot començar el cap de setmana del 21. És que, jo no sé, Xavi, com ho dius?
3: Sí, sí, o sigui, jo estic un poc en esa línia, perquè al final lo que comenta Pepe, que el Betis en este cas té suficients jugadors i té suficients recursos, inclús també en el filial, Morante mateixa, per a substituir-lo, i no crec que se tinga que aplaçar precisament 5 partits. És una cosa molt, molt estranya.
1: A Morante, que l'anem a veure, no?
3: Sí, l'anem a veure ara.
1: En la final.
3: Màxim golejador d'Espanya, sí, sí.
1: El fill del torero, sí. que jugarà la alineació d'Espanya, està ja decidida. L'equip de Pau Gallardo, amb Manu González, Fortea, Rivas, Cuenca, Salinas, Quim Junyent, Xavi Espar, Thiago Pitarch, Yáñez, Hugo i José Morante.
3: Sí, té cognom, ara la gent ho diu, en aura, no? En aura, que se diu.
1: En fi, va correr mentre per al
2: Leganés. I que tiene recorrido en el primer equipo. Sí.
0: Ve la treta, sí, sí, de Cantó a favor del Leganés, va molt passada directament fora, i haurà treta de porta per al Llevant Unió Esportiva. Pel moment, com un típic partit de pretemporada, sense pràcticament ocasions, també sense gols, camí del 18, Llevant 0, Leganés 0.
1: 0-0 en el marcador, minut 17 d'esta primera meitat. Alguna cosa que te cridi l'atenció, Pepe, del
2: Llevant? No, un partido muy igualado. Es verdad que el Levante quizá está un poquito mejor, porque está interpretando mejor con balón lo que tiene que hacer, pero prácticamente, si no existieran las áreas, no pasaría tampoco absolutamente nada, porque prácticamente ninguno de los dos, quitando la de Spi, al principio del encuentro ha pasado absolutamente nada.
1: Destaca molt el Leganés, ¿no?
2: Sí, porque aparte está jugando con una línea de 5, que es también un poco extraño en Rubén Alves, porque le gusta otro tipo de modelo de

0: jornades a la banqueta de Gijón, després anar a Qatar. Ahí jo ja li vaig perdre la pista, però és un entrenador de molt de nivell. Recordem sobretot aquesta etapa en l'Albacete, on va fer un molt bon paper al mando de l'equip manxec. Xua el llevant per dins, vol trobar a Brugui, el control no és bo, la pilota que recupera precisament un exgranota com Gonzalo Melero, vol córrer ara el Leganés, ni home a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, pilota que recupera novament el Levante Unió Esportiva, en les botes de Dela, jugant amb Oriol Rey d'esquenes, deixa cap a la part dreta on vol projectar-se l'atac Toljan. Ui, quina errada infantil de Jeremy Toljan. La pilota que recupera Diawara per al Leganés, jugant amb el capità Ignasi Miquel, el saguer del Leganés, que buscava amagar amb la pilotada en llarg, jugant amb Melero. Este obri cap a l'esquerra per a Marvel, vol ficar a córrer a Melero, el perseguia Oriol Rey, que ficava la puntera de la seua bota. N'hi haurà treta de lateral per al Leganés. Està preparat per a posar-la en moviment Naïm García, un dels joves futbolistes del Club Deportiu Leganés, que veurem si aquest any torna a estar en la lluita per la part alta. Recordem, l'última temporada, en l'última jornada, es va jugar a Butarque la permanència a la segona divisió del futbol espanyol en aquest duel directe en el que era una final per la permanència davant el Mirandés. Ho intenta el Leganés. Fica el cap per a rebutjar ixa pilota. Toljan és contundent. El rebuig de Cabello, que ha rebut la falta, serà pilota per al Levante Unió Esportiva. Estem ja en el 20 de la primera part a la Ciutat Esportiva de Buñol. Pel moment, sense gols. Llevant 0, Leganés 0.
1: Farà pausa per a la hidratació, no? Suposa, no?
2: Jo no lo tengo tan claro. No? Jo no lo tengo tan claro.
1: Des de luego no fa sol en Buñol.
0: Podem obrir el meló de si és pausa per a la hidratació o per a la publicitat, com estem veient en el Mundial.
1: No crec que el canal de YouTube de Levante en Samoye un anunci de Pureva, no?
0: En el Mundial ens estan venent una pausa d'hidratació, sí. en estadis tancats amb aire condicionat.
1: Està sonant l'himne d'Alemanya en The Racecoursground en Resham, on es juga la final del Campionat d'Europa Sub-DNU entre Espanya i Alemanya. Recordem la formació d'Espanya amb Manu González, Fortea, amb Ribas, Cuenca, Salinas, Quim Junyent, en Xavi Espart, Thiago Pitarch, Yáñez Hugo i José Morante, per a el grup de Paco Gallardo, que vol aconseguir el títol per a la selecció espanyola. Sona l'himne d'Espanya.

0: Una selecció espanyola que compta amb un jugador valencià, Bubba Sangaré, lateral dret del Elx, i que anem a veure si aconsegueix el títol. L'any passat va ser, crec que Holanda, campió d'Europa sub-19. Fa dos anys ho sigui Espanya. Així que anem a veure, no sé, Xavi Jorquera, què tal ha seguit a la selecció durant este campionat?
1: Sí, sí, la veritat que Espanya ha fet un campionat absolutament bàrbaro, perquè al final té 17 gols a favor, 0 en contra, ple de victòries. De fet, també va guanyar a Alemanya en el tercer partit, si no recordo mal, de la fase de grup per 3 gols a 0. I ve en una generació 2007 potentíssima, jugadors del Betis, del Madrid, del Barça, Hugo López representant al Villarreal, a més d'altres dos jugadors que estan en la banqueta com José Lillo i Pau Polo. I al final, pues, un equip de Paco Gallardo que ve a guanyar en la que seria la 13ª campionat europeu sub-19.
0: Pues anem a veure si la selecció és favorita o no davant d'Alemanya.
1: Jo crec que és més favorita que Alemanya. Sí?
0: Sí. Pues anem a veure si ho aconsegueix. Tornem a Buñol. Allí estem en l'Equador d'esta primera meitat, Javi Morell.
2: Sí, quan juga el Levante Unió Esportiva en les botes de Karim Tundé, la deixava per a Paco Cortés. Vol girar l'orientació del joc. El conjunt granota per a Jeremy Toljan en la conducció, deixant-la per dins per a que rebaix

0: Sa pilota Olasagasti, que ha d'endarrerir-la amb Dela, de nou Olasa. Ahí està l'exfutbolista de la Reial Societat, deixant-la per a Brugui. Canviat de banda en el perfil dret, la deixa per a Olasagasti. Este canvia l'orientació per a que reba Paco Cortés. Li desdobla com una autèntica avió Karim Tundé, però busca la jugada individual Paco Cortés. La pilota dins l'àrea, acaba allunyant-la el Club Deportivo Leganés. I se baló que volia quedar-se, crec que era Alfred Gottler. Ha rebut la falta, serà pilota per al Leganés. Este Alfred Gottler, nou fitxatge del Club Deportivo Leganés, que ve de disputar també competicions internacionals amb la sub-20 danesa. Davanter, una de les cares noves que té l'equip de Rubén Alves, que està vestint també, parlàvem abans, de la camiseta del Levant. Aquesta temporada el Leganés va a vestir una camiseta commemorativa perquè complís 10 anys des del seu primer ascens a la primera divisió. Pilota que xua el Leganés. Per la part dreta és Guirao, deixant-la arrere per a Gueye, este que juga en horitzontal sobre el seu company al centre de la defensa, Ignasi Miquel, el capità del Leganés. Amb cama esquerra, cercle central, juga amb Diawara, de nou amb Ignasi Miquel, ve per a rebre Guirao. El jove jugador del Leganés obrint cap a la dreta, on rep Dani Rodríguez, que volia jugar per dins. La pilota rebutjada, torna a ser per al Club Deportivo Leganés, que ara vol mantindre tal vegada, Pepe, la possessió més llarga en tot el que portem de partit.
1: Sí, yo creo que se han equiparado un poco las fuerzas, sobre todo con balón, arriesgando un poco más el Leganés, cosa que no estaba haciendo antes. El Levante ya no va tan alto a la hora de apretar, pues seguramente buscando diferentes situaciones defensivas y probando diferentes situaciones defensivas. Ahora está intentando ser algo más ajustable en ese bloque medio, y a partir de ahí el Leganés tiene con facilidad, sobre todo los tres centrales de detrás. Es verdad que no progresan en exceso, pero bueno, mira, fíjate, ahora es la primera vez donde el Leganés encuentra...
0: Pilota llarga per Alfred Gottler, ha caigut dins l'àrea, estava tot invalidat, sí, per fora de xoc. I s'enfada ahí Dela amb el davanter del Club Deportivo Leganés. Tingam les coses en pau, que sos un amistós de pretemporada.
2: Acaba de començar el partit en Anglaterra, en West Ham. Ja juguen Espanya i Alemanya en la final del Europeu Sub-19. L'àrbitre és anglès, es diu Sam Barrot. I anem a veure si permet o no el joc dur d'Alemanya, que ja comença la primera falta de l'encontre. 30 segons de partit, Espanya 0, Alemanya 0, en la final de l'Europeu Sub-19.
0: En Buñol estem camí del minut 27. Continua el resultat inicial d'empat a 0. Joan del Llevant, pilotada llarga, vol lluitar la espia. Arriba amb avantatge Gueye per endarrerir i se baló sobre el seu porter. Serà pilota per al Leganés des de darrere, esperant Raúl Fernández a que s'ordeni el seu equip. La deixa per a Ignasi Miquel. Ha baixat també la pressió el Levante Unió Esportiva, que deixa jugar, Pepe, al Leganés en esa zona defensiva.
1: Sí, aparte está mucho más cómodo el conjunto madrileño. Es verdad que decíamos que no progresa habitualmente con balón. Lo único que hace es intentar atraer a los máximos futbolistas del Levante para intentar buscar su espalda, que es el objetivo un poco del Leganés. Pero el Levante está ajustando bien en ese bloque medio, con buenas coberturas, con buenas permutas, siendo agresivo como ahora Brugui, los saltos. Y eso hace que el equipo madrileño no logre progresar.
0: I aplaudia Rubén Alves a Seus, li agrada al tècnic resident a València el que està veient en estos primers 27 minuts. N'hi haurà treta de banda per al Levant. Està tot parat perquè ha rebut un colp al cap Karim Tundé sobre l'herba. El futbolista del Levant Unió Esportiva li ajuda a alçar-se un jugador del Leganés. Pareix que sense majors problemes podrà posar en disposició novament la pilota el Levant. Poc de ritme, com és habitual aquests partits de pretemporada.
2: Sí, no esperem sobretot altra cosa, no.
0: El primer, recordem, tan sols 4 entrenaments els que porta el Levant Unió Esportiva des del dilluns. Avui partit i demà descans per a tancar la primera setmana de la temporada 26-27. Pilota per a Pablo Campos. Pilotada en llarga, la busca Carlos Espí, la deixa amb el pit, és Olasa, volia obrir la pilota que recupera novament el Club Deportivo Leganés. Ha de llevársela de damunt Raúl Fernández.

0: Fernández, baló al cel de Buñol, se la queda Paco Cortés per a jugar amb Karim Tundé. Ahí està, recordem, Gui com a lateral esquerre, el jugador del Levante Unió Esportiva, jugant des de darrere, Cabello per a Tundé, la demanava per dins Edgar Alcañiz, cap ahí va la pilota, descarrega en l'esquerra amb Paco Cortés, este de nou amb Tundé, que endarrerís la pilota per a que siga una... un nou començament des de darrere per al Levante Unió Esportiva. És Toljan el que xua per a Olaza, busca la pilota llarga, apareix alta Ignasi Miquel, baló que recupera el Leganés, se la lleva de damunt Figueredo, baló que torna a recuperar el Levante, que està tornant ara a agarrar-li el pols al partit, fent-se amb la pilota l'equip de Luis Castro. Ho intenta per la part esquerra, és Paco Cortés, va encarar la jugada individual del talent del Levante Unió Esportiva, buscava el llançament des de la frontal, bloquejat per Gueye, i ara falta. Diu el col·legiat que hi ha falta, oh. I targeta groga per a Alfred Goldler, el davanter danès del Club Deportivo Leganés, ja ben vist que s'havien picat Dela i el davanter del Leganés, doncs ara recadet, que li ha deixat el davanter al jugador del Levante Unió Esportiva, falta i primera targeta del partit.
1: Venien picats, suposo.
2: Sí, sí, perquè... sí, de l'acció anterior li ha reclamado Dela que s'havia tirado dentro de l'àrea i ara... Porque Dela es un futbolista con mucho temperamento. Ahora cuando se levante vea que ha sido ese futbolista el que le ha impactado.
1: Porque no es habitual, creo que sea en pretemporada, ¿no?
2: Es verdad que llegas muy tarde en muchas acciones que de normal, Luis, en un partido habitual de campeonato no suele llegar. Pero claro, esos timing y eso, cómo llegar a ese duelo dividido, aún estás un poco más desfasado porque acabas de aterrizar en los entrenamientos y tienes que ir ajustando de a poquito. Entonces, bueno, vamos a ver mucho duelo y mucha intervención del árbitro hoy.
1: Entra en la final del europeo Subdeneo, minut 4 y mig de la primera mitad. Continúa el empat a 0 entre España y Alemania. Xavi Jorquera, ¿com veus este inici de partit?
3: Bueno, yo creo que ha començat prou España, sobretot atacant per la banda de Fortea, el lateral del Real Madrid i ex-Llevant, també n'hi ha que dir-ho. I bueno, Alemanya jo crec que s'està defendent molt perquè sap que en eixe tribut en Esparte, Junyet i Thiago Pitarch ahí té poca cosa que fer. Aleshores, pues, estem en un bloc més baix i Espanya atacant per els dos costats.
1: Així que el marcador que continua amb empat a 0, parem per a veure Buñol.
0: Sí, pausa per a l'hidratació. Ha arribat, pense que tard, camí de la mitja hora complida a Buñol. Partit parat entre Levante i Leganés per al refresquet, per a veure Auia i sobretot per a rebre instruccions dels tècnics. 31 minuts a Buñol, xoc parat, pausa per a l'hidratació, Levante 0, Leganés 0.
4: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
6: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Este diumenge, desde les 12 del migdia, punt a punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial, la pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió, l'etapa del Tour de França, la final masculina de Wimbledon, el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya i les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.
5: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
8: De tu a tu.
7: Punt a punt. Luis Urrutia.
1: 8 de la vesprada i 7 minuts. Continuem en directe en el punt a punt de Punt Ràdio, vivint este partit de pretemporada entre Llevant i Leganés. Empat a 0 al marcador, vivint la final del Europeu Sub de Neu de futbol. Espanya 0, Alemanya 0. A partir de les...

0: 10 de la nit tindrem més continguts en este Punta Punta, vivint o sentint els protagonistes del futbol més nostre en les entrevistes de Carlos Gallardo, i a partir de les 11 de la nit el resum de la jornada en els últims 90 minuts d'este Punta a Punt, per damunt de tot per parlar de bàsquet i d'ixe fitxatge estratosfèric per part de València Bàsquet. Mario Sansuperi jugarà en l'equip taronja la pròxima temporada. 9 de la nit i 8 minuts, tornem a la final del Europeu Sub-19. Espanya 0, Alemanya 0. Partit fins ara, Xavi, de ritme baix.
1: Sí, sí, havia començat molt bé Espanya. Els primers 5 minuts havia tingut propaments a l'àrea d'Alemanya, però és veritat que ara Alemanya jo crec que no se vol desgastar molt en la primera meitat. Està intentant, millor dit, tindre la pilota, però és veritat que Espanya en els xucos que té al mig del camp l'està tenint per complet.
0: Allí crida l'atenció Thiago Pitarch, jugador que ja ha debutat en primera divisió, no?
1: Sí, ha jugat 8 partits en el primer equip del Real Madrid, formava part del Real Madrid Castilla, siguent juvenil d'últim any, i la veritat que és la gran estrella de l'equip de Paco Gallardo.
0: Pues allà va Alemanya per a buscar el primer esglai per a la porteria de la selecció espanyola, va buscar l'atac per banda esquerra, la centrada ben rebutjada per part de Salinas, envia la pilota per a la lluita d'Hugo. En la part ofensiva d'Espanya, de nou la torna a tindre Alemanya, que ara va atacar per banda dreta, per així la va buscar Nink. Va buscar la centrada, la pilota que rebutja la rereguarda espanyola, serà servici de banda per Alemanya, camí del 10 de la primera meitat. És Pinto Pedrosa, el lateral dret, qui traurà 9 i mig, com dic, de la primera meitat en este estadi de West Ham. 0-0 el marcador entre Espanya i Alemanya. Es reprèn, mentretant, el partit a Buñol. Continua l'empat a 0, Javi Borell.
2: Sí, juga la pilota el Leganés després d'aquesta pausa per a la hidratació que han aprofitat els entrenadors, tant Luis Castro com Rubén Alves, per a donar ordres als seus i tractar de corregir els poquets aspectes tàctics que estem veient en aquests 35 minuts que portem de futbol a Buñol.
0: Bueno, ha donat instruccions als jugadors, al Ves, instruccions a l'àrbitre, l'entrenador del Levante.
3: Para variar, ¿no? Para
0: turra
3: variar.
0: Habitual.
3: 4 entrenamientos y al quinto...
0: al árbitro.
3: Es tremendo, sí, sí.
0: Brutal.
3: Pero hemos visto ahora cómo el Leganés es capaz de mover más rápido la pelota y llega a zonas que le cuesta a Levante muchísimo más defender, pero no logran ir hacia adelante. Vuelven otra vez a jugar hacia detrás.
2: La centrada, perdona, Bebe, buscando el segon pal. Arribaba en tareas defensives Paco Cortés. Diu l'àrbitre que l'última a tocar i s'ha pilota ha sigut Naïm García i serà treta de porta per al Levant.
0: Tenia pinta de córner, eh? L'acció, si l'ha tocat el jugador de Leganés, ho ha fet fatal.
3: Sí, sí.
2: Ara va a terra Ignasi Miquel i li trau la falta a Carlos Espies. Desespera el gegant davanter del Levant Unió Esportiva.
0: Exagerant, podria ser-se el seu fill, eh? Espí d'Ignasi Miquel. Sí, clar, per experiència li lleva l'acció. Han pogut marcar tant Espanya com Alemanya. Han tingut dues oportunitats claríssimes. Les dues seleccions per a obrir el marcador. Continua el 0-0 en la final del Europeu Sub-19. Mentre en Buñol ataca el Levant.
2: Busca la jugada individual. És Paco Cortés. Ahí està el jove jugador del Levant Unió Esportiva. Endarrerint per a Cabello. Este juga cap a l'esquerra amb Tundé. Volia obrir encara més per a Olasagasti, pràcticament com a carrilera esquerre ara. En l'eixida de pilota del Levant Unió Esportiva, Jeremy Toljan, creuant la divisòria dels dos terrenys de xoc. La juga per a Tundé, ara ja la seva posició natural, on
3: sí, almenys canviado,
2: estem habituats perdó, a veure lo que és com a extrem dret.
3: Ha modificat en ese parón por hidratació, ha modificat alguna posició el tècnico portuguès. Y vemos ahora a Karim Tundé en una posición más natural para él, ¿no?
2: Qué cosa tan extraña, ¿eh? Pasar un jugador del lateral esquerre al extrem dret, de punta a punta prácticamente del camp. Pero eso vol dir que es un magnífic jugador el del Levant Unió Esportiva y que pot servir al seu equip en qualsevol posició quan hi ha falta. En favor del Club Deportivo Leganés, es queixa Edgar Alcañiz, també es queixa des de la xespa un exgevantinista com Gonzalo Melero serà pilota per al conjunt de la capital. Està preparat per a posar-la en moviment. Dani Rodríguez, dorsal 9 a l'esquena. Puigen els centrals, acumula molts centímetres ara el Club Deportivo Leganés per a aquest tipus de situacions. La penjarà amb cama dreta Dani Rodríguez, l'exfutbolista del Real Club Deportivo Mallorca. Ve la centrada buscant el segon pal, Oriol Rey, que fica el cap per a rebutjar. I sa pilota que es queda al llevant Unió Esportiva. Eso la Sagasti. Joan Perdins per a la descàrrega de Carlos Espíritu. Xuava de nou a Oriol Reu. Volia tornar-li la passada per a ficar-lo a córrer. No l'ha llegit Espíritu. I valor que torna a ser per al Club Deportivo Leganés.
0: Moltes errades individuals, Pepe.
3: Sí, errores no forzados, como se dice en el, sí, en el tenis, porque bueno, pues el equipo, los futbolistas aún están en proceso de adaptación, son solo 4 entrenamientos, más este el quinto prácticamente, y bueno, pues, pues eso conlleva tiempo, el ajustar los movimientos de los compañeros, porque parece que aunque lo conozcas de la temporada pasada, estos 15-20 días de descanso que tienen, 25 días, pues al final desconectas tanto que el volver otra vez a arrancar desde cero, bueno, pues
2: demana penal, Tara, el llevant, diu el col·legiat Sergio Escriche, que ha sigut fora de l'àrea després d'una bona jugada combinativa per part del conjunt granota. El valor que arribava Paco Cortés,
0: jo haguera jugat penal,
2: que amb un xest tècnic tan sols amb el control es marxava de l'oposició de Gueye. Ha tocat i sa pilota en el braç del jugador del Leganés. Serà falta molt perillosa a favor del Levante Unió Esportiva.
3: No hemos visto en el parón por hidratación, en la entrada de Kervin Arriaga, que no era la partida de inicio, y en ese parón yo creo que por ahí ha habido esa reestructuración de Karim Tunde por un lado. Nos falta ver quién es el lateral izquierdo ahora mismo, pero creo que ha entrado en el eje de la zaga Kervin Arriaga como central.
0: Y vol marcar ya, ¿no? La falta, espera, sí, no, tiene un hondureño agafar la mirada y ahí está para mí.
3: Sí, tiene un gran disparo.
2: Está molt prop de la línia de la frontal, sí, de l'àrea, de fet, Arriaga.
3: Fíjate lo que acaba de hacer ahora,
2: Se la endarrerís per a que la pilota tinga espai per a pujar i tornar a baixar, per a superar esa tanca que proposa, que col·loca ara mateix Raúl Fernández. Són fins a 5 homes, més un xitat. Ve Kervin Arriaga, l'hondurenya, colpeig contra la tanca. Pilota que torna a ser per al Levante Unió Esportiva en treta de lateral.
0: 5 per al descans, 0-0 al marcador entre el Levante i Leganés. Partit de pretemporada també 0-0 en Westham. En este España 0, Alemanya 0. Final del Campionat d'Europa Subdeneu, on després de que cada equip hagi tingut una oportunitat, jo crec que la selecció espanyola s'ha fet, Xavi, amb el comandament del partit.
1: Sí, ara sobretot a partir del minut 10, Luis, Espanya és la que domina, Alemanya li dona molt poc la pilota, i ara l'objectiu, jo crec que, i la barrera que està impossibilitant a Espanya, precisament és trobar ixe forat, no?, per on desfer a la defensa germana, però evitar que Espanya poc a poc està picant pedra a poc, per a intentar trobar ixe forat que li doni el primer gol del partit.
0: Ara ataca per l'esquerra la selecció espanyola, que allibera per a que la puga jugar Xavi Espart des de la zona central. Entrega per a Fortea per la dreta, apareix entre línies Thiago Pitarch per a rebre la pilota, jugar cap al sector esquerre, va buscar penjar la pilota, però no hi ha opció de rematada, i agafarà Helstern, el porter de la selecció d'Alemanya. Minut 16 i mig de la primera meitat, empatant a 0 Espanya i Alemanya en la final del Campionat d'Europa Subdereu. Abans tindrem que aplegar el descans en Bunyols, Javi.
2: I queden 3 minuts més l'afegit quan ho intenta el llevant per la part esquerra. És Marc Santos, un altre dels jugadors que ha donat entrada a Luis Castro en la pausa d'hidratació, que és qui està ocupant ara el lateral esquerre. Pilota per a Olaza, li pot pegar des de la frontal. Ha aparegut Gonzalo Melero anant a terra per a rebanyar-li ese baló, que torna a ser per al Club Deportivo Leganés. És Melero, vol deixar-la de taco. Bona la maniobra per a jugar amb Figueredo. Figueredo volia jugar per dins. Apareixia per allí Paco Cortés. Pilota que torna a recuperar el llevant. El doble canvi, Pepe, que ha sigut Marc Santos i Kervin Arriaga per Cabello i Brugué.
3: Sí, en esa reestructuración, yo creo que son, a no ser que tuvieran algún tipo de problema, yo creo que son cambios ya predeterminados por el tema de los minutos y la repartición de minutos, sobre todo porque queda mucho futbolista aún por participar.
0: 30 minuts per a alguns jugadors i ja està.
3: Sí.
0: Ja falta molt perillós a favor d'Espanya en la final del Europeo sub

0: Ateneu. El colpeix és directe a meta, fora. Ha xutat directe a meta. El llançament que se n'ha anat fora. Bona oportunitat de Yáñez per a Espanya.
1: Sí, sí, la veritat que ara Espanya ja està apropant-se, ja no només en la pilota, en la posició, sinó ja en tirs a porta. Esta última de Yáñez, jugador del Real Madrid, pues, no agafa a porta, però la veritat que anava a prop. I la veritat que ara Espanya està molt més còmoda que en els primers 10 minuts.
0: Estem en el Deneu, camí del Deneu de la primera meitat. Empatant a 0 Espanya i Alemanya en la final del Campionat d'Europa sub de neu. A cavalles del primer acte, en Bunyol.
2: Pilota que juga llevant Unió Esportiva. Estem ja pendents del carteló del temps afegit, perquè estem a punt d'arribar al minut 45 a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Juga Kervin Arriaga. Li ha sentat bé al llevant Unió Esportiva i sa pausa per a l'hidratació. Ha perdut pràcticament tot el protagonisme en atac que estava tenint el Club Deportivo Leganés. Pilota per a Oriol Rey, que juga cap a l'esquerra. Marc Santos, el futbolista del filial. Este amb Cabello. Cabello per a Arriaga. Arriaga amb Toljan. Ha de baixar l'altura per a rebre i sa pilota o la Sagasti. Se la lleva de damunt per la pressió que li proposava Marvel. Baló que recupera el Leganés a l'altura del cercle central. És Ignasi Miquel, qui juga amb Dani Rodríguez. Ahí està el dorsal nou del conjunt de la capital, deixant-la per a Guelle, el central, l'home més corpulent de la rereguarda del Club Deportivo Leganés. La deixa enrere per a Raúl Fernández, pilotada llarga del porter ex del Mirandés. Volia lluitar i se való per dalt Alfred Goldler, però la pilota torna a ser per al Club Deportivo Leganés. A punta està ara de furtar el llevant, és Diaguara que apareix per a granar i sa pilota que no tenia qui la jugara i torna a ser per al Leganés. Cercle central, bona la descàrrega de Goldler. Ataca el Leganés per la part dreta. És Naïm qui vol fer la centrada. La estavellat en un jugador del llevant. Valor rebutjat. Atenció ara a l'error de Guelle. Ve Carlos Espí. És un davant un. Està també Olasa. Continua Espí. El retall d'Espí li pot pegar. Gol d'Espí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Carlos Espifa, el primer el llevant del projecte 26-27 de Lluís Castro. L'errada de Guelle, l'aprofita Espí, que se fa en la pilota a l'altura del mig del camp, la jugada individual, i quan xafa àrea, retalla sobre Ignasi Miquel per abatre per baix a Raúl Fernández. S'avança el llevant Unió Esportiva en el seu primer partit de la pretemporada. Està físicament Carlos Espí, que no pot pràcticament més. Minut 46 de la primera meitat, llevant un Leganés 0.
0: És pretemporada, toca el col·locar-lo entre parèntesis, però és Espí.
3: Sí, aparte, fíjate la acción que en otros momentos le hubieran pitado falta, pero es un duelo donde tiene la ventaja el central del Leganés y él con el brazo lo acaba desplazando lo suficiente como para que pierda esa verticalidad el futbolista del Leganés. Y en esa carrera, pues bueno, prácticamente se ha merendado, como aquel que dice al último defensor que tenía por eludir el delantero del Levante. Y bueno, yo creo que han pasado...
2: Uy, la errada ahora en eixida del Leganés. El control de Paco Cortés, que no ha sigut bo, en el que podía ser una nova jugada de molt de perill per al Levante. Unió Esportiva que está chustant la pressió. I això està fent que cometa molt de errades el conjunt madrileny en eixida.
3: Però decía Luis que... Sí. Que... Venimos de la temporada pasada, han pasado días de descanso, pero este no se le ha olvidado meterla para adentro.
2: Y digo el árbitro que así acaba la primera part. Temps de descans a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Guanya el llevant Unió Esportiva amb el gol de Carlos Espí. Temps de descans, com dèiem, temps per als entrenadors, llevant un Club Deportivo Leganés 0.
0: Una primera meitat en la que ens quedem en el treball físic i en Espí.
3: Sí, sin duda. Aparte, vemos como Espí, después de la acción, después de repetir tantos esfuerzos, se cogía un poco de las rodillas, intentando coger un poco de aire, porque es verdad que los entrenamientos son muy, muy exigentes, muy físicos, pero luego cuando te expones en un partido de fútbol no tiene absolutamente nada que ver. Por más que parece que descansas más, porque no siempre vas al 100%, pero esa repetición de esfuerzos constante hace que el futbolista entre en una situación de ahogo constante, en la que cuesta ahora mismo, con la temperatura que hay, poder seguir recogiendo aire para poder seguir rindiendo.
0: Es la pretemporada, el punto a punto al costado del 4.

0: equips de la Comunitat Valenciana en primera divisió, els portarem tots els seus partits, tots aquells que ens deixen, clar, quan no ens deixen passar, pues no passem i ja està, no ho contem i ja està. Així que, o aquells que posen a les 10 del matí, perquè hi ha un Villarreal Llevant, duel d'equips de primera, que a les 10 del matí, pues, és possible, el partit acabarà a les 12 del migdia, eh? Vull dir que si el fan per a que no tinguin tant de calor, igual posar-ho a les 7 i mitja, com avui, és millor, i acabar a les 9 i mitja, 10 de la nit, que en fi, jugar a les 10 del matí i acabar a les 12 un partit de... En fi, no són les... però en tots els partits normals allí estarà el micròfon de punt per a viure l'encontre. Tenim pausa per a l'hidratació també en la final del Europeu Subdeneu, Espanya 0, Alemanya 0. Amb quines sensacions, Xavi?
1: Bueno, jo crec que les sensacions són bones. La veritat que comentava en Lluís que Espanya havia començat bé, però li costava un poc circular la pilota d'una manera ràpida, però la veritat que a partir del minut 10-15 més o menys sí que ha tingut aquesta ocasió de la falta, el remat de cap d'Andrés Cuenca, i ahí a poc a poc Alemanya s'ha anat tirant cap arrere, no pot eixir tampoc al contracolp, excepte alguna ocasió esporàdica, però la veritat que ara Espanya està molt més confiada i més còmoda sobre la xespa.
0: Bueno, pues Espanya jugant, jo crec que un bon partit fins ara, no, Xavi?
1: Sí, està prou bé, sobretot en una línia ascendent.
0: Així que sí. Superior a Alemanya, jo crec que en este primer tram d'encontre, però estem parlant de seleccions sub-19, de jugadors molt joves que tenen l'oportunitat d'aprofitar-ho en este tipus d'encontres per anar poc a poc adquirint experiència. 0-0 al marcador en Alemanya, 1-0 en el descans en el partit del Llevant Unió Esportiva, el partit que obri els marcadors de l'estiu, els marcadors de la pretemporada en la jornada d'avui. A més d'este partit del Llevant, també jugarà a les 9 de la nit, en poc més de mitja hora començarà el Sevilla Juventud Torremolinos, en el que és el primer cap de setmana de pretemporada. Recorden que en primera divisió de segur que hi haurà 5 partits ajornats. Un d'ells pot ser el València-Betis, si és que a les 3 de la matinada és quan comença la selecció d'Argentina, elimina a Suïssa del Mundial. Abans, a les 11 de la nit, es disputarà l'encontre entre Noruega i Alemanya. En un dia en el que hem vist la victòria de Merlier en l'esprint del Tour de França, 8a etapa, sense novetat, sense canvis en la classificació general, que continua exactament igual. On hem vist la victòria en tennis d'una jugadora txeca en una final txeca. La victòria en 3 sets per a Linda Noskova, que ha guanyat 6-2, 5-7 i 3-6 a Carolina Mujova en la final. Demà, des de les 5 de la vesprada, també la final del quadre masculí. En dobles, victòria per a la parella formada per Eli Ovara, el finlandès, i Patty, el britànic, en esta pista d'herba en Wimbledon. En motos, Gran Premi d'Alemanya. En MotoGP, victòria a l'esprint per a Marc Márquez, que continua retallant distàncies en la classificació general, mentre que en Moto2 el valencià Ivan Ortolà ha aconseguit la pole per a la carrera de demà, quarta posició per a Holgado i sisena per a Escrig. Així que totes aquestes coses han anat ocorrent en la jornada d'avui, on tornem a l'esport en viu, tornem a l'encontre en Anglaterra, en Wrexham, en este Race Course Ground, on es disputa la final del Campionat d'Europa Sub-19. Minut 27 d'esta primera meitat, Espanya 0, Alemanya 0. El baló per a que el jugue l'equip alemany, la selecció que dirigís Christian Worms i que tracta de treure la pilota des de la zona defensiva. Veiem, Xavi, pressió altíssima d'Espanya.
1: Sí, Espanya, la veritat, que no està donant molta tregua a Alemanya a l'hora de... en la fase inicial, millor dit, però la veritat que té este risc, no?, que estem veient ara, que si Alemanya aconseguís superar la primera línia, ja té molt d'espai per davant, i Espanya té que retrasar línies molt sovint i molt ràpidament.
0: A veure, aquest llançament des de la frontal de l'àrea que no entra per part de Lum, amb la qual cosa Espanya pot començar a contracolpejar. Ho fa per el perfil esquerre, és Morente, el fill del torero, La pilota cap a...

0: la medular per a que Xavi Espart puga distribuir per a la selecció espanyola. Pilota per a Fortea, que juga per la dreta, entregant per a Quim Junyent. De nou els centrals de la selecció espanyola apareguent en el 28 de la primera amb el 0-0 al marcador entre Espanya i Alemanya en esta final del Europeu Sub-19. El combinat alemany molt tancat, filtrant la pilota per a que la jugui Espanya dins l'àrea. Tracta de fer el rulet en aquella posició Hugo, però el rebuig el recuperarà ràpidament de nou la selecció de Paco Gallardo, la selecció espanyola, que està jugant de nou dins l'àrea, però apareix la defensa d'Alemanya per a recuperar la pilota i l'àrbitre assenyala falta de Yáñez, falta favorable a la selecció d'Alemanya. 26-6 de la primera, 0-0 al marcador. El partit es juga molt més en camp alemany.
1: Sí, sí, falta algo més de claritat, sobretot en l'últim terci, o millor dit, en l'últim passe, no? Ahí Espanya arriba bé a l'àrea, combina bé, sobretot per la banda de Fortea i de Yáñez, però és veritat que en l'últim passe Alemanya recupera molt bé la posició i no se descontrola per a defendre tots els balons, que Espanya, la veritat, que està circulant molt bé la pilota, perquè té molt bona gent, molta qualitat, sobretot en el tribut d'Espart, Junyet i Pitarch, però evita que en les immediacions de l'àrea se li baixa un poc la finestra.
0: Jugant-la de nou el combinat nacional, la pilota per a Espanya en el cercle central, Espart entrega per a Ribas, Mario sobre la dreta on l'espera Fortea que encara està defensa tupida, defensa nombrosa de la selecció alemanya, que ara sí que furta la pilota per a buscar el contraatac. Va a ser el mama del davanter de la selecció alemanya, busca el retall, ben defensat per els centrals de la selecció espanyola. Es gira per al llançament, que para amb el peu Manu González. El rebuig de nou per a Alemanya, frontal de l'àrea. Quina oportunitat més clara acaba de tindre Onyeka. I en segona opció, el llançament de Lum, però el primer peu del porter espanyol, Xavi, magnífic.
1: Sí, sí, és el que estàvem comentant, que Alemanya sabia que podia que l'únic que podia recurrir era al xoc directe. Ha enviat un baló llarguíssim sobre el seu davanter, sobre Otto, i a partir d'ahí pues, la parada de Manu González és bàrbara, el porter del Real Betis Balompié, del filial, i Espanya té que tindre té ganar molt en compte, millor dit, perquè aquestes accions li poden costar molt cara.
0: L'equip de la comunitat més representant en aquesta selecció és el Villarreal, no?
1: Sí, sí, té tres jugadors, té Hugo López que està jugant en punta, és veritat que ell és més un mitja punta fals nou, però és veritat que Paco Gallardo l'està ficant en referència d'atac, com va fer Reina en la Youth League, i després està Pau Polo com a porter suplent, no ha jugat cap partit perquè està Manu González, i José Lillo Gaitán, extrem esquerre també del filial com Hugo López, que ha jugat un partit com a titular i la resta així des de la banqueta.
0: Hugo López jo crec que ja ha debutat en primera.
1: Sí, i en la Champions també.
0: I en la Champions també, sí.
1: Sí, en el partit davant el Borussia Dortmund.
0: I José Lillo encara no, no?
1: José Lillo encara no.
0: Encara no ha debutat. En primera divisió sí que ha fet grans gols,
1: El filial.
0: En l'intent d'ascens de l'equip d'Albelda a la primera divisió. Per cert que esta setmana hem conegut que el Castelló ha comprat la plaça, no?, per a l'equip de segona federació.
1: Sí, era, de fet, ho publicàvem este matí en els companys d'Esport Base, que era segurament la taca negra de la cantera albinegra, perquè al final el filial havia baixat, el juvenil pues, havia aconsegut mantindre la permanència en divisió d'honor, el juvenil havia pujat, i veritat que aquest descens a tercera ref Lluís pues, havia suposat un col molt dur, no?, al club després d'una primera volta bona, per una segona catastròfica, i bueno, ha fet un esforç molt gran el club dirigit per Bob Bulgaris per a comprar aquesta plaça per 400.000 euros aproximadament i tornarà a jugar en segona ref.
0: Una pasta, per a jugar en segona ref. Una pasta, sí, 400.000 euros. I ara fer equip.
1: I ara fer equip, no? Perquè, clar, estàvem fent-lo per a tercera ref i ara ja tenen que donar-li la volta.
0: I què passa en el calendari? Perquè ja estava sortejat, no?
1: Sí, ara s'enganxen al grup 2 en els equips catalans, de Navarra, La Rioja, i ja està el calendari. S'han ocupat la plaça del Tarazona.
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: Així que jugaran tots els valencians en un grup i ells en altre.
1: Sí, el Castelló és veritat que no està en casilla tenen en el València Mestalla i demés.
0: Sí.
1: L'ha tocat just en la part nord d'Espanya. Mm-hmm.
0: Bueno, pues tindrà viatge llarg, eh? Sí, cada llarg. Cap de setmana el filial del Castelló,
1: sí.
0: Que ja no tindrà els desplaçaments més senzills com fins ara, però jo crec que és una bona notícia, no?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Que el Castelló tinga, sobretot les ganes, no?, de veure el seu filial.

0: en segona federació i a veure com ho fa en esta temporada.
1: Exacte.
0: Estem en el 32, mentre tant, de la final d'este europeu sub-19, Espanya 0, Alemanya 0. L'equip alemany ho té clar, es col·loca en zona defensiva i a buscar l'enviament en llarg cap a Stange, el seu davanter, que segur que no es pronuncia Gina, però és com es llig, i que ho va intentar. Mira, allà va el torero. Allà va la centrada, que rebutja la defensa d'Alemanya. El rebuig de Pinto Pedrosa sobre la centrada de José Morante. Hi haurà córner per a la selecció espanyola, que juga bé a futbol, eh?
2: Sí, sí, sí, totalment. O sigui, a Espanya, la veritat, Luis, que té una quantitat de talent grandíssim, i de fet, estava mirant dades i tots els jugadors de l'equip de Paco Gallardo, mínim, juguen en primera ref, siguen juvenils. O sigui, és una dada molt important, sabent que tenen apenes 18 anys, la majoria són, bueno, tots són del 2007 i mínim estan jugant en primera ref. Salinas està jugant, bueno, ha jugat en el Racing de Santander en segona divisió, o sigui, fonamental. Andrés Cuenca en el Sporting de Gijón. O sigui, la veritat que molts jugadors, com Thiago Pitas també, jugant en el Madrid Castilla i debutant en primera divisió en el Madrid. Un equip
0: molt
2: complet.
0: Però són juvenils, no?
2: Sí, ells són
0: juvenils. I cap d'ells juga com a juvenil?
2: Cap d'ells. Només en la Youth League sí que han baixat. Sí. Però mínim tots suen en
0: primera federació.
2: En filial. Siguen juvenil d'últim any. Sí, sí.
0: Pues ja és curiós, eh? Que,
2: molt
0: que,
2: curiós.
0: Que jugadors en sí, últim sí. any, en edat juvenil, sí, cap d'ells sí. juguen categoria juvenil. Sí. Sinó que tots ells hagin ja anat cap a categoria superior, la qual cosa no sé si és una bona idea o no, per no completar la seva formació, no? Vull dir que,
2: clar,
0: que no debades és... Pepe Pla, el futbolista deu de completar la seva formació... O...
3: A no ser que sean
0: superestrellas, ¿no?
3: Sí, superestrellas o superdotados en este caso, que yo soy partidario de que si están capacitados para poder jugar independientemente de la edad, tiene que jugar.
0: Amun.
3: O tiene que, tiene que intentar. Es verdad que en ese proceso ya le tienen que ayudar, pero otra cosa es ya en ese proceso inmerso en dar el salto a la élite y poder jugar. En el caso, hablamos de los Lamine Yamal y compañía, que con 15 años ya están teniendo esa continuidad en el primer equipo. Ese proceso se tiene que acelerar en el primer equipo y a partir de ahí que lo puedan reeducar o educar y que pueda completar ese proceso. Hay futbolistas que necesitan, como tú bien dices, completar ese proceso,
2: claro,
3: de futbolistas y poder estar preparados, porque no tienen todos la misma capacidad.
0: Ya, pero es que sorprendente la dada de Xavi Jorquera.
3: Sí.
0: Cap jugador de esta selección, tots en edad juvenil, cap d'ells juga com a juvenil.
3: Sí, sí.
0: El mínim primera federació. Hi ha tres que estan en equips de segona divisió.
3: Però és que esto viene de tiempo atrás. Yo, por ejemplo, estuve desde la sub-15 hasta la sub-20 siendo internacional, y yo me acuerdo en mi equipo que no había ninguno jugando en su categoría ya. Y, o sea, que esto viene ya de un largo proceso en el que, de normal, yo me acuerdo, yo tenía en plantilla la selección española Fábregas, que ya había jugado con el Arsenal en el primer equipo, Piqué, que su traspaso era al Manchester United.
0: Manchester, sí.
3: O sea, que eso ya viene de un tiempo hacia detrás. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad, obviamente, de la gente de su edad, y ya están capacitados para poder jugar en categorías más superiores.
0: Bueno, pues anem a atendre a esta falta favorable a la selecció d'Alemanya, falta perillosa, on l'equip centre europeu vol buscar el primer gol del partit. Estem en el 36 de la primera meitat. Continua l'empat a 0 al marcador en la final del europeu sub-19. El llançament que espera la selecció alemanya, la pilota tancada, té que eixir el porter Manu González, i este atrapa sense cap complicació per a buscar el llançament en llarg cap al contraatac de la selecció espanyola. Impossible d'aplegar per Hugo López, tot i la carrera del davanter. Era Thiago Pitars que buscava ixa pilota que finalment espera el porter d'Alemanya. Mentre a Bunyol, tot preparat per a que comence la segona meitat amb un 11 per als dos equips, que suposa serà completament diferent al de la primera meitat, Javi.
4: Sí, estem tractant de col·locar totes les peces del puzzle, perquè estem veient que ha donat entrada Luis Castro pràcticament a 11 jugadors nous. Sí que seguís Marc Santos, que havia entrat a la pausa d'hidratació. Està també Kervin Arriaga, que havia entrat com Marc Santos al mateix temps. La resta, tots nous. La novetat, la notícia, és que debuta amb la samarreta del Levante Unió Esportiva Enzo Bardelli.
0: Anem a mirarlo, ¿no, Pepe?
3: Sí, vamos a ver cómo es capaz de responder. Es verdad que llevamos muy poquito de pretemporada. Él llega de una cultura totalmente distinta a lo que se va a encontrar aquí, pero conoce al técnico y conoce seguramente lo que quiera el técnico de él, y eso es, va en ventaja del propio futbolista. A ver si el contexto le ayuda a poder rendir al máximo nivel.
4: La pilota que recuperaba el Leganés, la primera tarascada, crees que ha sido de Nacho Pérez.
3: Vaya patada.
4: Que veu la targeta groga en el primer minut de la reanudació, el 46.
0: Benvingut a Buñol.
4: Targeta groga per al jugador del Llevant.
0: 40 segons de partit i la nyenya impressionant, eh?
4: Pilota que juga el Leganés des de darrere. És Lalo, continua ara amb la línia de 3. Rubén Alves, que no canvia l'esquema, sí, pràcticament l'11, per això de repartir les càrregues i anar anivellant, Pepe, el nivell físic dels futbolistes.
3: Sí, que al final, como comentábamos antes, llevan 4 días de entrenamientos prácticamente. Tienen que tener todos minutos para que todos no solo demuestren si están capacitados o no para que el técnico pueda contar con ellos, sino porque van a ser necesarios durante toda la pretemporada. Luego, cuando se va acercando ya ese partido de competición, ya todo se va ajustando más y hay futbolistas que completan 90 minutos, pero en este primer partido, sobre todo después de 4 días, son futbolistas que tienen que participar media parte prácticamente cada uno.
4: Pilota quechua, el Club Deportivo Leganés. Es Lalo desde la rereguarda buscando a Enric Franquesa, un altre ex del Llevant, Unió Esportiva, i sa pilota que anava molt passada. Hi haurà treta de lateral per al conjunt granota.
0: Mentre notem un llançament al travesser d'Hugo López, el jugador del Villarreal. Quina gran oportunitat, Xavi.
2: Sí, la més clara jo crec que d'Espanya, després de la parada que comentaves abans de Manu González a Otto. I bueno, ara Espanya és veritat que s'ha igualat un poc més, millor dit, Alemanya s'ha igualat un poc més a Espanya després d'això primer minut de control absolut espanyol, i s'ha ocasió d'Hugo López, molt pícaro, n'hi ha que dir-ho també, perquè tenia xur davant a dos jugadors d'Alemanya i en pràcticament molt poc d'avantatge ha picat ixe baló que no ha entrat per poc.
0: Estem en el 40 pràcticament de la primera meitat. Continua l'empat a 0 entre Espanya i Alemanya. Mentre el Llevant és l'equip que ha obert el teló per als equips valencians en la pretemporada, perquè ells sí que començaran la Lliga a dia i a hora, eh? Serà en Montjuïc davant de l'Espanyol, ixa primera jornada de la Lliga, on el Llevant Unió Esportiva tractarà de no patir tant com la temporada passada, però col·loca ben clar l'objectiu, la permanència.
3: Sí, totalmente. Es verdad que el objetivo tiene que ser que sea algo más holgada que lo que vimos la temporada pasada, y para eso yo creo que Luis Castro tiene muy claro lo que quiere, lo que no quiere, y eso intenta trasladarlo, por lo menos convencer a los futbolistas de qué manera puede proceder, y a partir de ahí yo creo que los futbolistas del Levante, con esas entradas que creo que tienen que entrar futbolistas por obviedades y alguna salida más, ajustarlo lo mejor posible para el inicio y para que puedan competir lo mejor posible.
0: Esta segunda part, Javi, comienza pegándose patades.
4: Sí, está Estés a terra sobre la chespa Víctor García, l'extrem dret de Levante Unió Esportiva, futbolista que hem vist també jugar com a lateral, pot ocupar qualsevol d'aquestes posicions del costat dret de la banda de Lluís Castro, és que hi s'ha vaït un colp al turmell.
3: Y vamos a ver a Xavi Grande, que es un futbolista que a mí me apetece ver mucho, uh-huh. Que estuvo cedido este año en primera división de Portugal, y a ver de qué manera lo va a gestionar el Levante, si se lo va a quedar en plantilla, si le va a volver a buscar una cesión. Pero yo creo que es un futbolista que puede convencer, quizá para no jugar todos los primeros partidos, pero es un futbolista de largos plazos, futbolista joven, futbolista que puede competir y puede entrar en las rotaciones del técnico portugués.
0: ¿De qué jugó?
3: Lateral derecho.
4: La factoria de Buñol, que recentment ha tret un internacional en esa posició com Marc Pubill, recordem, criat pràcticament a la cantera granota, jugant el Llevant Unió Esportiva. Era Tallaved qui acaba perdent la bola i gira al contracolp. El Club Deportivo Leganés és Melero, la passada endarrerida per a jugar amb Lalo. Dorsal 6 a l'esquena, ve per a rebre Melero d'esquenes. Ha de descarregar de primeres, novament Lalo obrint cap a la dreta. Continua jugant el Leganés, perseguit per Marc Santos. Ha de jugar i se való finalment amb el seu guardameta, que opta pel colpeig en llarg

0: La vol de la Fuente, Melero, ficava la puntera de la cama esquerra, acaba per rebutjar i se balón Nacho Pérez, pilota que torna a quedar-se Leganés. Ui, quina entrada, que tard ha arribat ahir el futbolista de Leganés sobre el fitxatge del Llevant, sobre Enzo Bardelli. Benvingut a Espanya, Enzo. Li acaben de deixar al turmell del futbolista francès.
1: 5 minuts i vacunat.
2: Es que esta le puede hacer mucho daño, Es verdad que no lo ve, porque creo que llega muy tarde, porque no lo ve por detrás, pero... Pero en una de esas que no lo ves, le puedes hacer muchísimo daño al futbolista.
1: Le puedes trencar el turmell,
2: Sí, sí, sí.
1: Tornem a la final del europeu sub-DNU. Atacante España, pilota dins l'àrea, el control, el llançament al pal, en segona opció el gol. Gol d'Espanya, acaba de marcar Espanya el gol d'Hugo López. El gol del davanter del Villarreal, minut 43 de la primera meitat. Marca Espanya el gol d'Hugo López. Després d'una bona parada del porter, Espanya, que es col·loca per davant en el marcador, 43 de la primera, Xavi Yorquera, ja està guanyant Espanya.
3: Sí, li ha costat obrir la lata, però ixe remat d'Hugo López, molt de pícaro d'estar en el puesto, perquè ixe primer remat de Yáñez, era bo, però és veritat que se li havia quedat un poc a mig eixit al porter, i és veritat que el rebuig li ha caigut perfecte a Hugo per a obrir la lata en un gol psicològic just abans del descans.
1: Així que jugador del Villarreal i gol per a Espanya, Hugo López anota l'1-0 per a la selecció espanyola en esta final del Campionat Europeu Sub-DNU. Mentre en Buñol continua guanyant el Llevant 1-0, partit de pretemporada davant del Leganés.
0: Joan del Conchungra anota l'equip dirigit per Lluís Castro. Recordem, s'avançava als últims instants de la primera meitat gràcies al gol de Carlos Espí, que se n'ha anat de vacances però no ha perdut el seu olfacte golejador. Baló que juga el Llevant, és Arriaga qui busca la pilotada llarga per a la carrera d'Ivan Romero, se la queda l'ex del Sevilla, pot deixar-la d'esquenes, continua en la conducció el jugador del Llevant per a jugar amb Husseini, este que obri cap a l'esquerra a Marc Santos, bona la deixada de Tallaved, ve la centrada buscant el segon pal, ha ficat el cap ahí Javi Hernández, n'hi haurà treta de lateral per al Llevant. Està amb la pilota en les mans Xavi Grande, futbolista que, com deia Pepe Pla, hi ha moltes ganes de veure el seu rendiment, si es queda en el Llevant per suposat, o si el conjunt granota busca una altra sessió després de la seva bona imatge a la Lliga Portuguesa. Un lateral molt jove, amb molta projecció ofensiva. Un, com es sol dir, un lateral actual, no? Amb molta vocació per anar a l'atac.
2: Sí, un lateral largo que escapa també en funció de lo que le demanda el juego i el partido, pues poner... acabar también por dentro para generar ese tipo de superioridades. Y bueno, yo sí que lo quiero ver en el contexto de la pretemporada. Fíjate cómo ahora está por dentro el lateral, generando ese tipo de situaciones que comentábamos. Y bueno, vamos a ver Luis Castro de qué manera puede contar o si cuenta con el futbolista valenciano para ser parte de la primera plantilla.
0: Pilota que juga Tallaved, l'extrem esquerra del Llevant Unió Esportiva Caixit en aquesta segona meitat. Acaba perdent, la recupera el Club Deportivo Leganés. Home a terra, diu l'àrbitre, molt prop de l'acció, que n'hi ha falta. Serà pilota per al Lega. Es queixava ahir del colp el dorsal 23, Àlex Millán. Ex, si no m'equivoque, del Villarreal, entre altres.
1: Xavi?
3: Sí, Àlex Millán, Villarreal, bé, sí. M'arriba al filial.
1: Sí. Així que camí del 10 de la segona meitat, 1-0 guanya el Llevant. Estem en el segon dels 3 minuts de descompte que ha donat l'àrbitre en l'Espanya 1, Alemanya 0. Mentre en pilota valenciana, qui ha guanyat el autonòmic de Galoja?
4: Don Luis, no sé si escoltes a l'afició, però sí, el conjunt local Montserrat s'ha proclamat campió per novena vegada del trofeu El Cort Inglés de Galoja. Marcador final 70-55 sobre Faura. Una final increïble. Així els experts estaven dient que en 51 edicions era la millor final que han viscut. I què ha passat? Doncs ho dissabem a Montserrat, a missa oportunitat d'igualar a 55 no ho ha aprofitat de primeres, però sí ha sigut de segona, de segones trencant el bot del seu rival, màxima igualtat. Ha hagut un moment de quasi lesió de Llopis, un mal colp a l'antebraç que li ha provocat un ou mal dit al braç que l'ha fet estar una miqueta tocat en aquests moments. Han aprofitat Montserrat per el, també el desgast físic de Faura, i així han arribat quatre xocs consecutius per a situar el 60-50 en primer, i després un 22è xoc increïble on han tingut Montserrat 6 oportunitats amb bal, que finalment ha sigut per a Faura a la quarta oportunitat amb bal, amb una pilota inclús botant i plorant que tornava de nou a la canxa. Era el que se mereixia esta final. Ha sigut un total de 20 minuts de xoc, este que m'estic referint. Ha sigut un total de 2 hores i 35 minuts de partida.
1: Carai.
4: Avui així a Montserrat per a viure la gran festa de la Galotxa. La pilota no és només el que veiem al trinquet, també està als carrers, també està la modalitat de galotxa, la modalitat de frontó, la modalitat de llargues, que ara en estiu agafa aquest protagonisme i que avui ho ha demostrat com Déu humana, així a la canxa de Montserrat, on el conjunt local ha guanyat 70-55 a Faura en este 51 trofeu El Corte Inglés, en la categoria de primera. Increïble, Luis, increïble.
1: Espectacular. I el so de l'afició a la pilota valenciana de Montserrat, que ha vist com l'equip guanyava a casa. Després tornem per a sentir la veu d'algun dels protagonistes d'este trofeu de pilota valenciana. Mentre s'aplega el descans en la final de l'Europeu Subdeneu, Espanya per davant 1-0, el gol d'Hugo López, la selecció espanyola que ha jugat millor, no, Xavi?
3: Sí, sí. La veritat que Espanya ha tingut una bona primera part, ha començat prou bé, després a partir del minut 10-15 Alemanya jo crec que ha tingut algú més de rebuig, no, per aquesta banda, no? Ha estat un poc millor, però evita que el gol de Hugo López, just quan el descans diguem que indicava que n'hi havia prou igualtat, no? A partir del 25 Alemanya ha estat, jo crec que millor en aquesta parada a Otto de Manu González, però evita que el gol d'Espanya en una jugada algo rocambolesca, pues bueno, te dona aquest avantatge i crec que és un punt molt positiu per a la selecció de Gallardo que estava patint un poc a partir del 20.
1: 1-0 al marcador, Espanya guanyant en el descans. Mentre a Buñol, minut 13 de la segona meitat, i veia a Javi Morell fent gestos, perquè...
0: Sí, perquè havia errat en eixida el llevant, ha arribat el primer llançament a porta del Club Deportivo Leganés en les botes de Roberto López, i a la següent jugada ha tornat a errar en eixa eixida que vol proposar l'equip de Lluís Castro, tornant a donar l'oportunitat d'un nou atac al conjunt madrileny. No està fluït ara, Pepe, en eixida el llevant Unió Esportiva.
2: Sí, yo creo que es un poco muy parecido a lo que ha pasado la primera mitad. Es verdad que con futbolistas distintos, pero el Levante... en zonas donde no hace daño la suele tener bien, pero a partir de ahí cuando quiere ir hacia adelante, cuando quiere progresar, pero le pasa lo mismo a Leganés, cuando quieren arriesgar con ese primer pase hacia adelante, pues la falta de precisión, los errores no forzados, el ser el primer partido después de 4 sesiones, bueno, pues todo eso cuesta, y esos automatismos con el paso de los días y de los entrenamientos pues acabarán funcionando.
0: Camí de l'hora de partir ya la Ciudad Esportiva de Buñol. Continúa el resultat favorable al Levant Unió Esportiva gràcies al gol de Carlos Espí a les acaballes de la primera meitat. Jugant el Leganés, és Lalo el central que obri cap a l'esquerra per a Franquesa. La vol en llarga Àlex Millán, apareix per allí Xavi Grande per a tallar esa pilota, jugar per dins, bona la descàrrega per a Víctor, és Víctor García des d'extrem dret, fa la centrada buscant el segon pal a les mans de Juan Soriano.
1: Víctor García, qui li recorda una nit màgica en el Ciutat, amb 2 gols, un d'ells impressionant, des del mig del camp, increïble,
0: Sí, davant Osasuna, no? Crec
1: que no recorde.
0: Sí, que buscava, després va dir ell que buscava fer la
2: centrada. Sí, és el centro, sí.
0: I després expulsen al porter d'Osasuna.
2: Ui, que patada de Arriaga.
0: Estan calfant-se, calfant-se de bo, portant-se... 4 targetes grogues, sí, en un partit amistós en 60 minuts. Estan calfant-se ahí al mig del camp de la Ciutat Esportiva, sí, de Buñol. Ara la patada de Kevin Arriaga sobre López.
2: Arriaga és que no és sospechoso, d'aquest tipus d'accions. Sí.
1: Arriaga és calfable.
2: Sí, sí.
0: A veure, Pilota parada en favor del Leganés.
1: ¿L'any passat Vicentre en guany central, Arriaga?
2: No, lo que pasa es que por necesidad, yo creo que el cambio de Dela ha requerido que pudiera jugar ahí, pero ahora ya está jugando en el pivote.
0: Dela, centrada de Roberto López, balón al primer pal, la trau el llevant, vol quedársela. Batman amb la mascareta.

0: I li diuen
1: que lo quiten para que metan otro futbolista.
0: Canvia'l, sí, perquè si no te vaig a deixar en 10, és pretemporada.
1: Però és que ja ha entrado raro al partido, porque la primera acción que ha sido una falta, no sé si recordáis, en la,
0: sí,
1: frontal,
0: sí,
1: ha manoteado ya un, sí, a un futbolista de Leganés cuando no tenía sentido.
2: És una falta perillosa la que ha comès Kervin Arriaga, el futbolista hondureny, sobre Roberto López. Està llunyana, però pot animar-se des d'ahir al colpeix directe qualsevol jugador del Leganés. Va ser Roberto López en cama esquerra. Buscava precisament el colpeix directe, l'estavellada en la tanca. Pilota que juga Roberto, fa la centrada, apareix Hussein per a rebutjar aquesta pilota que li queda a Campos. Baló filtrat per dins, Joan Tamzico vol donar-se la volta dins l'àrea, el retall va a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res i serà finalment treta de cantó per al Leganés.
0: Correr per a l'equip.
1: Bueno, està millor el Lega ara, eh?
0: Sí.
1: Està algo más,
0: sí, sí,
1: fluido que el Levante, con las ideas mucho más claras.
2: I podrien començar a encendre les llums a la ciutat esportiva de Buñol.
1: Es un tema que yo iba a abrir para debatir, ¿eh? Porque,
0: sí,
1: porque no sé qué tipología de luz tendrá el Levante ahora mismo allí para poder entrenar, que puede ser complicado, ¿eh?
2: Ve la opción desde el cantó para el Leganés, la pilota centrada, la rematada a les mans de Dani Martín, el jove porter del Levant Unió Esportiva, que ha ingressat en aquesta segona meitat. Està creixent en el partit, poquet a poquet el Lega, buscant el gol de l'empat. Recordem, continua guanyant el Levant Unió Esportiva, camí del minut 63, Levant 1, Leganés 0. Se ho estem contant així al punt a punt de Punt Ràdio, el primer partit de la pretemporada del conjunt granota. Joan Husseini, amb el seu porter, amb Dani Martín, per a iniciar la jugada des de darrere. L'atac en estàtic, busca la pilotada llarga per a que la córrega Ivan Romero, massa llarga, i com al pati del col·legi, de porteria a porteria, pilota que acaba per rebre Juan Soriano.
0: Dissabte vinent tindrem dos partits de pretemporada, el Castelló-Sabadell, que juga en la Coma, i el partit de l'Elx, que jugarà davant del Kaiser Chiefs en Pinatar Arena. I son partits, Xavi, de pretemporada,
3: sí,
0: que
3: sí.
0: Tenim que contar.
3: Sí, clar. Gina. Abans que comentàveu a Marc Santos,
0: sí,
3: n'hi ha que dir que en esta temporada que entra va ser juvenil de primer any i està en 15 anys debutant en el primer equip del Levant. Una cosa que jo poques voltes he vist, perquè Nacho Pérez sí que l'any passat va debutar ja en el Levant, però era juvenil de segon any, tenia 17 anys, però Marc té 15, els va complir en novembre.
0: Mm-hmm. I està jugant ara?
3: I està jugant ara, és el número 33,
1: lateral esquerre.
2: I està deixant bona imatge, sí, eh? Lateral esquerre.
0: És una de les coses de les que hem parlat en la prèvia del partit, no? Que el Llevant s'ha desfet de tots els seus laterals esquerres.
1: Sí, sí.
0: I ha jugat d'inici un poc habitual, no? Y ahora te que colocar,
1: sí, aparte es que es posición a reforzar, por eso las, sí, conversaciones otra vez con Manu, a ver si viene ya en propiedad en vez de venir cedido. Porque es urgente, el Levante ahora mismo necesita laterales urgentes.
0: Sí, sí.
2: N'hi haurà treta de cantó per al Levant Unió Esportiva, que ho intentava per la part dreta en les botes de Víctor García, la seua centrada rebutjada. Al cantó va el Levant.
1: Un día tendríamos que contar, Luis, los partidos que van a haber en pretemporada en el Pinatar Arena.
0: Oh, no, son incontables.
2: I se'n va a Arriaga.
0: I si ahir afegissis tota la zona de Algorfa,
1: sí, l'Alfàs del Pi,
0: de,
1: sí,
0: Campo Amor, sí, sí, són incontables.
1: És el lugar favorit,
0: A més, molt agradable, eh?
1: Sí, sí,
0: molt,
1: sí,
0: agradable.
1: I a part, les instal·lacions del Pinatar són perfectes,
0: sí,
1: per a ells.
0: Sí, sí.
2: Ve la treta de cantó per al Levant Unió Esportiva, la pilota molt tancada, Juan Soriano, se li escapava i sa pilota.
0: Falta.
2: Ha rebut la falta, serà pilota per al Leganés. Veníem dient, Pepe, que estava molt calfat, Kervin Arriaga, que s'ha xuat inclús la segona targeta groga, doncs ja l'ha canviat, eh? Luis Castro ha deixat el terreny de xoc, el jugador hondureny ha entrat amb el dorsal 30 Calatrava.
0: Estava obligat, no podia continuar la cosa així.
1: Es que más que nada también porque es innecesario, porque incluso te puedes hacer tu daño, es que cualquier situación, ahora mismo llevas 4 entrenamientos, este es el quinto trasladado o con esa transferencia a partido y es innecesario todo lo que estaba sucediendo.
2: Y se n'ha també Marc Santos, l'home ve, el xiquet del que venien parlant, que En Chuñes va a

0: Eduard de la ESO i avui està fent el seu primer examen al futbol professional. I això ha fet que canvie de banda Víctor García, com en la primera part ho havíem vist amb Karim Tundé. Ara ho vegem amb Víctor García, dos futbolistes. Això dona vida, Pepe, en una plantilla que dos futbolistes puguen ocupar les quatre posicions pràcticament de les dues bandes.
1: Sí, que el futbol avança sobre eso, el futbolista polivalente, el futbolista que puede ocupar entre dos, tres lugares para tener esa variabilidad a la hora de poder darle posibilidades al técnico y al equipo. Yo creo que el fútbol un poco avanza. Esto de que yo soy lateral izquierdo y solo puedo jugar de lateral izquierdo, yo creo que ya no existe. O hay pocos futbolistas que tengan una posición solo específica.
2: Alguna volta veurem algun equip, algun entrenador que tinga tot el seu equip en l'inici de la pretemporada? Que puga fer la pretemporada sencera en l'equip sencer i que puga treballar tota la pretemporada en els futbolistes en els que va disputar?
1: No, sí, jo crec que a dia d'avui és impossible.
2: És impossible. Sí. Sí.
0: Atacant el Llevant buscava precisament per la part esquerra Víctor García, anat al tall Lalo. I serà, crec que, treta de cantó finalment per al conjunt granota. A veure si des de la pilota parada pot arribar el segon per a l'equip de Luis Castro. 68 de partit a la Ciutat Esportiva de Buñol, Llevant 1, Leganés 0. Està preparat per a posar-la en moviment el Llevant Unió Esportiva. És Enzo Bardelli, la nova cara, l'única cara nova que té Luis Castro al vestuari. Ve el futbolista francès, pilota penjada, buscant el segon pal, va molt passada, se'n va per la línia de fons, serà treta de porteria per al Lega.
2: Bueno, pues entrem ja en el tram final, últims 22 minuts d'esta segona meitat, el Llevant que continua guanyant 1-0, la vida sigue igual, el gol d'Espí, com en la temporada passada, i el Llevant que, bueno, pues ha tingut algun moment de joc més fluix, però que jo crec que com a general i fins ara, encara ja dic falta un quart de partit, superior al Leganés.
0: Pilota que juga el Leganés, el cercle central és Zico obrint cap a la part dreta per a Rubén Peña, bona pilota filtrada per a la carrera de Campos, ha de deixar-la enrere sobre el capità, sobre Rubén Peña, que torna a començar des de darrere. A l'altura del cercle central, Javi Hernández per la part esquerra, la demana franquesa, però Javi Hernández decidís fer la conducció cap a dins per a deixar-la sobre l'alo. Este cap a la part esquerra, on rep franquesa, perseguit per Xavi Grande, juga per dins amb Atienza, de nou franquesa, deixa molts poquets espais el Llevant Unió Esportiva per dins i això dificulta molt la progressió del Leganés. És Lalo, el central dret en el Club Deportivo Leganés, obrint a la part dreta per a Campos, cama esquerra, jugant a cama canviada el jove futbolista del Leganés. La passada no és bona, ha estat molt ràpid ara Víctor García, que se'n va, pot plantar-se pràcticament sols dins l'àrea. Arriba la jugada defensiva de Zico, buscava el golpeig des de fora de l'àrea Víctor García. Ahí se nota que estem en pretemporada i que li faltava ese ritme, esa explosivitat a l'extrem del Llevant Unió Esportiva. N'hi haurà treta de porteria per al Lega.
1: Sí, que había hecho el robo es perfecto y luego el recorrido que tiene de 50 metros explosivo. Es verdad que en otro momento de la temporada hubiera ajustado algo mejor, pero este es uno de los poderosos del Levante a nivel físico y lo acaba de demostrar en esa acción primero defensiva, cortando ese pase horizontal del conjunto madrileño y luego en esa explosividad vertical, que yo creo que es una de sus mayores virtudes.
2: Pues son ya 20 minutos de esta segunda mitad, 20 para la fi de esta segunda mitad y continúa este 1-0 al marcador. Está guanyante el Llevant Unió Esportiva al Leganés. Mentre es preparen canvis en la selecció d'Alemanya, final de l'Europeu Sub-19, perquè el combinat nacional, la selecció espanyola, l'equip de Paco Gallardo, està guanyant per 1-0 a Alemanya. Així que alguna cosa tenen que fer, Xavi, els alemanys per a tractar d'igualar això.
3: Sí, la veritat que s'estan encomendant massa. Jo crec que Luisa a Otto Stange, que al final és el màxim golejador i la referència i és precisament el jugador que ha tingut la millor ocasió Sherman en la primera part, però és veritat que Alemanya ha deixat molt que desitjar, sobretot perquè s'ha vist molt a merced de la selecció espanyola.
2: Pues anem a veure com es resol la segona part. Va ser ara Espanya qui posa la pilota en moviment en l'inici d'este segon i definitiu acte per a un doblet que no sé si seria històric, la victòria de les seleccions subdèneo masculina i femenina en el Campionat d'Europa.
3: Sí, jo crec que seria històric, per supòs, perquè al final doblets no passen molt a sovint, i més en el cas d'Espanya, que sí que és veritat que la subdèneo ha guanyat molts títols europeus al llarg de la història, però que coincidís que en la femenina no era lo normal.
2: Pues anem a veure, segona meitat ja en marxa, Espanya 1, Alemanya 0, mentre a Buñol, últims 19 minuts, el Llevant que continua guanyant 1-0 i continua, jo diria que jugant bé, un partit bé, no, Javi?
0: Sí, tenint el pols del partit, sobretot en aquesta segona meitat, el Leganés que estava tractant de créixer amb la pilota, però estem veient com està ben treballat, pel moment l'equip de Lluís Castro a nivell defensiu. És més, no hem vist cap ocasió del Llevant, això és el gafe del narrador, no? Ja ho sabeu, però no hem vist cap ocasió del Leganés en tot el que portem de partit, Pepe.
1: Sí, a part és que el Levante ara està tenint són moments de atraer con balón, a no ser que cometan algun error, com ha estat a punt de suceder. Todo lo demás son pases muy seguros, pases alrededor del balón, juntarse alrededor del balón para atraer al equipo rival, para atraer al Leganés y para que hayan espacio, sobre todo en la última línea, cuando tenga que atacar el Levante.
0: Ara buscava la centrada molt passada. Es fa en la pilota Rubén Peña a l'altra banda, però va a la pressió el Llevant, que ha donat un pas endavant per tractar de dificultar l'eixida de pilota del Lega. A lo que es queda Nacho Pérez. Una altra cara del filial de tots els xiquets que estan jugant avui amb Lluís Castro.
2: Nacho Pérez de Buñol és... Nacho
3: Pérez. De Turís.
2: Això és. De Turís.
0: Pilota que xua, talla va, d'atenció perquè la pot perdre, pilota que recupera Eric Franquesa, ve el Lega en perill, Franquesa lateral de l'àrea, s'endinsa l'àrea de castig, buscava el retall, li ho ha llegit molt bé Husseini, recupera la pilota el Llevant.
2: No l'hem vist molt a talla ve del jugador israelià, però continuo preguntant-me què li han vist.
1: A mi me genera dudas també.
2: Què li han vist per a jugar en primera divisió a este xic?
1: A mi me genera muchísimas dudas, porque ya es verdad que es medio tramo de la temporada pasada. Prácticamente no le vimos, o por lo menos yo personalmente, bajo mi punto de vista, no le he visto nada diferente a lo que puede tener quizá algún futbolista del filial. Y que para hacer esa apuesta obviamente se tiene que haber visto algo que nosotros aún no hemos podido ver.
2: Porque
1: es verdad que es un futbolista joven, es un futbolista que viene del filial del PSV Eindhoven, pero no era asiduo en el primer equipo, ni muchísimo menos. Y para tener esa apuesta sobre él, bueno, pues en la dirección deportiva algo le ha tenido que ver, que nosotros obviamente nos hemos perdido en esta situación.
2: Pero es cierto que molts partits ha eixit en el tram finalíssim ya de partits del Llevant, y abans que altres sí. Colocaven a talla vez per a jugar ese tram final,
1: O algo nos hemos perdido nosotros.
2: Quin gol acaba de notar per a el 2-0 la selecció espanyola. Fa un moment Cuenca l'ha tinguda, la parada magnífica, i ara Ribas acaba de col·locar en una cabotada en un córner el 2-0 al marcador. Anota Mario Ribas, minut 3 de la segona meitat, Espanya 2, Alemanya 0. Buah, quina cabotada, eh?
3: Sí, increïble, Luis. Ha rebut dos torpedos Alemanya al final de la primera part i ara al començament de la segona. Ha remat pràcticament sol, una cabotada, un xir de cap espectacular, volta de cap, i la veritat que Espanya ara ja pot respirar tranquil·la, perquè això 1-0 era, Lluís, un resultat un poc enganyós, no? Perquè Alemanya no estava del tot fora, i este segon gol pues, ja te dona algo més de tranquil·litat, no està tancant ni molt menys el partit, però veritat que ara Espanya en aquests dos garres, millor dit, al final de la primera part i al començament de la segona, pues, s'encarrila molt el títol de l'europeu.
2: Estem camí del 4 de la segona meitat. Ha marcat Mario Ribas. Conta'ns alguna cosa d'este Mario Ribas.
3: Sí, pues és un central del Real Madrid. Enguany ha jugat en el Castilla. La veritat que ho ha fet molt bé en aquest perfil dret de la saga, i bueno, un jugador que en edat juvenil pues, deuria estar en condició normal en divisió d'honor competint, però veritat que el Madrid té molta confiança en ell, al igual que Yáñez i demés, i la veritat que és un central molt poderós per en el xoc aeri, molt com Andrés Cuenca també, que juga en el Barça, i la veritat que en primera federació Ribas ha fet una temporada d'escàndalo.
2: Magnífico.
1: Estábamos hablando de los perfiles que tiene la selección, sí, que siempre juegan en edades muy avanzadas de lo que son, sí, ellos.

0: suele pasar mucho aquí, por la capacidad y el nivel tan alto que tienen los futbolistas españoles, pero seguro que vamos a la selección alemana y hay futbolistas que prácticamente igual no tocan ni la segunda división aún. O sea que es en España, en la selección española, por el talento natural de los futbolistas, que seguramente este tipo de futbolistas lo pone mezclado obviamente con los del primer equipo y no desentonan para nada.
1: Y que
0: continúen
1: la seva formación, sí, tío, sí, juvenil, claro. Jugan juvenils.
0: Totalmente.
2: Sí, sí. Es que al final lo que comentaba mi mamá, en el caso del Villarreal, Hugo López y José Lillo se han saltado la etapa del Villarreal C, que era lo normal, ¿no? Pasar al Villarreal C a acabar juvenil y ya a lo mejor repetir Villarreal C y ganar al B. Ellos se han pasado de esa etapa porque en el Villarreal consideren que están preparados para aportar en el filial y ya aguaitar el cap en el primer equipo.
1: Veiem mentre a Rubén Alves amb la pizarra, col·locant ahí els sí. detalls tàctics que vol, Javi?
3: Sí, pizarra, imants i rotolador per a donar instruccions als seus. Ara que tots van en tablets, resulta inclús estrany, sí, no? Sí, sí. Vore,
0: Pero vuelven las pizarras. Yo cada vez veo más pizarras ahora que casi tablets, ¿eh?
3: Es que
0: porque en una de estas se te estropea la tablet y estás fastidiado.
3: Se te quedas en se batería, ¿eh?
0: Para dar ninguna indicación.
3: Que se te quedes en se batería cuando estás en mig de una pausa de hidratación como estem ara a la Ciudad Esportiva de Buñol.
0: Aparte son para tramos cortos, darle la información necesaria y rápida al futbolista, nada de ahora arrastro. O sea, yo creo que cada vez hay más pizarra. Hemos visto el segundo entrenador, el asistente técnico de Rubén, que es el mítico Madrigal. Que jugó en Lovelda en aquella época de la Copa del Rey,
1: un
0: que eliminó.
1: Sí.
3: Y no sé si se heu fixat en el detall durante la pausa de hidratación. Els àrbitres no s'han apropat a la banqueta.
1: Ah, no?
0: Por si acaso.
3: Pràcticament.
0: Han tenido suficiente ya con el técnico.
3: Parlant amb José Gómez, el delegat del Llevant Unió Esportiva. Però no han volgut apropar-se. Ja han tingut prou en la primera meitat.
1: Han fugit de Luis Castro. Han dit, quan més lluny, millor.
3: Han dit, estos estaven calfant-se de bo i anem a veure que no em caiga a mi. Pilota que juga el Llevant, s'ha reanudat el xoc, estem en el 78.5. Continua guanyant el Conxo, un granota, gràcies al gol de Carlos Espí en la primera meitat. Valor que juga el porter Dani Martín, esperant que es col·loquen els seus companys per a traure des de darrere, jugant el valor. Rep Nacho Pérez, vol marxar-se de l'oposició de Campos, continua molta projecció ofensiva Nacho Pérez, la deixa per a Víctor García, volia alçar-la, jo crec que volia amagar finalment la centrada, però se li ha anat el control, valor que recupera el Leganés.
1: Estem a només 11 minuts per a que conclogui el partit en Buñol. En este 1-0, el gol d'Espí en les acaballes de la primera meitat, mentre en la final del Europeu Sub-19, la selecció espanyola amb gols d'Hugo López, el jugador del Villarreal, i Mario Rivas, li està guanyant 2-0 a Alemanya, i és que a més l'equip alemany, Xavi, ni ix, ni el veig mort, eh?
2: Sí, sí, el segon gol, la veritat que ha sigut una estocada molt gran per al conjunt alemà, i bueno, Espanya ara té que dedicar-se a tocar la pilota, a fer posicions llargues, a que Alemanya se canse, i inclús a poder ser aconseguir un tercer gol que ja seria, jo crec, definitiu.
1: Totes aquestes seleccions inferiors d'Espanya tenen un estil de joc superdefinit.
2: Superdefinit, sí, molta possessió, però no possessió inerte de a lo millor juntar 40 passes i no arribar a l'àrea, sinó de juntar 10 passes i de seguida arribar a l'àrea a rival, perquè jo crec que és el futbol més efectiu. Tindre el control, però en seguida ser mortífer davant.
1: Estem en el 8 i mig d'esta segona meitat, Espanya guanyant 2-0 a Alemanya amb un gol d'un jugador del Villarreal, Hugo López, que ha anotat la primera diana per a la selecció espanyola, mentre el punt a punt de Punt Ràdio està amb la pretemporada dels equips de primera divisió de la Comunitat Valenciana. Avui és el torn per a el primer de tots, el que obri el teló, el Llevant Unió Esportiva, que està jugant davant del Leganés. Fins ara, guanyant 1-0, però encara tenim 10 minuts per davant, Javi Morell.
3: Sí, hem entrat ja en l'últim tram de partit a la Ciutat Esportiva de Buñol, mentre continua buscant l'atac el Club Deportivo Leganés, que busca l'empat. Pilota per a Lalo en conducció, superant la primera línia de pressió. Brint cap a l'esquerra per a Javi Hernández. Este de nou per a Lalo, que s'ha incorporat a l'atac. Línia de fons, fa la centrada i el gol del Lega. La centrada del central, que ha arribat des de darrere a Isit en conducció, ha fet una paret amb Javi Hernández, li han trobat l'esquena i a la línia defensiva del Llevant i ha fet la passada de la mort per a que Roberto López tan sols haguera d'empuixar-la. Marca el Leganés, minut 81, ho empata en aquest primer partit de la pretemporada, llevant un Leganés 1.
1: Pues una buena jugada del Leganés.
0: Sí, aparte, bueno, yo creo que los dos centrales del Levante son dos futbolistas muy tiernos, quizá a la hora de cubrir ese carril central con suficiente capacidad o experiencia en este caso. Yo creo que por ahí se ha desangrado el Levante y a partir de ahí, bueno, pues está, es verdad que estaba teniendo Leganés mejores momentos y que, bueno, pues pese a que creo que en líneas generales ha sido un poco mejor el Levante, el partido estaba tremendamente igualado.
1: Però ha estat un gol a porta buida de Roberto López, de l'exjugador de la Real Societat, per a col·locar este empat a un en el... Bueno, ara va dir en el marcador. En este camp jo crec que no hi ha marcador. Així que...
3: Almenys en el
1: sabem
3: ròtul,
1: sabem, no?, que van 1-1, no? En el ròtul de la tele, això sí.
3: En el ròtul que ens dona el canal del Llevant.
1: Sí, sí, que sabem que van 1-1. Bueno, ataca el Llevant.
3: Atacant el Llevant per la part dreta, vol reaccionar perquè és un partit de pretemporada, però sempre vol guanyar un esportista d'elit, com són els jugadors del Llevant. També, per supost, els del Leganés. N'hi haurà treta de lateral per al conjunt granota. Estem en el 83. Ho acaba d'empatar el Leganés, jugant del Llevant.
1: Has vist, Pepe, com ha funcionat la pizarra?
0: Perquè sí, no hace falta ni tablet. Pizarra, imanes, rotuladores...
1: Ja està.
3: Tanta tecnologia.
1: Pam, pam, pam, 1-1, ja ho tens.
3: Tanta tecnologia. Els mòbils d'abans tampoc s'estropeaven. El Nokia, tu el tiraves a terra i no passava res.
1: No,
0: rebotava.
1: Rebotava, sí.
3: Pilota que juga el Llevant és Víctor García, un dels més protagonistes en aquesta segona meitat.
1: Gol d'Alemanya. Acaba... No ha entrat? Jo crec que ha entrat, aquesta pilota. No, l'ha parat el porter.
2: L'ha parat.
1: Pues jo l'he vist a dins, eh?
2: Jo l'he vist a dins, també. Sí,
1: l'he vist a dins, el llançament, la pilota que ha parat el porter, que ha tocat el pal, que li ha pegat en l'esquena al porter, sí, i que finalment ha pogut agafar... Un miracle, eh?
2: Un miracle.
1: Que això no hagi entrat. Així que es salva Espanya de rebre el gol que... Retallava distàncies, eh?
2: S'estava reguant Manu perquè, clar, no ho entenia tampoc. Ha passat per la línia, l'ha tocat en l'esquena i lo normal és que acabi dins.
1: Clar.
2: I l'ha rebutjat, sí.
1: Bueno, increïble,
2: per a Espanya.
1: Que no hagi marcat la selecció alemanya. Efectivament, ha tingut molta fortuna, sí, el combinat de Paco Gallardo, la selecció espanyola, que no ha entrat. Així que continua el 2-0 en el marcador. Tornem a Buñol, perquè ataca el Leganés.
3: Atacava el conjunt madrileny. Ha aparegut el tall Nacho Pérez. N'hi haurà treta de lateral per al Lega. Està acabant millor ara el conjunt pepiner davant el Llevant. Això sí, tot s'ha de dir, un Llevant amb molts jugadors del filial, pràcticament tota la rereguarda, amb Xavi Grande, Nacho Pérez, Joseini, el doble pivot amb Calatrava, Dani Cervera. Són molts els futbolistes amb fitxa de filial que ha posat en l'ISA Lluís Castro en aquesta segona meitat.
1: No fa falta llum, eh? Es veu bé.
3: Sí. Suposa que és que estan allí.
1: Es veu bé la tele.
3: Tal vegada ho veuran millor que nosaltres.
1: Sí.
3: Pilota que recupera el Lega. És Lalo, Joan Perdins. Ataca el Lega, es defensa el Llevant. Menys mal que el control d'Àlex Millant no ha sigut bo. Ara vol córrer el Llevant Unió Esportiva. Pilota llarga per a Víctor García. És físicament un portent. Continua Víctor García. Pilota a la frontal. La rematada. Acaba traguent-la un futbolista del Leganés. Quin remat tan difícil havia tractat de fer. Calatrava amb l'exterior de la seua bota dreta. Buscaba portería, pero ha colpechado en un futbolista del Lega.
0: Sí, ya... pero en este caso yo creo que Víctor debería haber sido más atrevido, más vertical, más ir a buscar al defensor, porque de primera ya ha intentado irse hacia afuera y le ha facilitado la tarea, porque con esa agresividad que él tiene y lo vertical que es, esa acción, si se va a buscar al central o al defensa del Leganés en este caso, hubiera podido conseguir algo más de claridad, sobre todo en esa fase ofensiva del equipo.
3: Pilota que juga el Lega des de darrere, continua pressionant l'equip de Lluís Castro, recupera la pilota, és Calatrava qui obri cap a l'esquerra per a Víctor, este busca el canvi d'orientació per a jugar amb Javi Grande, control de qualitat del lateral dret del Llevant, deixant-la enrere per a que jugui novament el conjunt granota. S'estira ara en la pressió el Lega, això obliga a endarrerir la pilota cap a Dani Martín, el guardameta del Llevant.

0: fa dos anys en el seu beso, que juguen el, de fet en el filial, els dos juguen en el filial l'any passat, Martín i Freddy, i Martín ja va renovar el, fa un mes fins 2028 i ja passa directament al primer equip.
1: No me digues que de veres es diu Freddy.
2: Freddy Krug.
0: Freddy Krug.
1: Freddy Krug.
0: Panamé. No,
1: serà conya, eh?
0: Frederic Krug, li diuen Freddy.
2: Els pares són cineastes, eh?
0: Sí, sí, sí, Freddy Krug. Davanter i Martín central.
1: Ja. Yeah.
2: Estem ja al minut 91, pràcticament en el 92. Pendents de quant de temps ha afegit l'àrbitre del partit, perquè
1: no,
2: estem
1: no
2: ja
1: massa,
2: a les acaballes. Ho intenta novament el Llevant, el llançament que buscava Tallaved.
1: Ha
2: colpejat en el cap d'un jugador del Leganés. Hi haurà córner per al Llevant Unió Esportiva, en la que crec que pot ser l'última jugada del partit.
1: Ha colpejat bé ara, Pepe.
3: Sí, y con una buena acción previa de Xavi Grande, que elude a dos futbolistas, genera esa superioridad. Y el futbolista israelí, que ha golpeado muy bien con su pierna menos hábil, que yo creo que tiene que tener esas cosas que no hemos visto de él. En esa zona de finalización, en el poder utilizar ambos perfiles, el golpear bien en zonas de ataque. Bueno, pues ojalá lo podamos disfrutar y lo podamos ver.
2: Ve la entrada de Víctor García, la rematada que buscaba el primer pal Nacho Pérez, diu l'àrbitre.
1: Que s'ha acabat.
2: Que no hi ha temps per a més. S'acaba el primer partit de la pretemporada per al projecte de Luis Castro al Llevant Unió Esportiva. Poques conclusions podem extraure, però aconseguís la victòria al conjunt granota. Final a Bunyol, Llevant 2, Club Deportivo Leganés 1.
1: Però ho sabem, no?, que en pretemporada no traguem conclusions, només disfrutem, no?, del futbol, de veure a estos antics amics que s'havien deixat fa 6 setmanes després d'aconseguir la permanència, i que era el Torremabore, que espí veiem que torna a marcar gols, que Víctor García juga... En fi, pues són estos que apareixen després de 6 setmanes de vacances, Pepe, en les nostres vides.
3: Sí, y que bueno, pues de lo poco que puedes extraer, porque al final es trasladar un poco la sesión de entrenamiento a un partido normal, y que a partir de ahí aparezcan los futbolistas con su esfuerzo y con su capacidad. El acostumbrado a un equipo a ganar, que tampoco está de más el que puedan, aunque no sirva de nada, pero vas acostumbrando al equipo también a ganar, el que no se dejen llevar hasta el final del partido y que insistan hasta el final, como ha llegado ese último gol del Levante Unión Deportiva.
1: Bueno, físicamente al equipo yo le he visto mejor del que esperaba, ¿eh?
3: Sí, porque las cargas son muy grandes, sobre todo al principio, y esas repeticiones de esfuerzos constantes de los futbolistas suele costar más, pero bueno, una vez, al final Luis son 45 minutos, la gran mayoría de los que van a jugar, y 45 minutos yo creo que se aguantan en la élite, independientemente de las cargas que tenga de trabajo, se aguantan bien a un buen ritmo. Otra cosa, si algún futbolista hubiera jugado más de 45, que yo creo que se lo hubiera visto un poco más el plumero.
0: Y lo que comentaba Pepe también, Luis, que al final porta 4 entrenaments el Llevant. Sí. O sea, normal que... Clar, moltes errades hem vist sobretot en la creació del xoc, però clar, al final 4 entrenaments és molt poc, no?, per a lo que s'espera d'un equip que va competir en primera divisió per salvar-se.
1: El proper partit del Llevant no el podrem contar perquè no es deixaran passar, així que és el Llevant davant del Sheffield United el divendres de la setmana vinent. Estaríem encantats de contar-lo, perquè aquest dia, per exemple, hi ha un Benfica-Villarreal que anem a viure, però pues, si no estem convidats a la festa, pues, no anem, no?
3: Una invitació...
2: Els més perjudicats són els propis aficionats del Llevant.
1: Bueno, pues, ells sabran, no? Ells sabran. Ja te dic, del València, dels 6 partits de pretemporada, hi ha 2 que no es veuran.
2: Ho parlàvem abans, fora de micros, que...
1: Ara,
2: abans...
1: aplega el Villarreal, tots els partits es veuran. Sí. Tots esperen els nostres aficionats, tots esperen els nostres seguidors.
3: És que sigo diciendo que las cosas...
2: Com ha de ser.
3: Exacto, que las cosas cuando... No creo que sean tan difíciles el poder hacerlas de manera lógica y normal.
2: Que és el que parlàvem abans fora de micro, Lluís. Al final, la pretemporada, a més de per aprovar, era una festa per als aficionats.
1: Claro.
2: Perquè si que no tenen cole, poden anar a bons entrenaments, poden conèixer a jugadors, tu podies veure partits... Bé, ara,
3: y que la gente está esperando fútbol, y está esperando clubes, y está esperando su equipo que inicie, a ver cómo inicia, qué futbolistas son los que llegan, qué futbolistas son los que van, y lo que quieren es ver al equipo. No, tampoco es, no tiene ninguna lógica todo esto.
1: Pero en fin, victoria del Llevant, sempre està bé que començar guanyant, encara que no aprofite per a res, encara que siga pretemporada, però l'equip ha guanyat, i això és una bona notícia. Un abraç, Javi, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vale, Pepe.
3: Gracias.
1: Disfruta
3: un abrazo. Gracias.
1: Del estío, que te ves moreno, te ves, en plenes condiciones. Bueno,
3: un abrazo.
1: Gracias a Pepe Pla, que nos ha acompañado en los comentarios, junto a Javi Morell en este primer partido de la pretemporada que hem vist así en el Punta Punta Punta Radio. Mentre continuem amb l'argument que ens resta per a este final de el Punta Punta, encara tenim que contar moltes coses, des de les 10 de la nit. Tenim que parlar del futbol més nostre, des de les 11 el resum de la jornada en els últims 90 minuts, però abans de que concloure la final del Campionat d'Europa Sub de Neu, on Espanya està superant per 2-0 a Alemanya, amb els gols del jugador del Villarreal, Hugo López, i del jugador del Real Madrid, Mario Rivas, l'ha tinguda per a retallar la selecció alemana, però el partit s'ha equilibrat una miqueta, no, Xavi?
0: Sí, el gol d'Espanya, pues, jo crec que apropa molt més a la selecció de Paco Gallardo al títol, i és aixina, no? Perquè va 2-0, queden 20 minuts, però evita que Alemanya no acaba de tirar la tovallola i està encara ficada en el partit, li queda molt menys de temps, són 20 minuts i té que fer dos gols, però és veritat que no està tan derrotada com s'esperava, Luis, després del gol de Mario.
1: No, hi ha hagut algun canvi en la selecció espanyola, normal, no?, perquè cal refrescar també l'equip.
0: Clar, al final jo crec que en els últims minuts, sobretot, Paco Gallardo en els partits de la ronda prèvia, millor dit, la fase de grups, i en la semifinal davant Croàcia, pues, va fer moltes introduccions des de la banqueta, com Sergio Esteban, que és un jugador de l'Atlètic de Madrid que porta 4 gols, Diallo, José Leyo Gaitán, o sigui, jugadors que des de la banqueta te poden solucionar el partit, inclús tancar-te-lo.
1: En el minut 64 han entrat Guzmán, Diallo i Sergio Esteban per Daniel Yáñez i Hugo López. Yáñez i López, els dos homes que han creat el primer gol de la selecció espanyola, que ara tractava de progressar. Ho feia José Morante per la banda esquerra, però finalment el balón se n'ha anat fora. Mira com es queixa, perquè sap que l'oportunitat que tenia així la selecció espanyola per a fer el 3-0 també era bona. Hem tingut també una amonestació, una targeta groga per a Xavi Espart, el mig centre de la selecció espanyola, però el 2-0, que és l'important, continua en el marcador amb els gols d'Hugo López i de Mario Rivas per a la selecció espanyola, que prepara més canvis. I girarà un altre del Villarreal.
0: Sí, Zárate pareix que és, sí, Zárate de l'Inter, i l'altre és Antañón.
1: Ah, no, és Antañón.
0: Antañón, que juga en el Celta, el Celta Fortuna, sí. Hi ha dos xics del Celta, del filial. Mm-hmm.
1: Pensava que sí. Era José Lillo, però no.
0: Sí, jo crec que són dos canvis, Luis, per a sobretot mantindre la calma i tindre més possessió en el centre del camp, perquè ja estava un poc cansat el trio del Barça. I bueno, jo crec que ara aleshores l'equip està, pues, molt millor físicament a l'entrada d'estos dos jugadors, i crec que la idea és mantindre el cap i tindre la possessió.
1: Perquè Espanya està només 18 minuts per a convertir-se en campiona d'Europa Sub-19. Quan ara hi ha una entrada dura per part de el combinat nacional, la falta d'Esteban i la pilota que va ser de nou per a el combinat alemany. En este 2-0 que reflecteix el marcador, l'àrbitre és Sam Barrot, és anglès. Que ja aprofitant, no?, que el Torres es juga a Anglaterra, pues no cal que es viatge un àrbitre per a giular este partit. Ataca Alemanya. La recuperació magnífica, per a la selecció espanyola per part de Cuenca. Encara que després en la eixida de pilota Espanya s'embolica i provoca el llançament des de la llarga distància d'Alemanya. I el valor que se'n va directament fora era Onieka, el capità d'Alemanya, que buscava el llançament des de la llarga distància.
0: Se parla molt, Luis, de Mario Rivas en Jòtxica i en Fonaments, perquè al final és un central molt top i amb molt de futur, que en primera ref ha fet una temporada molt, molt bona, però se parla poc, jo crec que sense sentit, perquè Andrés Cuenca, a banda que està fent una final descomunal, ha jugat en segona divisió en guany, en la segona part de la temporada en l'Sporting, també a un nivell molt bo, o sigui, en juvenil d'últim any, venint de la cantera del Barça. O sigui, Andrés Cuenca per a mi és el tapat d'esta generació 2007 de Paco Gallardo.
1: Ja corren a favor d'Alemanya. A poc més de 15 minuts per a que conclogui el partit, per a que Espanya pugui aconseguir un doblet històric en les seleccions sub-19, tant masculina com femenina, guanyant els campionats d'Europa sub-19. Allà va el córner per Alemanya, la pilota molt tancada i amb els punys el porter d'Espanya, Manu González, per a rebutjar la pilota que queda aèria.

0: La corona de l'àrea, busca el llançament Alemanya, però li és mossegat per a que la torne a tindre l'equip alemany. Enlairant el baló per a buscar el rebuig dels centrals de la selecció espanyola. Ha posat món de múscul en el mig del camp ara Paco Gallardo, eh?
1: Sí, sí, ara jo crec que la idea precisament és això, la que comentàvem abans, que el centre del camp pues, ja està un poc cansant, no? En Xavi Espart i en Nyunyet ja substituïts i necessitaven sang fresca i renovada, i al final en el centre del camp pues, entre gent com Zárate i Antañón, que són dos gossos de presa, no? Parlant clar, i crec que li van a donar molt d'empat que a la medular d'Espanya.
0: Quin gran regat acaba de fer per a la selecció espanyola este dorsal 15, com se n'ha anat quasi sense tocar la pilota Salinas, i la pilota que va ser de nou per a la selecció espanyola. Excel·lent, el lateral esquerre de la selecció.
1: Sí, de moment ha jugat en el Racing un cabàs de partits com a titular en segona divisió, i segurament siga el jugador junta a Thiago Pitarch, que és veritat que ja ha jugat en primera divisió, el que més recorregut ha tingut fins la data, perquè en segona divisió lo normal és que els xics d'estaran de 9 anys juguen poc, no? Al millor dos o tres partits i tornen al juvenil, però és que Salinas ha sigut indiscutible en un equip que ha pujat precisament a primera.
0: I tu creus que el veurem en primera la temporada que ve?
1: Jo crec que sí. Sí. Ja veurem si el Racing pot retindre-lo, però jo crec que sí.
0: Perquè si està en el planter, vol dir que no cal fitxar-lo, no més falta que l'entrenador li doni
1: el veredicte, no? Clar, sí, el llum verda.
0: I el col·loqui a jugar amb 18 anys, no? Que serà els que, sí, els que té este xic.
1: Exacte, va fer de nou, exacte. Sí, sí.
0: Estem en el 76 d'este partit. La selecció espanyola guanyant 2-0 a Alemanya en la final del europeu sub-19, els gols de Mario Rivas i de Hugo López per a la selecció espanyola, que tracta de fer el tercer, però hi havia posició avançada, hi havia fora de joc en l'atac d'Espanya. Sergio Esteban estava avançat el fora de joc i, per tant, la posició de pilota que torna a ser per a Alemanya. Va atacar l'equip de Christian Worms, que pràcticament està quasi... Vaja, té la pilota, ho intenta, tal, però jo crec que ja se n'ha adonat de que va ser missió impossible, sí, fer-li 3 gols a Espanya en menys d'un quart d'hora, no?
1: Sí, sí, totalment. Ho comentaves abans, Luis, i jo estic d'acord amb tu, que ha tingut un tram ahir en el minut 55-60 on s'ha apropat, ha estat, diguem, viva de lo que s'esperava després del segon gol de Rivas, però és cert que a partir del minut 60-65 jo crec que ha tirat un poc la tovallola i entenc que és complicat. A veure,
0: esta perillosa per Alemanya, llançament que para, fantàstic Manu González, el rebuig per Alemanya, bloqueja Mario Rivas, tercera oportunitat de nou per a la selecció d'Alemanya, pilota dins l'àrea, van a buscar les entrades, se'n va a terra el jugador espanyol, el rebuig ara per part d'Espanya, hi haurà servici de banda, però l'oportunitat claríssima per Alemanya.
1: Sí, sí, la veritat que el contracolp a Alemanya és el que ha fet durant tot el partit. La primera part ja ho va tindre Otto, i ara pues, ha tingut una segona ocasió molt clara que Manu ha respost de manera immediata.
0: Està jugant la de nou Alemanya, que té la possessió de pilota en este tram final de partit, però és coneixedor de que necessita quasi un miracle per a aconseguir el títol en esta final del Campionat d'Europa sub-19. Tocant-la de nou la selecció alemanya, pilota cap a la banda dreta, va a buscar la centrada cap al segon pal, està sol i no l'encerta. Ha tingut la rematada el jugador alemany completament sol. Quina errada de marcatge, eh?
1: Sí, completament sol, ha entrat per l'esquerra. Jo crec que s'ha confiat Fortea perquè estava cobrint precisament a un davanter i no ha vist que li entrava per darrere el jugador d'Alemanya.
0: La cabotada de Cuibret i la pilota que s'era anat fora, però és que no li ha pegat de ple al baló,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, li ha pegat un poc mossegada i damunt en 2 minuts, Luis, ha tingut 2 ocasions molt clares.
0: Mira que va a Espanya, va a tractar de fer el tercer, però no ha pogut controlar Morante i sa pilota, i serà baló per a Alemanya. Bueno, Morante, més enllà de ser el fill del torero, un jugador extraordinari.
1: Extraordinari, sí, sí. La veritat que que Morante damunt lluís és tipus de jugador que pot jugar de punta, d'estrella.

0: de mitja punta, o sigui, la veritat que en el Betis, que a pesar d'haver caigut a segona federació perquè ha tingut una temporada molt complicada, el xic la veritat que s'ha eixit en el filial, ha fet 7 gols, també ja ha debutat en el Betis en Europa League, i la veritat que és un xic que porta l'art en la sang, no? Que se diu no només per l'herència que té, sinó en el futbol està brillant molt.
1: Estant en el Betis... Té una complicació, en un equip europeu, sí. Donar-li confiança a un futbolista tan jove, sí. És molt poc habitual.
0: Sí, és poc habitual. La veritat que el Betis en cantera sí que ha tingut certs trams, com pues, jugar millor dir com Jesús Rodríguez i demés, però la veritat que donar-li una oportunitat a aquest xic, i damunt saben el que tu has comentat, que va jugar Europa League, que és un club acostumat a jugar... competició europea d'un nivell molt alt d'exigència, pues és complicat. A lo millor una sessió de cara a l'any que ve pues seria lo adequat per a ell.
1: El tema és si Morante vol lluir una altra camiseta que no sigui la del Betis.
0: Claro. I damunt en segona federació, no? Que jo crec que el xic està per a molt més.
1: Sí, sí. Atacant d'Espanya, llançament de córner, tractava de rematar en el segon pal Esteban, però finalment l'ha tocat amb el cap Erlein. I serà de nou tret des del cantó per a Espanya i haurà córner per ara des de l'altre costat. Cap allà marxa el jugador de la selecció alemanya, perdó, de la selecció espanyola, és Morante, qui buscarà este llançament de córner per a Espanya. Serà amb la seva cama esquerra. El colpeix de Morante per a la cabotada que no arriba. La pilota queda alliberada per a que la puga jugar de nou la selecció espanyola. Allà va la pilota que era d'Antanyón per a que puga endarrerir Dylan. De nou pilota per a Antanyón. La centrada que queda en el primer pal per a que no la puga controlar el davanter d'Espanya, però està molt atent per a recuperar-la en la línia de rebutjos. Uf, quin moviment més magnífic del jugador espanyol. I finalment la pilota espera el contraatac d'Alemanya, que eix a tota velocitat per la dreta. Uf, quina força, quina potència del jugador alemany. Continua amb la pilota. Allà va Kulbreth i com se li encara Andrés Cuenca, que ha tingut que fer una acció defensiva magnífica. Sí. Perquè la carrera estava plena de potència per part de l'extrem alemany.
0: Sí, damunt Andrés Cuenca, que porta una traca de partits molt gran i de minuts, ha sigut indiscutible des de la primera jornada, enfrontant-se a un jugador que ha eixit en la segona part i que està molt més fresc i l'aguanta la carrera molt bé.
1: Dius que a Espanya no han fet un gol en tot el torneig?
0: No. Espanya està embatida en partits i en victòries. Mm. Ja són 19 gols a favor i 0 en contra.
1: I 0 en contra.
0: Una cosa bàrbara.
1: Que poques voltes es veu això, inclús en categories inferiors.
0: Sí, damunt s'ha enfrentat, de fet, a Alemanya en la tercera jornada de la fase de grups i li va fer 3 gols i ara se troben també en la final. O sigui, és de molt de mèrit.
1: Que davant de tots els rivals la superioritat de la selecció espanyola siga tan gran. Estem ja en el 83 de partit. Continua el Espanya 2, Alemanya 0. Els gols d'Hugo López i de Mario Rivas per a Espanya, que va camí de ser campiona i que vol el tercer, perquè allà va Morante. Morante dins l'àrea amb la dreta, xuta i la para el porter d'Alemanya. La parada de Hellstern. Amb ell en la dreta, que no és la seua.
0: Que no és la seua. És zurdo, pareix més zurdo tancat que ambidiestro, però li ha colpejat molt bé.
1: Ha xutat fenomenal amb la cama dreta Morante per al rebuig del porter. Ara ja falta en el mig del camp, falta del golejador espanyol de Mario Rivas en la medular. Demana groga Mamusa Lum, que és el migcampista alemany. Serà pilota de nou per a l'equip de Christian Wors. En el 84 ja d'esta primera part, recordem que el Llevant ha guanyat 2-1 el partit de la pretemporada davant del Leganés. 1-1 en les acaballes de Krug. Li ha donat la victòria, abans havia marcat Espí per a l'equip laurana. Ara mateix està jugant-se en esta pretemporada espanyola el Sevilla Juventud Torremolinos. El partit està quasi en el descans, en empat a 0 al marcador. Però tornem a Anglaterra, a Wrexham. El partit aplegarà al descans. Sevilla 0, Torremolinos 0. Juventud Torremolinos 0.

0: Hi ha tants equips en les ciutats que hi ha que anar a l'espai amb els noms, perquè igual el nomen és un equip que...
1: Torremolins, clar, igual és,
0: igual no és.
1: De tercera, sí.
0: Veurem què fa amb el córner la selecció d'Alemanya. La pilota que ve tancada cap a l'àrea menuda, però el poderío aeri de la selecció espanyola fa el rebuig. De nou la torna a rebutjar Mario Rivas. La pilota que ara toca Andrés Cuenca. I finalment la recupera Alemanya, que va jugar per la dreta. La pilota penjada, queda pentinada i hi haurà de nou córner per a la selecció, que ara sí que està anant amb tot, almenys per a fer-li un gol a Espanya.
1: Per a fer-li un gol, exactament. O sigui, queda poc de temps i sap que no té altra alternativa.
0: Però Espanya és un equip molt versàtil, rapidíssim en l'eixida, a l'atac. Anem a veure si ho aconsegueix, perquè el 3-0 pot estar cridant a la porta. En tot cas, qui torna a atacar és la selecció d'Alemanya en el 41 de la segona meitat. Espanya 2, Alemanya 0 en la final del Europeu Sub-19. Mira la pilota que tractava de treure el contraatac el combinat nacional, però finalment la torna a tindre Alemanya. Era Sergio Esteban qui tractava de treure la pilota per a Espanya, i allà va l'atac d'Alemanya amb la cabotada final de Fields, que provoca la parada de Manu González.
1: I quina seguretat, Lluís, ha donat Manu en les tres ocasions que ha tingut Alemanya. Mm-hmm. Molt segur, no ha deixat cap baló rebutjat, ha blocat els balons, bueno, excepte el primer, i molt segur durant tot el torneig, tant de Xina que no ha encaixat cap gol.
0: Este Manu González porta del Madrid, no?
1: Del Betis.
0: Del Betis?
1: Sí, uh-huh. del Betis Deportivo.
0: Pues un porter extraordinari.
1: Extraordinari, eh? Extraordinari, sí, de molt nivell.
0: Per a donar-li la confiança, ara Sergio Esteban serà vingut amunt després d'una bona jugada per el perfil esquerre, el seu xut que ha colpejat en un defensor alemany i després s'ha girat cap a la graderia on estan els seguidors de la selecció espanyola, probablement els familiars, no?, dels jugadors d'Espanya. I l'últim canvi en la selecció espanyola és Ancho, qui entra al terreny de joc, si no me dius altra cosa, jugador del Fortuna.
1: Exactament. Un dels dos jugadors del filial del Celta.
0: Perquè ni ese nom...
1: Sí.
0: No.
1: Una pista molt
0: gran. Sí, no hi havia massa opció d'errada. Sí. Jugant a Espanya, després del córner, buscant el tercer, la selecció espanyola, la pilota penjada, però la cabotada que se'n va fora. Altra volta per al remat Morante.
1: Estan totes Morante, pràcticament totes. De cap, internades per la dreta...
0: Te vaig dir que no havia vist fins ara un partit complet de Morante. M'havien parlat una barbaritat este xic. Sí. Però em sembla nivell de jugar ja en primera,
1: sí,
0: eh?
1: Primera. Sí, totalment.
0: Que si el Betis tinguera valor, espera
1: sí.
0: Posar-lo ja, però jugar posar-lo en primera ja divisió. Sí. En la moda que tenim de jugar en l'extrem dret a cama canviada... Sí. Per a jugar en esta posició, vaja, però ja, eh? Perquè, a més, jo crec que el Betis no té un jugador específic en esta, en esta zona del camp, no?
1: No. Incluso a lo mejor podría complementarse bé en Anthony, jugant uno en la esquerra i l'altre en la dreta. Però lo curiós, Luis, és que ha sigut determinant en un equip que ha baixat a segona ref, que és veritat que no ha pogut evitar-lo, però encara així, encara tota la situació delicada del filial, que no ha estat gens bé, ell ha sigut l'únic halo de llum, no?, del filial verd i blanc.
0: Estem en el 43 i mig de la segona meitat en la final del Campionat d'Europa sub-19, amb Espanya guanyant per 2-0 a Alemanya. La selecció femenina va aconseguir ahir la victòria, va guanyar per 1-0, i avui la masculina també està superant la selecció d'Alemanya per 2-0. Preparat per a col·locar la pilota llarga Manu González. A més, té un físic impressionant.
1: Sí,
0: eh?
1: Molt alt, esbelt. Mm-hmm. Sí. Porters dels que donen seguretat, que saps que darrere no va passar res.
0: 44,5, 2-0. Espanya en un no-res serà campiona d'Europa en esta selecció sub-19, que vivim així, a prop ja de les 10 de la nit en el punt a punt de Punt Ràdio.

0: en esta vespre dissabte, on tantes coses han ocorregut. En un instant les repassem, perquè abans recupera la selecció espanyola, que busca el tercer, mira la cavalcada de Salinas i finalment provoca el córner. Però quina conducció de Salinas a tota velocitat.
1: I ja després de 90 minuts, que el xic està esgotat i ha forçat un córner. És un xic molt de... No només a nivell en la pilota, sinó també a nivell físic està molt, molt dotat.
0: Hi ha córner per a Espanya, cap al banderí va Morante, i perseguint-lo, perquè probablement la treta seca en curt, va Sergio Esteban. Han donat 4 minuts d'afegit en esta segona meitat, que és el temps que li resta a Espanya per a proclamar-se campiona d'Europa sub-19. Morante entrega en curt per a Dylan. I finalment la pilota perduda per Espanya, no, serà de nou córrer. I així està transcorregent el descompte, que l'està gestionant a les mil meravelles l'equip de Paco Gallardo, amb tres homes al costat del banderí, la pressió d'Alemanya, i força el servici de banda Sergio Esteban, buscant el peu del jugador alemany de Kulbrecht. És de nou servici de lateral per a Espanya, que li guanya 2-0 a Alemanya. Va guanyar la pilota per fi l'equip europeu, que anava a temps buscant-la. Ha fet la falta clara Antañón i vorà la targeta groga. Amonestació per a Antañón. Andrés Antañón, el jugador d'Espanya. Segon dels 4 minuts d'afegit. Així que en 2 minuts i 1 segons això haurà conclòs. Pilota llarga de nou per a Alemanya, que busca endinsar-se en l'àrea, però Espanya vol tancar este europeu sense rebre cap gol. En tot cas, ho torna a intentar l'equip alemany, la centrada cap al segon pal, el rebús de cap magnífic de la selecció espanyola, i finalment se l'espolsa de damunt, amb una pilotada Mario Rivas. Això provoca la carrera. Mira que pot vindre el tercer. Va Morante. És un 2-1. Morante dins l'àrea. Morante, que s'ha quedat sense llums. Se li ha pujat el bessó. S'ha quedat sense llums. Ha tapat molt bé el defensa. El defensa ha intuït que no anava a anar cara a la porteria.
1: S'ha quedat anant sense espai perquè no acabava de determinar la porteria, i ahir ja quan ha girat el defensor ja el tenia damunt.
0: Ja, i estan pujant-li els bessons a José Morante després d'esta acció. Ja dic, el defensa li ha deixat anar cap al porter.
1: Ahir ja...
0: Sí. Però Morante ja sabia que no li quedaven forces. Bueno, ha volgut ser generós també, no? Era un 2-1.
1: Clar, jo crec que volia pensar en el company, sí. Totalment.
0: I ha buscat la jugada en individual. Espanya, que té tots els canvis fets, es té que retirar Morante del terreny de joc. Però mira la banqueta, eh?
1: Ja està tots.
0: Està preparada per a celebrar esta victòria d'Espanya, que es proclama campiona d'Europa sub-19 en Anglaterra. 30 segons i això s'acaba. En el mig del camp, Alemanya, tractant de progressar. I ho fa amb molta força, ho fa molt bé. Era Nink qui buscava este atac per a la selecció d'Alemanya, que té una pilota parada en el mig del camp. Des d'ahí penjarà la pilota alemanya, en la que pot ser última acció de l'encontre. Allà va buscar el llançament Alemanya. L'àrbitre que diu no sé què quan el temps ja està complit. Són ganes, eh?
1: Sí, són ganes d'allargar-ho. Sí. Aquí, així se té que acabar, no?
0: La pitada, la passada llarga, la que no ha plegat, i final. Final del partit. Espanya es proclama campiona d'Europa sub-19. Mira com ho celebren els jugadors de Paco Gallardo, la selecció espanyola, amb uns números realment espectaculars. Tots els partits són victòries, 19 gols a favor, cap en contra. En la final ha guanyat a la totpoderosa Alemanya per 2-0. Els gols de Hugo López, el jugador del Villarreal, i de Mario Rivas, el central del Real Madrid. 2-0, aportació valenciana amb Buba Sangaré, també amb tres jugadors del Villarreal. Jo crec que Xavi ha estat una gran prestació de la selecció espanyola.

0: bé, i en la segona part has fet el segon gol en aquesta cabotada de Ribas per a, bueno, certificar un campionat descomunal d'Espanya, que ho ha fet tot perfecte.
1: Tot fenomenal, no? I a més amb un gol d'un jugador del Villarreal com Hugo López, així que fenomenal, no?
0: Fenomenal, o sigui, Hugo López ha fet dos gols este campionat, un xic que l'any passat, la 24-25, Lluís estava jugant en divisió d'honor, i enguany ha sigut part fonamental en el filial, que ha estat a punt de pujar a la segona divisió.
1: Efectivament, i com dius, ja debutant inclús en la Champions,
0: sí.
1: Hugo López per al Villarreal. Pues això demostra una volta més la fortalesa de les canteres del futbol espanyol, no?
0: Sí, la veritat que Espanya té molta sort i un privilegi molt gran, que pràcticament tots els anys, si no tots, cada dos anys toques metal, guanyes molts europeus, també jugues mundials, te quedes prop de guanyar-los. En el primer equip, bueno, en l'absoluta també s'està veient, i al final les canteres, com tu has dit, Lluís, les canteres espanyoles són de lo milloret que tenim en Europa, sense dubte.
1: Bueno, estem pendents de l'europeu, també del mundial. En una hora va començar l'Anglaterra-Noruega, en qui vas?
0: Pues jo crec que vaig més en Noruega, perquè pense que va donar la campanada.
1: Sí.
0: Jo pense que Noruega se va carregar a Anglaterra, tinc aquesta sensació, com va passar en Brasil.
1: I en la matinada no hi haurà sorpresa, no?
0: Jo crec que ahí no te pinta, ja crec que ahí ja no.
1: Que Argentina es desfarà de la selecció de Suïssa. I en tot cas, bueno, pues en esta matinada ho veurem. Recordem que el partit d'Argentina és a les 3 de la matinada, mentre que el partit entre Noruega i Argentina comença en una hora en el Mundial dels Estats Units, de Canadà i de Mèxic. Bueno, pues Xavi Jorquera, moltes gràcies per acompanyar-nos al llarg de este campionat, d'esta marxa, d'este partit de la selecció espanyola, que ha aconseguit el títol, que ha aconseguit la victòria en este encontre. Són quasi les 10 de la nit, així que anem a resumir ràpidament tot el que ha passat en la jornada d'avui, on estem pendents d'aixos dos partits del Mundial. Recorden, a les 11, el partit entre la selecció de Noruega davant d'Anglaterra, a les 3 de la matinada el partit entre Argentina i Suïssa. Els dos guanyadors s'enfronten en semifinals. L'altra semifinal, ja decidida des d'ahir, es jugarà dimarts a les 9, des de les 8 i mitja en el punt a punt, i que enfrontarà a la selecció d'Espanya davant de França. A més, en futbol amistós de pretemporada, el Llevant li ha guanyat 2-1 al Leganés, amb gol d'Espí en les acaballes de la primera part, i de Krug, el central del filial, en les acaballes de la segona, mentre que per part del Leganés ha marcat Roberto López. En esta jornada, on es juguen els primers partits de pretemporada del curs, estem en el descans del Sevilla 0, Juventud Leganés 0. A més, en el Tour de França hem tingut sprint, segona victòria consecutiva per a Merlier. No hi ha novetats en la classificació general. En tennis hem viscut una final txeca en el torneig de Wimbledon, amb una victòria clara i en el tercer set per a la jugadora txeca, que ha aconseguit el triomf. En quan troba el paper on està el resultat, ho direm. La victòria ha estat per a Noskova en el tercer set. A més, en el futbol espanyol, el més destacat ha estat el fitxatge que ha fet l'Atlètic de Madrid de Morten Hjulmand. 40 milions d'euros li ha pagat l'Atleti al Sporting de Lisboa per a que este xic jugui en l'Atleti de Madrid la propera temporada. En MotoGP, en Alemanya, Marc Márquez ha aconseguit la victòria en l'esprint en MotoGP, mentre que en Moto2, Ivan Ortola, el valencià, ha aconseguit la pole position. Els també valencians Olgado i Escrig eixiran des de les places 4 i 6 de la graella d'eixida, en una jornada en la que hem conegut també la mort d'un jugador que ha participat en el Mundial per part de la selecció de Sud-àfrica. Es deia Jaidem Adams, i la policia ha advertit de la seva mort en Ciutat del Cabo. Esta nit tindrem que parlar al voltant de la jornada en primera divisió, perquè de segur hi hauran 5 partits que s'hagin d'ajornar perquè els futbolistes estan encara en el Mundial i no tenen el temps suficient per a preparar-se, mentre que el gran

0: El moment de la jornada ha estat la decisió que ha pres València Bàsquet de fitxar el base titular de la selecció espanyola, Mario Sansuperi, per a la propera campanya. Deixa la Universitat de Gonzaga i s'unix 4 temporades al campió de Lliga a València Bàsquet. Les 10 de la nit, més arguments en este punt a punt que encara té 2 hores i mitja per davant.
1: Som a punt. Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
4: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vall Segura 100.5.
5: De tu!

0: punt. A punt.
1: En A Punt Ràdio, que és el mateix que dir en sa casa. Així continuem en directe. En el punt a punt hem començat a les 12 del migdia i estarem fins a les 12 i mitja de la nit. Tota la candela que faça falta per tal d'informar-los i per tal d'entretindre'ls, perquè n'hi ha moltes coses per a parlar. De seguida sentirem una entrevista molt interessant i molt emotiva també amb Johnny Níguez, el fill de Bòria. Tota la gent que es puga sentir des d'ells sabran de qui estem parlant, perquè a més és el germà de Saúl Níguez i d'Aaron Níguez. Però d'això parlarem després. Ara estem en un ull en la tele per a viure la cerimònia de lliurament de medalles del europeu sub-19 que ha guanyat Espanya davant d'Alemanya amb eixa superestrella, com la cançó d'Aitana, que és el fill de Morante de la Puebla, el fill del torero Morante, que, mira, perquè Morante és molt gran, que si no, d'ací poc seria el torero, el pare de Morante, el jugador del Betis, que, per cert, col·lecciona aquest estiu ofertes, però de cap de les maneres el Betis, que vol donar-li importància en el primer equip enguany, el deixarà moure. Hem viscut també el primer amistós de pretemporada del Llevant, que ha jugat davant del Leganés a porta tancada. I la veritat és que ens agrada que torni el futbol en eixos amistosos top. 2-1 li ha guanyat el Llevant al Leganés amb gols de Carlos Espí i de Martín Cruc. Bones sensacions en un partit que ens ha contat el nostre company Javi Morell. I d'ací una horeta aproximadament connectarem amb ell quan ja hagin començat els 90 minuts, el programa que com cada nit es portarà des de les 11 fins a les 12 i mitja. Parlant de les 11 avui és una hora important. Per què? Perquè n'hi ha futbol, perquè n'hi ha Mundial. Noruega-Anglaterra. A partir de les 11 estarem molt pendents d'aquest partit i el barrejarem amb els últims 90 minuts i els convidats que tindrem per a parlar de l'actualitat del València, principalment del Llevant, de l'Elx, del Castelló, del Villarreal, de tot l'esport, per suposat. Avui ens acompanyaran dos companys, Ivan Herraiz, de Cope València, Luco Cortés, de Radio Marca, i un tercer que no és company, que és amic, que és lletxenda, Miqui Belda, l'entrenador de futbol sala. En un dia que, com els contava abans Luis Urrutia, hem tingut pilota el 51 Campionat Autonòmic de Galocha al carrer, que ens ha contat des de Montserrat el nostre company Matías Oliver. Els hem contat també la final del tennis en herba del Grand Slam de Londres, de la final de Wimbledon femení que ha guanyat la jove Linda Noskova en 3 sets, 6-2, 5-7 i 6-3 davant de la seva compatriota, la també txeca, de 29 anys, Carolina Muchova. Demà, a les 5 de la vesprada, la gran final d'homens entre Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. Moltíssimes coses hem viscut també amb José Luis Gual i Javi Castellar, la emocionantíssima arribada a l'esprint de la 8ª etapa del Tour de França i moltes més coses que els hem anat contant que a poc anirem també desgranant, perquè no és només el que ha passat avui, que encara ens queden vora 2 hores i mitja per a tancar el dia, sinó el que tenim també per a demà. Entrevistes, reportatges, informació de l'Elx, del Llevant, del València, el Tour de França, altra vegada, els nostres valencians al Mundial, una secció que demà els recomane que no se'ls perguen, un valencians pel món, el que parlarem amb Nico Estevez, el que era ajudant de seleccionador dels Estats Units, després head coach a Austin, a la MLS, i que ara està de tècnic ajudant en Chicago Fire. I ja els diem moltíssimes coses i la ressaca del que ens dona de sí en la nit d'avui el Mundial, perquè falten per jugar-se dos partits, els dos últims partits dels quarts de final de la Copa del Món. Recordem que ja estan en la primera banda del quadre classificats per a la semifinal França i nosaltres, i Espanya, partit que es jugarà dimarts a partir de les 9 de la nit i que, per suposat, ho podran viure, amb el que podran vibrar així en el Punt a Punt en Ràdio Nou. Avui, a les 11, Noruega, Anglaterra. Haaland davant de Harry Kane. Després del partit, en la matinada, en la transició de la nit, de dissabte a diumenge, a les 3, Argentina, Suïssa. Clarament favorit Argentina, però jo vull veure a l'equip de Lionel Scaloni si a la fi patís com davant d'Egipte o davant de Cabo Verde, o si pel contrari es desfan amb facilitat. Ja dic jo que no, o almenys és el que pense del combinat que dirigís Murat Yakin. Ara mateix estem ja visquent com se li està imposant a l'equip nacional, al campió de l'europeu sub-19, a l'equip espanyol, que ha guanyat a Alemanya. La veritat és que ha sigut també un partit en el que el domini i la autoritat dels xiquets dels sub-19 ha sigut tan important com fan els majors. 2-0 li ha guanyat Espanya a Alemanya. Espanya és campiona d'Europa sub-19. Notícies que ens deixa també dolentes el dia, com la mort del jugador de la selecció de Sud-àfrica, Jayden Adams, que ha sigut trobat sense vida en la jornada d'avui, amb només 25 anys. Era un 2001. Va jugar el Barenboim, clar que sí, en els partits que varen transmetre de Sud-àfrica, que jugava en Mamelodi.

Así estem, así continuem en directe, en A Punt Ràdio, en directe, en el punt a punt de queda un quart d'hora perquè siguin les 11 de la nit. Recorden, això ara comença el penúltim partit dels quarts de final del Mundial. Anglaterra, Noruega, per cert, m'ha dit...

0: Juanjo Romero, que fins i tot s'ha acostat a veure el partit Mick Jagger, el cantant dels Rolling Stones. La veritat és que no pot haver-ne més il·lustres testimonis ni convidats. És moment ara, però, d'obrir finestra per a resumir el que ens ha donat de si la vesprada en el nostre esport, en la pilota valenciana. Resumim el dia en el que el protagonista ha sigut el 51 campionat autonòmic Trofeu El Corte Inglés de Galocho al Carrer. Les finals se jugaven a Montserrat. Ahí ha estat el nostre company Matías Oliver, que ha parlat amb el campió Òscar Bessó i Carlos Gil, el Puma, el subcampió. Escoltem els protagonistes de la veu de Matías Oliver.
1: En punt a punt parlem amb el campió del Trofeu Corte Inglés des del rest, equip de Montserrat, Òscar Bessó. Estàs molt tranquil, eh?
2: Quant, ara? Que, no, que bueno, ara ja m'he llevat la pressió. Que, bueno, la partida, no?
1: Sí, sí, conta'm un poquet, a veure, sensacions.
2: Pues una, sabíem que anava a ser una partida complicada i al principi pues, està prou igualada i tal, però bueno, després hemos eman dos xocs o tres i aconseguim activar-se i igualar-los. I...
1: Com ha sigut això? Perquè des de dins segur que sou d'una manera diferent.
2: No, jo crec que havia molts nervis i tal al principi i sabíem que podíem, però com que no se ho creien del tot. I res, després Carlos li entra en calambres, quasi de mitja partida cap avant, però aguanta ahí bé. I bueno, jo m'activo un poc més, entre més en xoc i tal, i res, mos han eixit les coses bé. Ha hagut un xoc al final que ha sigut molt llarg, que teníem el rest, que era, jo l'he considerat en aquest moment prou important.
1: Però ha caigut de l'altra banda, eh?
2: Sí, sí, ha pogut caure de qualsevol de les dues bandes, però... Claro, jo he passat pensant un poc que podia complicar, però bueno, no s'ha així bé i hem pogut treure avant i guanyar la partida, però...
1: Jo vull saber què vos deia el botillero. El botillero era Marc Gimeno.
2: No, Marc, pues ha estat ahí tota la partida, diguem-ho por res, que estiguin tranquils, que tinguin clar el que tenien que fer, que era sobretot passar la pilota i fer-la llarga, perquè Héctor té molt bona pilota de col·locant-la i tal. I tenien que forçar un rebot perquè Carlos no m'ho esperava un rebot de pacte i que Carlos i Andreu la tinguem on ahir per poder rematar-la.
1: Quants trofeus Corte Inglés portes tu?
2: Pues 6 finals jugades, 3 perdudes i 3 guanyades, crec que és el counter, però bueno, estem ahí, 50-50.
1: Pocs ho dirien, eh? O sigui que enhorabona i increïble la final que heu fet.
2: Gràcies. L'important és seguir jugant i disfrutant i que això no s'acabi i que rodes la pilota.
0: I que la pilota trie el millor, que és el que sempre ens diu Matías Oliver, que a més de parlar amb el campió d'este autonòmic de Galocha al Carret des de Montserrat, Òscar Bessó, també ha parlat amb el Puma, amb Carlos Gil, el subcampió.
1: Punt a punt, parla amb Carlos Gil, el Puma. Avui derrota, però jo crec que ha ruixit el Puma, eh?
3: Bueno, jo molt content. La partida ha sigut molt llarga perquè s'ha jugat en tots els xocs. Ha caigut de favor dels locals, de Montserrat, però bueno, donar-lo l'enhorabona. Content per el campionat, per la remunta que farem en semis i per la partida d'avui.
1: Compta'm la partida d'avui des de dins, per favor.
3: Bueno, pues jo crec que se mos escapa a nosaltres. Crec que ho tenim per emportar-se la victòria. N'hi ha detalls que se mos escapen i ahir ells ho aprofiten i el factor canxa també els afavoreix, clar, i ahir se mos n'ha anat la partida al final.
1: Però jo crec, Carlos, que te pots quedar amb un bon sabor de boca. Òbviament no és positiu, sempre una derrota, però de veres, més de 2 hores i mitja de partida... Així estava comentant gent experta que de 51 edicions és probablement la millor final que s'ha vist. Se xua també per això, no?
3: Bueno, jo estic molt content. Jo sí que de veres que tinc, no sempre, però de vegades tinc bon perdre i sobretot quan xue bé, no? Quan xue bé i estic content en mi, en l'equip i en la partida, me'n vaig content, home. Sempre he guanyat millor, però no me'n vaig trist ni desaborit com alguna volta, inclús guanyant me n'he anat.
1: Carlos, tu xues Galocha, xues Frontó, t'hem vist en Trinquet, on t'anem a veure?
3: Bueno, pues no ho sé, anem a deixar-ho en que encara no ho sé. Anem a pegar-li una

0: volta tot a veure si torna a jugar o ja m'ho dice.
1: No, home, no. Així, punt a punt, vol que el Puma seguisca ruixint i estarà al teu costat, com sempre, ja ho saps.
0: Bueno, moltes gràcies.
2: Ha deixat la notícia que a lo millor ja comença a pensar en deixar-se-ho, a pensar en la retirada. A veure, que és el que passa, gràcies al nostre company Matías Oliver per acostar-nos la veu dels protagonistes de Òscar Bessó, campió, i de Carlos Gil, el Puma, subcampió de l'autonòmic de Galocha al carrer. Les finals del trofeu El Corte Inglés que s'ha celebrat a Montserrat. Són les 11 menys 10, queden 10 minuts per a que comence l'Anglaterra-Noruega. Haaland davant de Harry Kane. Anem a acostar-los les alineacions ràpidament per a aquells que vulguin saber i no tinguin el mòbil, l'ordinador a mà, Kichuen, per part de Noruega, a la porteria Nyland, en defensa Ryerson, Eier, Wolf i Lysaker Hagem. Al mig de camp, Berg, Berge i Odegaard, i si sí que les sona, Dalt, Sheldurp i sobretot Sorloth, l'exjugador del Villarreal, jugador de l'Atlètic de Madrid, i Erik Haaland. Pickford, el porter d'Anglaterra, els quatre defenses, Konsa, Harry Stones, Gell i O'Reilly, Rice i Anderson, el doble pivot, Madueke, Gordon i Dalt, Jude Bellingham i Harry Kane. El partit, com dèiem, comença en no res. Per aquesta banda, l'altra gran cita de la nit, de la matinada, l'Anglaterra-Suïssa, el que guanye este Anglaterra-Noruega, enfrontarà davant de l'Argentina, dicha Anglaterra. Argentina-Suïssa, que juga a les 3 de la matinada. I d'ahí, el finalista que s'enfrontarà als que venen per l'altra banda del quadre, França i Espanya. Juguen dimarts a les 9 de la nit. I ens fa goig sentir els que diuen dos dels herois, dos dels nostres, ahir després de guanyar-li amb tanta brillantor per 2-1 davant de Bèlgica de la selecció espanyola, tant a Lamine Yamal com a Nico Williams. Primer sentim al crack del Barça, a Lamine Yamal.
3: Por el paso a la semifinal era muy importante el partido de hoy, no pensar en el siguiente, sobre todo pensar en este, porque como hemos visto ha sido muy complicado y no sé, de 1 al 10 no lo sé, la verdad. Estoy contento por el pase y mi partido, pues no sé, me he encontrado bien.
4: Hola Lamín, Eugenia Caroli de Telemundo Deportes. Yo sé que te frustra un poco no tener ese gol que tanto te hace falta, que tanto buscas y tantas ganas tienes, pero ¿qué significa para ti además ser un jugador tan determinante para esta selección y dos veces MVP ya?
3: Bueno, la verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
5: Hola Lamine, aquí Elena de Dazón. Yo te quiero volver a preguntar por tu hermano, uno de los protagonistas en este Mundial, porque hoy yo creo que es donde más feliz te he visto, has sonreído el que más cuando has mirado la pantalla y lo veías a él haciendo sus tonterías. ¿Qué se te pasa por la cabeza y si es el momento más feliz para ti en ese instante? Gracias.
3: Justo ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre y me decía que iba a sacar la lengua mañana y por eso lo he visto en la pantalla, me ha hecho muchas gracias. Nada, muy contento, sobre todo las ganas de ducharme, de ir a cenar para celebrar el cumpleaños de mi chica, pero estar con mi hermano también.
6: Lamine, a la teva dreta, Damià López de RAC1, ets home de grans reptes, t'agraden els grans partits, França, semifinals, Mbappé, etcètera. És impossible no motivar-se, no?, davant d'aquest gran partit.
3: Sí, tengo muchas ganas.
7: Vale. Lamine, que enhorabuena por
2: el... Les paraules de Lamine Yamal, superprotagonista, de fet, el varen triar millor jugador del partit, MVP, tot i que això és un poquet... com si com sap, perquè no és just ahir estiguem millor que Lamine, Rodri o Aymeric Laporte, sens dubte, però com és o el mateix Mana del Cap, l'altre central d'Espanya, el jugador del Barça, o sigui, a aquestes hores ja el cap funciona com funciona, però era una votació que feia la FIFA a través de la seva pàgina web. I per això els internautes sempre pues, guanya Espanya, pues Lamine el millor. Es falta sentir quan està ja sonant el God Save the Queen, el himne d'Anglaterra. Ahí està.

Pues sí, ya se vota el himne de Noruega. I si fiquen el Ghostface the Queen, val la pena sentir-lo. Tenim pendent també escoltar a Nico Williams ahir en la zona mixta després de guanyar l'Espanya, però si fiquen ara en la tele l'himne d'Anglaterra, per suposat que anirem a sentir-lo. No faltaria més. I crec que sí, que és moment ara del himne d'Anglaterra. God Save the Queen.

0: Els últims 90 minuts que comencen ara a les 11 i 2 minuts i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. I avui, com que jo sóc un senyor major, me carregue lo que és el guió, lo que fan sempre, les ràfagues, el so, l'opinió de que no, va tot per l'aire i anem a fer un programa més dels 80, dels 90, no, però és que tenim que parar l'atenció en el partit que estan jugant Anglaterra i Noruega. Un minut i mig, de moment empat sense gols, empat a zero, però en lloc de el que és informació i tertúlia ho anem a barrejar tot, perquè a mi m'agrada aixina que siga, doncs, pues, la via russa, tot juntet, però que lligue bé, i és la veritat. Aixina que es contem tot el que passa, però d'arranque ja, de primeres, saludem als nostres convidats. Eduardo García Belda, Miqui, bona nit.
1: Què hi ha? Bones noches.
0: Abans, estava esperada, quan estava anunciant els participants de la tertúlia del dia, dos periodistes i una llegenda. No, son dos, sí que se contesta con esto y yo.
1: Pero... Leyenda quiere decir que no, ya no, estás descatalogado.
0: A ver, estén fuera de concurso, ya está, pero no.
1: Descatalogado.
0: Vosotros tenéis el nombre en lletres més o menys d'or en la història de València, en la esportiva. I ara falta que els xiquets arriben a això. ¿O no, Miqui?
1: Eso es más complicado,
0: Pues ya está. Que vinguen y que el milloren.
1: Era más fácil igual, en nuestra época.
0: Totalmente. Ahora. Y de això parlarem demà. I d'això parlarem demà. Sí, ja t'ho dic. Perquè fem una secció, és diumenges per la nit, que es diu El que ningú els conta del futbol. I avui anem a fer un viatge, demà anem a fer un viatge en el temps. Ja li ho diré a traïció, a Luco Cortés, ja li ho diré. Perquè vaig a gastar-lo demà per la nit de mi minilló del futur. Perquè a la fi, sí, l'altre dia... Iván Herráez, Cadena Cope, buena
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
0: ¿Cómo estén?
2: Un placer estar entre tanta leyenda aquí en la radio.
0: Claro, el nostre, Luco Cortés. Luco, ¿cómo estás?
3: ¿Qué
0: bonito.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: L'altre dia no farà... ¿Qué farà, Luco? ¿Dos
3: un
0: meses?
3: Mes.
0: Un mes.
3: O de tanto, dos meses ya, ¿cómo pasa el tiempo?
0: No recordé. Pues vas a contar una cosa. Va a ser el 25 aniversari, crec, de Radio Marca.
3: Ajá.
0: Jo vaig ser el fundador de Radio Marca en València, el primer director, i me faran una entrevista. Va, perfecte i fenomenal. I és Luco. I... Jo, tu i jo, ni hem anat... s'han conegut de molts anys,
3: sí, moltes gràcies.
0: Però ni s'hem anat junts ni a dinar, ni a sopar, a sole, ni res.
3: No.
0: Però i vas dir una cosa, perquè és veritat, la sensació que tinc jo en este xiquet, en este xaval, és que és el reporter més paregut que n'hi ha hagut a mi, al que era jo, fa 30 anys.
3: Eso es un halago, ¿eh?
0: No, però saps què passa? Tu i jo, Miqui, que som lletxetes, però tu sí que te'n recordes de mi, de xiquet, de reporter, que has començat a treballar, i era un caràcter molt paregut al del xiquet, al de Luco.
1: Sino prefiero que... no hacer comentarios.
3: Era bastante mejor, ibas a decir, ¿no? Tú me vas a pegar un palo ya, ¿eh? Tú me vas a pegar un palo ya. Tú solo me pegas un palo, no eres feliz, Miqui.
0: A lo mejor es para mí. Aixina, que demà, si tens un ratet, te cridaré claro. Per telèfon, però el que ningú es conta del futbol, ¿sabes per què? Perquè... anem a parlar de coses que no se conten. La diferència que n'hi havia en la meva època, a la teua, tu que portes 10 o 15 anys treballant?
3: Sí, por ahí. Bueno, tanto 15 no.
0: No, però...
3: Però
0: me serveix una de cara.
3: Però sí, però igual 9 sí.
0: De l'accés al treball després de la carrera, de l'accés d'ara i després, sobretot, de les condicions de treball, de la proximitat, la naturalitat als protagonistes en els clubs, d'entrenaments a porta oberta, de que te cridava un xor perquè t'estava esperant a prendre un cafè i no s'amagava de ningú, perquè ara n'hi ha moltes barreres, moltes coses, de l'inalàmbric, del famós inalàmbric, que era de veritat, que tu podies veure un partit en el túnel de vestidors. Va ser el primer partit.
3: Yo inalámbrico lo toqué, y inalámbrico como tal, bueno, lo que es un inalámbrico bueno, no lo que hay ahora en el básquet. Sí, en el básquet sí que lo llegué a tocar, incluso llegué a meter tiempos muertos, los entrenadores hablando y tal, pero en el fútbol jamás he hecho un inalámbrico como debe de ser.
2: ¿Sabes dónde sí que se ha permitido? Hace unos años, yo por ejemplo, en un Castellón Depor de primera ref,
0: ¿sí?
2: Que fue un partido de 4-3.
0: Sí, es que al final te igual la categoría.
2: Solo en primera ref, pero disfruté mucho, porque además fue un partido
0: claro.
2: Que recuerdo muy épico, porque empezó a diluviar, yo protegiendo el inalámbrico podía, entrando al campo. Sí. Pero sí, yo eso es el único recuerdo que tengo de vuestra época y de poder imitarlo en la actualidad.
3: Y al principio, pero muy al principio, cuando estaba en la universidad, creo que empecé a trabajar ya en Punto Radio y eso, muy al principio, sí que es cierto que salían a hablar jugadores en rueda de prensa del Valencia, creo que no eran todos los días, uno o dos a la semana. Yo vi una rueda de prensa de Adil Rami, vi una rueda de prensa de Diego Alves, pero vamos, yo me acuerdo de entrar a la Ciudad Deportiva Paterna y no te exagero, haver ahí 15 periodistas. Sí. 15. Ahí.
0: No heu viscut vosaltres, per exemple, ara que dius això, els fitxatges de Romario, de Viola, de 5.000 persones en la ciutat esportiva, en lo que és el pàrquing, i no passava res, ni havia incidents, ni havia res, i se deixava. I vull dir, això, a més de que eren fitxatges en expectació i que generaven més il·lusió que al millor...
2: Ahora, con todo el respeto para todos los jugadores, hay veces que estamos esperando en el aeropuerto y decimos, ¿es ese?
0: Claro.
2: O sea, tenemos la duda de si es ese que está viniendo o si es alguien parecido.
3: No, ahora mismo ya les cuesta... hasta avisarte cuándo van a llegar los jugadores, no sé por qué.
0: I com se calfaven els fitxatges, perquè jo me recordo de Paco Ros, que era boníssim per fer això. Paco Ros era un pioner, per això tu te recordes de Paco, Miquel, en l'època daurada d'ell, quan estava aspirant a la presidència. Quan va fitxar al Burrito Ortega, quan va fitxar al Piojo López,
1: jo ahí se feien unes prèvies.
0: Tirava, que tenies tu ja vestit. Per cert, saps qui viu en el barri, que me'l trobi l'altre dia, tu tenia que dir, m'ha igual dir en antena que fora d'antena, el Nano Serra.
1: Hombre.
0: I a Jorge Serra, el seu germà, el Valvore...
1: El muy nano.
0: Que, sí, sí. Que això sí que han sigut dos dietxetes
3: del futbol sala. Sí, el Nano Serra era de l'UPV Maristas también. Era al final de su carrera, ¿no? Era utillero, si no me acuerdo... utillero, segundo entrenador.
0: No me recuerdo.
3: Sí, era segundo entrenador de l'UPV Maristas Valencia, sí. Utillero, he dicho yo, perdón, con todo el respeto. Era segundo... No. segundo entrenador de l'UPV Maristas con Ricardo Íñiguez.
1: ¿Has venido?
3: No. Ah. Como decía, beber a las 11 de la noche, con
0: pues no pasaría nada.
3: No, hombre, no. Con el UPV Maristas llegando a la final del playoff por el ascenso con Río Renovables Rivera Navarra. ¿Ha visto?
2: De todas formas, si mañana quieres que Luco te haga un hueco en la agenda, coméntale, porque entre el gimnasio, el ponerse moreno.
3: Mañana,
2: y tal,
3: tío, tengo un mañana programa.
0: Mañana Luco va a decir, si tú me dices, ven.
3: No, no, yo voy a entrar cuando tú me digas. Tengo un programa de 4 horas mañana a nivel nacional.
0: Yo de 12 horas y media, cariño.
3: ¡Fuo!
2: Pero mañana, ¿qué tiene?
0: Igualamelo.
3: De 12 a 4 de la tarde, es el primer programa nacional que hago yo en mi vida, mañana.
0: ¿Ah, sí?
3: Nacional.
0: Mira, parlaré de eso. Yo cuando estaba en Onda Cero, feía.

0: narracions dels partits de la selecció, me n'anava a voltes a fer el Madrid i el Barça, n'hi havia narradors, però jo, quan la volta a Espanya, jo vaig fer la del 93 sí. i la del 96, no tenia ni idea, sí, clar, però n'hi havia que anar perquè te menejaves bé, i són coses...
1: ¿Empezamos?
0: Comencem. Fixa, com...
2: No estava molando a Miki, la tertulieta
0: esta. Fa falta sempre una persona que es fique ordre.
3: Empezamos lo que quieren oír los oyentes, que hablemos de la selección, de Valencia, de cosas de esas. No de cuando Luco iba con un inalámbrico.
0: No, però d'això parlarem.
2: Sigo yendo, ¿eh?
0: Entre les 10 i les 11 de la nit.
2: Perfecto.
0: Me regalaràs,
2: Michelet. Te lo regalaré lo que me digas.
0: Per telèfon, perquè parlarem. Lo primer... estan empatant a 0. No estic parant atenció, però en un ullet ho mirarem un poquet, a este Anglaterra-Noruega. Què vos va aparèixer, Miki, el partit d'Espanya ahir davant de Bèlgica?
3: Bueno, yo creo que en principio yo creo que está siendo un mundial que sé que no va a coincidir con la mayoría, que a mí particularmente no me está gustando. Están llegando selecciones sobrevaloradas totalmente el verdadero rendimiento que tienen. Y a partir de ahí, Bélgica, pues el único ascendente que tiene al Valencia es que tenía un jugador que era titular en la selección belga, sí. que le ha pasado exactamente lo que ya se dijo en el programa aquí, que la edad tiene unas condicionantes. Empieza el Mundial de titular y acaba sin jugar. Porque la edad... trae esas cosas. Entonces tú has fichado un jugador totalmente en declive. Entonces, pues bueno.
0: En caso de atacar, pero en principio se atacaría entre Wii de Mami.
3: Sí, sí, por eso te digo. Entonces, podemos hablar de las selecciones que están sobrevaloradas, que hay muchas.
0: Ahora sí, mira, yo. ¿Sabes que Wii se ha chugado el primer partido de la pretemporada ya?
4: Sí.
0: Miki, cariño.
2: Levante.
0: Lo que no sabías tú, te lo digo yo.
3: No, 2-1 ya marcado cuando estaba finalizando el partido. ¿Te parece que estoy enterado o no?
2: Hombre, vale. Yo lo dudaba.
0: A la White.
3: De mi Levante.
0: Sí, señor.
2: ¿Cómo
0: sí,
2: que
0: señor.
2: Tú Levante?
0: Javi Morell, bona nit.
5: ¿Qué tal, Carlos, companys, com esteu?
0: Contas com anar el partit que t'han estat sentint esta vesprada a tu i amb els comentaris de Pepe Pla i en Luis Urrutia.
5: Bé, doncs, avui ha obert la finestra del projecte de Luis Castro, per fi, després d'aquestes bones sensacions que va deixar el tècnic portuguès al Levante en aquesta segona volta, avui ha obert aquesta porta a un nou projecte tenint la pretemporada, una victòria per 2-1 davant un equip de segona divisió com és el Club Deportivo Leganés, però poques coses. Podem extraure poques conclusions. És el primer partit de pretemporada, només 5 entrenaments del conjunt granota abans de disputar aquest partit. Notícies destacables, que encara que s'hagi anat de vacacions, Carlos Espí continua la seva bona dinàmica golejadora, ha tingut una i ha anat cap a la xarxa, i després que el Levante doncs, no ha donat el partit per perdut, ha volgut competir fins al final dels 90 minuts, i en el descompte, en una treta de cantó, ha fet el segon un canterà, Martín Cruz, un dels centrals, dels futbolistes del filial, que ha fet debutar avui Luis Castro. Moltes cares noves, sobretot moltes fitxes de futbolistes del filial, perquè, com sabeu, de moment només n'hi ha una cara nova al Levant Unió Esportiva, la d'Enzo Bardelli, que ha disputat tota la segona...
0: Exacte.
5: Sí, exacte, i ha disputat tota la segona meitat. Ho diem al principi, no podem treure moltes conclusions, però ha passat prou desapercebut el dorsal número 18-8 del Levant.
0: Partit que s'ha jugat a porta tancada, feia la broma de molt poca expectació, la Florencia un desastre, clar, porta tancada en la ciutat esportiva de Buñol. I a partir d'ahir, Javi, a veure com s'ajusta el Levant, tot i que falta molt encara per fitxar, i l'equip canviarà totalment si finalment ixen Eta Young i o Carlos Espí.
5: Sí, ho parlàvem amb Lluís durant la retransmissió. N'hi haurà algun dia en el que els entrenadors tinguin l'equip en el que van a competir al començar la pretemporada? Avui el Levant ha jugat amb multitud de futbolistes del filial que quan es comença la Lliga, quan es comença la competició oficial, doncs no estaran a les ordres de Luis Castro. Veurem com és aquest mercat d'Isides, sobretot els dos noms que dones, el de Carlos Espí, que pot ser qui tinga més cartell per aquesta segona volta que va fer

0: marcha, culpa de ellos la venta dirigida a Peter Lim, por supuesto que sí. Pero si tú, Peter Lim, llegas con un discurso que luego no has cumplido absolutamente nada...
1: Pero te contaré la teoría y la diferencia entre culpa y causa. Pero yo te digo que a medio salvo no va a hacer això. Saben que era la ruina per al València. Això pensava que ho estava ben fet. I també, ficant la mà.
2: Però això no
1: ho sabia nadie. Ah, pues ahí te vas. Però després
2: lo que iba a pasar,
1: se parla de culpa quan és més causa. Un moment que tenim que anar a la publi, són les 12 menys quart, Mick Jagger mirant el partit, i això sí que és una llegenda a la nostra altura, eh, Mick? I això està al nostre nivell, eh? Tu
2: habla por ti.
1: Això està al nostre nivell. Clar que sí. Tu cantes rock and roll?
2: Jo sí.
1: Jo que faça falta. Punt a punt, els últims 90 minuts.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concessionari Opel, en Torrent.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial, la pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió, l'etapa del Tour de França, la final masculina de Wimbledon, el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya i les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Així continuem donant-li canya a la nit. 12 menys 12 minuts. Gol d'Anglaterra. Ha marcat Jude Bellingham. Empata a un. L'entrenador de Noruega que estampa l'ampolla d'aigua i quasi li trenca un turmell amb els assistents. I assistem en directe en els últims 90 minuts en Iván Herraiz, de la cadena COPE, en Luco Cortés, de Radio Marca, i en Miqui Belda, entrenador de futbol sala. Per cert, anava a dir xiquets, companys, Luco i Iván, un dia, que no serà avui, vos contarem, vos donarem una lliçó magistral, i ixa no vos la cobrarem, la segona sí, d'una conversa que tinguérem Miqui i jo, i este senyor ja ni se'n recordarà, farà 25 anys, sobre una de les carències tàctiques ofensives més importants que n'hi ha en el futbol, que s'aplica en futbol sala i que Eduardo García Beldamiqui mai entendrà, que són les diagonals en atac. Tu te'n recordaves d'aquesta conversa que tingueres tu? No. Pues farà 30 anys o 35.
2: Bastante bueno, panenquita esa,
1: és veritat
2: esa conversación,
1: que és una de les teories teues de tota la vida.
3: Bueno, yo es que creo que el fútbol...
1: Pero hoy no. Pero,
3: está un poco anticuado en cuanto a no querer progresar.
1: A recursos tácticos.
4: Fútbol sala.
1: No, fútbol 11.
4: 11, anticuado.
1: Tácticamente, le donen 30.000 voltes.

Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu.

0: Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes. Un dissabte més així a Fem Banda. Com esteu passant esta setmaneta tan calorosa? Com sempre vos dic que és important hidratar-se i que no prengueu el sol a les hores centrals del dia. L'11 de juliol, que estem avui, se celebren dos commemoracions internacionals oficials de les Nacions Unides. D'una banda, és el Dia Mundial de la Població, instaurat amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i les oportunitats relacionades amb la població mundial i el desenvolupament sostenible. D'altra banda, des de l'any 2025 també es commemora oficialment el Dia Mundial del Cavall, reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides per posar en valor la contribució dels cavalls i al desenvolupament de la humanitat, l'agricultura, la cultura i el benestar de les persones, així com per a promoure la seva protecció i benestar. Si parlem de música, l'11 de juliol de 1937 va morir a Hollywood el compositor i pianista nord-americà George Gershwin, una de les figures més influents de la música del segle XX. Gershwin va revolucionar el panorama musical en combinar amb mestria la tradició clàssica amb els ritmes i les harmonies del jazz. Obres com, per exemple, Rhapsody in Blue o l'òpera Porgy & Bess són autèntics referents de la música universal i han deixat una empremta inesborrable en la història de la música. Feig estos recordatoris del dia, comencem fent banda, com sempre escoltant el concert d'avui dissabte dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i parlarem amb el director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Hilari García. Tot seguit farem una parada a l'agenda musical d'este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, entrarem en la secció Educació i Salut i parlarem amb dos professors de violí, Seo Perucho i Joan Furió, de l'aula del mètode Suzuki al Conservatori Municipal de Música Lluís Milà de Xàtiva. I acabarem celebrant el 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent. Així, ja sé que és matinet, però ara fa fresqueta. No hi ha millor pla que acompanyar-nos a nosaltres així en Fem Banda.

En el concert d'avui aneu a escoltar quatre obres interpretades per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida pel mestre Hilari García. Començarem escoltant el primer moviment d'una obra mestra, una autèntica joia musical, La consagració de la primavera d'Stravinsky. Les sorties petites d'Igor Stravinsky és una de les obres més revolucionàries i influents de la història de la música, composta entre 1911 i 1913 per als ballets russos de Sergei Diaghilev. La seva estrena, el 29 de maig de 1913, al Théâtre des Champs-Élysées de París, va provocar un dels escàndols més sonats del món musical. La combinació d'una música innovadora, plena de ritmes irregulars, harmonies atrevides i una orquestració espectacular, juntament amb la coreografia trencadora de Václav Nijinsky, va dividir el públic i va convertir aquella nit en una data històrica. L'obra s'inspira en antics rituals pagans de la Rússia precristiana i narra una cerimònia en què diverses tribus celebren l'arribada de la primavera. El moment culminant arriba quan una jove és escollida per a oferir la seva vida en sacrifici, ballant fins a la mort, com ofrena perquè la natura renasca amb tota la seva força. Amb una escriptura orquestal d'una riquesa extraordinària i un llenguatge musical completament innovador per a l'època, Stravinsky va obrir nous camins en la composició del segle XX. Ara escoltareu sols el primer moviment, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, dirigida pel mestre Hilari García.

Brutal la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Més d'un segle després de la seva estrena, La consagració de la primavera continua sent una obra cabdal del repertori simfònic, admirada per la seva força expressiva, la seva modernitat i la profunda influència que ha exercit sobre generacions de compositors. Continuem escoltant una altra obra interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat. I ara van a interpretar el primer moviment de la música per a una pel·lícula documental valenciana del compositor Manuel Palau Boix. Música per a una pel·lícula documental valenciana és una de les obres més singulars del compositor valencià Manuel Palau. Va ser escrita l'any 1936 com a banda sonora del documental València i sus flores, una producció de la mítica productora Cifesa, amb guió de Francesc Almela i Vives i direcció d'Alfredo Fraile. La partitura va ser composta expressament per acompanyar les imatges del documental, mostrant la riquesa paisatgística, cultural i tradicional de la ciutat de València. L'obra reflecteix a la perfecció l'estil de Manuel Palau, un compositor que va saber unir el llenguatge simfònic europeu, influït per l'impressionisme francès, amb melodies, ritmes i colors propis de la música valenciana. El primer moviment, Allegro non tanto, destaca pel seu caràcter viu i lluminós, amb una orquestració rica i plena de matisos que evoca el dinamisme i la vitalitat del paisatge mediterrani. Malgrat haver sigut interpretada en el seu moment, la partitura va quedar pràcticament oblidada durant dècades. No va ser fins al segle XXI quan va ser recuperada gràcies a la tasca d'investigació i difusió del patrimoni musical valencià. L'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, sota la direcció d'Hilari García, la va enregistrar per primera vegada dins d'un projecte dedicat a recuperar obres inèdites o poc conegudes del contingut del grup dels joves, del qual Manuel Palau va ser el principal mentor artístic. Doncs anem a escoltar esta versió de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València.

Quantes coses s'aprenen així a la ràdio, perquè jo desconeixia per complet esta obra. Més enllà del seu interès musical, música per una pel·lícula documental valenciana és també un valuós testimoni del patrimoni cultural valencià dels anys 30 i una mostra del talent d'un dels compositors més importants que ha donat la música valenciana al segle XX. I continuem amb una altra compositora molt important de la música valenciana, Matilde Salvador. I aneu a escoltar una cançó titulada Valenciana. Valenciana és una obra que reflecteix amb gran sensibilitat l'essència musical i cultural del poble valencià. La compositora castellonenca, una de les figures més destacades de la música valenciana del segle XX, combina un llenguatge refinat i elegant amb melodies i ritmes inspirats en la tradició popular, aconseguint una música d'una gran bellesa i personalitat. Fidel al seu estil, Matilde Salvador no es limita a reproduir melodies populars, sinó que les recrea amb una escriptura rica en colors orquestrals i una gran delicadesa expressiva. L'obra evoca el paisatge mediterrani, la llum, les festes i el caràcter del poble valencià, convertint-se en un homenatge a la identitat i a la cultura de la nostra terra. També està enregistrada dins del CD de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Grup dels Joves. Doncs anem a escoltar esta peça valenciana i estarà cantada, interpretada per la soprano Marta Estal Vera.

Que rebonica és esta valenciana de Matilde Salvador. Més enllà del seu valor musical, Valenciana representa el compromís de Matilde Salvador amb la llengua i la cultura valencianes, una constant al llarg de tota la seva trajectòria artística. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra Tríptic, cançons de batre del compositor Emilio Valdés per la CIA. Tríptic, cançons de batre, opus 10, és una de les obres més representatives del compositor valencià Emilio Valdés per la CIA, escrita entre 1933 i 1934. Forma part del moviment renovador impulsat pel conegut Grup dels Joves, un col·lectiu de compositors valencians que aspirava a crear un llenguatge musical propi, inspirat en les arrels i les tradicions del nostre poble. L'obra pren com a punt de partida les tradicionals cançons de batre, els cants que els llauradors entonaven durant les feines agrícoles a l'era. Junt de imitar-se, harmonitzar melodies populars, Emilio Valdés transforma este llegat en una partitura sinfònica d'una gran riquesa expressiva, on el folclore valencià es combina amb un llenguatge musical modern i refinat. El tríptic està estructurat en tres moviments, preludi i cobla, que introdueix l'ambient rural i el caràcter popular de l'obra. Segon moviment, cançó, subtitulada Cançó de Bressol, una pàgina de gran lirisme i sensibilitat. I l'última, la tercera, dansa, també coneguda com dansa rural, que culmina l'obra amb un caràcter festiu, vital i ple d'energia. El mateix compositor explicava que aquests tres peces eren impressions de paisatges i escenes viscudes, inspirades en l'espírit i la saviesa del poble valencià. Doncs anem a escoltar este tríptic Cançons de batre per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València sota la batuta del mestre Hilari García.

0: La crítica de l'època va destacar especialment la qualitat de l'obra, elogiant la solidesa de l'escriptura, la riquesa harmònica i els encertats detalls d'orquestració. Oui, Tríptic, Cançons de batre, és considerada una de les obres més significatives d'Emilio Valdés i una magnífica mostra del patrimoni musical valencià del segle XX. I fins ací, el concert d'avui dissabte, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Espero que vos hagi agradat. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
3: De tu a tu.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
6: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Abans ja he dit com heu passat o com esteu passant esta setmana tan calorosa. No em cansaré mai de dir que és important hidratar-se i no eixir o prendre el sol a les hores centrals del dia. Hi ha que cuidar-se. Bé, avui estem a 11 de juliol i es celebren dos commemoracions internacionals oficials de les Nacions Unides. D'una, el Dia Mundial de la Població, instaurat amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i les oportunitats relacionades amb la població mundial i el desenvolupament sostenible. D'altra, des de l'any 2025, l'any passat, també es commemora oficialment el Dia Mundial del Cavall, reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides per a posar en valor la contribució dels cavalls al desenvolupament de la humanitat, l'agricultura, la cultura i el benestar de les persones, així com per promoure la seva protecció i el seu benestar. Però si parlem de música, l'11 de juliol de 1937 va morir a Hollywood el compositor i pianista nord-americà George Gershwin, una de les figures més influents de la música del segle XX. Gershwin va revolucionar el panorama musical en combinar amb mestria la tradició clàssica amb els ritmes i les harmonies del jazz. Obres com Rhapsody in Blue i l'òpera Porgy and Bess són autèntics referents de la música universal i han deixat una empremta inesborrable en la història de la música. Doncs fets estos recordatoris del dia, seguim així fent banda. Com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui dissabte. Tot el concert ha sigut interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. A partir d'ara, seguim en la secció El rebost de la banda. I jo ja tinc així a Hilari García, director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. I anem a parlar en ell en res, en un minutet. Tot seguit, farem una parada a l'agenda musical d'este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, entrarem en la secció Educació i Salut i parlarem amb dos professors de violí, Seo Perucho i Joan Furió. I parlarem de l'aula Mètode Suzuki del Conservatori Municipal de Música Lluís Milà de Xàtiva. I acabarem celebrant el 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent. Així que, com he dit abans, que encara que siga matinet, no teniu res millor que fer que seguir així, acompanyar-nos en Fem Banda.

Anem a parlar d'una orquestra, de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, OFUB. Fundada l'any 1995, és una de les principals agrupacions universitàries del panorama musical espanyol. Formada majoritàriament per joves estudiants, té com a objectiu oferir una formació orquestral d'excel·lència, alhora que promou la difusió del gran repertori simfònic i del patrimoni musical valencià. Al llarg de més de 30 anys de trajectòria, més de 1.000 músics han format part de l'orquestra, molts dels quals desenvolupen actualment la seva carrera en orquestres professionals o en conservatoris d'Espanya i d'Europa. L'OFUB ha participat en importants produccions i estrenes, entre les quals destaquen, per exemple, obres de Carlos Santos i l'estrena a Espanya d'una composició d'Oliver Messiaen, a més d'interpretar ballets d'Igor Stravinsky, Erik Satie o Francis Poulenc. Ha col·laborat amb directors i solistes de gran prestigi, com ara Montserrat Caballé, Maria del Mar Bonet, i ha actuat en auditoris de referència d'Espanya i d'Europa, com el Palau de la Música, el Palau de les Arts, Reina Sofia, el Mozarteum de Salzburg, entre altres. L'OFUB forma part de la xarxa europea d'orquestes universitàries, ENUO, i va impulsar la creació de Sinergia, la xarxa d'orquestes universitàries espanyoles. Des

0: Des d'una primera etapa al capdavant de la formació, entre 2011 i 2018, actualment és novament el director titular de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Hilari García, que ha desenvolupat una destacada trajectòria en el món simfònic líric i coreògraf. I ha dirigit nombroses orquestes tant nacionals com internacionals. I el tinc així a la meva dreta. I tenia ganes de veure'l perquè ja feia anys que no es veiem. Hilari, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada de que estigués així i que us expliques tot el que esteu fent, perquè esteu fent una tasca, jo diria, excel·lència, no seria la paraula, no sé quina, perquè tu també eres filòleg, aleshores, una més encara, perquè esteu, jo, per exemple, en el concert que he muntat avui, jo desconeixia l'obra del mestre Palau, esta música per a un documental, no? Uh-huh. Això ho desconeixia. O, per exemple, les cançons de Batre. Uh-huh. I tot això que està guardat en un calaix, no? I que ho tragueu d'ahir i li doneu eixa llum, uh-huh, és importantíssim.
1: És important, perquè, com tu has dit, diguem que l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València té, a nivell interpretatiu, tres pilars fonamentals. El primer seria la interpretació del repertori simfònic i simfònic coral dels segles XVIII, XIX, XX i ja XXI, la recuperació del patrimoni musical valencià i és el que tu comentaves, no? Traure fora totes aquelles obres dels nostres compositors que amb el pas del temps s'han anat acumulant pols i s'han anat guardant i és important que tornen a veure la llum i tornen a ser interpretades i enregistrades. I la tercera pota de la voluntat interpretativa de l'orquestra és també l'estrena de nova música de compositors, mm-hmm, valencians i l'ajuda i el suport a solistes valencians i a joves músics valencians.
0: Perquè, i també a música contemporània,
1: sí,
0: perquè també doneu, mm-hmm, el suport a joves compositors, mm-hmm, en música contemporània més,
1: sí,
0: actual.
1: Sí.
0: Bueno, com van els concerts? Perquè vau fer serenates farà dues setmanes, mm-hmm, i la setmana passada, si no recorde mal, el dimarts passat vau estar en el Esbals, que omplia 25 anys, i vau anar allí a fer un concert en l'orquestra.
1: Correcte.
0: Jo no sé si vau passar vosaltres el dimarts molta calor. Jo el dissabte vaig passar molta calor allí en l'auditori.
1: Van passar molta calor, però era el nostre últim concert de la temporada, una temporada que ha sigut molt intensa i en la qual hem treballat obres molt, molt potents i molt exigents del punt de vista artístic i tècnic. I, com tu dius, d'alguna manera el colofó calorós d'esta temporada, que des d'un punt de vista ha sigut brillant, perquè fixa't que hem acabat tocant una obra de Janáček, una obra que és realment preciosa i que per les seues particularitats orquestrals es programa menys del que segurament s'hauria de programar. I abans havíem fet un concert en el Palau de la Música que era d'alguna manera el punt i final de la celebració dels actes del nostre 30è aniversari. Com tu has dit, l'orquestra es va fundar en el 95, en el curs 95-96, i en el curs 25-26 hem estat celebrant el 30è aniversari, que hem tancat amb un concert dirigit per Alexandre Libraix, el director titular de l'Orquestra de València, que diguem, va ser el punt culminant, un dels punts culminants d'esta celebració.
0: Ja ho crec que sí. Doncs jo crec que s'haurà d'escoltar com sona l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, que sona, com jo dic, de bé com a so.

0: final...
1: Bueno, estem escoltant la conservació de la primavera. La podeu escoltar quan acabi el concert. Buscant Fent Banda en el podcast, podreu escoltar tot el concert, que és una meravella. L'orquestra. Quan es crea esta Orquestra Filarmònica de la Universitat de València?
0: Com hem comentat abans, en el curs 95-96. L'idea...
1: I una pregunta, abans de que contestis, Jari.
0: Sí, sí.
1: Es va crear perquè tenia que omplir un buit que feia falta en eixa època, perquè, pensem, 30 anys en arrere no havia orquestes, pràcticament, havia molt poques.
0: Molt poques. Orquestes joves, segurament estaria la jove orquestra que avui es coneix com a jove orquestra de la Generalitat i no hi ha... Vaja, a nivell valencià, després a nivell espanyol sí que estava la Junta, que portava més anys, però a nivell universitari no hi havia cap orquestra. Era la primera orquestra que s'ha fundat en les universitats espanyoles i es va fundar amb la intenció de, d'alguna manera, donar cohesió i seguiment a l'activitat musical que ja hi havia a la universitat, perquè la universitat ja estava plena de músics. I el que passa és que no hi havia, diguem, una formació que aglutinara totes aquelles inquietuds musicals. I fou, la veritat, un encert, aprofitant que ells tenien en vista la commemoració del 500 aniversari de la universitat, que se celebraven en el 99, en 1999, els 5 segles de la Universitat de València. I diguem que un dels plats forts, un dels punts forts, era l'arribada o ja quasi després de 4-5 anys d'existència de l'orquestra.
1: Vaig a fer memòria. Jo crec que tu vas començar tocant la trompeta.
0: Sí.
1: I després vas començar en la viola.
0: Sí.
1: Tu, en eixos inicis de l'orquestra, tocaves allí la viola?
0: Vas començar un poc més tard, 98. No en els inicis, però tres anys després.
1: Aleshores, la primera etapa va estar dirigida per Cristóbal Soler, que va estar allí anys, fins que al 2011 vas entrar tu.
0: Sí.
1: I en aquesta època, tu què recordes de ser músic, d'estar de músic, no?, allí en el Faristol?
0: Uf, recordo moltíssimes sensacions i bones, vull dir, perquè quan toquem un instrument, moltes vegades pensem en nosaltres mateixos, però quan estàs tocant en orquestra, aquesta sensació d'escoltar els companys, de sentir tot un univers de 80 persones tocant amb el mateix batec, amb la mateixa sensació, és impressionant. La sensació que tens és realment extraordinària. I després, el temps que vaig passar jo allà, vaig poder aprofitar, vaig poder veure amb alta, és a dir, nutrir-me de tota la formació que ofereix l'orquestra i el que era en aquell moment l'àrea d'activitats musicals o el patronat d'activitats musicals, perquè fèiem molts cursos de composició, d'anàlisi, de direcció, abordàvem també gran repertori, fèiem gires, jo recordo la gira on tocàrem en el Mozarteum, que fou en el 22, vull dir que...
1: Competíeu també, feu competicions.
0: Això crec que fou en el 97, van anar amb Cristóbal Soler i seria el primer concurs que participaren a Viena i guanyant el primer premi.
1: Jo crec que sí. Vau ser una orquestra, per a mi, vau ser una orquestra pionera.
0: És una orquestra pionera.
1: Pionera, sí. Però no sols així a lo que és la Comunitat Valenciana, sinó a l'estat espanyol, perquè jo no sé quantes orquestes n'hi han universitàries.
0: Sí, a veure, d'alguna manera, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València segurament va néixer arreplegant les orquestres universitàries de models europeus com l'alemany o les orquestres universitàries del model nord-americà, i a partir d'aquest naixement, en el 95, van anar creant-se altres orquestres en les universitats espanyoles. Nosaltres som la degana, som la més antiga. I el funcionament de l'orquestra nostra, d'alguna manera, també ha servit d'inspiració per a les altres orquestres que han anat sorgint arreu de l'estat espanyol. De fet, nosaltres fórem els impulsors de la xarxa Sinergia en 2015 per a intentar aglutinar sinergies, esforços, dinàmiques i punts de trobada entre les diferents orquestres universitàries espanyoles.
1: I actualment feu aquests punts de trobada, feu jo què sé, alguns intercanvis o feu concerts conjuntament en altres orquestres d'altres universitats així a l'estat espanyol? O, per exemple, també formeu part de lo que seria Europa, no? Aleshores feu...
0: Sí, l'orquestra participa L'última col·laboració que es va fer, o l'últim intercanvi que es va fer amb l'orquestra de la Universitat Complutense de Madrid, uh-huh. i també l'orquestra a nivell europeu va participar en un projecte, crec que anaren a... no estava jo en aquell moment, però crec que anaren a algun país bàltic, no sé si era Noruega o,
1: sí,
0: o Suècia, i estigueren allà uns quants músics d'alguna manera participant i col·laborant amb els músics universitaris d'aquelles universitats.
1: I tu has dit ja els tres pilars que, mm-hmm. que té l'orquestra, no?, com a objectius, però un altre objectiu, per exemple, és que a partir d'ahir ixen molts professionals. Molts d'ells estudien a la universitat, mm-hmm. però sí que n'hi haurà molts d'ells que gràcies a tocar en una orquestra en una terra de bandes de música que en aquell 30 anys en arrere era més difícil tocar en una orquestra. Ara ja diguem que han fet una evolució
0: sí.
1: rapidíssima, però mm. en aquella època no. Aleshores, actualment, jo crec que és també un punt de partida sí. de la gent.
0: A veure, no ho pensem, però l'orquestra com a formació és un instrument. I aquest instrument... està un poc descuidat en els centres de formació oficials, és a dir, estudiem el nostre violí, estudiem la nostra trompeta, estudiem el nostre clarinet, mm. però l'orquestra també té una tècnica. Tocar en orquestra també té uns protocols, té uns hàbits, i tot això és el que intentem transmetre des de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Per això, després hi ha... quan hi ha molts músics que avui dia estan treballant en orquestres professionals, molts d'ells ens diuen que realment trobaren una base molt important en la nostra orquestra, perquè ahir aprengueren a adquirir hàbits orquestrals, a adquirir hàbits que després han anat vivint en les orquestres professionals.
1: I Larry, estàs dient una cosa molt important que jo vaig a remarcar per una conversa d'esta setmana, no? Una amiga que me diu, vaig a fer un curset de direcció. I dic, això està molt bé. Dic, segurament que t'enganxarà, perquè a partir d'ahir enganxa molt per analitzar, per veure el que n'hi ha dins d'una partitura, no? Dic, però vaig a dir-te una cosa. Dic, la direcció és com un qualsevol instrument. Mm-hmm. Li vaig dir, n'hi ha que començar des de l'inici, no es comences, això com es fa, i voler avançar ràpid, perquè clar. Realment no és ràpid. És un instrument més que tu, que eres pianista, li vaig dir, comences en el piano, i vas poc a poc. Dic, és així, eh?
0: Exactament, sí, sí.
1: I això n'hi ha que saber, perquè no és menjar el palet, sinó és un instrument més que tens que començar
0: menjar a fer. Menjar el palet és el més fàcil. això, com diria Muti, això pot fer qualsevol. Qualsevol, no és cert. Vull dir, moure els bracets al final no és una cosa especialment difícil. La dificultat està en conèixer les partitures, saber transmetre tota aquesta informació, el treball i saber què cal treballar, saber el so que vols i com traure'l. Tot això, diguem, és la part més difícil i, sobretot, d'alguna manera, conquerir l'ànima dels músics.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: és la gran
1: sí,
0: dificultat
1: sí, sí,
0: del director. Hi havia un gran director d'orquestra italià, un poc competidor de Toscanini, que li deien Gregorio Cui, i ell deia, quan tenia 90 anys, deia, que pena que ara que estic a punt de morir és quan estic començant a gaudir o aprenent la direcció d'orquestra, no?
1: Sí, sí, perquè jo moltes vegades tinc la sensació de que mai tens prou, mai saps prou, sempre estàs aprenent.
0: Sí. I aprens, clar, perquè al final del que es tracta també és de que hi hagi una interacció amb els músics de l'orquestra. És a dir, no, el director intenta transmetre la seva experiència, el seu bagatge, la seva saviesa, si es vol, però al mateix temps el director també ha de ser lo suficientment intel·ligent per a rebre els suggeriments, les idees, les altres possibles interpretacions que te poden suggerir sí. els músics, que també són tan músics com tu.
1: Estem així en Fent Banda, parlant amb Ilari García, que és el director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. I abans de fer-li la pregunta que vull fer-li, anem a escoltar una peça que jo desconeixia i és el que més m'agrada quan escolte una música que desconec d'un autor valencià com era Manuel Palau. I és esta que escoltem ara.

0: En el nostre concert d'esta matí la poden escoltar completa. Música per a una pel·lícula documental valenciana. Jo estaria com una xiqueta xicoteta cada vegada que obris, que poses a buscar, no?, a investigar, Hilari, i trobes coses que dius, com esta? Dius, això? És d'ací?
1: Sí. Sí, és un poc això. D'alguna manera, el treball que es fa quan es recupera música, que no és tan antiga, eh? Al final estem parlant de 80 anys, no? Però és un poc, a mi m'agrada un poc comparar-lo.
0: Però molt perduda, perquè això, sí, si no ho tragueu vosaltres, sí, estava guardat.
1: A veure, Manuel Palau, diguem, és el gran compositor valencià de la primera meitat del segle XX. Potser també estava López Chavarri, potser algun altre més, però Palau, diguem, és el compositor intel·lectual i formador d'una generació de compositors que té un catàleg immens que avui dia està morint-se de risa en la Biblioteca Valenciana, gràcies que el tenim també per un altre costat, i té moltíssimes obres que, evidentment, al final sempre es toquen les que tenim més a l'abast, Marxa burlesca i no sé si alguna cosa més,
0: sí.
1: Però té un repertori extraordinari que entre nosaltres, la Jove Orquestra de la Generalitat, també amb Manuel Galdú, va començar a fer un treball de recuperació d'algunes de les seves obres, com el seu concert per a piano, el seu concert per a guitarra, i la sensació és un poc, pel que comentaves, és això, no? aquells arqueòlegs que troben una àmfora i comencen a netejar-la, i
0: sí,
1: a veure la bellesa.
0: Fa poc en Eivissa han trobat un vaixell baix del mar, no sé quant. Sí. És a dir, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè dius, és una música que fa a la millor 80 anys o 100 anys que no s'ha escoltat, sí, i de cop i volta, pam, la recuperes i apareix fresca,
0: correcte,
1: i apareix...
0: Correcte.
1: A més, Palau era, des del punt de vista musical, era extraordinari, tenia un coneixement de l'orquestració. De fet, aquesta obra, per exemple, està orquestada per orquestra de cambra.
0: Quan, sí, sí, sí.
1: Però,
0: sí, sí,
1: clar, tu l'escoltes i dius... Quina meticulositat, quina grandesa de saber posar els instruments...
0: Com toca.
1: Com toca.
0: Quan toca. Es nota, de seguida. Es nota en la sonoritat, sí, es nota. Este pertany a un CD que vau gravar, que és del grup dels Joves,
1: sí,
0: que hi van capçalar.
1: Sí.
0: Quan vau fer este treball?
1: Just fa 10 anys. Fa 10 anys.
0: 10 anys,
1: sí,
0: vau fer.
1: Va ser en el 2016.
0: Doncs aprofite, perquè tu vas estar la primera etapa, del 2011 al 2018. Com recordes aquesta etapa? En referència a la que has començat, que fa...
1: Tres anys,
0: que estàs ara.
1: Sí, la tercera.
0: Aleshores,
1: sí,
0: com recordes aquesta etapa, del 2011 al 2018?
1: Doncs fou una etapa, he de dir-te que difícil, perquè tenint en compte que en el 11 veníem d'una crisi. D'una crisi que a nosaltres també ens va afectar.
0: Clar.
1: En molts aspectes, no? Tot i que a nivell musical la recorde molt gratament, perquè recorde que tenia uns músics extraordinaris, alguns d'ells, com hem comentat abans, estan avui en dia en el món professional, en diversos àmbits. A nivell de planificació, d'organització, fou complicada, però a poc vam saber, com es deia en aquell moment, reinventar-nos.
0: Sí.
1: I això, crearem sinergia, crearem altres plataformes, intentarem buscar altres maneres de fer concerts, i la veritat és que a poc pogrem eixir d'un clot que realment fou complicat per a totes les orquestres, i sobretot per a les orquestres joves. Fou, diguem, una etapa de sentiments, per això, un poc contraposats, perquè per un costat tenies que a nivell musical fèrem coses molt, molt, molt impressionants, per això, Consagració de la Primavera...
0: El que estem escoltant, també.
1: Correcte.
0: El que estem escoltant.
1: Sinfonia Fantàstica...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Fèrem un repertori realment molt ambiciós. Però sí que és de veres que a nivell de planificació fou dur, però bueno, vam eixir i crec que...
0: Ja, crec que sí, que vau eixir i ahí està.
1: Sí, sí.
0: Una frase que diu, ahí queda eso, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Això. I actualment, tu fa 3 anys que

0: tornes a reprendre la direcció. Sí. Quin és el principal repte que tu trobes a partir de quan tornes a l'orquestra? Quin és el principal repte actual?
1: A veure, jo crec...

0: un abans i un després per a aquesta generació, en molts aspectes. En aspectes de formació, en aspectes d'atenció, en aspectes de continuïtat, en aspectes de compromís. Coses que, per exemple, jo no trobava en aquella primera etapa, doncs he estat trobant ara. Però vaja, d'alguna manera l'orquestra el que fa és intentar suplir totes les mancances o totes aquelles situacions que d'alguna manera ha viscut tota una generació de gent que jo crec que fins que no passen uns 10 anys o
1: estarà present, és així.
0: Però bé, a veure, n'hi ha, te trobes amb gent amb molt de nivell. Per exemple, em va sorprendre molt el nivell de la corda. Nosaltres estàvem acostumats a tindre unes fustes, uns metalls molt potents, que és possible que encara es tinguem, però és que la corda, el nivell de la corda
1: que n'hi ha
0: ara,
1: és
0: extraordinari, sí.
1: I la creació de moltes orquestes, de moltes societats musicals, tenen la seva orquestra i sents gravacions que dius... Sí. Carai,
0: sí.
1: Això com és possible, no? Aleshores, Hilari, quina diferència n'hi ha entre una orquestra d'estudiants, com és esta, i una orquestra professional? Perquè nosaltres, si escoltem, per exemple, escoltem un altre tema, també d'aquest grup de joves, que Matilde Salvador, una pionera en el seu temps, va escriure, per exemple, esta valenciana, no? Esta valenciana. Quina diferència n'hi ha? Perquè escoltant, nosaltres, la gent que escolta dirà, no trobem res de diferència.
0: A veure, jo m'imagino que depèn d'orquestres joves, no? La nostra orquestra és una orquestra que per a accedir has de passar una prova d'accés... i per tant, d'alguna manera has de tindre una certa formació musical, un cert nivell, i per tant podem abordar repertoris ambiciosos, però no podem ser una orquestra professional mai en la vida, perquè tècnicament ens costa, diguem, perquè no tenim encara la tècnica del músic professional i ens costa arribar a moments, diguem, de perfecció tècnica, però tenim una altra cosa bona, que segurament les orquestres professionals poden anar perdent en funció del repertori i d'altres factors, que és l'entusiasme.
1: Correcte. Ixa paraula, l'entusiasme i les ganes.
0: Clar, i això fa crear que... fa possible que hi hagi concerts realment extraordinaris, perquè l'energia que transmet els músics joves, a vegades en orquestres professionals, pues, queda un poc en segon plan.
1: I això que els professionals cobren, i vosaltres... Pues...
0: Sí, però el problema de l'orquestra professional moltes vegades és que amb el pas del temps acaba convertint-se en una rutina.
1: És per t'interès. Mira, tu ja has dit que per entrar ahir necessitem d'unes proves i està oberta la inscripció de proves d'accés.
0: Sí.
1: Fins quan està obert?
0: Fins a l'octubre.
1: Fins a l'octubre.
0: Sí.
1: Qui pot accedir ahir? Quins són els requisits? És a dir, perquè si tinguem, per exemple, n'hi ha vacant d'oboe, corno anglès, de tuba, de violins, de violes, de violoncels, contrabaix, és a dir, de corda, sobretot, perquè de vent anem molt sobrats, portem una tradició de molts anys darrere.
0: No et cregues, que a vegades ens costa trobar fagots, ens costa trobar
1: algun instrument
0: de vent.
1: Fagots, sí, mira, ara està fent-se... Esta setmana s'ha fet el perfagots ahir en Tavares de la Vall Digna, i sempre estan... Però això, que no es perga aquest instrument, que realment és un dels que n'hi ha que donar-li veu.
0: A veure, una de les característiques de l'orquestra de la Universitat de València és la renovació. Cada any es renova. Evidentment no es renova al 100%, perquè la permanència mínima a l'orquestra són 3 anys, la gent pot estar entre 3, 4, 5 o 2, en funció dels Erasmus i totes aquelles coses que a vegades, clar, la gent jove ha de fer i està bé que facin. Aleshores, cada any traguem proves. L'any passat, per exemple, renovaren tota la secció de flautes o tota la secció de clarinets, per tant, enguany no calia, però sí que hem de renovar la secció d'oboes i necessitem un tuba més, i per tant hem hagut de traure aquestes dos vacants, i quasi tots els anys rarament és l'any que no traguem proves dels instruments de corda, perquè saps que la corda és la base, de l'orquestra. L'ideal seria poder tindre 16 violins primers, 14 violins segons i tot allò, però vaja, intentem que cada